0: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
1: Per les empreses de distribució, centralitzar trameses en un punt els comporta un gran estalvi logístic, ho explica la directora de GLS a Catalunya, Sònia Ària, en declaracions a 3Cat Info.
2: No tenim que fer tantes entregues domiciliàries i som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
1: I els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets.
3: Esports. La selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
1: En joc acaba ara mateix el partit Uruguai-Capverd amb resultat d'empat 2-2. A les 3 d'aquí una hora arrencarà el Nova Zelanda-Egipte. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0.
3: L'Igualada ha guanyat per 4-2 al Liceo en el quart partit del play-off final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Ara la final se'n torna a Galícia. Dimarts, cinquè i definitiu partit.
1: I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia.
4: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Molt ben parides, aquestes vaques,
7: sí, sí,
6: eh?
7: Sí, sí, sí.
6: És la típica vaca lundinenca, eh?
7: Quina raça és?
6: Lundinenca.
7: Lundinenca.
6: Lundinenca del nord.
7: Ah.
6: De dos banyes.
7: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
6: Se'n diuen rinocerons.
7: Fa llet, no?
6: Sí.
7: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
8: Clar, boníssima.
7: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3Cat.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: En moltes taules de bars, cafeteries, tavernes i restaurants informals, ja sovint, no sé si us heu fixat, una capseta d'acer inoxidable farcida de tovallons, aquells de paper fi, ultrafi, gairebé transparent. Els dispensadors, per cert, on s'amagatzemen, són un disseny força perfecte que permet anar agafant tovallons sense límit i sense pràcticament esforç. En canvi, la funcionalitat dels tovallons, doncs, així. Doncs bé, el fotògraf madrileny Felipe Hernández en col·lecciona des de fa més de 10 anys i en té més d'un miler. I els acaba de publicar Servilletes, que és un llibre homenatge a aquests petits tresors artístics d'un sol ús. I és que són una meravella de la tipografia, impresos en un sol color, negre, blau, vermell, personalitzats amb el nom del local, s'hi poden veure a vegades dibuixos, missatges, telèfons, reclams de plats estrella. Els podem tenir, una certa estima emocional, sí, encara que la seva funcionalitat sigui relativa, perquè realment netegen més aviat poc. Intentar torcar-te els llavis o els dits després d'haver menjat una croqueta oliosa pot ser que te'n demani 5 de tovallons o més. Alguns bars fins i tot m'han dit que mesuren el seu èxit en funció de la quantitat d'aquests petits tovallons de paper que hi ha tirats al terra. No sé si això ja seria una miqueta excessiu. Com diu Felipe Hernández al pròleg del seu llibre, l'encant d'aquests tovallons és la bellesa de l'inútil.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
2: Bé, sempre ho he pensat que aquests tovallons no aixuguen.
1: No
2: serveixen per res, per aixugar-te bé els dits. I quan vas amb nens, que s'emmerden les mans, necessites tot un tovalloner d'aquests sencer.
1: Sí, sí. T'imagines que se't cau la cervesa, saps? Llavors
2: ha passat
1: amb allò i no fa
2: que
1: res.
2: Que no absorbeix res. No,
1: al contrari, ho

0: Exactament.
1: Doncs, per no complicar-nos la vida, et diré que seria com la seguretat social que coneixem tots, atenció mèdica gratuïta per a tothom, però aplicada a l'àmbit de l'alimentació. Això a la pràctica voldria dir, segons aquest informe que s'ha presentat aquesta setmana a Barcelona, que les finances públiques pagarien 150 euros per persona adulta i 75 per menors de 25 anys per gastar en aliments agroecològics i de proximitat.
0: O sigui, proporcionar aliments saludables, sostenibles per a tothom. Home, com a plantejament, ara així m'ho estàs dient i no em sembla gens malament.
1: No, plantejament no. La següent pregunta és, clar, en un país com Espanya, que és l'àmbit en el que s'ha fet l'informe, quan costaria això? La resposta és que si el govern espanyol volgués implementar aquest sistema públic d'alimentació, el cost seria d'uns 76.000 milions d'euros l'any. Perquè tingueu una referència, sanitat se n'hi destinen 103.000 milions, en educació 66.000 milions, 76.000 milions suposaria el 4,7% del PIB espanyol.
0: Has fet els números. Ara intentaré fer il·lusió. És a dir, posem que en el meu cas una família de 3 persones, no?
1: Sí.
0: Rebríem 150 més 150 més 75, això farien 375 euros, mes, que s'haurien de gastar. No val ara que jo m'emporto aquests diners i me'n vaig a comprar, no sé.
1: Sí, Coca-Cola i ganxitos.
0: No, només en productes ecològics i de proximitat.
1: Exacte, no estaria malament per una mesura que tindria conseqüències no només a nivell social, sinó també en política agrària, alimentària, ecològica i territorial. Asseguren els autors de l'informe que això suposaria la creació d'un milió de llocs de treball en el sector agroalimentari i, a més, trauria del llindar de la pobresa 2 milions d'habitants.
0: A més, em sembla que en algunes ciutats franceses ja s'ha començat a aplicar aquest sistema en forma d'una mena de targeta que només es pot fer servir, això que dèiem, en determinats establiments i per comprar determinades coses.
1: Exacte. Aquest informe per una seguretat social de l'alimentació s'ha presentat a Barcelona aquesta setmana davant la tinta mirada de la colombiana Sofia Monsalve Suárez, relatora especial de les Nacions Unides en, sobre el dret de l'alimentació.
0: Doncs queda feta la proposta, l'esperem, i aquí convidem en Francisco Navarro, economista, si ve al restaurant Caníbal.
1: Home, se m'ha acut un suquet amb peix d'aquí a la Barceloneta mateix, patates de, no sé, el Prat.
0: No sé, del teu hort, un temps.
1: O del meu hort, ja n'hi puc portar.
0: Ja està, patates teves. I qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
1: Algú del Gremi de Restauració de Barcelona, ja que ens hi posem, que vingui la Núria Solà, que és la presidenta.
0: I tant, que torni, sí.
1: Doncs quan vingui la Núria Solà ens explicarà, segurament indignada, que el gremi que representa ha denunciat davant l'Ajuntament de Barcelona 30 supermercats de la ciutat que pertanyen a una famosa cadena que té un nom que comença per Merca...
0: Sí,
1: acaba amb Ona.
0: Ja, sí, sé de què parles. Som coterranis, es diu, som de la mateixa terra.
1: Exacte.
0: Una altra pista més, per si algú no ho sap.
1: Doncs us ha denunciat,
0: a mi no.
1: Per intrusisme.
0: Per què?
1: El punt és que aquests establiments fa temps que posen a disposició de la seva clientela uns espais habilitats pel consum de plats precuinats que, sorpresa, es compren al mateix supermercat. És el que es coneix com a, atenció a aquesta paraula, aquest neologisme, mercaurans.
0: I aquest nom l'han posat ells mateixos?
1: Sí, perquè jo no me l'he inventat.
0: No esteu, eh?
1: No, mercaurans.
0: És carn de guionista, això, eh?
1: Sí,
0: terrible, no?
1: No és culpa meva.
0: Sí.
1: Doncs des del Gremi de Restauració consideren que aquests espais incompleixen l'ordenança municipal que prohibeix que entre la zona de les caixes de cobrament i la porta de sortida s'habiliti per cap activitat comercial. I actualment aquestes zones denunciades compten amb taules o barres, amb uns tamborets per seure, hi ha fins i tot microones per escalfar el menjar, de manera que des del gremi es considera que això són àrees de descans, que no són àrees de descans, sinó que són una mena de restaurants encoberts low cost.
0: Doncs sí, una mica de raó, vist així, sí que tenen. Recordem per això que el gremi ja té un altre front obert. Hem van parlar aquí al restaurant Caníbal, que és el dels forns degustació, els famosos forns degustació. En fi, a què convidem la senyora Núria Solà, si és que ve al restaurant Caníbal?
1: No ho sé, jo crec que si li comprem un plat precuinat i li escalfem al microones, s'enfadarà.
0: S'enfadarà molt, sí. I encara tenim un últim convidat.
1: Mira, no sé, deixa-m'ho pensar, perquè a l'equip tenim molta gent que li agrada menjar, tots ho som, però no sé si tenim algun runner.
0: De l'equip nostre?
1: De l'equip nostre.
0: No
1: hi ha cap runner,
0: No, i ara pensàvem els nostres estimats col·laboradors. No crec que corri ningú,
1: els col·laboradors,
0: No.
1: Fent així una repassada ràpida,
0: Jo no veig a ningú corrent, però bé.
1: Bueno, és igual. Mira, fem una invitació així en general als milers de runners que corren avui per Catalunya, encara que ens trobem en plena onada de calor, hi ha gent que corre, i així els informem que ja es poden inscriure en una cursa

0: que els pot interessar.
1: Sí, jo encara ric, pensant els nostres corrent. Bé, bueno, aquí a Catalunya Ràdio sí que en tenim alguns.
0: Saps
1: de ràdio?
0: Què podríem organitzar a final de temporada?
1: Sí, una cursa, sí, clar.
0: Podem fer una cursa entre tots els membres de l'equip, col·laboradors i tal del
1: premi
0: restaurant que viu.
1: Premi a qui arribi l'últim, no sí, pas a qui arribi el primer. Bueno, tot això per què m'ho dius?
0: Sí, a veure. Perquè hi ha una cursa, la Tiramisu Run 2026, que es farà l'11 d'octubre a Treviso, això
1: encara
0: és a Itàlia,
1: temps, sí.
0: Que és la ciutat que es considera la capital mundial del tiramisu, perquè allà diuen que és on es van inventar aquestes postres. La cursa té una distància de 10 quilòmetres, per tant és bastant assequible, sí. I transcorre pels llocs més emblemàtics de la ciutat. I què té de particular la Tiramisu Run, com perquè ens n'estiguis parlant ara mateix, Gerard? Doncs que tots els corredors que completin la cursa sí. tenen barra lliure de tiramisu.
1: Oh, escolta, això em faria plantejar-me a mi mateixa.
0: Sí, sí, sí.
1: O jo
0: sí.
1: crec que molts de nosaltres convertir-nos en runner i córrer, córrer només per menjar tiramisu. La, què més?
0: La celebració d'aquesta cursa s'emmarca dins de la celebració de la Copa del Món de Tiramisu, on els millors chefs de tot el planeta es troben per determinar qui fa el millor tiramisú. És un concurs d'aquests, de millor tiramisú de l'any.
1: Sí, sí, com el millor xuxu.
0: Ah, exactament.
1: Definitivament em faig runner, segur. Si començo ara, no?, 10 quilometrets, doncs a l'octubre ja estic en forma.
0: I
1: si venen aquests corredors, a què els convidem?
0: Ui, aquests són de barretes de cereals i merdetes d'aquestes.
1: Sí, ja.
0: Es fotin.
1: Res. Doncs ja els tenim a tots. L'economista Francisco Navarro, la Núria Solà i tots els runners de Catalunya. Que vinguin a menjar, home. I la Dolors, vinga, ja la tenim aquí.
0: Sí,
2: bon dia, com esteu?
0: Sí.
2: Avui tenim un matrimoni de forner i sommelier que servim amb salsa de vermut, una amanida de cogombra i mató d'escriptor gironí i una fideuà amb costelló de cuinera de Tossa. I per començar, com a plat fort, us podem oferir un cap i pota d'arquitecte, una cuixa de futbolista al forn o bé un romesquet amb lloms de llibreter. Què us ve més de gust?
0: Mira que fa calor, avui.
1: Sí,
0: però és que he vist el cap i pota.
1: Ens tira el que ens tira.
0: Sí, sí, sí, ja
1: pot fer
0: calor.
1: Encara que faci calor.
0: Va,
1: sí, sí.
0: Anem a pel cap i pota.
1: Cap i pota, va.
2: Bona tria, el cap i pota d'arquitecte.
3: Aquesta capitalitat convida els barcelonins i barcelonines a mirar la ciutat amb ulls d'arquitecte per celebrar la ciutat.
4: Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura 2026 i els seus 39 mercats també formen part del seu patrimoni arquitectònic.
2: Un restaurant caníbal a Berlín.
4: Al restaurant Caníbal hem descobert una persona que ha visitat tots els mercats de Barcelona. És la maresmenca Carola Sitges, autora del blog Tast a Tast, on fa una reflexió exhaustiva sobre els mercats de la capital catalana.
1: Bon dia, Carola.
5: Hola, bon dia, Paula.
1: Escolta, què et va portar a voler visitar tots els mercats de Barcelona? Per què? Per què ho vas fer?
5: Doncs va ser per diferents motius. Els vaig voler visitar perquè els mercats em generen interès. És un costum que tinc molt arrelat. Quan viatjo sempre els visito, els seus mercats, ja sigui a Istanbul, a París, Berlín, Marrakeix, Tòquio. És fonamental per conèixer la seva cultura i idiosincràsia. És com anar a un museu, que encara que no hagis de comprar, és maco de mirar. Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats? I si tu només vas a la boqueria, et quedaràs amb una idea molt limitada i estereotipada del que és Barcelona, gastronòmicament parlant, i ja no en parlem del que és Catalunya. En canvi, si també visites el de Galbany, el del Carmel i el de Sants, doncs tindràs una idea molt més aproximada del que és la ciutat.
1: I un cop visitats tots, no sé què t'ha portat visitant-los, quin coneixement, diguéssim, has adquirit fent aquesta mirada crítica, que també tu sempre fas?
5: M'he adonat que la situació no és tan dolenta com sembla, que 39 mercats són molt mercats. Per altra banda, sí que hi ha una certa homogeneïtzació de l'oferta i la majoria tenen el supermercat a dins i molts paradistes ofereixen els mateixos productes dels mateixos productors. I potser en aquest sentit és d'agrair quan trobes parades que ofereixen productes propis, perquè això és el que els diferencia i és el que els clients ens farà desplaçar-nos per anar-hi a comprar.
1: Entrem amb l'arquitectura ara, que és el que avui més ens interessa. Jo no sé si amb aquestes visites que tu has fet a tots els mercats, creus que podem identificar allò que se'n diu, no sé, com diferents etapes arquitectòniques, no? És a dir, el moment en què han estat construïts i com arquitectònicament són aquests mercats.
5: Sí, i tant. Clarament es podrien agrupar en tres èpoques, a part dels que ja han desaparegut, com el del Pedró, el del Mercadal, el del Born o el del Port. Els que es van començar a construir quan es tapaven les places amb una coberta, especialment a partir de l'època de la dècada del 1840 i fins a principis del segle XX, 1910, són grans estructures metàl·liques de ferro, com el de la Boqueria, el del Born, el del Sant Antoni. Després, els que es van construir entre els anys 60 i 70 per donar solució als problemes d'abastiment que patien certes zones de la ciutat, sobretot en els barris crescuts a la perifèria, a causa del gran flux migratori, com els de Nou Barris, que aquests són amb estructura de formigó i tancament d'obra vista. Aquests són els que pertanyen a l'època del gran boom dels mercats durant el mandat de Porcioles, de l'alcalde Porcioles. Mm-hmm. I finalment, els últims mercats construïts a la ciutat són els del 2003, dins el procés Model Barcelona, que buscava reviure els mercats de barri, com el del Fort Pieng o el de la Marina, per exemple. I després també podríem incloure el cas paradigmàtic del Mercat de Montserrat, que no és que l'hagin reformat, sinó que s'ha construït tot un nou edifici al costat.
1: Mm. Ara hi anirem nosaltres al Mercat de Montserrat, molt, molt, molt interessant. És aquest, jo diria, un moment decisiu, no?, per definir una mica com seran els futurs dels nostres mercats, perquè si els mercats desapareguessin, anem a posar-nos amb aquesta tesitura, tu creus que l'actual sistema alimentari seguiria funcionant igual?
5: Sí, jo crec que això era una de les reflexions tristes que feia a l'article, i era que sí, que jo em sembla que podríem subsistir perfectament sense mercats i prescindir. Tal com està organitzat tot avui en dia, és així. Mm. A moltes ciutats, a Calella, ha passat això. Ja. No hem sortit al carrer a dir no, que no tenim mercat i ara només podem anar a supermercats.
1: Mm-hmm. Què perdríem per això, pel camí?
5: Cultura, salut, diners, el tracte humà, tantes coses.
1: Bé, esperem que no, que sigui només un joc que estem fent. Esperem que no. Moltes gràcies, Carola Sitges, autora d'aquest blog que us recomanem moltíssim, que es diu Tast a Tast, que va néixer una mica com un espai de microcrítica gastronòmica i que amb el temps, diguéssim, va anar evolucionant cap a la crítica, allò que se'n diu profunda i raonada, i de fet, si us interessa això dels mercats, cerqueu aquest post de la Carola, perquè és realment molt, molt interessant. I res, continuarem llegint. Moltíssimes gràcies. Carola, una abraçada.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Paula.
4: Som al Mercat de Montserrat, al barri de Roquetes, el mercat més modern de la ciutat i el darrer que ha inaugurat la seva reforma. Ha substituït l'equipament dels anys 60, convertint-se en una icona contemporània de Nou Barris.
1: Bon dia, Santi.
6: Hola, bon dia.
1: Què tal?
6: Molt bé.
4: Santi Gallissà és historiador i guia de turisme. Ell és l'encarregat de fer les visites als mercats de Barcelona dins les activitats de la capitalitat mundial de l'arquitectura.
1: Jo trobo que aquesta iniciativa realment és maquíssima, deixa-m'ho dir. Mm. Aquestes 10 visites a 10 mercats diferents, es diu Arquitectura amb gust de mercat, i de fet ara estem just davant del Mercat de Montserrat, que serà l'últim, em sembla a mi.
6: Sí, correcte.
1: L'últim dels tours que tancarà aquest any. Quan es farà, per cert?
6: Cap al desembre.
1: Cap al desembre. Encara ens en queden alguns, hem de dir, d'aquí sí, fins al desembre, Llibertat, Sant Antoni, Sants, el Ninot, em sembla.
6: Correcte.
1: Això que dèiem, Mercat de Montserrat, quan tu estàs aquí amb les teves visites, Santi, què els hi expliques quan estàs aquí davant?
6: En general, sobretot, parlem del context històric, no? D'on venim? Perquè el mercat no s'entén sense el context històric previ. Llavors, el Mercat de Montserrat, sobretot, s'ha lligat l'any 1960. És el mercat antic, d'aquesta arquitectura més pragmàtica, no? El problema que han tenir és que ha estat com una muntanya. Llavors, és diferent aquest desnivell, no? Per això, com un bloc, que frenar una miqueta com un mur i que van fer-ho aquí per les necessitats del barri que hi havia en aquell temps, als anys 60, que la immigració que venia de fora cap a buscar una nova vida, una nova feina a Barcelona.
1: Val a dir que estem situats entre la Via Favència i el carrer de les Torres i, com dèiem, és el mercat més, podem dir-ho així, que gairebé fa olor nou perquè és el de més recent inauguració. Sí. I tot això gràcies a aquest projecte, no?, aquesta reforma nova d'On Arquitectes, que tenim aquí el Pedro Ondoño. Pedro, què tal?
7: Hola.
1: Com estem?
7: Què tal?
1: Molt bon dia i moltes, bon dia. I moltes gràcies. Escolta, orgull de mercat, tu quan ho veus això ara.
7: I tant, sí. I tant.
1: Ha costat molt de fer.
7: Bé, en realitat el concurs el van guanyar l'any 2017.
1: Uau.
7: O sigui que tots aquests processos són lents i requereixen molts consensos i al final arriba ben bon port sempre. Mm-hmm. I aquest ha estat un èxit, sembla bastant interessant.
1: I per tu jo crec que a nivell personal també té un valor molt important aquest mercat.
7: Ja t'ho han dit. Ja t'ho han dit.
1: Sí,
7: són voltes que dona la vida. Jo vaig néixer aquí, aquí al barri, aquí al carrer. Jo jugava de petit aquí a Via Favència, quan era només terra i res més. Jo crec que ma mare, segur que la primera compra que va fer amb meu amb el cotxet va ser venir aquí al mercat, segur, a comprar oli, que sempre és la història que a mi m'agrada, que és la màquina de l'oli que hi havia. L'oli pujava, baixava, no sé com feia, i al final l'ampolla s'omplia i te l'emportaves, no? Però era una cosa bastant maca que tinc gravada. Tinc gravada.
1: Uh-huh.
7: I després, pues, curiosament, van guanyar el concurs i van guanyar aquest. Podríem haver guanyat qualsevol altra de les reformes que s'han fet o edificis nous. I mira, una mica de punt sentimental.
1: Home, suposo que hi vas posar l'ànima perquè
7: tenia, i
1: els teus pares deuen ser els més crítics, no, amb això?
7: Sí.
1: Què
7: no,
1: et diuen?
7: Ara, bueno, els meus pares ja van morir fa temps, no?
1: però
7: tinc la família aquí també i són duríssims.
1: Sí.
7: Duríssims. O sigui, no m'han dit res bo en cap moment.
1: No t'han dit res bo?
7: Res de bo. Són supercrítics i jo crec que ara per dintre segur que ho pensen, però no m'ho diuen.
1: Els emplacem a continuar escoltant la conversa a veure si els convencem.
7: Aviam.
1: A tot això, ara dèiem que el mercat està recent inaugurat, però nosaltres som a fora, ara entrarem. I aquí darrere, clar, encara tenim la sensació d'obres, oi, Pedro?
7: Sí, sí.
1: Perquè tot això que vindria és el mercat antic.
7: Clar, nosaltres, el mercat antic que tenia el seu interès arquitectònic amb aquestes voltes, aquestes zones vidriades, en canvi tenia la dificultat del pendent. Era molt difícil rehabilitar un mercat que estava amb tres nivells diferents, accessibilitat, logística, era molt difícil. Aquí tenim un espai que acabarà sent un gran parc de gairebé 11.000 metres quadrats.
1: Uh-huh. A nivell de materials, veiem unes portes, no, que s'obren automàticament, de vidre, déu-n'hi-do, entra molt sol, també veig pedra. Com ho heu pensat, això?
7: Bueno, estem molt acostumats als mercats antics, són de totxo, molts de Barcelona, amb estructures metàl·liques molt altes, i fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil. El mercat realment té quatre façanes, quasi podríem dir cinc, perquè com hi ha tanta pendent veiem també la coberta, no? És com una gran cinta amb materials que amb el contacte amb les persones siguin materials nobles. Hem utilitzat la pedra natural, que no és habitual utilitzar pedra natural en equipaments moderns, públics. I en canvi el vidre allà on necessitaven transparència, no podíem fer un mercat mirant a una façana principal, a un carrer principal, sinó que totes les façanes eren importants.
1: Mm-hmm. Gairebé com una invitació a entrar-hi,
7: vinguis
1: d'on vinguis, diguéssim.
7: Exacte, això mateix, i atravessar-ho.
1: I atravessar-ho, entrar-hi, que és el que ens interessa. Em sembla a mi que gairebé podríem dir que una de les coses més importants d'aquest mercat passa sota terra.
7: Sí, jo sempre ho he explicat. Els mercats actuals necessiten una logística molt important.
1: Uh-huh.
7: I també
1: camions,
7: els veïns no poden ser damnificats per aquesta logística. I a sota baixen dos soterranis, més el semisoterrani on està el supermercat, que és on es realitza tota l'activitat, tota la logística, tot l'intercanvi, escombraries, tot això passa sota terra. I això és molt important amb els mercats actuals, tant pel funcionament com pel barri.
1: Entrem? Us sembla que entrem?
7: Sí.
6: La gent venia al terra. Llavors estava a mirar al terra per no ensopegar, però també va bé, mirar cap a dalt les noves instal·lacions, aquests tubs de climatització, la fusta que fa servir, però sobretot que la gent miri.
1: I si mirem això que deia el Santi, Pedro, si mirem, aixequem la vista i mirem cap amunt, ens ho descriuries això amb ulls d'arquitecte? És a dir, què hi veiem?
7: Bueno, tenim totes les instal·lacions. El requeriment dels mercats moderns ja no, abans era una coberta i es posaven unes parades a sota amb fruita, en car, el que sigui, i era obert. Ara els mercats estan acondicionats, han de tenir una temperatura adequada, les instal·lacions van evolucionant contínuament, vam optar per les encavallades que permeteixen una gran llum, encavallades de fusta que donen molta flexibilitat també a la part inferior, on els paradistes també han pogut fer les seves particions. I després tenim una plantació solar fotovoltaica a dalt de 251 plaques, que és una de les més grans que hi ha en edifici públic. Tenim parts de la coberta com a coberta verda. Ningú et diu quina és la viabilitat econòmica de tenir una cuina a casa.
1: Ja.
7: Tampoc ens han de dir quina és la viabilitat econòmica de posar plaques o d'estalviar aigua, ho hem de fer simplement.
1: A tot això, déu-n'hi-do, aquesta parada, permeteu-me que faci l'incís, de menuts, és una gran parada de menuts, ho dic perquè l'altre dia just comentàvem que cada vegada se'n veuen menys als mercats, Sí. I aquesta fa
7: jo
1: goig.
7: Jo compro, jo vinc a comprar.
1: Sí?
7: Sí, des d'allà fa molt temps, però durant l'obra ja comprava fins i tot.
1: I quins menuts, quins minuts cuines?
7: No, bàsicament cap i pota
1: cap
7: i
1: pota,
7: tripa.
1: Corones, fetge de vedella, caps de xai, A tot això no ho hem comentat, però diguéssim, totes les parades a dalt, déu-n'hi-do, amb la tipografia es veu molt clar, oi? I veiem els noms.
6: I la curiositat amb el tema dels colors, que ells han volgut triar els colors. Normalment hauria la carn, doncs amb el vermell, el verd podria ser amb la fruita, però en aquest cas no coincideix. Per exemple, aquí darrere, el porc han triat el color negre.
1: Ja.
6: I el peix aquí color negre.
1: Aquí tenim parades de llegums, sempre imprescindibles a tots els mercats.
7: Realment acabes veient que un mercat és un refugi, en certa manera. És un lloc que tots els barris tenen un mercat. El mercat pot ser molt més. Evidentment s'ha de vendre, però també té aquesta consideració.
1: Una funcionalitat social.
6: Sí, s'ha recuperat una miqueta això que ja antigament ja es feia amb els grecs, els romans, l'edat mitjana, recuperar aquest punt referencial com a punt de trobada, perquè estem molt connectats, però molt desconnectats avui en dia, i que és important tornar amb això. I el mercat és aquest punt referent de que torni també a venir gent jove a comprar, a la qualitat del menjar, que sigui fresc, i el mercat és un d'ells, en aquest cas.
1: A tot això, penso que aquesta reforma no hagués sigut possible sense els paradistes.
7: Sí, sí, bueno, sí? Directe els teníem aquí, com la meva família.
1: Anàveu preguntant.
7: O sigui, estàvem aquí al costat, han pogut dir la seva, ja. I cada vegada més intensament.
1: Jo no sé si podríem parlar amb algun paradista, a veure si algú s'animaria. En coneixeu algun?
6: Jo conec el peixet d'aquí darrere,
1: vinga,
6: molt amable.
1: Doncs, a veure, si preguntem com ho veuen.
6: A veure. el peixet hi és, el Sergio. No hi és avui, no?
1: A veure si algú ens aturem aquí, diu, sí, sí. Charcuteria Nieves. Bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
1: Content amb el nou mercat? Llueix bé? Esteu
8: sí,
1: contents, els paradistes?
8: Clar, estem molt contents. Hi ha una gran diferència del mercat antic, que teníem totes les deficiències,
1: ja.
8: Doncs aquí en començament, que l'edifici en si ja té molta més llum, els espais són més amplis, més net, més polit, hem pogut fer les tendes una miqueta més gran, llavors podem posar el producte més ben situat, més vistos, es veu molt millor. És un dia i nit, ha sigut un canvi molt gran, molt gran, molt gran.
1: O sigui, d'aquell a aquest canvi, diguéssim, ens ha una mica canviat la vida, quin seria?
8: A veure, amb el mercat, el nostre mercat Montserrat, sempre havia sigut un mercat, s'havia vengut molt. Després què va passar? Que l'organització, cada cop, això s'avança de tot escampats, la gent venia de Sant Cugat, venia de Terrassa i aparcava on volia. Cada cop ha anat costant més a l'aparcament. Tenir un servei gratuït d'aparcament fa molt. I una altra cosa que també és l'aire condicionat. Hem guanyat molt, tant el públic com nosaltres.
1: Aquí tenim el Pedro, l'arquitecte, que ja ens explicava que aquesta reforma s'ha fet escoltant-vos a vosaltres, òbviament, perquè si no, malament.
7: I també, bueno, i una cosa superimportant també, que al final jo crec que és lo bàsic, és que es vengui.
1: Sí.
7: Podem parlar d'arquitectura, podem parlar de qualitat, de barri, tot això. O sigui, lo important és que la gent vingui al mercat i que es vengui. Si es ven, serà un èxit, segur.
1: Sí, a nivell de clientela, diguéssim, quin és el vostre públic?
8: Nosaltres, el públic sempre ha sigut una mitjana tirana gran. La generació d'abans ha conegut el mercat, doncs ha portat al millor el seu fill. El seu fill s'ha enganxat i segueixen venint. Llavors els seus fills ara tenen més o menys com jo, uns 50 anys. La generació que ve darrere, el meu fill de 9, de 10, aquests aquí els hi costarà. Tot això ve influït una miqueta també per l'horari de mercat, que tenim un horari molt antic, que quan la gent no treballava o dèiem que la dona es quedava més a casa i podia fer la compra, pues es podia habilitar. Però avui en dia tothom treballem. Llavors els horaris s'han canviat. Ara obrim dijous a la tarda també, que abans només obríem divendres. Tenir aquestes tardes, pues, a poc a poc, s'està notant. Sí.
1: Esperem que la gent porti els nens al mercat i que no considerin que perden el temps, sinó que venen a invertir-lo, no?, comprant bon gènere i passejant.
8: Sí, és el que diem. Inverteixes en temps, però inverteixes també en qualitat de producte fresc.
1: Si no, ara anirem a veure la Verge de Montserrat, que la tenim aquí, i li pregarem llarga vida als mercats, diguéssim.
8: Esperem que sí.
1: Acompanyat. Josep, moltes gràcies.
8: Moltes gràcies
1: i et deixem treballar, que tens gent a què atendre.
8: Va bé, molt bé.
1: Una abraçada.
0: Gràcies.
1: Adéu.
9: Posen la brida. Mercats, els bancs fan presidents, l'estat al banc fan el present.
1: Doncs això que dèiem, llarga vida als mercats. Moltes gràcies, de veritat, Pedro Ondoño, arquitecte d'Ona, responsables del disseny i la construcció d'aquest nou mercat de Montserrat, i Santi Gallisà, historiador, dinamitzador i guia de mercats municipals i guia d'aquest cicle que celebrem tantíssim, aquesta arquitectura amb gust de mercat, aprofitant que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura 2026. I de veritat, moltíssimes gràcies, per li he agafat un carinyo immens a aquest mercat. Ara jo em quedo una mica lluny perquè jo sóc de Sants, un mercat que jo m'atreviria a dir que gairebé simbolitza una mica el futur dels mercats de Barcelona com espais oberts, sostenibles i de cohesió social. Esperem que sí, la veritat.
10: Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies,
10: moltes
1: gràcies, de veritat.
10: Gràcies a tu, Paula.
1: Molt agradable. Una abraçada.
9: Adéu. Adéu. Cridem, visca els mercats pels estudiants, pels aturats, diguem amén. I doncs cridem, visca els mercats, treballadors i jubilats, diguem amén.
2: Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenge a la una del migdia, a Catalunya Ràdio, amb Paula Molés. A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
1: I ara el torn del Salvador García Arbós, que no sé a qui deu haver vist avui a la sala del restaurant.
11: És una bella excusa que et diguin. Tothom pot tenir un mal dia. Vaig veure un client habitual entrar decidit a la cuina del restaurant a queixar-se perquè els plats no sortien com s'esperava. Aquest client de tota la vida volia saber què passava. Era un senyor que necessitava verificar que l'amo no hi era i poder fanfarronejar. Ahaha, jo ja ho deia, ara s'entén tot. Conec algun saltimbanque de restaurants que en aquestes situacions li encanta pontificar. Poden dir missa, però quan el cuiner titular no és a casa, no és el mateix. En aquests casos, hi hagi o no hi hagi l'amo o el cuiner, el més emprenyat és que tingui la barra de dir-te que tothom pot tenir un mal dia. Això, que tothom pot tenir un mal dia, és una excusa infame, injusta i violenta. Trobeu que la clientela es mereix un mal dia, especialment la de restaurants de preu, en què molta gent hi va molt de tant en tant? De veritat que m'han de traspassar a mi el seu mal dia? He de menjar malament perquè estaven malament? No em podrien haver avisat abans que tenien un mal dia i hauria canviat de restaurant o de bar o m'hauria quedat a casa? Per què no em tornen els diners o em conviden un altre dia si no han sabut complir les seves expectatives? Però el pitjor és quan un altre client et digui: ja et dic jo que sempre ho fan molt bé, però mala sort, han tingut un mal dia.
2: El pa, pa. I el vi, vi. Amb Daniel Jordà i Ferran Centelles.
1: Centelles i Daniel Jordà. Benvinguts al restaurant Caníbal, com esteu?
10: Ben trobats, molt bé.
1: Visca, visca, sempre és un plaer que coincidiu. Avui més, eh?
12: Sí, sí,
1: avui
12: sí,
1: més, avui, perquè avui, bueno, som a dos dies per la revetlla de Sant Joan. Esteu bé, per cert? Preparats sí, sí, per la revetlla? Sí.
10: Molt bé, moltes ganes.
1: Sí, fantàstic.
12: A l'obrador, a tope.
1: A tope, eh? Ens vestim de festa avui, clar que sí, perquè farem una mena de revetlla avançada a plena llum del dia. I ja sabeu que Daniel Jordà és el mestre flaquer de Panes Creativos, un forn al barri de Nou Barris de Barcelona, i també el nostre forner de capçalera i Ferran Centelles sommelier, estimat com pocs, també estimat Daniel Jordà, i responsable del Sapiens del Vi del Bulli Foundation i moltes altres coses, i tot un expert en begudes, òbviament. Avui la cosa, diguéssim, que ja sabem d'acabar. Tenim coques que maridarem amb begudes, és a dir, què podem veure, no?, amb totes aquestes coques diferents. I ho estic dient en plural, diguem-ho, Ferran, que els fas, estàs fent ullets ja.
10: No, sí, sí, és que ja pensava que coca és la coca, però ja estic entenent que no, perquè hi ha aquí moltes coques.
1: Vas a veure, Daniel, què ens has portat? Què ens has portat?
12: Hem anat per la via clàssica, també. Hem portat coca de fruita, hem portat coca de crema... Coca...
1: I la tercera no la diguis. Hi ha una coca innovadora, però no la desvellis encara. Vale. Et sembla que fem això? Una mica efecte sorpresa.
12: Venga.
1: Bé, i tenim dos coques més. Llardons, que jo sóc molt de llardons,
10: jo
1: he
10: també
1: de dir. Sí? Ah. Ets de l'equip llardons?
10: Mm-hmm.
1: Molt bé, Ferran. I la coca de crema clàssica amb pinyons. Gràcies especials al gremi de pastissers de Barcelona que ens les ha enviat. Això ho ha fet la gent de Vall Florida i s'han unit, diguéssim, a aquesta festa. Dèiem que és festa grossa per flaquers i pastissers. Cansat, Daniel, il·lusionat, com va la feina?
12: Bueno, són diades que agraden de treballar. A vegades la veterania es compta per les vegades que has treballat aquests dies. Llavors, quan portes molts anys, les has vistes de tots colors, des de dies que s'ha anat la llum, que ha plogut, que no ha fet bon temps o que ha fet moltíssima calor. Llavors, cada Sant Joan és diferent. I agraden treballar aquests dies. A l'obrador es fa bon rotllo i tal, i agrada de treballar.
1: Encara que estigueu a 36 graus.
12: 36 sí. graus i a tope de feina, però també és la última de l'any, saps?
1: Ja,
12: després
1: ja
12: d'aquí baixar la feina, és com...
1: Sprint final.
12: L'últim examen. L'últim
1: examen. Déu-n'hi-do l'examen. Ara les tastarem, aquestes coques, perquè la teva de crema porta aquesta meravella de taronja confitada per sobre, però és que, clar, quan ens ha dit una coca de xocolata, Ferran, tu creus que això és una coca o és un pastís d'aniversari?
10: Jo crec que és una obra d'art.
1: És una obra d'art, això? Sí. Mare de Déu.
10: Espectacular.
12: Aquesta l'havíem fet fa 3 anys i vam vendre, bueno, es va vendre molt bé, i era la Choco Cherries, que porta cirera natural. Bueno, aquesta li hem posat avui lima confitada, que li queda molt bé també.
1: És rodona, per això ho diem. Com un pastís. Partida per la meitat, i aquesta xocolata que fa com una mena d'encenalls grans, que això que deia el Ferran, una obra d'art. Abans de fer una queixalada a aquestes coques, Ferran, jo em preguntava, o pensava, vaja, que durant molts segles es pensava, oi, que les fogueres de la revetlla eren com una mena de símbol de protecció.
10: Però, protecció.
1: Clar, de què?
10: De protecció.
1: De protecció,
10: sobretot, es diu també per les vinyes. I té una connexió molt bonica aquesta festa amb la protecció de les vinyes, pues, al mal temps, a les malalties de la vinya, que ara quan si plou o no plou, ara en tenim moltes, especialment els fongs i inclús els mals esperits. Espanten els mals esperits que poden atacar els cultius.
1: I què passava amb el senyor Joan Baptista? Que era...
10: És una paradoxa. Sí, perquè és una festivitat que és molt compartida, no? I on ens solem brindar amb vi escumós, amb cava, amb corpinats, amb licors, i és una festivitat on el vi és molt significatiu. I resulta que, atenció,
1: sí,
10: Sant Joan Baptista, segons l'Evangeli de Lluc, era abstemi.
1: Ostres!
10: Sí, que no... celebrem amb vi, sí,
1: en el seu honor.
10: En el seu honor.
1: En el seu honor.
10: I diu així: no beurà vi ni beguda fermentada.
1: Ostres.
10: No només vi, sinó cap tipus de cervesa, ni cap tipus de sidra, ni cap altre tipus de beguda fermentada.
1: Sí, sí, que sí. L'home que no bevia vi presideix una de les nits més importants del cicle de la vinya, com és Sant Joan.
10: Exactament. Això es coneix com la paradoxa de Sant Joan Baptista.
1: Interessantíssim. Hem dit que el Daniel havia portat xocolata i crema, i la tercera... No ho diguis encara, no ho diguis encara, perquè és d'aquestes coques innovadores. A veure, de què és aquesta?
12: Aquesta és la coca creativa que cada any l'anem canviant. Aquest any ha tocat coco i pinya.
1: Coco i pinya.
10: Que bo.
1: Faig trossets?
10: Que ben jugat.
1: Sí, sí, sí, que soni la música, va.

0: No tenim ginebra, però déu-n'hi-do, perquè aquesta pinya ja esteu menjant. A veure, com ha sortit la idea? Perquè també m'ha arribat que em feu una de mojito.
1: Sí,
0: o sigui, mare de Déu, pinya, ja coco, mojito...
1: És un clàssic, és un clàssic ja. Cada any anem canviant. Sí que aquest any ens agradava un toc més tropical.
0: I aquest, el farciment?
1: És una ganache de xocolata blanca amb coco. Queda molt bona.
0: Boníssima.
2: Sí, no és tan dolça, no?
0: No.
2: El frescor de la pinya... No. És com lleugera. Sí. Pensava que seria més, no? Dins de les coques.
1: És contundent, sí. No?
0: No, i m'agrada perquè el Daniel sempre va tallant, però mai les tastes.
1: Després
0: vol dir demà passat. O sigui, de tant de fer-les, no? Ja gairebé estem cansats. A tot això, a sobre la taula, també tenim una ampolla de ratafia.

0: Ratafia, que el Ferran és fan de la ratafia, i ara ens explicaràs que, per tu, perquè et demanàvem, Ferran, ostres, a veure quina coca casa amb quina beguda. Després anirem als escumosos, perquè sempre ho associem al xin-xin-xin-xin. Però bé, la ratafia ens vas dir, escolta, això, amb la coca de fruita i amb la coca de xocolata, top, top. A veure, per què?
1: És bestial, la ratafia. A mi m'agrada dir-li que la ratafia és el jaguemàster català i m'agrada molt potenciar el seu consum perquè és una, té molta identitat nostra, no? A més, és una beguda màgica perquè hi ha multitud de receptes, no hi ha només una recepta única. Són receptes que es guarden de manera secreta a les famílies i són receptes que es fan utilitzant moltes de les herbes i les espècies, moltes d'elles també de l'entorn. Llavors, a mi m'agrada dir que la ratafia és com una fotografia líquida d'aquest paisatge, no? I a més, totes aquestes herbes i espècies, moltes d'elles que s'utilitzen com les nous verdes, com les farigoles, com moltes de les herbes aromàtiques que s'utilitzen, es cullen per Sant Joan. Llavors és com un maridatge molt també...
0: Tot està lligat,
1: a més és excepcional. No puc fer res més que recomanar un llibre que es diu El llibre de la ratafia, del Josep Escudero, que és un dels grans llibres que t'expliquen tots els secrets sobre aquesta beguda. És un llibre molt, molt bonic. En aquest cas estem provant una ratafia.
0: No, estem provant, no, serveix. Sí, Ferran. De moment encara no t'ha estat res.
1: Estem mirant, estem observant.
0: Sí, mira, tu ens dones un gotet de ratafia i jo et dono el tros de coca, en aquest cas de crema i fruita. Que Daniel, aquí...
1: Un bon intercanvi.
0: Gràcies. Aquí em crida l'atenció una cosa, que és que, a veure, les fruites que tu has triat per posar, ara ho dèiem, és aquesta taronja que ja et diu menja'm, que ja és molt bona, però no hi has posat totes les altres fruites de capçalera de les coques de tots colors, eh?
2: Ja,
0: com és això?
2: La fruita, al igual que les panses, es divideix el món en dos equips que no es parlen gaire. Posar fruita i que te la treguin fa molta ràbia, saps?
0: Això et consta, eh?
2: Sí.
1: Daniel, no, jo tinc una mica de hate a aquella que és de color la de verda.
2: El meló.
1: És meló.
2: Bueno, diuen que és meló.
1: Però podria ser qualsevol cosa, no?
2: Crec que és carbassa, més aviat, que tinta i tal. I sí que sé que el concurs de coca tradicional n'ha de portar. I són molts els que ja no li posem quan el dia de la diada, però hi ha gent que la demana, perquè hi ha gent que si no porta tota la fruita, doncs ja pensa que no és una coca. I és una mica la batalla que tal. Nosaltres, de totes maneres, la posem sense coure, perquè així no caramelitza dintre el forn i és més bona de sabor.
0: Clar.
1: Perdoneu, mireu que hem fet maridatges en aquest restaurant caníbal, però aquest és dels bons.
0: Perquè
1: aquesta ratafia té una complexitat excepcional. Coriandre, clau, hisop, nou verda, nou moscada, camamilla, Maria Lluïsa, anís estrellat i fins a 22 herbes i espècies diferents, la que estem provant, que sempre ha de portar, sempre, nous verdes amb maceració.
0: Ratafia rosset, que no ho hem dit encara.
1: Una dada molt interessant. El 60% de la ratafia rosset, que ens fan unes 160.000 ampolles, es ven única i exclusivament a la Garrotxa.
0: Sí,
1: per això que és el consum de ratafia, tothom tenim com la nostra marca, com molt, molt pròpia.
0: Més de la meitat,
1: de la Garrotxa en veuen molta.

0: I ens en queden encara dues coques per tastar, que són, bueno, són dues de les clàssiques, ja ho hem dit. En aquest cas, clar, jo és que la teva, que porta crema amb la fruita, ja la posaríem al costat de la fruita, sí, per entendre'ns. I ara anem a tastar la de crema, que ens ha enviat el gremi, i la de llardons, que també s'ha enviat el gremi de pastissers, perquè la de crema és la clàssica, eh? I ja tothom ens la imaginem amb els pinyons per sobre. Tu aquestes les fas, per cert? Fas jo... llardons o no?
1: Llardons no, perquè no tenim molta calor a l'obrador i no ens... se'ns desfan les capes de greix i no quedaria fullada, no? I no la fem per això. A Madrid Fusion es va presentar la millor palmera del món i estava feta amb mantega de porc.
0: Mira, veus?
2: I... era del Daniel Jordà, no?
1: No.
2: Un
1: impostor.
0: No, pobre, que no ho pot fer, que té massa calor a l'obrador. No ho pot fer. Bé, aquestes dues, diguéssim, les hem agrupat, la de crema i la de llardons, perquè, segons Ferran Centelles, casen perfectament bé amb un vi escumós, però és que, clar, vi escumós, ara ja hem de fer un manual abans de dir aquestes paraules.
2: Exacte, se'ns ha complicat.
0: Se'ns ha complicat. Com ho expliquem,
2: sí,
0: això?
2: Sí, sobretot m'agradaria fer la reflexió de que durant la història el vi escumós ha anat fent-se de més dolç a més sec. Sí, però exageradament, perquè al segle XIX tenim un escriptor anglès, Henry Bezetelli, no sé si ho estic pronunciant bé. Bezetelli, sí. Que ens va explicar quants grams de sucre es ficaven als vins escumosos segons a la nacionalitat on enviessin, no? I deien els francesos, entre 40 i 60, els anglesos una miqueta més sec, de 20 a 30, no? I els alemanys 80 grams, i els russos, els escumosos dels arts, 200 grams.
1: Wow.
2: Sí, que era una bogeria. Mm-hmm. Tot això ha canviat moltíssim i ara ens agraden, sobretot aquí a Catalunya, els Brut Nature, que són escumosos que porten... no porten sucre. Això és com ens agrada veure. També hi ha els extrabruts, que són 6 grams, i fins i tot el brut, que també en fem molts, a 12. Però res a veure amb el que es feia abans. Sí, res a veure amb això. I per celebrar aquest Sant Joan, m'agrada sempre rememorar el primer vi que es va fer escumós sense sucre afegit, que es va fer a Catalunya per la família Mestres, i el van emmarcar amb la paraula el vi sol. Li deien el vi sol.
0: Vi sol tot junt, sí, però en referència...
2: al que no portava sucre, vull dir que som una mica també impulsors, inventors d'aquest vi escumós sense sucre. I a mi m'agrada molt, molt també el maridatge, és un maridatge cultural.
0: Mira, et dono un trosset de llardons a Daniel, sisplau, prova alguna cosa. El Daniel només tasta el que no és seu.
1: Està cruixent, eh?
0: Boníssima. És que ben feta la coca de llardons, que hi ha millor. Totes són bones, eh? Però...
2: excepcional, eh?
0: Boníssima. Ara ens falta l'escumós. Perquè si faig un glopet de ratafia, què?
2: Anirà molt bé, també.
0: Sí, també. Sí, sí. Clar, ens has fet aquesta mena de... no, brut natura, tot això que m'ha explicat. Però un gran escumós de llarga criança, aniria bé aquí?
2: Aniria molt bé, i sobretot amb el tema de la crema. Els escumosos, quan fan la criança quan estan mesos sobre els llevats els donen molt de cos, molt de sabor de proteïna, molt de sabor umami i molta cremositat al paladar. Llavors, per aquestes coques de crema, que són amb aquesta potència i sabor, i res millor que un escumós, en aquest cas no jove, sinó un escumós que hagi passat molt temps amb criança, que són més delicats, continuen mantenint la bombolla, no? I guanyen amb paladar i guanyen amb cremositat. Deliciosos, eh? Mm-hmm. Grans reserves, corpinats. Tots ells, clàssic Penedès, que també hagin posat envellit a les caves. El gran secret del vi escumós català de qualitat és que les bodegues, els cellers, guarden molt de temps el vi, i això l'enriqueix del sabor dels llevats que estan dins de l'ampolla.
0: Mm-hmm. És a dir, que per resumir, no? Un gran escumós català per coques, anem a dir, com la de crema, com la de llardons.
2: Exacte.
0: I després aniríem amb la ratafia, amb una coca de xocolata. Exacte. O una coca de fruita confitada.
2: Em semblaria molt adient.
0: Moltes gràcies, de veritat, Daniel Jordà, per aquesta generositat sempre. I ara continuarem menjant. I brindem, és que no farà soroll, però escolta, brindarem, encara que sigui amb goig de paper.
2: passant per la revella.
0: Sí. Aquesta ratafia fantàstica. Moltes gràcies,
2: molt
0: també.
2: Ferran
0: sí, Centelles.
2: No, que ho passi molt bé, tu, Pol, la gent, amb cap, les persones, a gaudir de la revella.
0: I moltes gràcies per aquesta temporada, també, que Déu-n'hi-do, totes les coses que hem après amb aquest duet fantàstic de Daniel Jordà i Ferran Centelles. Xin, xin, xin, xin, i bona revella.
2: Bona revella, pnics.
0: I, escolteu, acabem, ja ho sabem, ara anem del món dolç al món salat, perquè sempre acabem amb l'especialitat que són, avui anem a tastar uns tradicionals fideus a la cassola que ens els serveix Carme Boada del restaurant Sabarca.
1: Ja apuntaria bé.
0: També. La Carme Boada és del restaurant Sabarca de Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, de la Selva, i és un dels restaurants que participen en aquesta campanya gastronòmica que celebrem, que es diu Mil i una maneres de fer els fideus a la cassola. Ara descobrirem que aquesta n'és una, però que n'hi ha moltes més i que fins al 28 de juny podeu tastar a Tossa de Mar. Escoltem la Carme. Adeu, estimats.
2: Adeu, adeu.
0: Bona revetlla.
2: Bona revetlla.
1: Bona revetlla.
3: La nostra proposta gastronòmica en aquest menú especial aquest any inclou el pop. Tenim en el nostre menú, tenim inclòs la fideuà marinera amb pop, no? I els fideus a la cassola, que evidentment són més caldosos, amb pop i costelló, no? Per remetre una mica al mar i muntanya i, bueno, fer una proposta que sigui més enfocada cap a plats marítims i receptes marineres de tota la vida, que és una mica el nostre ADN, amb productes de proximitat, que pugui ser, i aquest cop amb el pop també és un producte que té un gust molt específic i molt especial. I després, fora d'aquest mes, sempre teniu fideus a la carta també, no? Com no podia ser d'una altra manera.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Nosaltres tornem diumenge vinent, penúltim menú de la temporada, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Conchi Vecino, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.

0: mare segur que la primera compra que va fer amb meu amb el cotxet va ser venir aquí al mercat a comprar oli. La màquina de l'oli que hi havia, l'oli pujava, baixava, no sé com feia, i al final l'ampolla s'omplia, però és una cosa bastant maca que tinc gravada.
1: Tens gravada, eh?
0: Tinc gravada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Aquest dilluns, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim, amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que el litoral i el prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: Alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Més notícies. Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. Entre dilluns i dimarts, França assolirà temperatures rècord superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. La meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, el grau més alt, i avui tancaran 850 escoles. Les altes temperatures, superiors a 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya. I el Regne Unit es dona per feta la marxa del primer ministre britànic Keir Starmer davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores. Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup de 10 joves a Mataró, al Maresme. Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde David Bote ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del Mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, que és l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aquesta setmana. La policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. La majoria de les víctimes d'aquests robatoris eren dones. El lladre les detectava dins d'un vagó, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes els prenia el mòbil de les mans i fugia de l'estació. El detingut està acusat de 8 robatoris violents entre maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja a uns 8.000 euros. I al Festival Sónar, aquest cap de setmana, la policia ha detingut un altre home per robar 34 mòbils en una sola nit al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. La matinada de dissabte, diversos assistents al festival van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon als voltants d'un dels escenaris principals. Els agents van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels aparells. Quan el van escorcollar, li van trobar més d'una trentena de mòbils amagats als pantalons. Esports. La selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup al Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres. Al mateix grup del Mundial, aquesta matinada, s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. I tot just ara, a les 3 de la matinada, ha arrencat el Nova Zelanda-Egipte. De moment, 0-0. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0. L'Igualada ha guanyat per 4-2 al Liceo en el quart partit del play-off final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Ara la final se'n torna a Galícia. Dimarts, 5è i definitiu partit. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayo Kura i de l'italià Pecco Bagnaia. I en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge, a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
0: Fins aquí les notícies.
3: Les dones i els dies.
4: Amb Montse Virgili.
5: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
3: Per orelles fines i cors oberts.
5: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
3: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
5: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
4: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
5: Però què pensava que era la intel·ligència?
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Evolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal? Com esteu? Fa uns dies l'empresari tecnològic Elon Musk assolia una nova fita en la seva carrera. Es convertia en el primer bilionari de la història. Sí, ho heu sentit bé, bilionari amb B, eh? 1 milió de milions d'euros amb la sortida de borsa de la seva empresa SpaceX. La seva fortuna es va disparar, això vol dir que té més diners que el PIB de països com Suïssa o molts d'altres, per exemple, o més del triple de diners que les segones o terceres fortunes del món. O atenció, ell sol té més diners que gairebé la meitat de la població del planeta. És molt bèstia aquesta dada, aquest titular. I estem parlant directament d'una bogeria de diners de quantitats inimaginables, no? Ens preguntem, no? Quantes vides necessitaria Elon Musk per gastar tot el que té? No es pot ni calcular. Potser ens conformarien que durant l'única vida que viurà Elon Musk donés exemple i demostrés que entre algoritme i algoritme tenir molts diners també serveix per construir un món millor. I segur que pot crear fundacions i segur que pot crear ajudar a molta gent. Nosaltres des d'aquí a la Revolució li diem també que està molt bé, tenir bones idees tecnològiques i guanyar diners, però que ajudar els altres a la vida és molt millor. Alors on danse. I avui comencem molt forts. Entrevistarem l'exjugador de bàsquet, emprenedor i assessor financer Ferran Martínez, un home que s'ha reinventat totalment i, a més, que ens presenta el seu nou llibre. També parlarem amb el creador d'un curtmetratge que ajunta dues paraules que parlen d'innovació, la intel·ligència artificial i Gaudí. També escalfarem motors per la Catosfera, una trobada tecnològica a Girona que fa anys que s'ha convertit en imprescindible. I acabarem parlant també com fomentar vocacions científiques per als joves i sobretot per les nenes. People.

0: Que tot et vagi bé?
1: No, aviam, que tot vagi bé, també és relatiu, no? Jo el que sí que puc dir és que sóc molt feliç amb el que estic fent ara, el que vaig fer abans, i que els esportistes tenim una sort molt gran, que és tenir dues vides. La primera, com a esportista, va ser fantàstica, però la real és quan et retires, i a partir d'aquí, totes les experiències i valors que vaig treure de la primera, doncs les he pogut anar aplicant a la segona vida, amb coses que m'apassionen i m'encanten, com és la tecnologia, les finances i tot això, no?
0: Molt bé, avui ens presentes el teu llibre, expliquem l'algoritme de l'èxit, ja ens agrada que hi hagi la paraula algoritme, l'algoritme de l'èxit. Què hi expliques i per què l'has escrit, Ferran?
1: Aviam, el primer és el sisè llibre que escric, o sigui que, com pots veure, m'agrada molt escriure i intentar treure de dintre tot el que porto de tants anys, no?, d'experiències. Ja tinc 58 anys, vull dir que ja sóc tot un veterà. I al final, doncs sí, el que intento és, a partir de les vivències que he tingut, tant en el Barça, el Joventut, el Panathinaikos, la selecció, temes d'alt rendiment esportiu, doncs com extraure això per poder tenir un alt rendiment també a la teva vida posterior, realment fer el que més t'agradi, intentar-te rodejar de gent molt bona, igual que feien amb els equips on jugava, i sobretot anar fent projectes nous, no? Vaig començar amb una etapa d'assessorament financer amb diferents bancs, creant departaments d'esports and entertainment, que això em va donar molta formació financera, i després també amb inversió tecnològica. Tant primer amb startups i després en companyies de disrupció, pues, blockchain, i intel·ligència artificial i computació quàntica, o sigui, molta cosa.
0: Clar. Qui el llegeix aprendrà a gestionar els seus diners i les seves inversions, perquè el llibre dius, no?, una frase interessant: un dels grans errors del nostre model educatiu és que ningú ens ensenya com funcionen els diners, què ens haurien d'ensenyar, i creus que la gent que el llegeixi doncs, sabrà quin és aquest algoritme de l'èxit, sí?
1: Bé, més que no es tracta d'una fórmula que si l'apliques ja ho saps, si no seria un xollo això, no?
0: Sí.
1: Al final el que intento és, quan parlo de llibertat financera em refereixo a que la millor inversió que pots fer és en formació. Llavors la gent normalment inverteix perquè li diuen que inverteix allà, però no saben realment on fiquen els diners, no? I jo el que estic dient és que com més et preparis, més et formis, més aprenguis i més disciplina tinguis, més capaç seràs d'agafar el control de la teva vida, inclús que quan vagis al banc i et diguin, et recomanin alguna cosa, tu puguis dir, no, és que això no m'interessa perquè jo vull això, això, això, perquè potser tens més coneixements que els propis banquers.
0: Clar, tu dius, en el llibre hi ha un capítol que digues, sigues el teu propi entrenador.
1: Sí.
0: Has estat l'entrenador de la teva vida.
1: Clar, és el que diem que està bastant de moda, l'autocoaching, que són...
0: Què és l'autocoaching?
1: L'autocoaching, bé, més o menys, és a dir, que tu puguis d'alguna manera autogestionar les teves pròpies emocions i anar trobant també el teu propi camí per ser feliç a partir d'una sèrie de valors que portes molt innats, no? Com és l'optimisme, com és la consciència de debilitats i fortaleses que tens, molt els hàbits que fas servir cada dia, moltes coses, no? El compromís i sobretot l'alt rendiment que tota la vida has tingut com a esportista, pues que ja ho portes a dintre i que ho exportes després a la vida de fora, a la real.
0: Dius també el llibre, la IA no és un rival, sinó una palanca. Què vols dir, que parlem molt d'intel·ligència artificial?
1: Clar, home, és una ajuda brutal que tenim i l'hem d'utilitzar com el que és en veritat. No és ni un psicòleg personal que li pots preguntar els seus problemes, sí? I que tu et dirà el que tens que fer, ni tampoc és una cosa per fer consultes, perquè per això hi ha altres sistemes, no? Que si és veritat és que arriba un punt en què bueno, té tal potència que la gent confon això amb com si fos una altra persona i que t'està entenent, que t'està ajudant, i no és així. I tot i això, el que entenem per intel·ligència artificial és una part molt petita del que serà en el futur, no? I és si realment en un futur les IAs podran arribar a tenir certa consciència, certa empatia real, o que al final podran tenir hasta ironia, sentiments i tot això, que és una cosa que bueno, a lo millor algun dia arriba a passar.
0: Molt bé, pots explicar, Ferran Martínez, què és el mètode Zen 305, que estic molt intrigada? Es pot explicar?
1: Sí, perquè això és un dels llibres que vaig escriure, el quart llibre, que parlava sobretot de sistemes que jo havia utilitzat com a jugador, que jo no sabia que eren Zen, però que es veu que sí que ho eren, doncs era exercicis de respiració, exercicis
0: Abans de fer aquell tir?
1: Això, abans dels entrenos, sobretot temes de visualització, de respiració, que t'ajuden a baixar pulsacions i estar molt més concentrat, i que tot això que jo utilitzava com a jugador i que ho havia après llegint un llibre, justament, que es deia Biofeedback, abans dels Jocs Olímpics de Seul, que ho feien servir esportistes americans com el Carl Lewis, doncs
0: ho vaig fer. I visualitzaves aquest moment, mira, visualitzaves aquest moment...
2: El triple de Ferran! Triple de Ferran Martínez, 28-26 Olympiacos.
1: Sí, sí, bueno, al final érem...
0: On era això? A veure si ho saps. Eurolliga?
1: Sí, sí, l'Eurolliga del 94, que vam quedar campions amb la penya contra Olympiacos, el primer equip català amb quedar campions d'Europa.
0: I explica'm aquesta visualització, tu, que vas fer?
1: El tema era que no, tots els jugadors tenim sempre uns hàbits molt concrets, no? És, els dies abans del partit, doncs, fem entreno al dematí, dinem, fem la siesta, i a la siesta visualitzava com seria el partit. Doncs, sapigués...
0: I es feia realitat, sempre?
1: Bueno, és com si ja ho hagués viscut abans. D'alguna manera, no és vaig a dormir, em quedo fregit i somio mil coses, no. Mentalment, doncs, veia com em defensarien, qui em defensaria, com seria el partit.
0: I et passava això? Perquè això amb el Xesco Espar, que també s'ha dedicat al món del
1: també
0: Barça... També n'he parlat alguna vegada, eh?
1: Doncs sí, jo crec que és molt important.
0: O sigui, és molt important la visualització.
1: Sí, sí, sí, perquè tu t'estàs imaginant ja, com serà el partit.
0: Però sempre passa, Ferran, és a dir, ja puc visualitzar, escolta, a mi és una casa fantàstica ara mateix, no?, amb quatre piscines. Mira, escolta, no a tothom li passa, que es visualitza amb una casa i quatre piscines i et passa.
1: Un exemple concret, amb aquest partit amb l'Obradovic, la final que vam jugar, és que com jo sabia que em defensaria Fasoules, que era un tio igual d'alt que jo, i que no em seguiria la línia 3, doncs jo els moviments eren enfocats a intentar-lo treure de la zona. Si ell no em sortia, tenia possibilitat de tirar el triple. I si em sortia, tenia possibilitat d'entrar dintre la pintura i fer-lo contra 1. Llavors, tot això ja ho havia visualitzat prèviament, no? Perquè és una qüestió també de concentració. I el tema d'exercicis de respiració i de fer exercicis amb el diafragma és el que utilitzen els que fan apnees. I per això poden aguantar 5 minuts a sota l'aigua.
0: Com es fa això?
1: Pues, bueno, són petits hàbits, és una espècie d'entrenament. Tens que fer unes espècies d'abdominals cada dia, també fer exercicis de meditació, de posar la ment en blanc. Tot això ho vaig escriure en el llibre aquest Centre 105 i que m'ha ajudat en moltes coses també.
0: Molt bé. També parles dels teus pitjors tirs.
1: Bueno, clar, perquè he tingut vivències molt, molt dures que m'han fet doncs, ser capaç d'adaptar-me a qualsevol condició o circumstància. Per exemple, en l'any 91 vaig tenir una lesió molt greu al peu, que em van dir que no podria jugar mai més. Em van operar 3 cops. Vaig tenir que renunciar a anar als Jocs Olímpics de Barcelona. Imagina't el que és de dur això per intentar recuperar-me. I al final, doncs, tota la vida vaig jugar durant 11 anys amb molt de dolor i amb molts antiinflamatoris. Doncs em vaig adaptar, vaig tenir que canviar el meu estil de joc per d'aquesta debilitat, que era que no podia saltar amb el peu esquerre, millorar el tir de 3, millorar el joc amb l'esquerra i transformar-me una mica.

0: Jo dic que el Ferran Martínez, que l'he entrevistat moltes vegades, jo t'he entrevistat moltes vegades al llarg de la meva vida, perquè jo també porto moltes entrevistes, però t'admiro per diferents coses i que vaig fer un programa que es diu L'he superat. Com saps, també jo crec que el Ferran ha superat moltes coses i ha estat exemple de que la vida es pot tornar a començar, es pot arrencar, es pot crear projectes i, a més, explicar que aquest home no para, perquè està a Rental, ara m'ho expliques, i a Vi Evolutif, amb Iñaki Urdangarín, que també vau fer aquesta presentació. Suposo que també defenses l'Iñaki, que l'hem vist més als mitjans, el dret de l'oblit de l'Iñaki, tu que el coneixes, no? Una persona que, evidentment, doncs, ha estat, no? Jutjat, no? I que ha passat tot el que ha passat, però que tu també dius, també té dret a l'oblit i a seguir endavant.
1: Clar, jo conec l'Iñaki des de que té 18 anys, estàvem junts a la residència Blume, quan érem joves, els dos jugàvem al Barça, els dos tenim la mateixa edat, compartíem el vestidor de bandatges en el Palau Laugrana, perquè els de handball entrenaven abans que nosaltres i els de bàsquet entrenàvem després. És el conec de tota la vida, no? Ell va tenir una època brillant com a jugador de handball, amb medalles olímpiques, títols i tot, va tenir un sotrac molt fort en tot el que li va passar i, òbviament, clar que sí, que té dret a reinventar-se i aprendre també de les experiències que ha tingut i convertir-les en algo positiu, que és el que està fent i el que estem fent junts, juntament amb altres dos socis, a Vivolutif, no? Que és una empresa doncs, de coaching esportiu, però no només per a esportistes o atletes, sinó també dirigit a empreses que busquen l'alt rendiment i com provoca aquests canvis a dintre de les companyies.
0: Clar. També, com fas aquest coaching ara, que ens escolten emprenedors, directius, també fa conferències, com treballa bé un equip, no? Perquè tu parles en aquest llibre que avui ens presentes, també parles del síndrome del vestuari buit, de despertar d'un somni, és a dir, en un equip no és fàcil, hi ha egos, hi ha directius, no? Gestionar bé l'equip, què recomaneu?
1: La clau de tot això és aconseguir que tots els membres de l'equip estiguin super motivats i alineats per aconseguir l'objectiu final. Perquè els equips, jo aquí he tingut experiència amb molts equips obligats a guanyar tots els títols, realment la tasca que teníem que fer entre tots, i sobretot l'entrenador, és tenir igual de motivats el jugador que jugava menys com el més titular de tots, no? Perquè al final l'èxit individual de cada un estava amb l'èxit conjunt de l'equip de si aconseguíem els títols. Llavors això és adaptable també a les empreses i a la vida en general, no? Al final tothom tenim el nostre ego, però tenim que posar aquest ego al servei del company, i això és el que hem ensenyat també a l'esport, intentar fer millor el del cantó, perquè si ho fas així doncs trauràs un alt rendiment tant teu com el de l'equip.
0: Clar. A més, dius en el llibre, juga per guanyar la vida que mereixes. Clar. Clar. Molta gent dirà, escolta, Ferran...
1: Jo mereixo més, no?
0: No, però escolta, no és tan fàcil, no? És a dir, clar, en aquest llibre, no. Aquest algoritme que de l'èxit, és un llibre que no vens falses promeses per fer-te ric, però sí que és un manual d'estratègia per treure partit del teu talent, no? El teu treball i la teva vida, no? Que al final és el que un vol, no? Que tenir, doncs, un bon futur, no? Ja sigui personal o professional, no? Això és el que vol tothom.
1: Clar, clar, però ningú ha dit que fos fàcil. El que sí que està clar és que tothom ha de lluitar per aquest objectiu. I ara l'esport ens ha ensenyat a nivell de disciplina que si tu ets ordenat i tu tens una metodologia, que el llibre no explica que té que ser aquesta, sinó que cada un té que trobar la seva. I al final, quan parlo d'èxit, no parlo d'èxit econòmic o professional, parlo de felicitat, el que entén cadascú per felicitat, no? Que en el meu cas doncs és tenir una família, tenir la meva dona Maria, els meus fills, el Sergi i l'Anna, tinc dos nets, en Pep i en Tomàs.
0: Ja, tens dos nets? Això ho sabia. Imagina't, amb 59 anys,
1: 58
0: ja.
1: Anys, 58.
0: Ah, 58?
1: I dos nets, un de dos mesos i un altre nen d'un any i mig. Tu imagina't, la felicitat què és? Doncs és això, que hem estat vivint a països com Grècia, amb tota la família junts, amb diferents equips, a Itàlia, tot això, i que al final hem sigut una pinya i que al final doncs, és una motivació molt gran poder fer tantes coses sempre amb un equilibri emocional molt important familiar, clar.
0: Has dit també una altra frase, pensaré en gran i actuaré en petit cada dia. Posa'm exemples d'aquesta actitud.
1: Això són, bueno, és molt aplicable, ho fan els japonesos molt, no? Que són petites coses fetes cada dia que produeixen grans canvis.
0: I com per exemple?
1: Bueno, explico un exemple molt concret de bàsquet, no? Jo cada dia dedicava 5 o 10 minuts al dia a fer exercicis de fer més forts els dits. Pues ja fos flexions amb els dits, agafant la pilota amb una mà i tenir-la 10 minuts seguits sense deixar-la anar fins que els dits ja no aguantaven més i es queia, perquè són pilotes de bàsquet que són grans, i això que ningú s'enterava, ni els entrenadors ni ningú, feien que agafés molt més tacte a les gemmes dels dits, i tenia molta més precisió a l'hora de tirar. Per això tenia bons percentatges. I quan em deien, uf, aquest jugador quina potra que té, mira, ha tirat aquest xurro i li ha entrat, pues no era sort. Era entrenaments petits, hàbits diaris que produeixen grans canvis.
0: Tu has estat molt disciplinat a la teva vida, eh?
1: No, bueno, he sigut molt curiós per intentar fer coses diferents a les que tothom feia, no? Si els pivots en aquella època estàvem acostumats a posar bloquejos, a agafar rebots i tirar de sota la cistella, doncs jo perquè no podia botar, podia tirar a tres, podia jugar en moltes posicions, no? Perquè que avui en dia l'evolució del bàsquet, els jugadors són molt polivalents. Doncs sempre m'ha agradat fer coses una mica diferents i tenir curiositat per aprendre.
0: Clar. Pregunta que et faig, també que saps on invertir. Si tinc, imagina't, algú que tingui 10.000 euros i els vol invertir, què recomanes avui a l'oient? On els invertiria? Les tecnològiques?
1: Sí, si són, o sigui, aquests diners no els necessites i són un estalvi que tens, el primer que et diria és que diversifiquessis, no fiquessis tot en un sector concret. Les tecnològiques, òbviament, m'agraden molt, però jo no ficaria tot en tecnològiques. Llavors, n'hi ha molts sistemes d'inversió, uns d'ells, jo el que diria és també investiga el que són les noves inversions que existeixen, que és la tokenització, el web 3, el que es diu finances descentralitzades, i un exemple és Rental, que és una empresa on estic, que justament fem tokenització immobiliària, que és juntar el millor de la inversió immobiliària que tothom coneix i fer-la accessible a qualsevol tipus de persona a través del blockchain. Pues això, que pràcticament ningú coneix, pues ho has d'investigar per descobrir noves maneres d'invertir, aquesta o moltes altres que existeixen.
0: Molt bé, per acabar et faig un exercici que m'agrada molt, Ferran Martínez, que ha presentat un llibre que us recomanem moltíssim, eh? L'algoritmo de l'èxito, reinventa-te i alcança la llibertat financera, reinventa-te i guanya aquesta llibertat financera. Digue'm les quatre persones més importants a la teva vida, a banda de la teva família, professionalment, que t'han ajudat. Que
1: a banda de la meva família.
0: Sí, bueno, que t'han ajudat més, eh? És a dir, que ja, perquè jo dic, tothom li ha anat bé perquè algú li va donar una oportunitat. A qui destacaries que et va donar aquesta oportunitat, Ferran?
1: Jo diria que, per exemple, a nivell de bàsquet, de les persones més importants que vaig tenir és el Díaz Miguel, que és l'entrenador que em va portar a la selecció amb només 17 anys.
0: Sí, qui més?
1: A nivell empresa... Ostres, és que és molt complicada aquesta pregunta.
0: Aquesta pregunta,
1: perquè...
0: potser són 15, però t'he de fer triar 4.
1: I no pot ser de la família, dius? Bueno.
0: No, també la teva família, no, sí. La teva dona, els teus fills...
1: La part més important, sobretot, ha sigut la meva dona per una qüestió. Nosaltres ens vam casar l'any 90, que érem superjoves, amb 23 anys, i pensa que el que és per una persona jove poder marxar a un altre país amb els nens amb 5 mesos i amb un any i mig i canviar de vida, això també és sortir del teu estat de confort, no? I sempre hem anat junts a tot i hem sigut una pinya, per tant, ha sigut molt important.
0: Com es diu la teva dona?
1: Maria.
0: Maria.
1: Sí. En el seu moment puntual, Jaume Berenguer va ser el primer entrenador també que em va portar al Barça i amb el que vaig començar a jugar a bàsquet. Va ser molt, molt important també a la meva vida i ja està, em queda un.
0: Bueno, un altre. I un altre.
1: És difícil. Bueno, jo amb aquests tres crec que estaria bé.
0: Doncs això és l'algoritme de l'èxit i la teva vida, l'èxit, no? La Maria, aquestes persones que em deies que t'han donat una oportunitat, i ara s'emocionava el Ferran, perquè quan parla de la seva dona, i això és molt bonic, s'emociona, que també està molt bé. Les persones que tenim al costat en el viatge de la nostra vida són molt importants. Ferran, felicitats per aquest llibre, per aquest viatge, un plaer que hagis tornat a passar pel programa, i t'emplacem a tornar-hi, qui sap si d'aquí, jo espero que abans de 10 temporades, que torni el Ferran Martínez, i felicitats per tot, gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Revolució 4.0, desena temporada.
3: Disculpe, su entrada?
4: Soc Antoni Gaudí i aquesta és la meva església.
3: Señor, usted no puede entrar por no haber pedido cita previa.
0: Aquest és un fragment d'un curtmetratge que potser molts heu vist a les xarxes socials. Què passaria si Gaudí aixequés el cap? Avui hem convidat el seu creador, és el Joan Rieckbeet, un director de cinema amb una llarga trajectòria en què hi ha pel·lícules, videoclips, i que sempre ha apostat molt per la tecnologia i la innovació, i des de fa un temps també està treballant amb la intel·ligència artificial. Jo veig que no para a les xarxes socials. Què tal, Joan? Benvingut al Revolució.
5: Hola, moltes gràcies, aquí estic.
0: Què tal? Perquè et veig amb Gaudí. L'altre dia també et veia amb les jugadores del Barça.
5: Sí, les jugadores del Barça, sóc molt fan, i vaig dir, va, vaig a fer aquí una coseta.
0: I apareix Urgell, amb tot de gent, és a dir, ara m'explicaràs, però aclarim-ho d'entrada. És un curs generat tot a mia, el de Gaudí?
5: Sí, absolutament tot està fet a mia, fins i tot la música. Que, bueno, jo sóc músic, a mi m'agrada molt la música, i utilitzo la IA amb els temes musicals que jo vull. Per exemple, en el cas del Gaudí, jo em anava mirant la pantalla i anava pensant quina música aniria, perquè aquí hi ha recordatori al Cant de la Senyera i Rosa d'Abril. Llavors, amb aquestes dues cançons, Rosa d'Abril i Som i Serem Gent Catalana, hem construït tota la banda sonora. I jo, a base de proms i a base de notes que jo li he anat pujant al Suno, tocades amb el piano, he anat construint tota la banda sonora en funció... Cada tros té el seu fragment
0: com
5: musical.
0: Com se't va ocórrer la idea? Va ser arran de la visita al Papa o ja hi treballaves abans?
5: Jo ja havia treballat amb el Gaudí perquè el 2002 vaig fer un curtmetratge amb l'Abel Folk i amb el Ramon Madaula, que era un curtmetratge on explicava la relació de l'arquitecte i el mecenes. I llavors vam fer el Gaudí, vam maquillar el Madaula en tres èpoques diferents, des del pèl blanc, que és el que més coneixem, a l'època de jove. I, bueno, és un curtmetratge molt divertit i vam estar treballant-hi molt. I arrel d'això, quan vaig sentir per la ràdio de que a lo millor que inaugurarien la Torre en castellà i tot això, jo sabia que el Gaudí era molt català, era molt catalanista.
0: Sí?
5: I fins i tot el van posar a la presó. I vaig dir, bueno, he de fer alguna coseta, em fa molta gràcia això. Què passaria si Gaudí s'aixequés ara i aparegués i volgués veure la seva catedral?
0: Clar.
5: I clar, hi havia dues coses molt importants. Una és la cita prèvia, que això és un dels temes que també sóc molt crític amb la cita prèvia i vaig pensar, va, anem a posar-lo aquí en aquesta situació.
0: Molt bé, quines eines? Ho podem explicar una mica, els secrets? Quines eines d'intel·ligència artificial has utilitzat o és secret? O pots confessar algunes?
5: No, puc explicar-ho, que a més dono classes a la Universitat Autònoma. Tot això ho està fet, la part de música està fet amb Suno, però nosaltres, el que he pujat ha sigut les melodies, com són les melodies, és a dir, quan jo tenia tot el curt acabat, jo me l'he mirat i amb el piano he anat fent tota la melodia que jo volia que sonés, fins i tot algunes veus, i llavors per prom he anat decidint d'aquest temps, vull que soni una petita orquestra amb aquests instruments, d'aquí a aquí vull que soni una coral amb nens, d'aquí a aquí, i tot això amb el prom estava definit, i no va sortir la primera, ni la segona, la tercera, fins a... no recordo quantes vaig fer, el sonot fa dos cada cop, i fins que al final vaig dir, volant.
0: I amb imatge?
5: I amb imatge, jo treballo amb Runway, ja des de fa 3 anys, 4 anys, ja quan va aparèixer el Runway, i el Runway ara, a més, incorpora molts algoritmes diferents. Principalment està fet amb el seu, que és el 4.5, el Gen 4.5, i també he treballat molt amb Seedance. Que Seedance, una cosa és la imatge en moviment, i l'altra cosa és com defineixes el plano.
0: Quantes hores has fet això, Joan?
5: Això un dia i mig.
0: Un dia i mig?
5: Sí, només un dia i mig.
0: Tan ràpid?
5: Sí, diverses màquines, i cada màquina va treballant el seu, i mentre una va fer render, treballa en un altre lloc.
0: És que es nota que li agrada tant, perquè jo, Joan, el conec de fa temps ja, de les xarxes socials del Montic, i li apassiona. Jo no sé si creus que... Què pensaria Gaudí, si pogués veure aquest curt? Creus que ell hagués fet servir ara aquesta tecnologia com a arquitecte?
5: Sí, segur. Segur. Bueno, és més, amb el que han fet ara amb la Sagrada Família, han hagut de refer programes i softwares d'arquitectura perquè entengués el software, que és el que volia el Gaudí. Perquè el que construïa el software no era exactament el que els arquitectes actuals volien fer, segons els papers i les notes que havien llegit. I van haver d'agafar programadors perquè canviessin l'estructura del programa per poder recalcular la catedral que han fet ara.
0: És que l'arquitectura, la feina la feia sense càlculs matemàtics, fent servir la geometria, no? Per tant,
5: sí.
0: La intel·ligència artificial no sap copiar Gaudí gairebé, li costa copiar,
5: No, ells treballaven per digons, que això ho explico en el curtmetratge, que feia uns cordills i penjava uns cordills en unes bossetes i posava per digons, i llavors amb el número de per digons que posava en cada punt, allà calculava el punt de carga. I això...
0: I com més treballava, Joan Gaudí, com més treballava d'aquesta manera i amb la seva imaginació,
5: home, 100%, clar.
0: No?
5: I amb la col·laboració de molta gent, de moltíssima gent que participava amb ell.
0: Clar. Alguns exemples de prompts i instruccions que has anat donant a la IA?
5: Els prompts cada cop són més fàcils perquè, a més, ara ja admeten el llenguatge natural. Vol dir que tu li expliques què és el que vols, hi ha una estrelleta, apretes l'estrelleta i allò t'ho interpreta I hi ha vegades que et fa el que vols i hi ha vegades que no t'ho fa. Però és que en els rodatges reals passa així. Tu en el rodatge tu defineixes la càmera, defineixes per on es belluga la gent, els actors, assages, rodes, fas un plano no, un altre plano és fallut, un altre plano, fins que al final surt la màgia. Doncs en aquí també passa el mateix. De cop i volta estàs treballant amb la intel·ligència artificial i et surt un plano. De fet, quan vaig pensar, va, què passaria si el Gaudí sortís de sota terra? Vaig fer el prompt, vaig preparar la imatge, li vaig donar les referències al Gaudí, que ho vaig treure de la Viquipèdia, la imatge d'Ivo.
0: Ets un artista, Joan.
5: I llavors,
0: ets un gran artista.
5: I quan
0: eh?
5: Vaig veure com sortia de sota
0: té
5: terra...
0: Té una imaginació, el Joan.
5: Vaig dir, vale, fantàstic, ho tinc, m'agrada. I vaig continuar.

0: Joan, si haguessis de fixar el calendari, t'atreviries a dir a quin termini s'estrenarà una sala comercial una pel·lícula feta tota a mia? Abans d'un any? Abans de 5 anys? Uf, encara falta molt.
1: No, ja s'ha fet.
0: Ja s'ha fet, eh?
1: Ja s'ha fet, i sobretot els orientals n'han fet.
0: Qui ha estat? Àsia?
1: Àsia, ja n'ha fet una. I després van estrenar una... No, no sé els noms, jo pels noms sóc un desastre, però van estrenar una a Londres, que estava feta, el guió deien que estava feta a mia, i tothom, era aquella època que tothom estava en contra de la IA, i van haver de retirar la pel·lícula, i els productors van dir que retiraven la pel·lícula i que demanaven perdó.
0: Tu creus que estem davant d'una nova revolució del cinema comparable a l'arribada del so del Colom, la IA? Tu que,
1: sí,
0: tu que l'utilitzes molt, i ets dels pioners aquí a Catalunya, eh?
1: Però...
0: És a dir, el Joan Ricbet és un dels pioners també utilitzant la intel·ligència artificial.
1: Jo porto 45 anys en aquest ofici, més de 45
0: Clar.
1: anys, i jo sempre he anat vivint que si l'humàtic, que si ara el Betacam, que si ara el digital. El món del cine ens deien, tu eres de vídeo, tu ets del vídeo, nosaltres som del cinema. I jo els deia, acabareu rodant en vídeo, vosaltres. No, el vídeo no el farem mai. I hem anat vivint canvis i canvis i canvis i processos. I amb tots aquests canvis, nosaltres, el llenguatge audiovisual s'ha anat adaptant a tots aquests canvis. I ara estem potser en un dels més grossos, que ja veurem on anem a petar, però la part positiva és que totes aquelles històries positives, totes aquelles històries que tenies abans a la imaginació i dius, ara puc fer aquesta pel·lícula, però pel pressupost i pel que sigui em diran que no, ara s'obre una porta.
0: A tu, gràcies a la IA. La IA t'ha donat molta vida, tu també. Digues la veritat, no,
1: Joan? Molta,
0: molta.
1: Jo estic tot el dia allà fent proves i fent invents.
0: I et veig, perquè, clar, pots crear i dir, ara poso Gaudí, el puc dibuixar a Austràlia, o vull anar a posar Gaudí i diguessis ara... És que amb la IA, amb la imaginació, pots fer el que vulguis, eh?
1: Sí, sí. Ara amb la universitat, amb el grup d'investigació de recerca en antropologia fonamental i orientada, ells estan fent un estudi amb tota una gent que han viscut maltractament familiar, que a més estan protegits, i ens han regalat les seves històries. Llavors hem agafat totes les seves històries, ens han donat el permís, i el que estem fent és reconvertir, explicar aquestes històries tot amb intel·ligència artificial per protegir els testimonis. I els hi canviem la veu, els hi canviem la imatge, els hi hem canviat tot, i ara en aquests moments suposo que cap al setembre el tindrem acabat, setembre-octubre, i ara ja tenim 17-18 minuts fets i estem molt contents dels resultats.
0: Doncs escolta, Joan Ricbet, enhorabona per aquesta iniciativa. Ets un exemple, jo dic, d'emprenedoria, de talent creatiu, de ganes de sorprendre. Hauria d'estar jubilat, el Joan, però no vol.
1: Sí, no
0: vol. I a més segueix fent de professor, ensenyant, i on ho pot veure, sobretot, al YouTube, a Instagram, aquest curt, on està?
1: Està a Instagram, està al YouTube...
0: Com el localitzen?
1: Al YouTube, posant Gaudí Zombie, ja t'apareix.
0: Molt bé.
1: Només amb aquestes dues paraules, a YouTube apareix. I a l'Instagram és buscant el meu compte, el Joan Riedbeck, que és R-I-E-D-W-E-G.
0: Molt bé, doncs escolta, felicitats per aquesta iniciativa, imatges d'intel·ligència artificial amb Gaudí, juga el Joan, també el veia, és molt del Barça, i llavors el veia celebrant amb les jugadores, amb els jugadors, i ell mateix es fa, no?, aquest vídeo sortell, amb els jugadors i les jugadores, i són fantàstics. Felicitats per la teva creativitat i gràcies per venir al Revolució.
1: I gràcies a vosaltres.
0: Ja saps que t'apreciem molt.
1: Sí, pues moltes gràcies.
0: Gràcies, una abraçada.
2: Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Llengües més parlades del món, en canvi, té una presència a internet més que notable per damunt, fins i tot de llengües amb més parlants. Desenes de plataformes i models d'allà incorporen també la llengua catalana gràcies a la insistència d'entitats i experts en tecnologia catalans que no paren de bellugar-se. Bones dades, doncs, d'ús del català a la xarxa, que només tenen un camí, continuar millorant.
1: Tranquil·la, els dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja...
0: I volem saludar a un vell amic del programa, Joan Camps. Què tal, com estàs?
2: Bon dia, què tal, com va tot?
0: Què tal, estàs d'acord amb el català, la xarxa progressa adequadament?
2: La xarxa sempre progressa adequadament, almenys no desprogressa. Vull dir que hi ha diferents velocitats, però no para de progressar.
0: Molt bé. Escolta, Joan és el director de la Catosfera, ja és un clàssic, no? És un cicle de debats, tallers i xerrades sobre comunicació digital i noves tecnologies, que aquesta ja es farà el mes d'octubre, atenció, a Girona. Què és el que passarà? Ja tenim dates, no, Joan?
2: Sí, de fet serà els 15, 16 i 17 d'octubre. Sempre intentem buscar el cap de setmana que va entre la Hispanitat i l'inici de Fires de Girona. Aquella, és aquella setmana que queda una mica tonta i és nostra de fa molts anys. I, per tant, tenim ja el programa bastant encarrilat. Encara podem matitzar alguna cosa, afegir i tal, però l'esquelet el tenim ja bastant constituït.
0: Molt bé. Tinc entès que a la Catosfera parleu justament de com posicionar les webs en català i ara m'explicaràs una mica tot el que passarà.
2: Doncs sí, de fet, bueno, puc començar... Bàsicament fem dijous matí i tarda, divendres matí i tarda i dissabte tot el matí. Llavors hem configurat aquí aquest esquelet on els matins de dijous i divendres orientem a fer tallers orientats a un públic ja sènior, vale? Vull dir, gent de més de 65, perquè ens entenguem, que la tecnologia a vegades encara no la tenen tan interioritzada perquè no hi han jugat tant. I aquest any parlarem de seguretat, ho fem amb l'Agència Catalana de Ciberseguretat, que sàpiguen que quan arriben aquell missatge a WhatsApp vagin amb compte que no és el seu fill, que s'ha quedat sense mòbil.
0: Sí?
2: Potser soc molt cliché, eh? Però vull dir que tenim una mica una visió de per on van els tiros, i el següent dia el que farem és com poden fer servir la IA, ells. Això ho farem amb la Mariola Dinarés, d'aquesta casa, precisament, que explicarà, escolta, hem de fer un viatge a Milà. Com es pot servir la IA? Pues pots anar, escolta'm, busca vols, quan podríem no sé què? Si tinc només un dia per anar al poble aquest, quines coses de veure? Coses que, si tu estàs molt avançat a la IA, et semblen senzilles, però algú que fa 4 dies no tenia un telèfon intel·ligent, això és una revolució, potser sí 4.0, amb tot plegat. Per tant, què ens queden? La tarda de dijous, la tarda de divendres. La tarda de dijous, seguint una cosa que hem començat l'any passat, que és entrevista en profunditat, entrevista d'hora, hora i mitja. L'any passat vam portar en Josep Cuní, també un conegut d'aquesta casa, per fer una entrevista molt de profunditat de passat, present i sobretot de futur. Cap on està anant tot plegat. Aquest any portem una altra persona a aquesta casa, que és la Mònica Terribas. Parlarem d'on venim, on estem i cap on anem i què implica tot això. Una entrevista llarga, no?, d'aquestes soporíferes superficials. I divendres, doncs, home, doncs, aquest sí que... aquest tindrà molt sentit. Revolució 4.0.
0: Home, estic molt contenta, perquè, escolta, atenció, oients, estarem a la Catosfera, aquest any ens fa molta il·lusió, Catosfera 2026, i farem una revolució amb el Joan Camps, que ho hem anat parlant en directe, atenció amb el títol, Catalunya davant la revolució de la IA, no? Jo crec que la IA és i serà una de les grans protagonistes, no?, també d'aquest any, no?, de la Catosfera. No ens fa il·lusió ser-hi, també.
2: De fet, això és una de les coses que... No volia fer un anunci tampoc, n'hi ha per tant, no? Però històricament, la Catosfera eren les jornades dedicades a internet. Però internet va créixer tant que ja no sabíem què era internet. Llavors hem dit, comunicació internet, ho acotem una mica. Doncs ara estem pensant aquest any canviar això, aquest subtítol, i és que internet fa uns anys era el futur. Però és que ara ja és una mica el passat.
0: Ja, és veritat. La web és el passat, ara.
2: Llavors potser el subtítol serà comunicació i ja. Internet va ser disruptiu en un moment, però ja està sobrepassat per una cosa que és nova. Ja estem tots connectats. Ja tot està connectat. Ja no, parlar d'això és... sembla una mica forçat. Però parlar de la IA sí que torna a ser un element disruptiu i, per tant, potser va per aquí la cosa, ja, que hem de veure-ho. I faltava una cosa, dissabte. Què fem dissabte? Dissabte ja és una tradició, ho dic amb el CEO. El CEO en si mateix hi ha tota una gran trobada en clau de l'Associació Catalana de CEO. De fet, es va constituir arran d'aquestes trobades que fèiem a la Catosfera, li dèiem el CEO Day, i omplen tot l'espai, perquè el SEO més que mai està molt afectat. Aquell SEO que fèiem amb Google fa 10 anys o 15 anys de paraules clau i d'enllaços, no sé què, ara el SEO amb la IA és una, bueno, és una cosa que no té res a veure. I el SEO ja no és només a Google, és el SEO a Spotify, és a Amazon, és a molts llocs. Vale? Per tant, tot un matí llarg de quasi 5 hores dedicat només a SEO. Per tant, picarem una mica de tot i anirem a diferents públics. Baby,
0: recordeu, 15, 16, 17 d'octubre, en aquest cas a l'Espai Fundació La Caixa de Girona. Joan, quantes que t'has fet les portes ara? Perquè aquí l'arribada amb la tecnologia, com dèiem, la IA, el món que teníem el 2008, quan vau fer la primera que t'osfera, tu hi eres el 2008, amb ara, ha canviat moltíssim, no?
2: Jo hi era perquè la que t'osfera va començar a la bonica vila de Granollers, i jo sóc de Granollers, i per tant em quedava molt a prop, i vaig participar en una taula, i ja no me'n recordo ni de què. Hi havia moltes cares que llavors han evolucionat molt, no? Hi van haver tres edicions, 2008, 2009, 2010, però això va quedar orfe i el 2011 ho vaig agafar jo. Uns anys després, el 2015, obríem una nova etapa a Girona i fins ara, per tant, doncs, he de portar doncs, 15 i dels quals 11 a Girona. Vull dir que projecte amb una trajectòria i un recorregut important.
0: Jo me'n recordo la catosfera, crec que hi era el 2010 amb el Marc Vidal, que crec que participava a una d'aquestes catosferes.
2: Organitzava ell, de fet.
0: Organitzava ell, sí. Oi que sí? I després ell també ha estat anat a Madrid. I pregunto si hem fet els deures bé, digitals, en els darrers anys a Catalunya, em diries. És a dir, a Catalunya té un sector TIC molt potent i treballa molta gent. Creus que hem fet bé els deures? Ha anat evolucionant bé en aquest sentit?
2: Home, jo crec que sempre hem de ser crítics i observar les coses que no hem fet, però també hem de ser justos i veure totes les coses que hem fet. Jo crec que hem fet moltes coses, hem estat a totes les batalles. Algunes ens hem anticipat molta gent, altres hem anat una mica més tard, no? Vull dir, per exemple, en l'àmbit de youtubers potser vam arribar una mica tard, com a Llengua i Cultura, però en canvi a nivell de podcast tenim una bona salut. Vull dir que hi ha motius per ser crític en algunes coses, sempre hem d'aspirar més, la situació de la nostra llengua és tan singular que sempre mereix un extra, no? Però crec que en general s'estan fent bons deures i hi ha ganes de fer-los. Vull dir que bé.
0: Per tant, estem ben posicionats a internet, aquesta catosfera, no? En aquest cas, cicle de debats, tallers, xerrades inspiradores a tots els públics sobre aquesta comunicació digital, no? I les novetats tecnològiques que en són moltes, no? Girona, en aquest cas, i com pot venir? Com es pot apuntar? Expliquem, Anna, perquè la gent vingui, Joan?
2: Doncs ara d'aquí, nosaltres comencem la comunicació després de l'estiu, bé, perquè començava més d'hora, em foto molt gas, tampoc ajuda molt. Nosaltres fem, és una cosa històrica, totes les activitats són gratuïtes, entrada oberta, lliure. El que demanem a la gent és que s'inscrigui, bàsicament per seguir i tenir una mica d'aproximació de la gent que serem, per si calen més recursos o menys, però vaja, que no és perquè costi diners ni res, sinó que és molt senzill. Vull dir que a catosfera.cat ja els hi arribarà, perquè farem bona comunicació i arribarà a tothom, i que mirin el programa i si volen venir alguna cosa que s'apuntin i allà estarem.
0: I sobretot, la ciberseguretat, molt important, amb un taller que s'hi farà, eh?
2: Sí, senyor. El dijous al matí, en principi.
0: El dijous al matí, Aquest taller per fer servir WhatsApp amb més seguretat i tranquil·litat, no? I també parlareu de la privacitat, detectar i evitar estafes habituals que ens preocupen. I també recordeu, i serà el Revolució 4.0 a la catosfera a Girona. Ens fa molta il·lusió. Estem pensant, pensaré aquest estiu també idees disruptives, Joan, si et sembla, per proposar-te.
2: No, jo tinc ja coses ja... idees i preguntes per fer el dia que vingueu.
0: Molt bé, escolta, Joan Camp, felicitats per la catosfera, que sigui per sempre, no? Que ja portes molts anys impulsant-la, que és important també pel país aquestes trobades digitals, i felicitats,
2: Anar-nos adaptant una mica, vull dir que...
0: Clar.
2: Però sí.
0: I a més, que és un emprenedor, és un altre dia es demania parlar de tu com a emprenedor, és un gran emprenedor, Joan. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per ser-hi.
3: Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Com serà la Catalunya del 2030? Quédate així, quédate aquí, amb mi. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11.

0: Atenció a la predicció del Premi Nobel de Física David Gross. Diu que les probabilitats que l'espècie humana sobrevisqui en els pròxims 50 anys són baixes. I per què? Per la nostra incapacitat de gestionar tot el coneixement que hem creat. Esperem que l'home s'equivoqui, però que aquesta sigui la conclusió a què arribi tot un Premi Nobel de Física. Ens hauria de fer pensar. I avui saludo a l'Anna Sánchez, CEO de Volkswagen Group Espanya Distribució. Què tal, com estàs? Benvinguda al Revolució.
1: Hola, què tal?
0: Què tal?
1: Encantada d'estar aquí amb tu.
0: Molt bé, heu posat en marxa a veure un projecte anomenat STEM Tour. Explica'ns què és aquest projecte, per què el decidiu fer i sobretot per ajudar, sobretot, a dones, no, nenes, joves, sí, necessitem ajuda.
1: Sí, mira, l'STEM Tour sorgeix quan arribo jo a Volkswagen Group Espanya Distribució i identifiquem que soc dona, soc CEO de la companyia i en el seu moment vaig estudiar enginyeria en telecomunicacions a la UPC. I identifiquem totes les dones que són STEM, no? STEM, per als que no ho saben, són les sigles que defineixen els estudis científics, tecnològics, matemàtics i enginyeria. I identifiquem en el seu moment que cap de nosaltres va tenir un referent femení a l'hora d'escollir la carrera que vam fer, no? Estic parlant, en el meu cas, més de 25 anys.
0: Sí, perquè en els llibres de text no hi havia dones, no. Sí, ens ha passat a totes,
1: exacte.
0: Això, sí.
1: Llavors, totes vam tenir referents, però eren referents homes, doncs mestres, familiars, amics, i vam decidir posar el nostre gra de sorra a visibilitzar i a normalitzar la presència femenina en aquests rols. I d'aquí sorgeix l'STEM Tour.
0: Clar. Tinc entès que són 6.000 quilòmetres, és un projecte viu, la idea és anar sumant, no? I suposo que és el que expliqueu, no? Què és el que expliqueu, sobretot, en aquest tour?
1: Mira, és el segon any, estem abordant el tercer any de l'STEM Tour. Ens n'anem amb una furgoneta, la Volkswagen ID.Buzz, 100% elèctrica, que té molt de sentit també a nivell sostenibilitat, i recorrem comunitats autònomes. Les comunitats autònomes que l'STEM Women Congress, que és el nostre partner també dins de la iniciativa, defineix que són aquelles comunitats autònomes que tenen menys impactes en escoles d'aquest tipus d'iniciatives, de generar referents femenins dins de les escoles, i recorregut 6.000 quilòmetres, hem impactat a més de 2.000 alumnes, 8 comunitats autònomes. Arribem a les escoles, que majoritàriament són escoles rurals, perquè volem portar la nostra iniciativa allà on ningú arriba. I per això estem visitant escoles que, en algun dels casos on jo personalment hi he estat, en tota l'escola primària eren 14 nens.
0: Val.
1: No? I allà els hi expliquem, des de la presència femenina, què és ser un enginyer, què és ser un matemàtic. Ho vinculem molt amb el cotxe, quina tecnologia té el cotxe, i els hi fem un taller on ells mateixos poden dissenyar el cotxe del futur, i els imprimim el seu cotxe del futur amb una impressora 3D.
0: Clar. Per tant, aneu a zones rurals, el projecte feu tallers pràctics, no? Els alumnes dissenyen amb 3D, per exemple. I què diries, no?, que entusiasma els alumnes dels tallers, és a dir, perquè al final aconseguir que una generació, sobretot de dones, els agradi la tecnologia, no?, i que hi hagin aquestes dones STEM com tu, no?, que tu també ets una dona TIC. Costa, què et diuen? Què us diuen, no?, els joves, les nenes joves?
1: Mira, nosaltres anem amb la mateixa intenció a nens i nenes. No ens dirigim només a nenes, hi ha altres iniciatives que ho fan més amb nenes. Nosaltres anem a nens i nenes, i el que ens diuen dues coses, perquè realment anem a comunitats autònomes i zones molt rurals,
0: sí,
1: on ningú hi va. I quan els diem que treballem a Volkswagen i que venim de Barcelona amb un ID.Buzz, a vegades es pensen que deien, no, ostres, ja heu vingut a veure's a nosaltres. Molts dels mestres ens diuen que aquest tipus d'alumnes té també certes, una automotivació més baixa que un nen que està en una gran ciutat, perquè no té accés a totes les coses que, no, que la informació i aquest tipus d'iniciatives, igual que ho té un nen d'una gran ciutat. Ens diuen, i hem vist com, ostres, nens i nenes que mai haguessin cregut què vol dir ser un enginyer, què vol dir treballar al sector de l'automòbil, creiem que estem generant brotes verdes, alguns brots que faran que es replantegin poder estudiar alguna d'aquestes carreres. No? Hem vist com gent que ens deia vull ser dissenyador de cotxes, vull treballar al sector, vull treballar també amb quina tecnologia hi ha darrere del cotxe, els apassiona molt.

0: En el teu cas, no, Anna Sánchez, tu ets una dona TIC, no? Has viscut en primera persona, no? La poca presència de dones directives en el món TIC, em diries? Què em diries? Sí?
1: Sí, però és, també és un denominador comú que veiem amb totes les que estem en el sector. Des del moment que vam escollir una carrera tècnica, ja estàvem acostumades a ser minoria. Ho portem, jo crec, amb dignitat. És cert que continuem tenint estereotips. Jo sóc optimista professional, i veig que crec que les coses estan una mica millor de, segurament, que quan jo vaig començar a estudiar. Jo tinc una anècdota que sempre explico.
0: Quina és?
1: Quan vaig entrar al grup Volkswagen fa un cert temps, no? Jo tenia molt clar que volia portar tecnologia i si em deixaven en l'entorn de fàbrica, perquè m'encanta. Tenia dues opcions en aquell moment, podia portar tecnologia de fàbrica o tecnologia en l'àrea de finances, i és cert que en el meu cas em van fer, no? Em van preguntar més d'una i de dues i de tres vegades si estava segura d'agafar producció, perquè producció és un entorn potser una mica més...
0: Més masculí, sí.
1: Més,
0: i tu vas dir que sí, que estava segura.
1: Vamos, ho tenia claríssim. Ho tenia...
0: Quina cosa, eh? Perquè ets una dona de... Preguntaven dubtes, no? Dubtes,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: dubtes,
1: exacte,
0: segur,
1: no? I m'ho van preguntar més d'una persona i més d'una vegada. Però, bueno, vaig escollir correctament producció, i en l'àmbit tecnològic realment és apassionant. Perquè...
0: I quines han estat les teves dones referents durant la teva carrera professional? És a dir, tot aquest viatge, no?, que feu per aconseguir aquests nois i noies STEM, en el teu cas, suposo que també parleu dels teus professionals, reptes, dels teus referents, qui serien?
1: N'he tingut molts. Gràcies a Déu he tingut la sort i l'oportunitat de treballar amb moltes dones superpotents, on jo crec que en l'entorn femení som una mica més properes, no? I ens podem explicar els dubtes i les pors que tenim. Uh-huh. I hi ha en l'àmbit de SEAT dos o tres dones amb les que m'he pogut emmirallar i veure com elles han pogut gestionar, doncs, el que ens preocupa, no només a les dones, ens preocupa a les dones i als homes, com compaginar la vida personal amb la vida professional, el sostre de vidre, etc. I en tinc més d'una. En tinc, gràcies a Déu, més d'una.
0: Molt bé. Doncs per aquest lideratge femení, i tres llibres veig aquí sobre la taula, no?
1: Sí.
0: Que parlen de les STEM, Anna?
1: Mira, t'he portat dintre de la iniciativa d'STEM, el que també vam identificar és que no tenien literatura infantil, uh-huh, protagonitzada per nenes d'àmbit
0: sí,
1: TIC. I llavors, juntament, des de la nostra companyia, cada any editem el guanyador dels Premis Hortensa Roig,
0: vale,
1: de literatura infantil en temàtica TIC, sempre protagonitzat per nenes. Uh-huh. Hem traduït el que... editem sempre el Premi Hortensa Roig, i un altre que et porto també és Ada Sanemann i els números. És una edició que hem editat nosaltres d'un conte sobre software, monopatinets i gelats de maduixa, que hem aconseguit nosaltres que estigui en castellà.
0: Molt bé.
1: I els entreguem a les escoles cada vegada que anem a veure els nens, també perquè dins el seu,
0: clar,
1: les seves biblioteques tinguin accés a aquest tipus de literatura.
0: És veritat, això hem parlat moltes vegades amb la Núria Salant també, dels referents femenins, no? De que no n'hi havia, no? Hi ha moltes dones científiques, hi ha dones que es dediquen a tecnologia, dones directives, dones que han estudiat dues carreres, que han estudiat tres, que poden ser CEOs, que poden ser directives, però vivim encara en un món que costa i que ens hem de reivindicar, i el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio sempre reivindica les dones. Per això volíem convidar també l'Anna. Enhorabona per aquesta iniciativa, esperem que arribi a molta gent, que assumeu molts més quilòmetres portant el món STEM, i sobretot, Anna, despertant vocacions pel futur. Gràcies per venir al Revolució.
1: A tu.
2: Catalunya Ràdio. Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.

Acabem el programa avui amb una frase del periodista nord-americà David Brinkel. I diu així: una persona d'èxit és aquell que és capaç de construir uns fonaments ben ferms, amb els maons que els altres li han llançat. Molt important aquesta frase per reflexionar i, com sempre, important l'equip. Gràcies, Júlia García, Xavi Llaurador, la realització tècnica, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients. Una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Els Estats Units i l'Iran acaben negociant durant 18 hores a Suïssa, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir. Un missatge de Donald Trump a la seva xarxa social amenaçant l'Iran amb nous atacs si no impedia que Hezbollah continués causant problemes al Líban va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. La delegació iraniana va abandonar l'hotel on tenien lloc les converses als Alps suïssos, però finalment les dues delegacions han convingut que calia tornar a seure's per garantir que s'aplica la treva al Líban i que l'estret d'Hormuz es manté totalment obert. En acabar, ja de matinada, el Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha explicat que plasmaran tots els avenços del cap de setmana en un document i que a partir d'ara els equips tècnics dels dos països continuaran treballant. L'objectiu final és que en un termini màxim de 60 dies s'acabi la guerra. Repassem més notícies amb Sara Riera.
2: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de las Priella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda.
1: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns al matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez. El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia judici la dona de Pedro Sánchez.
2: Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim, amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
3: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: Centenars de persones van recordar ahir les 3 víctimes mortals d'un incident a la platja de la Rabassada de Tarragona. Es tracta de 3 adolescents d'entre 12 i 13 anys que van perdre la vida mentre es banyaven en una zona de roques. L'acte va estar encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de 8 a la plaça de Sant Jaume. Josep Almirall.
4: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
5: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències teníem i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torre xulíssima.
4: La millor actuació de la diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntar l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
2: El mateix grup H del Mundial, aquesta matinada s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. En joc ara mateix Nova Zelanda-Egipte, de moment 1-0 al marcador a favor de Nova Zelanda amb un gol de Tim Payne. També jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0.
1: L'Igualada ha guanyat per 4-2 al Liceo en un quart partit del play-off final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Ara la final se'n torna a Galícia dimarts, 5è i definitiu partit.
2: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ai Ogura i de l'italià Pecco Bagnaia.
1: En ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
2: I Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Trial d'Itàlia i amplia 66 punts l'avantatge a la general.
0: Fins aquí les notícies.
6: Som el dia.
7: Som la nit.
8: Som dos programes amb el mateix objectiu.
6: Saber què està passant.
7: Què ha passat.
8: I també per què ha passat.
6: Tant a casa
7: com al món.
8: Què ens fa diferents?
6: El ritme.
7: El ritme.
8: El ritme.
6: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
7: Perquè al Catalunya nit som pausa.
8: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: A tot hora
7: i a tot arreu.
9: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Som diferents.
10: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
11: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
12: ¡Hijo!
13: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
14: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
15: Sí,
14: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
10: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
16: És veritat que la cara però estava rara.
10: Era Shakira o no era Shakira?
16: Jo estic segura que sí.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

El record del rei Jaume I no es fonamenta únicament en els textos de les cròniques medievals, sinó també, i sobretot, en les imatges que han estat transmeses a través de les festivitats, les cerimònies cíviques i rituals, les armes, els retaules, les miniatures o les relíquies. La construcció de la memòria de Jaume I com un rei guerrer i legislador va tenir molt en compte aquests elements visuals durant la Baixa Edat Mitjana. L'arquitectura i les arts van contribuir a engrandir l'aura de Jaume I com un heroi conqueridor a tots els territoris que va governar i al País Valencià de manera molt especial.

0: L'inici del procés de construcció de la memòria de Jaume I es pot situar al 1338, coincidint amb el centenari de la conquesta de València. Aquell va ser el primer any en què es va celebrar la festa del 9 d'octubre, en record de la capitulació de la ciutat. Es tractava d'una commemoració cívica que incluïa certes cerimònies litúrgiques organitzada conjuntament pel govern de la ciutat i per l'Església. Per tant, era un acte religiós amb conseqüències polítiques pràctiques, ja que la victòria del rei Jaume sobre els musulmans era equiparada en aquells moments a una croada. Jaume I va ser vist com un heroi fundador, lluitador contra l'islam, fins i tot més virulent del que ho havia estat realment, segons apareix representat en retaules com el del Centenar de la Ploma, o el Retaule de Sant Jordi, també es diu, una obra mestra del gòtic valencià, pintada per l'alemany Marçal de Sas i l'aragonès Miquel Alcanyís cap al 1400, destinada per una antiga milícia de 100 ballesters que protegia el rei Jaume i la bandera de València. En aquest retaule, Jaume I era comparat amb Sant Jordi i se'l feia aparèixer a la batalla del Puig, on, per cert, el monarca no hi va combatre. El rei conqueridor també va ser exalçat com un legislador que actuava per designi diví, el primer a establir privilegis. Al llarg de dos segles, durant la baixa edat mitjana i uns pocs anys més, la imatge de Jaume I es va anar consolidant, fins a arribar al 1538, en què el predicador de la ciutat de València, Pere Antoni Bauter, va publicar dues cròniques que encara feien menció expressa i molt mitificada del rei Jaume. I avui, per acompanyar-nos en el programa, tenim el doctor Àngel Casals. Àngel, benvingut un altre cop a l'Avantguàrdia.
1: Hola.
0: Jaume I, però ara faré de positivista del segle XIX, però no se sabia tot de Jaume I a 1238,

0: No m'ho puc creure.
1: Doncs sí, això del cas de Jaume passa, sona mentida, però...
0: Sí, sí, però passa.
1: Aquesta és una que va ser dictada, que no escrita...
0: Bé, has de llegir les memòries de Cambó i passa exactament el mateix, vull dir que no cal donar-li moltes voltes, sí, sí.
1: Però, clar, tot això ha creat una imatge de, del rei Jaume com una mica... I, a més, en part és així, és a dir, és ell el que acaba definint els contorns generals de la Corona d'Aragó. I, a més, el que li dona la solució que s'adoptarà finalment, que és la de, diguem-ho així, una monarquia composta on cada territori té una identitat política pròpia. És a dir, no converteix Mallorca en una simple annex de Catalunya.
0: Al principi es va parlar de no anomenar-la Mallorca, sinó Catalunya del Mar. Això s'havia dit que no es va fer, diguéssim, però
1: no es va fer,
0: per aquesta raó, diguéssim.
1: Exacte, i en principi... se li va donar una vinculació ambigua amb la resta de la corona, perquè no tenia acords, però tampoc quedava molt clar si havia d'estar les Corts Catalanes o no, que és una cosa que després serà per el cerimoniós el que acabarà legislant, que els mallorquins han d'estar en el braç reial de les Corts Catalanes, i els mallorquins no volen, és un altre tema, no? I en el cas de València és una mica el mateix, és a dir, davant aquella dualitat de la que ja ens parlava Joan Fuster, no? En la construcció del País Valencià, Jaume I... opta per crear un regne i no pas decantar-ho ni per catalans ni per aragonesos.
0: Sí, sí, no fer una extensió cap al sud de Catalunya ni cap a l'oest de l'Aragó. Cap a l'est, perdó.
1: I això fa que la solució que s'acabarà adoptant pel que fa a la Constitució de la Corona d'Aragó sigui molt singular i marcarà la identitat del conjunt dels regnes de la corona fins a la seva desaparició.
0: Qui ens acompanyarà avui per ajudar-nos a entendre aquesta imatge posterior a la seva vida de Jaume I i especialment al País Valencià és el doctor Francesc Granell, doctor en Història de l'Art per la Universitat de València, amb una tesi molt interessant, l'aura de la memòria, la imatge de Jaume I en la València medieval, i que d'aquesta tesi se'n va treure un llibre posterior, Jaume I en la València baix medieval, la memòria del rei a través de la imatge, de publicacions de la Universitat de València. Doctor Granell, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Molt content d'estar aquí avui.
0: Nosaltres també de qui sigui. Per cert, les publicacions de la Universitat de València és una magnífica editorial. Realment treu uns llibres extraordinaris.
2: Sempre. La conec bé i sí, sí. Dona crèdit del que dius.
0: Encara que en aquests moments el doctor Granell està donant classes a Sevilla, que això també...
2: Estic fent una estada de recerca, tot i que la meva plaça d'adjunt doctor és a la Universitat de València. Va. I precisament estic a Sevilla per Jaume I, perquè estic fent una comparació del culte que rebia Ferran el Sant, Fernando III el Santo, i el rei Jaume I, un culte que es pot comparar molt bé.
0: És molt, relativament similar.
2: Molt similar, similar.
0: Curiós, això. Anem a Jaume I, aquest, el Ferran el III el Santo, ja ho tocarem alguna altra vegada, però en tot cas anem a Jaume I, que és el que toca. Per centrar-nos una mica, 1238, 200, és quan es produeix la conquesta de València, que... El mite que el mateix rei posa és que és la seva empenta, bàsicament, qui aconsegueix vèncer tots els problemes i, malgrat el fereixen, ell tira endavant, etcètera, etcètera. Per tant, ja de sortida, ell marca que la conquesta de la ciutat de València es deu en bona mesura amb ell. Això es va oblidar quan... O no, els valencians del moment s'ho acabaven de creure i ho van haver de... o no, i ho van haver de refer un segle després. No ho sé, perquè em resulta estrany que un segle després el centenari es commemori una mica reinventant tot plegat.
2: Clar, la qüestió és que d'entrada no hi havia valencians, aleshores primer comença allò com una colònia. Josep Torro parla del naixement d'una colònia quan conquereixen la ciutat de València, però en general tot el regne, perquè parlem de 1238, però realment la conquesta s'allarga fins a la dècada dels 40. I, clar, comença una colònia, no? Un grup de gent, sobretot en la part de la costa litoral, un grup de gent catalana, i diguem-ne que es comença a gestar alguna cosa, no? A nivell legal, polític, i hi ha un moment en la història d'aquest incipient regne que Ramon Muntaner, el cronista, diu, suplique a les autoritats municipals de València que celebren una commemoració cívica a imitació de Mallorca perquè rememoren la
0: gesta. A Mallorca
2: gesta.
0: Ho estan fent, això?
2: Correcte. Va, va. A Mallorca ja ho estaven fent. No sabem el moment exacte que comença a celebrar-se la festa de l'Estendard, que un dia continua celebrant-se, sí, sí. Igual que el 9 d'octubre, però es parla de la fi del segle XIII i l'inici del XIV. Els documents els tenim a partir de l'inici del segle XIV. I efectivament, allà es feia la festa de l'estàndard i Ramon Muntaner el que proposava als valencians era imitar-la.
0: Traspassar la idea aquesta, sí.
2: Exacte, de fet, si parlem dels antecedents de la festa del 9 d'octubre, que s'estableix el 1338, és a dir, 100 anys després d'aquell 9 d'octubre de 1238, hem de remuntar-nos realment a Jerusalem.
0: Caram, anem lluny.
2: Sí. Perquè la cerimònia que es du a terme té uns paral·lelismes molt evidents amb el que es feia a Jerusalem. Jerusalem estigui ocupada, com és ben sabut, pels croats en els segles XII i XIII de manera intermitent, no? Durant aquests dos segles s'estableix la festa de l'alliberament de Jerusalem, també una festa de la conquesta que commemora una efemèride croada. La cerimònia consistia en el següent: una processó que sortia de l'església del Sant Sepulcre, anava fins al punt de la muralla a través del qual havien entrat les tropes croades, els llatins, comandats per Godofred de Bouillon, i allà la processó aturava, feia una estació, i les gens allí congregades escoltaven un sermó que rememorava la gesta. Acabat el sermó, anaven cap a l'església del Sepulcre una altra vegada i feien estació al Templum Domini, a la cúpula de la roca avui en dia, a l'esplanada de les mesquites. Allà feien estació i després tornaven, com dic, a l'església del Sant Sepulcre. A Mallorca el ritual era molt semblant, era gairebé idèntic.
0: S'ho havien copiat de la idea de Jerusalem.
2: I estem a l'altre extrem de la Mediterrània. Estem molt lluny, però realment té sentit, perquè Jerusalem, també Roma, era un model per a les litúrgies de l'Occident, de la part més occidental de la Mediterrània. I a Mallorca s'estableix també una festa, la festa de l'estàndard, molt similar. Una processó que surt de la catedral, va fins al punt per on van accedir les tropes de Jaume I, la porta de Santa Margalida. Allà escoltaven un sermó, després, tornant cap a la catedral, aturaven a l'església de Sant Jordi, on es conservava des de la fi del segle XV el retaule de Sant Jordi de Pere Nissart, i després ja, per acabar, tornaven una vegada més a la catedral. València és molt, molt semblant. Aquell 9 d'octubre de 1338 no es fa una processó exactament pareguda, però sí que està documentat que l'itinerari processional era molt paregut després. Vull dir, quan comencem a tindre documents...
0: I sortir d'una cosa important...
2: La catedral de València...
0: La catedral, en aquest cas, se'n va a la porta allà on van entrar les tropes Jaume
2: I. No anaven a la porta de la muralla, però sí que anaven a l'església de Sant Jordi, aquesta era la destinació, que aquella zona era coneguda com el Trabuquet, perquè era la zona on havien plantat un trabuc i per on havien obert una escletxa els cristians, en la Medina.
0: Trobo,
2: la Medina,
0: pels oients que no estiguin avesats, era una mena, no exactament, de catapulta, per entendre'ns.
2: Correcte,
0: que,
2: sí, una catapulta, menys, un fonèbol.
0: Sí, més o menys, sí, no exactament igual, però pel cas, per no avesats, segur que no ho distingeixes, per tant, sí, és això. Mm-hmm. Val, o sigui, per tant, realment tenia un paral·lelisme evident. Absolut. I això en Ramon Muntaner ho tenia molt clar.
2: Clar, Ramon Muntaner havia conegut Mallorca. Ramon Muntaner havia viatjat inclús fins a l'Orient, no? Mediterrani, i coneixia tot allò. I sabia que era una efemèride que s'havia de rememorar. Era important per a la societat, per a la comunitat.
0: Per tant, a partir del moment en què s'estableix això, és evident que en qualsevol festa popular, i ho veiem ara amb els ajuntaments actuals, acostuma a ser una festa incitada pels poders, però que la gent s'hi apunta amb una certa facilitat. Jo suposo que devia anar per aquí també la cosa. El tema era exalçar la figura de Jaume I. Però per què? Era per fer la llepa de la monarquia de 1338 o hi havia algun altre raó de fons?
2: En part, sí. En part, sí, era un gest.
0: Era el teu avi que feia, sí.
2: Correcte. Era un gest cap a la monarquia. La monarquia com a ent. I, clar, hi ha uns interessos pragmàtics. És una commemoració d'una efemèride, un ideal croat, perquè estem sempre en la mateixa situació, tant a Jerusalem com a Mallorca com a València. Hi ha un gest cap a la monarquia, estrella l'estàndard. A Mallorca tenia tanta importància que rep aquest nom, la festa de l'estàndard. I diguem-ne que també té uns interessos en relació amb la propugnació o l'establiment fort del cristianisme a aquelles terres. Mm. L'ideal croat és una festa organitzada principalment per l'Església, també pel Consell, per l'òrgan executiu de la ciutat, però sobretot per l'Església, perquè és qui encapçala la processó a València, com dic, des de la catedral fins a l'església de Sant Jordi, allà feien estació i després tornaven a la catedral per escoltar un sermó. Mm. I clar, davant d'aquest discurs, d'aquesta retòrica, diguem-ne, visual, hi havia una retòrica antimusulmana. En aquella ciutat, a València, vivien musulmans, també vivien jueus, coexistien tres comunitats religioses. Aquesta processó, diem que no era el millor per fomentar
0: molt correcte,
2: una convivència.
0: No? No. Evidentment, evidentment. Digues, digues, Àngel.
1: Sí, sí, sobre això, com va dir en Francesc, clar, estem en el segle XIV ja. Llavors, ja ha passat aquesta etapa colonial, no?, a la que es feia referència, i s'ha consolidat una institució ciutadana en la qual un seguit de ciutadans, artesans, etcètera, participen del govern. I clar, i tot això, com passa sempre, se li ha de buscar una legitimitat històrica, un origen històric, no? I clar, quin és l'origen històric? L'arribada o la presa de la ciutat per Jaume I. I llavors forma part d'aquesta retòrica ciutadana que trobem a moltes ciutats europees de, bé, nosaltres estem aquí i estem aquí, tenim una legitimitat que ens diferencia de les altres ciutats i fins i tot de la pròpia monarquia del present, no? Perquè nosaltres...
0: Sí, una identitat, i la identitat ens ve donada, en aquest cas, per la conquesta. Exacte. En altres casos seran altres coses. No?
1: Exacte. I hi ha un segon element important que també té molt a veure, que és la reivindicació del creixement de València. La València, al segle XIV, comença a ser una ciutat puixant econòmicament. El port de València és important perquè té uns vincles de comerç sobretot amb el nord d'Àfrica.
0: Sí, sí, clar.
1: Bàsicament...
0: La barbaria, no?
1: Sí, sí, sí, per gràcies justament a aquesta comunitat jueva i a aquesta comunitat mudèixer que comercien amb el nord d'Àfrica perquè els cristians no poden. Mm. I és, en canvi, sí.
0: Sí, sí.
1: Per tant, hi ha tot un creixement de la ciutat, de la riquesa de la ciutat, de la població de la ciutat, i com molt bé deia el Francesc, hi ha el recordatori final de qui mana, que són els cristians. O sigui, allò, la moreria de València encara és molt gran. És a dir, el País Valencià, al final, una de les conseqüències de la conquesta és que quedarà una comunitat mudèixer que no serà minoritària fins bastant avançat el temps, perquè durant bastant temps hi ha més mudèixers que cristians, i s'establirà una mena de règim d'apartheid, no? On símbols com aquest l'aniran recordant.
0: Molt clarament. A més, també suposo que s'ha de pensar que és una època diferent de l'època de la conquesta del segle XIII. El segle XIV, ja no diguem el XV, la retòrica antimusulmana s'ha disparat. O sigui, si en el segle XIII són enemics enfrontats, al segle XIV són enemics gairebé de sang, no? És una cosa... El segle XIII són adversaris, al segle XIV són enemics. És una cosa que esclar, ha canviat la situació.
2: Clar, i sobretot a la fi del segle XIV, que és quan sí que hi ha tumults sobre les moreries i jueries ben coneguts, el del 1391, la jueria de València clàssic, en general a la península, és una autèntica barbaritat. S'havia gestat, a poc hi ha diverses causes, des de que se'ls culpava de la pesta, el que propugnava l'inquisidor Nicolau Eimeric també va atiar tot aquest ambient.
0: Per això la imatge de Jaume I era tan important, no?
1: Els sermons de Vicent Ferrer.
0: Això ja és el segle XV, però...
1: De
0: finals del XIV. Sí. Però això vol dir que Jaume I canvia la imatge, perquè no és el mateix el Jaume I que realment a 1238 conquereix València davant d'uns adversaris, que el Jaume I que reivindica el segle XIV, 100 anys després, que ha atacat amb aquells maleïts musulmans, no? Que és una cosa una mica diferent, sospito.
2: Clar, així està la qüestió de els fets objectivables, no? I la subjectivitat o la interpretació que es fa del passat, això és clau. I, clar, el que es proposa és una retòrica molt dura i que ja s'anuncia en el pregó, en la crida pública, que es fa de la festa del 9 d'octubre, també anomenada Festa de la Conquesta o Festa de Sant Dionís. Allà un personatge, el trompeta de la ciutat, que era un càrrec ocupat per una família concreta, el Sartús, anunciava. El dia d'abans del 9 d'octubre passejava pels carrers de la ciutat amb un cavall i amb la seva trompeta, l'anafil.
0: I vestit segur d'una manera determinada, que és el que feien els trompetes de l'època, es vestien amb les armes de la ciutat o coses d'aquestes, sí, sí.
2: I anunciava la festa. I ja no és només el fet de la festa, sinó que s'anunciava anticipant aquesta retòrica antimusulmana. Perquè deia, literalment, que s'anava a commemorar la gesta de Jaume I, la conquesta, per sobre dels seguidors de la secta de Mahoma.
0: La secta de Mahoma.
2: De la secta. S'usa aquesta paraula.

0: Tal com dèiem, des del 1338, coincidint amb aquest centenari de la conquesta de València per Jaume I, es va establir la celebració de la festa de la conquesta el 9 d'octubre. La gran processó que s'organitzava era un acte tan cívic com religiós, que s'anunciava mitjançant crida pública o pregó per part del trompeta de la ciutat. La crida del 8 d'octubre de 1436 la va fer Bartomeu Andrés, que substituïa Miquel Artús, que aleshores era menor d'edat. De fet, el llinatge dels Artús havia ocupat el càrrec de trompeta i crida públic des de 1378 fins ben entrat al segle XVI.
1: Ara, ullats que us fan saber los jurats i los prohòmens de la ciutat, que per lo consell de la dita ciutat és estat ordenat que demà, que serà diumenge 9 dies del present mes d'octubre, s'hi ha fet a festa del gloriós bisbe màrtir Sant Dionís en memòria o recordació del molt alt rei en Jaume, de gloriosa memòria i de la conquesta que feu de la ciutat de València de poder d'infidels. Se farà solemne gran processó de matí que irà des de la Seu cantant himnes i responsos donant gràcies a Déu de benefici dat a la cristiandat aquell dia per los locs acostumats. So és, aixint de la Seu per lo portal de la plaça de la Fruita e per lo carrer de la Taverna del Gall, tirarà dreta via per lo carrer d'en Ballariola e d'aquí a casa d'en Antoni Pellicer e a l'església de Sant Andreu fins a l'església del benaventurat cavaller màrtir Monsenyer Sant Jordi, d'aquí fetes les gràcies acostumades a Nostre Senyor Déu, se'n tornarà la dita processó per los locs acostumats a la Seu, on serà fet solemne sermó de la celebritat de la dita festa. Els dits honrats justícies, jurats e prohòmens, amb la present pública crida, fent saber tots en general les dites coses, conviden i preguen a tots els sengles homes que porten espelmes en llurs mans.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb Francesc Granell i amb l'Àngel Casals parlant de la construcció de la memòria, especialment al País Valencià o a la ciutat de València, però ho aclarirem, de la memòria de Jaume I. Doctor Granell, acabem de sentir aquesta crida, que Déu-n'hi-do, deixa-la córrer la crida en qüestió. No devia ser l'únic, ni molt menys, part de la festa, la crida en qüestió i la processó, sinó que, a més, pel que sé, hi ha tota una iconografia, pintures, de tota mena, sobre el fet de la Exacte. Conquesta, que es devia utilitzar una mica com utilitzàvem ara els anuncis, no? Aquesta publicitat visual d'allò que anava a passar.
3: Exacte, no era l'únic discurs, no? Si estem davant d'un llenguatge verbal, d'un pregó, però també hi havia un llenguatge visual molt potent. A mi m'agradaria parar l'atenció en una part de la cerimònia del 9 d'octubre, el moment en què la processó cívica, que estava encapçalada pel bisbe, pels canonges de la ciutat, entrava a l'església de Sant Jordi. Aquest moment és clau, i és clau perquè allà es trobava el retaule de Sant Jordi del centenar de la ploma. I és un retaule colossal, que avui en dia ens ha perviscut. Podem observar-lo.
0: Els... Però no al costat de casa.
3: No al costat de casa, molt lluny de casa, malauradament. Si els
0: a
3: oients...
0: Londres, a Victoria and Albert, no? Museu?
3: Sí. Albert. Sí, els oients, si volen veure aquesta imatge mentre estan escoltant, només sí. han d'escriure sí. el retaule de Sant Jordi del Centenar de la Ploma. És un retaule, com dic, colossal. D'ample fa 5 metres i mig, quasi.
0: Déu-n'hi-do.
3: I d'alt, 6 metres i mig. De fet, a Londres, al Victoria and Albert Museum, està en una sala ben important, la sala dels cartrons de Rafael. Bé, clar, aquestes dimensions a mi em feren preguntar-me, mentre feia la tesi i després quan vaig escriure el llibre, dic, això no podia passar desapercebut.
0: No, clar.
3: Quan entrava aquella comitiva dins de l'església de Sant Jordi, i donava gràcies a Déu i a la mà de Déu per la conquesta, és a dir, fent referència a aquest providencialisme, quin paper jugava aquest retaule, aquest políptic, no? Aquest retaule és un retaule amb moltes taules. Es narra la vida de Sant Jordi, la zona de baix hi ha la passió i mort de Jesucrist, però just al vell mig centre hi ha dues taules, les taules més grans del retaule. Una és Sant Jordi ferint de mort el drac i l'altra és un combat entre cristians i musulmans, el que s'ha conegut com la Batalla del Puig. La Batalla del Puig és una batalla ben important en el procés de conquesta de València. El Puig és una població que es troba al nord de la ciutat de València, no massa lluny, uns pocs quilòmetres.
0: Des de dalt del Puig, que no és gaire alt, es veu tota la plana de València i la
3: Correcte.
0: Ciutat allà al fons.
3: Exacte.
0: I està relativament pocs quilòmetres.
3: Sí, sí. Exacte, era un punt estratègic abans d'arribar a la capital.
0: Sí, perquè tot és molt
3: capital.
0: Pla, excepte aquell turó, que no és gaire alt, però puja molt ràpid amb molt pocs metres.
3: I allà hi havia una fortificació, arribaren els cristians i van guanyar la batalla contra els musulmans. Suposadament es representa aquesta batalla i, de fet, quan ho l'observa avui en dia, impacta, perquè és una escena ben violenta. És una escena que es data a l'inici del segle XV. I si ho contrasta amb altres escenes de combats, la violència sobresurt la Batalla del Puig en aquesta taula del retaule de Sant Jordi.
0: Això és el Renaixement, ja va més enllà del gòtic. És gòtic tardà.
3: Està a punt d'arribar.
0: Sí, sí, sí, es nota. Amb la, és magnífic com a pintura, ja no entro en res més, però és absolutament impressionant. Sí, sí.
3: Impacta per com les espases, les llances, es claven en les coses dels musulmans, la sang brolla des coses dels musulmans i també dels cavalls. Clar, aquesta violència, aquest dramatisme també es parla del mateix, del discurs en contra dels musulmans. Era una imatge que impactava davant d'aquells qui la veien i que, per tant, dificultava la coexistència entre religions. El més important potser és la reinvenció d'aquest combat. O sigui, ja tenia una interpretació del rei, de la seva memòria, concretament com a conqueridor, com a batallador de musulmans, però és que aquesta taula està reinventada, reinventa l'episodi històric, perquè Jaume I no estigué en la Batalla del Puig. I en l'escena, al centre del retaule, està representat junt amb Sant Jordi encapçalant l'exèrcit cristià. I a més, Jaume I està ferint de mort el rei musulmà, que tampoc estigué en aquella batalla. Clar, hi ha una voluntat d'associar, de fer una comparació, una metàfora. Sant Jordi ferint
0: el drac,
3: per tant, vencent el mal.
0: Sí, sí.
3: Jaume I vencent els musulmans.
0: Clar, digues, Sancho.
4: Sí, no, i a més hi ha un aspecte interessant, que és el que dius tu, que és aquesta reinvenció, perquè al final, si féssim un balanç de la conquesta no de la ciutat de València, sinó del conjunt del País Valencià, van haver més negociacions que batalles. Sí. És a dir, aquest mite del rei conqueridor en combat, no és tal. És a dir, en el cas del País Valencià, moltes de les poblacions es van negociar per això
0: és molt medieval, però era fer la guerra molt
4: exacte,
0: medieval,
4: perquè, sí. Prendre una ciutat no era gens fàcil, no. En absolut, i
0: tenies més de perdre tu normalment d'assetjador que no els assetjats, sí.
4: I per això hi han les comunitats mudèxars resten al territori, perquè negocien l'acceptació de l'autoritat cristiana a canvi de continuar vivint a casa seva. Diguéssim, no? I això, clar...
0: Però això també s'explica a l'inrevés, al segle VIII, quan arriben
4: sí,
0: els musulmans a la península,
4: és que és tal qual.
0: No s'entén, dius, però si eren quatre gats, com pot ser que derrotessin a tanta gent? No, és que no derrotaven, pactaven, negociaven, i van
4: però,
0: ser més hàbils. Vull dir,
4: però com molt bé deien Francesc, com en el segle XIV-XV, el discurs que es fa és un discurs radicalment antimusulmà.
0: És una altra cosa,
4: Hem tingut la Pesta Negra, hi ha hagut... allò el que parlàvem, el cas de Nicolau d'Amèric, el cas de Vicent Ferrer, aquells sermons, allò en els quals es deia la culpa de la pesta és el càstig diví per tolerar conviure entre infidels i jueus, no? Posar l'estat en un mateix sac, clar, i per tant hi havia una exaltació d'una violència que no havia existit.
0: I també s'explica molt perquè precisament el paper de les ciutats que tu comentaves ha canviat, i aleshores molts d'aquells burgesos, gent que viu a la ciutat, que té molts emprèstits amb els jueus, fins aleshores tenia una importància relativament menor. A partir del moment en què aquests deutes que tenen amb els jueus s'han disparat, a l'episodi de la Pesta Negra i de les pestes posteriors posen molt fàcil carregar contra aquell que té els teus deutes. Vull dir que això... I precisament pel paper de les ciutats. Aquesta barreja no es produïa 150 anys abans. Era una cosa totalment diferent. No?
3: En sí, i a València hi havia un mercader mudèjar molt poderós. que actuava i feia, tenia relacions comercials amb el nord d'Àfrica freqüents, Josep Xupió. I, de fet, quan, per exemple, s'ataca la costa valenciana, uns pirats barbarescos ataquen la costa valenciana, els valencians a qui culpen? A Josep Xupió, al mercader de la Moreria, perquè suposadament havia ajudat aquests pirates.
4: Això és, sí.

0: La memòria de Jaume I com a legislador també va ser molt important en època baix medieval, sobretot en comparació amb els seus successors. En les Corts celebrades a València l'any 1402, en un procediment inèdit, durant la cerimònia del jurament de Martí el Jove com a hereu de Martí l'Humà, es van exhibir els furs i privilegis que havien estat aprovats per Jaume I. Era un gest que encoratjava el futur rei a fer complir les lleis. Pels jurats de la ciutat de València, la memòria del rei Jaume com a legislador continuava sent una font de legitimitat dos segles després.
1: Digueu-me, Elisabet, vosaltres que heu tingut la sort d'assistir a la cerimònia de jurament del primogènit, ha estat un moment gloriós i exultant?
2: Jo diria que fins i tot més. La seu estava tan ben arranjada. Només us dic que fou enramada amb murta.
1: Certament era una ocasió especial. I digueu, com estaven disposats els protagonistes de l'acte? Se'ls veia bé de l'església estant?
2: Entre la capella major i el cor, entorn al creuer, es disposaren els seients i els bancs. No hi faltava ningú. El rei Martí l'Humà, Carles el Noble de Navarra, la seva filla Blanca de Navarra, la reina Maria de Luna i els tres braços de les Corts, l'eclesiàstic, el reial i el de les ciutats i viles reials.
1: Quina meravella! I la reina va tenir un paper destacat?
2: El rei Nostre Senyor, el bon Martí, presidia la cerimònia al centre de l'escenari, però Nostra Senyora Maria de Luna anava ben avillada i estava asseguda sobre un setial col·locat damunt d'un cadafal. Per poc que volguessis, la vista se te n'hi anava.
1: Era el paper que li pertocava perquè era ella qui representava en Martí el Jove, a qui la ciutat havia de reconèixer com a successor. No és estrany que s'hagués tan a la vista de tothom. I què més va passar? Elisabet, no sigueu tan gasiva amb les paraules.
2: Mi senyora, tingueu paciència, que ja us ho explico. Aleshores, el jurat i síndic de la ciutat de València, Joan Mercader, qui també anava ben avillat amb notables arreaments, s'aixecà de la cadira i protagonitzà un dels moments àlgids del ritual, amb la seu plena en immensa multitud. Joan Mercader mostrà al rei i a la reina, en presència de tota la cort, los furs antics del sant rei en Jaume, conqueridor d'aquest regne.
1: Déu el tingui a sa glòria. I com són aquests furs?
2: Ui, molt luxosos. M'hi vaig apropar el volum i vaig quedar meravellada. Amb cobertes de fusta i butlla de plom, amb fils de seda reials, Misser Mercader va mostrar tres privilegis narrats en llur forma original. I així va anar tot.
1: No us atureu ara. Expliqueu-me més coses.
2: Bé, què us he de dir? Ah, sí. No sé si us ho havia explicat, que la petició de Joan Mercader consistia que Maria de Luna, en representació de Martí el Jove, es comprometera, primer, a respectar els tres privilegis mostrats i, segon, a jurar els furs i privilegis promulgats i concedits fins al moment. Després d'aquestes promeses, Martí el Jove, a través de Maria de Luna, va rebre el sagrament de fidelitat de la ciutat segons la forma ordenada pel rei.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Francesc Granell, sembla que aquestes dues senyores, el que els, a part de la cerimònia, que lògicament impressiona qualsevol, però esclar, sembla que reivindica una cosa molt poc guerrera, no? Que era que en Jaume va pensar que els valencians mereixien una altra cosa, era un altre nivell, diguéssim, i per tant calia reconèixer-ho 150 anys després dels fets, o 170 anys després dels fets, perquè tenien prou pes. El pes del Jaume I legislador és tan important respecte al Jaume I guerrer que hem vist fins ara?
4: Sí, per descomptat. De fet, és aquesta doble vessant de conqueridor i legislador la que perviu en la memòria dels valencians en aquesta primera època de gestació del record del rei. I a més, té sentit, perquè Jaume I va conquerir un regne i va dotar-lo legalment, no? Va configurar un corpus jurídic, va aconseguir uns furs, i aquests furs anaven també de la mà dels privilegis. Perquè sempre parlem dels furs, però els privilegis eren concessions que havia fet el monarca, Jaume I, a la ciutat, també al regne, però sobretot a la ciutat, que era des d'on més es reivindicaven.
0: Aquest tipus de privilegis que eren? Concessions fiscals o com anava la cosa?
4: Podien ser molts tipus de concessions. Per exemple, quan la ciutat de València reivindica que el terreny de l'antic cementeri musulmà els pertany, o la catedral de València, es remeten a Jaume I perquè Jaume I havia aconseguit aquest privilegi.
0: Va.
4: Com aquest, hi ha molts altres exemples. Clar, això té un punt de pragmatisme, és a dir, usar la memòria del Jaume I legislador per interessos propis molt evidents. És una manera d'escudar-se amb ella, posar un escut i d'atindre's al que havia dit el fundador, el pare de la pàtria.
5: És que pensem que estem en l'època, que és començament del segle XV, en l'època d'aurada del pactisme. I llavors, clar, el pacte en què es basa? El pacte és el pacte entre la comunitat política i el rei. En el cas de Catalunya o d'Aragó, està clar que la comunitat política és anterior al rei. És a dir, els catalans són catalans
0: abans de...
5: Abans de, no? I els aragonesos també, els aragonesos remeten als furs de Sobrarbe, els catalans, doncs, al pacte fet amb Carlemany, sí, sí, o no, i els usatges de Barcelona,
0: sí,
5: etc.
0: Sí, clar, sigui més o menys veritat, això és el de menys.
5: Però,
0: sí, sí.
5: Però és dir, nosaltres ja hi érem.
0: Sí, sí.
5: Clar, en el cas dels valencians no ho podem dir, nosaltres ja hi érem, perquè els valencians apareixen com a comunitat política perquè Jaume I els converteix en comunitat política. De fet, els furs que Jaume I jura el 1261 en les Corts, allò, són furs que ja han estat concedits. Clar, això ho canvia, diguem, això fa que, des del punt de vista fundacional, el Regne de València tingui una naturalesa diferent al dels altres.
0: Molt més lligada al monarca, clar.
5: Exacte.
0: Clar, perquè és més... el monarca qui els funda segons això.
5: Exacte.
0: Ah, val, val.
5: I llavors, clar, el que faran els valencians, el que intentaran fer és esborrar aquesta diferenciació per semblar-se tant com sigui possible a Aragó i València, a Catalunya. Catalunya. I per tant, clar, quan a Martí el Jove li fan jurar, a través de la seva mare, Maria Luna, els furs del rei, que li estan dient és a dir, tu ho ets perquè acceptes els furs. No? Si no, no. Vull dir, és aquella fórmula falsa del jurament aragonès, si no, no, no? És a dir, o acceptes l'existència... Perquè els furs és el reconeixement de l'existència de la comunitat política. I jurar els furs, com jurar les Constitucions de Catalunya o jurar els furs d'Aragó, era acceptar que la comunitat política és prèvia a que tu arribessis al tron. Per això un rei no ho era plenament fins...
0: Que no jurava, Aragó, clar.
5: És que no jurava.
0: Clar.
5: I a València s'acaba fent el mateix.
0: Però arriba a ser un jurament, en aquest cas, que el teu avantpassat, el que havia fet el teu rebesavi, Jaume I, si jo mantinc amb això que havia fet i li juro fidelitat, per tant, reconec a tu com a valencià. Diguéssim, una mica era això, no?
5: Sí, sí, exacte.
0: Diferent de Catalunya i Aragó.
4: Totalment, això. Sí. I jo voldria posar l'accent sobre l'objecte. Perquè aquesta conversació entre les dues dones és molt eloqüent. Perquè va córrer així. L'escena és una escena de Corts a la catedral de València, al 1402. Efectivament, estava Maria de Luna en representació de Martí el Jove i les Corts havien de jurar a l'hereu de la corona, a l'hereu de Martí l'Humà, Martí el Jove de Sicília. La posada en escena, l'escenografia, era aclaparadora. Estaven els tres bancs de cadascun dels braços de les Corts, el reial, el de les viles i ciutats i el de l'església, en el creuer, al centre de la catedral, un punt focal preeminent, Martí l'Humà, també estava Carles el Noble de Navarra i la seva filla, que era la que estava promesa a Martí el Jove de Sicília, i en un cadafal, una estructura de fusta, Maria de Luna, perquè estava representant a qui anaven a jurar, Martí el Jove. En un moment de la cerimònia, per a mi és un moment àlgid, i així està relatat a la documentació, el síndic del braç de les viles i ciutats, Joan Mercader, s'aixeca de la cadira i diu, t'anem a jurar com a hereu, sempre que tu abans jures els privilegis. En concret, diu tres privilegis. És a dir, fixeu-vos el punt d'interès pragmàtic en Jaume I, perquè exhibeix i diu... exactament això ho diu la documentació, els furs antics del sant rei en Jaume. És un objecte amb aura.
0: Clar,
4: un objecte que impactava tots els que estaven allà, que no només eren els que jo vos acabo de comentar, sinó també una multitud de gent que hi havia a la catedral. Clar, això ens porta una vegada més, el pragmatisme aquest de la memòria. Jaume I és un escut.
0: Clar. Clar, els furs de Jaume I eren molt més enllà dels furs. Era reivindicar-se com un mateix i, per tant, per València eren claus. Clar. Si juraves els furs, t'estaves constituint una vegada, refermant amb que tu eres un altre diferent de Catalunya i Aragó, malgrat estar absolutament lligats amb ells. No? Aquesta barreja era
4: exacte.
0: Molt clara.
4: I hem de pensar en l'objecte en si, perquè normalment vegem il·luminacions, és a dir, manuscrits jurídics il·luminats, i pensem, clar, eren còdecs de consulta, que ho eren, i eren còdecs referents per a produir altres compilacions legislatives. No existia la impremta i aquests eren els models. Però també hem de pensar en el seu procés de visualització. Eren objectes, com aquests furs antics, que s'anomenaven tresors, i que hem de pensar, o almenys deixar oberta la possibilitat, que foren objectes que s'exposaren a mode de díptics. Eren còdecs de luxe. Per això, Joan Mercader, en aquest punt de la cerimònia, l'exhibeix davant de les corts i davant de tota la multitud.

0: La iconografia dels retaules i altres obres d'art on apareixia el rei Jaume anava encaminada a mostrar-lo com un rei guerrer, un campió de la cristiandat contra els musulmans. S'obviava que en vida seva Jaume I havia autoritzat els sarraïns a continuar vivint allà on eren. Un dels textos que traspuava aquest ardor guerrer era el que es podia llegir en una taula de fusta situada davall de les armes del rei, traslladades a un pilar de la capella major de la catedral de València l'any 1416. El bisbe Hug de Llupià es va implicar directament en l'exhibició d'aquestes armes.
1: Aquests escutes esperons portava-lo molt al senyor en Jaume, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, lo dia que entrà per força d'armes a la ciutat de València, quan la conquestà de mans de poder dels infidels moros enemics de la santa fe catòlica. El ofre que ací es portava, lo cavall en lo qual lo dit senyor cavalcava lo dit dia, los quals escut, esperons de fre, tenien Guillem Ramon de Pertusa, donsell per so com li romangueren d'aquell seu predecessor qui venque en la dita conquesta en servei del dit senyor rei, lo qual era nomenat en Joan de Pertusa. I hag les dites coses per so com tenia en comanda per ofici seu les armes del dit senyor rei, el molt reverent senyor Hug de Bages, àlies de Llupià, per la gràcia de Déu bisbe de València, volent a perpetuar la gloriosa memòria del senyor rei, ha volgut haver les dites coses i posar aquelles en aquest lloc ensems amb les armes del dit en Joan de Pertusa.
2: Això és En Guàrdia.
0: Francesc Granell, mostrar les armes del rei en una església ara em sembla una mica xocant, no? És allò, una mica... Suposo que en el moment devia resultar absolutament natural que les armes del senyor estiguessin allí posades al costat de Déu, no?
3: En part també era xocant, perquè un personatge del segle secular ocupara el punt focal del temple on es duien a terme totes les cerimònies litúrgiques, això ocorria a Sevilla amb Ferran III el Sant i ocorria a València i no sé on més, podríem parlar de la catedral de Mallorca, però aquest punt de la capella major és una preeminència visual absoluta, i a més aquestes armes adquirien més importància quan acabava l'últim tram de la processó del 9 d'octubre, la processó de la festa de la conquesta, perquè hem dit que la processó arribava a l'església de Sant Jordi, però després tornava a la catedral, i allà un predicador, pagat per la ciutat, feia un sermó. El feia en la trona del sermó, i just darrere d'on ell es trobava, en un dels pilars de la capella major, es trobaven exposades les armes. Vull dir, la seva ubicació no era...
0: O sigui, per
3: casual.
0: Tant, tu veies amb aquell senyor, aquell prèvere de torn, dient les meravelles que havia portat la cristiandat a la ciutat
3: Jaume
0: de València.
3: Primer, les gestes.
0: I Jaume I darrere, no? Allò que ho tenies tot barrejat, esclar, devia ser visualment molt impactant, tot plegat.
3: Clar, i són les armes quasi a mode de relíquies.
0: Nomenar
3: les relíquies és molt fort.
0: Santes, sí, però...
3: és un vestigi.
0: Jaume I van intentar canonitzar-lo, després no se'n van sortir, perquè... Com
3: clar, i parlaven d'ell com un sant.
0: Sí, sí.
3: Altra cosa és que parlaren...
0: També l'havien excomunicat, precisament, perquè se li anava una mica, diguéssim, la part de baix era un home molt agosarat, diguem-ho així.
4: I el que li va fer el bisbe de Girona.
0: També, tallar-li la llengua sempre és lleig. Però en fi, sempre no acaba d'agradar a l'Església, això. Però, en tot cas, van estar a punt de fer-lo sant, o almenys com a mínim es va intentar.
3: Sí.
0: Vull dir que hi havia aquesta combinació de les coses, no?
3: Sí, de fet, el punt clau fou que aquestes armes seues, al meu parer, no van produir miracles. No tingueren poders taumatúrgics,
0: ja.
3: Com sí que passa amb altres reis canonitzats de l'Europa medieval, torna a mencionar a Ferran III el Sant, o també Sant Lluís, Lluís IX de França. I, clar, és una visualització de les mateixes armes, dels objectes amb què ell suposadament havia matat
0: gent,
3: els musulmans.
0: Sí, sí, sí.
3: La qüestió és que realment, si realment, foren les armes del rei.
0: Ah,
3: un escut, un broca del cavall, un fre, uns esperons i una cadeneta, foren aquestes realment les armes del rei. El que sabem, primer de tot, és que Muntaner diu que quan Jaume I mor, a la ciutat de València, per cert, no al Cira, a la ciutat de València, ho sabem per la documentació, les seues armes són passejades en aquesta celebració, no, en aquest dol per la mort del rei. aquesta és la primera referència que es dona a Muntaner. Que fora veritat o no, no ho sabem, però bé, ell ho diu. Després, avancem en el temps, segle XIV, mitjans del segle XIV, les armes de Jaume I es troben en una capella de la catedral, la capella dels Pertusa. Suposadament un dels Pertusa havia estat armer del rei durant la conquesta. Següent referència, ja estem al segle XV, 1417, aquestes armes passen de la capella dels Pertusa a la capella Major. Com ara hem escoltat, és Hug de Llupià, un bisbe, clar, un bisbe amb l'interès d'exalçar el rei, la memòria del rei, el que aprova aquesta donació. I no només això, sinó que davant d'aquestes armes, cada 27 de juliol es va celebrar l'aniversari de la mort del monarca. La catedral s'apropia del record del rei. Se celebrava la festa de la conquesta, però la mort no, s'havia proposat abans, però és en aquest moment quan s'oficialitza.
0: No és que gaire temps, però sí que m'agradaria que ens comentés. Quan acaba aquesta mitificació de Jaume? Acabar no acaba mai, perquè en res acaba la vida, però deu haver un moment, suposo, que amb l'arribada dels Habsburg, devia ser un moment amb Carles I, etc. Sospito que hi ha el no sé, o potser amb els Trastàmer, al final, no ho sé quan és el moment que això baixa.
3: Amb els Habsburg adquirix una nova dimensió. Ja no és el mateix, no són els reis de la corona d'Aragó que tenen un interès per donar-li rellevància a Jaume I, ja estem dins d'una monarquia hispànica. Les ciutats no tenen aquesta gran rellevància que tenen per a una monarquia dins de la corona d'Aragó. Quan s'acaba la mitificació del rei? Jo crec que mai.
4: Sí, sobre això de la figura dels Trastàmer, sí que s'apropien com a dinastia, perquè els Trastàmer tenen molt interès en ser legítims i, per tant, s'apropien molt del que hem explicat de 1416, no és casual.
3: Exacte.
4: Un compromís de cas.
5: Sí, sí, sí.
4: Va ser 1412, és a dir, estem en el regnat del primer Trastàmer. En canvi, en època dels Habsburg, és veritat, els Habsburg no tenen cap interès ni en els Trastàmer ni encara menys en el casal de Barcelona. Per contra, qui sí que té molt interès la figura de Jaume I serà la pròpia ciutat de València i serà el regne de València. Per què? Perquè, el que dèiem abans, es convertirà en el seu escut, en el seu paraxocs davant les intervencions reials. No? Aquesta reivindicació constant de Jaume I, dels furs de València, dels privilegis de València i de la figura d'aquest rei gairebé sant, que no és l'únic. A Catalunya seria el cas de Carles de Viana.
0: Sí, sí.
4: Que també es va anar a
0: Sant Carles de Catalunya.
4: Exacte.
0: El Déu Cronos mana amb aquest programa. No ens queda més temps. Doctor Francesc Granell, moltíssimes gràcies per haver vingut
3: a
0: explicar-nos aquest tema tan interessant. Ell és l'autor d'aquest llibre, Jaume I, en la València baix medieval, la memòria del rei a través de la imatge. Esperem veure'l ben aviat. Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies, de veritat.
0: Àngel Casals, és un tema fascinant, perquè realment la construcció de la imatge del poder és una cosa que encara avui en dia ens pesa moltíssim.
4: I la de Jaume I encara més. Vull dir, sí, forma part encara del nostre present, tot això.
0: Això és l'enguàrdia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
7: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Bet Verdagí i Sílvia Pedret.
8: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Avui, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim, amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament, estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el SEM ha atès 55 persones pels efectes de la calor. Més notícies, Sara Riera.
4: El Poder Judicial decideix avui si expedienta el jutge Peinado per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció.
1: El candidat d'extrema dreta, Belardo de la Espriella, guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. De la Espriella ha tingut només un punt percentual més de vots que el seu rival, poc més de 200.000 paperetes. L'encara president Gustavo Petro ha denunciat moltes irregularitats en la votació.
4: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester pot fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró, al Maresme. Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de la ciutat, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs. Avui torna a la plataforma 3CAT la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
4: S'estrena en dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants: per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front. La sèrie documental de Raül Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
1: A esports, la selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
4: Al mateix grup H del Mundial, aquesta matinada s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. Tot just s'ha acabat fa pocs minuts el Nova Zelanda-Egipte amb 1-3 al marcador a favor d'Egipte. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia.
4: I en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
1: Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Trial d'Itàlia i amplia 66 punts l'avantatge a la general. Berta Bellana ha repetit la victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial a Itàlia com a líder. La campiona del món té ara 23 punts més que Rabino.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 22 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dia començarà, ja us avisem, amb molta calor, de 25 a 28 graus just sortir el sol i ben aviat més de 30 graus. Entre el migdia i la tarda, el termòmetre pujarà fins als 40-42 graus al Pla de Lleida i fins als 37, dels 37 als 40 graus, a bona part de l'interior, excepte a les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, ruixats i alguna tempesta. Marta Viana, bon dilluns.
1: Bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat el sol sortirà a les 6 i 19 i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts. A partir d'avui, cada dia, restarem ja a alguns segons de llum. Quina pena.
0: Però encara ens queda tot l'estiu per endavant, eh? És que ens agrada queixar-nos.
1: Sí, ens agrada, ens agrada.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto per començar la setmana una cita d'una cantant que va ser una icona dels 80.
0: Icona?
1: I diu... Una icona, sí.
0: Molt bé.
1: Les diferències, aquelles coses que et fan sentir incòmode amb tu mateix, són precisament les que t'ajuden a convertir-te en qui ets. Aquests són els teus dons.
0: Doncs a aquesta frase ens hi sumem perquè us direm una cosa. Hi ha moltes maneres de començar una nova setmana, però avui ho farem amb una d'aquelles cançons que, ja us avisem, us arrencaran del llit, perquè ha escrit una pàgina imprescindible al món de la música. Per tant, us demanem una mica de volum a la ràdio. Tampoc cal que desperteu els veïns. Obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre a la meravellosa Cyndi Lauper.

Cyndi Lauper és una d'aquelles artistes emblemàtiques dels anys 80 i aquesta cançó, Girls Just Gonna Have Fun, un dels grans himnes de la música popular, de fet, quan es va publicar als anys 80, el món va entendre dues coses molt importants, que els cabells podien i poden desafiar les lleis de la física i que les noies, efectivament, només volien divertir-se. Amb la seva personalitat única, la seva veu i una imatge descaradíssima, Lauper va aconseguir connectar amb milions de persones d'arreu del món. El videoclip, de fet, també va contribuir al seu èxit, mostrant un ambient festiu i desenfadat que reflectia perfectament l'esperit de la cançó. En resum, Cyndi Lauper no només va cantar una cançó, va crear una excusa universal per passar-ho bé. I si algú encara dubta del missatge de Girl Just Gonna Have Fun, la millor resposta és molt senzilla: apujar el volum i comprovar el que passa.

0: Avui obrim el programa amb ella perquè avui Cyndi Lauper bufarà 73 espelmes. I tot i que avui és dilluns, tenim ganes de passar-ho bé. Deixeu que l'alegria entri a les vostres vides, perquè de la resta ens n'encarreguem nosaltres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dilluns, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, molt bé, fantàstic el cap de setmana.
0: Ara estem de recuperada, de
2: sí,
0: remuntada.
2: Sí, ara dilluns, setmana curteta, perquè avui és dilluns, diguem-ne. Sí,
0: pels
2: que feu festa dimecres, és dilluns. Bueno, perquè algun... una mica d'ànim per llevar-nos aquest matí, els que no treballem dimecres.
0: I és que hi ha molta gent que el divendres ja va aprofitar per fer aquest cap de setmana llarg i que avui sí, i demà tenen festa, eh? Sí. Que la gent s'ho munta molt bé, eh?
2: No, teletreballem. Des de l'Empordà, no, ja ens ho coneixem. Ja ens ho coneixem.
0: En tot cas, felicitats als que avui heu aconseguit tenir dos dies de festa, inclús així heu posat la ràdio a les 5 del matí.
2: Home, perquè és que... què millor que estar dormint al llit o estar des del llit i poder escoltar matiners.
0: Per favor.
2: I, per favor.
0: A partir de les 6 avui, per cert, torna Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, el tornem a tenir aquí. Ell sí que...

0: Però també t'ho dic. Tim sí, Payne sí, però... ha obert la llauna amb el primer gol, però Egipte ha remuntat i el resultat ha estat de 1-3. I, més enllà de Tim Payne, sí que hi ha una altra estrella mundialista que s'ha fet viral, que és de Mèxic i que és un gos que es diu Osito. Que s'ha fet viral perquè el seu amo...
1: M'encanta la pausa dramàtica que has fet, Anna.
0: Que clar.
1: A veure, explica'm aquesta història.
0: És que busqueu la foto i els vídeos del gos aquest Osito viral de Mèxic. El seu amo el porta per tot arreu, a dalt de la seva bici, vestit, pobre, amb la samarreta de la selecció, unes ulleres de sol al gos amb la bandera de Mèxic sí. i una gorra de conjunt.
1: Val.
0: La seva primera aparició va ser al partit inaugural del Mundial i des de llavors s'ha fet viral, la xarxa està plena dels seus vídeos i les seves fotos i diversos mitjans expliquen que els seguidors del Mundial i de la selecció mexicana fan cua a cada partit per fer-se selfies amb ell.
2: Mare meva.
1: Osito?
0: Sí, Osito.
1: Osito.
0: Busca-lo, dic,
1: a veure, no per disfressar el gos, perquè els gossos no se'ls ha de disfressar, però no, una mica d'alegria en aquest món que tenim...
0: També t'ho dic.
1: Sí. Que, mira, escolta'm, fer una cua per fer un selfie amb un gos està bé, també.
0: Sí. Amb un gos disfressat, exacte.
1: Gràcies, Anna.
0: Fins ara.
1: I aquestes hores del matí, entre Ositos, Tim Paines mundials i el món que està... una miqueta complicat, també tenim ganes de saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si fem cas de les conclusions d'un estudi de la Universitat de Barcelona. Assenyala que la relació amb el personal d'infermeria pot fer millorar els resultats d'una persona ingressada per motius de salut mental. L'estudi diu que els primers dies són clau i que els aspectes que més cal cuidar són la comunicació, la confiança, la participació en el propi tractament i que existeixi un acord clar sobre els objectius i les tasques a desenvolupar.
1: Bones notícies per començar aquest dilluns 22 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. Res, escolta'm, en un minut arribem a un quart de sis del matí. Puja el pa, també t'ho dic, Marta Viana, de què parlarem poc? Puja
4: doncs,
1: el pa.
4: Doncs mireu, de l'entrevista en exclusiva que ha donat Ana Rosa Quintana al nou programa d'entrevistes de Canal Sur, presentat en aquest cas per Juan i Medios. Estem molt acostumats a veure-la a la tele, però entrevistant, poquíssim. Però no com a, com a entrevistada. Ha parlat de l'èxit i us he fet res, un recull de tres ítems. Ell ha parlat de l'èxit i també d'una de les coses que més li molesta de la televisió.
5: Por ejemplo, gente que acaba de llegar y que se han hecho famosos porque han estado en un reality. Es un ejemplo, como o han tenido un programa que les ha ido muy bien. O sea, si tú lo ves cuando llegan a la sala de maquillaje, que no trata bien, que no pide por favor, que llega con exigencias. Pues ¿sabes qué es lo que pienso siempre? Digo, uff, qué poco le va a durar la carrera. Porque al final es la factoría, es la fábrica, es que nosotros al final somos el muñeco. Però dependemos de todos los compañeros.
1: Tantíssima raó que té Ana Rosa Quintana, perquè és cert que hi ha moltes vegades que aquesta gent nova que comença al mitjà s'oblida de que no només a la ràdio, a la tele, ens servim de tots els equips que hi ha.
4: Clar, hi ha un equip molt gran darrere i no estàs sol.
1: El cert és que té tota la raó del món, Quintana. Què més ha explicat?
4: Doncs hi ha una cosa una mica més íntima. Ha parlat, per exemple, què voldria ser àvia i ella com seria.
6: ¿Y te ves como abuela?
5: Hoy me encantaría. Pero no.
6: ¿Quieres ejercer
5: todavía.
6: De abuela? ¿Vas a ser la abuela que va a maleducar?
5: Voy a ser muy pesada.
6: ¿También en esto?
5: También. No, pero pesada en el otro sentido.
6: En el sentido,
5: o sea, que
6: de...
5: que le eduque a sus padres.
6: Nietas, que te eduque
5: que
6: tu
5: eduque
6: padre.
5: A sus padres, yo estoy solamente para maleducar.
4: I llavors, l'última perleta que he trobat, que sembla que estigui ja dedicada a tots nosaltres, perquè ella també és matinera.
1: Ai, a veure.
6: ¿Qué hora te despiertas?
5: Yo me levanto a las 5:30.
6: ¿A las 5:30?
5: Sí.
6: Y lo siento, Ana, te lo voy a preguntar. ¿Crees que has triunfado?
5: No, creo que soy una pringada.
1: Noies, doncs ja ens ha quedat claríssim.
4: Ja està, però podria trucar-nos un dia.
1: La reflexió que fa... Ai, algun dia d'aquests hem de trucar Ramon Pellicer, que ens escolta al matí. Aquesta setmana ara ja el podem trucar, al Pellicer, perquè me'l vaig trobar l'altre dia a la tele i em va dir que ens escoltava cada matí.
4: Pues perfecte.
1: Escolta'm, si Ana Rosa Quintana porta tants anys llevant-se així i diu que és una pringada, ja us dic ara que en què quedem nosaltres, eh? T'ho dic, perquè no cobrem el que cobra la Quintana, perquè la Quintana cada vegada que es desperta diu, mira, em puc comprar una casa. Amb quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
4: Doncs que el disposició dispositiu d'informadors ambientals que impulsa la Generalitat ja està en marxa a diferents espais fluvials i zones naturals que estan protegides i l'objectiu és garantir-ne un ús responsable. Un dels punts de vigilància és la Ribera Salada, el Solsonès, on desenes de persones s'hi han desplaçat aquest diumenge, coincidint doncs, amb l'onada de calor que hem patit tots. Els informadors, entre d'altres, s'encarreguen de regular els accessos i els aparcaments, recullen dades, fan difusió de les normes i de les bones pràctiques que s'han de tenir a la natura. La Laura, per exemple, és veïna de Tàrrega i aquest diumenge s'ha desplaçat fins la Ribera Salada amb la seva família i n'ha parlat a la CN.
7: Coneixíem aquesta zona perquè van vindre amb uns amics i aquesta zona està superbé perquè es poden banyar els nens petits, els gossos, per això els portem. Bueno, està superbé. Hi ha uns quants saltets també per si volem fer una mica més el cabra i superbé.
5: Superguai.
1: Doncs vinga, una miqueta de cosa fresca amb aquest cap de setmana que tenim, que he sortit de casa aquest matí i dic, vaig a fregir un ou ferrat al terra.
4: Sí, sí, fa molta calor.
1: Les bambes desfetes a l'asfalt.
4: Ara és pitjor que ahir al matí.
1: És horrorós.
4: La temperatura d'ara mateix.
1: Ja us ho dic, ara que s'hi ha de sortir de casa, almenys, no sé, amb una bossa de gel a la nuca. Perquè pugui passar millor el matí. I mentrestant, un motiu per saltar del llit que ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és redescobrir els carrers de les nostres viles. Això és el que promou Miquel Ramon, un veí de Tàrrega que ha engegat un projecte audiovisual que es diu Carrers de Tàrrega. El primer capítol, que ja es pot veure al seu canal de YouTube, és sobre el carrer Sant Pere Claver.
9: El carrer Sant Pere Claver, si vas a l'Esclat, si vas al Pau Paterres, o si ets d'aquests rarets que l'estiu prefereixin anar a la platja, a cremar-se i a trepitjar sorra bullint, en lloc d'anar al Pallars, a respirar aire fresc i amb una mica de sort enganxar falles i acabar amb una festa major.
8: Els capítols expliquen la història que hi ha al darrere del nomenclàtor, de la mà d'artistes locals que hi posen un toc d'humor i historiadors que porten la dosi de context.
1: Amb només 12 minuts arribem a 6:15 del matí. Ens hem quedat de pedra a l'equip dels matiners quan hem descobert una cosa fortíssima d'un dels participants de la primera edició de la Gran Cita.
4: Doncs es tracta de l'Alexis, que aquest cap de setmana ha passat pel suplement de Catalunya Ràdio i ha explicat, atenció, que ha fet de gigoló més d'una vegada.
10: Just després de la teva participació ha sortit publicat, i la gent es va acabar donant, que tu tenies un perfil a Gigolós Barcelona, una agència de gigolós i nois de companyia VIP. Això és veritat?
11: És veritat. He estat amb noms que tothom coneix, o sigui, a Catalunya, a Andorra, a Espanya, però què?
10: Dones públiques.
11: Dones públiques.
10: Que han contractat els teus serveis.
11: I tant, més que una. Penso que el meu temps té un valor. I com tothom que estigui treballant, tu si estàs treballant ara mateix, pues tens un valor per hora, per minut, per lo que sigui. Si jo decideixo que en aquest moment algú, per algo que faria gratuïtament, em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari.
1: Ah, però escolta'm, aquí, ell també explicava que hi havia un tros d'alguna presentadora de la tele, eh?
4: Sí, sí, sí.
1: Bueno. Em va explotar el cap, vaig començar a fer un llistat de dones a qui...
4: Bueno.
1: A qui haguessin contractat els seus serveis.
4: A l'hora del cafè ho parlem.
1: Me n'han sortit unes quantes, eh? El cor també batega amb Rosalia. Que, per cert, aquest matí recordarem un moment viral de Belén Esteban que d'aquí uns moments compartirem amb l'audiència cantant La Perla. No us ho perdeu. Ha nascut una perla. Una perla. Ja t'ho dic ara. Star is Born. A veure, què passa amb Rosalía?
4: Ha tornat a ser viral un moment dels seus concerts, en aquest cas que està fent a Chicago. La protagonista ha sigut una noia que havia vingut des de Madrid. Anava ella tota vestida de nòvia i portava doncs, un gran llençol blanc on es podia llegir això mateix que deia Rosalía.
12: Casi me caso con una perla. Si yo te cuento. I would love to know your story. Wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
1: Boníssim, eh?
4: Recordem també que Raúl Alejandro i Rosalía van estar a punt de casar-se.
1: Exactament,
4: I, per tant, tot agafa més sentit que mai.
1: Boníssima la pancarta amb el mocador de gairebé, en caso, amb un perla, els moments de Rosalía, que aquesta gira ens ha deixat grans històries dels espectadors, de la gent que la va veure. 9 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores, estimada Lara, quin son deixa la ràdio?
4: Doncs divendres al matí de Catalunya Ràdio entrevistàvem a Francesc Rivera, el Titot, cantant de Brahms. La banda bergadana ha tornat amb 5 noves cançons després de 9 anys. Rivera responia així la pregunta de si ella es considera un dels catalans emprenyats després del procés.
13: No, jo sóc un català il·lusionat, fins i tot ara, perquè no hi ha cap altra alternativa, perquè de l'emprenyament, o sigui, si no ets capaç de convertir això amb energia per moure les coses, només serveix doncs, per viure en la frustració absoluta, no? Només et pots treure la frustració si l'externalitzes amb altres, no? La culpa és d'aquell, la culpa és de l'altre, no sé què...

0: I què estem escoltant ara mateix? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui, dia 22 de juny, dia de la música, per cert, es va tornar a celebrar el festival a Glastonbury, Anglaterra. La pandèmia va obligar a aturar-ho, però el 2022 es va recuperar. I aquell any, aquell festival va fer història perquè van programar com a caps de cartell la persona més jove i la persona més vella fins la data més gran fins a aquell moment. Eren Billie Eilish, que tenia només 20 anys, i Paul McCartney, de 80, per tant, dos caps de cartell en aquell moment espectaculars. Un festival que, per cert, dura 5 dies i el que volem fer és fer-lo coincidir amb el solstici d'estiu.
0: I aquestes hores del matí volem saber. Clar. És que estem ja, estem rient.
1: Ui, però és que jo crec que si la gent realment llegís tot
0: expliquem-ho,
1: els guions com està descrit...
0: Perquè és que m'ha encantat, perquè a més estem llegint guió, no és res nou, tampoc no estem descobrint res, i McCartney m'encanta, perquè McCartney és com sona.
1: Crn. Crn-ri,
2: escrit així.
1: És que ho he fet al cotxe, sabeu què us vull dir?
0: Ai, meu, clar que sí, clar que sí. La qüestió és que soni. Quin dia ens espera avui dilluns astrològicament parlant? Cristina Borreguero, d'Astrocat.cat. Bon dia, va.
3: Bon dia, matiners. Comencem la setmana amb el sol ja a cranc i amb l'energia del solstici d'estiu encara ben viva. Entrem en una etapa més emocional, íntima i sensible, que ens convida a tornar a casa, per dins i per fora. Són dies per cuidar el vincle, escoltar el cos, protegir allò que estimem i donar espai a allò que ens nodreix. Feliç temporada cranc.
0: Bé, escolta, em sembla que estem de remuntada amb la gent d'Astrocat, que portàvem uns dies... Jo no, jo sóc bessons.
1: Ah,
0: ara comença l'època de cranc, clar. Ja està, bessons, ara hi hem passat.
1: Visca
0: el cranc, els crancs. Per cert, d'aquí uns moments recordarem algunes de les coses que va explicar Àngel Llàcer aquest dissabte col·lapse, també la conversa que van mantenir Joan Dausà i Eloi Vila al cotxe, i sentirem la nova artista del món de la música, Belén Esteban, cantant La Perla de Rosalia. Serà d'aquí uns moments els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, qui bufarà espelmes aquest dilluns 22 de juny, Lara?
1: Doncs avui tenim un bon grapat de persones conegudes que fan anys. Ja estàs preparat?
0: Vinga, va, sí, doncs estic preparat. Som-hi.
1: Comencem felicitant l'estupenda, única i meravellosa actriu Meryl Streep, que emprada o sense, celebrarà que en fa 77.
0: Estupenda.
1: Ell és molt maco, molt bona gent, i avui també fa anys, és el Quim Masferrer, que en fa 55.
0: Home, molt bé.
1: Escriu una pàgina més de la seva vida l'escriptor Dan Brown, que arriba als 62, i per últim, però no per això menys important, pareu bé les orelles, fa anys Leire Martínez, en solitari, bufarà 47 espelmes.
4: I la primera persona en obrir el micro aquest matí és... Xavi Canalies.
0: Hola. Us acompanyem fent el primer cafè del dia, com cada dia de dilluns a divendres des de Catalunya Ràdio. Som els matiners, engeguem la setmana i ho fem amb Xer.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. Entrevistarem l'exjutge Baltasar Garzón. A la tarda farem un retrat dels joves d'extrema dreta a Europa amb el periodista Raúl Gallego. És director de la sèrie documental Punt de no retorn, que dilluns estrena nova temporada a 3CAT. El Catalunya Nit rebrà la visita del periodista esportiu Toni Padilla, que ens portarà una nova història curiosa del Mundial de Futbol.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
0: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
3: Per cert, i entre els matiners, ens queden dues setmanes per acabar la temporada. El dia 3 de juliol posarem el punt final a aquesta primera temporada dels matiners de Catalunya Ràdio, i us recordo que ens encantaria escoltar-vos en directe aquests que, igual que nosaltres, heu començat temporada a les 5 del matí i cada matí us lleveu amb els matiners de Catalunya Ràdio. Per tant, d'aquí uns moments, 93207474, 93207474, esperem les vostres trucades perquè ens expliqueu què feu desperts aquestes hores del matí. I us hi acompanyarem, com cada dia, de dilluns a divendres. Som els matiners de Catalunya Ràdio. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 22 de juny. En Alfonso, també molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, evidentment, un dels noms del dia és el de Begoña Gómez.
4: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Una insinuació que el jutge va fer dissabte i que ha encès el cos policial espanyol. Ara, el màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit en què envia a judici a Begoña Gómez.
3: I preparem-nos tots plegats perquè avui les temperatures tocaran sostre.
4: Sí, avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden arribar fins als 42 graus a les comarques de Ponent. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que aquestes temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
5: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
3: Aquesta calorada incrementa el risc d'incendis a les portes de Sant Joan.
4: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i amb la revetlla a tocar. Marc Castellnou, cap del Graf dels Bombers de la Generalitat.
6: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament, estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
3: La calor també afecta molt intensament la resta d'Europa.
4: Entre avui i demà, França arribarà a temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, que és el grau més alt. A França, el curs escolar encara no s'ha acabat, s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
3: Previstos 4 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs.
4: Uns desallotjaments que formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Tot plegat afecta una seixantena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys. Dels 4 casos d'avui, en almenys 2, hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats a reallotjar-hi els veïns del bloc Venus, pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys.
3: És un dels temes del dia i a partir de les 6 en Frederic Vincent estarem pendents al matí de Catalunya Ràdio. De la resta del món, aquesta matinada hem estat molt pendents de Colòmbia.
4: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. El d'aquesta matinada ha estat un recompte molt ajustat i d'alt voltatge perquè el candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual. Això és poc més de 200.000 vots que han decantat la balança.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret d'Hormuz.
4: Les converses a Suïssa s'han allargat 18 hores, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir en què Trump va estar a punt de fer descarrilar tot el procés. La delegació iraniana, recordem-ho, va abandonar la trobada després que Trump amenacés de tornar a bombardejar l'Iran si no reobria l'estret d'Hormuz. I el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix que no marxarà del sud del Líban.
7: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
3: I un titular més d'internacional, al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria anunciar avui que deixa el càrrec.
4: Alguns mitjans pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores. Ha anat quedant aïllat el Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester podria fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
3: Keir Starmer, que sembla que no sàpiga pronunciar jo aquestes hores del matí. Keir Starmer.
4: Exactament així.
3: Gràcies, Anna.
4: Fins ara.
3: Noi, és dilluns, comença la setmana, 6:45, Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, Estàmer. Que...
3: sí, noi, sí. Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Bon dia.
3: Vinga, va, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb el jutge Peinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia, La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual a El Periódico i El País. El Mundo apunta la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado.
9: I si algú surt en totes les portades és Lamine Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu l'Ara, que redimeix Espanya, titula El Periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta El País.
8: Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula l'Ara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
9: Per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. És el tema d'obertura de La Vanguardia. Això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força. Ho hem dit, eh?
3: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial que estudia si sanciona el jutge Peinado.
9: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
8: El rotatiu de Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia i recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
9: A El Periódico, la politòloga Astrid Barrio recorda que en els 2 anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionades per nombrosos juristes.
8: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
9: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
8: Però també ho és que hi hagi jutges entestats en donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
9: I considera que el poder judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i de la proporcionalitat.
8: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior, integrada per magistrats, pot corregir la decisió d'un jutge.
9: Afegeix que una sanció a Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un òrgan de naturalesa política com el Consell General del Poder Judicial, que rep, diu, les pressions del govern espanyol.
3: Fent camisa cap a 6:45, Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
10: Bon dia i bon dilluns.
3: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Qui ha trencat totes les expectatives?
10: Doncs els aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol.
3: Veus?
10: La setmana passada us explicàvem que els britànics havien arrasat amb la cervesa Benidorm. Avui us expliquem que els escocesos literalment han acabat amb la birra a Boston.
3: Bueno,
10: van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat estan acostumats en un període festiu, per exemple, el 4 de juliol. Ara bé, a l'altra cara de la moneda, la premsa esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa neteja. Després de la festa,
3: veus?
10: Van dedicar una estona a recollir la brossa que havien tirat.
3: Molt bé.
10: Feta, molt a favor.
3: Ja, quan merdes, almenys recullo.
10: Exacte.
3: Que hi ha gent que...
10: Que no.
3: Que no. Ja hi ha preu a la felicitat.
10: Si es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any...
3: Quan?
10: 88.000 euros.
3: Home, clar, és que a veure, amb 88.000 euros no ets feliç?
10: Clar, és el que diu, les preocupacions desapareixen.
3: Oh, sí,
10: pel que
3: sí, clar,
10: fa
3: sí,
10: a
3: sí.
10: tema econòmic. Saps que no has de patir.
3: L'emocional ja és una altra història.
10: Exacte.
3: Però almenys l'econòmic. 88.000 euros,
10: sí,
3: eh?
10: Sí, no, perquè hostiesa. Llavors ja vas fent i ja no mires si, sí, si va baixant.
3: Tens la vida solucionada. Bastant acomodada.
10: Bastant acomodada. També et diré que com més tens, més estires.
3: Exacte, és que anava pensant, depèn, clar, perquè si de cop i volta t'agafes un palauet a Pedralbes, potser això
10: sí,
3: no t'arriba,
10: sí,
3: també t'ho dic.
10: Vas a restaurants de 100 euros per barba cada dia,
3: depèn.
10: Com a mínim.
3: Proporcionalitat.
10: Exacte. Però no és la primera ciutat de l'estat on més costa ser feliç pel que fa als diners. Mm. Encapçala el rànquing Madrid i tanca aquest podi.
3: Sí.
10: És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Purt. Pel que fa a països, segons la relació entre sou i preu de la felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països aranjats.
3: Déu-n'hi-do. Qui ha tirat la tovallola?
10: Doncs un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoins. Mm. Llegim a la BBC com un petit error va fer que l'home perdés aquesta fortuna que amb el temps encara es va anar revaloritzant amb el temps i suposo que més ràbia li devia fer.
3: Sí, enxampat al llarg de telèfons.
10: Els Mossos han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Sonar.
3: Mira.
10: Els agents la van interceptar després que diverses persones haguessin informat que els havien pres l'aparell. En veiem una imatge al web de BTV, potser podeu identificar el vostre si us l'han robat. Mm. Explica això, sí, que alguns ja han pogut començar a retornar-los.
3: Important. Es va al Sonar, als festivals, també alerta amb els lladres de mòbils, que és un altre clàssic. Ho hem dit des de les 5 del matí, aquest pic, aquesta onada de calor. Avui amb temperatures altíssimes, Marc Jurado.
8: Sí, ara mateix, Canalies, mira, 28 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, al Santuari de Caral, a Berga, i també a Targa, 22 a la Pobla de Segur i Camarasa. Arribarem al llarg del matí a més de 30 graus ràpidament, quan surti el sol, a molts punts del país. Al migdia, tarda, termòmetre, que pot arribar als 40-42 al Pla de Lleida, als 37-40 bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, amb ruixats i alguna tempesta.
3: Si heu de sortir de casa a aquestes hores del matí, ja us estem avisant que fa moltíssima calor. El cert és que segurament també haureu notat aquesta nit tòrrida que hem tingut amb altes temperatures. Res nou, tenint en compte que ja fa dies que estem alertant d'aquesta onada de calor des d'ahir diumenge. I quan falten 4 minuts per 3 quarts de 6 del matí, Marta Viana, repassem alguns apunts culturals.
11: Sí, perquè comença el compte enrere pel Festival Grec i avui és un bon dia perquè es presentarà el nou musical en català de creació, es dirà Després de nosaltres, això es podrà veure a l'Espai Texas durant el Festival Grec, per tant, bones notícies per al teatre musical català, sens dubte, i per tant, a partir d'avui tindrem molts més detalls d'aquest nou musical que podrem veure a la ciutat de Barcelona. Tot això avui i al vespre, a veure si t'agrada això.
3: A veure.
11: DJ Sinfònic, el Festival Blau Marí al Port Vell de Barcelona. Concert de DJ Sinfònic i la Royal Film Concert Orquestra que fusionaran doncs, tota l'energia de l'orquestra sinfònica amb l'energia d'un DJ en directe. Es podran sentir moltíssimes cançons conegudes com aquesta que sentim, també Viva la Vida, Bohemian Rhapsody, hi haurà un bon programa per poder gaudir aquesta nit. Això, si voleu anar, és a 9:45 al Port Vell de Barcelona.
3: I alerta, perquè quan en 3 minuts arribem a 6:45 del matí, avui movem el dial fins al 2016. El suplement de Catalunya Ràdio, el catedràtic de matemàtiques de la UPC, Claudi Alsina, ens explicava, alerta, les probabilitats que ens toqui la grossa. Ja us dic ara que no en són masses.
12: Parlem de matemàtiques. A veure, quines probabilitats tenim que avui ens toqui el primer premi de la grossa de cap d'any si només hem comprat un bitllet?
13: Doncs miri, se sorteja des del 0000 fins al 79.999, són 80.000 números en joc.
12: Sí.
13: Per tant, el número de la primera és 1, cas favorable 1, casos possibles 80.000, dividim 1 per 80.000 i ens surt la probabilitat que tenim de tenir aquest número, és a dir, 0,400001,25.
3: Mai el Roger, tu que ets un home també de números, ja pots comprovar que el percentatge d'èxit que et toqui la grossa és baixíssim.
14: Però i l'esperança? I aquell moment que dius, mira, ara jugarem, aviam què passa.
3: La il·lusió.
14: Una coseta, un divertiment de la vida, no?
3: Sí, sempre està bé. En 17 minuts arribem a les 6 del matí, però a Bolívia falten també 16 minuts, en aquest cas, per les 12 de la nit. I allà aquí tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
15: Buenas noches, matiners. Ahir es va celebrar aquí a Bolívia l'any nou andí amazònic i del Chaco, un dia molt important pels pobles indígenes de la zona per mantenir vives i transmetre les seves tradicions ancestrals. Per ells és el solstici d'hivern i marca un moment de transició i de renovació. També és un moment crucial en el cicle agrícola i per això és el dia perfecte per honrar a la Pachamama i agrair pels fruits obtinguts de la terra. Per tot el país es fan ofrenes a la terra i se celebren danses i cerimònies tradicionals amb un gran significat ritual. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Bolívia pels matiners de Catalunya Ràdio.
3: I a partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio, en aquest cas amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Mayol?
14: Doncs mira, estarem molt atents a una nova tongada de desnonaments a la mina, el mateix bloc que hi va haver l'altre dia i que també ho vam explicar al matí de Catalunya Ràdio. Des de les 7 us ho explicarem. Després també d'aquesta reunió del Consell General del Poder Judicial per decidir si sancionen el jutge Peinado, que és qui ha fet la instrucció de la dona de Pedro Sánchez per haver insinuat o escrit directament que la policia podia ajudar a Begoña Gómez a fugar-se. En parlarem amb una exvocal del Consell, amb la Concepción Sáez i també amb el periodista del País, Carlos Cué, per saber com respira el govern davant de tot plegat. I després parlarem de treballar amb calor, perquè amb aquestes temperatures que abans comentàveu hi ha certes feines que són de risc directament. Anirem a Lleida a parlar amb temporers, també parlarem amb gent que treballa a la construcció i amb una doctora per veure si realment ens hem de plantejar que certes feines a altes temperatures directament no es poden fer. A un quart d'onze entrevistem Baltasar Garzón, també molt interessant l'entrevista en aquest moment. Secció del Cor amb Laura Fa i després a les 11 Agua Esportiva per comentar una mica el Mundial, que està calentet. I una mica d'humor. Què?
3: No, que dic, quan li queda al Mundial? Dues setmanes encara?
14: No, encara li queda bastant.
3: Bastant, eh?
14: Són 39 dies, per tant, li queden, jo crec que ben bé tres setmanes. Estem en el segon partit de la fase de grups. La segona jornada acabarà, crec que d'aquí dos o tres dies. Després falta el tercer. 32-ens, encara hi ha Mundial per estona.
3: Tenim. Sí, si parlem de coses que tenim per estona, arriba la dada, Mayol. A veure, que avui Marta Viana no participa de Mayol, que té molta feina, em diu no puc. Per tant, Lara, Sara Elias...
11: Va. No s'ha atrevit.
3: Arriba el moment.
14: Ara que comença l'estiu, una dada sobre el sol.
3: T'estic imaginant amb un flotador de Mickey Mouse...
14: Amb orelletes de Mickey Mouse?
3: Amb orelletes de Mickey Mouse.
14: A la platja?
3: Amb els teus pauets anant cap a la platja.
14: Doncs mira, en concret us preguntaré quantes hores seguides de sol hi ha al Pol Nord.
11: Au, va!
3: Espera. Seguides al Pol... Pues que a veure, Mayol, espera, al Pol Nord, però no és...
11: Durant l'estiu.
3: És temporal, clar. Quantes hores, eh? Uf, 20... A veure...
11: Però en un any, o sigui, aviam...
3: Clar, quan?
11: Durant l'estiu.
14: Si hagués dit durant l'estiu, hagués estat fals perquè el sol brilla més enllà de l'estiu de manera seguida, i amb això us estic donant una pista molt
3: bona. Clar. 100.000? No.
11: Menys.
3: És molt. Menys.
11: Menys.
3: 40.000.
11: Menys.
3: D'hora. Clar,
11: hora,
3: és que són hores, són hores.
11: Poc sol, allà.
3: A veure, Sara, ajuda'm. 2.000? 3.000? 3.000, jo dic 3.000.
14: 3.000, el precio justo.
11: 6.000.
14: 6.000.
3: Ja veuràs, ara.
14: Doncs mira, el punt exacte del Pol Nord, el sol brilla des de l'equinoxi de primavera, del 21 de març, fins al de la tardor, al setembre, i això són exactament 4.400 hores. És a dir, la meitat exacta de l'any.
3: Escolta, no, ets malament.
14: Bueno.
11: Ahir.
3: Home, Mayol...
14: Sí, bueno, has dit 3.000 en un rang de 4.400. A mi no em sembla una diferència suficient.
11: A mi em sembla bé, Xavi.
14: I si no comptem enclavaments científics i militars, la ciutat habitada del món més al nord és, atenció, Longyearbyen.
3: Habitant.
14: 2.500 habitants a Noruega. Allà el sol no es pon entre el 20 d'abril i el 23 d'agost, és a dir, 126-128 dies seguits de llum solar, i això sí, són 3.000 hores consecutives amb el sol a l'horitzó.
3: Si és que jo anava per aquest poble, Mallorca.
14: Ah, exacte, perquè són les estats.
3: La part que vaig estudiar.
14: Si a nosaltres ens costa adormir-nos, perquè encara és de dia, imagina't si la gent que està fent els matiners a Longyearbyen...
3: El que fa el Longyearbyen Good Morning...
14: Exacte. Matineren.
3: Pobre, aquest matineren.
14: Els matineren allà, pobres.
3: Gràcies, Mallol. 9-3-2-0-7-4-7-4, matiners, que aquesta temporada ens heu descobert i que us desperteu cada dia amb nosaltres. Si teniu ganes de saludar-nos, nosaltres també estarem encantats de dir-vos bon dia.
16: Senyores i senyors, bon dia.
17: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
18: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
19: ¡Hijo!
18: Simplemente demuestra la desesperació d'un hijo que acaba de perder a su padre i del que li acusen d'haver-lo matado, ¿no?
20: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
21: Sí.
20: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
16: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
22: És veritat que la cara estava rara.
16: Era Shakira o no era Shakira?
22: Jo estic segura que sí.
17: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
23: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
24: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
17: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
25: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
17: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3CAT.
27: Busca el triple! Triple, triple, triple!
26: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
17: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, el tercer partit de la sèrie, Barça-València.
26: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
28: Molt i molt ben defensat.
17: Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
26: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
17: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
29: Molt parides, aquestes vaques,
30: sí, sí,
29: eh?
30: Sí, sí, sí, sí.
29: És la típica vaca londinenca, eh?
30: Quina raça és?
29: Londinenca.
30: Londinenca.
29: Londinenca del nord.
30: Ah.
29: De dos banyes.
30: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
29: Se'n diuen rinocerons.
30: Fan llet, no?
29: Sí.
30: La família del rinoceron deu fer llet, també.
31: Clar, fallet. Boníssima.
30: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
17: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
26: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Bon dia, matiners.
1: Ara arrencarem el camió.
2: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
3: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
4: Bon dia i bona hora.
5: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
4: Sí, perquè ja m'heu despertat i així ja està, saps?
5: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
4: Ah, doncs mira, quan no sé, quan hi acaba la son. Visco la vida el més bé que puc i mira, escoltant-vos a vosaltres.
5: Rosa Maria, bon dia.
6: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
5: Com estàs?
6: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
5: I de què treballes tu, Rosa Maria?
6: Jo estic en una polleria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí Terrassa, el 1906, i estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
7: Els matiners.
5: 9-3-2-0-7-4-7-4. En aquesta recta final dels matiners d'aquest dilluns 22 de juny, us convidem, com sempre, a participar en directe i que ens expliqueu què feu desperts a aquestes hores del matí. D'aquí uns moments rebrem els primers matiners i matineres que ja esteu desperts. Abans, per això, repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, com, per exemple, una vegada més, en Jan Llàcer, que ens va visitar al programa Col·lapse, i on va explicar algunes històries, anècdotes, moments que es troba l'Àngel en el seu dia a dia.
8: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal, que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sóc bonica, que quan em mires tot s'hipnotitzen. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? El problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu.
9: Molt bé.
8: Molt bé. No, és veritat.
10: Les mamàs d'artistes, mamàs d'artistes.
8: Aleshores, què passa? Tu li has de dir al teu fill: no arribaràs a ser enginyer aeronàutic. M'entens?
9: T'he entès.
8: Doncs ja està, tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
9: Perfectament.
5: Quantíssima raó que té l'Àngel, per favor, t'ho demano. Perquè és que, clar, els pares: canta bé la nena, no canta bé el nen. No, senyora, no canta bé.
11: I que incòmode el moment d'estar allà orientant el nen. En fi, és com la nena que li va cantar la Maya de l'Oreja de Bangkok, que s'ha fet en viral. És exactament el mateix.
5: Totalment. Bé, i després d'omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona i el Vistalegre de Madrid per presentar el seu nou disc Immortals, el músic Joan Dausà va seure al cotxe amb Eloi Vila.
12: Joan, tu t'imaginaves quan vas començar que la cosa t'aniria com t'ha anat?
13: No, en absolut.
12: Ho somiaves?
13: No, tampoc ho somiava. És que és tant que no ho pots somiar. Com que el meu no és un èxit estàndard, de treus una cançó, ho peta les ràdios, ho compra tothom, ho balla tothom, de cop omple... No, ha estat una cosa com tant de formigueta que ha estat molt natural. Ha estat un camí que, inclús des de que tenia 20 anys, que anava a l'Institut del Teatre, que feia el personatge del Super 3, s'ha anat instal·lant una naturalitat en la feina, en la vinculació amb el públic, que em fa sentir molt tranquil i molt normal. Jo, quan als concerts al Sant Jordi dic: això sembla la festa dels súpers. És que per mi ho és. I la diferència és que en la festa dels súpers els nens i nenes són un públic més exigent, perquè si no els interessa el que fas, se'n van, eh? I, per tant, tot això que ha passat ha anat venint d'un lloc que era inesperat. O sigui, jo el que he anat fent sempre a la vida és anar fent passos, estirat, potser sí, per unes ganes de que aquella feina anés bé, però mai m'he sentit que volia la fama.
5: Doncs aquestes paraules i aquesta conversa de Joan Dausà amb l'Eloi Vila, que podeu recuperar, perdoneu, a través del web i l'app de 3Cat. A veure, Belén Esteban, és que em van passar el vídeo
11: això.
5: I dic, a veure un moment, matiners, si us esteu despertant, un cafetonet, volum a la ràdio, perquè ara mateix sentireu, escoltareu Belén Esteban cantant un dels últims èxits del disc de Rosalía.
14: Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad, playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica del oro en Mozambión.
5: Bé, per alegrar-nos una mica al matí, totalment fora de to, aquest seria la típica mare que li diria a l'Àngel: mira que bé que canta la meva filla. I després li hauries de dir:
11: i l'Àngel aguanta d'això.
5: Senyora, la seva filla no canta bé. Anem a rebre algunes trucades al 9-3-2-0-7-4-7-4. Marxem cap a Dosrius. Enric, molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
5: Com estàs, Enric?
0: despertar-me, que ja és molt.
5: Veig que de moment, Enric, ets al cotxe, eh?
0: Sí, sí, sóc al cotxe perquè, bé, jo sóc periodista i començo bastant d'hora avui.
5: Sí.
0: I, a més, m'agrada molt anar al gimnàs, llavors estic anant al gimnàs ara a primera hora.
5: Ets dels valents que es lleva aquestes hores per anar a fer esport, Enric.
0: Sí, sí, sí. Valent o masoquista, depèn de com
11: ho vulguis.
5: Exacte.
11: La segona.
5: Escolta, Enric, això ho fas cada dia? És a dir, cada dia et lleves aquesta hora per anar al gimnàs?
0: Menys un dia a la setmana, sí. Cada 4 dies a la setmana.
5: I quanta estona ens hi passem al gimnàs?
0: Unes 2 horetes, hòstia, més o menys.
8: Ui, nen, per Déu-n'hi-do, però quina bestiesa.
11: Enric, per Déu. Bueno,
0: depèn del dia.
5: A quina hora entrem al gimnàs? A les 6, més o menys?
0: Sí, a les 6 quan obren i a les 8, doncs, cap a Barcelona. A treballar.
11: On treballes, Enric?
0: Jo treballo a... No sé si puc dir l'empresa, però bueno, una agència de notícies pública.
11: D'acord.
0: I bueno, soc periodista de política allà.
11: A l'Agència Catalana, no?
5: A l'Agència Catalana,
11: no? A la CNN.
0: Sí.
11: Ah, molt bé, ho pots dir.
5: M'hagués encantat que haguessis dit que treballaves directament a la...
11: Jo pensava que anava
5: a dir-ho. A Francesc Macià. T'imagines? Bueno,
0: és la primera vegada que truco en directe a un programa de ràdio i no sabia ben bé el codi.
5: No et preocupis. Jo que ho aplaudeixo. Enric, escolta'm, que vagi molt bé aquest inici de matí. Nosaltres t'hi acompanyarem ara fins a les 6 i a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
0: Perfecte, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
5: També una abraçada, Enric, que vagi bé.
0: Adéu.
5: Adéu, bon dia. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
5: Escolta'm, tens un forn de pa que es diu La Morana.
1: No es diu La Morana, es diu Parte de Jessica Ruiz, que és molt simple. Sí. Quan veus que jo tampoc m'he vist parir-se gaire, però estic al poble de La Morana.
5: Sí. Ah, al poble de La Morana. Ah, val.
1: Sí,
5: forn
1: sí.
5: De pa artesà a La Morana. Ara ho he vist, que hi havia aquí a La Morana. I escolta'm, a quina hora ens hi posem? Molt d'hora, Jessica?
1: A 3:15.
5: Uf, Déu-n'hi-do. I això implica quina hora? Et lleves a 3:15 o comences a 3:15?
1: Començo a 3:15 perquè tinc l'obrador a casa.
5: Ah, o sigui que pots baixar directament amb sabanitetes, sí, que això està molt bé.
1: Sí, quasi.
5: Clar, exacte. Fa molt que ens hi dediquem?
1: Pues fa 2 anys que vaig començar a fer... obrir l'obrador.
5: Sí.
1: Però lo convido a l'acció administrativa.
5: Val.
1: A l'empresa Bonària.
5: Molt bé.
1: El convido amb el fons de pa que l'obro 2 dies a la setmana.
5: Doncs escolta'm, Jèssica, també gràcies per trucar-nos. Ho he de deixar aquí, que vaig fatalíssim de temps. Que vagi molt bé aquesta jornada i gràcies per participar als matiners.
1: Sí, ara és de Sant Joan, que estem...
5: Ara, que esteu amb feinadets. Bones coques per Sant Joan, sí senyor. Una abraçada, Jèssica.
1: Gràcies.
5: Que vagi bé, adeu. Tinc per aquí el Cordomí.
7: Bon dia, bona hora.
5: Què tal, com estàs?
7: Molt bé, vosaltres?
5: Doncs mira, de dilluns, tinc per aquí el Frederic Vincent, que acaba de tornar de tres setmanes plaents de vacances.
9: Què tal?
5: Bon dia, Freddy.
9: Bon dia. Oh, diu.
5: Diu, oh, sí, pobre, i tant, pobre, li has de dir, t'acompanyo en el sentiment, Freddy.
9: Sí, avui és un mal dia.
5: Escolta'm, Eloi, quin dia ens espera per avui?
7: Va, avui tindrem calor, una altra vegada molta calor. Avui un dia una mica delicat, també, perquè a més de la calor, de les temperatures de més de 40 graus al Pla Lleida de la Catalunya Central, aquesta tarda es preveuen algunes tempestes al voltant del Prepirineu i Pirineu. I són unes tempestes que poden arribar a ser tempestes seques, sense pluja, que deixin llamps, i a més ventades fortes. I això pot incrementar considerablement el risc d'incendi. Així que molta precaució aquests pròxims dies i aquestes pròximes hores amb aquesta situació.
5: Una abraçada, Cordomí, fins demà, gràcies.
7: Vinga, demà més històries. Adéu.
5: Adéu. Lara García també.
11: Adéu,
5: moltes gràcies.
11: Adéu.
5: Fins demà. Freddy, 10 segons. Arrenca el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Endavant, les atxes.
5: Benvingut, estimat. Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent i tornem demà a partir de les 5. Bon dia i bon dilluns.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
15: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom i molta prudència amb la calor. Ho deia ara l'Eloi. 21 graus a Roses, 24 a Falset, 27 a l'Observatori Fabra de Barcelona. Hem tingut nit tropical, és a dir, nit en què les temperatures han estat per damunt dels 20 graus a molts punts del país. I avui està previst que arribem al punt màxim d'aquesta primera onada de calor de l'estiu amb temperatures que poden arribar als 42 graus. Ahir en vam tenir de 41 a Terres de Ponent. Arribem avui al pic, però això no vol dir que la calor s'acabi.
1: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: 10 i 12 dies és l'avís que feia el Santi Segalà del Servei Meteorològic. 10 i 12 dies encara ens esperen, no només amb calor, sinó amb una calor superior a la que s'espera per aquestes èpoques de l'any. Avui a l'Àgora parlarem amb la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, sobre consells, aspectes que hem de tenir especialment en compte. I sobretot anirem a les Terres de Lleida per veure molt especialment quines tàctiques, quines estratègies estan fent en el terreny agrícola, al camp, amb aquestes altes temperatures, perquè recordem que estem en plena temporada de recollida de la fruita. Aquest serà un dels temes del dia, però de l'altre, evidentment, tenim l'actualitat política o judicial i aquestes tensions que tenim entre justícia, política i policia, molt especialment pel cas Begoña Gómez. A partir de les 9 es reprèn la reunió de l'òrgan del govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, que podria obrir expedient al jutge Peinado, el jutge que porta el cas de la dona de Pedro Sánchez, per haver suggerit en el seu document, on li retirava el passaport, que els policies que li fan d'escorta a Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Aquesta és la valoració del govern espanyol, era la ministra Morán. Aquesta decisió del jutge de retirar el passaport a Begoña Gómez amb aquesta justificació, o amb una d'aquestes justificacions, que és potser els seus escortes, potser policies, agents de la policia, la poden ajudar a fugir. En fi, en temps d'àgora parlarem també amb l'exvocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, aquesta qüestió. També passarà per avui, al matí de Catalunya Ràdio, l'exjutge Baltasar Garzón, que acaba de publicar La democràcia amenazada, un llibre on precisament diu directament que existeix l'Ofer, que existeix una estratègia d'una part de la judicatura contra una part de la política espanyola, bàsicament la política progressista. Per tant, també serà interessant saber què diu el jutge Garzón o l'exjutge Garzón d'aquesta qüestió. De la nit, Colòmbia s'ha afegit a la llista de països llatinoamericans que tenen presidents d'extrema dreta.
3: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: Abelardo de las Priellas s'ha imposat per la mínima a les eleccions colombianes per menys de 200.000 vots al candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. És una de les notícies d'aquesta matinada i també d'aquesta nit, les converses entre els Estats Units i l'Iran, on es va afinant una miqueta, poc a poc, pas a pas, l'acord per consolidar aquest primer pacte al qual van arribar després de per acabar de falcar d'alguna manera la pau a l'Orient Mitjà. Però avui estarem molt pendents a Londres.
4: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least four cabinet ministers are known to have urged Sir Keir Starmer to set a timetable for his departure.
0: Bona part de la premsa i dels mitjans de comunicació del Regne Unit donen per fet que el primer ministre Keir Starmer avui anunciarà que plega. La pressió interna al Partit Laborista ha anat en augment perquè deixi pas a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ara sí, ara és diputat i per tant ja li pot disputar el lideratge del Partit Laborista, i l'anunci es podria fer les pròximes hores. No està tan clar si tindrà efectes immediats o hi haurà un període de transició. I del Mundial, aquesta matinada també, Cap Verd ha donat una altra sorpresa. Després de resistir contra Espanya, també ha tret un punt contra l'Uruguai, han empatat a 2, i també jugats aquesta nit, Egipte 3, Nova Zelanda 1, i Bèlgica i l'Iran han empatat a 0. Tot això el dia que pràcticament totes les portades dels diaris hi ha la mateixa foto.
5: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
0: Lamine Yamal, que ja s'ha estrenat al Mundial i feia referència que l'anterior el va veure estant a classe. Clar, tenia 14 anys en l'anterior Mundial, Lamine Yamal. Avui torna a jugar Leo Messi a les 7 de la tarda, hora nostra, Argentina-Àustria, i més tard, a la nit, a les 11, partits entre la selecció de França i la selecció de l'Iraq. Avui ho comentarem, eh? Farem àgora esportiva mundialista amb el Ricard Torcamada, amb el Ramon Besa, amb la Carme Barceló i el Joel Díaz. Serà en aquest dia del matí de Catalunya Ràdio, en aquest dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Són les 6 i 5 minuts, fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, bona hora i ben tornat.
0: Moltes gràcies. En què ens despertem aquest matí?
7: Amb una dada, gairebé 2 milions de conductors a tot Espanya tenen més de 75 anys. Ho destaca en portada el periòdico a partir de dades de la Direcció General de Trànsit. Segons diu, la xifra ha augmentat un 63% l'última dècada i ha arribat a xifres rècord.
0: I a Brussel·les?
7: Mirant cap al Regne Unit, una enquesta del Consell Europeu de Relacions Exteriors apunta que fins a 2/3 dels votants britànics creuen que el Brexit ha tingut un impacte negatiu al país. Segons el sondeig, votants de tots els partits creuen ara que la sortida de la Unió ha augmentat el cost de la vida.
0: I amb què han anat a dormir els Estats Units?
7: Amb més xifres milionàries als sectors militars. El Financial Times apunta que els inversors estan destinant milions en empreses de tecnologia de defensa. El motiu és que les guerres a Ucraïna i al Golf han convertit els drons, les embarcacions autònomes o les eines militars d'intel·ligència artificial en una de les apostes més segures.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: El Ministeri de Finances del país ha anunciat restriccions en la contractació pública contra 46 empreses nord-americanes, entre les quals hi ha Boeing. Les empreses xineses no podran comptar res a aquestes companyies. Alhora, el Ministeri de Comerç va imposar més controls d'exportació a empreses dels Estats Units.
8: Bon dia, avui és dilluns 22 de juny. Comencem el dia ja amb 26 graus a aquesta hora a la ciutat de Barcelona, al centre de la ciutat, 25 graus a Falset i 21 graus a Molló. Al Ripollès són temperatures altíssimes, avui arribem al màxim de l'onada de calor i es preveuen temperatures de fins a 40-42 graus al Pla a Lleida i a la Catalunya Central de 35 a 40 a la majoria de comarques de l'interior i entre 30 i 35 a la costa. Avui farà sol amb calitja, amb pols en suspensió, però a la tarda hi haurà tempestes. Compte perquè poden ser tempestes seques, algunes, i a més necessitats associades a ràfegues molt fortes de vent. Això podria fer augmentar el perill d'incendi a la zona del Pirineu i Prepirineu, que és on es preveuen aquestes tempestes. Demà encara es mantindrà pràcticament la mateixa calor que avui.
0: Gràcies, Eloi. Alerta, per tant, amb aquestes altes temperatures, alerta, per tant, amb aquest risc d'incendi, i ara en parlarem. Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, tindrem a Pau Llonc, David Madí, Montserrat de Brera i Alfra Blanco. Ara mateix, però, són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: I ho dèiem en portada, és un dels temes del dia. Avui el Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez.
10: El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez.
0: Madrid, Alba Gil.
11: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític. Des de Madrid, Alba Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Encara en actualitat política, però en aquest cas de fora de les nostres fronteres, és notícia aquesta matinada, ho dèiem ara també, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
12: Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda.
0: Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
13: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de la Espriella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
14: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo. Les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
13: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Però la notícia avui estarà a Londres, perquè el Regne Unit es dona pràcticament per feta la dimissió del primer ministre, Keir Starmer. Això davant de la confirmació que l'alcalde de Manchester, ara sí, de manera oficial, li disputarà el lideratge.
10: Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la decisió es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores.
0: Anem ara a Londres, Quim Olivares.
6: No hi ha confirmació oficial, però molts aquí donen per fet que Starmer anunciarà avui la seva dimissió. Divendres, però, va tornar a deixar clar que no pensava plegar, hores després que el seu principal rival dins els laboristes, Andy Burnham, havia aconseguit l'escó al Parlament de Westminster. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta un calendari de retirada i segueix el càrrec fins que s'esculli el substitut, amb Burnham com a favorit.

0: zones d'ombra per tots els treballadors.
1: L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleixi la llei.
0: Llei d'Estela Bosoms.
2: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer que l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
3: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera. Si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
2: Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. De fet, per exemple, a França, entre avui i demà, arribaran a temperatures rècords superiors a l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts.
4: És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermell, el grau més alt. 3 persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
5: Les persones les més vulnerables dans le contexte...
6: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
5: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
4: A França, el curs escolar s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures superiors als 35 graus també afecten el Regne Unit, Itàlia i Alemanya, on dos banyistes han mort ofegats als rius i tres més han desaparegut.
0: I enmig d'aquesta onada de calor i aquest risc d'incendi que dèiem ara, demà tenim Revetlla de Sant Joan.
1: Enguany, les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards en una festa que cada vegada està més sensibilitzada amb el soroll.
0: Berta Torrades.
7: Entre els productes que creixen més hi ha els articles de baixa sonoritat que potencien la llum per sobre del soroll. Aquesta mena de petards silenciosos ja representen més de la meitat del total de les vendes de l'empresa La Traca, com ens explica el seu director Jordi Brau.
8: I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
7: El Departament de Territori ha autoritzat ja 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Protecció Civil no descarta més aplicar restriccions en llocs amb risc alt d'incendi durant la revetlla. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I així hem arribat a 6:15. Moment d'explicar també que Jordi Martí serà el candidat de Junts a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Això després d'imposar-se a les primàries als altres tres candidats amb el 40% dels vots.
4: La victòria és un toc d'atenció a la direcció de Carles Puigdemont del sector del partit que ve de l'antiga Convergència.
0: Jordi Corbalan.
9: Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias per succeir-lo, ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Després d'imposar-se a Pilar Calvo i els altres aspirants, el nou alcaldable ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i a aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
10: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
9: El número 2 de Junts, Jordi Turull, tanca files amb l'alcaldable.
11: Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
9: Des de Barcelona, Jordi Corbalan, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: També avui, l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, a més l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, tots dos, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia. Pilar García.
12: Els dos eren administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient i se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 a través de la figura dels contractes menors. Segons les investigacions, l'empresa va emetre més de 20 factures a l'Ajuntament per un import superior als 30.000 euros, quantitat que supera en conjunt el límit dels contractes menors, que és de 15.600 euros més IVA. A més, un contracte menor no es pot prorrogar ni tenir una durada superior a un any. Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara una previsió d'aquest dilluns. Hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Afecta, tot plegat, una 60ena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que els ocupessin ara fa 9 anys.
1: Dels 4 casos d'avui, en almenys 2 hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb

0: menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la mina, i pendent d'enderroc des de fa gairebé 20 anys per part de les administracions. Les famílies i el sindicat d'habitatges del Besòs i de Verneda reclamen que s'aturin els desnonaments i es regularitzi la situació per poder accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. L'Ajuntament de Sant Adrià respon que els afectats que es trobin en situació de vulnerabilitat seran atesos i defensa que ja van rebre fa temps les notificacions per abandonar els habitatges.
1: Un quart i tres minuts de set, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb el Marc Jurado, la Lara García i la Maria Fernández. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
1: I també és notícia de la nit. Els Estats Units i l'Iran acaben negociant durant 18 hores a Suïssa, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir.
3: Un missatge de Donald Trump a la seva xarxa social en què amenaçava l'Iran amb nous atacs si no impedia que Hezbollah continués causant problemes al Líban, va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. La delegació iraniana va abandonar l'hotel on tenien lloc les converses als Alps suïssos, però finalment les dues delegacions han convingut que calia tornar a seure's per garantir que s'aplica la treva al Líban i que l'estret d'Hormuz es manté totalment obert. En acabar, ja de matinada, el Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha explicat que plasmaran tots els avenços del cap de setmana en un document i que a partir d'ara els equips tècnics dels dos països continuaran treballant. L'objectiu final és que en un termini màxim de 60 dies s'acabi la guerra.
1: Per tant, aquestes negociacions que de continuar continuen amb uns avenços, diguem-ne, calentets, però de com a mínim continuen, però a Gaza la realitat és una altra. A Gaza, Israel hi va matar dos palestins, un dels quals una nena que només tenia 8 anys.
4: Malgrat que allà també hi ha una suposada treva, l'exèrcit israelià va atacar Khan Yunis, al sud de la franja, i va deixar tres persones més ferides. Aquest cap de setmana, Israel també va matar un altre periodista de la cadena qatariana Al Jazeera amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat on denuncia que tot això són acusacions infundades que només busquen justificar els crims contra els seus professionals. Des que va començar la guerra a Gaza, Israel ja ha matat 12 periodistes d'aquest mitjà. A Cisjordània, territori ocupat per Israel, des de fa dècades, l'exèrcit israelià també va matar ahir dues persones, amb el pretext que havien llançat còctels Molotov contra els colons jueus.
1: Mentrestant, en l'altra guerra que tenim en marxa, Ucraïna, s'ha deixat sense combustible, o el país ha deixat sense combustible, la península de Crimea.
5: Un altre territori ocupat, en aquest cas, pels russos, des de fa 12 anys. Els atacs amb drons han provocat talls en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució de combustible a les estacions de servei.
6: A partir de les 9 del matí s'ha suspès la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
5: Per cert, que Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus.
1: Més qüestions en el Matí de Catalunya Ràdio. Aquest curs ha augmentat un 60% en comparació a l'any passat el nombre d'alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la mitjana de puntuació.
3: En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen amb l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arriba la nota d'accés.
1: Més detalls, Sara Canyete.
7: Entre ells hi trobem estudiants que aspiren a millorar la nota perquè volen canviar de grau i d'altres que persisteixen en el seu desig d'entrar a les carreres més cotitzades. És el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina. És el grau més demanat per als estudiants i també el que té les notes de tall més exigents. De fet, el curs passat, la nota més baixa va quedar en un 12,45 sobre 14 a la Universitat de Girona.
8: Jo vaig decidir repetir tota la SELEP perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
7: Demà surten les notes de selectivitat i sabran si aquesta vegada poden entrar o no al grau que desitgen. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Sara. I encara alguna cosa més que us volem explicar. Per exemple, la patronal de bars i discoteques reclama a la Generalitat i els ajuntaments que actuïn de forma urgent contra les noves formes com de diversió, com els vesprejos, per exemple, o les festes, o barres, o restaurants i clubs esportius, per tant, locals que no tenen doncs, llicència de bar o de discoteca. Mireia Sala.
9: La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius perquè ho considera competència deslleial. Glòria Cabrera és la seva portaveu.
2: Però nosaltres no estem en contra dels tardeos, ni molt menys, els estrets. Vale? El que sí que estem reclamant a les administracions és una mica de control. S'estem trobant que estan havent-hi moltes piscines, camps de golf, camps de pàdel o espais que no compleixen amb tota la reglamentació que té que tindre una activitat recreativa musical.
9: Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la policia local de Platja d'Aro ha detectat grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona, diu, que es dediquen a robar els supermercats.
4: Es tracta de lladres multireincidents.
1: Laia Claret.
10: Tenen molt clar els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
11: La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
10: I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
11: Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents. Tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment he vingut aquí, no. Es dediquen a això.
10: El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i dues persones investigades per productes robats en tres supermercats. Des de Platja d'Aro, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, perquè els Mossos estan investigant una agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró, al Maresme.
5: Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de Mataró, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per a l'odi, la intolerància ni per cap agressió. També ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs.
1: Ara mateix són les 6:24, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
1: La primera. Después.

0: Avui, concert d'havaneres amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig al Palau de la Música presenten Mare Mundi, tribut al mar, amb un repertori variat i que comptarà també amb les veus solistes de Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha.
1: La segona.
0: Concert de DJ Sinfònic i la Royal Film Concert Orquestra al Festival Blau Marí, que s'està fent aquests dies al Port Vell de Barcelona. És una proposta que vol transformar grans èxits del pop, el rock i l'electrònica en una experiència sonora immersiva. El concert és avui a 2:15 del vespre.
1: I la tercera.

0: I preocupació per la salut de Rod Stewart després de necessitar oxigen en ple concert a Utah, als Estats Units. El cantant de 81 anys va admetre que va estar a punt de desmaiar-se. Tot i això, Stewart va acabar el concert assegut en una cadira.
1: En 4 minuts arribarem a 2:15, amb els esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Continua la final pel títol de la Lliga de Bàsquet amb el Barça-València al Palau Blaugrana.
2: A partir de les 8 i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, la final està empatada a 1. Satoranski juga a doble Blaugrana.
3: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
1: També de les últimes hores, Lamine Yamal ha marcat el seu primer gol en un Mundial.
2: Va jugar a mitja part, va marcar el primer dels 4 gols que la selecció espanyola li va fer a l'Aràbia Saudita. 4-0.
4: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
2: Amb un empat a una l'última jornada, amb un empat a l'última jornada davant l'Uruguai, Espanya acabaria com a primera de grup després de l'empat a 2 entre Uruguai i Cap Verd. Bèlgica i Iran empaten a 0 i Egipte guanya 3-1 Nova Zelanda. De la jornada d'avui destaquem Argentina-Àustria a partir de les 7 i França-Iraq a les 11 de la nit.
1: I Marc Márquez, que retalla 40 punts, la diferència amb el líder del Mundial.
2: La victòria al Gran Premi de la República Txeca li permet aixugar diferències davant Besecki, que no va competir perquè estava sancionat. Són declaracions a De Zon.
5: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título.
2: Paula Blasi guanya la volta a Catalunya. L'Igualada força el cinquè i definitiu partit pel títol de l'hoquei Lliga amb la seva victòria davant el Liceu, 4-2, i el Badalona no aconsegueix l'ascens a segona ref, tot i guanyar el Compostela per 2-0.
1: Avui parlarem del Mundial, aquí al matí de Catalunya Ràdio, no només amb el Robert, sinó que a partir de les 11 farem àgora esportiva mundialista, després d'aquesta victòria que dèiem ara d'Espanya contra l'Aràbia Saudita. Ho farem, insistim, a partir de les 11 amb el Ricard Torquemada, el Ramon Besa, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Justament, val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel. Bon dia.
6: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-se és fer el possible per aprendre dels fracassos. I dona la casualitat que avui podem celebrar l'aniversari d'un fracàs sonat, els Jocs Mediterranis de Tarragona. Pot ser que no ho recordeu o que tingueu la sort d'haver-ho oblidat, però tal dia com avui, 22 de juny de fa 8 anys, es van inaugurar a Tarragona, en presència del rei Felip VI, els Jocs del Mediterrani. I posats a aprendre dels fracassos, aquest val la pena perquè ho va ser a tots els nivells. Un any de retard en la celebració, les graderies buides, fins i tot a la inauguració, atletes detinguts, nens atropellats per membres de l'organització, caos logístic, infraestructures desplomant-se, gent sense cobrar, retorn econòmic inexistent i la ciutat endeutada. Els Jocs del Mediterrani van ser un desastre i jo estic segur que tots plegats hem après que els deliris ególatres dels alcaldes acostumen a acabar en fracàs.

I per arribar a 7:15, recordem que un dia com avui del 2022 es va tornar a celebrar el festival de Glastonbury, un dels festivals musicals més importants del món, que es fa a Anglaterra. És un festival que es va recuperar el 2022 després de l'aturada forçada per la pandèmia i coincideix amb els rumors que hi ha de cara al festival de Glastonbury de l'any que ve. Un dels rumors és que la cap de cartell seria Taylor Swift.

0: Són 6:45. Titulars d'aquest dilluns amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Avui el Poder Judicial decideix si expedienta el jutge Peinado.
1: Per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció. Des del govern, Diana Morán, ministra.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España. Lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Avui analitzarem aquesta inusual situació a l'Àgora amb qui va ser vocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, i és una de les qüestions que també abordarem amb Baltasar Garzón. L'exjutge ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio per parlar del seu últim llibre, La democràcia amenazada. I és novetat aquesta matinada. El candidat de l'extrema dreta, Belardo de las Priella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
3: L'autoritat de la república volverà a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
4: Ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual. Des dels Estats Units, Donald Trump ja ho ha celebrat.
0: I tot apunta que el primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec.
1: L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té el suport de la majoria de les bases laboristes per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit. A la BBC, Pete Kyle, ministre de Comerç, apuntava.
5: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
0: I el que dèiem abans, aquí la notícia continua sent la calor. Tenim aquesta primera onada de l'estiu que avui arribarà al màxim. Els termòmetres podrien assolir els 42 graus a les comarques de Ponent.
4: Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
6: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
4: Ara mateix hi ha gairebé 300 municipis en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan.
0: A l'Àgora també en parlarem d'aquesta qüestió. Anirem de fet fins a una finca de Térmens a la Noguera per saber com és treballar al camp amb aquesta calor i per saber si realment es compleixen les mesures de precaució que s'han de prendre. Entrevistarem també la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, perquè ens expliqui justament els efectes d'aquestes altes temperatures. Altres qüestions. Junts per Catalunya ja té candidat a les eleccions de Barcelona. Jordi Martí, que és qui ha guanyat les primàries.
7: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
1: S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Jaume Alonso Cubillas i Glòria Freixa.
0: Avui que hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.
4: Formen part del mateix procediment que dijous va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Afecta una 60 de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys.
0: I cada vegada més alumnes tornen a fer les proves de selectivitat.
1: Per millorar la nota i poder estudiar la carrera que volen, ho han fet 600 alumnes més que l'any passat.
0: A partir de les 11, Àgora Esportiva, avui amb el Ramon Bes, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Però, de moment, repassem les portades a la premsa. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Perquè la victòria de la selecció espanyola i també el cas del jutge Peinado ocupen totes les portades.
8: Sí, La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial, discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual a El Periódico i al País. El Mundo apunta a la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado. Si algú surt en totes les portades és Lamin Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamin que surt al rescat d'Espanya, diu Lara, que redimeix Espanya, titula El Periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta El País. Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula Lara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias. I per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys, el tema d'obertura de La Vanguardia. Això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força.
0: Avui, que la ciutat de Girona es desperten amb 21 graus i al migdia arribaran els 36. A Òdena, a l'Anoia, en tenen 20, però la màxima prevista serà encara més alta. 40 graus tindran de temperatura màxima a Òdena. Aquest matí farà sol a tot arreu i entre avui i demà, el que dèiem, arribarem al màxim d'aquesta primera tongada d'onades de calor. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
9: Bon dia. Sí, avui amb temperatures de 40 graus o més al Pla Lleida,
1: humida en alguns llocs de la Catalunya central i a l'interior de l'Ebre. Avui farà sol a tot arreu, però també hi haurà calitja i pols en suspensió, i a la tarda es formaran tempestes, fruit de la mateixa calor, al Pirineu, al Prepirineu i potser al nord de la Catalunya central. I aquestes tempestes podrien associades a ràfegues molt fortes de vent.
0: I després de la victòria de Jordi Martí a les primàries de Junts per decidir el seu alcaldable a Barcelona, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya. Cal felicitar Junts per Catalunya pel fet d'organitzar unes primàries amb l'objectiu de triar l'alcaldable de Barcelona. Primer i abans que res, per una salut democràtica que els partits necessiten com aigua de maig. I en segon lloc, perquè és bo que la ciutadania sàpiga que un candidat pot assolir una comesa tan important amb només 253 vots de la militància, una quantitat inferior de la gent que viu a una illa de cases de l'Eixample. Dit això, Junts ha triat un regidor pencaire i amb experiència municipal, però que només presenta un inconvenient important a l'hora de aconseguir l'alcaldia. A Jordi Martí Galbís no el coneix ni punyetero Déu. La gent no el reconeix pel carrer, no sap ni que existeix, i d'intuir-ho mínimament tampoc sap el que pensa. Això és una mala passada a l'hora de guanyar Jaume Collboni, tot i que, de fet, Martí Galbís no lluitarà contra Jaume Collboni, sinó contra Jordi Aragonès.

0: millor junts. Aquest és el missatge de la cançó del Mundial del Qatar del 2022, Robert.
1: Amb Trinidad Cardona, Davido, Aisha Osuna i Hims, aquest Haya Haya, anem, en àrab vol dir som-hi, es va fer mundialment famosa. És també un terme que en àrab significa modèstia, vergonya positiva. Un Mundial que va posar en evidència que el món mirava cap a un altre cantó mentre la pilota rodava en un país que no respecta els drets humans. L'expresident del futbol mundial, Josep Blatter, va qualificar temps després l'elecció de Qatar com una greu errada. Aquest Mundial es va jugar amb temperatures extremes enmig del desert, però amb l'aire condicionat als estadis encès. Es va decidir la final als penals a favor d'Argentina després d'un empat a 3 al final de la pròrroga davant França. Ni el hat-trick d'Mbappé va evitar la derrota. Final èpica entre Argentina i França.
0: Amb la cançó del Mundial del Qatar del 2022, també anem a parlar dels matiners. De què, heu parlat aquest matí, Canalies?
2: Doncs mira, hem recordat el pas de l'Àngel Llàcer pel col·lapse de Jordi González de TV3, on va explicar una situació que ha viscut en més d'una ocasió.
3: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal, que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tot s'hipnotitzar. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu. M'entens? Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
4: Perfectament.
2: Agafarem aquest consell de l'Àngel.
0: Absolutament. I on són festes avui?
2: Doncs mira, avui arrenca la festa major de la Vila Olímpica de Barcelona. A 6:15 de la tarda hi haurà jocs de fusta. Tarda de jocs de fusta tradicionals per tota la família. Jocs d'habilitat, equilibri, enginy i cooperació. I a partir de 7:45 del vespre, visita guiada les exposicions del KBR Photo Center de la Fundació Mafre. Bon moment per descobrir l'exposició La forma eloqüent del fotògraf barceloní Joaquim Tusquets de Cabriol. Serà a l'Avinguda Litoral 30.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
5: Doncs un altre moment de la gira de Rosalía.

0: nostre mundial.
1: Ara ha passat a Chicago, on una dona vestida de blanc com si fos una núvia ha desplegat un gran mocador i deia gairebé em caso amb una perla i de seguida doncs totes dues han començat a interactuar.
0: Casi me caso con una perla. Dani, si yo te cuento. I would love to know your story. Wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
1: Boricua és la paraula que s'utilitza, per cert, per referir-se a una persona que ha nascut a Puerto Rico. Recordem que Rosalía es va comprometre amb el cantant puertorriqueny Rauw Alejandro i que van estar a punt de casar-se.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
3: Avui hem rebut el missatge del Jordi. És un dels veïns del bloc conegut com la Janela, a la Travessera de Gràcia de Barcelona, ocupat des de fa 10 anys per allotjar-hi persones en risc d'exclusió social. Actualment hi viuen 3 nuclis familiars i als baixos hi ha la seu del Sindicat d'Habitatge de Gràcia. Ara han rebut un avís de desnonament pel dia 15 de juliol i reclamen a l'administració que opti per la via del tanteig i el retracte per poder incorporar els immobles a la borsa d'habitatge públic de lloguer social. El Jordi insisteix que les famílies que hi viuen no tenen alternativa habitacional.
4: Són persones que tenim l'informe de vulnerabilitat per part de serveis socials i de l'Ajuntament. No tenim accés al mercat, als preus que hi ha en el mercat en aquest moment a la ciutat de Barcelona. És absolutament impossible amb els recursos econòmics que tenim les tres famílies.
2: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
5: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
6: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Comencem pels parquets oberts aquesta hora. Els asiàtics a Tòquio, el Nikkei puja més d'un 2% i arriba als 72.800 punts. Es tracta d'un màxim històric que ha assolit gràcies a l'anunci que els Estats Units i l'Iran posaran fi al conflicte en 2 mesos. A Hong Kong, la borsa nota la notícia que la Xina mantindrà els tipus d'interès sense canvis i que un 1%. I a Europa venim de divendres, on els principals índexs van acomiadar la setmana amb lleus retallades. L'IBEX va caure un 0,29% fins als 19.300 punts. Pel que fa al preu del petroli, avui el barril de Brent se situa en $79. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
7: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
8: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
9: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
2: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez.
12: El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez. La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador no ho veu clar. El ministre de l'Interior va fer una crítica formal i això ho valorava la ministra Diana Morán.
13: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno, se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
12: De fet, a les crítiques del govern espanyol, al PSOE i als sindicats s'hi suma també el cos de policia.
11: Notícia d'aquesta matinada, el candidat d'extrema dreta Abelardo de la Espriella guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
12: Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda, el president electe, ha estès la mà als colombians que no l'han votat i ha posat, això sí, línies vermelles a Abelardo de la Espriella.
14: L'autoritat de la república volverà a hacerse sentir en todo el territorio nacional. No habrá zonas vedadas para el Estado.
11: I el Regne Unit es dona per feta la dimissió del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, li disputarà el lideratge.
12: Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la decisió es podria fer efectiva avui mateix. Fins i tot Donald Trump dona la dimissió de Starmer per feta. El ministre de Comerç britànic, Pat Kyle, deia a la BBC que el primer ministre ha dedicat el cap de setmana a reflexionar sobre el seu futur.
15: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
11: Aquí la notícia és la calor. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim avui amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent.
12: El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de mes.
16: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim tenen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
12: Avui hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la Revella de Sant Joan. Les màximes més altes ahir van ser de 41 graus a Lleida, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell.
11: En un episodi de calor extrema, el focus es posa especialment en els col·lectius que treballen a l'aire lliure.
12: Sí, a la plana de Lleida, els horaris per collir fruita s'han d'adaptar i cal garantir aigua, gorres i zona d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleix la llei.
11: Una onada de calor que ha fet extremar també les precaucions a França.
12: Avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Allà el curs acaba el juliol. El president de la xarxa ferroviària també ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
17: Les persones les plus vulnerables dans le contexte...
18: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
17: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
12: La previsió és que entre avui i demà França arribarà temperatures rècord superiors a l'onada del 2003 que va causar 15.000 morts. La meitat del centenar d'apartaments del país estan en alerta vermella, el grau més alt. Les temperatures superiors als 35 graus també afectaran el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
11: Més notícies, els nord-catalans ja poden elegir entre tres propostes com s'ha de dir el seu territori.
12: Actualment, i des de finals del segle XVIII, el nom administratiu és Pirineus Orientals.
11: Perpinyà, Laura Bertran.
19: Des d'avui fins al 15 d'agost està en marxa la consulta per decidir el nom del departament amb tres opcions: mantenir Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani. Segons una part del catalanisme polític, hi falta el nom més popular, explica aquesta decisió Nicolás García, vicepresident del Consell Departamental.
20: Era molt fàcil dir Pays Catalán i sabem que no passarà. I això era demagògic. Nosaltres el que volem no és fer la demostració que l'estat francès és jacobí i que no canviarà sobre aquest tema. Ho sabem. És guanyar un nom que parli de la nostra identitat, de la nostra història i de la nostra cultura.
19: I és que un cop votat localment, el canvi de nom haurà de ser validat per París. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: I un grup d'empresaris locals de l'Aldea, al Baix Ebre, adquireix la majoria de l'accionariat que gestiona l'urbanització fallida Mirador de l'Ebre.
12: Ara negocien amb l'Ajuntament com acabar el projecte.
11: Tortosa, Jordi Barranca.
21: Pel consistori, que té un 9% de la propietat, les prioritats haurien de ser el sòl industrial i tenir més habitatges disponibles al municipi. Xavier Royo, alcalde.
22: Avui el territori, com a la major part del país, ens trobem en dos grans problemes. El problema de l'habitatge, però també tenim un gran problema en el sòl d'activitat econòmica. No oblides que fa falta molt d'habitatge, però també fa falta sòl perquè es puguin implantacions industrials i que puguin també generar riquesa, generar feina al territori, que també és molt necessari. I nosaltres aquí, des d'aquí, tenim estos dos plantejats.
21: El projecte, que preveia 1.000 habitatges, no es va acabar mai per la fallida de la constructora Martín Safadesa. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: I Cultura, avui torna a la plataforma 3CAT la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
1: S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front? La sèrie de documental de Raúl Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
11: Avui s'estrena a Catalunya Ràdio la desena i última temporada del Pop-Up, presentat per Mariola Dinarès.
0: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA...
1: Serà un total de 8 capítols de 30 minuts i entre les novetats inclourà una ficció que combina veus fetes a Mia i els actors David Bagés i Alma Alonso.
3: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
1: Després de la ficció, Mariola Dinarès interpel·larà els experts que analitzaran si les situacions viscudes pels protagonistes podrien ser reals o són ciència-ficció. Els 8 capítols ja es poden escoltar a través de la pàgina web i app de Cat Ràdio a partir d'avui mateix.
11: La Fundació Joan Miró de Barcelona celebra aquest cap de setmana els seus 50 anys en una jornada de portes obertes.
1: L'edifici de Josep Lluís Cert s'ha omplert de vida amb diverses activitats, la majoria gratuïtes, i també hi han hagut sardanes i una lectura de poemes.
11: Maria Guixà.
4: I ho va fer amb una gran festa que, sota el títol Tot per celebrar, va convertir els seus espais en un punt de trobada cultural d'art, arquitectura, música, poesia i activitats per tota la família. El director de l'espai, Marco Daniel, va posar en valor la importància d'una fundació oberta a tothom.
23: Es veu el museu tant com Miró i Cert ho havien desitjat i perquè estem oberts a tothom per desitjar-nos un futur bo per a tothom.
4: La programació de la jornada va combinar arts visuals, música, literatura i accions performatives. La biblioteca també es va obrir com a espai de lectura i es van fer narracions puntuals. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: I torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió. In a time
1: of fear, when creatures of the night... Aquesta és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear.
11: Les repassem amb Marc Garriga.
24: Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. No escapen de la befa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'última pata de Bear, mentre HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'espin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica i transgressora Rocío Jurado, la dona que va trencar els estereotips clàssics de l'artista folclòrica. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
11: I els castells de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de 8 a la plaça de Sant Jaume, Josep Almirall.
25: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
26: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig, d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències teníem i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torrada xulíssima.
25: La millor actuació de la diada l'han firmada els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntat l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8. Des de Barcelona, Josep Almirall, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: I els esports, Robert Prat?
27: A les 8 del vespre, amb transmissió de Catalunya Ràdio, el Barça juga el primer dels dos partits al Palau Blaugrana contra el València a la final de la Lliga de Bàsquet, amb empat a 1 a la sèrie. Lamine Yamal marca el seu primer gol en un Mundial. En l'Espanya 4, Aràbia Saudita 0, Uruguai i Cap Verd empaten a 2.
11: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
28: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
7: Bon dia, i a aquesta hora fem cap d'ull a com es desperta el país. Tenim ja temperatures altíssimes de 24 graus a Sant Feliu de Guíxols, 24 graus a Terrassa i 21 graus a Viella. Hi ha hagut una nit tropical, fins i tot també en alguns llocs del Pirineu. Avui, de moment, esperem un matí de sol amb molta pols en suspensió, amb molta calitja i amb previsió de temperatures, que avui s'enfilaran per sobre els 40 graus al Pla a Lleida, la Catalunya Central i a l'interior de l'Ebre, però entre 35 i 40 graus a pràcticament tot l'interior del país. Avui, amb previsió de tempestes, també, que afectaran el Pirineu per a Pirineu i potser el nord de la Catalunya Central. Algunes podrien ser tempestes seques i, a més, anar associades amb ràfegues molt fortes de vent. Precaució en aquest sentit perquè poden fer augmentar el perill d'incendi. Demà dimarts encara tindrem una situació semblant a la d'avui i a partir de demà passat sí que baixarà un palet la temperatura.
29: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
2: Benvinguts a la millora del dia.
5: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
2: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
6: Hola.
2: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
6: Suposo que ve mare. Hola, mami.
8: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
6: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc tot gràcies a tu.
5: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
2: Anem a repartir berenar.
5: A la tarda de Catalunya Ràdio.
29: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
5: Linkat. La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
29: Linkat. A Catalunya Ràdio.
5: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
4: A 8:45 anirem al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Avui es preveu que hi torni a haver desnonaments dels pisos públics ocupats fa 9 anys.
9: I després parlarem de la denúncia que la defensa de Begoña Gómez ha interposat contra el jutge Peinado. Ho farem amb Concepción Sáez, exvocal del Consell General del Poder Judicial.
4: A 15:15 entrevistarem l'exjutge i advocat Baltasar Garzón, que acaba de publicar el llibre La democràcia amenaçada.
9: I a 11:00, Agora Esportiva, després de la victòria d'Espanya contra l'Aràbia Saudita al Mundial de Futbol, amb Ricard Torquemada, Ramon Besa, Carme Barceló i Joel Díaz.
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
11: I quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
10: Divendres vam rebre la visita del supporter del Barça, Dani Massió, absolutament indignat pel fitxatge de Cucurella pel Real Madrid.
13: El Cucurella, aquest, hòstia!
10: Ah, home, Cucurella, sí.
13: Figocurella, eh?
10: Figocurella.
13: Vale? Que és un nom que m'he inventat jo, vale? Sí, que ajunto.
10: No hi has pensat
13: Figo,
10: gaire.
13: Figo i Cucurella.
10: No, ho hem entès, Figo i Cucurella. S'ha entès a la primera. Gràcies, Dani.
13: Judas! Judas! Aquest no s'ha sent ni l'escut que porta el Pini, re, home. Que no s'han ganat a tot. Jo sé per lo de los pelos que esos que lleva, ¿vale? De guarro, que no li deixen sentir el sentiment. El puto hippie ese, hippioso.
10: Escolta'm,
13: Dani,
10: al final és un professional del futbol i s'ha de buscar la vida.
13: A més, té cara de rata, ¿vale? Que sembles una rata con pelo largo, tío. De la rata que... I no quedarà així. I el pròxim que vingui, vale, el recibiment que li anem a fer al Figocurella serà com la visita del papa, vale, comparat a lo que li espera. Crec que no m'he explicat bé. Vale?
10: No t'has explicat gens bé. Cap a quarts de 12, més temes pendents.
11: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
14: Avui fa 45 anys s'aprovava al Congrés una llei que suposava tot un pas endavant cap a la igualtat, el divorci, un dret que havia quedat abolit pel franquisme, que només en contemplava la dissolució per mort o nul·litat eclesiàstica, reservada, evidentment, als més adinerats. La llei suposava tot un alliberament per les dones, fins llavors sotmeses també judicialment al marit, i va permetre que moltes poguessin escapar d'una situació de violència. Es va aprovar en contra de l'opinió de l'Església Catòlica i dels sectors més conservadors. El més curiós és que quan els populars van arribar al poder, no només no la van derogar, sinó que n'hi ha uns quants de divorciats. Bon dia per recordar que els drets ens beneficien a tots.
11: I el segon, el Lluís Gavaldà.
15: La música que us proposo per tenir un bon dia avui està signada per un grup d'origen santboient que es fan dir La Rauxa. Liderats per la Laura del Pino i acompanyats d'una llampant secció de vent, La Rauxa aposta per agermanar el ye-ye català de la dècada dels 60 amb lletres reivindicatives, Tot plegat s'ha pebrat amb un polsim de Northern Soul. El resultat és refrescant com un tall de síndria i nutritiu com un gelat casolà. I si no em creieu, escolteu el seu disc de debut, De bon començament, i em donareu la raó. Recordeu el nom, es fan dir La Rauxa, però tenen més seny del que ens pensem.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. En un dilluns, un inici de setmana, una setmana una mica estranya, perquè al mig hi ha el dia de Sant Joan i la Revetlla, però sobretot una setmana amb calor, molta calor. Avui hem d'arribar al punt àlgid d'aquesta primera tongada de calorades, temperatures que avui arribaran als 40 graus en moltes comarques de l'interior. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Si avui i demà tindrem aquestes temperatures extremes de 40 graus o més al Pla de Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de l'Ebre, i podrien acostar-s'hi o fins i tot arribar-hi al Prepirineu i en alguns llocs del prelitoral. Molta calor, avui amb sol, amb molta calitja i amb previsió de tempestes de tarda al terç nord de Catalunya, que també deixaran ràfegues molt fortes de vent.
0: Això avui, però és que per aquesta calor en tenim per uns quants dies.
2: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: Per tant, fins a finals de juny tindrem temperatures més altes del que és habitual per aquesta època de l'any. Així ho anunciava, o anticipava, o avançava, vaja, el Santi Segalà del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui a l'Àgora parlarem de la calor, d'entrada dels efectes que pot tenir, sobretot en població més vulnerable, amb la doctora Helena Ruiz, que és metgessa de família, però sobretot de la perspectiva laboral, perquè segurament és de les més importants. Ara fa un any es van anunciar una sèrie de mesures i una sèrie de protocols que es van reforçar, bàsicament, una sèrie de protocols per evitar que, molt especialment, les persones que treballen a l'aire lliure pateixin les conseqüències d'aquesta calorada. Avui mirarem si s'estan complint aquestes normes, si tot es fa com s'hauria de fer. Anirem a Lleida per veure com s'ho fan al camp amb la calor, ara, evidentment, que s'està fent la recollida de la fruita. D'altra banda, és notícia d'ara mateix, de fa ben pocs minuts. Tenim problemes a Rodalies, en dues línies. No hi ha trens a la R3 per una incidència a la via entre la Garriga i les Franqueses. I també tenim interrompuda la circulació a la R14, en aquest cas entre Reus i Vinaixa, per un incendi prop de les vies. Per tant, R3, R14, ara mateix les dues línies afectades per dues incidències per motius diferents. Una incidència a la via a la 3 i un incendi prop de les vies a la 14. I després tenim l'actualitat política judicial que, com sempre, també va escalfant-se. Tensions importants ara mateix tenim, molt especialment a Madrid, entre la justícia, l'esfera política i la policia, pel cas de Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. A partir de les 9 es reuneix el Consell General del Poder Judicial i una de les decisions que en podria sortir és un expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, el jutge que investiga Begoña Gómez, per suggerir que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir.
3: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: És el que deia la ministra Morán posant l'accent en aquesta qüestió. La decisió del jutge Peinado, recordeu, de retirar-li el passaport a Begoña Gómez es justificava, entre d'altres coses, amb això, que no se n'acabava de refiar, insinuava, dels seus escortes, insistim, són agents de la policia, són agents de Policia Nacional, però el jutge deia que podrien ajudar-la a fugir. De tot això, avui en parlarem a l'Àgora amb la exvocal del Consell General del Poder Judicial, Concepción Sáez, i també, una miqueta més tard, amb Baltasar Garzón, l'exjutge. Avui ens acompanyarà al Matí de Catalunya Ràdio. Acaba de publicar La democràcia amenazada, un llibre on, entre d'altres coses, diu que està meridianament clar que a Espanya sí hi ha lawfare, sí hi ha ús de determinats casos judicials amb objectius polítics. En fi, avui, tot això, al Matí de Catalunya Ràdio, un dia en què també parlarem de Colòmbia, perquè és una notícia d'aquesta matinada. El país s'ha afegit a la llista de nacions del continent de Llatinoamèrica que tenen presidents d'extrema dreta.
4: L'autoritat de la República volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: És Abelardo de las Priella, que s'ha imposat a les eleccions colombianes, però per molt poquet, per menys de 200.000 vots, el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. És una de les notícies, com dèiem, de la nit. També d'aquesta nit, els Estats Units i l'Iran han acordat, finalment, el full de ruta per negociar en 60 dies la pau definitiva a l'Orient Mitjà i a Londres.
5: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least 4 cabinet ministers are known to have urged Sir Keir Starmer to set a timetable for his departure.
0: Bona part dels mitjans de comunicació, la premsa, les cadenes de televisió donen pràcticament per fet que avui el primer ministre Keir Starmer anunciarà que plega. La pressió interna del Partit Laborista, del seu partit, el partit del primer ministre, ha anat en augment perquè deixi pas a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ara és diputat i, per tant, ja pot ser tècnicament primer ministre. L'anunci es podria fer les pròximes hores, tot i que no està clar com es farà això. Si hi haurà una transició, si serà amb efectes immediats, en fi, avui alta tensió també a l'esfera política al Regne Unit. I del Mundial, aquesta matinada, Cap Verd ha donat una altra sorpresa. Després d'empatar 0 contra Espanya, ha tret un punt també, en aquest cas, contra l'Uruguai. Han empatat a 2. També jugats aquesta nit, Egipte 3, Nova Zelanda 1, Bèlgica 0, Iran 0. Tot això després de la golejada d'Espanya.
6: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular. Es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
0: Lamine Yamal, que va marcar el primer gol. Avui torna a jugar Messi a les 7 de la tarda, hora nostra. Argentina-Àustria, una miqueta més tard, a les 11 de la nit, tenim un França-Iraq. Tot això, avui en parlarem a l'Àgora Esportiva, eh? Farem Àgora Mundialista, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Torquemada, Ramon Besan, Carme Barceló i Joel Díaz. Tot això avui dilluns, que a Castellgalí, a la comarca del Bages, el sol ha sortit quan passaven 4 minuts d'un quart de 7 del matí, i a la Riera de Gaià, al Tarragonès, es pondrà quan en passi un de minut de dos quarts de 10 d'aquest vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això en un dia que l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Pau Llong, David Madí, Montserrat Neverera i Afra Blanco. Però, de moment, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Contrapeinado.
9: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si obre un expedient disciplinari contra el jutge que investiga Begoña Gómez.
10: Tot plegat per l'escrit en què l'envia a judici i en què Peinado va suggerir que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez, la dona del president espanyol. També es critica que el jutge hagi fet servir l'escrit d'obertura de judici, que no es pot recórrer, per dictar la mesura cautelar de retirada de passaport, que sí que és recorrible.
0: Madrid, Alba Gil.
11: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reapareix.
12: Després d'un cap de setmana sense agenda pública, avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té un acte públic d'accent econòmic. Serà al migdia. Veurem si ho aprofita per valorar per primer cop les mesures i el judici contra la seva dona.
9: Serà dos dies abans de la compareixença al Congrés, que es va fixar pel cas Zapatero. Avui la Vanguardia explica que el president espanyol sortirà al contraatac contra el PP i intentarà recuperar la iniciativa política. Dissabte hi ha Comitè Federal del PSOE.
0: Fa les maletes.
10: El Regne Unit es dona per feta la dimissió del primer ministre Keir Starmer després que el seu principal rival, el Partit Laborista, hagi aconseguit escó al Parlament. Això ha fet augmentar la tensió interna perquè Starmer faci un pas al costat. La premsa britànica apunta que l'anunci podria ser en les pròximes hores.
0: Londres, Quim Olivares.
13: No hi ha confirmació oficial, però molts aquí donen per fet que Starmer anunciarà avui la seva dimissió. Divendres, però, va tornar a deixar clar que no pensava plegar, hores després que el seu principal rival, dins dels laboristes, Andy Burnham, havia aconseguit l'escó al Parlament de Westminster. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta un calendari de retirada i segueix el càrrec fins que s'esculli el substitut, amb Burnham com a favorit. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per la mínima.
12: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es converteix en el nou president de Colòmbia després de guanyar la segona volta de les eleccions presidencials per menys d'un punt percentual, o el que és el mateix, uns 200.000 vots.
9: Milers de colombians han sortit al carrer, molts amb la samarreta groga de la selecció, que s'ha convertit en el símbol de la campanya per celebrar el resultat. Espriella ja ha rebut la felicitació de Trump.
0: Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
14: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell. Ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de l'Espriella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
15: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colòmbia vuelva a tener gobierno y Estado.
14: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 18 hores.
10: Han durat a Suïssa les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Els ministres d'Exteriors de Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han explicat que s'ha acordat un full de ruta per arribar a un acord final en un termini de 60 dies. Les noves converses tècniques haurien de començar de forma immediata.
12: S'avança així a poc a poc i amb ensurts constants. Per exemple, aquest cap de setmana, un missatge de Trump en què amenaçava l'Iran amb nous atacs i no impedia que Hezbollah continués causant problemes, es deia Trump, al Líban, doncs va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. De fet, la delegació iraniana es va arribar a aixecar de la taula, però finalment hi va tornar.
0: Quatre més.
9: Avui estan previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Els desallotjaments formen part del mateix procediment que dijous passat va començar amb l'expulsió de 3 famílies. Hi ha una 60 de pisos afectats.
0: Anem en directe a Lara García, bon dia.
8: Hola, bon dia. El desallotjament està previst per les 8 del matí. A aquesta hora encara no hi ha moviment policial aquí a la Rambla de la Mina, però sí que comencen a reunir-se els primers veïns que fan front al desnonament. Avui es desallotjaran 4 famílies, dues d'elles amb menors a càrrec, això que després que dijous passat es desallotgessin 3 pisos més del mateix bloc, i una de les

0: Viernes es cuando me pusieron.
1: A més, vosaltres sou una de les famílies amb un menor a càrrec. On anireu avui a passar la nit?
0: Pues en la calle, porque no tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche.
1: ¿Qué reclameu, doncs?
0: Un alquiler, que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
2: Exacto. Necesitamos un alquiler social, porque desde que abrimos los pisos, llevamos aquí casi 10 años siendo a la asistenta social y no nos quieren ayudar. Y ahora ya por última, como ellos quieren los pisos y están empezando a desahuciar, pues están empezando a ayudar, a ponernos en la mesa de emergencia, dándonos el papel de vulnerabilidad, en fin. Y claro, esto es una injusticia, oiga, porque mi niño tiene discapacidad, tiene 7 añitos, es un grado 3 de discapacidad y no se entiende el por qué no nos quieren ayudar. Vale, pues se entiende.
1: Antonio, Geni, moltes gràcies, molts ànims. Els habitatges d'aquests blocs estan ocupats des de fa 9 anys i, segons les administracions, els habitatges estaven destinats inicialment al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la mina i pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys, però les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges, van estar buits durant anys per traves administratives i, finalment, van ser ocupats per veïns del barri doncs, que necessitaven un habitatge. Aquest episodi està relacionat també amb un cas de corrupció de l'Ajuntament de Sant Adrià. Un regidor va acabar sent inhabilitat per haver encarregat la vigilància dels pisos mentre estaven buits.
3: Gràcies, Lara García. Gràcies també al suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Avui aquests desnonaments que estan previstos al barri de la mina Sant Adrià del Besòs i tornarem en directe també durant aquest programa, durant el matí de Catalunya Ràdio, per veure com evoluciona. Mentrestant, també hem de parar de les altes temperatures i de treballar amb calor.
4: Episodis de calor extrema com els aquesta setmana obliguen a prendre mesures, sobretot en aquells col·lectius que treballen a l'aire lliure.
5: A la Plana de Lleida, els horaris per collir fruites s'han d'adaptar i cal garantir també aigua, gorres i zones d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleixi la llei.
3: Estela Bosoms.
6: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
7: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera. Si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
6: Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I més qüestions que volíem explicar davant del jutge.
8: L'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació. És la causa que investiga irregularitats en adjudicacions de l'Ajuntament d'Altafulla, una empresa de la qual Elena i Herrera eren administradors.
3: Resisteix.
4: Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, serà finalment el candidat de Junts a les eleccions de Barcelona, tot i els intents de la direcció de trobar-li alternatives. S'ha imposat a les primàries amb 253 vots, al 40% del total.
3: Torna Punt de No Retorn.
9: És important la lluita als carrers perquè l'extrema dreta...
5: La sèrie documental guardonada amb el Premi Emmy Internacional a la plataforma 3CAT. S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front?
8: La sèrie documental de Raúl Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit.
3: 50 anys.
4: De la Fundació Joan Miró de Barcelona, aquest cap de setmana s'ha celebrat en una jornada de portes obertes, amb diverses activitats, la majoria gratuïtes, sardanes i una lectura de poemes.
3: I en els esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
10: Bon dia.
3: A casa.
10: La final de la Lliga de Bàsquet arriba al Palau Blaugrana, amb empat a una a la sèrie Barça-València a partir de les 8, Satoranski juga a doble urana.
11: Mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
10: El Barça serà campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo de Múrcia avui.
3: I s'estrena.
10: Lamine Yamal marca el seu primer gol en el Mundial en l'Espanya 4, Aràbia Saudita 0.
12: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
10: Espanya acabaria primera de grup amb un empat davant l'Uruguai que va empatar 2 amb el Cap Verd.
3: I a les últimes hores ha nascut el Livio amb 3 quilos 470 grams a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona, i el Ton amb 2 quilos 685, en aquest cas a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona. Com anem? Bon dia, passen 2 minuts d'un

0: Quart de 8, us informa Marc Jurado, tenim 20 graus, aigua freda, 22 a Molins de Rei i, atenció, 26 ara mateix a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
1: Lentitud amb aturades als punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral, especialment sentit Llobregat.
0: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 2.300.000 euros en la restauració i l'adequació de l'umbracle del Parc de la Ciutadella, Maite Curto.
2: Es recuperarà l'aparença original d'aquest edifici, projectat per Josep Fontserer el 1883 i catalogat com a bé cultural d'interès local. També es restauraran les façanes, els accessos i els camins interiors del recinte. També revisaran els elements estructurals i de tancament de la coberta. Tot plegat perquè compleixi amb els requisits actuals de protecció contra incendis, accessibilitat i eficiència, i per convertir-lo en un espai de divulgació científica obert a la ciutadania. Les obres de l'Umbracle del Parc de la Ciutadella de Barcelona comencen aquesta setmana i està previst que s'acabin al març de l'any vinent. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant d'obres a Barcelona, aquest estiu se'n faran 24 carrers de la ciutat.
3: Les principals a la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt es faran una vintena de pavimentacions i es milloraran diverses infraestructures del transport públic.
4: El govern municipal diu que són necessàries per preparar la ciutat. Raia Bonet, tinenta d'alcaldia.
5: Són transformacions que hem de poder abordar perquè són necessàries per preparar la ciutat.
0: Al Bages, el govern de Santpedor preveu cedir el terreny pel nou CAP abans d'acabar l'any.
3: Segons el Regió 7, l'Ajuntament ha signat la pròrroga perquè l'ICS pugui seguir utilitzant espais de la nau per alguns serveis mentre es tramita la disposició del solar pactat a la finca de Cal Jorba.
0: Al Vallès, l'Ametlla negocia amb els veïns les condicions d'ús de la planta de tractament de restes vegetals.
4: Un grup de residents del barri de Can Diví reclamen la clausura de la instal·lació pel soroll. Ho llegim al 9-9.
0: I a l'Hospitalet de Llobregat, detingut un home acusat d'haver robat més d'una antena de mòbils al festival Sonora al recinte de la Fira Gran Via.
3: Els fets van passar aquest diumenge a la matinada quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals.
4: Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar els aparells.
0: I cultura avui a Vaneres al Palau de la Música. Concert amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Porreig presenten Mare Mundi, tribut al mar, amb Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. I al Port de Barcelona, concert de DJ Simfònic també a la Royal Film Concert d'Orquestra al Festival Blau Marí. 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
7: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara els diferents diaris amb el jutge Veinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades. La Vanguardia titula el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual al periòdico i al País. El Mundo apunta a la pressió del govern espanyol i a La Razón escriuen que els juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Veinado. Qui també surt en totes les portades és Lamine Yamal celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu Lara, que redimeix Espanya, segons el periòdico, i una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, titula el País. L'altre gran tema d'avui és el Regne Unit, de fet és el tema d'obertura a La Vanguardia, titulen el Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys, tot plegat coincidint en el que molts diaris apunten sobre la imminent sortida del primer ministre Keir Starmer. Altres temes de portada són les primàries de Junts a Barcelona, Jordi Martí serà l'alcaldable, titula Lara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
8: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
9: 57.161 57161 de la sèrie 29 029.
8: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11.
10: Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, 40 anys de la revenja de les Malvines. Manuel Roger, bon dia.
1: Bon dia, o dels 4 minuts en què el mateix jugador va marcar el gol més polèmic de la història del Mundial i el millor gol de la història del Mundial. Estadio Azteca, 22 de juny de 1986, Diego Armando Maradona agafa la pilota al centre del camp i la resta és història narrada per Víctor Hugo Morales.
2: Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer gol tercer para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
1: Segurament la narració més famosa de la història pel gol més famós de la història. I 4 minuts abans va passar això.
3: El gol fue con la mano, lo grito con el alma. Argentina está ganando por 1-0. Y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano. ¿Qué quiere que le diga?
1: El gol de la mà de Déu. Com va néixer el concepte? Un periodista del diari Crònica va posar en boca de Maradona una frase que no queda clar si va dir mai. No l'he marcat amb les mans, el cap és el de Maradona i la mà de Déu, perquè va trigar 19 anys a admetre que havia marcat aquell gol amb la mà. I per què Víctor Hugo Morales, quan canta el gol, destaca una mena de justícia poètica, aquest contra Anglaterra, què volen que els digui? Doncs perquè aquest partit arriba 4 anys després de la Guerra de les Malvines.
4: Vamos, argentinos, vamos.
1: Les Malvines són un arxipèlag de l'Atlàntic Sud que l'Argentina reclama com a propi, però que el Regne Unit administra des de 1833. Les Falkland, li diuen. I el 1982, la Junta Militar Argentina les va envair i el govern de Margaret Thatcher va respondre amb una guerra de 74 dies. Va guanyar la guerra, va causar la mort de 649 argentins i també van morir 255 britànics. 4 anys després arriba aquest partit amb la prèvia marcada pel record de la guerra.
0: I els jugadors eren conscients d'aquesta prèvia, diguem-ne?
1: Molt. En aquest moment de la prèvia, ells i a les declaracions posteriors deien que no, que era futbol, o ho deien dissimuladament. Però el Tata Brown, un dels jugadors que va saltar al camp aquell dia, va explicar què va dir Maradona al mig del camp.
5: Cuando terminó el himno, se escuchó este grito. Vamos, vamos, que estos hijos de puta nos mataron a nuestros pibes, nuestros amigos, vecinos, no podemos perder.
1: Va estar en clar Maradona, que va ser l'executor de la venjança. Argentina i Anglaterra s'han enfrontat 2 cops més, un el 2002 intranscendent a la fase de grups i l'altre als quarts del 1998, amb Anglaterra eliminada i David Beckham expulsat gràcies a les provocacions del Cholo Simeone. Aquella expulsió és bastant recordada, però lluny de la llegenda d'aquell dia de fa 40 anys en què Maradona va venjar la derrota d'una guerra.
6: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Divendres, l'Enigmàrius feia olles on neden Neptú i Posidó. I la resposta era marmites. Una marmita és una olla gran de metall i tant Neptú com Posidó, segons els antics, eren mites divins associats al mar. Avui dilluns, l'últim dilluns puntuable per la Lliga 2026 és dificilíssim. O no? Quan s'espanta té la dèria d'afirmar que no. De 8 lletres. Quan s'espanta té la dèria d'afirmar que no. 8 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I de la televisió amb la Mariola Cubells, avui el polèmic càntic del porter del Sabadell durant la celebració de l'ascens a segona.
8: El vaig veure a TV3 i a totes les xarxes, l'escena patètica del porter del Sabadell des del balcó de l'Ajuntament per celebrar que l'equip havia pujat a segona. Va dir, vaig a dir-vos una frase i després vosaltres dieu el que vulgueu. I sense sentit i amb xuleria va dir, Pedro Sánchez, els que omplien la plaça van cridar, fill de puta, jo em pregunté de veres si després d'un èxit esportiu només se t'ocorrís clavar-te amb el president del govern. I em dona el mateix que fera després un comunicat disculpant-se. Em pareix tristíssim.
0: I a la recomanació del dia, avui que s'obre el termini per apuntar-se als viatges de l'Imserso, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula L'exòtic Hotel Marigold.
9: Perquè l'esperit aventurer no té edat, amb una desfilada d'actors i actrius britànics veterans top, com les oscaritzades Maggie Smith o Judi Dench, i acompanyem un grup de jubilats que decideixen començar una nova etapa de la seva vida traslladant-se a l'Índia, atrets per les promeses d'un hotel de luxe que no acaba sent el que esperaven. Xoc cultural garantit i tocs de drama, però també noves amistats, nous amors i segones oportunitats. L'exòtic Hotel Marigold és a Disney Plus amb opció de doblatge en català.
4: Maria, els tens?
10: Oh, fa un any que els preparo.
4: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
10: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
4: Ja bufo.
10: Bufa! Bufa!
6: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
13: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
14: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
15: Et demanarem fer mateix.
0: Dos minuts i arribarem a dos quarts i el protagonista del dia és Gerard Joan. Bon dia.
16: Bon dia, la calor.
17: Yo no lo he visto nunca. Horroroso. Yo la gente mayor no sé cómo no se ha muerto.
16: Hòstia. La calor serà protagonista del dia perquè, tal com hem anat explicant, avui s'espera que s'arribi al punt màxim de l'onada d'altes temperatures que afecten el país i encara n'hi ha per dies.
0: La calor que fa que zones com l'Urgell es plantegin si es poden portar doncs, determinades feines a l'aire lliure com la recollida de la fruita, clar.
18: Ah, sí, claro. Sí, no, la recollida de la fruita a l'Urgell i a los demás que nos den por saco, ¿no? El treball a 50.000 graus de temperatura, claro.
0: Qui parlem? Amb qui parlem, sisplau?
18: Marta de Sant Celoni. Sant Celoni o Sant Abu Dhabi, con el calor que pega 23 graus a aquesta hora i pujant,
16: sí,
18: Freddy?
16: Sí, a moltes zones de Catalunya s'ha viscut una nit tropical.
18: Sí, però a mi no m'ha dit ningú que no vagi a treballar per la calor com los de la fruta, ¿eh? Ja. A mi no me l'ha dit. Yo tengo que ir a trabajar igual con 15 grados que con 80.
0: Però on treballa vostè?
18: A la cafeteria de l'Estació del Castelldefels, al Café de Fels.
0: Però allà, Café de Fels, però deu haver-hi aire condicionat allà, no?
18: Sí, però estic anant allà, ¿vale? Estic anant fins allà, o me viene a l'estació a mi. No, ir a França, ¿vale? A França, que a lo millor és un país que no has pisado en tu vida, Freddy, sí. Pero yo sí conozco, porque al final voy a la cosa esa de Bacarés, o como se diga, de Navidad.
16: Sí, sí.
18: En França han avisat els dragos al tren per no morir-se de calor.
0: Sí, és una ¿vale? recomanació pels aquí, col·lectius aquí, més vulnerables,
18: aquí,
0: eh?
18: I aquí, que te pique un pollo, aquí, que bueno. Te pique un pollo. Aquí no te avisan ni nada. Agafa el tren com si no passessis res, Bueno, si es que ya está bien, ¿eh? Ya está bien.
16: Hem de penjar, senyora.
18: Ara, sí. Pa'l trabajo, tú. Pa'l sí. trabajo.
0: Són dos quarts de vuit.

0: Arrenquem setmana amb problemes a Rodalies. Tallada ara mateix la R3 per robatori de coure i incidències a la R14 per un incendi prop de les vies. Maria Fernández Noguera.
1: Bon dia. Doncs mira, a l'R3 no hi ha trens en tota la línia perquè hi ha hagut un robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Adif confia poder tenir solventat el problema cap a les 9 del matí. Com que a l'R3 hi ha diversos trams tallats per les obres de desdoblament, Renfe ha decidit oferir servei per carretera a tota la línia. I d'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi que ha començat a 5:45 de la matinada en una caseta de transformadors al costat de la via, a causa també d'un altre robatori de coure. Els bombers encara treballen en l'extinció del foc, però han anat retirant dotacions i només no hi queden dos i confien apagar aviat aquest foc. En aquest cas, Renfe també ha posat autobusos per cobrir el tram entre Reus i Vinaixa.
0: Per tant, tenim aquests problemes a Rodalies, R3 i també R14. I a les carreteres, com ho tenim en aquest primer dia feiner d'estiu sense escoles? Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sense incidències destacades, però sí que tenim lentitud amb aturades a les vies habituals a aquesta hora, sobretot direcció Barcelona i especialment a la Ronda de Dalt i a la Litoral. Punts amb intensitat també a la C-59 a Caldes, C-17 a Parets i AP-7 a la Roca i Granollers, tot en sentit sud.
0: Gràcies, Clàudia Serra. Tot això en un dia en què la notícia continua sent la calor. Recordeu que avui arribarem al pic de la primera onada de calor de l'estiu, tot i que les altes temperatures les tindrem fins i tot més altes del que és habitual per aquesta època de l'any, ben bé fins que acabi el mes, fins a finals de juny, i que a les 9 hi ha reunió del Poder Judicial, de l'òrgan de govern dels jutges, que podria expedientar el jutge Peinado, el jutge que investiga Begoña Gómez, per suggerir que els policies que fan d'escort a la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a fugir. També d'aquí uns minuts tornarem a la mina, Sant Adrià. Després dels 3 de la setmana passada, avui hi ha 4 desnonaments previstos. Allà hi tenim un equip del Matí de Catalunya Ràdio que ha entrevistat en directe aquí el programa el Toni i la Jenny, una de les famílies que, si les coses no canvien, avui es quedaran sense casa.
3: Pues en la calle, porque no tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche. Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
4: Exacto. Necesitamos un alquiler social.
0: A Londres avui estem molt pendents del primer ministre Keir Starmer, que podria anunciar que plega per deixar pas al seu principal rival dins del partit, dins dels laboristes, l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, i a Colòmbia...
5: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: Victòria de l'ultradreta a les presidencials. Abelardo de Espriella, el candidat, ha guanyat per la mínima, per menys de 200.000 vots, el candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda. I els esports, Robert Prat.
6: A les 8 del vespre, amb transmissió de Catalunya Ràdio, el Barça juga el primer dels dos partits al Palau Blaugrana contra el València, a la final de la Lliga de Bàsquet, amb empat a 1 a la sèrie. Lamine Yamal marca el seu primer gol en un Mundial, en Espanya 4, Aràbia Saudita 0. Uruguai i Cap Verd empaten a 2.
0: Gràcies, Robert. Pel que fa al temps, avui es preveu el que dèiem, que arribem al màxim de l'onada de calor. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui, amb aquestes temperatures extremes de més de 40 graus, 42 les més altes, puntualment una miqueta més, i aquests 40 graus es poden assolir el Pla, a Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de les Terres de l'Ebre, però fins i tot també en algun llocs del prelitoral o del prepirineu podem tenir aquestes temperatures. Compte avui també perquè, si bé el matí serà assolellat, això sí, amb molta pols en suspensió, molta calitja, a la tarda espereu en tempestes. Tempestes que poden ser seques en alguns casos, per tant, deixar activitat elèctrica, poca precipitació i, a més, ventades fortes. Això podria passar al Pirineu, Prepirineu i fins i tot al nord de la Catalunya Central, al nord del Pla Lleida. Haurem d'extremar la precaució pel que fa al risc d'incendi. Demà una situació molt semblant a la d'avui. Potser dimecres comença a baixar molt lleugerament la temperatura.
0: Gràcies, Eloi. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, on també parlarem de les altes temperatures i de com és treballar amb aquestes altes temperatures i de si es prenen les mesures que s'han de prendre. Avui serà amb el Pau Llong, el David Madí, la Montserrat Nebrera i la Fra Blanco. Són 2:45 d'8. Moment d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio per fer un cop d'ull a la premsa i arrenquem, com sempre, per les opinions més destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial, que, com sabeu, estudia si sanciona el jutge Peinado.
8: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
9: El rotatiu del grup Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia.
8: I recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
9: El periódico La Politóloga Street Barrio rememora que en els dos anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionades per nombrosos juristes.
8: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
9: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
8: Però també ho és que hi hagi jutges entestats a donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
9: I considera que el poder judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i la proporcionalitat.
8: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior, integrada per magistrats, pot corregir aquesta decisió d'un jutge.
9: Afegeix que una sanció a Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un òrgan de naturalesa política com el Consell General del Poder Judicial, que rep, diu, les pressions del govern espanyol.
0: I continuant el repàs a la premsa, mirem a veure què hi ha trobat avui el metge i investigador Salvador Massip.
10: L'article que us vull recomanar avui és el que publica la Contra del diari Ara, el Xavier Bosch, i que parla de Russell Crowe i els 344 porcs que han donat positiu per pesta porcina africana. Què pinta Russell Crowe? Doncs que està rodant una pel·lícula al mig de Colserola, i tal com diu Xavier Bosch, doncs entre el Zapatero i el Trump i el Rafinha i tot el que està passant, sembla que aquesta notícia ha passat una mica desapercebuda, que per què deixen rodar una pel·lícula a mig d'una zona que en principi hauria d'estar restringida. Hem deixat de parlar dels porcs senglars i de la pesta porcina, però és encara un perill que existeix i que s'ha de saber controlar bé.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
14: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs, perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
15: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
16: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
17: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
18: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
19: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
18: Entrades a teatrepoliorama.com.
20: Aquest estiu, la gran pregunta és...
21: híbrid o elèctric?
20: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:15, cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. La notícia que interessarà els curiosos sobre la monarquia britànica.
23: Carles III serà el primer rei d'Anglaterra que fa pública la declaració d'impostos. Llegim el periòdico, que és una decisió del mateix rei, segons el seu portaveu. L'objectiu és explicar tots els aspectes de les seves finances d'una manera que millori encara més la claretat i l'accés a la informació.
0: Ja hi ha preu a la felicitat.
24: Es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any, a partir del qual les preocupacions econòmiques desapareixen. No és la primera ciutat on més costa, amb diners, ser feliç. Encapçala el rànquing Madrid i tanca el podi Palma. És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Purdue. Pel que fa als països, segons la relació entre sou i preu de felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països analitzats.
0: Qui ha tirat la tovallola?
23: Un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoin. Llegim a l'ABC que un petit error va fer que l'home perdés una fortuna que amb el temps encara es va revaloritzar més. Fins i tot la BBC li ha fet un documental.
0: I qui ha trencat totes les expectatives?
24: Els aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol. Si la setmana passada dèiem que els britànics havien arrasat amb la cervesa Benidorm, avui us expliquem que els escocesos literalment han acabat amb la birra a Boston. van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat acostumen a fer en un període festiu com el 4 de juliol. Ara ve l'altra cara de la moneda. La premsa esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa a neteja. Després de la festa van dedicar una estona a recollir la brossa que havien deixat.
0: Si heu d'aparcar en zona blava, prepareu la cartera.
23: Perquè Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car aparcar. Després hi ha Mataró i tanca el podi Vitòria. Segons aquesta llista que llegim al Debate Ponès, de les 20 primeres ciutats, 16 són a Catalunya. El cap gros de Mataró afegeix que l'Ajuntament diu que el preu es té en compte l'oferta de places, la demanda i la necessitat de garantir la rotació en determinades zones.
0: I quina informació porten les oranetes?
24: Al marge d'anunciar l'arribada de la primavera, si hi ha oranetes en un poble, és que a l'aire no hi ha insecticides ni contaminació i que la qualitat atmosfèrica és bona. La seva presència augmenta també si hi ha mosquits, que és el seu principal aliment. Així ho diu l'ambientòloga que ha coordinat el cens d'oranetes, Esther Ridàneu, i sort, ho veiem al Segre.
0: I quan falten 4 minuts per arribar a 7:45, us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Mayor Roger i el Marc Jurado.
1: La premsa britànica compta les hores per anunciar la dimissió de Keir Starmer. The Independent titula Starmer prepara la seva sortida definitiva mentre Trump assegura que dimitirà i planteja dubtes sobre el més que probable successor de Starmer, Andy Burnham, apuntant que creixen les veus per demanar que hi hagi una lluita real pel lideratge. El Daily Mirror han rescatat una foto antiga de Starmer sol en una graderia per titular Game Over. Els seus aliats l'han deixat sol, subratlla. També ho diu el Guardian, que explica el procés de reflexió que ha viscut l'encara primer ministre aquest cap de setmana, des de divendres, quan va desafiar el partit, fins diumenge al vespre, quan el seu entorn va donar per fet que dimitia. I sobre les eleccions a Colòmbia, el Tiempo de Bogotá destaca aquesta frase del candidat guanyador, Alberto de la Espriella: Colòmbia tindrà un govern democràtic, simptomàtic. I atenció a aquesta dada, 5 de les 7 segones voltes que s'han celebrat al país al llarg de la història s'han definit per menys d'un milió de vots.
2: Pel que fa a la premsa econòmica, llegim el Cinco Días, que el Banc Santander preveu obtenir uns 200 milions d'euros aquest any gràcies a la intel·ligència artificial, després d'haver-ne generat ja 35 milions. Manté l'objectiu, de fet, d'arribar als 1.000 milions entre nous ingressos i estalvis abans del 2028. Què està fent exactament el banc amb la IA? Doncs automatitzar processos, millorar la detecció de frau, agilitzar l'atenció al client i augmentar, diuen, la productivitat dels empleats. I l'ON Economia explica que Revolut reforçarà la seva aposta per Catalunya amb una nova seu a Barcelona, la primera botiga física de la companyia al món i un pla per arribar als 1.000 empleats a Espanya en els pròxims 2 anys. De moment se sap que la nova oficina serà la Diagonal i que la botiga serà a prop de Plaça Catalunya i que està inspirada en les Apple Stores.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
6: Visca Lamin, proclama el diari Esport. El davanter del Barça es converteix en el líder de la selecció espanyola, anotant el seu primer gol en un

0: Ja també entona un visc a Lamine Yamal. Sergi Pàmies prega perquè no qualli el bateig que va fer de Lamine Yamal Manolo Lama a la COPE, que el va anomenar rei d'Espanya. Santi Noia explica al Mundo Deportivo que Lamine dona un altre to a la selecció espanyola. Ja és aquí, un Lamine que estrena el compte golejador, remarca l'Esportiu. El periòdico diu que la intensitat de Lamine tenia una explicació, havia de jugar mitja hora i volia impressionar. Un Lamine que ja brilla al Mundial, destaca el diari Ara. Adrenalina. Espanya es desperta amb Lamine, titula El País.
1: I a la premsa del cor, la família reial britànica, en parlàvem, Pineda.
2: Harry i Meghan haurien rebut una oferta per allotjar-se en una residència reial durant la seva visita al Regne Unit aquest juliol, amb l'objectiu de visitar el rei Carles III. Archie i Lilibet, els fills de la parella, viatjaran amb ells i serà la primera vegada que ho faran en 4 anys. Els Sussex abandonaran els pàmpols tropicals de les palmeres de Califòrnia, ompliran les maletes amb els pots de melmelada de Meghan per picar a l'avió i aniran a gaudir dels domassos reials i el fish and chips. Aterraran a Windsor amb dues criatures que parlen amb accent yanqui i van descalços per casa. Esperem que l'equip mèdic del rei Carles hagi previst quantitats ingents de relaxant muscular.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Anem-hi, felicitem a la meravellosa Meryl Streep.
1: Home, Meryl Streep. A veure. 71.
3: 77.
1: Ei, mira.
3: També fa anys... Ei, que és molt maco. Quim Masferrer.
1: Quim Masferrer, 54.
3: 55.
1: Mira.
3: L'escriptor Dan Brown.
1: Home, Dan Brown, Código da Vinci.
3: Sí.
1: 60.
3: 62. Mira. I acabem felicitant a la cantant Leire Martínez.
1: Sí.
3: Quina meravella. Jo ja ho deixaria així fins als 8.
1: Va, tira, va. A veure què passa. Leire Martínez, 32.
3: 47.
1: Ui, mira, sí. M'he quedat curtíssim, però bueno.
3: Jo també la feia més jove.
1: Sí, molt més.
3: Potser m'he equivocat jo. Espera, ara torno a mirar això. És que ara no ho estic dient. Jo, Leire Martínez, 47. Ara m'ho pots mirar, Leire Martínez, això de 47. Jo crec que m'he equivocat. És que és jove, aquesta noia. A veure, dilluns,
1: bueno,
3: perdoneu.
1: 47 anys és ser molt jove.
3: Sí, sí. Però que jo n'hi posava...
1: 47, reconfirmat.
3: Sí, eh?
1: Reconfirmat.
3: Mira,
1: sí, sí, sí, sí.
3: Avui a Sant Pelí de Noles s'explica quan estava morint al llit envoltat dels preveres i diaques, i va haver un terratrèmol violent que va sacsejar la cel·la i tots els que es trobaven al voltant del llit es van postrar de genolls a pregar. Va ser en aquell moment quan Paulí, sobre unes ales d'àngel, va encomanar la seva ànima a Déu i va morir. A Catalunya hi ha 42 persones que es diuen Paulí!
1: I tanquem el repàs a la premsa amb el quiosc vintage i l'Albert Om.
4: Tal dia com avui... de fa 10 anys.
5: 22 de juny de 2016, el diari Público destapa un episodi més de la guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme. Són les converses entre el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, per fabricar dossiers contra polítics de Convergència o d'Esquerra. Entre altres perles, hi ha dues frases que han quedat per la història. Quan de Alfonso es queixa que no ha trobat res gaire consistent, el ministre li diu, no pateixis, que això la fiscalia t'ho afina. I quan parlen d'unes investigacions sobre possible corrupció a la sanitat catalana, de Alfonso deixa anar allò de, els hem destrossat el sistema sanitari. Més coses, avui fa 10 anys era la vigília que el Regne Unit votés en referèndum la seva sortida de la Unió Europea. El Brexit va guanyar amb gairebé 4 punts de diferència, 52% a 48%. David Cameron, el primer ministre que havia convocat el referèndum, va plegar a l'acte.
1: Ara mateix passa un minut de 3:15.
4: Els sons del matí.
6: A partir de dimarts, dimecres, probablement traurem l'etiqueta d'una onada de calor. Com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
7: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment.
8: Para llevarse por delante al presidente del gobierno, se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
9: Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias, ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont.
10: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona.
11: Abelardo de las Priella, el nou president d'extrema dreta colombià.
12: L'autoritat de la República volverà a ser-se sentir.
13: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Pentinat.
14: Participi de pentinar, que a part de llençar els cabells, també és en la quarta excepció donar una bona repulsa a algú. El Consell General del Poder Judicial pot deixar el jutge Peinado ben pentinat per dir que hi ha agents de policia que poden ajudar a fugir Begoña Gómez.
1: Desallotjament.
14: Acció de desallotjar, treure algú o alguna cosa del lloc on estava allotjat, és el punt final d'un desnonament, que és el procediment judicial per determinar que una persona ha de ser desallotjada. Tot i que habitualment es fa servir desnonament per parlar de tots els passos, el més correcte seria dir que avui a la mina es produiran nous desallotjaments fruit d'un procés de desnonament.
1: Primàries.
14: Que és primer una gradació, especialment com a com ser preparatori per a quelcom més alt. Per això el tram inicial de l'educació es diu primària i per això la tria d'un candidat a les eleccions entre aspirants del mateix partit es diuen primàries, com les primàries que han coronat Jordi Martí Galbís a Junts de Barcelona, preparatòries per les municipals que s'han de fer d'aquí un any.
1: Posem-hi tres xifres ara mateix, també amb el Marc Jurado. 28.
15: La temperatura mínima d'aquesta nit a la ciutat de Barcelona és el que ha registrat l'Observatori Fabra cap a les 5 de la matinada. 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, Caral i Targa i 22 a la Pobla de Segur. Avui arribarem al màxim de l'onada de calor i s'arribarà als 41 graus a Lleida i farà molta calor arreu.
1: 5%
15: l'increment de vendes de petards que espera el sector de la pirotècnia. Creuen que tancaran amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics i demana extremar la precaució.
1: 24.
15: Les obres que s'executaran aquest estiu a la ciutat de Barcelona, les principals a la Meridiana, al carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. Es faran una vintena de pavimentacions i es milloraran diverses infraestructures de transport públic. El govern municipal diu que són necessàries per preparar la ciutat.
1: I tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem Downing Street, una imatge on es veuen tres homes davant del número 10, que és el domicili del primer ministre britànic. Els homes, la mítica porta, estan difuminats perquè el focus de la foto se l'emporta en primer pla sobre l'asfalt i fent una becaina el gat Larry.
16: I no sembla gaire preocupat el Larry, el gat, que fins ara ha sobreviscut sis primers ministres, i no sembla, diem, preocupat pel possible deure Keir Starmer. La premsa britànica dona per fet que plega per deixar pas al seu rival dins el Partit Laborista. També es dona per fet que ho anunciarà fins i tot avui mateix. El que no està tan clar és quan serà efectiva aquesta renúncia, si immediata o si hi haurà un període de transició.
1: A la segona imatge hi veiem un home d'esquenes que mira per la finestra d'una habitació i el que crida l'atenció és que l'habitació està plena de material de construcció i apuntalada per cinc barres metàl·liques que van del terra fins al sostre.
16: Una imatge que veiem a la portada del diari Ara i que va acompanyada amb el següent titular. El pis ens cau a sobre, a trossos. Els veïns d'un bloc de pisos de Barcelona, que és propietat de la Generalitat, denuncien que fa mesos que viuen en condicions molt precàries. Fins i tot els ha caigut part del sostre. Territori, que va adquirir l'edifici fa mig any, els respon que s'està dissenyant un pla de millora per a tot l'immoble.
1: I a la tercera imatge del dia hi veiem Lamine Yamal, amb la samarreta de la selecció espanyola, després de marcar el primer gol, el seu primer gol en un Mundial, i després de celebrar-lo amb els companys. El jugador està de genolls, inclinat endavant i amb la cara contra la gespa.
16: La típica imatge de la prostració que fan els musulmans quan resen, una imatge que avui podem veure a tots els mitjans i que, com tot el que combina futbol i religió, va generar ahir molts comentaris i, lamentablement, alguna polèmica a les xarxes. Sí, com sigui, Lamine Yamal, el jove blaugrana que va liderar la victòria d'Espanya contra l'Aràbia Saudita, va tenir prou jugant només mitja part.
17: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I un titular que circula. Un bar serveix més de 45.000 cerveses durant el partit entre Anglaterra i Croàcia. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. Diu la notícia que aquest bar és al costat de l'estadi d'Arlington, a Texas. Té una capacitat per a unes 10.000 persones. Diu també que durant els 90 minuts que va durar el partit del Mundial entre les seleccions d'Anglaterra i Croàcia van servir 45.349 cerveses a tots els aficionats que van voler veure el partit dins del local. També explica la notícia que ara circula que el bar va batre rècord de vendes, que va superar també les cerveses que se serveixen qualsevol dia de partit dels Dallas Cowboys, que són l'equip de futbol americà que juga com a local en aquest estadi. Va, si fem càlculs, 45.349 cerveses en 90 minuts, vol dir que el bar en va servir unes 500 cada minut que va durar el partit.
1: I això és real o és fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: La postproducció és la fase en què les imatges, el so i els efectes es transformen en un producte audiovisual acabat. Un procés que combina creativitat i domini de les eines digitals més avançades i que s'ha convertit en una de les àrees amb més projecció dins la indústria audiovisual. Per donar resposta a aquesta demanda de professionals especialitzats, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en postproducció audiovisual, una formació orientada a les necessitats reals del sector.
20: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
19: Catalunya Ràdio.
18: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un bar serveix més de 45.000 cerveses durant el partit entre Anglaterra i Croàcia és una notícia real. El bar en qüestió es diu Texas Life, és un dels més famosos de Dallas. Té una superfície interior de 18.500 metres quadrats, una terrassa de 9.600. No sé el preu de la cervesa, però si posem que cadascuna costa $5, el bar va facturar més de $225.000 només en cerveses.
1: Que no és poc. Gràcies, Marc. Fins ara.
18: Adéu, bon dia.
0: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
2: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
22: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
23: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
19: Catalunya Ràdio.
1: Titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Poder Judicial decideix avui si expedienta el jutge Peinado.
24: Per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez, aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció. Des del govern, Diana Morán, ministra.
8: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Junts per Catalunya ja té candidat a l'alcaldia de Barcelona. És Jordi Martí, que ha guanyat les primàries.
25: S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Gemma Alonso Cuevillas i Glòria Freixa.
1: Avui, que hi ha previstos 4 nous desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.
24: Això ens deia el Matí de Catalunya Ràdio fa una estona una de les famílies.
26: No tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad. O sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche. Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
24: Formen part del mateix procediment que dijous va acabar amb l'expulsió de 3 famílies.
1: Novetat aquesta matinada, el candidat d'extrema dreta Abelardo de la Espriella guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
25: Ha superat el senador d'Esquerres Ivan Cepeda per menys d'un punt percentual des dels Estats Units, on el Trump ja ho ha celebrat.
1: El primer ministre britànic Keir Starmer podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec.
24: L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té el suport majoritari de les bases laboristes per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: I el Mundial de matinada, Egipte 3, Nova Zelanda 1.
25: També empat a 2 d'Uruguai amb Cap Verd i empat a 0 el Bèlgica i Iran aquesta tarda a les 7 a l'Argentina de Leo Messi contra Àustria.
21: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
27: Bon dia. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribarem al màxim de l'onada de calor. Es preveuen temperatures de 40 graus o més al Pla, a Lleida, a l'interior de l'Ebre, a la Catalunya central, fins i tot també en alguns llocs del prelitoral i del prepirineu. Al matí farà sol, amb una atmosfera molt tèrbola, això sí, i a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i al prepirineu. Atenció, algunes d'aquestes tempestes poden dur associades ventades molt fortes que poden arribar també a la Catalunya central.
21: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I atenció, perquè no hi ha trens en tota la R3 i la circulació està tallada a la R14 entre Reus i Vinaixa. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
28: A la R3, bon dia. La circulació està interrompuda en tota la línia perquè hi ha hagut un robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Adif confia poder tenir solventat aquest problema cap a les 9 del matí, mentrestant Renfe ofereix servei per carretera a tot el recorregut del R3. I d'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a la R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi causat també per un altre robatori de coure. Els bombers confien a poder apagar aviat aquest incendi. Renfe també ha posat autobusos per cobrir el tram entre Reus i Vinaixa.
19: El
3: els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia!
4: Manu, bon dia! Què passa, guapos? Com esteu, xiripipis?
5: Ai, nerviós. Jo quan s'apropa la nit de Sant Joan estic nerviós.
1: Ah, veus?
5: Sí. Ai, m'encanta, m'encanta, m'encanta.
4: Però tens algun plan divertit o no?
5: Ui.
1: Sí, sabés, sí.
5: Passa que estem a la ràdio pública, no ho puc explicar.
1: Qui truquem avui, Canalies?
5: Anem a trucar a la Meritxell, que avui fa 23 anys. Quina nit que li espera també en 23 anys.
4: Sí, no,
5: i... no, aquelles nits de 23.
6: De
5: 23. Oh, no m'ho... Oh! Ja està d'after, està d'after.
1: Està, ja està, ja està celebrant els 23 anys.
4: Home!
5: Ho tornem a intentar, a veure, que a vegades falla la cobertura.
1: Sí.
4: Se te ha redirigido.
1: Ara sí.
5: Ara.
4: Epa!
5: Espera.
1: Estem trucant a la Meritxell.
5: Dos tocs.
4: La Meritxell.
5: Potser dorm.
4: Xiripipi, bonic.
5: Home, no, no.
4: Passa la setmana.
1: Res, ni xiripipi, ni...
6: Espera.
1: Vinga, s'ha
5: de redirigir. Es redirigeixo, Meritxell, també, t'ho dic. Que truquem de part de la teva mare, l'Elisabet, perquè avui fas 23 anys, et volia felicitar, però dos està dormint i no agafes el telèfon, fatal. Diu que està molt orgullosa de tu i et vol dedicar aquesta cançó, que hauries escoltat si ens haguessis agafat el telèfon i que et toca Manu Guix en directe. És la cançó de Manu Chao, Me gustas tu.
1: Home!

0: Quina meravella la cançó de Manu Chao, cantada per Manu Guix.
1: Oh yeah, de Manu Manu, tio.
0: Escolta, Manu, tu estàs preparat o no per la revella? Et poses nerviós?
2: Estic preparadíssim, però t'he de dir que jo soc dels que compra petardos.
0: Ah, ja hi som. No podia ser perfecte. Gràcies, estimat Manu, fins demà.
2: Adéu.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: tal? Molt bon dia. I comencem amb un problema, i un problema important, a la xarxa de Rodalies. La línia 3, la línia R3, no funciona en cap punt. Està tota tallada ara mateix per un robatori de coure. És una incidència que, segons Renfe, hauria d'estar resolta en una hora. D'aquí una hora, a les 9, això hauria d'estar resolt. Però la realitat ara mateix és que la R3 no funciona. La R3 està tallada per aquest robatori de coure. Renfe està posant transport alternatiu, però el dia comença amb un problema important a la xarxa de Rodalies i que també afecta, per un incendi en aquest cas, la R14, en aquest cas, entre Reus i Vinaixa. Però la R3 ara mateix tallada per aquest robatori de coure que Renfe confia en poder resoldre d'aquí a una hora. Aquesta és una de les notícies amb les quals comencem aquest matí de dilluns. L'altra notícia palpable és la calor. Està previst que avui arribem a temperatures que poden assolir tranquil·lament els 42 graus. De fet, ahir hi en vam tenir 41 a les Terres de Ponent. Dit d'una altra manera, avui arribarem al pic d'aquesta onada de calor que no s'acaba, eh? Tindrem aquesta calorada ben bé fins a finals d'aquest mes.
1: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: Aquest és l'avís que feia el Santi Segalà del Servei Meteorològic. Ara mateix hi ha pràcticament 300 municipis en risc molt alt d'incendi. Coincideix això amb la temporada de sega? Coincideix, ara en parlàvem, amb la Radella de Sant Joan i, per tant, amb les fogueres. Per tant, entrem en una fase delicada d'aquesta onada de calor. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia. Sí, avui es preveuen aquestes màximes de més de 40 graus, com deies, en molts llocs del Pla, Lleida, de la Catalunya Central, de l'interior de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs del Prepirineu, del Prelitoral, podríem tenir unes xifres semblants, amb sol, molta pols en suspensió, i el que també podem tenir avui són algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser tempestes seques, per tant, amb activitat elèctrica sense gaire precipitació, o gens, en alguns casos, i a més, amb ventades molt fortes que poden arribar al centre del país. Tot plegat, doncs, caldrà extremar les precaucions, sobretot pel que fa al perill d'incendi.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Avui en parlarem, també, de les altes temperatures, no només del risc d'incendi, que també, sinó de com és treballar amb aquestes altes temperatures. Recordeu que ara fa un any vam tenir, doncs, un parell d'incidents tràgics. Un temporer que va morir, en principi, per les altes temperatures, i també una treballadora de la neteja a la ciutat de Barcelona, que va morir un dia en què les temperatures eren especialment altes. Arran d'això s'han reforçat determinats protocols, i un dels motius que s'han destacat en aquests últims anys és que aquests protocols s'han reforçat. Avui mirarem si això és així. Realment anirem en concret a les Terres de Lleida per veure si aquesta situació s'està complint o no. Però insistim en el que dèiem només començar, eh? Tenim un problema important a Rodalies, que és que la R3 ara mateix està tallada per un robatori de coure. Actualitzem una mica com està el panorama i com pot estar les pròximes hores. Maria Fernández Noguera, bon dia, explica'ns.
3: Bon dia, doncs sí, a l'R3 la circulació està interrompuda en tota la línia perquè hi ha hagut aquest robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. És una incidència que afecta la senyalització. Adif el que ens diu és que confia poder tenir solventat aquest problema cap a les 9 del matí aproximadament. I mentrestant, Renfe ofereix servei per carretera tot el recorregut de l'R3. D'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa, també per un altre robatori de coure que ha causat un incendi, però que és menor i que els bombers confien poder-ho tenir apagat aviat. També hi ha servei alternatiu per carretera entre Reus i Vinaixa.
0: Gràcies, Maria. Aquesta és el panorama ara mateix a Rodalies. Per descomptat, a Catalunya Ràdio anirem explicant a mesura que evolucioni aquesta situació. Per tant, el tema del dia continua sent la calor, continua sent Rodalies, però també el tindrem a Madrid. Aquest cap de setmana la temperatura ha pujat encara més amb la decisió del jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez de retirar-li el passaport. A la dona del president del govern espanyol li retiren el passaport. I entre les justificacions que el jutge fa, o que argumenta per fer-ho, hi ha la possibilitat, diu el jutge, que els seus escortes, els escortes de Begoña Gómez, que són policies, que són agents de la Policia Nacional, potser podrien ajudar-la a fugir.
4: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Era la resposta que fins ara ha donat el govern espanyol, en concret la ministra Diana Morán. També hi ha respost la Policia Nacional. La Direcció General de la Policia Nacional ha fet un comunicat on qualifica textualment d'injustificada qualsevol argumentació que situï l'ombra de la sospita sobre la tasca dels agents. Per tant, tenim rebuig de la part política, del govern espanyol, tenim rebuig de la part policial. Falten els jutges. Falta que els jutges diguin alguna cosa. Madrid, Dani Sarriaja, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia, Freddy, què tal?
0: Dani, avui es torna a reunir el Poder Judicial, ahir ho van fer de manera telemàtica, avui es veuen les cares, és presencialment, i una de les opcions que hi ha sobre la taula, veurem què passa, és que se li obri expedient a Juan Carlos Peinado, que és aquest jutge que investiga Begoña Gómez.
5: Sí, els vocals progressistes del Consell volien que ahir s'aprovés sancionar Peinado per una falta de consideració greu contra les institucions de l'Estat al insinuar que els escoltes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir, però vista la falta de consens amb el sector conservador, que són majoria, la presidenta ha deixat la votació per este matí a partir de les 9. Ha estat el ministre de l'Interior qui va fer arribar la queixa a l'òrgan del govern dels jutges. Peinado ha aconseguit, com deies, unir a Fernando Grande Marlaska amb els sindicats de la Policia Nacional, habitualment en confrontats al ministre, que també consideren la resolució una barbaritat i un atac contra l'honestitat dels agents. La defensa de Begoña Gómez no pot recórrer la retirada del passaport, ara només depèn de l'Audiència de Madrid aturar l'obertura de judici contra la dona de Pedro Sánchez.
0: Per tant, tenim aquesta situació que ja és inusual des de molts punts de vista, ja és inusual, evidentment, que la dona del president del govern espanyol li retirin el passaport, però encara més amb aquesta argumentació veurem què diu l'òrgan de govern dels jutges. Avui en parlarem aquí al Matí de Catalunya Ràdio, en parlarem amb l'Àgora del Matí, amb l'exvocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, i a partir de les 10 parlem amb Baltasar Garzón, que l'exjutge acaba de treure un llibre on parla directament que hi ha l'Aufer, i també en parlem amb ell d'aquesta situació. Però hi ha altra, evidentment, tot aquest calendari judicial, polític i judicial, està sent molt intens, i s'havia dit que podia ser imminent la sentència del cas Mascaretas, que és la primera part del cas Ábalos o el cas Koldo que ha arribat a judici. D'això, Dani, en sabem alguna cosa?
5: Doncs sí, que la sentència hauria d'estar al caure, que s'espera en els pròxims dies, encara que fonts del Tribunal Suprem refredaven les ànsies d'alguns de conèixer ja la sentència. Diverses informacions periodístiques sí que apuntaven que els jutges han hagut de superar els últims dies discrepàncies entorn a la sentència de Víctor d'Aldama, que és el comissionista del cas i que, recordeu, va col·laborar amb la investigació. Per això la Fiscalia va demanar una rebaixa de pena, mentre que les acusacions populars volien directament l'absolució. Hi ha menys dubtes entorn una sentència dura de presó contra l'exministre Ábalos i el seu ajudant Koldo García, tot plegat en un final de curs que se li complica molt a Pedro Sánchez, amb el seu germà, també pendent de sentència, la seva parella, camí del banc dels acusats, i les novetats del cas Leire o del cas Zapatero, de tot plegat donarà explicacions Sánchez al Congrés este dimecres en una nova compareixença monogràfica sobre la corrupció.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
5: Adéu, bon dia.
0: Com deia el Dani Sáenz de Aja, i aquesta compareixença de Pedro Sánchez dimecres al Congrés dels Diputats, però avui, amb tot aquest panorama de casos judicials, aquest rosari de casos que ara destacava en Dani, doncs avui l'hauríem de sentir, hauríem de sentir què diu Pedro Sánchez. Pol Foradada, què tal, bon dia?
6: Bon dia, sí, després d'un cap de setmana sense agenda pública, avui el president del govern espanyol torna a tenir acte públic, és un acte amb accent econòmic, és al migdia, i si en diu alguna cosa serà, doncs, la primera vegada que valori les mesures i l'obertura de judici contra la seva dona. Com dèieu, d'aquí un parell de dies anirà al Congrés, conferència que es va fixar pel cas Zapatero. Avui La Vanguardia explica que el president del govern espanyol sortirà al contraatac contra el PP i intentarà recuperar aquesta setmana la iniciativa política, setmana que acabarà dissabte amb Comitè Federal del PSOE.
0: És important això també, eh? És a dir, tenim aquestes explicacions que pugui donar avui amb una roda de premsa, tenim les explicacions de dimecres al Congrés dels Diputats, que és quan s'espera aquestes explicacions més detallades, i dissabte Comitè Federal del PSOE, un dels principals òrgans de govern del partit, on també hi hauria d'haver-hi alguna d'aquestes respostes que s'esperen per aquesta situació delicada que envolta el govern espanyol. Sobretot això, molt especialment sobre el cas d'aquesta, el que comentàvem, de el cas Begoña Gómez, aquesta decisió del jutge de retirar-li el passaport argumentant un possible risc de fuga i argumentant que els agents de la Policia Nacional podrien ajudar-la, sobre això el comentari de Milagros Pérez Oliva.
7: És el darrer i més greu despropòsit del jutge Peinado en una causa que des del primer moment ha semblat una mena de cacera prospectiva per fer mal al president. El jutge ha forçat fins a límits increïbles tant la llei penal com la processal en una instrucció plena d'extravagàncies amb evident finalitat política i sense que en cap moment hagi intervingut el poder judicial. Una vergonya. Ara l'ha feta tan grossa que sembla que el govern dels jutges ja no pot mirar cap a un altre costat. Avui haurà d'escatir quan hi ha d'incompetència malintencionada i quan de prevaricació.
0: El comentari de la col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio, Milagros Pérez Oliva, la periodista del diari El País, enmig d'aquesta, doncs, rosari, com dèiem ara, de diversos casos de l'actualitat política judicial, que per cert en tenim un altre, salvant totes les distàncies, però n'hi ha un altre que aquest afecta la política catalana. Hi ha una previsió que en aquest cas a qui toca és l'exconseller d'Interior i actual diputat d'Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'excoordinador d'Iniciativa, Joan Herrera. Tots dos avui compareixen aquest dilluns com a investigats per la suposada adjudicació a dit de contractes de l'Ajuntament d'Altafulla a una consultora de la qual en formaven part. Pilar García.
8: Els dos eren administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient i se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 a través de la figura dels contractes menors. Segons les investigacions, l'empresa va emetre més de 20 factures a l'Ajuntament per un import superior als 30.000 euros, quantitat que supera en conjunt el límit dels contractes menors, que és de 15.600 euros més IVA. A més, un contracte menor no es pot prorrogar ni tenir una durada superior a un any. Pilar García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són un dels temes del dia. L'altre continuen sent aquestes converses entre l'Iran i els Estats Units.

0: Perquè la nova tongada de converses entre les dues bandes ja s'ha acabat aquesta matinada. Si volem veure la part positiva, el Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han dit que sí, que s'ha avançat. I, a més, el ministre iranià d'Afers Exteriors ha dit a les xarxes que hi ha hagut un progrés. Si volem veure la part més negativa, o la part no tan positiva, les tensions sobre el Líban s'han tornat a fer evidents en aquestes converses i Donald Trump ha renovat les amenaces contra l'Iran. En fi, anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, com estàs? Bon dia.
1: Què tal, Freddy? Bon dia.
0: Jordi, perquè ens entenguem, on som ara?
1: Doncs de moment som amb les converses actives, cosa que no era tan fàcil d'assegurar fa només uns dies, i aquest progrés majúscul que ha piulat el ministre iranià convida a pensar a l'optimisme, com també el fet que no s'hagin reportat atacs al sud del Líban en les últimes hores. El cert és que a Israel comença a circular una proposta que podria suposar una entesa entre tots els implicats respecte a aquesta pedra a la sabata de l'acord, que és precisament la situació al Líban. Segons la premsa israeliana, la proposta implicaria una retirada parcial de les tropes

0: al sud del Líban amb aquests atacs abans i després que signés aquest alto el foc amb Hezbollah. Ara mateix ja fa força hores que s'acumula aquesta tranquil·litat, aquest respecte per l'alto el foc, i per tant sembla que la part en què Israel no incideix en aquestes converses, doncs ja ha quedat reduïda i per tant hi ha via lliure perquè hi hagi entesa diplomàtica entre els iranians i els estatunidencs.
1: Des de Jerusalem, Jordi Brascó, mil gràcies, una abraçada, cuida't molt.
0: Que vagi molt bé.
1: Avui aquesta situació s'abordarà en una reunió de ministres d'exteriors de països àrabs, que està convocada per la Lliga Àrab a Jordània. També hi ha una nova trobada del Consell de Seguretat de Nacions Unides on a l'agenda hi ha específicament la situació a l'Orient Mitjà. N'estaran pendents, evidentment, totes les capitals mundials, incloent Londres, tot i que Londres, el tema és un altre.
2: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least four cabinet ministers are...
1: Es dona per fet que el primer ministre Keir Starmer podria plegar, potser fins i tot a les pròximes hores, tot i que fa dos anys va guanyar les eleccions amb una de les majories parlamentàries més grans que es recorden, el Regne Unit. Starmer, dos anys després, avui és tremendament qüestionat, fins i tot, o particularment, pel seu propi partit. La diferència amb la situació que teníem ara fa uns dies és que ara té un possible rival. Es diu Andy Burnham, és l'alcalde de Manchester, ha guanyat un escó amb unes eleccions especials, per tant és diputat i, per tant, pot ser primer ministre, el pot substituir. Alguns membres del partit fins i tot així ho volen des de fa dies, i és per això que aquests mitjans de comunicació del Regne Unit especulen que la situació es podria precipitar. Anem ara en directe a Londres. Quim Olivares, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Londres, que, Quim, anava a dir, què pot passar avui?
3: A veure, no hi ha confirmació oficial, però Starmer podria plegar i anunciar aquest mateix matí un calendari de retirada per fer un traspàs de poders ordenat al seu principal rival, com deies, dins els laboristes, Andy Burnham. L'alcalde de Gran Manchester arriba precisament avui aquí a Londres per prendre possessió de l'escó al Parlament que va guanyar en aquestes eleccions parcials de dijous passat. Aquesta victòria de Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta i possible guanyadora de les properes eleccions. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el partit laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot Trump, el president dels Estats Units, ha donat per feta la seva dimissió. Si el primer ministre britànic finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si diu quan abandonarà Downing Street i mentrestant segueix el càrrec fins que s'escolli el substitut, amb Burnham com a favorit, però també amb altres candidats com l'exministre de Sanitat, Wes Streeting.
1: Andy Burnham és realment el nom que apareix a tots els mitjans de comunicació de, de Londres. Quim, qui és Andy Burnham?
3: A veure, no és un novell de la política britànica. El 2001 va guanyar l'escó al Parlament de Westminster i va tenir càrrecs ministerials en els governs de Tony Blair i Gordon Brown. Va intentar ser líder dels laboristes dues vegades, el 2010 i el 2015, sense cap èxit. El 2017 va decidir tornar a Manchester, on va ser escollit alcalde. De fet, encara ho continua sent. Burnham el precedeix l'èxit en la seva gestió municipal. És un home carismàtic i millor comunicador que Starmer i un dels polítics més populars del Regne Unit. És a l'esquerra de Starmer, però fins ara no ha explicat quins plans té pel futur del Regne Unit. Molts diuen que una cosa és ser un bon alcalde i una altra un bon primer ministre.
1: Londres, Quim Olivares, moltíssimes gràcies. Anem parlant. Fins ara.
3: Vinga, bon dia.
1: Sobre aquesta situació, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de Nacho Corredo.
4: Davant l'aparent imminent dimissió d'aquell Starmer, una conclusió. És més respectable equivocar-se perquè tens un projecte que equivocar-se perquè no en tens cap. Starmer ha estat literalment inútil. La BBC fa una setmana citava un veterà del Parlament que assenyalava que els polítics britànics es comporten cada vegada més com a nens, entusiasmats per guanyar un càrrec però espantats per fer alguna cosa una vegada hi arriben. Starmer no ha donat cap símptoma de tenir cap visió del món. En canvi, Xi Jinping, Donald Trump o Vladimir Putin no tenen projectes gaire desitjables, però el que segur que no són és inútils. Serveixen una mala idea. Quants Starmers hi ha en aquest moment determinant al nostre voltant? Els sembla mirada.
1: El comentari pel matí de Catalunya Ràdio de Nacho Corredor. Passa un minut d'un quart de nou. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. De seguida repassem els bàsics del matí.
5: Íntim i únic. Camp Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Camp Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
6: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, amb el lleu origen.
7: Maria, els tens?
8: Oh, fa un any que els preparo!
7: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí!

0: que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga!
1: Hòstia, ja bufo!
0: Bufa! Bufa!
2: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: I el que dèiem, repassem els bàsics amb la Sílvia Solanes, la Marta Viana, el Francesc Soler i el Marc Corada. Molt bon dia.
7: Bon dia.
6: A aquesta hora estan previstos 4 nous desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Tornem en directe amb la Lara García i el José Antonio Rodríguez. Lara, bon dia. Han començat els desallotjaments?
8: Hola, bon dia. Doncs sí, fa a les 8 en punt, fa tot just 20 minuts, han començat aquests desallotjaments. Han arribat a la Rambla de la Mina 6 furgons dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Han fet fora a tota la gent. Hi havia una cinquantena de veïns que es manifestava davant de la porta del bloc. També membres del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs, que intentaven impedir el pas dels agents a l'edifici. Finalment, els Mossos d'Esquadra han retirat a tota aquesta gent. Hi ha hagut moments d'atenció, tot i que no hi ha hagut càrregues policials. I ara mateix els Mossos han pogut entrar dins l'edifici. Estan esperant que arribin autoritats judicials i també autoritats de l'administració del Consorci de la Mina per poder efectuar aquests desallotjaments. Avui estan previstos que està previst que es desallotgin 4 famílies, 2 d'elles amb menors a càrrec. Això després que dijous passat es desallotgessin ja 3 famílies d'aquest mateix bloc.
6: Recordem, Lara, que això forma part d'un procés que afecta més de 60 famílies, eh?
8: Sí, afecta 58 famílies en total, una seixantena de pisos de 6 blocs diferents d'aquí a la Mina. Són blocs que fa 9 anys que estan ocupats i, segons les administracions, aquests habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus. És un bloc d'aquí la Mina que també està pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys per part de les administracions, però les famílies d'aquest bloc mai van poder accedir a aquests habitatges perquè van estar buits durant molts anys per traves administratives que impedien l'adjudicació dels pisos i, finalment, doncs, van ser ocupats per famílies del barri. Famílies com, per exemple, la de l'Antoni i la de la Geni, que tenen un fill amb un trastorn d'autisme a càrrec i que avui seran desallotjats. Hem pogut parlar amb ells fa una estona.
9: Porque llevamos así luchando para intentar que nos pongan en vulnerabilidad y mesa de emergencia todos estos años y nada. Y justamente el viernes es cuando me pusieron. Y encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche.
8: I des del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs, que acompanyen els veïns d'aquests pisos desallotjats, reclamen que no hi ha recursos, doncs, perquè es puguin reallotjar aquests veïns, però que, en canvi, el Consorci sí que destina recursos, doncs, per aquest desallotjament, és a dir, que destinen recursos, diners, per poder efectuar els desallotjaments, però no per reubicar les famílies, i aquesta és la queixa del sindicat. Sentim a Marta López, la portaveu.
10: Qualsevol persona que conegui el barri sap que el que estan fent no té cap ni peus. Ells mateixos no ho saben. Per què? Perquè estan deixant a moltíssimes famílies sense res, quan han tingut 9 anys per donar solucions, perquè estan enfrontant les unes a les altres pels recursos, estan creant una guerra entre pobres. Una guerra entre pobres que al final pot danyar la cohesió i la convivència al barri de la Mina.
8: Per aquest dijous, dia 25 de juny, estan previstos 4 desallotjaments més del mateix bloc.
6: Gràcies, Lara García, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Lara, parlem després. Fins ara.
8: Fins ara.
6: Justament avui el Poder Judicial publica les dades de desnonaments del primer trimestre d'aquest any. Recordem que les dades de l'any passat apuntaven a un creixement d'un 35%, un 35% més de desnonaments. I també és una notícia de les últimes hores relacionades amb l'habitatge, l'ensorrament sense ferits a Arenys de Mar. Marc.
11: L'edifici sí, a la plaça de l'Església s'ha ensorrat quan no hi havia ningú a dins i la investigació apunta que la casa s'ha esfondrat per les obres d'enderroc del bloc del costat. 18 veïns d'una desena d'edificis del voltant han estat reallotjats per precaució i continuaran fora de casa almenys fins divendres.
6: I ho dèiem tot just començar, la primera onada de l'estiu avui arriba al seu màxim.
11: Amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent, amb aquestes temperatures i la humitat relativa molt baixa, el risc d'incendi és molt alt a gran part del país. De fet, hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en alerta, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap del Graf dels Bombers de la Generalitat.
12: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
6: I la calor també ha obligat el servei d'emergències a atendre una cinquantena de persones. Amb aquestes temperatures es demana estar especialment atents als col·lectius que treballen a l'aire lliure, com els temporers. A la Plana de Lleida, els horaris per collir fruita, com a mínim en teoria, s'han d'adaptar i se'ls ha de garantir aigua, gorres i zones d'ombra. Estela Busoms.
1: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que a l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruit amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
7: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps, i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera, si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
1: Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Avui a l'Àgora visitarem una explotació agrícola justament per saber com s'apliquen aquestes mesures, però que la calor també es fa notar a Europa, a França, per exemple, on la meitat dels departaments estan en alerta vermella.
13: Les temperatures seran superiors a les del 2003, quan hi va haver 15.000 morts per la calor. De moment, hi ha 3 víctimes al departament de la Gironda. Amb el curs escolar encara en marxa, 850 escoles tancaran i 2.000 més han canviat horaris per evitar la calor extrema. Fins i tot el president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren, perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
14: Les persones les plus vulnerables dans le context...
15: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
14: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
6: Per cert, encara parlant dels trens, recordem, ho hem dit abans, que ara mateix no hi ha trens en tota la línia 3 de Rodalies, no hi ha trens en tota la R3 per un robatori de coure, i Adif, que és el responsable de les vies, preveu tenir-ho resolt, en principi, a les 9. Més coses. Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de 10 joves a Mataró, al Maresme.
13: Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de Mataró, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. També ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat i Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs.
6: I la policia local de Platja d'Aro ha detectat grups de lladres multireincidents que, segons diu, venen de l'àrea metropolitana de Barcelona per robar els supermercats, Laia Claret.
16: Tenen molt els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
17: La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
16: I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
17: Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents. Tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment he vingut aquí i... no. Es dediquen a això.
16: El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i dues persones investigades per productes robats en 3 supermercats. Des de Platja d'Aro, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: I tenim també dues operacions contra lladres de mòbils. La primera fa referència a la detenció d'un home de 29 anys que robava mòbils a l'estació de Badal, de la línia 5.
18: La majoria de víctimes d'aquests robatoris eren dones. El lladre les detectava dins d'un vagó i quan arribaven a Badal els prenia el mòbil de les mans i fugia corrents. Està acusat de 8 robatoris violents entre el maig i el juny per un valor de 8.000 euros.
6: I al Sonar, la policia ha detingut un altre home per robar 34 mòbils en una sola nit al recinte Fira Gran Via de l'Hospitalet.
18: La matinada de dissabte a diumenge, diversos assistents al festival van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon al voltant d'un dels escenaris principals. Els agents van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat fundes dels aparells. Li van trobar els 34 mòbils amagats als pantalons.
6: I mentrestant, la patronal d'Oci Nocturn assegura estar preocupada pels vesprejos i les festes en restaurants i clubs esportius, per tant, que no tenen llicència de local d'Oci Nocturn. Mireia Sala.
19: La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius perquè ho considera competència deslleial. Glòria Cabrera és la seva portaveu.
20: Nosaltres no estem en contra dels tardeos, ni molt menys, els estrets. Vale? El que sí que estem reclamant a les administracions és una mica de controls. S'estan trobant que estan havent-hi moltes piscines, camps de golf, clubs de pàdel o espais que no compleixen amb tota la reglamentació que té que tindre una activitat recreativa musical.
19: Mireia Sala, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Tot això a les portes de la Revetlla de Sant Joan, que, per cert, demà coincidint amb la Revetlla, els estudiants sabran la nota de la selectivitat i coincidint amb això hem sabut que aquest curs han augmentat un 60% el nombre d'alumnes que l'han repetida per pujar nota. I és notícia d'aquesta nit.
21: El president electe de Colòmbia, Tesla...
6: És notícia d'aquesta nit, justament, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat les eleccions a Colòmbia. Ara sí, enviat especial, Joan Biosca.
0: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de la Espriella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
21: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos, que se roban los recursos del pueblo. Les notifico esta noche que Colombia vuelta a tener gobierno y Estado.
0: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Mentrestant, a les eleccions primàries de Junts, Jordi Martí Galbí serà el candidat del partit a Barcelona i a la Catalunya Nord està en marxa la consulta per escollir com s'ha de dir el territori dels Pirineus Orientals, Laura Bertran.
22: Des d'avui fins al 15 d'agost està en marxa la consulta per decidir el nom del departament amb tres opcions: mantenir Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani. Segons una part del catalanisme polític, hi falta el nom més popular, explica aquesta decisió Nicolás García, vicepresident del Consell Departamental.
23: Era molt fàcil dir pays catalán i sabem que no passarà. I això era demagògic. Nosaltres el que volem no és fer la demostració que l'estat francès és jacobí i que no canviarà sobre aquest tema. Ho sabem. És guanyar un nom que parli de la nostra identitat, de la nostra història, de la nostra cultura.
22: I és que un cop votat localment, el canvi de nom haurà de ser validat per París. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: I per arribar a dos quarts, aquest cap de setmana expliquem que la Fundació Miró ha celebrat 50 anys.
18: Ho han fet amb una jornada de portes obertes amb diverses activitats. La majoria d'elles gratuïtes, també hi ha hagut sardanes i una lectura de poemes.
6: I concert avui al Palau de la Música.
18: Concert d'havaneres amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig. Presenten Mare Mundi, tribut al mar, amb un repertori variat i que comptarà també amb les veus solistes de Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha.
6: I el segon concert que tenim avui, Marta, al Port Vell de Barcelona.
18: Aquests que sentim, DJ Sinfònic i la Royal Phil Concert Orquestra al Festival Blau Marí. La proposta vol transformar grans èxits del pop, el rock i l'electrònica en una experiència sonora immersiva. El concert és avui a 2:15 del vespre.

0: Gràcies.
1: Per què, mama?
0: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
1: Gràcies a tu.
2: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
3: 150 anys movent-nos per tu.
4: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
5: O en viatge, o en capbussada nocturna, o en conversa interminable entre amics. O en Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1... Aquest estiu, aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a Mini.es. Mini One. Tots volen One.

0: Passen dos minuts de dos, quart de nou, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb empat a una a la sèrie, la final de la Lliga de Bàsquet ara ja es trasllada al Palau Blaugrana.
1: A casa, a caseta, a partir de les 8, amb transmissió, tot gira de Catalunya Ràdio. Satoranski, jugador blaugrana.
2: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de uno de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
1: Doncs espera una gran nit al Palau en aquest Barça-València final de la Lliga de Bàsquet.

0: I aquesta tarda juga l'Argentina. L'Argentina de Messi en una data assenyalada perquè avui fa tot just 40 anys, ho recordava abans amb el Mayol, d'un dels gols més icònics que hi ha hagut mai en un Mundial de Futbol.
1: Pràcticament diríem dels gols, sí, perquè en aquell partit va passar absolutament de tot. Una Anglaterra-Argentina, el quart de final del Mundial de Futbol de Mèxic 86, 4 anys després de la Guerra de les Malvines entre els dos països. Els dos gols els va fer Maradona. Un, el considerat millor gol de la història dels Mundials, amb Maradona driblant tots els jugadors que li sortien al pas des del mig del camp, i l'altre, el que Maradona va fer amb la mà, enganyant l'àrbitre conegut com la mà de Déu. Avui, doncs, aquest Argentina-Àustria, 40 anys després, a les 7, i França irà a partir de les 11 de la nit. Paula Blasi que guanya la Volta a Catalunya i l'Igualada que força el cinquè i definitiu partit pel títol de l'hoquei Lliga amb la seva victòria davant el Liceu per 4-2.
2: Te quiero, Diego!
0: Són 2:05 de nou, un dia que al matí arrenca pendent de... D'entrada del que decideixi el Poder Judicial sobre el jutge Peinado, el jutge que investiga Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, però també el dia arrenca i, sobretot, pendent de la calor que arribarà avui al seu màxim. Un dels col·lectius que més preocupa, un any més, és el dels temporers. Lleida, Estela Bosoms, bon dia.
3: Bon dia. Sí, d'aquí poca estona visitarem una finca d'Albesa, al sud de la Noguera, per veure sobre el terreny com s'ho fan. Ahir en aquesta població van arribar els 39,9 graus i avui la previsió és que se superin els 40. Cal recordar que la normativa obliga les empreses a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència quan hi ha avisos per calor extrema, adaptant horaris o també garantint aigua, ombra, gorres o crema solar. Quan els termòmetres s'acosten als 40, també cal aturar tota l'activitat als camps per evitar casos com el del temporer, que l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià.
0: Gràcies, Estela. Novetats d'altra banda del cas Andic. Segons publica avui La Vanguardia, ja està clar qui seran els primers a declarar. Redacció de Marc Jurado.
4: Sí, seran concretament Freddy, la terapeuta, la secretària i les filles d'Isaac Andic. La interlocutòria es va signar divendres i avui ho avança el diari del Grup Godó. La jutge aprova d'aquesta manera les proves sol·licitades per la fiscal Teresa Ioldi. Declararan, doncs, la terapeuta de la família Andic, Júlia, una germana d'ella, una secretària de Mangó i les dues filles de l'empresari i germanes de l'investigat, Sara i Judit Andic Raig.
0: I a Ciutadella, Menorca, ja estan en plenes festes de Sant Joan. Avui és el dia dels festers. Anem cap allà. Catalina Carmany, bon dia.
5: Bon dia, Somo Desbé, amb el seu passeig per tot Ciutadella, va anunciar que s'inicien les festes de Sant Joan i ara la vista posada amb el toc de flabiol de dimecres que donarà pas al cargol del Born i als Jocs del Pla. Es torna a esperar una xifra rècord de participació en 120.000 persones i els ciutadellencs es debaten entre l'alegria i l'afartament per la massificació de les seves festes.
0: Gràcies, Caterina. Són 2:07 de 8. Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí amb aquests problemes de Renfe. Maria Fernández Noguera, com ho tenim, això? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs mira, l'R3 segueix sense haver-hi trens en tota la línia que va de l'Hospitalet de Llobregat a Torre de Querol. I atenció, perquè Adif ens ha explicat a primera hora del matí, ho hem dit, que esperava tenir solucionada aquesta incidència cap a les 9 del matí, però ara ens acaba de dir que se'ls ha complicat més del previst i que confien solucionar-la a les 12 del migdia, és a dir, que s'allarga més del previst. Aquest tall de l'R3 és a causa d'un robatori de cable de coure que hi ha hagut entre la Garriga i les Franqueses del Vallès i que afecta la senyalització, i com que l'R3 té diversos trams tallats per les obres de desdoblament, Renfe ha posat servei per carretera a tota la línia. I un altre robatori de coure també fa la guitza a l'R14, en aquest cas, on la circulació està tallada entre Reus i Vinaixa. En aquest cas, el robatori de cable ha causat un incendi a l'altura de Montblanc. Els bombers confien apagar aviat, però mentre no s'apagui, Renfe cobreix amb autobusos aquest tram entre Reus i Vinaixa.
0: Gràcies, Maria. Important això, eh? La R3 de Rodalies està tallada. No funciona, no es pot fer servir. Fins les 12 estarà així. Ens havien dit inicialment a Adif, que és el responsable de les vies, que a les 9 ho haurien de tenir resolt. Doncs no només a les 9, no, sinó fins les 12. Per tant, estarà tot el matí tallada aquesta R3 de Rodalies. En fi, ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio per descomptar d'aquest problema important a Rodalies, una vegada més, en aquest cas, però, a causa d'un robatori de coure. Anem a les carreteres, aviam com ho tenim, això. Equip Viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Punts vermells, a aquesta hora?
7: Mira, el punt més complicat a aquesta hora és a la 2. Hi ha hagut un accident a Esparreguera que talla un carril en sentit Barcelona i a cua d'uns 2 quilòmetres.
0: I punts taronja?
7: Però, a més, exacte, tenim punts taronja a la B20 a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, lentitud també a la B23, a Esplugues, cap a Barcelona, i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la Zona Franca, cap al Besòs.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.
0: I de seguida parlarem d'aquests desallotjaments a la mina. Tornarem a Sant Adrià del Besòs per veure com evoluciona aquesta situació. Però què més tindrem avui, a banda d'això, aquí al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes?
8: Doncs parlarem del cas Begoña Gómez i ho farem amb Concepción Sáez, que és exvocal del
2: Consell General del Poder Judicial. També li preguntarem a Baltasar Garzón, que a partir de les 10 serà aquí al matí de Catalunya Ràdio, que ha tret un llibre, La democràcia amenazada. També parlarem de treballar amb calor, com cada dilluns, secció del Cor amb Laura Fa, i avui Àgora Esportiva del Mundial, postpartit Espanya-Aràbia Saudí.
0: Gràcies, Solanes. I avui a l'Àgora, de seguida, d'aquí uns minuts, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco.
8: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí i aquesta calorada que tenim al damunt. Eloi, què ens expliques? Bon dia.
9: Bon dia, doncs explico que...
0: Calor, molta calor.
9: Avui i demà... És que, sí, a més, sí que és veritat que avui els últims mapes ens indiquen que hi ha més probabilitat de tempesta, Pirineu, Perepirineu, fins i tot les encluses de les tempestes, per tant, la part alta de les tempestes pot arribar al centre del país. Això podria ser una bona notícia de cara a rebaixar 1-2 graus la temperatura màxima prevista. És veritat, però, que malgrat tot podem arribar als 40 graus o més, el Pla Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de l'Ebre, i s'acostaran als 40 si no els superen en alguns llocs del prelitoral o del Perepirineu. I aquestes tempestes es preveuen al Pirineu i Perepirineu, poden baixar una miqueta més cap al sud. El problema és que també poden portar associades ventades molt fortes que podrien fer augmentar el perill d'incendi. Així que precaució, perquè a més també demà es podrien tornar a repetir aquestes tempestes de tarda, sempre al nord de Catalunya.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara, una abraçada.
9: Fins ara, adéu-siau.
10: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
11: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
12: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Divendres, olles on neden Neptú i Posidó era marmites. Avui dilluns, l'últim dilluns puntuable per la Lliga 2026. Dificilíssim. O no. Quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. De 8 lletres. Quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. 8 lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
14: Plutó?
15: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
16: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaixador l'Ill de la Laguna tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
17: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Tria entre amellats, cornets, terrines, sorbets... L'estiu al millor preu i amb més sabor és a Lidl. Lidl, val la pena.
18: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
19: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
20: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
21: Una revetlla amb la millor companyia.
22: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
23: Com que no hi ha local, tenim el carrer?
24: El carrer
1: és l'escola de la cubana.
3: Una companyia que ha fet història.
22: Això és una bogeria, no?
23: Era màgic. Va ser màgia pura.
24: Més enllà de la cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
25: Tant de bo ens en fessin un cada dia, tinc.
26: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
27: Bon dia!
28: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
29: Tranquils, que no ens avorrirem.
28: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
30: Catalunya Ràdio.
31: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
32: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, amb l'empresari David Madí, amb l'advocada Montserrat Nebrera, amb la sindicalista Fra Blanco i amb l'economista Pau Llong.
9: I de què ha parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora, Pol?
0: Doncs increpades de rigor, carinyoses, però increpades, en definitiva, per l'absència del jefe. I avui només tenim el David i la Montserrat a l'estudi, sí. Cosa que sempre s'asseuen a la banda dreta de la taula. A la banda esquerra no quedava ningú i el David ho ha definit, hòstia, no sé si amb segones.
9: Hòstia, Déu, el Pau ja s'escandalitza.
0: Quedem al front de dretes.
9: Sí, ha sigut un equilibri més o menys. Allò.
33: Jo he fet de xaquetera i m'he canviat a l'esquerra, sí, no? Sí. Que és el que toca.
9: Pau, alguna cosa a dir que t'he sentit fer?
34: No, molt bé, Montserrat. Hòstia, tinc moltes ganes d'escoltar-te.
33: En el costat correcte de la història.
34: En el costat correcte de la història, efectivament.
35: Vinga, comencem. Parlant del costat correcte de la història, avui tenim un debat que no farem,
9: sí,
35: però que, Paul, hem de fer sobre el que està passant a Cuba, que és una cosa sensacional.
34: Bueno, quan vulguis, sí, sí. I tant que sí.
35: Sí, sí.
34: I tant.
9: Ui,
34: que sí.
9: Quin valor que m'ho verd aquí ara mateix. Doncs hem de parlar de Cuba, però avui el que farem, com a mínim de moment, és parlar de la mina de Sant Adrià del Besòs, perquè des de primera hora al matí de Catalunya Ràdio estem seguint la situació que hi ha, bàsicament perquè hi ha previstos fins a 4 desnonaments que formen part del mateix procediment, disculpeu, que la setmana passada ja va començar amb l'expulsió de 3 famílies. Aquesta vegada hi ha ben bé una seixantena de pisos afectats. Anem allà en directe a Lara García amb el suport del José Antonio Rodríguez. Com estàs? Bon dia, Lara.
36: Hola, bon dia.
9: Com va la situació? Com van els desallotjaments?
36: Doncs els Mossos d'Esquadra estan efectuant ara mateix els desallotjaments, estan mediant amb les famílies que hi ha dins dels pisos. Han entrat fa una estona després de fer fora els veïns que protestaven a la porta de l'edifici i, de fet, els agents acaben de cordonar la zona perquè ningú, doncs, pugui apropar-se a l'entrada del bloc, tot i que els veïns segueixen protestant a l'altra banda del carrer. I ja han arribat també els operaris que col·loquen aquestes planxes metàl·liques a les portes dels pisos per evitar que tornin a ser ocupats. I, de fet, veiem ara mateix com estan traient aquestes peces enormes metàl·liques de les furgonetes per posar-les, enganxar-les a les portes i que quedin tancades. Recordem que avui es desallotgen 4 famílies, 2 amb menors a càrrec.
9: Has pogut parlar amb alguns dels veïns afectats, Lara? Què és el que t'han explicat? Què t'han dit?
36: Sí, de fet, hem pogut parlar amb una d'aquestes 4 famílies que desallotgen avui, la de l'Antonio i la Jenny, que tenen un fill amb un trastorn d'autisme greu i demanen, doncs, que es tingui en compte el seu cas, el seu grau de vulnerabilitat, diuen, i també, sobretot, reclamen poder-se quedar al pis pagant un lloguer.
37: Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
38: Exacto. Necesitamos un alquiler social. Llevamos aquí casi 10 años yendo a la asistenta social y no nos quieren ayudar. Y ahora ya por última, como ellos quieren los pisos y están empezando a desahuciar, pues están empezando a ayudar, a ponernos en la mesa de emergencia, dándonos el papel de vulnerabilidad, en fin. Y claro, esto es una injusticia, oiga, porque mi niño tiene discapacidad, tiene 7 añitos, es un grado 3 de discapacidad y no se entiende el por qué no nos quieren ayudar.
36: I justament deies abans, Freddy, que dijous ja van haver-hi desnonaments. De fet, es van desallotjar 3 famílies, també amb menors a càrrec, i ara mateix podem parlar amb la Samira, que és una d'aquestes mares que van desallotjar dijous i que ha tornat a accedir a aquests pisos. Bon dia, Samira.
39: Bien. De momento, bien.
36: Veu tornar a entrar al pis?
39: Sí.
36: Quan?
39: El mismo día que fui desahuciada por la noche.
36: ¿Y cómo lo hicisteis?
39: no hubo ninguna resistencia por parte de los chicos. Salieron de casa porque en algún momento tienen que salir, no pueden estar ahí 24 horas. Estábamos al tanto y volví a entrar a mi piso.
36: Quan dius els nois, qui eren? Hi havia algú dins del teu pis?
39: Han dejado a chicos de control de acceso dentro de la vivienda.
36: ¿Policías?
39: No. Son los chicos que han puesto las chapas antiocupas y están ahí haciendo turnos de 14 horas, que creo que tampoco se considera legal que los dejen allí encerrados, pero bueno, esa es la medida que ha tomado el consorcio.
36: Carai, llavors tu vas obrir la porta del teu pis, et vas trobar aquests nois, vas parlar amb ells i et van deixar tornar a entrar.
39: Sí.
36: I des d'aquell dia has estat vivint, com estaves vivint amb els últims anys dins del teu pis, com han anat aquests dies amb inquietud?
39: Nerviosa. Ha venido la policía. Por la mañana me citaron para hacer un juicio. Fui al juicio. Y nada, de momento creo que voy ganando.
36: ¿Qué ha dicho el jutge?
39: El juez. Pues el juez ha dicho, escrito en un papel legalmente, que no pueden echarnos sin otra alternativa. Que no ha rechazado el consorcio el desahucio inmediato porque no tienen una alegación que demuestre que no se echen del piso así, sin ayuda de servicios sociales, con niños pequeños en la calle. Y ha sido un juez de emergencia, de los que hay, que no está comprado, porque toda la justicia no está comprada, porque creemos en la justicia. Creemos en los policías buenos, creemos en los jueces que no son corruptos, porque aquí hay una jueza corrupta. No se puede decir nombre, pero aquí hay 58 pisos que es la misma jueza que está decretando los desahucios. No está mirando papeles de vulnerabilidad, no está mirando informes de discapacidad de niños que se encuentran aquí. Hay una jueza corrupta. Queremos que salga a la luz, porque estamos haciendo desahucios expresos y los jueces que son buenos, que tienen consideración, que van por la ley, nos están dando la razón.
36: Per tant, tu estàs contenta amb aquesta nova resolució que impedeix que et facin fora del pis?
39: Estoy súper contenta. Espero y creo en la justicia y creo como ciudadana española que soy que vamos a conseguir algo. Lo creo.
36: Samira, moltes gràcies.
0: La Lara García, amb el suport de José Antonio Rodríguez, el suport tècnic de José Antonio Rodríguez, des de Sant Adrià de Besòs, on avui hi havia previstos aquesta situació de quatre desnonaments. En fi, hem sentit aquests testimonis de primera mà. Montse, com ho veus?
1: Bé, hi ha tota una legislació, ara ja molt desenvolupada, respecte de com s'han de fer les execucions. No sé exactament quina és la situació aquesta, si són desnonaments per manca de pagament, si hi havia precaris per persones que s'havien ubicat en pisos que no eren seus, si és una execució hipotecària, si ja...
0: Eren ocupats, eren pisos públics ocupats. Ah. Eren pisos públics ocupats, sí.
1: Ah. Pues la cosa, clar, això és una rodalia del sistema, perquè la idea amb la que originàriament una persona està dins d'un pis és que hi ha algun títol que l'habilita per fer-ho. I aleshores d'aquí se'n deriva tot un seguit de mesures de les quals la vulnerabilitat n'és una. El que passa és que si d'origen hi ha una situació d'irregularitat, com és que una persona ocupa una propietat, sigui pública o privada, sense títol, sense cap justificació, més que la necessitat pròpia, no? La material, que no és un títol, per tant, jurídic, el llançament és obligat, més que res, perquè el llançament el que significa és que el sistema funciona i li diu a la gent que ha d'anar per les vies legals. Una altra cosa és que les vies legals funcionin, que hi hagi pisos a disposició, que l'Estat tingui mesures pròpies. Però el que no pot ser és que la gent es prengui la justícia per la seva mà i entri en el pis i després entengui o pensi o cregui que aquest pis és seu. Això xoca, la idea jurídica i, per tant, la materialitat d'aquesta idea jurídica xoca amb les necessitats de la gent, amb les situacions complicades i dramàtiques que viuen aquestes persones, amb els nens petits que no tenen cap culpa de res i que estan allà, alguns d'ells amb mancances personals, i produeix allò que es diu un nus, no? Un nus emocional entre el que hauria de ser la justícia
33: cega, i el que reclamaríem d'una justícia material, una justícia social, que moltes vegades els propis jutges no són els que l'han de resoldre, sinó que són els nostres poders públics que amb els nostres impostos siguin capaços de teixir una xarxa, primer d'oportunitats, perquè la gent no estigui en aquesta circumstància i pugui treballar de manera digna. I en segon lloc, si hi ha situacions molt desafortunades, doncs poder posar aquesta xarxa perquè no caiguin. Però en tot cas és l'Estat. I l'Estat, per un tràmit, que si no es compleix, acaba generant situacions de mimetisme, no?, en altres, i que acaben dient, bueno, aquí es pot entrar en un pis i quedar-te, i si fas una mica de gresca fora, t'hi quedes. Home, jo crec que no és el millor missatge que podem traslladar des del punt de vista de l'eficàcia dels serveis i des del punt de vista de l'eficàcia de la justícia.
0: Afra.
2: Jo estic d'acord amb l'essència del que comenta la Montserrat. Ara bé, tampoc el sistema funciona en el moment en el que ens trobem amb persones que clarament són persones vulnerables i tot i així no han estat declarades com a persones vulnerables. En tot cas, no acabo d'entendre si necessiten i s'exigeix per normativa una alternància, una alternativa per poder viure, perquè no se'ls ofereix. Tampoc entenc perquè les vies de negociació no han estat escoltades. Aquí s'ha intentat, precisament perquè el fi d'aquestes residències, com bé has situat i ha deixat una mica sobtada a la Montse, és una fita pública, no? I al final no té sentit que l'acord no s'hagi pogut aconseguir. Personalment, són temps estranys, Freddy, perquè en el moment en el que tenim a persones que continuen acumulant i comprant i acumulant i comprant i burlant-se de persones que tenen una necessitat absolutament vital, com totes nosaltres, que és de tenir un sostre, ens trobem aquest tipus de personatges, que no és el cas, però que estan actuant de manera rentista amb habitatges que probablement sí que podrien ser de l'accessibilitat per tantes i tantes d'altres famílies com aquestes. Crec que són 52, no?
0: Al final aquí...
2: Sí. Sí, aquí l'errada és política, no tinc cap mena de dubte, hi ha un error polític al darrere de tot plegat i comparteixo amb la companya que no tots els jutges tenen aquesta manca de sensibilitat, però en aquesta execució sí que hi ha aquesta manca de sensibilitat, aquesta manca de resolució, perquè on no estan els polítics sí que han de poder estar els jutges reclamant que aquestes persones tinguin una alternativa i que fins que no tinguin aquesta alternativa no s'ha d'executar aquest desnonament, i ni molt menys ha de ser exprès. I celebro, per altra banda, bueno, la reacció dels veïns i de les veïnes defensant aquestes famílies, que algunes d'elles crec que porten 10 anys, i hi ha criatures pel mig, però encara que no hi hagués, estem parlant de vides que demà o aquesta nit no saben on dormiran, i aquesta crec que ha de ser l'essència que hauria de moure no només el polític i la política, sinó també la justícia.
0: David.
35: Bé, falta una part de context aquí, perquè m'agradaria saber què és el que ha portat que en uns pisos socials, que van ser assignats fa 10 anys, doncs finalment els treuen, no? Que deu haver-hi una història darrere de tot això que desconec, però que deu motivar, perquè això és un doble fracàs, no? És a dir, quan hi ha un problema habitacional, de qui no és culpa és del propietari. Qui és culpa és de la xarxa social, que amb la d'impostos que paguem siguin capaç de resoldre aquestes situacions. A Catalunya tenim l'índex d'ocupació més alt d'Espanya. Vale? Em sembla que és a l'ordre del 25% de totes les ocupacions es fan a Catalunya, i hi ha una legislació molt laxa. Jo durant tot aquest temps, no ho he explicat, però porto un any vivint al costat d'una casa ocupada, en la finca nostra. Ara ja està resolt, per tant en parlaré, però he pogut comprovar, ja ho sabia, però he pogut comprovar lo lamentable que és la situació de les ocupacions en aquest país. En aquest cas, era una ocupació d'una màfia, d'una d'aquestes màfies que agafen una casa, que la comercialitzen per la seva banda i intenten que entrin uns finalistes que els hi paguen. És com funciona una part de l'ocupació a Catalunya de màfies en aquest terreny. Bé, la propietària era una casa que estava en venda amb una propietària, i el desastre el desastre del recorregut que ha trigat 9 mesos amb un cas tan evident com era aquest a resoldre's, ha estat tremendo, i tenint en compte que la propietària ha actuat exclusivament per la via absolutament legal, on s'han produït 6 ajornaments del judici, en fi, tota una situació. Jo crec que el problema que tenim en aquest país és, els problemes habitacionals no són culpa dels propietaris de pisos i cases, sinó que és un problema social i de les polítiques que s'han fet sobre habitatge. 2, tenim una legislació absolutament lesiva en aquest terreny i que perjudica moltíssim. I aquí s'hauria de fer una legislació, com està a molts de països de la Unió Europea, molt senzilla. Si vostè no acredita títol de lloguer o de propietat, el fem fora en 24 hores. Això és el que hauria de passar en un país civilitzat. I en aquest cas concret, perquè no estem parlant d'aquests tipus d'ocupacions majoritàries, sinó que estem parlant d'uns habitatges públics i tal, crec que deu faltar una part de la història per entendre el que ha passat.
0: Pau.
34: Bé, jo no crec que recuperar un pis públic ocupat, evidentment, sigui equiparable a un desnonament d'un fons voltor, clar que no ho és, perquè el parc públic és un bé escàs i comú i té tot el sentit que l'administració pugui adjudicar-lo en igualtat de condicions a qui l'espera per la via arreglada, no? I, per tant, clar que l'habitatge social s'ha d'assignar per justícia i no com el rei de la Medusa, diguem, amb una competència ferotge. Però, clar, si només diem això, no estem mirant el quadre complet ni estem sent justos, no? La llei catalana de 24-2015, i aquí he de corregir a la Montserrat, diu una cosa clarament, a més la conec molt perquè la vaig estar batallant en èpoques de militància a la plataforma d'afectats per la hipoteca, diu literalment que l'administració ha de garantir el reallotjament adequat de les famílies en risc d'exclusió, literalment en qualsevol cas i per poder fer efectiu el desnonament. És a dir, el reallotjament no és un favor a posterior, sinó que és una condició prèvia.
33: Estic d'acord, sí.
34: Okay.
33: I he dit que la llei ho diu.
34: Deixa'm acabar, Montserrat. La llei el que diu és que s'ha de fer prèviament i és independent que estiguis ocupant, que estiguis llogant o que tinguis títol habilitant o que no. Val? Per tant, a la mina hi ha famílies amb criatures, 7 infants només als 3 primers pisos, que no tenen on anar. I a aquestes famílies se'ls ha negat l'entrada a la mesa d'emergència. Per tant, respecte a aquestes famílies, s'ha vulnerat la llei 24-2015. I això ho hem de dir. Sigui com sigui, el rerefons és el de sempre en el tema d'habitatge. Tenim una llei catalana del dret a l'habitatge que contempla que el 2027 hi hagi un parc d'habitatge social a Catalunya que hauria de ser el 15%, però avui no arriba a l'1,5%. Aquest dèficit estructural està col·lapsant completament les meses d'emergència, d'acord? I fa que famílies com les de la mina no tinguin cap sortida arreglada. Recordem que hi ha 115.000 famílies esperant un pis protegit, d'acord? I, mentrestant, no s'han posat les multes als especuladors que incompleixen la llei, ni s'ha fet servir la cessió obligatòria de pisos, és a dir, la mateixa administració que ha deixat podrir el parc públic durant dècades, efectivament, amb això podríem estar d'acord amb el David, per inacció, que no ha plantat cara a l'especulació, és ara la que desnona famílies perquè no hi ha alternativa en un parc públic que ell havia de construir i no ha construït. Per tant, evidentment, sí, estem posant la càmera avui on? Estem posant la càmera doncs, en un desnonament d'un pis públic i a la gent li crida l'atenció. No pot ser que un recurs públic estigui ocupat il·legalment. Però no hi és normalment aquesta càmera pels més de 6.000 desnonaments que es van fer a Catalunya l'any passat. També som una comunitat rècord de bit com a comunitat amb més desnonaments, 38 famílies al dia, 3 cada 2 hores, i 7 de cada 10 no ho són per ocupació. Són per gent que no pot pagar lloguer. És a dir, gairebé la meitat de les mudances a l'àrea metropolitana de Barcelona, un 46%, són per una pujada de lloguer que no es pot pagar o per una no renovació sense cap motiu. I aquest any, amb 600.000 contractes que caduquen, ve una onada sense precedents. Per tant, jo també crec que hi ha una simetria en la mirada. Hauríem de posar una unitat mòbil en tots aquests pisos que cada dia són desnonats de famílies que no poden pagar, inclosos els desnonaments invisibles per impagament de lloguer. Per tant, el problema és social, el problema té a veure amb manca de parc social i el problema té a veure amb l'especulació. I en el cas concret d'aquestes famílies, evidentment, tot i que intuïtivament, insisteixo, tots estarem d'acord amb que hi ha d'haver una assignació universal i garantista dels recursos públics, que són un bé escàs, també topa amb la no aplicació de la llei 24-2025, que s'hauria d'aplicar i, per tant, se'ls hauria de donar a aquesta gent una participació efectiva a la mesa d'emergència i un reallotjament abans de ser desnonades i que no es trobin al carrer. Això és el que es pot dir si un està informat sobre el que està passant a la mina concretament avui. Si un no té idea, doncs, evidentment, diu una altra cosa i explica anècdotes de la seva vida personal. Però el que està passant a la mina avui és això. És una mala aplicació de la llei 24-2015.
0: Aquest és un dels temes del dia, és el que deia ara el Pau, que aquí posem el focus. No hem de deixar de parlar de jutges encara, perquè evidentment hem de parlar de tota aquesta història que afecta el jutge Peinado. I després de demanar la retirada de passaport de Begoña Gómez, n'acaba de parlar el ministre Bolaños a la SER, Dani Sáenz de Aja.
3: Sí, Bolaños ha volgut mantenir distància amb el que ha de decidir avui el Poder Judicial, però sí que ha recordat que les crítiques contra la resolució de Peinado, que recordem, insinuava que la Policia Nacional, les escortes de Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir. Ha dit Bolaños que les crítiques han estat unànimes i que això posa en qüestió el bon nom de la justícia, també per una instrucció que qualifica d'anomal.
4: Ha sido transversal las críticas que ha recibido el auto del pasado sábado, digo transversal en personas de derechas, personas de izquierdas, personas de todo tipo, y por tanto yo creo que aquí lo que se está cuestionando, lo que se está poniendo, digamos, en duda, es la buena imagen y la reputación del Poder Judicial, y esto es una función. Quizá la más importante que tiene el Consejo General del Poder Judicial, preservar esa buena imagen.
3: Bolaños ha parlat també de mala praxis, de resolucions incomprensibles de Peinado i ha carregat especialment contra les acusacions populars que exerceixen entitats d'extrema dreta perquè diu que en quatre retalls de premsa s'intenta acabar amb un govern, és una pressió que fa molt mal a la democràcia i una estratègia de la dreta, diu, per enderrocar el govern.
0: Gràcies, Dani. El ministre Bolaños que parlava d'aquestes crítiques transversals, aquesta actuació del jutge Peinado, que insistim, ha retirat el passaport a la dona del president del govern espanyol, a la dona de Pedro Sánchez, amb aquesta argumentació que els seus escortes, que són agents de policia, agents de la Policia Nacional, potser la podrien ajudar a fugir. Això hi ha hagut crítiques des de l'àmbit polític. Aquesta transversalitat ha arribat també a que hi ha hagut crítiques de la pròpia Direcció General de la Policia, que ha fet un comunicat dient que posar qualsevol ombra de sospita sobre els agents és profundament injust, deia aquest comunicat, però després també hem de veure com hi responen els jutges. Avui, des de fa 5 minuts, torna a estar reunit l'òrgan de govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, per veure si es pren alguna acció contra el jutge Peinado, per veure si se l'expedienta. D'aquesta situació en podem parlar amb algú que va ser vocal del Consell General del Poder Judicial, com és Concepción Sáez. Senyora Sáez, què tal? Bon dia, buenos días.
5: Bon dia.
0: Usted que conoce muy bien cómo se mueve el Consejo General del Poder Judicial, ¿qué puede pasar? ¿Qué cree que puede decidir sobre el juez Peinado?
5: Pues yo tengo, me parece que tiene muy poco recorrido en lo que se pueda, la decisión que pueda adoptar la Comisión Permanente esta mañana, ¿eh? Primero se la adopta en el sentido de abrir informativas o de abrir expedientes, es mucho más complicado, a este señor. Y luego, por otra parte, la correlación de fuerzas es la que es. Supondría probablemente que la presidenta tuviera que hacer uso de su voto de calidad, en fin, lo veo bastante complicado incluso que se adopte esa decisión, la de abrir algún tipo de investigación para adoptar en su caso alguna medida o sanción disciplinaria. Sí. Y en el caso de que efectivamente así fuera, finalmente fuera así, se tomara esa decisión, pues la verdad es que el recorrido también lo veo bastante complicado porque, bueno, pues la tendencia o la línea de actuación del promotor de la acción disciplinaria, que ya estaba como tal nombrado en mi consejo, es bastante clara, siempre lo ha sido, es decir, y por otra parte es una línea que también está establecida así jurisprudencialmente, y es que en las decisiones jurisdiccionales el Consejo no debe entrar. Sí. Entonces, bueno, efectivamente hay determinados tipos dentro de los distintos comportamientos que se sancionan en la Ley Orgánica del Poder Judicial susceptibles de ser sancionados, que podrían encajar, aunque esto también podríamos hasta discutirlo, en el comportamiento de este señor que se llama juez. Pero vamos, yo lo veo bastante complicado, ¿eh? Y por otra parte, me parece que quizá es verdad que informativamente es muy llamativo lo que acaba de hacer este hombre, pero vamos, a mí me parece que estamos sinceramente mirando al dedo y no a la luna, ¿no? Porque lo verdaderamente relevante de este asunto, yo estoy convencida de que estas medidas cautelares las va a revocar la Audiencia Provincial más tarde que temprano, probablemente, pero las va a revocar. Pero lo más relevante es el contenido sustancial del auto, es decir, es llevar a una ciudadana a abrir juicio oral por una serie de comportamientos que, bueno, pues no creo que sean susceptibles de merecer ese trato jurisdiccional.
0: O sea, ¿usted cree que el caso en su conjunto no se sostiene?
5: estoy, vamos, convencida de ello. No se sostiene de ninguna de las maneras, ¿no? Y desde luego mucho menos de la forma en que este hombre lo ha instruido. O sea, es que ha sido una instrucción verdaderamente demencial, desproporcionada, excesiva, excéntrica. O sea, no sé, es que no tengo calificativos. Me parece que en todas y cada una de sus decisiones, desde la primera, que fue admitir a trámite una, no sé si fue querella o denuncia, yo creo que fue querella de una organización ultraderechista a partir de recortes de prensa, hasta esta última, ha sido un auténtico recorrido demencial a través de la ley de enjuiciamiento criminal y yo creo que además alterando numerosísimos cánones establecidos legal y jurisprudencialmente en la propia ley y por los propios tribunales, ¿no? Ha sido, vamos, un desastre total.
0: ¿Qué pasa? Es que es cierto que esta causa ha levantado las dudas que usted planteaba, pero al mismo tiempo sorprendía un poco, ¿no?, que un juez insinúe o apunte o justifique estas medidas cautelares contra Begoña Gómez por un riesgo de fuga y a partir de aquí insinúe que igual sus escoltas la pueden ayudar a huir cuando sus escoltas son policías nacionales, no son guardaespaldas privados, ¿no?
5: Ya. Sí, claro, eso es precisamente, por eso digo que es que se ha metido en todos los charcos posibles este señor. Entonces, bueno, esto ya claro, ya es que roza lo inverosímil, ¿no? Y es lo que ha provocado también que el ministro del Interior, pues claro, también haya tenido que mover ficha y bueno, y que las propias asociaciones policiales hayan puesto el grito en el cielo, porque no es para menos, ¿no? Justificar lo injustificable, como era esto, la adopción de este tipo de medidas cautelares de carácter personal frente a una personalidad, que es una personalidad pública por vía marital, pero en definitiva lo es, justificarlo sobre la base de que, bueno, pues claro, la policía puede ayudarle, es que parece un chiste. Y el problema es que no lo es. Y el problema es que aquí hay una ciudadana que va a sufrir una serie de restricciones en sus derechos fundamentales, en su derecho ambulatorio y en su derecho a moverse libremente, pues porque a lo mejor la policía le ayuda a escapar y sustraerse a la acción de la justicia. Bueno, no sé, es que todo es tan disparatado que no sé, es hasta complicado tratar de meterse en la cabeza de este señor para ver ¿Qué mecanismo és el que s'ha activat per a dir semejantes disparates?
0: Estem parlant amb la Concepción Saez, que és exvocal del Consell General del Poder Judicial. Usted empezaba diciendo que todo este procedimiento, en el caso de que empiece hoy en el Poder Judicial sobre el juez Peinado, tiene poco recorrido. El sistema judicial, entonces, ¿qué garantías puede dar o qué protección puede dar ante causas como esta, siguiendo su argumentario, siguiendo el razonamiento que hacía? Cuando un juez se excede, ¿el sistema judicial le puede parar o qué está previsto para estos casos?
5: Están previstos los remedios jurisdiccionales, están previstos los recursos jurisdiccionales planteados ante los órganos superiores, que eso es lo que en definitiva también está sucediendo en este caso, ¿no? Como no puede ser de otra manera, todas las decisiones de este hombre se están sistemáticamente recurriendo a la Audiencia Provincial, que es el órgano jerárquicamente superior al juez de instrucción, ¿no? Entonces, bueno, ese es el remedio, digamos, lógico y el remedio normal. En circunstancias normales, lo que ocurre es que este procedimiento no ha sido nunca normal desde su inicio. Entonces, no sé, o sea, los remedios jurisdiccionales están ahí, son los que operan, son los que en definitiva al final son los que actúan en semejantes casos, ¿no? Pueden llegar incluso, pues eso, a los tribunales europeos, ¿no? En las instancias externas, bueno, externas, que no son externas, porque forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero vamos, quiero decir, ya saliendo dentro del ámbito territorial del Estado español, ¿no? O sea, quiero decir que ese tipo de remedios funcionan y están, de hecho, activos y activándose todos los días. Lo que ocurre es que funcionan cuando las circunstancias se mueven a nivel, digamos, ordinario y normal, pero esto no ha sido normal nunca, ¿sabe? Pues claro, ese es el problema. De todas las maneras, creo, y ya aprovecho la ocasión, creo que sería muy bueno que a partir de este procedimiento pues empezáramos a reflexionar sobre determinadas cuestiones. A mí me parece que aquí están, en el fondo, laten dos instituciones precisamente sobre las que los juristas

0: spa de l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
1: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs, perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
2: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
3: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
4: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
5: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
6: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
7: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
8: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat. Unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu. I tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma. Segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Angie Ange!
10: Ho veus?
11: Okay.
10: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
11: Molt.
10: Tant nostre com dir... Posarem llum?
11: A la foscor.
10: O com dir... Aventureres? Aventurers?
11: Ens hi apuntem o què?
10: Què dius?
11: Saps que és molt nostre, també?
12: Sou molt bona gent!
11: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
10: O el Catalunya Ràdio.
13: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
10: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
11: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
10: Molt nostre.
14: Benvinguts a la millora del dia.
15: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
14: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
16: Hola.
14: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
16: Suposo que ve mare. Hola, mami.
17: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
16: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
15: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
14: Anem a repartir berenar.
15: A la tarda de Catalunya Ràdio.
18: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
14: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong. I en parlàvem ara fa una estona amb l'exvocal general del Poder Judicial, la Concepción Sáez, d'aquesta reunió del Poder Judicial per parlar del jutge Peinado. Ella hi veia molt poc recorregut, ella no comptava que es prengués cap acció, i en cas que se'n prengués alguna, doncs que tampoc no aniria massa llocs d'aquest jutge, que és el que investiga la dona de Pedro Sánchez, que ja ho sabeu, li ha retirat el passaport, i entre les seves justificacions hi ha que potser els seus escortes, que són policies nacionals, la podrien ajudar a fugir, David.
19: Bé, jo crec que deia una cosa, que és que el dit no ens tapi la lluna, no? I crec que tots aquests casos que són cridaners, que porten el debat a la població, la dona del president, a les joies, a tot aquest tipus d'històries que estan en el debat públic, no ens ha de tapar que aquí hi ha una guerra civil que dura molt de temps i que enfronta la juristocràcia espanyola, en un sentit ampli, que és una juristocràcia que es munta... Ho explicaré d'una altra manera. La Hidra és un monstre mitològic de la mitologia grega. I aquí es va construir una hidra al voltant del cas català, al voltant del procés,

0: on la falta de resolució política, la falta de capacitat de resolució política es va derivar cap al món judicial, policial, de fiscalia, d'hisenda, etc, etc, que configuren aquesta hidra, que teixeix una sèrie de complicitats, que teixeix una sèrie de maneres mafioses d'existir i que es justifica, en el cas català, perquè per salvar Espanya todo vale. I això ha quedat i ha criat. Ha criat, i tot està absolutament connectat. Ha criat en el cas Kitchen, perquè una vegada ja està formada, doncs ho fan servir per les seves coses, crea el cas que té a veure amb el Sandro Rosell, el dolcet que porta el de les cloaques contra cloaques, i a tota l'explosió aquesta, on la hidra, en aquests moments, té com a missió enderrocar el govern, amb els casos que convingui. Jo crec que aquest és el debat de fons. I aquí, si m'ho permeteu, els enanos del circo, que són els Partit Socialista, els catalans i els bascos, doncs actuen amb una ingenuïtat extraordinària, perquè el que prefigura això és una ruta de l'estat espanyol cap al totalitarisme, perquè aquí vindrà un govern no serà només del PP i Vox, serà del PP, Vox i la hidra. I això és el que està en joc. I ho estan abordant amb una ingenuïtat absoluta i van perdent 10-0. I llavors tot això sobre l'altre són anècdotes. En el cas del Pinedo serà més excèntric o menys excèntric. A mi m'ha tocat viure de tants o més excèntrics que ell, però forma part d'un context general de lo que jo en dic aquesta juristocràcia que vol estar per sobre de la democràcia, amb un context de funcionaris amb molt de poder que no són servidors de l'Estat, que són posseïdors de l'Estat i d'un Estat que pretenen que sigui absolutament totalitari. Mm. Pau.
1: Bueno, sobre el que comenta el David, estan molt d'acord en general. Sí que li hem sentit dir moltes vegades, t'hem sentit dir moltes vegades, David, aquesta tesi de l'origen català, no? Home, jo m'agradaria, a vegades som una mica egocèntrics i ens pensem que som el centre del món.
0: I de Podemos, sí, tens tota la raó. Això s'ha utilitzat contra els enemics en general, els adversaris.
1: Sí, i abans fins i tot, no? Perquè el cas Filesa també recordo com va mostrar que amb els temps i el ritme judicials es podien tenir efectes polítics. Tenim el cas dels Gal, el cas Garzón, la il·legalització de partits. Vull dir, hi ha molts casos anteriors, però no és igual. Això en tot cas potser no és el tema.
0: Ve de llarga. Això és una cosa consistent, competent i allargada en el temps. Però ara està molt envalentonada.
1: I sobre aquest tema, doncs, la veritat, després d'escoltar l'experta, doncs, poques coses a dir. Jo crec que, com sempre, convé separar dues qüestions. La primera, si Begoña Gómez ha comès els delictes aquests que se li imputen, i sobre això no tinc ni idea de què convé dir, perquè no ho sé, com suposo tots els que estem a la taula. I la segona, que és una mica el que estem debatent, és si la instrucció que ha conduït fins aquí s'ha desenvolupat amb garanties exigibles i per tant, crec que en aquest sentit tot apunta que no, no? Hi ha un fet que no admet gaire interpretació, que és que el 2024 aquest mateix jutge va denegar la retirada de passaport perquè la considerava innecessària, desproporcionada, etc. I 19 mesos després, sense que cap base fàctica sembla que hagi canviat substancialment, adopta aquesta mesura, no? Quan una mateixa mesura, podríem dir, passa de ser desproporcionada a ser imprescindible, doncs sembla que hi ha un clavillaix polític, no? És un jutge que ha estat corregit en diverses ocasions per l'Audiència Provincial, li van anul·lar la divisió del cas en peces, van desimputar el delegat del govern no per ser el més mínim indici, és a dir, tot fa la pinta de que efectivament és la punta de llança d'aquesta batalla en dos fronts que hi ha a la judicatura espanyola i per tant poc més a dir. Si hi ha indicis raonables de malversació de fons públics s'han de depurar en seu judicial, governi qui governi, però alhora s'haurien de donar les garanties processals i la proporcionalitat de les mesures cautelars que no poden dependre de qui és l'investigat i en el cas de l'estat espanyol sembla que depenen de qui és l'investigat clarament, no? I si és la dona del president espanyol, doncs aparella, no?
2: Montse.
3: Si fos per les mesures en si i si s'han d'aplicar o no a un ciutadà qualsevol, les mesures tindrien sentit, no? Justament és pel cas de la dona del president que la seva notorietat i arrelament són les que permetrien entendre que quan es recorrin potser decaiguin. És per ella, no pels delictes. Pels delictes és una qüestió discrecional. La exvocal s'ha oblidat de dir que la cosa més qüestionada des del punt de vista, sobretot, dels penalistes en el nostre país sobretot dels penalistes més progressistes, és justament la presó preventiva, perquè s'entén que és una condemna abans, una privació de llibertat que no es pot rescabalar si després resulta que la persona o és innocent o no n'hi ha dades per poder condemnar-la, i això ja ens ha passat, i hem vist i hem tingut aquí casos, no? I l'Audiència Nacional n'és campiona, de persones que han estat empresonades 2 anys per després dir, perdoni, no tenim dades, perdoni, ja li donarem uns dinerons, que no mai a la vida podran ressarcir la privació de llibertat. Per tant, és per ella que la qüestió resulta estranya, no? I aleshores, jo crec que més enllà de les crítiques que es pugui fer de certs jutges que puguin estar renglerats amb idees o pensaments o posicions polítiques, jo crec que això passa als dos sentits, i en això tota la reforma judicial que va permetre l'entrada a través del tercer i el quart torn ha significat un cert, no dic total, perquè la majoria de la judicatura és conservadora. Conservadora no sé si d'arrel, d'herència, de mena, o perquè una vegada que estàs investit amb la toga la gent pues, ja es creu defensora de l'Estat. No sí, sé les raons, però bueno, segurament hi hauria moltes, no? Perquè hi ha gent que és veritat que ve de família i gent que ha arribat a la judicatura sense tenir cap tipus de recolzament ni de padrí, no? Però més enllà d'això, en aquest cas, el jutge Peinado fa una cosa de la que no entenc per què tothom ha carregat contra ell, quan en realitat la major part de la gent ha estat dient constantment que això està passant al nostre país. I em refereixo justament a la crítica sobre les persones que podrien acompanyar Begoña Gómez, que és la raó per la qual diu, malgrat la seva notorietat i arrelament, doncs sí que li poso les mesures aquestes cautelars. Quina és la raó? La raó, diu ell, és que en el nostre país la policia, i vosaltres acabeu de dir que això passa, la policia no sempre ha estat arrenglarada amb el bé comú, amb la seva posició legal, amb la seva defensa de la democràcia, sinó que ha treballat per interessos espuris, ja sigui de motu propi, ja sigui perquè li ha demanat algun càrrec polític. I la Kitchen és un exemple, no? No estem jutjant la Kitchen. No hi va haver-hi un Ministeri de l'Interior que li va dir a la policia que havia de fer... No hi havia una cometes policia patriòtica de la que s'ha parlat tant? Doncs el que diu el jutge en aquest auto és, com això passa, ara resulta que malgrat el que puguin dir-me tots els sindicats policials, jo haig de dir que aquesta dona se li retira el passaport. Que no veieu que quan es critica el que s'està dient és que aquests casos de la Kitchen i tot això en realitat no existeixen? Que en el fons no passa. I diu, a més, el jutge, que sembla que sigui de dretes, no? Ah, resulta que no. Resulta que és de dretes, però diu, escolti, ja ha passat en aquest país això. I resulta que el que l'ha fet és el partit que suposadament és el meu, perquè tinc una filla, perquè tinc la mare que, o la dona que no sé on treballa, el PP. Això és un gol en pròpia porta, jo, vamos, claríssimament, perquè per dir-li al jutge que això no té sentit, has de dir que en realitat la policia mai ha estat ni patriòtica, ni de la Kitchen, ni del Sum Sum Corda, perquè si no, no tindria sentit que et digués una cosa d'aquest tipus. I aquesta és la raó, 84 folis en el que no es parla directament amb Begoña Gómez, es parla directament amb un estat del qual es diu, perquè ho diu tothom, que resulta que hi ha un deep state que treballa no per la democràcia, no pel bé comú, no per l'aplicació de la llei i la justícia, sinó en raó d'interessos espuris. I, per tant, que jo deixaré aquesta dona sense passaport. Ja sé que la mesura serà desdita, però no deixa de ser un argumentari a l'auto molt curiós.
2: Afra.
4: A veure, si els remeis dels que ens hem dotat fan que puguem tenir un Peinado, llavors és que no tenim remeis. Si una sola persona està sent vulnerat drets fonamentals, és que no tenim justícia. I si l'argument és aquest que acabes de donar, Montserrat, no m'ho puc creure, anem a veure, en paral·lel tenim sobre la taula el cas Zapatero. La percepció d'una actuació igual ha de ser necessària. Amb Zapatero no s'ha actuat de la mateixa manera. No s'ha actuat de la mateixa manera.
3: No, no.
4: El problema que tinguem un sistema carrat, el problema és que tenim un sistema que s'ha pervertit o va néixer pervertit. I jo en això estic absolutament d'acord amb el David. I el problema és que tenim un origen, i és aquí on rau la crítica, un origen d'aquesta causa que no hauria d'haver estat acceptada. Això neix de titulars de mitjans de comunicació, no sé si els puc dir mitjans de comunicació, i això ja estava descartat. No era acceptable poder obrir un cas a partir de titulars de diaris. I tu ho saps millor que jo, això que estic dient. Però tot i així, aquest home s'ha seguit endavant i ningú li ha parat els peus. I aquest home, amb toga, ha estat fent política. Això vol dir que els altres casos no siguin casos? No, no. El que estic dient és que un jutge ha estat fent política. I d'ençà, des de fa 2 anys, està intentant, a partir d'aquesta causa, des de fa 2 anys, atacant directament el president, que ens agradarà més o menys, però és el president d'Espanya i, per tant, és el president de tots, un jutge. I a dia d'avui, després de dos anys, i de tenir més causes, i de tenir la causa també del germà, que no sosté per cap banda, i menys per la via que l'han portat, el que tenim sobre la taula és un jutge que, a més, de manera preventiva, quan veu que els mitjans de comunicació comencen a inundar-se de notícies al respecte del seu partit polític, que es diu González Amador i es diu Isabel Díaz Ayuso, de sobte intenta inundar els mitjans de comunicació amb unes mesures preventives. No ho fa en el moment, ho fa més tard. I després, i si ho posem en una línia temporal, veurem que a més les actuacions de Peinado no només inicialment actuen contra el govern d'Espanya, sinó després per tapar els casos del Partit Popular a Madrid. Pel que sigui, tenim un cas González Amador que hauria d'estar inundant tots els mitjans de comunicació, perquè hi ha una Quirón, que és la prestadora de serveis d'una comunitat autònoma. Al front tenim una Isabel Díaz Ayuso, que viu en un pis que ha estat pagat amb els calés de Quirón, que se li paguen al seu company de pis. Per tant, el pis no és del seu company, sinó que és d'ella. I això no està als mitjans de comunicació, perquè pel mig, pel que sigui, Juez Peinado ha tornat a actuar sobre en matèria i ha decidit operar en funció del que li estava demanant Azteo, si malament no m'equivoco, que li demana 24 anys, aquesta dona, de presó. 24 anys. Cadascú que tregui les seves conclusions.
2: Ara en seguim parlant, però abans deixeu-me que afegeixi la conversa al Carlos Cue, que és el periodista del diari El País, i hem parlat alguna vegada. Carlos, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Carlos, tot això que estem parlant, tota aquesta part judicial, evidentment, té el seu paper polític. Pedro Sánchez encara no l'hem sentit. Avui té un acte i dimecres té aquesta compareixença al Congrés. Què preveus que digui Pedro Sánchez, o què pot dir Pedro Sánchez després d'aquesta interlocutòria que coneixíem aquest cap de setmana?
5: Bueno, jo crec que l'utilitzarà políticament, no? Perquè és evident que Peinado està fent un mal a la seva família molt gros. És evident que la seva dona ara mateix està sense, o ara es poden retirar el passaport, i és una situació familiar molt complicada. Però des del punt de vista polític, Peinado li està fent un favor a Sánchez, perquè li està demostrant, serveix aquesta actuació que ningú defensa, i que ara està reunit el Consejo General de Poder Judicial ara mateix, segurament per condemnar-la o per limitar-la. És evident que des del punt de vista polític, el discurs de Sánchez i dels seus ministres, Óscar Puente i Óscar López, que diuen que hi ha una mica de conspiració contra el govern, el que ha fet Peinado és tan excessiu que vull dir, serveix per reforçar aquest argument, no? Doncs jo crec que dimecres, que és un dia important, perquè és una compareixença llarga i centrada en la corrupció i centrada en les cases del PSOE, jo crec que li està donant reforçant, o si no donant un argument per dir que és evident, hi ha proves evidents de que hi ha jutges, el Peinado és evident, que estan contra el govern d'una manera, com deien les companyes, molt, molt política. És evident, no? jo crec que és impossible de discutir que el jutge Peinado fa política, perquè l'ha fet des del començament d'aquest cas. El jutge Peinado va anunciar una declaració de la dona de Sánchez al mateix d'una campanya electoral de les europees. Sí. Que això normalment no es fa, no? Doncs és molt, molt evident que està fent política i això ajuda el govern al seu argument.
2: És a dir, que la qüestió del possible avançament electoral no està ni sobre la taula. No es planteja.
5: Jo crec que no. Bueno, amb Sánchez crec que és bastant evident que Sánchez està decidit. Veurem si les eleccions són al febrer o a març, una cosa més o menys abans de les municipals, però al 2027 jo vaig estar divendres amb Sánchez a Brussel·les quan va explicar per què no. Jo crec que no tindria lògica en el que està fent, però és evident que no oblidem que Sánchez sempre està buscant una finestra d'oportunitat amb una el que necessita Sánchez és una mobilització de l'esquerra extraordinària, com va passar el 2023, que canvi la tendència de la dreta, que està guanyant clarament posicions, no? Esto del jutge Peinado és suficient? Jo no sé si aquesta història del jutge Peinado és suficient per canviar totalment la tendència de dretes que està a tot el món, com estem veient a Colòmbia, i que està arribant a Espanya. Jo no crec que sigui suficient, però sí que crec que és important pel govern per reforçar aquest argument i per donar també a l'esquerra una mica que està desmoralitzada amb el cas Zapatero i tot això, per donar a l'esquerra una raó de mobilitzar-se i una raó de defensar el govern.
2: Una mica em quedo amb el que deies al principi, és a dir, se'n farà un ús polític d'aquesta situació.
5: Sí, i jo crec que sí, però bueno, vull dir, raonable, no? Si hi ha un jutge que fa política i que agafa contra la teva família, i no ens oblidem que el que està passant és de veritat, vull dir que hi ha un cas que molta gent que sap molt més que jo diu que no és sostenible i que no hi ha res, i que no hi ha corrupció i que no hi ha res. La teva dona des de fa 2 anys no pot treballar, no pot fer res, està en una situació familiar molt difícil, estem parlant d'una dona que s'està arriscant, que li han dit que no pot sortir del país, no? És l'única dona d'un primer ministre europeu que no pot sortir del seu país, és una cosa molt estranya, és molt fort i molt greu. Bueno, pues, el que jo crec que sí, se n'aprofitarà políticament per donar-li la volta, que és una cosa que ha fet Sánchez moltes vegades, no? Donar-li la volta a situacions molt complicades.
2: Carlos Cué, del diari El País, una vegada més. Mil gràcies, una abraçada forta.
5: Una abraçada.
2: David.
0: Sí, sobre el cas concret, només per remarcar com retorça el cas el jutge, hi ha una cosa que és molt evident, no? Si la tesi que ell defensa des del principi, que és tots aquests elements que afecten a la dona del president, lo lògic seria que no ara, des de que construeix la tesi al principi del cas, digués una cosa que seria coherent amb això, que és que això necessita la complicitat necessària del seu marit, president del govern, i beneficiari a títol lucratiu, diguéssim, d'aquesta situació. No, això que és tan evident i que passaria en qualsevol altre cas, no ho fa. Per què no ho ha fet? Perquè perd el control del cas. Hagués perdut el control del cas i, per tant, totes les maniobres no passat. Ara, dit això, des d'un punt de vista polític, la situació és molt interessant, perquè estem en l'últim quart d'hora de legislatura amb tots els protagonistes amb l'aigua al coll. I aquesta és una situació molt interessant, que senzillament pot acabar amb que aquests protagonistes que tenen l'aigua al coll s'ofeguen, pot passar perfectament, que això sigui així. Ho dic perquè val per el Pedro Sánchez, val pel Puigdemont, tots estan amb l'aigua al coll. Val? O és el moment de les grans jugades polítiques, no? I jo tinc el dubte d'aquest últim quart d'hora, què és el que passarà, no? Sí. A veure si senzillament s'abandonen al seu destí i s'ofeguen, o allò que no passa mai passa en l'últim quart d'hora.
2: Iniestazo.
0: Bueno, és interessant, políticament és interessant. Sí, sí.
2: Montse.
3: Bueno, una cosa respecte de la que ha dit el Carlos Cué, no hi ha cap possibilitat de que el Consell General del Poder Judicial limiti la mesura que ha pres el jutge Peinado. O sigui, pot ser que li facin una... Per això no nega la mesura concreta, que el que veurem ara és que en realitat el domini dels fets no el té el jutge d'instrucció, perquè pot ser recorreguda. Per tant, el sistema en general, excepte que diguem que tot el sistema tot sencer està podrit i per tant hem de marxar d'aquest país, hi haurà algun altre que digui si està d'acord o no. Respecte a tota la instrucció del jutge Peinado, la major part de les coses han estat ratificades per l'audiència. És a dir, són les clamoroses, per exemple, pues que li digui que també vull imputar al ministre de Justícia, que li han dit, oiga, no, pues esto no, perquè per molt que tingui el domini del fet de respecte de la contractació, doncs no. Vale. Respecte de les causes que se segueixen contra la dona del president, que torno a dir, per algunes coses és ciutadana corrent i volem que sigui ciutadana corrent, i per d'altres recordem que no és ciutadana corrent. Clar, qualsevol persona que està amb aquestes mesures cautelars no pot sortir d'Espanya. És que, clar, no pot salir, clar, com tothom, com qualsevol de nosaltres si estigués en aquesta circumstància, deixant de banda si és o no és legítima. Això que la major part de la gent creu que seran desfetes aquestes mesures a l'audiència. Però respecte del que...
0: Això jo crec que justifica per si hi ha risc de fuga, no? La causa principal que justifica aquesta mesura és risc de fuga.
3: No? Risc de fuga per col·laboració d'un sistema que tothom diu que està corrupte, que és el policia.
0: No, però vull dir, el principal, la base que justifica la retirada del carnet i la presentació del passaport i la presentació cada 15 dies és el risc de fuga, no?
3: Sí, sí.
0: I ell creu que està justificadíssim el risc de fuga de la dona del president del govern.
3: Clar, com es va fugar Bettino Craxi? Es va fugar Bettino? Per què es va fugar? Perquè sí, perquè podia, perquè puedo. En realitat, aquestes mesures no serveixen per res. Perquè si ara...
0: És del mateix rang que dir, doncs, aquesta dona, a part de tenir risc de fuga, té, per la pressió i els anys que li poden, un atac d'ansietat i pela no sé qui i la posem a la presó per prevenir-ho. No, és d'aquest ordre.
3: No. És que van així les mesures aquestes cautelars. Per exemple, per què no fa 19 mesos i si ara? Perquè a mesura que va passant el temps, segons el tipus de delicte del que es tracta, la possibilitat de que això hagi construït un relat instructor que sigui versemblant, quan es jutgi en una altra instància, per tant, això de que el domini del fet el té el jutge Peinado, tampoc és veritat, perquè això no ho jutjarà Peinado, és un instructor pelón, m'explico? Per molt que sigui de no sé quin partit, és un instructor pelón. Vale, doncs això ho jutjarà un altre. Per què no? Perquè ara s'apropa una circumstància que potser, en la seva pròpia defensa, o el que veu el jutge, és que sigui versemblant. I què és el que pot ser versemblant de tot això? El tràfic d'influències en el nostre país és molt difícil de provar. Sigui Zapatero, sigui Migonya, o sigui el de Sun Sun Corda. És difícil de provar. Però l'apropiació indeguda és molt relativament fàcil de provar. Si tu has rebut, en raó d'una càtedra d'una universitat, un software i te'l quedes... Imagina'm que això és el que es prova finalment, No dic que sigui veritat. Això és una expropiació indeguda, es diu així. I fins i tot en el cas de la Universitat Complutense, com sigui una universitat que és un orga públic, o millor una malversació de cabals públics. Això, no es gusta o no, a lo millor no ho ha fet amb la intenció, no s'ha donat compte, no estic jutjant ara mateix. El que dic és que hi ha algunes de les coses que són versemblants. Una altra cosa, torno a dir, és que jo crec que no està parlant de que ella se fuga, sinó... Vostès no han dit... És una ironia de l'autor. Vostès no han dit que aquest sistema té una poli que pot fer coses que no estan bé? Doncs miri, també ho poden fer amb la dona del president. I dit això, parèntesi, és molt fàcil, no cal tenir la policia o no per fugar-se.
0: La literatura judicial dona per molt.
3: Per molt, i tant.
0: Dona per molt.
2: 2 minuts i arribarem a 3 quarts, anem a publicitat, va.
6: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
7: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
8: Doncs millor...
9: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
10: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
11: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
12: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Aquest estiu, la gran pregunta és...
15: Híbrid o elèctric?
14: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
8: Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi, comença el curs amb zero mal de caps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al Corte Inglés Ponès, a la botiga web i app.
16: Heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment ho necessita. Ganes de donar la benvinguda?
17: Jo infinit, no, més que infinit.
16: Més que infinit?
17: Sí.
18: Serà difícil? No ho sé. Però serà guai, segur.
19: Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
20: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
22: Ara a Lidl la teva síndria ratllada sense llavors té un superpreu imbatible. Només a 0,59 al quilo. Lidl, val la pena.
23: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
24: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
25: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
24: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
23: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
24: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
26: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
24: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
23: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
26: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
24: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
23: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: 3:15, Matí de Catalunya Ràdio, l'Àgora, amb la Montserrat Nebrera, la Fra Blanco, el Pau Llong i el David Madí. I la calor, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui al màxim. Temperatures que poden arribar fins als 42 graus a les comarques de Ponent, i tot just som a finals del mes de juny. Avui ens volem fixar, i ho estem dient des de primera hora, en un dels col·lectius més vulnerables quan hi ha aquestes onades de calor, que són els treballadors que han de treballar, i de redundància, sí o sí, a l'aire lliure, amb aquestes altes temperatures, com són els temporers, els treballadors del camp que aquests dies estan collint fruita. Anem ara en directe fins al Besa amb la unitat mòbil Ramon Dalmau i Estela Busoms. Estela, què tal? Molt bon dia.
27: Hola, molt bon dia.
2: A l'espera doncs del que passi al migdia, ara sí. Deu ser l'hora de molta activitat, o de màxima activitat, no, Estela?
27: Podríem dir que sí. Penseu que ara estem a uns 28-29 graus, ja es nota la calor, però les màximes previstes són de 41, per tant és moment de prem a l'accelerador, per dir-ho d'alguna manera, per poder accelerar aquí la feina. Estem enmig d'un camp de pomeres, aquí encara no cullen, això serà una mica més tard, la poma va més tard, estan fent feines d'aclarida, és a dir, estan triant aquells fruits, deixar els fruits millors, diguéssim, els que han de créixer més i treure els petits. Hi ha una vintena de persones més o menys treballant ara, això, a tota màquina. Hem, diguéssim, segrestat, per dir-ho d'alguna manera així, amb el millor dels sentits, a l'Ousmane. Ell és senegalès, porta més de 20 anys treballant a la fruita, té 55 anys. Buenos días, Ousmane.
28: Buenos días.
27: Ahora, antes lo decíamos, lo comentábamos, llevas muchos años trabajando en la fruta desde principios de los años 2000, 2001, 2002.
28: Sí.
27: Ha cambiado la cosa ahora, los veranos son más duros.
28: Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a las 6:30 hasta las 12:30. Si día que hace mucho calor, te trabajamos menos horas. O por ejemplo, si terminamos la campu, día que hace calor también te pelegamos totalmente hasta otro día. Cada vez te hacemos así, cada vez hacemos 8 horas completo. Si cuando llueve, quedamos a casa. Si no lo llueve, no pasa nada. Todo el año casi estoy trabajando aquí. Calarimos fruta, después podamos, después, si hay necesario, cambiamos de campo, plantamos, arrancamos los árboles, echamos todo el trabajo, tipo de trabajo de campos.
27: Pero lo que está claro es que cuando hace mucho calor... ¿Empezáis antes?
28: Sí, empezamos antes. Si hace mucho calor, empezamos muy pronto. Pelegamos también muy pronto. Si hace tanto calor también, siempre bebemos cada 2 horas, 3 horas, 5 minutos o 10 minutos agua. Sentamos al lado de árboles, un poco frescamos. Después volvemos a trabajar. Uh-huh. Así que hacemos cada año. Este último año que ha sido mucho calor, pues este que la jefe que hace de nosotros este favor. Antes no hace mucho calor tanto igual que ahora. Sí.
27: Per tant, doncs ja ho veieu, constata que aquest canvi climàtic també es nota al camp, que amb aquestes temperatures que han anat en augment. I és important també fer pauses, Usmane, beber mucha agua.
28: Sí, igual que Luti dice, cada vez hacemos pausa, bebemos mucho agua, lo que respetamos siempre lo que dice ellos, que comentas, después quedamos lado de sombra, dice prohibido para acercar al tractor o de coche, para que hace accidente, estamos haciendo mucho cuidado con este tema. Seguimos la orden de jefe, que lo que diga él.
27: Vale. Muy bien, Usmane, pues te dejamos que continúes con el trabajo. Muchas gracias.
28: Igualmente, vosotros. Te vaya bien, buen viaje, buen suerte.
27: Doncs al costat de l'Usmane tenim el Jaume Gardenyes, que és responsable de Fruita d'Unió de Pagesos. Jaume, molt bon dia.
0: Bon dia.
27: Ell ja ens explicava una mica quines prevencions prenen en aquests dies de màxima calor. Tot això ha d'estar una mica regularitzat, heu de tenir una avaluació de riscos. Explica'ns una mica com funciona.
0: A veure, nosaltres les coses a nivell de pagesia o a nivell d'agricultor, ja fa anys que fem les coses ben fetes. Aquí el que passa ara, des del Departament de Treball i l'altre dia ens van presentar un protocol. El protocol, nosaltres el que exigim amb aquest protocol és que ens diuen unes recomanacions. Pensem que estem a l'era digital, no es costaria res arribar i poder muntar una aplicació que tothom pogués estar al dia i alhora mirant si les recomanacions de la una al migdia o de les 3 de la tarda ens marquessin que no hem de treballar, doncs pararíem de treballar i empezaríem el que dia Usmane, empezaríem el següent dia a les 5, a les 6 del matí per poder treballar amb hores de no tanta calor.
27: Anem a pams perquè ens hem avançat una mica. Aquest protocol, doncs, això recull el que és la normativa, però aquesta normativa, certament, i ho confirmen des del Departament de Treball, no especifica ni una temperatura en concret a partir de la qual s'ha de parar. És tot una mica, us deixa una mica... Sí que hi ha d'haver un risc elevat de calor i avisos dels serveis meteorològics corresponents perquè es pugui, doncs, aturar, per exemple, el treball al camp, però a vosaltres us agradarien més concrecions i que us diguessin, no? Ara què hem de fer?
0: Correcte. Abans el que us demanàvem amb ells, que amb aquest protocol ens marquessin unes condicions. Nosaltres ja sabem que tenim el contingent de treballadors que tenim avui en dia és d'una edat molt avançada. Estem parlant que el 80% dels treballadors passen dels 55 anys. No és el mateix un treballador de 55 anys a 38 graus de temperatura treballant que un treballador de 30 anys a 40 graus. Segur que el treballador més jove ho resistirà molt millor. Les condicions físiques d'aquest treballador són diferents d'un més jove o un més gran. I després també pensem una altra cosa, que aquí al territori de Lleida tenim una temperatura molt seca, vull dir, una calor seca, no és el mateix una calor seca que una calor humida. I a vegades, perquè encara podem disposar dels caps de setmana per poder disfrutar de la platja, te'n vas a Salou o a qualsevol punt coster de la costa catalana, et trobes que a 36 graus i un ambient humit és molta més calor que aquí a 40 o 42 graus.
27: Però això que ara no, doncs el que dèiem, no està especificat,
0: No. I a veure, nosaltres remarcar que els protocols sí, però ens falten recomanacions, perquè ara ens deixem el protocol a les nostres mans i que nosaltres decidiguem si hem de parar o no hem de parar. Llavors això no ho trobem bé, perquè, a veure, nosaltres el que diem, els portem aigua, els portem, els donem gorres, els donem els diferents EPIs perquè puguem treballar aquesta gent, però demanaríem això, que ara mateix unes recomanacions per dir avui a partir de una no podeu treballar. Clar. O no treballeu, recomanem que no treballeu. No, prohibicions, no en podem prohibir, no ens podem prohibir, però unes recomanacions sí que les demanaríem.
27: Freddy, no sé si vols afegir alguna cosa.
2: No, bàsicament aquesta qüestió de la concreció, només una pregunta que és, no sé si els hi han fet arribar això a la Generalitat, aquesta petició de més concreció, i si els sí, han fet arribar, què els hi han dit?
0: Primer van ser molt reticents, perquè va ser l'altre dia que ens van presentar el protocol de calor aquí al territori de Lleida, a la subdelegació del govern de Catalunya. Llavors, nosaltres els vam dir, ells se pensaven que els volíem que ens marquessin unes prohibicions i els vam remarcar diverses vegades. Primer van ser bastant escèptics, amb el sentit de dir, oh, és que no podem prohibir. Dic, jo no us ho demano que ens prohibiu res, que ens recomaneu. Vull dir, estem a l'era digital i no ens costa res muntar una aplicació que qualsevol pagès pugui entrar en aquesta aplicació i pugui veure les recomanacions del dia a dia.
2: Doncs escolta, Estela, moltíssimes gràcies i gràcies també al Jaume Gardanyes d'Unió de Pagesos. Ja anem parlant.
1: Vinga, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, gràcies també al Jaume Gardanyes. Clar, tots aquests protocols el que estableixen, també va passar el mateix amb aquella treballadora de la neteja que va morir a Barcelona en un dia també de màximes temperatures, és la necessitat d'hidratar-se, la necessitat de protegir-se i sobretot que la que hi hagi un petit símptoma de cop de calor, doncs deixar de treballar. I sobre això ara volem saludar la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família del CAP de Verdaguer de Sant Joan d'Espí. Doctora Ruiz, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Què tal?
2: A què hem d'estar atents? Allò, quin és el primer símptoma d'un cop de calor?
3: Bé, jo, en primer lloc, per prendre consciència de la situació, començaria dient el que tothom sap, però sembla que cal recordar, és que l'exposició a unes temperatures elevades és molt perillós i que pot arribar a produir la mort de la persona. I això és quelcom que hem de tenir molt present. Llavors, davant d'això, què hem de fer? Conèixer els símptomes que ens pot provocar aquesta calor per detectar-los i poder atendre'ls i, sobretot, aplicar mesures preventives perquè no s'arribin a produir. Quan aquests símptomes, què hem de saber? Bueno, en primer lloc tindríem alguna cosa una miqueta més moderada, que seria l'esgotament per calor, una fatiga, una pèrdua de concentració, que és quan el cos es comença a deshidratar, a perdre aigua, a perdre aquestes sals, és quan comencem amb la pura deshidratació que tothom coneix. Llavors, aquest quadre és un quadre d'inici que, si el detectem, ens separem d'aquesta calor, ens hidratem i potser no va a més. Sí, nosaltres continuem amb aquesta exposició a les altes temperatures, això ja va a més i llavors ja pot afectar el sistema nerviós central i és quan entrem ja amb el cop de calor que tothom en coneix però que hem de reconèixer molt bé els símptomes perquè no es produeixi quelcom greu.
2: Clar, però
3: no?
2: Això li demanava, és a dir, el primer de tot seria quan comences a marejar-te una miqueta o quan...
3: Ah, exactament, un mal de cap, un mareig, una suoració profusa, perdem la concentració, ens notem que tenim el cap més tèrbol i ja mica en mica ens posem més irritables, inclús doncs, pot haver un deliri, una pèrdua de consciència i inclús arribar al coma. Llavors seria ja la fase molt greu d'aquesta situació.
2: Aquest escenari hi ha col·lectius per edats, per exemple, que estan més susceptibles, sí, que els hi passi això que està dient?
3: Ah, exactament. Això, hi ha una població que nosaltres la tenim com més vulnerable, serien poblacions d'entrada a l'edat més de 75 anys, són gent molt vulnerable. I, a més, certes malalties, com poden ser cardiopaties, malalties intestinals, malalties respiratòries, malalties degeneratives, tal com una demència, pacients que prenen segons fàrmacs, per exemple, antidepressius. Pacients amb una depressió que prenen antidepressius són fàrmacs que ja produeixen tendència més a aquesta deshidratació. Llavors, tot això són poblacions vulnerables, al igual que, tal com comentàveu, totes aquelles persones que estan exposades, no, en un entorn laboral a l'aire lliure, sobretot amb una càrrega física, clar, que fan jornades prolongades, amb una exposició mantinguda a elevades temperatures. Llavors, el que és molt important és que aquestes persones sàpiguen reconèixer i detectar aquests símptomes per poder fer una atenció immediata i poder apartar-se d'aquestes altres temperatures. Llavors, han de saber què es recomana. D'entrada, també recomana que mai treballin en solitari, perquè davant d'una detecció de símptomes podem atendre'ls.
2: Perquè el cos s'acostuma a la calor? És a dir, ara que fa més calor que fa uns anys, el cos s'hi acostuma?
3: A veure, el cos d'entrada té uns mecanismes per refrescar-se per si mateix, com poden ser la suor. La suoració és bona. Mentre suem, el cos s'està refredant. La vasodilatació de les artèries, ell té els seus mecanismes. I llavors també cada persona és individual. La calor és dolenta per tothom, però en determinades situacions no a tothom li afecta de la mateixa manera. Però el cos ja té aquests mecanismes. Però davant d'unes jornades prolongades, una exposició mantinguda a altes temperatures, al cos li deixen de funcionar aquests mecanismes, fracassen, i és quan comencem a tenir tots aquests quadres que són patològics i que ens poden provocar totes aquestes sintomatologia i inclús arribar a una mort.
2: Doctora Ruiz, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
3: Encantada, bon dia.
2: Adéu-siau a la doctora Elena Ruiz, metgessa de família del Cap Verdaguer de Sant Joan d'Espí. Afra, ja en vam parlar l'estiu passat, això, de la protecció dels treballadors, molt específicament de determinats treballadors, els que han de treballar a l'aire lliure en aquestes onades de calor, que, un, són més intenses i, dos, són més freqüents ara mateix.
1: Sí, efectivament. Hi han dues coses que potser caldria recordar, que és que a partir de normativa, quan tenim alerta taronja o alerta vermella, les empreses tenen l'obligació d'adoptar les mesures. Les mesures adients per poder mantenir la seguretat i la salut dels treballadors i de les treballadores. I en cas de no poder-ho fer, es paralitza l'activitat. Es paralitza. Clar, no només hem de parlar de temperatures, perquè tu i jo podem estar exactament sota la mateixa temperatura i en funció de les robes, en funció de la nostra activitat, les mesures a adoptar seran unes o altres, no? Per això cal atendre molt atentament als avisos, a les alertes en matèria de temperatura i de cops de calor. L'any passat vam viure morts. En el desenvolupament de la nostra en el desenvolupament de la seva activitat laboral com a conseqüència dels cops de calor. Estic molt d'acord amb el que estava dient la doctora. Evidentment, treballar sol no és el mateix, no estàs exposat de la mateixa manera a aquest risc, sobretot en la reacció i l'atenció a ajuda. Els plans de prevenció són absolutament necessaris i, home, respecte de la Unió de Pagesos, si estan demanant més informació, s'estan demanant una aplicació, em sembla que és una reivindicació i una demanda més que legítima, però insistir que no només depèn de la temperatura, sinó que depèn sobretot de l'activitat, les robes i que ja existeix normativa taronja o vermell, si no ets capaç de poder garantir la seguretat dels treballadors i les treballadores, paralització.
2: Pau, com ho veus?
4: A veure, sobre la qüestió dels temporers, convé recordar que això té una dimensió econòmica molt, molt important. Que estem, no dic que estiguem passant per alt, però estem fixant-nos només en la qüestió de la temperatura i la calor, que és molt important, però cal recordar que en el moment àlgid de la campanya hi ha pràcticament 30.000, 40.000, segons Unió de Pagesos, treballadors que fan possible una de les activitats principals econòmiques del territori. I una altra qüestió important, que el perfil dominant d'aquests treballadors són persones migrants o segones generacions de migració, persones pràcticament nòmades que van de campanya en campanya pel país buscant feina sense trobar mai estabilitat en un sector, a més, amb una bossa important de persones en situació administrativa irregular. Les condicions econòmiques que han denunciat sort racisme, però també altres instàncies, fruit amb justícia social, per exemple, que és una entitat, són brutals, no? Hi ha acomiadaments improcedents, el caràcter de fixos discontinus, que no es tornen a cridar de forma arbitrària, etc. Per tant, bueno, en un moment en el que sentim discursos populistes que assenyalen la immigració de tots els problemes i la culpa de tots els problemes del país, recordar que qui s'està portant la pitjor part d'aquestes condicions de calor en el camp, en aquest cas de Lleida, són persones migrades que treballen en condicions que són una absoluta merda, d'acord? Sí. Dit això, sobre la qüestió, si voleu, de la calor, doncs això, no? Aquests dies veiem estudis que atribueixen que fins i tot, és a dir, aquest augment de calor, darrere aquest augment de calor, deien, com a mínim hi ha 5 vegades més probablement l'acció humana, és a dir, gràcies a l'acció humana és 5 vegades més probable que passin que no. Disculpeu que m'he explicat molt malament, no? I com dèieu, això té un cost en vides brutal. 25.000 persones pràcticament a Europa l'any passat, gairebé 500 entre Madrid i Barcelona, no? Darrere d'això torna a haver-hi un sistema econòmic. És a dir, diem que l'ésser humà escalfa el planeta, però no tots hi contribuïm igual, d'acord? Recordem que l'1% més ric s'ha gastat la seva part justa de carboni a més en 10 dies, el 2026. Per tant, no és la humanitat en abstracte, sinó que és un model de producció concret i una classe en la que està finançant les indústries fòssils. I que aquest model, a més, té una lògica, i aquest és el problema, que necessita créixer sempre. Ho hem explicat moltes vegades. El problema és que en un planeta finit això no és possible. L'evidència diu que es pot reduir la intensitat d'emissions, però gairebé ningú ho ha aconseguit, almenys separar aquesta idea del creixement i el desenvolupament. Ho ha aconseguit tímidament només la Xina, segons tots els estudis. Per tant, hauríem de caminar cap a un altre sistema. És a dir, en lloc de veure com ens refugiem de la calor i com intentem veure si sabem llegir-nos millor els símptomes a nivell individual, doncs hauríem de deixar de confondre creixement amb desenvolupament. Perquè el creixement, ja sabem, és que el PIB pugi, però el desenvolupament és que la gent visqui millor, i per tant hem de poder defensar que es pot tenir més desenvolupament sense creixement. I aquest és un debat de fons que vaja, que ara en el curt termini pues, segurament queda una mica amagat, perquè estem tots preocupats per on coi ens fotrem i a quina piscina ens podrem refrescar, però vaja, que és el debat de fons que cada any ens hauria d'ocupar més temps, perquè sense un canvi de timó pues, cada vegada serà pitjor. Estem veient fotos de la gent banyant-se els els rius de París, no sé si les heu vist, que són espectaculars, està tothom a l'aigua, estem vivint un canvi civilitzatori brutal, i la discussió tranquil·la i raonada sobre quines són les causes d'aquests canvis, jo crec que l'hauríem de poder tenir amb persones informades, perquè si no, bàsicament estem afrontant les conseqüències més superficials dels conflictes i no les causes.
2: 10 i 4 minuts.

0: Déu-n'hi-do.
1: No vull que no hi ha el Pau, diu.
0: Bona. Bona. Bona.
2: Sí, sí.
1: Vinga, tanquem l'àgora amb l'Afra Blanco, el Pau Llong, el David Madí, la Montserrat Nebrera, però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Avancem la resta de continguts d'avui.
4: De seguida, entrevista amb l'exjutge i advocat Baltasar Garzón. Acaba de publicar un llibre amb un títol ben explícit. La democràcia...

Comencem una nova setmana posant la mirada en una de les grans fortaleses del nostre municipi, l'esport. Un esport que va molt més enllà de les victòries, els resultats o les classificacions. Un esport que construeix comunitat, educa en valors i crea espais de convivència entre persones de totes les edats. Sant Just d'Esvern té la sort de comptar amb un teixit esportiu viu, divers i compromès. Darrere de cada entrenament, de cada partit i de cada competició, hi ha centenars de persones que dediquen hores, esforç i il·lusió perquè els nostres clubs continuïn sent tot un referent. Esportistes, entrenadors, directives, famílies i voluntariat formen part d'una xarxa que contribueix dia rere dia a fer poble. Per això és especialment significativa la trobada que celebrarà el proper 2 de juliol al Complex Esportiu Municipal La Bonaigua, on clubs i entitats esportives del municipi reconeixeran aquells equips i esportistes que han destacat durant aquesta temporada. Un homenatge que no només premia els èxits esportius, sinó també valors tan necessaris com la honestedat, la perseverança, la il·lusió, el respecte i la convivència. En un moment en què sovint es posa l'accent en la competició, és important recordar que l'autèntica victòria de l'esport local és la seva capacitat d'integrar, d'educar i de generar vincles. Cada infant que aprèn a treballar en equip, cada jove que descobreix el valor de l'esforç i cada persona que troba en l'esport un espai de salut i relació és també un èxit col·lectiu. Des d'aquí, des de Ràdio d'Esvern, volem felicitar tots els clubs, totes les entitats i tots els esportistes de Sant Just per una temporada plena de reptes i d'assoliments. El seu compromís és una mostra més de que l'esport és una eina de transformació social i també un element fonamental de la vida del municipi. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. Bon dia. I en la Rambla d'avui, 22 de juny, trobarem les notícies de Sant Just en el primer tram de programa. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris de Mariona Sales. Tancarem aquest primer tram amb les efemèrides i amb el temps. I tot seguit, després dels butlletins, avui tindrem l'entrevista del dia a Luis Alonso, guanyador del cartell de la Festa Major 2026. També parlarem de ciència amb en Jan Vigata i tancarem el programa amb Salut al Dia, l'espai de juny, i també amb la tertúlia esportiva. Aquest és el menú d'avui. Sigueu benvinguts i benvingudes a Ràdio d'Esvern al 98.1 FM, un dia en el que veiem una estampa diferent als carrers del municipi. Ara les ombres ja són una espècie d'espais col·lectius on resguardar-se d'aquesta calor i d'aquest sol que està caient aquests dies aquí al Baix Llobregat. Però també l'estampa canvia perquè avui veiem més infants al carrer, veiem més nens i nenes passejant amb els avis, amb les àvies, amb els tiets, amb els pares, les mares, perquè al final hem de tenir en compte que avui és el primer dia que els nens i nenes no van a l'escola. S'ha acabat, diguéssim, oficialment el curs 25-26. Ara toquen casals, toquen també aquells dies interminables, no? Perquè quan ets petit sembla que el temps no passi a casa del pare, de la mare, de la tieta o d'algun amic, perquè al final una mica és això, no? Una mica és això, l'estiu, anar passant les hores. Els grans, estem comptant els dies que ens queden per agafar vacances, que no soni això amenaça, però sí que és veritat que tens ja ganes de fer aquesta aturada. Aquesta és l'estampa que estem vivint a Sant Just, estampa molt bonica i que cada estiu es repeteix. I l'estampa, parlant d'estampes, que vam viure dissabte passat a Molifarnier, és meravellosa. Teniu, de fet, imatges al nostre Instagram, a Ràdio d'Esvern, a l'Instagram d'aquesta emissora. Trobareu un reel recopilatori dels millors moments del festival La Vall Festival, aquest festival de música alternativa de Sant Just. Es va viure dissabte una experiència única i vam poder escoltar grans grups de música com per exemple Galgo Lento, que l'escoltareu a continuació. M'hi va enamorar per tot el cap de setmana en bucle amb la seva música. I res, felicitar a l'organització, els voluntaris, voluntàries i a tota la gent que va fer possible aquesta Vall Festival. Escoltem avui Però què bé de Galgo Lento. Bon dia, bon dilluns. Esteu aquí a Ràdio d'Esvern. Comencem!

aprofito. Trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me a Terrassa.

Trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé. Estimar-me més i que no sigui...

0: comunicarme contigo. Luego,
1: vale, amor. Vinga, doncs ja ens truquem després. Val, adéu.
2: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock.

0: Menys de mig minut per arribar a un quart d'onze del matí. Saludem ara Mariona Sales, cap d'informatius, que ja la tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa, un matí més. Comencem amb les notícies de Sant Just, amb els tres titulars de la jornada. Avui parlem de les autoritats que recorden els requisits per a les fogueres de la nit de Sant Joan. Ens agrada aquest recordatori que es fa cada any i que doncs, hem de tenir en compte també, sobretot, especialment aquelles persones que també doncs, fan servir pirotècnia aquest dia tan especial, aquells que llencen petards, siguin nens, nenes, adults, sobretot els adults, que vigilin doncs, els infants, que vagin en compte, que no prenguin mal, perquè doncs, és una llàstima que una nit tan bonica a vegades acabi a urgències. Per tant, anem en compte i vigilant doncs, llançar aquests petards de la millor forma possible, respectuosa també amb l'entorn. Recordem que hi ha animals que doncs, no suporten aquests sorolls. Intentar doncs, que la convivència sigui el millor possible. Parlarem, però, com dèiem, d'aquestes fogueres, parlarem d'altres qüestions, ho farem en el primer bloc d'aquest espai de notícies. També parlarem avui del transport públic que reforçarà el servei durant la revetlla de Sant Joan i tancarem amb Sant Just, que acollirà una jornada dedicada al kickboxing i a les arts marcials. Com dèiem, Mariona, comencem parlant de seguretat.
1: Exacte, i comencem parlant de seguretat perquè estem a les portes de la revetlla de Sant Joan, que se celebra demà 23 de juny, i els agents rurals doncs, recorden les principals mesures de seguretat i prevenció per l'encesa de fogueres. La campanya insisteix que totes les fogueres han d'estar autoritzades per l'Ajuntament i que, si es troben a menys de 500 metres de terreny forestal, també necessiten una autorització específica. Els organitzadors han de contactar amb l'Agrupació de Defensa Forestal del municipi, que comprovarà les condicions de seguretat abans de donar el vistiplau, i a més només es poden cremar llenya, brancatge, fustes i palets sense pintar, mentre que està prohibit llançar-hi plàstics, cartrons, fustes, o sigui, fustes pintades, roba, gomes, escumes o mobles. La campanya també recorda la celebració de la Flama del Canigó, que arriba als municipis abans de l'inici de la revetlla.
0: Molt bé, doncs, fet aquest recordatori, aquí a Sant Just també tenim doncs, una mica clar que l'estar al costat del parc de Collserola doncs, hem d'anar amb compte. De fet, aquestes grans fogueres aquí a Sant Just ja fa molt de temps que no es veuen, oi, Mariona?
1: Ho comentàvem, no, pràcticament no.
0: Ho comentàvem la setmana passada amb la Montse Molinero i amb el Martí Bailac, que aquí a Sant Just les grans fogueres ja no existeixen, una llàstima, jo a mi m'agradaria poder-la recuperar perquè és un moment de record i de nostàlgia, però bé, entenem que també doncs, és per un motiu de seguretat. Pel que fa doncs, altres qüestions a tenir en compte, recordar que tota la informació la trobareu al santjust.cat i també a radiodesvern.com. Passem a la segona notícia relacionada amb la nit de Sant Joan, una de les nits més màgiques de l'any. Parlem ara de mobilitat.
1: Exacte, i és que la nit del 23 de juny comptarà amb un dispositiu especial de transport públic per facilitar els desplaçaments durant la revetlla de Sant Joan. A Sant Just la principal afectació serà el servei ininterromput del tram, mentre que també s'ampliaran els horaris del metro, dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies i els autobusos nocturns. Les línies T1, T2 i T3 del tram que connecten el municipi funcionaran sense interrupció des de les 5 del matí del 23 de juny fins les 12 del 24 de juny. Durant la matinada, els tramvies circularan cada 15 minuts entre Francesc Macià i Montesa i cada 30 minuts fins a les terminals. A més, el metro prestarà servei durant tota la nit també. Ferrocarrils fins les 2 de la matinada, Rodalies reforçarà diverses línies amb més places i trens especials i els nitbus de l'àrea metropolitana i de la Generalitat adaptaran l'oferta per donar resposta a l'augment de la demanda durant la revetlla.
0: Mariona, tu per Sant Joan ets de sortir fora de Sant Just o de quedar-te a casa?
1: De quedar-me a casa.
0: Sí, oi?
1: Les revetlles sempre són millor quan són revetlles populars a sota de casa teva, si pot ser, amb els veïns i veïnes i fent caliu de poble, i així que jo em quedo demà, em quedaré aquí.
0: Clar,
1: a celebrar-ho.
0: Hi ha una mica la sensació generalitzada i ho he notat aquests dies també amb els grups d'amics que estem organitzant doncs, alguna festa, alguna celebració. Jo ja vaig explicar la setmana passada que a casa tenim el costum de celebrar-ho allà a la mateixa plaça, que fem una mica de revetlla amb la taula fora, fent una mica de caliu i de poble, que això és maco. Però pel que fa, doncs, després de la celebració pots anar a una de les places amb festa que tindrem al nostre municipi, que aquest any, déu-n'hi-do, les revetlles que tindrem, I si no, doncs, marxar a Barcelona, aquí al costat també tenim moltes festes, però això d'anar a tancar-te a una sala de festes, com per exemple una discoteca o el que sigui,
1: a Sant Joan no toca.
0: És com que no toca, no?
1: No toca.
0: Jo ho he sentit amb amics i tal, que diuen, jo per Sant Joan marxar a una discoteca com que no.
1: No, Sant Joan...
0: S'ha de viure al carrer.
1: Exacte, Sant Joan és per estar al carrer i... A veure, he de dir que aquest Sant Joan justament serà una mica dur pel que fa a la calor.
0: Sí.
1: Anava a dir, ja que és estiu, s'aprofita d'estar al carrer. Bueno, passarem una mica malament potser pel que fa a la calor, però és igual. A Sant Joan s'ha de celebrar els carrers del teu poble i no, haver-hi festa al carrer amb els teus veïns i veïnes. Diferents ofertes... Ho trobo una tonteria anar-te a tancar una sala a Barcelona. Però bé, cadascú és lliure de fer el que vulgui, evidentment.
0: És una nit que s'està celebrant també el solstici d'estiu, no? Mm-hmm. Tot i que crec que ja estem a l'estiu.
1: Sí, ja estem a l'estiu.
0: Ahir, no? Ahir va ser el canvi del 21-22,
1: crec. Sí, crec que comença
0: el
1: 21,
0: no?
1: Sí.
0: Doncs això, és com una mica el solstici d'estiu, va també amb el calendari llunar, crec. Bueno, per ahí va la cosa. La qüestió és que d'alguna manera doncs, estem celebrant això, que ha arribat el bon temps, que d'alguna manera doncs, ara podrem estar més al carrer a les nits, que les nits es fan més curtes, és la nit més curta de l'any, no, diuen, i en aquest sentit, doncs, fa il·lusió viure al carrer no tancat en una sala, per tant, reivindiquem aquestes revetlles populars, aquesta festa al carrer, sigui català Montistú, sigui català muntin la festa, és igual, el que sigui, però que ho gaudim doncs, al carrer de forma respectuosa, com dèiem abans, sobretot amb l'autorització d'aquesta pirotècnia, que està molt bé, però que no a tothom li agrada, per tant hem de ser respectuosos i respectuoses amb el nostre entorn. Marxem a parlar d'esports, canviem radicalment el tema, perquè també doncs, volem parlar d'una activitat que celebra a finals d'aquest mateix mes, aquesta setmana.
1: Exacte, i és que la pista superior del Poliesportiu de la Bonaigua acollirà el 27 de juny una vetllada de kickboxing i arts marcials organitzada pel Taekwondo de Sant Just, amb la col·laboració de l'Ajuntament. La jornada és oberta a tots els públics i s'allargarà de les 10 del matí a les 10 de la nit. El programa inclou combats de taekwondo i low contact al matí, mentre que a la tarda i el vespre se celebraran combats de kickboxing i MMA en ring, amb la participació de lluitadors amateurs i professionals. Durant tota la jornada també hi haurà exhibicions i activitats complementàries i les entrades es poden adquirir anticipadament o a taquilla, tant per assistir a la jornada de matí com a la de la tarda, i trobareu doncs, l'enllaç directe a la notícia a la pàgina web de Ràdio Desvern.
0: Doncs les tres notícies que hem destacat avui en aquest espai han estat les autoritats que recorden els requisits per a les fogueres de la nit de Sant Joan. Aquestes fogueres hauran d'estar autoritzades i si es troben a menys de 500 metres de terreny forestal. També requeriran un permís específic i la supervisió de la ADF. També hem parlat del transport públic en aquesta nit de Sant Joan, que reforçarà el seu servei, i és que el metro, tram, ferrocarrils, rodalies i nitbus ampliaran l'oferta la nit de la Revetlla de Sant Joan, el 23 de juny, per facilitar els desplaçaments amb el servei interromput del tram de Sant Just, un servei ininterromput que oferirà doncs, durant tota la nit aquests desplaçaments a la gent doncs, que vingui i vagi a Barcelona. També hem parlat, i ja tancant aquest espai, de que Sant Just acollirà una jornada dedicada al kickboxing i a les arts marcials. L'esportiu doncs, del complex esportiu de la Bonaigua reunirà el 27 de juny combats de taekwondo, low contact, kickboxing i MMA amb exhibicions i, en aquest cas, doncs, també amb activitats durant tot el dia. Aquestes són les tres notícies que trobareu d'aquí no res al portal radiodesvern.com i res, nosaltres fem una petita pausa per publicitat, tornant de seguida, evidentment, amb les portades dels diaris.
2: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
3: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: 5 minuts i mig per arribar a 11:45 del matí. I ara, portades de diaris. Comencem, com sempre, amb la portada del diari Ara, fent aquest repàs a la premsa escrita del nostre país. Mariona, què llegim a l'Ara?
1: Doncs l'Ara obre amb habitatge i diu que Catalunya crea 320.000 places en pisos turístics en una dècada. Els habitatges ja concentren el 47,5% de l'oferta turística. En un de cada 9 municipis ja hi ha més llits per al turisme que habitants. En fotografia principal, també parlem notícia perquè fa relacionat a l'habitatge, amb una cita d'algú que diu: el pis ens cau a sobre, a trossos. Els veïns d'un bloc de Barcelona, que és propietat de la Generalitat, denuncien que fa mesos que viuen amb els pisos apuntalats i alguns han patit ensorraments del sostre. I en fotografia principal doncs veiem exactament això, una habitació d'un d'aquests pisos que està completament apuntalat perquè no caigui el que sembla que ha de ser el sostre. I això doncs veiem avui a la portada del diari Ara la situació en la que es troben les persones que viuen aquests pisos de la Generalitat.
0: Hi ha més pisos dels que ens pensem que estan així.
1: Sí, sí.
0: No tots són de la Generalitat, però hi ha més pisos del que ens pensem. Perquè jo recordo fa molts anys que vaig anar a visitar un pis al Raval i tota l'escala estava apuntalada i allò de pujar l'escala per visitar el pis és que s'atreien les ganes de visitar el pis, saps? Perquè era allò de dir tota l'escala apuntalada, una situació bastant preocupant, que de fet a Europa preocupa, no? I a Europa el que s'està sentint molt és allò de rehabilitar, no? Aquesta importància ja no només de fer pisos, sinó també de rehabilitar les promocions existents. Mm-hmm. Passem a parlar de més notícies, Mariona.
1: Veiem que Jordi Martí Galbis serà l'alcaldable de Junts per Barcelona. La victòria del regidor és un avís per la direcció de Puigdemont. I tanquem portada amb Lamine Yamal, que surt al rescat d'Espanya al Mundial. El Blaugrana fa una gran actuació i marca contra l'Aràbia Saudita.
0: I marxem a la portada del periòdico d'avui dilluns 22 de juny del 2026, parlant de Jordi Martí, que serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. També en imatge principal veiem en Lamine Yamal a terra, amb els dits cap amunt, celebrant doncs, aquest gol, el seu primer gol, que doncs, va començar a esperonar una mica doncs, a tots els que anaven doncs, amb la Roja ahir diumenge a la tarda. Lamine redimeix Espanya, una gran primera part de l'estrella de la selecció i un doblet d'Oyarzábal obren la porta dels setzens del Mundial. Ara mateix estan doncs, en primers de grup. Recordem que ahir també va jugar el Uruguai Cabo Verde, empat a 2 en el marcador, i en aquest sentit doncs, facilitant una mica més la feina a Espanya i que bé, doncs estem veient aquí molt pujats els de la selecció espanyola. Veurem com va avançant la cosa, però sembla que tenen ja un peu a setzens de final. Marxem a més qüestions. Parlem ara de la deliberació dels vocals que continuarà avui. El Poder Judicial debat si sanciona el jutge Peinado. La presidenta, en aquest cas, doncs, convoca la comissió permanent i proposa expedientar el magistrat que va doncs, afirmar que els escortes podien ajudar a fugir Begoña Gómez. Marxem a parlar de sèniors al voltant. Quasi 2 milions de conductors espanyols tenen més de 75 anys. Parlem ara de Jordi Ribas, president del IA de Microsoft. En una cita seva diu: s'entén que Europa vulgui sobirania tecnològica. I tanquen portada amb el 15 de juliol. La Unió Europea i el Regne Unit ultimen la caiguda de la històrica reixa de Gibraltar. I ara sí, amb això tanquem aquesta segona portada del dia. Marxem a la tercera, marxem a La Vanguardia. Què diu la portada Blapà?
1: La Vanguardia obre amb una notícia sobre una dècada perduda. Diu que el Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la migració comunitària per la d'altres països. Veiem també unes cites de britànics a Espanya. Diu: ens vam disparar un tret al peu. En fotografia principal, marxem al Mundial. Espanya es rescabala amb escreix contra els saudites. Lamine Yamal va obrir el marcador de la golejada d'Espanya contra l'Aràbia Saudita, que va quedar 4-0. L'equip es va rescabalar amb escreix del mal començament al Mundial contra Cap Verd. Oyarzábal especialment, ja que va esmenar la seva discreta actuació en el primer partit amb 2 gols dels 4 que va marcar, i la selecció, que recupera així el seu lloc com una de les favorites. Altres notícies d'avui de la Vanguardia. Veiem que el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez. També que Sánchez sortirà a l'ofensiva en la seva compareixença del Congrés per Zapatero. La Moncloa preveu un xoc fort amb el PP per les causes judicials. I també veiem avui a La Vanguardia que l'ultra de la Espriella gana per un estret marge les presidencials de Colòmbia. Últimes dues notícies d'avui de la portada de La Vanguardia. Parlem d'una alerta taronja. L'onada de calor arribarà demà al punt àlgid, tot i que avui ja han anunciat a 324 que les temperatures d'avui dilluns ja apreten suficientment com per considerar que comença l'onada de calor. Així que preparem-nos.
0: Afarreu-vos.
1: Preparem-nos perquè demà celebrant la revetlla, encara que ens pensem que estan al carrer a la nit, estarem fresquets. No ho estarem, però no passa res perquè és una nit molt màgica i ens ho passarem molt bé igualment.
0: Demà sonarà un dels sons més, no sé si agradables, però sí reconfortants que hi ha a l'estiu, aquell rac, tac, tac, tac, tac, tac, dels vanos.
1: Sí. Rac. Que de tant ventar-te et fan fins i tot ferides a les mans, pràcticament.
0: Aquesta gent que té tanta afició als vanos i que ho fan tan bé que dius... Crac, tac, tac, tac, tac. Aquell soroll que, tot i que això vol dir que estàs aliviant doncs, aquella calor, aquell sufoc que tens en aquell moment, el so, per mi, és molt, molt apassible. M'agrada.
1: Sí, sí, però és que les nits tòrrides no se superen sense un ventall.
0: No, totalment. D'alerta taronja, marxem a l'última notícia de La Vanguardia, que avui va relacionada amb la capital, amb Barcelona.
1: Sí, veiem que Jordi Martí, el candidat de Trias, guanya les primàries de Junts.
0: I ara sí, posem punt i final a aquesta secció, aquest bloc de les portades dels diaris de la premsa escrita del nostre país, amb el Punt Avui, que entrevista a Jordi Vayreda, ecòleg, especialista en boscos i també investigador del CREAF. Llegim en una cita seva, no estaria mai tranquil en una urbanització amb el bosc a tocar. Mira, això em sona. Vull dir, urbanitzacions amb boscos a tocar és una cosa que aquí ens sona bastant, a Sant Just.
1: Sí, sí.
0: Marxem a parlar també de l'Observatori Municipal, que aturen avui doncs, la seva intervenció, aquesta entrevista, a Benidorm. Un compte pendent de 350 milions. Entrevistes a l'alcalde Toni Pérez i també a la cap de l'oposició, Cristina Escoda. Pel que fa doncs, a la imatge del dia, veiem un puny alçat amb la bandera de l'Arc de Sant Martí i podem doncs, llegir més orgull que mai al col·lectiu LGTBI+, crida doncs, a omplir els carrers de reivindicació en les manifestacions de l'orgull pel repte d'aturar i vèncer l'odi reaccionari. Recordem que aquí a Sant Just tenim una cita diumenge al Casal de Joves. Marxem a parlar també del DAI, l'espai que avui signa Guillem Vidal, que diu una negociació plena d'obstacles. Les amenaces de Trump tornen a complicar un acord de pau amb l'Iran, que interromp les converses a Suïssa. Tanquen portada amb les cròniques, un gran solstici de democràcia musical i Rússia encara fissura Europa. I també parlant d'esports, l'esportiu Paula Blasi, la espluguina, guanya la volta i confirma la seva gran projecció. Aviam si l'entrevistem a la Paula Blasi, estaria bé un dia que baixi de la bici, aviam si es passa pels micròfons de ràdio d'Esvern, que al final doncs, és cosina germana no? de Sant Just, si és d'Esplugues ens la podem fer una mica nostra també de tant en tant. Molt bé, doncs també tanquem portada amb la notícia de Marc Márquez, que s'imposa en aquest cas, i ahir doncs, en la jornada és a 40 punts del líder del Mundial. Amb això hem tancat aquest bloc, amb això hem tancat les portades, aquest repàs que fem doncs cada matí d'aproximadament un quart o un quart i cinc de 11 del matí fins ara, fins a dos quarts passats de 11 del matí. Després de l'espai de titulars de la jornada parlem d'aquestes portades. Ho hem fet, com sempre, amb la Mariona Sales, que acomiadem per donar-li pas als butlletins informatius i també a l'informatiu edició migdia. Gràcies, Mariona.
1: De res, Dani, ens escoltem ara.
0: Vinga, fins ara. Amb vosaltres, petita pausa musical, us deixem ara amb detallets. Fins ara.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: T'he dit que no em venia de gust.
4: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
5: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
6: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
3: Deixa'm estar pesat.
6: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
7: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
8: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
9: I seguim avançant al magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Quan queden 5 minuts per arribar a 3:15 del matí, nosaltres marxem ara a les efemèrides del dia. I ens preguntem com cada dia què va passar tal dia com avui, 22 de juny. Doncs comencem amb l'any 1981, quan el Congrés espanyol aprova la llei del divorci. Marxem directament al 86, quan el Partit Socialista Obrer Espanyol aconsegueix per segona vegada consecutiva la majoria absoluta a les eleccions legislatives. A l'any 86, el mateix any que passava doncs aquesta efemèride, també trobem que el Mundial de Futbol de Mèxic, mira, just aquest any també s'està celebrant aquesta acció, aquesta, diguéssim, efemèride, no? No és, bueno, és justament també a Mèxic, o sigui que en aquest cas està sent a Mèxic, a Estats Units i a Canadà el Mundial. En el 86 va ser només a Mèxic, però volem recordar no només aquest Mundial, sinó també que Diego Armando Maradona va marcar amb la mà el famós gol conegut com la mà de Déu contra la selecció anglesa. Marxem al 93, quan la cantant cubana Gloria Estefan publicava el seu disc Mi Tierra. També el 2013, uns anys més tard, els Estats Units acusaven Edward Snowden d'espionatge i demanen doncs, a Hong Kong que el detingui. En aquest cas, doncs, això passava el 13 i anys més tard, el 21, el govern espanyol concedeix l'indult als 9 condemnats en el judici del procés català. També, pel que fa doncs, al 2023, es van declarar morts els 5 passatgers del submergible Titan, el Titan. Recordeu que doncs, va ser una notícia molt sonada. Exploraven les restes del RMS Titanic i van morir doncs, en aquest submergible. I hem tancat doncs, aquest bloc amb aquesta efemèride. Marxem ara als naixements, que trobem, doncs, per exemple, a Billy Wilder, cineasta estadounidenc que naixia l'any 1906. A l'any 1911, Emili Grau Sala, pintor català. O, per exemple, també trobem a Graham Greene, actor canadenc que naixia l'any 1952. Tenim una altra efemèride relacionada amb els naixements, però ens la deixem per l'efemèride musical. Abans, mort de funcions, doncs avui ens acomiadem o recordem els comiats a l'any 69 de Judy Garland, també de Joseph Losey. Tal dia com avui també traspassaven Peter Russell al 2006 o Mariano Sancha al 2017. I tanquem també doncs, amb avui 22 de juny, que celebrem el Dia Internacional dels Boscos Tropicals. I ara sí, efemèride del dia, efemèride musical. Avui volem destacar el naixement de Meryl Streep, que naixia tal dia com avui, de l'any 1949, l'actriu estadounidenca que ens va deixar perles com aquesta.

0: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'aspira a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.fm i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, el smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. ...100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
0: I seguim en aquest primer tram de la Rambla, però abans de continuar volem fer una aturada per una notícia d'última hora. Keir Starmer acaba d'anunciar la seva dimissió com a líder del Partit Laborista i com a primer ministre del Regne Unit. El primer doncs, britànic ho ha fet públic a 2:15 doncs, del matí durant una compareixença al 10 de Downing Street. Després de reconèixer que ha perdut la confiança del seu grup parlamentari, l'anunci que plana el camí perquè el fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, doncs, assumeixi les regnes del Partit Laborista i el govern del Regne Unit. Arriba després de un cap de setmana marcat pels rumors de la renúncia imminent d'aquest Starmer. Starmer doncs, ha afirmat que ja ha comunicat al rei Carles III la seva decisió i que el proper 9 de juliol s'iniciarà el procés per rellevar-lo al capdavant del govern britànic. El titular de Comerç, en aquest cas el titular de Comerç, Peter Kill, doncs, havia admès aquest diumenge que el primer ministre estava doncs, reflexionant sobre la realitat política que doncs, havia d'afrontar. Kyle doncs, subratllava que no hi havia parlat des de divendres passat. Menys prudent s'ha mostrat Donald Trump, el president dels Estats Units, que ha publicat un missatge a la xarxa Truth aquest diumenge al migdia, és a dir, ahir, en què dona doncs, per feta la dimissió de Starmer. En aquest cas, avui hem sabut, fa qüestió de minuts, que Keir Starmer ha anunciat la seva dimissió. Una dimissió que, recordem, aplana el camí perquè Burnham doncs, sigui el primer ministre del Regne Unit i amb el procés per rellevar-lo al capdavant del 10 de Downing Street, que començarà el 9 de juliol. Gran Bretanya haurà tingut 7 primers ministres en només una dècada, just quan es compleixen 10 anys del Brexit.

0: Seguim a la Rambla, ara tornem a Sant Just, marxem a l'espai Ramblejant. I de notícies d'última hora, marxem a les notícies de casa nostra. Avui parlem de que s'obren les inscripcions per l'oferta formativa 2026-2027 del Centre de Formació de Persones Adultes. El Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Just ha obert del 19 al 29 de juny el període d'inscripcions pel curs 26-27. L'oferta formativa adreçada doncs, a persones adultes que vulguin ampliar coneixements, millorar les seves competències bàsiques o iniciar-se en nous aprenentatges ja és oberta. El programa inclou competències digitals, llengua castellana i anglès en grups de matí i de tarda. Els grups de matí inclouen Competic Inicial, Competic 1, Llengua Castellana 1 amb dos grups, també Llengua Castellana 2, Llengua Castellana 3 i Anglès 1, 2 i 3. I pel que fa als grups de tarda, l'oferta preveu Competic Inicial, el 2 i el 3, també aquest últim semipresencial com a novetat del curs, però també ofereix els cursos de Llengua Castellana 1, Anglès 1, 2 i 3. L'alumnat nou que vulgui inscriure's a determinats ensenyaments haurà de fer proves de nivell. Parlem ara de revetlles, perquè Sant Just es prepara per celebrar les revetlles de Sant Joan i les de Sant Pere, amb dues propostes festives obertes a la ciutadania. Un any més, l'Ajuntament de Sant Just convida a la ciutadania doncs, a viure dues revetlles molt esperades. Això és indici de que l'estiu ja és aquí. I aquestes propostes doncs, passen pel Parc Maragall i pel Parc de les Basses de Sant Pere. Aquesta primera cita serà doncs, la revetlla popular de Sant Joan dimarts 23 de juny, al Parc Maragall, de 9 a 11, les persones assistents podran portar el seu sopar, mentre que l'organització hi posarà coca fins a esgotar existències. També posaran la música a partir de les 11 i fins a la 1 i mitja hi haurà l'actuació del grup Primonos i la festa continuarà de 1 i mitja a 3 amb la sessió de punxar discos. Marxem també a parlar de que divendres 26 de juny doncs, seguint una mica aquesta dinàmica, serà el torn de la revetlla de Sant Pere, que sabeu que la fem en divendres, passant una mica del dia oficial i fent-ho doncs, un divendres al Parc Basses de Sant Pere amb la col·laboració d'Associació de Veïns i Veïnes del Barri. De fet, demà tindrem l'oportunitat en aquest magazín de parlar amb Carles Galit de la revetlla de Sant Pere. Ampliarem informació, però recordar que serà doncs, a partir de les 9 del vespre amb botifarrada popular i després hi haurà orquestra i també DJ. I tanquem parlant de la Flama del Canigó, que arriba demà doncs, amb aquesta revetlla, que és la prèvia, de fet, de la revetlla de Sant Joan, a les 6, recollida de la Flama a la plaça de Sant Jaume, a 7:45, l'arribada de la Flama a Sant Just, a 7:45, el recorregut pels carrers del poble, a les 8 del vespre, la lectura del manifest i l'encesa del paveter a la plaça Malaret, i a les 8:15, 8:45, aquesta petita actuació musical de l'Orfeó Enric Morera per commemorar el seu 75è aniversari. Fem una breu pausa, tornem de seguida amb el temps.
1: T'he dit que no em venia de gust.
2: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
3: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
4: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
1: Deixa'm estar pesat.
4: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
5: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
6: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
7: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Ambici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a ambici.cat.
8: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.

0: I ara és moment de parlar del temps de Sant Just, i ho fem amb en Carles Rius, que ja el tenim al telèfon. Carles, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com anem?
0: Benvingut al programa una setmana més. Parlem del temps, parlem de la calor que tenim doncs ara mateix a Sant Just i que sembla que ha vingut per quedar-se durant uns dies amb aquesta onada de calor que ja ens adverties la setmana passada que havia d'arribar.
1: Doncs sí, ja la tenim just a sobre, ahir ja vam fer un tast. Recordeu que la màxima aquí a Sant Just aquest 2026 es va registrar el 28 d'agost, vam arribar als 33,2 graus, el 28 de maig.
0: De maig.
1: En què estaria pensant jo? El 28 de maig. Arribava aquesta temperatura de 33,2 graus, una temperatura brutal per un mes de maig, i ahir a Sant Just es va registrar doncs, el rècord d'aquest 2026 només per dos dècimes. L'estació que tenim a Can Ginestar va registrar una màxima de 33,4 graus, una temperatura també molt alta i extremadament alta, podríem dir, per l'època de l'any que estem, però vaja, ja estem a l'estiu i ja podem patir onades de calor, però vaja, són temperatures, ho dèiem la setmana passada, que són caniculars. I el que deies tu, estem arribant doncs, al màxim d'aquesta onada de calor, podríem dir que és avui dilluns, el dia on teòricament farà més calor, o sigui que avui l'hem de patir de mala manera. Alguns mapes apunten a 35, jo crec que ens quedarem amb 34, i és un valor molt animal. Penseu que els 33,4 d'ahir no es van assolir amb tot el 2019 ni amb tot el 2020. Estem parlant de temperatures que normalment, des d'abans del 2020-21, no les teníem a Catalunya. O sigui, eren dies molt puntuals i normalment les màximes anaven entre els 30 i els 32 com a màxim espectacular. Penseu que aquests últims anys, aquests últims 5 anys, a Sant Just, hem trencat tots aquests valors, perquè ja hem arribat molts, o sigui, comptant a partir del 22, molts anys als 34, als 35, i fins i tot l'any passat que vam arribar als 37 graus, o sigui, autèntiques animalades per ser Sant Just, cosa que a vegades abans es podia registrar un cop cada 20 anys o cada 30, i que realment doncs, portem des de pràcticament el 2022 amb temperatura rècord cada any. I si estem al mes de juny, i ja marquem avui un valor que podria tocar els 34 graus, doncs ens fa pensar que aquestes temperatures tornaran a ser força elevades al llarg dels propers dies. Però vaja, avui és el màxim. O sigui, avui podem arribar a tocar els 34 aquests. Recordeu que les temperatures mínimes tampoc ajuden massa que baixin. Recordeu que ahir vam arribar a les 9:24, vam entrar a la nova estació de l'estiu, una estació que durarà 93 dies, si no recordo malament, és l'estació més llarga d'aquest clima mediterrani, i que el que provoca és doncs, que aquests últims dies, tant ahir diumenge com avui dilluns i probablement també demà dimarts, demà ja no, però entre diumenge i dilluns el dia és el moment de l'any en què el dia és més llarg i la nit és més curta. Clar, si estem en una onada de calor en aquests dies on la nit és molt curta, no té temps de baixar aquesta temperatura. Aquesta temperatura es queda alta perquè hi ha molt poques hores de no sol i això fa que el termòmetre es quedi ben elevat. Avui hem baixat fins als 23,5 a Sant Just, però és probable que aquesta propera nit encara pugem una miqueta més. Són nits tòrrides, ja no són nits tropicals, són nits que costa molt de conciliar el son. I llavors, avui és probable que avui estiguem en 24 graus de mínima aproximadament, o fins i tot no descartaríem en algun punt doncs, del barri sud cap als 25. O sigui que realment són temperatures extremadament altes per l'època de l'any que estem i són valors doncs, que molt a poc anirà baixant. Però és el que deies tu. Hi ha calor i hi ha sol per dies, perquè tenim un anticicló, aquest anticicló està abraçant tota la conca mediterrània, hi ha una dana molt potent, una dana que es troba enfront de les costes del sud de Portugal, vale? Està entre la península Ibèrica i les Açores. Aquesta dana de precipitació fa que s'impulsin tots aquests aires supercàlids que ens arriben des de l'Àfrica, i aquesta dana, de cara als propers dies, deixarà d'estar on està, que és on ens envia a nosaltres aquesta calor tan intensa, perquè realment, o sigui, ara en aquests moments la onada de calor més bèstia es troba a la conca mediterrània, sobretot Catalunya i una part d'Aragó, i que aquí és on, de la península Ibèrica, on tindrem les temperatures més altes. Penseu que avui es poden assolir els 42, 44, 45 graus a l'interior, són temperatures molt bèsties. Doncs bé, aquesta dana que està al sud-est de Portugal, sud-oest de Portugal, tindrà tendència a pujar cap a Galícia, com si diguéssim, per l'Atlàntic. I el fet de pujar cap a dalt farà que es trenqui una mica aquesta influència de vents tan càlids que ens arriben des de l'Àfrica i que provoquen aquestes temperatures tan elevades. Això què ens porta a pensar? Doncs que seguirà fent calor, però, a diferència, les temperatures tenen tendència a baixar un palet. Vale? O sigui que a partir encara tenim uns dies de patir, o sigui, ahir el vam patir, avui el patirem, I demà, amb la revetlla, també patirem temperatures molt altes. Potser demà no arribem als 34, estarem amb 33, però seguirà fent una calor horrorosa. I la nit de la revetlla, la nit de Sant Joan, serà de màniga curta, pantaló curt, i si tens piscina, banya't, perquè durant tota la nit la temperatura no baixarà dels 23-24 graus. O sigui que serà una nit molt agradable i per qui vulgui allargar-la fins a altres hores de la matinada.
0: Doncs, Carles, llavors, Rius, prenent nota. Telegràfic, si vols afegir alguna cosa més, perquè són les 11:02.
1: No, ja està. Deixem-ho així i demà ja acabem de confirmar el que passarà la setmana que ve i l'altra.
0: Perfecte, doncs ho fem així. Gràcies, Carles, una abraçada, cuida't.
1: Que vagi bé, adéu. Bon dia.
2: Cap a Londres, Quim Olivares, bon dia.
3: Hola, bon dia. Efectivament, està Martí Mitesh com a líder del Partit Laborista i com a primer ministre, però no amb efectes immediats. Com li demanava el partit, continuarà al capdavant del país mentre es tria un substitut. Starmer ha repassat els assoliments dels darrers dos anys, la millora de la sanitat pública, diu que ha acabat amb l'austeritat, però davant de la pregunta de si era ell el millor situat per guanyar les properes eleccions, les del 2029, la resposta és negativa. Sentim Starmer.
4: Every decision I've taken...
5: Totes les decisions que he pres han estat posant al davant primer el país que m'estimo. Per això dimitiré com a líder del Partit Laborista. Aquest matí he parlat amb Sa Majestat el Rei per informar-lo de la meva decisió.
3: A partir del 9 de juliol s'obrirà el procés per escollir un substitut amb la intenció de tenir un nou primer ministre abans del setembre. Andy Burnham és el favorit i els propers dies sabrem si l'únic, sigui quin sigui, serà el setè primer ministre del Regne Unit en 10 anys. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
6: L'exconseller d'Interior i diputat del Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, declara aquesta hora com a investigat per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És la causa que investiga suposades irregularitats en adjudicacions de l'Ajuntament d'Altafulla a una empresa que administrava en Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que declararà més tard. Barcelona, Cristian Roldán, bon dia.
7: Bon dia. L'exconseller Elena ha arribat gairebé una hora abans de la que estava citat i tant ell com el seu advocat s'han remès a l'informe d'antifrau que no veu delicte en els fets. Tant Elena com l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui està citat a declarar a les 12 del migdia, se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2018, a través de l'empresa Sinergia Energia, que tots dos administraven. La companyia hauria emès més de 20 factures a l'Ajuntament per un import total de més de 30.000 euros, quantitat que està molt per sobre del límit dels contractes menors que marca la llei. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: I a aquesta hora tenim tallada l'AP7 a Sant Celoni per un accident que està provocant cues molt importants. Equip viari, Clàudia Serra.
8: Sí, de fet tenim una actualització de fa res, pocs segons. Com deies, l'AP7 a Sant Celoni ha estat tallada en sentit sud per aquest accident prop d'una hora. Segons informa Trànsit, ara s'hauria reobert ja, però encara hi ha un carril tallat. Hi ha cua de més de 10 quilòmetres des d'Hostalric. Com a alternativa es recomana utilitzar l'autopista C32.
2: Esports, Marcos García.
9: La final de la Lliga CB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana. A les 8, Barça-València és el tercer partit d'aquesta final que arriba empatada a una victòria. El podreu seguir en directe amb la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La selecció espanyola de futbol lidera el seu grup al Mundial després de golejar l'Aràbia Saudita 4-0 i també de l'empat a 2 d'aquesta matinada de Cap Verd que ha donat la sorpresa una altra vegada contra l'Uruguai. També ha jugat aquesta matinada Nova Zelanda 1-3. Encara el Mundial avui a les 7 Argentina-Àustria, i a les 11 de la nit França-Iraq. En hoquei patins, l'Igualada força el cinquè i decisiu partit de la final de l'hoquei Lliga masculina després de guanyar ahir el Liceo per 4-2. El darrer partit d'aquesta final es jugarà demà, al vespre, a la pista dels gallecs. En motor, Marc Márquez se situa només 40 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi, després de guanyar ahir la cursa llarga al Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, i en ciclisme, Paula Blasi celebra la victòria a la Volta a Catalunya femenina.
10: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 6 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. A les portes de la Revetlla de Sant Joan, que se celebrarà aquest 23 de juny, els agents rurals recorden les principals mesures de seguretat i prevenció per l'encesa de fogueres. La campanya insisteix que totes les fogueres han d'estar autoritzades per l'Ajuntament i que, si es troben a menys de 500 metres de terreny forestal, també necessiten una autorització específica. Els organitzadors han de contactar amb l'Agrupació de Defensa Forestal del municipi, que comprovarà les condicions de seguretat abans de donar el vistiplau. A més, només es poden cremar llenya, brancatge, fustes i palets sense pintar, mentre que està prohibit llançar-hi plàstics, cartrons, fustes pintades, roba, gomes, escumes o mobles. La campanya també recorda la celebració de la Flama del Canigó, que arribarà als municipis abans de l'inici de la revetlla. I pel que fa a mobilitat, la nit del 23 de juny comptarà amb un dispositiu especial de transport públic per facilitar els desplaçaments durant la revetlla de Sant Joan. A Sant Just, la principal afectació serà el servei ininterromput del tram, mentre que també s'ampliaran els horaris del metro, ferrocarrils, rodalies i els autobusos nocturns. Les línies T1, T2 i T3 del tram que connecten el municipi funcionaran sense interrupció des de les 5 de la matinada del 23 de juny fins a les 24 hores del 24 de juny. Durant la matinada, els tramvies circularan cada 15 minuts entre Francesc Macià i Montesa i cada 30 minuts fins a les terminals. A més, el metro prestarà servei durant tota la nit, ferrocarril circularà fins a les 2 de la matinada, Rodalies reforçarà diverses línies amb més places i trens especials i els nitbus de l'àrea metropolitana i la Generalitat adaptaran l'oferta per donar resposta a l'augment de la demanda durant la revetlla. I pel que fa a esports, la pista superior del poliesportiu La Bonaigua acollirà el 27 de juny una vetllada de kickboxing i arts marcials organitzada pel Taekwondo de Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. La jornada, oberta a tots els públics, s'allargarà de les 10 del matí a les 10 de la nit. El programa inclou combats de taekwondo i low contact al matí, mentre que a la tarda i al vespre se celebraran els combats de kickboxing i MMA en ring, amb la participació de lluitadors amateurs i professionals. Durant tota la jornada també hi haurà exhibicions i activitats complementàries, i les entrades es podran adquirir anticipadament o a taquilla, tant per assistir a la jornada de matí com a la de la tarda. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: Doncs ara és moment de l'entrevista del dia. Avui parlem de la imatge que representarà la Festa Major al nostre municipi aquest 2026. El cartell guanyador és obra de Luis Alonso Collado, veí del municipi, que s'ha imposat en un concurs on s'han rebut més de 27 propostes. El seu disseny serà la imatge oficial de la festa, que protagonitzarà la comunicació de l'edició d'enguany i també ocuparà la contraportada del butlletí municipal del mes de juliol. Avui conversem amb ell per conèixer una mica més el procés creatiu, la inspiració darrere el cartell i què significa per ell guanyar aquest concurs. Luis, bon dia, com estàs? Benvingut al programa.
1: Hola, bon dia. Encantat d'estar aquí.
0: Doncs nosaltres també contents de tenir-te aquí de manera telefònica. I res, parlem una mica d'aquest concurs. Com vas rebre la notícia de que havies guanyat aquest concurs de cartells?
1: Doncs estava a casa, eren les 12 o així, i res, em van trucar un número espanyol i em vaig agafar i em va dir: "Hola, soc l'alcalde", i de Sant Jordi i tal. I jo, hòstia, no m'esperava. I m'ho va dir, vam estar xerrant una mica, i res, superagraït i molt content.
0: Clar, perquè a fora de micròfons parlàvem que tu ets santjustenc i d'alguna manera entenc que això deu significar molt per tu, no? Veure que el teu cartell ha estat escollit entre 27 propostes deu ser bastant gratificant, no? Com ho has viscut?
1: Clar, no sabia que eren 27, em pensava que eren menys. Però molt guai, fa molta il·lusió i a més hi estaré ara a les festes i aniré ara a Sant Just, perquè jo no visc a Sant Just,
0: Val.
1: No volia aclarir, i per això que ara aniré i m'agradaria veure el cartell al poble. Això és el que crec que em farà més incís.
0: Home, Luis, d'aquí no res, estaran les banderoles penjades, veurem ja els tríptics, tot. Vull dir, al final, d'aquí no res, el teu cartell lluirà per tot Sant Just, com dèiem també en el butlletí d'aquest mes de juliol. Per tant, el començarem a veure. Per aquella gent que no l'hagi vist encara, intentem descriure-la una mica, no? Són com figures emblemàtiques del municipi, amb relleu. Veiem també de fons unes taques de color que simbolitzen alguns espais del poble, com és el Walden, que el Ginestà. Explica'ns d'on ha vingut la inspiració i també per què has volgut fer servir aquesta tècnica.
1: Bueno, a mi m'agrada sempre intentar barrejar el que és la tècnica analògica a la digital, no? Perquè si no sempre estàs a la pantalla i acaba cansant. I això va sorgir perquè tenia aquí uns papers de colors de les meves filles, que sempre estem fent manualitats i històries, i vaig pensar, home, la textura i la silueta que queda quan tragues un paper així amb la mà, és com molt irregular i molt com juganera. I quasi sembla que sigui com confeti. Aquesta va ser la connexió a la festa, diguéssim. Un trosset de paper, de colors, que semblen confeti. I ja dona aquest punt de vida. I llavors li posa de color. I després l'altra capa, que són les coses culturals, diguéssim, o el que la gent fa, no? Que són els gegants i els correfocs i els focs artificials i tal, que és com la festa, no?
0: El més representatiu, diguéssim, del municipi. Permetem també que et pregunti, no? Si és la primera vegada que t'has presentat a un concurs de cartells de Festa Major, si és la primera vegada que et presentes a Sant Just i si t'hi dediques al món del disseny gràfic o és un hobby que tens?
1: No, normalment em presento a concursos de cartellisme o d'alguna història així. No ho sé, a l'any, dos o tres, cauen segur, perquè m'agrada i normalment hi ha un bon premi. I sí que m'hi dedico a això. Des dels 24 anys treballant d'això i sí, he estat dissenyador en una empresa gran fent tot el material de màrqueting i tal durant quasi 10 anys i ara últimament faig més il·lustració i més branding o projectes tancats per marca o clients de freelance, però no per una empresa. Sí, em dedico a il·lustrar i a dissenyar. Les il·lustracions normalment són per diaris o revistes d'aquí d'Alemanya i també algun projecte sí que pugui sortir d'algun conegut o alguna empresa que necessiten il·lustracions.
0: Clar, perquè el món de la il·lustració, el món del disseny gràfic, ara més que mai s'ha de reivindicar, perquè amb el tema de la intel·ligència artificial deu ser bastant complex, no?, lluitar contra això, en el sentit de que, evidentment, no tenir punt de color ni comparació a la feina que feu vosaltres i la feina que pot fer una IA, no? Però hi ha molta gent que, per falta de temps o per falta de recursos, a vegades tira de la intel·ligència artificial per fer alguns cartells. Cada vegada ho estem veient més, no? A la televisió, pel carrer, a les xarxes socials. M'imagino que deu ser una mica desesperant, però que d'alguna manera també, quan veieu la feina que fa aquesta intel·ligència artificial en comparativa amb la vostra, deveu pensar, bueno, és que això encara està a hores lluny, no?, a anys llum, de que ens pugui igualar, no?, d'alguna manera.
1: Bueno, sí, a mi no m'ha afectat de moment, no he notat un canvi, però sí que és un tema que està a tot arreu i que tothom hi parla i tal. I crec que encara es pot diferenciar, pues, això, un cartell que estigui fet per ella o no. I no sé, intento no posicionar-me, però, bueno, no sé, no tinc una opinió negativa tampoc, saps? O sigui, a mi és una cosa que és nova, que tothom ara ho està parlant, a veure què passa. No crec que vagi molt lluny, però bueno, em sembla que és més que és la novetat i tal, però encara necessites una ment que estigui pensant darrere de la IA i que li doni instruccions i maneres de fer les coses, perquè per si sola no fa res.
0: Aquest procés creatiu, no?, que comentàvem abans, que la intel·ligència artificial doncs no pot fer per ella sola, no? I que, de fet, ara tornem a aquest tema perquè ens explicaves com havia nascut la idea del cartell, quins elements també havies volgut representar i que, d'alguna manera, doncs entenc que el que vols transmetre als veïns i veïnes és aquesta sensació de cultura, de poble, de festa. Ens agradaria saber una mica, doncs, quant de temps has dedicat a fer aquest cartell i si tenies diverses propostes abans d'arribar al disseny definitiu.
1: No, doncs, la notícia del concurs em va arribar a través de ma germana, d'Anna Alonso. I, en principi, no tenia intenció de presentar-me, però quan quedava una setmana o així, ho vaig parlar amb la meva parella, rotllo, què podria fer, o sigui, podria fer alguna cosa així que m'agradés fer-ho i que, o sigui, és una idea bona i tal. I vaig provar una cosa i va funcionar. I no sé, després ja va ser escanejar els papers i fer el disseny, el layout, amb el text, i després amb l'iPad fer els dibuixos en negre, representant, pues, això, tots les coses culturals o festa que es fa Sant Just. Sí, no sé, i vaig arribar justet al dia de l'entrega. Sí, sí, no.
0: Allò apurant fins a l'últim moment, no, Lluís?
1: Quasi, quasi.
0: Molt bé, doncs...
1: No tenia altres propostes, va ser com...
0: Va ser bastant directe, no? Tenies bastant clar que volies fer servir aquest tipus de
1: el
0: tècnica.
1: Confeti, o sigui, redonir els edificis de fondo i algú per sobre.
0: Sí. Que bé. Doncs, per aquella gent que ens estigui escoltant, vulgui veure el cartell, perquè ara és típic, no?, que estàs escoltant una entrevista a la ràdio, t'estàs imaginant aquell cartell, t'estàs imaginant allò del que t'estan parlant, però tu vols veure-ho, no? Doncs ja sabeu, santjust.cat, al web de l'Ajuntament, trobareu tota la informació i també aquest cartell que ha guanyat el concurs de cartells de Festa Major. Parlem ara també una mica del futur, no?, perquè, com dèiem, doncs aquesta serà l'obra, la imatge oficial de la Festa Major i entenc que si doncs, també estàs fent per venir aquests dies al municipi, els dies de la festa, entenc que tens ganes de veure'l doncs, penjat a tot arreu, també doncs, sent la imatge de la festa, i no sé si esperes veure alguna reacció dels veïns, veïnes, amics que tinguis aquí a Sant Just d'aquest cartell quan comencin a aparèixer pels carrers. I d'alguna manera també vull enllaçar aquesta pregunta pensant doncs, si tens projectes artístics entre mans ara actualment que estiguin una mica en la mateixa línia i si tornaries a presentar-te en futures edicions.
1: Sí, bueno, clar que fa il·lusió i espero... O sigui, la reacció de la gent també és com una incògnita i a veure què passa. Uh-huh. I de projectes així de futur... En tinc un altre concurs, que és un concurs com més tancat, no està obert a tothom, però és per unes rutes del vi de Galícia, de la comunitat de Galícia, i s'entrega al setembre, i és també per un cartell relacionat amb això, amb el vi, la cultura i la primavera.
0: Mm-hmm. Sí. Que bé. Que interessant. Doncs, Luis Alonso, no sé si vols afegir alguna cosa més abans de tancar l'entrevista. Nosaltres agrair-te que hagis compartit aquests minuts a nosaltres i també aquesta història, no?, que hi ha al darrere del cartell guanyador de la Festa Major 2026.
1: No, molt agraït, donar les gràcies a tothom i dir hola a meus pares, a ma germana també, i també si voleu veure el que faig, em podeu seguir a l'Instagram. Uh-huh. Que també he penjat un parell de posts sobre el procés del cartell i es diu, el meu perfil es diu Alonso Draws, dibuixa en anglès.
0: Uh-huh. Perfecte, doncs et seguirem a xarxes també per anar veient la teva feina i també per seguir una mica aquest procés creatiu d'aquest cartell de Festa Major 2026. Luis Alonso Collado, moltíssimes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres i ara ens toca esperar que arribi el 29 de juliol perquè Sant Just torni a omplir-se de música, cultura i activitats i per gaudir del teu cartell i de la Festa Major.
1: Gràcies, adéu.
0: Una abraçada, adéu.

0: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: T'he dit que no em venia de gust.
3: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
4: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
5: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
2: Deixa'm estar pesat.
5: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
6: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
7: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
8: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
9: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
10: Tu sí?
9: Esclar.
11: Marcel, cada cosa on toca, eh?
10: Esclar.
12: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: lliure.
1: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
0: Ràdio 2B FM 98.1.
2: One, two, three, ho!
3: Preguntant, s'entén la ciència. Amb Jan Vigata. Jan Vigata, bon dia o bona nit, perquè no sé què dir-te, estàs badallant aquí com si fossis el rei de la selva.
4: Bueno, és que venim aquí preparats per la gent
3: chilling.
4: I aleshores això causa que a vegades pues, els dies de ràdio es dorm menys, però no passa res.
3: Sí, eh? Sí, tu és que...
4: Tot és pel públic.
3: Tu et dones al teu públic?
4: Exacte.
3: Et dones als teus oients?
4: Jo em dono al meu públic, jo espero que...
3: I et treus hores de son a vegades, eh?
4: Sí, no és recomanable? No.
3: No, la veritat és que no.
4: Però... No hi ha cap pro.
3: Però ho faci punt, no?
4: Continuem, sí, no, a veure, al final...
3: No, és que just
4: final...
3: estava fent aquesta presentació que avui m'ha quedat bastant lluïda, bastant a tempo, no? És a dir, que la gent no es pensi que aquesta presentació està gravada, sinó que jo la faig en directe cada vegada que vens. I avui ha quedat com molt marcada, molt tal, i jo estava pensant dins meu, que bé que ho estàs fent avui, saps? I de cop i volta et fas el badall de la teva vida i dic, aviam, una mica de... no sé...
4: Ai, com es recrees?
3: Va,
4: és que és bo,
3: en fi.
4: Perquè ningú s'hagués adonat, però no passa res.
3: No, vinga, ningú, però jo sí, aquí...
4: Anem a la teca.
3: Vinga, anem a la teca, perquè avui parlem... Aviam, el guió posa que avui parlem de Sant Joan.
4: Sí.
3: Però Sant Joan, la festa, el solstici, els petards, la revetlla, la flama del Canigó...
4: Tirem unes quantes cosetes. Jo
3: vinga,
4: crec
3: va.
4: Que hem portat una miqueta de ciència. Aleshores, la primera que mencionarem és el solstici, que, com molt bé has dit... Aleshores, jo m'agradaria tenir a entendre, t'auditzaré a tu com a referència de la noció del públic.
3: Buf, doncs anem malament,
4: amb el solstici, quines idees et venen? Solstici d'estiu.
3: Un canvi de cicle, un canvi d'etapa.
4: Correcte.
3: Un canvi d'estació.
4: Tu, per què diries que a l'estiu el relacionem amb la calor? Per què fa més calor a l'estiu que a l'hivern?
3: Perquè hi ha més hores de sol.
4: Correcte.
3: I perquè estem més a prop, a prop de sol.
4: Incorrecte. I m'encanta, perquè molta gent pensaria això, però de fet, ara, just a Sant Joan està dues setmanes de l'afeli, que vol dir que és el moment de l'òrbita, el moment de l'any on estem més lluny del sol, realment.
3: O sigui, que I per què tenim tanta calor?
4: Tenim tanta calor, en realitat no és un tema de distància, és un tema d'angles. Aleshores, la Terra, si nosaltres ens imaginem, la Terra orbita al voltant del sol, no? Aleshores, aquesta Terra, respecte a l'òrbita, està un pèl inclinada. Si volguéssiu imaginar-vos a casa, agafeu, per exemple, una ampolla, un got, com el sol, agafeu, jo tinc, per exemple, un bolígraf a la mà, i el poseu vertical, i li doneu voltes al sol. Ara, feu el mateix, però el que feu és inclinar una miqueta aquest boli, i el que veureu és que hi ha un moment, i li doneu voltes al got, per exemple, hi ha un moment on la part del tap està més encarada cap al got, i la part del cul està més allunyada, i a l'altre costat de la volta... La part del cul està més encarada cap al got i la part de la punta està més allunyada. Això seria com l'efecte d'aquesta inclinació, no? Aleshores, és molt interessant perquè és invers cap al pol sud, clar. Durant el nostre estiu, el pol nord està més inclinat cap al sol, per tant, té més hores de sol, i el pol sud té l'hivern. Quan estem a l'altre costat, és invers. El pol sud està més encarat cap al sol i el pol nord està més encarat cap a... O sigui, té menys hores de sol per això, no?
3: Ojo! Ojo, m'ha agradat,
4: M'agrada molt el que estem al contrari, o sigui, estem més lluny del sol ara.
3: Sí.
4: Però bueno, és bastant curiós.
3: Però per l'angle, doncs tenim més calor.
4: Exacte.
3: Que fort. M'ha agradat molt el del boli, crec que és molt...
4: Jo espero que hagi funcionat, jo estava pensant com idees a casa...
3: És molt visual.
4: Crec que és bastant visual, sí.
3: I crec que la gent es pot imaginar un bolígraf en diagonal. És bastant fàcil d'imaginar, vull dir, no és allò que haguem de tirar massa d'imaginació, sinó que és fàcil.
4: Correcte. Aleshores, clar, nosaltres tenim el Sant Joan molt a prop del solstici, però el solstici no és exactament el Sant Joan. De fet, el solstici va ser ahir a les 10 del matí. Per tant, podem dir que ja estem a l'estiu.
3: Sí, des del dia 21, no?
4: Exacte, ahir.
3: Exactament.
4: No, per tant, doncs, bueno, que gaudiu tots molt de l'estiu. Espero que ja hagueu fet algun banyito.
3: A tu t'agrada l'estiu?
4: Sí.
3: Ja parlant de coses més mundanes, que també s'han de parlar.
4: I, clar, jo el tema és que jo estic prenent, per tema dermatològic, prenc un medicament que em fa molt més sensible a la llum. Aleshores, jo estic modo verano vampiro,
3: Ah, sí,
4: vaig al gimnàs sempre amb samarreta, amb gorra, amb ulleres de sol, tot tapat, i al final acaba agobiant una mica.
3: Ets una mica Conde Draculiki, no?
4: Bàsicament, sí. Tothom que estigui en aquest moment, pues, molts ànims. En recordeu-vos que si tota la gent que prengui el Lercutan, l'alcohol no és recomanable, en cap cas.
3: Aleshores, cap cas.
4: Cuidadito. Sé que a vegades ve de gust, però cuidadito. Aleshores, tornem. Una curiositat molt xula, que és que solstici ve de solstitium en llatí, perdó per la pronunciació, i vol dir sol quiet. I això vol dir perquè durant el solstici d'estiu dona la sensació de que l'alçada del sol al firmament està quieta. És un tema, com dèiem, de perspectives, però bueno, em sembla bastant curiosa.
3: Doncs sí, ho és.
4: I amb això, el solstici d'estiu, bueno, els solsticis, els equinocis, són fenòmens que s'han celebrat a la humanitat amb diverses cultures i en diferents moments històrics arreu de tot el món. És una cosa molt, molt, molt interessant. Això era ja una festa pagana que va adaptar-se al cristianisme.
3: Mm-hmm.
4: D'això segurament tu en sabràs una mica més que jo.
3: Aviam, posa'm a prova.
4: Sobre a quin sant està basat Sant Joan.
3: Home, està basat en Sant Joan, no?
4: Sant Joan Bautista, exactament.
3: Sant Joan Bautista, sí, sí.
4: I que vaig veure que era, això no ho sabia, era dels pocs sants que el sant està ficat amb el seu aniversari i no amb un...
3: Ah, mira.
4: I no amb algun fenomen, alguna cosa que va fer.
3: Bé, bé.
4: Aleshores, vaig investigar també sobre el Sant Joan a Barcelona. Sé que avui hem passat de PEC física, avui estem a PEC història, ara.
3: M'encanta, m'encanta. Genial.
4: I em sembla molt, molt xulo perquè Sant Joan es celebra des del segle XV a Barcelona. De fet, l'historiador Xavier Casanueve, que té un projecte d'història específicament sobre Sant Joan a Barcelona, la considera la festa popular més antiga de la ciutat. És important el matís de popular perquè si ens popular en considerem de que ens juntem tots al carrer i fem aquests sopars, aquestes festes. Clar, el Nadal és més antic, però com és més privat, per això fica aquest matís. Per tant, em semblava una cosa bastant bonica.
3: Clar, fa carrer, no?, per dir-ho d'alguna manera.
4: Clar, fa carrer.
3: Abans ho parlàvem amb la Mariona i tancar-se a una discoteca el 23 de juny doncs és una mica...
4: Panoli. Amb tot el respecte, panoli, la veritat. Nye.
3: Perquè ve de gust estar al carrer, saps? Ve de gust fer carrer, fer plaça, fer rebella.
4: Exacte, exacte. I és molt curiós perquè ja des del segle XV estan registrats que tenien els mateixos components, les fogueres, la pirotècnia, els banys al mar... Sembla molt, molt curiós. De fet, hi ha indicacions que des del segle XVIII, això està a la pròpia web de l'Ajuntament de Barcelona,
3: sí,
4: explica com durant la història s'ha intentat controlar la rebetlla i la rebetlla no s'ha controlat. El poble s'ha rebel·lado contra el control.
3: M'encanta, m'encanta.
4: I, per tant, és una festa popular i serà del poble, que em sembla una idea molt, molt, molt maca.
3: Clar que sí.
4: Ara.
3: Ara bé.
4: Vull donar també una altra perspectiva de Sant Joan.
3: Uh-huh.
4: I vull donar la perspectiva de les mascotes. Tu... Dani, tens dos gatetes.
3: Mm-hmm.
4: Com ho passen elles a Sant Joan? Has tingut algun Sant Joan amb elles?
3: No, és el primer Sant Joan amb elles.
4: Clar.
3: Jo tinc dos gates i a casa els meus pares tenim un gos. És el segon gos que tenim, per tant, jo ja fa anys que tinc Sant Joans amb animals i és un dia molt dur, molt complicat. I a mi m'agraden molt els petards, eh? Jo sóc una persona bastant, bastant de pólvora. M'agrada... De petit anava als correfocs, de fet vaig formar part d'una colla de correfoc d'aquí del poble, el Rifenyo, vull dir que sóc una persona que m'agrada la pólvora i m'agraden els petards. Però a la nit de Sant Joan, cada vegada més, no és que sigui reticent, però sí que tinc aquest punt de controvèrsia, no? Que em genera controvèrsia perquè, clar, està el pobre gos que es diu Zeus patint tota la nit, no? I tu estàs allà llançant petards, que aviam, que tu passes igual de bé, el dia que no llences petards també tu passes bé. Vull dir, i en aquest sentit fas que l'animal estigui una mica millor, no? Procuro tirar cada vegada menys petards. Algun cau, perquè tinc un cosí meu que treballa en una botiga de petards per Sant Joan i llavors quan arriba a casa la nit del 23 porta sempre una bossa amb quatre petards i fas, doncs, típic, no? Llançar quatre petards allà a la plaça i gaudir de la nit, no? Amb les gates ja veurem què tal, perquè les gates és una mica diferent, però sí que és veritat que s'espanten molt amb els sorolls estridents. Tot el que és llamps, trons, quan plou fort, quan granissa... Tenen bastanta por.
4: Mm-hmm.
3: Els temes climatològics així violents tenen bastanta por. Veurem què passa amb els petards. De moment estan tranquil·les.
4: Bueno,
3: però...
4: perquè ja portem bastants. De fet, la meva gosa ja porta uns quants dies que ho està passant molt malament, eh?
3: Cada vegada menys. Jo me'n recordo quan era petit que els petards començaven a l'1 de juny. Vull dir, l'1 de juny començaven els petards a les places.
4: La gent és una ànsia, no sé què.
3: I era una passada, i eren pam, pam, però era algú fort, eh? A partir de les 5 de la tarda era sortir de classe, era pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. T'anaves amb els amics, sempre hi havia algun amic que era kamikaze i et portava un petard enorme, tu tenies 8 anys i el petard era més gran que la teva cara, no? I era allò de dir, ostres, que fort, no? Com portes això si no podem llançar ni bombetes nosaltres? Yeah. I veies allò, no? Vull dir que d'alguna manera hi havia com molta tradició de petard, ara cada vegada trobo que menys, també és veritat que cada vegada són més cars, etc, amb el tema dels incendis, la prevenció d'incendis, de la qual també hem parlat avui al programa, és una cosa que es fa latent cada vegada més. Vull dir, és interessant veure-ho també des d'aquesta perspectiva, i avui que tenim també aquesta connotació una mica més històrica, hem d'entendre que els petards, vull pensar, és una cosa que ha vingut una mica posteriori, no? Que abans eren les fogueres, el foc...
4: Jo el que tenia...
3: De la flama,
4: jo,
3: del canigó...
4: Aquest registre de l'historiador posava que ja hi havia pirotècnia des d'aleshores, clar, no sé com era, jo vaig buscar i la pólvora del segle IX... a la Xina, aleshores, no sé exactament en quin estat era de... Què petards eren, no?
3: Sí, quin tipus
4: però
3: de petard era.
4: Però pel que posava sí que hi havia elements en plan pirotècnics, em sembla bastant curiós.
3: Entenc que també tenia una connotació d'espantar els mals, no? Perquè la nit de Sant Joan també té aquesta... Quan te'n vas a Galícia, no? El tema de les meigues, les bruixes i tot això, que té aquesta connotació, allò de saltar per sobre d'una foguera, no? D'espantar els teus mals. A Galícia es veu molt... a aquest tipus de fogueres a les platges, la nit del 23, que conjuntament amb Catalunya és la comunitat que celebra més aquesta festa. La resta del país, doncs, bueno, ho fa una mica a la seva manera, no? Però Catalunya i Galícia, jo crec que País Basc també deuen celebrar-ho bastant, Navarra potser també, però podríem dir que són dos comunitats que ho celebren molt, Galícia i Catalunya, i en aquest sentit compartim molt això, no? I el tema d'espantar els mals, amb el tema de les meigues, d'aquestes queimades que fan amb l'orujo, no? De veure aquests potingues alcohòlics cremats, que és com una espècie de rom cremat amb herbes i tal. És molt interessant tot aquest tipus de cultura que va més enllà de la religió, va més enllà de l'aniversari d'aquest bon senyor, de Sant Joan Baptista, sinó que estem parlant d'una qüestió que passa una mica per aquí, no? Per parlar del solstici, per parlar del sol, de la lluna. Estem parlant de totes aquestes coses quan parlem de Sant Joan.
4: Clar. No, evidentment no. O sigui, ara no estic eliminant les connotacions positives, no? I tota la funció social que té. Però no et sembla una mica irònic que vagi d'espantar els mals i alhora els estiguem causant els mals als nostres animalets?
3: Totalment.
4: De fet, està mirant, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona declarava que entre un 25% i un 50% de gats i gossos presenten efectes tant físics com psicològics de l'estrès que els causen els petards. Podreu fixar-vos en vostres animals que molts poden tenir símptomes com tremolors, taquicàrdies, que és com una ment molt accelerada de la pulsació, no? Salivació, paràlisi, lladrucs, orina i defecació incontrolada i fugides, que són molt perilloses perquè, clar, poden causar molts accidents. Els animals poden tenir atacs de cor, també.
3: Clar.
4: Hi ha animals que ho passen molt malament a nivells de que poden arribar a sortir corrents davant d'una carretera. Hi ha hagut casos de gent, d'ossos que han saltat des del balcó. Aleshores, vull dir que recordem que és bastant complicat i que s'ha d'anar molt en tant amb això. Clar, algunes dades per simplificar. Ara estic parlant més de gats, gossos, que són els més comuns, però això s'ha a tot el regne animal afecta.
3: Sí, els ocells també, per exemple, no? Que els ocells els tenim més a l'abast, perquè quan estàs tirant el petard, potser en aquell arbre hi ha un niu de tòrtores. Bueno...
4: Totalment. I més enllà dels animals, l'ambient natural... Clar, tot el que són relacions ecològiques, per exemple, de comunicació, de reproducció entre espècies, afecta completament. Processos de predació, clar, si les preses estan molt més atentes i tenen molta més tendència a fugir, els predadors ho fan més difícil. Que encara que a la pel·li de Disney ens faci anar en contra dels depredadors, també han de menjar i això acaba afectant a tota la cadena ecològica. Per
3: totalment,
4: tant,
3: sí.
4: Aleshores, també recordem que també afecta a nivell natural, no? Com dèiem. Tenia unes dades, això, pel tema dels animals. Clar, pensem que un gos... O sigui, un humà té un rang d'escolta d'entre uns 12 a 20.000 Hz. Això és un rang de 4.000 Hz, no? O sigui, com del mínim al màxim. Un gos té d'entre 10 i 50.000. Vol dir que escolta 30.000 Hz de rang. Nosaltres tenim 4.000, recordem, eh? Aleshores, a més d'això, la distància a la que pot escoltar un gos també és 4 vegades superior a l'humà. Mhm. També, a part d'això, també podem tenir pèrdues d'audició. De fet, hi ha pèrdues d'audició documentades a partir dels 140 decibels, que són els de sorolls de tret, i els petards poden arribar a 190. Per tant, hem d'anar molt, molt en compte amb això. Quines, què estem parlant, per tant? Anem, o sigui, jo sé que és una època festivitat, no vull ficar-me... Però el que vull dir és, sobretot, anar molt en compte amb els animals, mai llançar-li un petard al voltant d'un animal. Jo, de fet, diria, no només animals, hi ha moltes persones que ho passen molt malament. Sí, un exemple, potser el més comú i el més conegut és a TEA, però hi ha moltes més, moltes més persones i col·lectius que poden passar-ho molt malament.
3: Persones amb alta sensibilitat que poden, doncs, els hi pots arruïnar la nit.
4: Exacte, exacte. Aleshores, jo, o sigui, recomanacions, primer, avisar quan llenci, sobretot d'aquests dels forts, avisar al teu entorn, no llençar-li mai quan hi hagi una persona que no sigui del teu grup, al teu entorn, no? Uh-huh. No llençar preferiblement entorns naturals, intentar afectar el mínim possible, restringir-ho a la ciutat i llocs més urbanitzats, no? I sobretot, si tenim animals en casa, pues això, fixar-nos si tenen senyals d'estrès, intentar trobar el lloc potser més, més apagat o més insonoritzat de la casa, donar-li algun espai amb el qual es puguin sentir segurs. Pot ser, la meva li agrada molt anar sota el llit o a un armari.
3: A sota l'escriptori, el nostre.
4: Per exemple.
3: Sota l'escriptori, llavors el que fem és posar música d'aquesta que és per animals o ones o alguna cosa que d'alguna manera l'impedeixi escoltar, que ho acaba escoltant, però que l'impedeixi doncs escoltar de forma molt agressiva els sorolls que venen de fora, no? Posar música, un entorn doncs agradable, amb algun punt de llum així concret, no a l'habitació, i que estigui allà doncs amb calma. I jo sé que les meves ho passaran sota el llit. Jo ho tinc claríssim.
4: Això, si és un gos que, per exemple, ve a buscar contacte, està amb ells, o sigui, sembla una tonteria, però està amb ells i està acariciant-los i donant-los contacte quan ho busquen ells, els pot ajudar molt. I jo, per exemple, de fet, directament, després ens anem a Saragossa i ens l'emportem, perquè és que si ha sigut mal durant aquests dies, avui serà terrible per ella.
3: Clar, bueno, la nit de la Revetlla de Sant Joan, que serà demà 23 de juny, és una nit complicada. Vull dir, reafirmar una mica el que comentaves és aquestes nits, no?, que estan ja sent complexes perquè ja estan sonant bastants petards, però reitero, no tants com abans. Sí que és cert que demà ja és que destructiu per l'animal, perquè a partir de les 7 de la tarda allò és un no parar, no? I a Sant Just aquest any no sé com serà, però els anys anteriors hi ha molt castell de foc. Aquí a Sant Just hi ha unes condicions econòmiques concretes que permeten doncs, que molta gent compri els típics castells de focs. I això fa doncs, que, clar, doncs, és un no parar, no? S'encenen en una torre, després en una altra, després en una altra, i vas veient tota la nit, que és molt bonic de veure, tot de castells de foc, i és il·luminar Sant Just i veure'l des d'una altra perspectiva. Però, clar, quan penses des dels ulls de l'animal, doncs estàs entenent que de l'animal, o repetim, d'aquestes persones amb alta sensibilitat que doncs, impedeixen que puguin disfrutar d'això. Per tant, ser una mica conscients, no?, del nostre entorn i també entendre que tothom doncs, té el dret de disfrutar d'aquesta festa.
4: Sí, exacte. És literalment respectar el descans dels altres també. O sigui, sé que és només una nit, però sobretot això, o sigui, el anar en compte a on l'està llançant, no? Mai llançar-lo davant de algú, o sigui, tirar-lo al costat d'algú perquè pot causar problemes en plan irreparables. I després, mira, la gent que tira, els ressuscitats que tiren els buzones... En plan, sisplau, espero que la rentadora s'us trenqui la vostra samarreta preferida. És que em dóna molta ràbia.
3: M'ha encantat aquest.
4: És com tranquilito, no? Però és com punya, sí, però tranquilita. Vale, i per últim, tenia una curiositat, i és per què quan persones o animals ho passen tan malament, perquè hi ha gent que ho gaudeix. O sigui, com pot ser que gaudim un estrès agut tan gran, no? Aleshores, estàvem mirant, clar, què pot causar... aquests petards. El petard és una contaminació acústica aguda, per tant, és bastant intensa, i normalment és impredictible. Vol dir, quan són sorolls aleatoris que tu no saps què passaran, el teu sistema no està preparat, no està preparant aquell soroll i, per tant, és una cosa perillosa, és una cosa que t'espanta, no? Quan tu t'espantes, el que comences a activar és el sistema de lluita o fugida, que és el que vam parlar ja al programa de les 3. Però, bàsicament, per repassar, teníem aquest sistema nerviós simpàtic que vam parlar, que és el que regula la teva activació en els moments de, ostres, o necessito activació de o haig de fugir, o haig de lluitar, o haig de fer alguna cosa per salvar-me, no?, en situacions de perill. Aleshores, aquest sistema nerviós simpàtic, el que, encara que sigui simpàtic, no és el que jo consideraria més simpàtic, no sé d'on ve el nom, la veritat. Aquest allibera l'adrenalina i norepinefrina. Aleshores, aquests fan, per exemple, augmenta la freqüència cardíaca perquè intenta portar sang, per això veiem la taquicàrdia, augmenta també la contracció dels vasos sanguinis, també porta activació muscular per estar com aquesta activació per poder fugir, no? Que és el que pot causar aquestes tremolors que hi ha amb els animals. I una cosa que havia curiosa és que un dels símptomes molt bastant prevalent amb els animals és la salivació. Però en teoria, pel que estava mirant, aquesta hauria de desactivar la salivació. Per tant, sembla que podria haver-hi altres processos, o sigui, no és només el sistema nerviós simpàtic, sinó que podria haver-hi diversos sistemes que s'activin simultàniament. Per tant, és una cosa més complexa.
3: Que curiós, no? I que aquest desactivi allò o activi allò que s'ha desactivat per causa d'un altre, no?
4: Clar, normalment...
3: D'alguna manera és...
4: Érem també per demostrar que no és... Potser no és tan senzill, no és aquesta via, ja està. Normalment el cos és molt complex, té moltes vies d'activació. De fet, hi ha una idea molt curiosa, que és la congelació. Saps això que et quedes com congelat quan tens por?
3: I el bloqueig aquest que tenim, no?, moltes persones quan estem afrontant un moment de... No sé si de vida o mort, però sí que has de prendre una decisió ràpida, no? I...
4: Clar. Doncs això em sembla curiós perquè també ve activat pel mateix sistema simpàtic i aquest és tan específic, té una via específica del cervell, vol dir que hi ha una estructura que és específicament per causar-te això. I el que estaven discutint en aquest article era que és probablement per quan estàs, quan ve un perill, però clar, pensa que molts depredadors a tu et detecten pel moviment. Per tant, en aquest moment que tens tanta activació muscular, però el que fa és parar un moment i el que fa és recaptar tota la informació possible i prendre la millor decisió i evitar potser un moviment que podria ser perillós. Bàsicament, està en teoria per treure bones decisions, si s'entén. Encara que, clar, a vegades pot ser contraproduent, no? Clar, si has de sortir corrents i ja et quedes allà parat,
3: mal.
4: Bueno, hazte el muerto, no?
3: Sí. Total.
4: Però bueno. Aleshores, clar, aquí venia la pregunta, és si tot això s'està activant i passen totes aquestes coses, per què pot causar-nos activació? Excitació i per què ens agrada, no? Doncs algunes persones, aquí la clau jo, per mi és que és predible. Quan nosaltres estem tirant el petard, encara que ens passi tot això, nosaltres sabem què ocorrirà. Per tant, nosaltres sabem que no hi ha un perill real. Aleshores, quan sabem que no hi ha un perill real, tota aquesta activació d'adrenalina en realitat ens pot causar excitació. I és com aquest com gustillo que ens dona entre... Com veure una pel·lícula de por, no? Que tu te l'has posat, tu saps que tindràs por, per tant ja l'estàs predint. Per tant, és una diferència interessant. I també alguns sociòlegs parlaven de com una unió social, com el fet d'aquest aquest hàbit, no?, que tenim comú culturalment, el relacionem tant a la festa que per nosaltres ja està relacionat amb, doncs, amb la festa, amb socialitzar, amb passar-nos-ho bé. Per tant, també el fer-ho ens estem tornant a aquestes emocions, no? Ja ho tenim completament vinculat.
3: Totalment, totalment, sí, sí. Doncs avui hem parlat de Sant Joan, hem parlat d'aquesta festa tan nostrada i tan esperada per molts i que també doncs, és un malson per molts altres, no? Ho hem fet a l'espai de Preguntant s'entén la ciència, menjant bigata. Ens queda, un minut i escaig per arribar a les 12 del migdia per tancar aquesta segona hora del programa i abans deixeu-me preguntar al Jan Bigata com celebrarà ell la revetlla de Sant Joan.
4: Nosaltres celebrarem, com hem dit, ens emportem una gossa a Saragossa. Rima la paraula, gossa a Saragossa.
3: Sí.
4: I no sé com serà. De fet, aquest any hi havia una previsió, hi havia com bastants projectes de l'Associació Astronòmica per parlar sobre l'eclipsi que vam parlar d'aquest 12 d'agost.
3: Correcte.
4: I l'any passat va estar bastant divertit perquè hi havia com una organització del pop, de la ciutat, i hi havia com molts balls regionals. I la veritat és que m'ho vaig passar molt bé. O sigui, aquests moments de ballar, tot el que és... ballar en comú, com molta gent, i tenir com seguir tots el mateix ball, la veritat és que és bastant divertit.
3: A Saragossa no tiren petards.
4: Sí, però molts menys. O sigui, la és, no és tan tan comú a la festa. És, sí que hi ha, per exemple, el saltar a la foguera, el llançar... No, sense paperers tampoc vaig veure tanta gent, jo crec. Però sí que aquells balls regionals, no sé, em va semblar molt maco. I com dèiem aquest any, com tenim el gran fenomen a la península Ibèrica del, sí, de l'eclipsi, doncs aprofiten i hi ha molts, moltes associacions que faran projectes de divulgació científica.
3: Mm-hmm. Molt bé, doncs ja ho tenim. Ja ho tenim per avui.
4: Ja ho tenim.
3: Magnífic.
4: Pues res.
3: Ens escoltem...
4: Ens escoltem. La conclusió és passeu bé i no toqueu els nassos a la gent que ho passa malament.
3: Exactament.
4: Aquesta seria la idea.
3: Exactament. Amb això encetem la temporada d'estiu, ja aquí a la ràdio, gairebé, eh? Si és que això és meravellós. Ja en Vigata, cuida't molt i ens escoltem d'aquí molt poquet, val?
4: Igualment, molt bon estiu.
3: Una abraçada. Petita pausa. Tornem de seguida després dels butlletins de les 12, aquí, tercera hora a la Rambla. Amb què? Amb salut i amb tertúlia esportiva. Fins ara.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia, us informa Joan Bota. El Tribunal Suprem ja ha dictat sentències sobre el cas de les mascaretes i a aquesta hora estem pendents que comuniqui les condemnes contra l'exministre i exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos, i la resta d'encausats. Anem cap a Madrid. Paula Bruixats, bon dia.
7: Bon dia, la sentència és imminent. Els advocats de la defensa i també les acusacions ja són al Tribunal Suprem per rebre en mà la sentència del cas Mascaretes que ha jutjat l'exministre socialista José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari, el comissionista Confés Víctor del Dama, que acaba d'arribar també al Suprem per rebre aquesta sentència. Ábalos i Coldo García no hi són perquè estan empresonats a Soto del Real i ara mateix la incògnita és saber si el Suprem els condemna per haver cobrat comissions per la compra de mascaretes durant la pandèmia. Recordem que Ábalos s'enfronta a 24 anys de presó, Coldo García 19 i mig, i el Dama es podria salvar d'entrar a la presó perquè el PP demanava que se'l condemnés només a 2 anys. És el primer gran judici contra el PSOE de condemnar Ábalos. Serà la primera sentència contra un ministre de Pedro Sánchez, contra José Luis Ábalos, que era justament la seva mà dreta. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
6: Més notícies, Natàlia Ramon.
8: Gairebé 300 municipis catalans estan avui en situació de risc molt alt d'incendi forestal. Els agents rurals han activat el nivell màxim d'alerta per incendi en 23 comarques de tot Catalunya, amb especial atenció a zones de Tarragona, Lleida, la Catalunya central i les Terres de l'Ebre. Al nord-est del país el risc també és elevat, tot i que menys intens. Els agents rurals demanen que s'extremi la precaució al medi natural. Si es detecta una columna de fum o qualsevol indici d'incendi, cal avisar immediatament el 112.
6: Intervinguts més de 80 quilos de marihuana en una plantació dins una nau industrial a Ulldecona, al Montsià. Hi ha una persona detinguda. Anem cap a Tortosa, Jordi Barranca.
9: Bon dia. En total s'han intervingut més de 600 plantes de cànnabis que sumen més de 80 quilos. L'espai disposava de 3 sales de cultiu equipades per a la producció de marihuana. El detingut, acusat d'un delicte contra la salut pública i de frau elèctric, era qui s'encarregava de la vigilància i la protecció de la nau. De fet, els agents van localitzar plantes preparades per a la recol·lecció i d'altres llestes també per a ser distribuïdes. La plantació estava a l'interior d'una nau situada en un polígon industrial i agrícola en desús, als afores d'Ulldecona, a la comarca del Montsià, en un lloc discret, amb poca afluència de persones i vehicles. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tortosa.
8: Aquest matí s'han fet 4 desallotjaments més del bloc de la mina de Sant Adrià del Besòs, que ha de servir per allotjar els afectats per l'ensorrament del bloc anomenat Venus. Mentrestant, 2 dels pisos desallotjats la setmana passada ja tornen a estar ocupats per les veïnes que van fer fora. Sant Adrià de Besòs, David Àngela, bon dia.
10: Bon dia. Amb menys tensió que la setmana passada, els Mossos han pogut desocupar aquestes 4 famílies, 2 d'elles amb menors a càrrec. La Jenny i l'Antonio, una parella que viuen amb el seu fill, reivindiquen un lloguer social.
11: Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
12: Exacto. Necesitamos un alquiler social. Llevamos aquí casi 10 años yendo a la asistenta social y no nos quieren ayudar. Y ahora ya por última, como ellos quieren los pisos y están empezando a desahuciar, pues están empezando a ayudar, a ponernos en la mesa de emergencia, dándonos el papel de vulnerabilidad, en fin. Y claro, esto es una injusticia, oiga, porque mi niño tiene discapacidad, tiene 7 añitos, es un grado 3 de discapacidad y no se entiende el por qué no nos quieren ayudar.
10: David Àngela, Catalunya Ràdio, Sant Adrià de Besòs.
6: Finalment, l'expresident Carles Puigdemont ha felicitat aquest matí Jordi Martí per la seva elecció com a candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el president de Junts ha enviat un missatge personal a l'alcaldable on li transmet que té el partit al costat i que espera veure'l com a futur alcalde de Barcelona. El silenci de Puigdemont i d'altres membres de la direcció del partit després de les primàries del cap de setmana havia aixecat suspicàcies. De fet, el mateix Martí ha admès aquest matí a TV3 que Puigdemont encara no l'havia felicitat.
13: Ja li dic, encara no. Hi ha molta gent del seu equip que m'ha felicitat i, per tant, ja arribarà. Però, vaja, no es preocupe. Jo, això, aquest tema no em preocupa.
6: Marcos García.
14: La final de la Lliga CB de bàsquet s'instal·la al Palau Blaugrana. A les 8, Barça-València és el tercer partit d'aquesta final que arriba empatada a una victòria. El podreu seguir aquest tercer partit en la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El quart partit es jugarà dimecres també al Palau Blaugrana. El Mundial Masculí de Futbol a les 7 torna a jugar Messi. El partit entre l'Argentina i Àustria. A les 11 de la nit França-Iraq. A les últimes hores, marcadors Espanya 4, Aràbia Saudita 0, Uruguai 2, Cap Verd 2, Bèlgica 0, Iran 0 i Nova Zelanda Holanda 1, Egipte 3. El Barça d'handbol renova Blaž Janš. L'esquerrà eslové continuarà de blaugrana fins al 30 de juny de l'any 2030. A motor, Marc Márquez se situa només 40 punts del líder. Marco Bezzecchi al Mundial, després de guanyar la cursa llarga al Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. I en ciclisme, Paula Blasi celebra la victòria a la Volta a Catalunya.
5: Fins aquí les notícies.
15: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 6 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. A les portes de la Revetlla de Sant Joan, que se celebrarà aquest 23 de juny, els agents rurals recorden les principals mesures de seguretat i prevenció per l'encesa de fogueres. La campanya insisteix que totes les fogueres han d'estar autoritzades per l'Ajuntament i que si es troben a menys de 500 metres de terreny forestal, també necessiten una autorització específica. Els organitzadors han de contactar amb l'Agrupació de Defensa Forestal del municipi, que comprovarà les condicions de seguretat abans de donar el vistiplau. A més, només es poden cremar llenya, brancatge, fustes i palets sense pintar, mentre que està prohibit llançar-hi plàstic, cartrons, fustes pintades, roba, gomes, escumes o mobles. La campanya també recorda la celebració de la Flama del Canigó, que arribarà als municipis abans de l'inici de la revetlla. Pel que fa a mobilitat, la nit del 23 de juny comptarà amb un dispositiu especial de transport públic per facilitar els desplaçaments durant la revetlla de Sant Joan. A Sant Just, la principal afectació serà el servei ininterromput del tram, mentre que també s'ampliaran els horaris del metro, ferrocarrils, rodalies i els autobusos nocturns. Les línies T1, T2 i T3 del tram, que connecten al municipi, funcionaran sense interrupció des de les 5 de la matinada del 23 de juny fins a les 24 hores del 24 de juny. Durant la matinada, els tramvies circularan cada 15 minuts entre Francesc Macià i Montesa i cada 30 minuts fins les terminals. A més, el metro prestarà servei durant tota la nit. Ferrocarril circularà fins les 2 de la matinada, Rodalies reforçarà diverses línies amb més places i trens especials i els nitbus de l'àrea metropolitana i la Generalitat adaptaran l'oferta per donar resposta a l'augment de la demanda durant la revetlla. I pel que fa a esports, la pista superior del poliesportiu La Bonaigua acollirà el 27 de juny una vetllada de kickboxing i arts marcials organitzada pel Taekwondo de Sant Just, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. La jornada oberta a tots els públics s'allargarà de les 10 fins les 10 de la nit i el programa inclou combats de Taekwondo i Low Contact al matí, mentre que a la tarda i al vespre se celebraran els combats de kickboxing i MMA en ring amb la participació de lluitadors amateurs i professionals. Durant la jornada també hi haurà exhibicions i activitats complementàries. Les entrades es poden adquirir anticipadament o a taquilla tant per assistir a la jornada de matí com a la de la tarda. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1 del migdia. Fins ara.

0: I així són els matins a Ràdio d'Esvern i anem en compte, perquè estem a punt de tocar ja temporada estiuenca a la Rambla. La Rambla d'estiu està a punt d'arribar i això vol dir doncs, que tindrem molt bona música, tindrem col·laboradors especials, tindrem seccions inoblidables i estarem aquí acompanyant-vos i també pal·liant una mica la calor. Avui us deixem ara en aquest tercer espai del programa, en aquesta tercera hora, amb l'espai de Salut al Dia. Escolteu i preneu nota. I seguim els matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla, és moment de parlar de salut a l'espai Salut al Dia. Un espai que, com bé sabeu, doncs, està integrat dins d'aquestes accions que fa de comunicació al CAP de Sant Just i saludem, com sempre, a les nostres companyes del CAP de Sant Just, de l'ambulatori del poble. En aquest cas, doncs, avui tenim a la Noemí i a la Belén. Bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
2: Bon dia, molt bé.
0: Benvingudes de nou. Belén, gràcies. Avui de què parlem?
3: Doncs mira, avui venim a parlar d'una cosa que ens preocupa una miqueta, que són les begudes energètiques.
0: Uh-huh.
3: Perquè mitjançant enquestes que es fan a la població hem vist que, sobretot els nois i noies de quart de l'ESO, hi ha un consum una mica excessiu de begudes energètiques. I volem alertar una miqueta d'aquestes begudes, no? No són tan inofensives com semblen.
0: Clar. És que és important tenir en compte que aquestes begudes... Entenc que estan pensades per un ús puntual, no? No per un ús regular, tot i que si es pot evitar també amb la puntualitat millor, no? Però és que inclús ha arribat a ser una beguda que acompanya l'oci.
3: Sí, és que bàsicament s'han posat de moda i és el que hem de dir, que no és una cosa per prendre ni molt menys com a habitualment.
0: Uh-huh.
3: I ocasionalment jo també et diria que poden ser bastant danyines, perquè et facis una idea... Ja només la quantitat que ens ve, o sigui, un got són uns 250 mil·lilitros. Una llauna, uh-huh, de qualsevol refresc són uns 330, i aquestes llaunes són mig litro.
0: Uh-huh.
3: No? Llavors ja la quantitat ja és excessiva. Llavors hem de pensar què hi ha amb aquest mig litro, com estic bevent, no?
0: Sí, sí, total.
3: Pensa que poden arribar a tenir fins a 160 mil·lilitres de cafeïna, que perquè us

0: tampoc ens les veuríem, no? Ens sembla com una cosa una mica rara, no? Uh-huh. I pensa que l'Organització Mundial de la Salut ens recomana, per posar un llindar, que no sobrepassem els 25 grams de sucres afegits al dia, i estem parlant que és més del doble amb una sola llauna. O sigui, imagina't, clar, aquesta combinació...
1: Sí, sí, totalment, totalment, és bèstia, i a més, mira, jo he pres molt poc d'aquest tipus de begudes, perquè mai m'han anat, però recordo, i ara sonarà molt friqui el que diré, als festivals de cinema de Sitges, d'haver d'estar tota la nit allà veient pel·lícules i de tenir la llauna per poder aguantar totes les pel·lícules, i va haver un any que em van agafar taquicàrdies i vaig dir prou. I ja vaig deixar de... Ho feia un cop l'any, com aquell qui diu, i és en plan, prefereixo endur-me una Coca-Cola, un cafè, que no pas estar bevent aquestes begudes, perquè és que he vingut aquí a passar-m'ho bé, a gaudir doncs, de les pel·lícules, i ho estic patint perquè és que el cor sembla que m'hagi de sortir del cos.
0: Sí, però és la resposta normal del teu cos, vale? Després de la ingesta d'aquestes begudes. Per què? Perquè no només porten sucre, porten cafeïna, porten altres ingredients que es potencien entre si, com per exemple la taurina. És un aminoàcid que tu tens present al teu cos, però quan està combinat amb dosis massives de cafeïna i sucre, actua com un estimulant del sistema nerviós central i cardiovascular. Llavors, clar, com reacciona el teu cos? Pues, multiplica l'efecte de la cafeïna per aquesta taurina, i nosaltres no estem dissenyats per rebre aquest xut de cop, no? És el que hem dit abans dels 4 cafès amb tota aquesta quantitat de sucre. Llavors, què li passa al teu cos? Hi ha una pujada brutal d'insulina pel sucre, hi ha una sobreexcitació cardíaca. Mm-hmm. Què passa després? Que el cos té mecanismes per compensar aquestes pujades de sucre, no? Aquestes taquicàrdies que tu notaves. Què és el que passa després d'una hora d'aquest pic màxim que tens? Pues que et ve la patacada que baixes de cop. Baixes nivells, clar, de sucre, el cor baixa de cop, no? I poden aparèixer aquestes arrítmies. Llavors, clar, el teu cervell què et demana perquè tu tornis a recuperar aquests nivells que has baixat tant? Et demana una altra llauna, no? Mm-hmm. Això pot arribar a ser molt addictiu.
1: Sí, sí, totalment, totalment és així. I seguim avançant, marxem al segon bloc, perquè volem parlar també de la ment hiperactivada i de la cultura del rendiment, i aquí és on volem entrar una mica nosaltres, no? Perquè queda clar que físicament és un despropòsit, però què té tant d'èxit? Per què a un noi de 15 anys doncs sent la necessitat de tancar-se a l'habitació o d'estar amb els amics o jugar a la consola amb una d'aquestes llaunes al costat, Noemi?
2: Doncs la resposta no és senzilla, però al final hem de ser conscients que vivim en una societat, una cultura, on no podem parar, no podem descansar, no podem parar-nos a pensar en nosaltres, i això no afecta només als adults, sinó que també afecta la població jove, no? Al final tenen una pressió social, estètica i acadèmica brutal. Han de treure bones notes, han d'anar a entrenar, han d'estar al dia de les xarxes socials, han de tenir vida social activa, etcètera, etcètera, etcètera. I el dia només té 24 hores, no? Uh-huh. Llavors, què passa? Que quan el cos diu, uf, estic cansat, en lloc d'escoltar-lo i baixar les revolucions, no, és com, vinga, en fi, em foto, no, una llauna per avançar ràpid, no?, per poder continuar a seguir rendint, i al final, doncs, el que dèiem, no?, com que l'experiència d'aquest xut és immediata i és molt accessible, perquè al final una llauna te la pots comprar, no?, en lloc, no és un altre tipus de substància, no? Llavors és quan es comença, no, a ingerir com aquest combustible, no?, per així dir-ho.
1: Mm-hmm. Totalment, sí, sí, és així. I si seguim avançant, ens agradaria saber una mica també si aquest combustible que tu menciones té peatges emocionals.
2: Doncs una mica el que has dit tu abans, Dani, crec que has ficat molt bon exemple del tema del cinema, no?, a Sitges. Al final, clar, que en té, no?, les dosis elevades de cafeïna i del consum d'aquest tipus de substàncies tenen uns efectes molt similars al que provoca l'ansietat, no?, que és el que deies tu, taquicàrdia, tremolors, la sensació de que els pensaments van molt ràpid, potser també hiperventilació, i clar, al final la persona de vegades pensa, uf, és que tinc ansietat, m'estic tornant boig o tinc un problema de salut mental, i el que té realment és una sobredosi, és una intoxicació uh-huh. d'aquest tipus de begudes, no?, de cafeïna, i que, a més, li destrossa al final, no?, els cicles de la son, i això fa que no dormim bé i el cervell necessita dormir per regular les emocions i regular-nos a nivell també físic.
1: Uh-huh. Parlem també del perill de la nit, perquè aquestes begudes energètiques més l'alcohol, que és el que dèiem una mica del tema de l'oci, cada vegada és

0: més comú. I clar, si barreges el dolç d'aquestes begudes amb el dolç que també pot tenir un alcohòlic, doncs evidentment és una bomba explosiva, no? Anem a aquest escenari que preocupa i preocupa molt als experts de la salut i sobretot a urgències dels hospitals els caps de setmana. La combinació d'aquestes begudes amb l'alcohol, els famosos combinats de vodka amb energètica, que li ha passat doncs al cor i al fetge quan fa aquesta barreja una persona, que és el que li acaba passant al nostre cos. Explica'ns una mica, Belén.
1: Doncs imagina't, si aquestes begudes ja no són molt saludables, sabem que l'alcohol, el risc assumible és zero, vale? O sigui, no hi ha consum d'alcohol sense risc. Llavors, quan barregem això, sanitàriament és el pitjor escenari possible, no? Per què? Perquè l'alcohol al final actua com un depressor del sistema nerviós central. Hi ha molta gent que erròniament el pren per relaxar-se. És veritat que pot produir com una falsa sensació, no? de relaxació. Per què? Perquè deprimeix les funcions. Llavors, què passa? Quan jo combino amb una beguda energètica que fa totalment el contrari, que és un estimulant molt potent, es produeix un efecte que clínicament anomenem el que és una borratxera desperta. O sigui, la cafeïna està emmascarant una miqueta aquest efecte sedant de l'alcohol. Llavors, què passa? Jo amb aquesta cafeïna estic silenciant la resposta que envia el meu cos a l'alcohol. Vale? Llavors, la persona es nota bé, es nota activa, i què passa? Que continua bevent molt més alcohol del que el seu cos pot rebre, perquè no hi ha aquesta resposta. Què pot passar? Doncs que arribi a un coma etílic, no? Per això deia que és el pitjor escenari possible. I a nivell cardíac, imagina't, t'ho dic així també com un exemple que s'entendrà molt bé, no? És com si tu estàs en un cotxe i alhora trepitges el pedal del fre i l'accelerador, no? Uh-huh. Imagina el que està passant, li estàs demanant al cos funcions impossibles, no? Són com es contradeixen entre elles mateixes.
0: Sí, sí, és una barreja que pot ser doncs destructiva, no?, per aquella persona
2: molt,
0: que l'estigui bevent.
2: Sí.
0: I a nivell conductual, aquesta sensació de falsa seguretat, de la borratxera desperta, en què es tradueix al carrer, Noemí?
2: Doncs es tradueix, bàsicament, una pèrdua absoluta de la percepció de risc, no? Com deia la Belén, al final l'alcohol actua a nivell depressor, baixa, no?, el que tindríem el còrtex prefrontal, que és l'encarregat de la presa de decisions, etcètera, amb un xut de cafeïna, no?, en què passa que la gent, les persones que ho consumeixen, ja no tenen el sentit del perill. No és que només tinguis una càrrega d'alcohol brutal, sinó que és que a sobre això t'ho potencia perquè es veuen capaços d'agafar el cotxe, de fer conductes impulsives, hi ha més risc de barallar-se o de tenir conductes sexuals de risc o inapropiades, s'anul·len com aquestes sentits d'alarma natural que té el cos, que et diu, vés a dormir, va, que no et trobes bé, que ja toca, no sé què. No, és com que estàs sota dels efectes d'una droga que diríem com de disseny socialment acceptada.
0: Molt bé, doncs seguim avançant en aquest tema que avui doncs ens han portat des del cap de Sant Just, el tema de les begudes energètiques, i parlem ara del màrqueting, de com arriba, no?, de la venda, de com el jove doncs veu aquell producte i diu, jo això ho vull comprar, no? Perquè el màrqueting també té la responsabilitat de regular aquest tipus de, no?, com veiem amb el tabac, per exemple, no?, que cada vegada doncs intenten fer un màrqueting que és X, però que quan compres doncs la caixeta de tabac veus els perjudicis que porta fumar, no? Una mica allò fumar mata. D'alguna manera ja t'estan dient que si fas allò és acceptant el condicionant de que això doncs et pot afectar, no?, a la teva vida. Parlem del màrqueting, perquè escoltant-vos també doncs la pregunta és obligada, si és tan perillós, perquè està al supermercat al costat, per exemple, dels sucs de taronja, no? Creieu que s'hauria de regular com el tabac o l'alcohol en aquest sentit?
1: Doncs totalment, perquè estem parlant dels perills que té i s'està venent com si fos una cosa inofensiva. Llavors, hi ha països ja i comunitats que estan començant a prohibir la venda a menors de 18 anys i jo crec que aquí també hauria de ser una mesura urgent. Llavors, el problema és que s'ha permès que es comercialitzin com si fossin refrescos i realment no són refrescos, no? No podem donar aquesta sensació com de falsa innocència i que és el mateix que la gent pot pensar que si es comercialitza al costat d'un refresc de taronja, doncs això és tan inofensiu com un refresc de taronja. No podem donar aquesta idea, no? Perquè no és així.
0: Clar.
1: I a més, pensa que tenen més perills, que és veritat que són a lo millor menys greus, vale? Però que s'han de tenir en compte, que és que t'espatllen l'esmalt de les dents perquè tenen molta acidesa, no? Tenen un pH molt àcid i al final també poden provocar, doncs, problemes a l'esmalt de les dents. i pensa que estan molt relacionats amb problemes com són l'obesitat o com són la diabetes de tipus 2 amb tota aquesta joventut i gent no tan jove que s'ho està prenent, perquè parlem abans de les quantitats de sucre, són molt elevades. Llavors, si et quedes només amb una llauna, ja és una quantitat de sucre increïble, però si hi ha gent que potser es pren dos,
0: sí.
1: Estem parlant de quantitats que estan posant realment en perill la teva salut.
0: De fet, han sigut notícia, no? Malauradament, les morts per culpa de les begudes energètiques, han sigut notícies que hem vist, que hem llegit, que les hem escoltades i que, malauradament, les hem hagut de patir, no?, en aquest sentit, perquè són qüestions que jo crec que no haurien d'arribar, no?, amb aquest tipus de nivells, perquè al final és que s'ha de ser conseqüent i el que no pot ser és que estigui aquest tipus de begudes en un mateix espai on un jove sense cap tipus de DNI, és a dir, si la beguda, per exemple, no? Si la beguda tingués el mateix criteri que té l'alcohol, que has de tenir 18 anys, has de ser major d'edat, aquí és a tu cuenta y riesgo, no?, que es diu en castellà, que és allò de dir, tu ja ets prou gran per decidir si aquesta beguda doncs, la pots comprar, beure, etc etc. Però d'aquí a tenir doncs, aquesta facilitat que tenen els joves d'avui dia de comprar-la.
1: I a més, pensa que és el que parlàvem del màrqueting, fan llaunes amb dissenys molt atractius, no? I Tu què fas, per exemple, si tens un germà gran, no? Tu tens, per exemple, 12 anys i tens un germà de 16 que veus que veu això i que és més guai perquè està bevent això,
0: doncs ho
1: limitaràs. Igual que tu, si et ve, estàs en un bar, no? Treballes en un bar, una cafeteria, i et ve un nano de 12 o 13 anys i et demana un cafè, te'l miraràs raro perquè diràs, ostres, i a la teva edat ja veus cafè, però no et qüestionaries que et demanés una llauna d'aquestes.
2: Perquè
1: és un refresc. Clar, i l'estàs donant quatre cafès, llavors s'ha venut com una cosa, no?, que és de disseny, el que ha dit la Noemi, no?, que socialment està molt acceptat i és com una cosa que és guai, no?, veure-la i no, és que això té molts perills i al tanto que hi ha gent molt jove que està aprenent això.
0: L'únic topall que jo veuria aquí, que no sé si... Bueno, no és topall perquè ho segueixen comprant, però potser seria el preu, no?, que no és el mateix comprar una Coca-Cola o un cafè que un tipus de begudes aquestes que són bastant cares, però és el que dic, és un topall...
1: Avui en dia els nens van amb bastants calés a la butxaca, eh?
0: Clar.
1: I també això...
0: Jo és que me'n recordo quan era petit, saps, Belén? Que duíem els 5 euros de per si un cas, per si l'apuro, no?
1: Jo crec que ara porten més i quasi tots el mòbil porten una targeta.
0: Clar,
1: no sé qui la
0: i si no, papa, recàrgamela, no?
1: Exacte. Llavors, al tanto, que també hem de saber què estan comprant i consumint, eh?
0: Totalment, totalment, sí. Marxem a parlar del màrqueting, ara canvio de veu, vaig a preguntar-li a la Noemi, perquè en aquest sentit, com bé hem sentit, doncs, el màrqueting és brutal, patrocinen esports extrems, streamers, videojocs, equipacions d'e-sports, estan associant la llauna a l'èxit, al poder, a ser el guai del grup, i això doncs és una conducta perillosa per a aquells nois que no saben discernir, no? Bueno, pels nanos joves, és que al final, quan tu ets jove, tu vols estar dins del grup, dins d'aquell col·lectiu, no? I si has de passar per aquest, per aquest tràmit, no? Per ser ben vist, doncs en molts casos acabes acceptant.
2: Totalment, és una mica el que ara, quan ho estàvem parlant, no, justament estava pensant, no, és una mica el que passava abans amb el tema del tabac, no? Abans, potser la teva i la meva, Dani, no, potser no tant, però generacions anteriors, no?, que començaven a fumar perquè fumar era guai, no? Era com que et donava poder, no sé què. Llavors és una mica el que passa, el que deia la Belén, els dissenys de les llaunes estan fets per ells. Qui anuncia, qui ven aquestes coses, no? Pues els streamers, els youtubers, esportistes d'èlit, no? Perquè al final també el que dèiem, no? No és que només associa el tema de videojocs, sinó que també els esports, no? Per rendir més, pel que, el que tu deies, no? I al final un noi o una noia jove no busca la salut, busca la identitat, que és el que hem fet tots a l'època, no?, a l'etapa adolescent. Llavors, què passa? Que si jo veig que una persona X o el germà, que també potser està consumint aquesta substància i és més guai i tal, doncs què faré jo? Doncs fer el mateix, no? Al final no, ell el que vol fer és sentir-se incluït, sentir-se en una comunitat, no? Llavors hauríem de contrarrestar tot això des de casa, des de les escoles, explicar-los com funciona, no? Que no és innocu mirar una mica què hi ha darrere del màrqueting, no? Que els estan venent una necessitat artificial que emmalalteix i és al final únicament per fer diners, no? És el que deia, una mica com el tabac i al final això és la part important, que també puguin ser una mica crítics, tot i que realment per l'edat que tenen ja pobres estan bombardejats per tot. tot arreu i és una situació difícil, sí.
0: Uh-huh, totalment. I marxem a parlar de les conclusions i també de les alternatives saludables, perquè ens queden ja pocs minuts de programa, d'espai, i ens agradaria també que cadascuna de vosaltres dues doncs, donés un missatge final, gairebé com una recepta per als oients que ens miren o pels pares que ens estan doncs, també escoltant, preocupats a casa, i en aquest sentit doncs, també volem escoltar els vostres consells. Belén, comences tu.
1: Pues mira, jo per donar-te una frase et diria com un titular que tornem als bàsics, no? Que se'ns està anant una mica a la olla amb totes aquestes coses de disseny. Llavors, jo entenc que hi ha moments puntuals que es necessita una mica d'energia extra i si hem de pensar que aquesta energia extra no ens vindrà d'una llauna que està plena de químics, no? Sí, que serà molt maca, però és que el que hi ha dintre és fatal. Llavors, al final l'energia aquesta extra ens pot venir dels nutrients reals. Jo també entenc que a lo millor a quart de l'ESO, no? Pues que et diguin això, pues no t'agrada, perquè clar, és el que deia la Noemi, t'agrada estar acceptat i t'accepten més si tens a la mà una llauna de beguda d'aquesta que si tens un plàtan. Però pensem lo que ens aporta un plàtan, no? O sigui, t'aporta potassi, t'aporta hidrats de carboni de despesa lenta, que aquestes sí que et donen una energia sense fer pics, no? No és guai un plàtan? No, no és guai. Però és que amb l'altre t'està jugant la salut, no? Uh-huh. I sempre ens hidratem amb aigua, és que això ho diem sempre que anem a fer xerrades a l'institut, xerrades amb les escoles, que puntualment sí que et pots prendre un refresc, clar que sí, però el cos necessita hidratar-se i s'ha d'hidratar amb aigua. I si es necessita un estímul puntual per estudiar, que tots hem necessitat, doncs tirem de lo de sempre un cafè, no? A lo millor un té, controlem les quantitats de sucre i és una opció infinitament més segura. Uh-huh. Penseu que l'efecte de la cafeïna dura a la sang durant bastantes hores, eh? Per això sempre recomanem, si tens problemes de son, l'últim cafè que sigui com a molt el del migdia a les 2 de la tarda, perquè ja et prens un cafè a mitja tarda i aquell cafè igual no et deixa dormir. Imagina't amb una llauna d'aquesta, és el que et dura l'efecte.
0: I tant.
2: I que no la prenen al migdia, eh?
1: No, clar, es pren per la nit. O sigui, ja que l'hacemos bien, no?
0: Totalment, totalment. I ja per tancar, també les conclusions de la Noemi.
2: Jo faria una crida a validar el tema del cansament, no? És totalment normal que estiguem cansats amb tot el que porten, sobretot els joves avui dia, no? També hem d'assenyalar als nostres joves que és això, que estar cansat no és un error del mecanisme, que tinguis un defecte o que no sigui suficient, no és res d'això, és una cosa normal i que no s'ha de tapar, no? Amb un xut de cafeïna o del que sigui. El cansament és un senyal biològic que us diu, para, descansa, desconnecta, no? Recordem que el nostre cervell necessita descansar, no? Aprendre que parar, gestionar el temps i també no arribar a tot és cuidar-se i és cuidar la salut mental. No necessitem ser superherois i hiperactivats i ni res, o sigui, simplement som persones, sí. I necessitem descansar i necessitem connectar també amb allò, no? Que el cansament i ja està, o sigui que no hi ha res malament.
0: Mm-hmm. Doncs, família, ho deixem aquí per avui. Moltíssimes gràcies per estar en aquest espai de Salut al Dia. Avui hem pogut parlar de les begudes energètiques, de la importància que té també posar-los fre, perquè realment doncs, és preocupant la situació que estem vivint actualment d'això, precisament, d'aquestes begudes que no tenen cap control i que els joves veuen com si fossin gots d'aigua. Família, moltíssimes gràcies, cuideu-vos molt i que vagi molt bé aquesta setmana.
2: Moltes gràcies, igualment. Gràcies.

0: 5 minuts passen de 2:15 del migdia. Nosaltres marxem ara directament a parlar d'esports amb la tertúlia esportiva. Avui amb una taula que torna a estar amb els que van començar en aquest inici de temporada i que bé, doncs aquí estem parlant d'esports perquè aquest estiu doncs tindrem bastanta teca. Comencem. Pol Brull, Richi Gafarot, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Bon
0: com
2: dia,
0: esteu?
2: Bon dia.
0: Com a tots?
2: Pues bé.
0: Tornem a estar aquí,
2: amb el caloret.
0: Els de sempre tornem a estar aquí.
2: Bueno, sí, els de sempre. El Pol feia dies que no venia.
0: Ara feia dies
1: que no podia venir.
2: Bueno, que no podia venir.
1: No vinc, per desgràcia, per feines i tal. A
0: no, perquè no vulguis.
1: A mi m'agrada molt venir, jo m'ho estudio.
0: Exactament.
2: Clar, per això...
1: M'ho analitzo.
2: Per això m'agrada que vinguis,
1: no
2: però...
1: No m'invento coses...
2: Bueno, ja està.
1: No, últimament ja no us inventeu ja algun nom així.
2: No.
1: Algun nom, però bueno, aquí a l'entrada que ens hi està, fan fotos a models i s'inventen el nom.
2: També.
1: Encara és més divertit, eh?
0: Ens agrada canviar el nom.
1: No, és tristíssim. Jo pensava que ja ho haurien arreglat, després de 3 setmanes que he estat sense venir, veig que encara posa Maria Cladera. Molt
0: bé. Ah, sí, eh? Noms canviats. Molt bé.
1: Molt
0: magnífic.
1: Bé.
0: Molt bé, doncs vinga, marxem a parlar d'esports, marxem a parlar de tot plegat, tenim bastanta teca, però jo crec que ens centrarem bastant en el Mundial.
1: Ah, sí?
0: Que crec que, bueno, doncs, home, ens està deixant notícies bastant importants, com per exemple, el partit d'ahir de la selecció espanyola, però si us sembla el que podem fer doncs, és una mica resum no? d'aquesta primera setmana i mitja de Mundial. Com ho esteu vivint, Richi? Com ho estàs vivint?
2: Bueno, pues el que dius, tot just acaba de començar, vam portar, me sembla que són uns 44 partits.
1: Imagina, tot just acaba de començar, ja portem 44 partits, com tota una lliga, quasi.
2: De 104, pues queden 60 per davant i, bueno, més o menys ja amb... Jo pràcticament he vist a tots els equips.
1: El Richi no dorm. El Richi no dorm amb aquests horaris.
2: Bueno, ja m'està bé, ja. Ja m'està bé, però bueno, millor si és Europa que Amèrica, pels horaris.
1: No depèn per aquí.
2: I res, pues, resumint una miqueta, pues, partits macos, jo he vist Brasil-Marroc.
1: El vas poder veure?
2: Ojo amb el Marroc, que és un equip, és una selecció que a part de ser dura, que sempre ha sigut una selecció molt dura, a més cada vegada juga millor futbol.
1: Però ja no és cap sorpresa perquè ja va arribar a semifinals al passat Mundial.
2: Per això jo crec que ja està, Marroc ja deu estar...
1: Potser és la primera africana campiona del món.
2: Podria ser.
1: Ho van vaticinar fa uns quants anys i està trigant una mica massa, però...
2: Brasil a mi no em va convèncer, realment.
1: Brasil em fa vergonyar, però Brasil a base d'uns a zeros i uns a uns anirà fent.
2: Brasil, pues, sembla tirava com molt de Vinícius, però jugar ja enmig del camp amb un Casemiro ja d'avançada... Ja.
1: Bueno.
2: Perquè no tenen res més, suposo, però jo no veig...
1: Espanya juga amb el Rodri Kendo,
2: però no veig. Són seleccions que tiren de jugadors,
1: va
2: igual
1: canviar,
2: que Noruega...
1: Va canviar el davanter a Brasil i li va anar bé.
2: Sí.
1: El Mateus Cunha aquell, doncs potser és el que necessiten, que Vinícius faci les filigranes i l'altre que vagi de cara a barraca.
2: Sí, però jo no la veig en una selecció...
1: No, jo tampoc gens, però...
2: Que bueno, que també sí, perquè ahir va jugar a Espanya, després en parlarem, però si no arriba a jugar a Espanya ahir i parlem del primer partit, parlaríem d'una altra manera.
1: De quin? No, primer va ser Espanya, no?
2: Sí, ah, però ahir... Si ahir no arriba a jugar a Espanya... Avui no parlaríem igual d'Espanya que com parlaríem si hagués jugat el primer partit només.
1: Sí, bueno, si seguim analitzant una mica tot el Mundial, jo vaig poder veure del poc que he vist, vaig veure el partit d'ahir, ahir tenia festa i vaig llevar-me... Ja tenia el calendari fet. El calendari esportiu estava fet fins a les 4 de la matinada, més o menys. I un gran partit, vas veure Anglaterra-Croàcia?
2: Bon partit, Anglaterra-Croàcia.
1: Jo vaig amb Anglaterra, ja ho dic des d'aquí.
2: Ah, jo també, veus?
1: Jo vaig amb Anglaterra. No sé. Bueno, el Richi va amb Anglaterra perquè és del Manchester City, recordem.
2: jo els campionats sempre vaig
1: I
2: amb Anglaterra.
1: I em va agradar Anglaterra. I l'analista de futbol de casa meva, que és ma mare, que cada cop ja en té més, o sigui, és una passada.
2: A mi també em passa, això,
1: sí.
2: Veus?
1: I diu, clar, va veure l'Anglaterra-Croàcia, una mica, l'estàvem mirant, i diu, però és que Espanya no va jugar així. L'altre dia, molt bé, li dic, molt bé, mama, efectivament. Espanya jugava a quan el Barcelona del Xavi, o allò que subant la pilota de costat a costat, o que ve, 70% de possessió, fantàstic.
2: Sí.
1: Com Turquia, que 70% de possessió en els dos partits i no és capaç ni de marcar un gol, em sembla.
2: Ja està al carrer. Ah, i després un altre partit potser a destacar seria l'Alemanya Costa de Marfil, que ojo, Costa de Marfil, el partidàs que va fotre.
1: Bueno, és que Costa de Marfil són molt bons. No mereixia perdre.
2: No, vamos, ni perdre ni mica, li marquen el 96... Sí.
1: Però bueno, Alemanya...
2: Però Alemanya és un altre equip que el vaig com al Brasil, no? Però qui té? Qui té Alemanya? El Havertz...
1: El Havertz, bueno, i l'altre davanter...
2: Són blocs...
1: A mi m'agrada molt el Watanabe, aquell noi alt, del Newcastle, precisament, que el vaig veure amb un sub-21 i em va enamorar.
2: No però... té cap jugador destacat, diguéssim.
1: Bueno, però a vegades els equips
2: però
1: fan...
2: Però Alemanya sempre serà dura perquè serà dura, correcte. Però a mi tampoc em va... Uh-huh.
1: Alemanya la veig a semifinals, més o menys, eh?
2: I Costa de Marfil, però realment em va sorprendre, en gol de que sí, que ja ni me'n recordava jo del que sí, que
1: sí,
2: encara
1: Frank
2: jugava.
1: Sí, Frank que sí, aquell del Barcelona.
2: I bé... I bueno, pues el Mundial, més a més, pues, s'ha posat bastant les normatives que anaven canviant, saques de banda, corners...
1: Però ja ha passat això?
2: Sí, sí, perquè el saque de banda ja automàticament l'àrbitre aixeca la mà i treu el 5. 4, 3...
1: Sí, no m'he fixat.
2: Van bastant mal, per feina,
1: em sembla bé, sí. I bueno, els segons que a vegades els compta més ràpid...
2: Bueno, és igual, però ja el jugador...
1: Han expulsat ja el primer per tapar-se la boca.
2: Per tapar-se la boca, bueno. Els jugadors que cauen a terra s'aixequen més ràpid perquè els 6 els tenen...
1: Sí, alguna coseta no m'ha desagradat. Que l'àrbit digui la decisió allà, que ho senti tothom,
2: també està bé.
1: Pot estar prou bé.
2: Jo crec que més o menys ha agilitzat el futbol, que
1: triguen,
2: al final...
1: Triguen potser un pèl massa amb alguna decisió d'aquestes de fora de joc o tal. Bueno,
0: va, ahir el VAR, que va intervenir en el 5è gol de la selecció espanyola, que no va ser, que no va pujar al marcador, sí. Va estar bastant... Era bastant clar, no?
1: Jo crec que fins i tot el Ferran Torres, quan el marca, sí, crec que
0: no ho va celebrar-ho massa.
1: No, i va rematar massa tranquil.
2: Sí, després potser una miqueta la que jo no trobo tan... Em sembla bé el de la hidratació...
1: per publicitat.
2: Vale, però el camp que està cobert i està amb aire condicionat...
1: Per això mateix, com que és per publicitat...
2: Són 3 minuts que saber el que genera això, perquè realment, si realment estàs a 35 graus, em sembla bé la hidratació.
1: Això
2: però...
1: saps que genera, Richie, que ja està passant a la Lliga Espanyola, que un partit et duri 2 hores i pico. Que si vas al camp, a les 5 de la tarda arribes a casa a les 9 de la nit.
2: Al final ens anem al futbol americà.
1: Quasi, exacte. Al final, bueno, a altres lligues tenen la possibilitat de demanar el VAR, no? Que és com el futbol americà, que demanen, eh? O tiren la tovalloleta aquella o el mocador. No ho sé, 8 minuts d'afegit a la primera part. A l'Uruguai. Vas arribar fins a les 2 de la matinada?
0: Això s'anava a dir.
2: Encara no he jugat. No, Uruguai i Espanya no.
1: No, home, no, però Uruguai contra Cap Verd. Va agradar molt Cap Verd ahir, eh?
2: Sí?
1: A les 12 de la nit. Sí, juguen alegres.
0: Estan allargant el compte de fades d'una manera increïble.
1: No, però
0: increïble,
1: és que juguen alegres. Va ser un partit una mica...
2: Bueno, pues ja tenen 2 puntets i juguen contra...
1: Contra Aràbia Saudita, que... correcte. Poden quedar primeres de grup. Que no passarà, perquè és que si Uruguai arriba a fer un 0-0 contra Espanya, vaig caminant, no, de genolls a Montserrat, eh? Quina vergonya d'Uruguai. Ho dic aquí per tots els uruguaians que m'estàs sentint de Sant Just, que són uns quants. Quina vergonya... Anava a dir de país, no. Quina vergonya. Vergonya de selecció de futbol. Aquí ho deixo. Va. Els hi falta l'Araujo.
2: Estats Units, ojo.
1: Bueno, tenim a 2 organitzadors, si no 3, ja classificats. Per 700 a final, que és una altra vergonya que hi ha aquí.
2: Vinc. Bueno, això...
1: Però Estats Units, bé, me l'alegro molt per Don Mauricio Pochettino.
2: Està bé.
1: Mèxic també té 6 punts ja, de 2 partits.
2: Països Baixos, déu-n'hi-do, també. Jo no me'n fiava tant, però...
1: Països Baixos, però va començar empatant, també. Estem amb una de sempre, si parlem del primer partit, però clar, això sempre hem d'esperar.
2: Suïssa com a bloc, tampoc m'ha desagradat.
1: També fa anys que, no he vist res, però també fa anys que Suïssa sí.
2: Són blocs, no tenen jugadors destacats, però són tios atletes.
1: 8ens, quarts de final, com a molt al poso. Fem una petita porra dels finalistes?
2: Ja hi som.
1: Jo... Va, sí, pim-pam, sense mirar ni com va...
2: Ni com van els encreuaments.
1: Ni com van els encreuaments, exacte. Jo sé que si Espanya queda segona i Argentina primera es troben a 700, és l'únic que sé.
2: Jo dic... Va, dius o dic?
1: Digues.
2: Jo dic... Ai.
0: Vinga, no us escolto.
2: Grossa. Va, direm...
1: Catalunya no juga.
2: Marroc-Espanya.
1: Vamos! I segur que
0: jo no mullo,
1: segur
0: jo
1: que
0: no mullo.
1: Es troben abans. Però
2: sí, bueno, és igual, però sí... La...
1: Jo no mullo.
0: Que...
1: No ho hauràs vist, algun
0: els
1: resum.
0: Especials, els especialistes sou vosaltres.
1: No, i especials també ho som.
0: Especials aquí són tots, eh?
1: Jo dic França-Anglaterra, va.
2: Vinga, va.
1: Perquè veig a França, no hem parlat de França, a França també, com tota la vida. Home, França... Com fa 15 anys o 25, que
2: jugador
1: hi ha l'1-0.
2: Jugador per jugador és la millor selecció.
1: Qui té de porter? M'ho sabries dir? Tot i que fos amb el nom inventat una mica... És que no sé qui té de porter.
2: Sí, sí, però...
1: Mignolet? No.
2: No et dic el nom. No, perquè jo sóc un artista dient noms.
1: És que no sé qui...
2: Com has dit, tu?
1: Mignolet. Pot ser Mignolet? Pot ser?
2: Pot ser
0: Mike Megan? Maigan? Maigan? Pot ser? Pot ser?
2: Era Mignolet, no era Megan.
1: Maigan? Maigan? Ah, pot ser.
0: Maigan, Mike Maigan.
1: I de quin equip és, si t'ho diu l'ordinador?
0: Doncs aquest bon home està al Milan.
1: Al Milan? Ah,
0: sí,
1: vale. Doncs
0: el
1: porter del Milan.
2: Porter
0: del Milan.
1: No deu que... ser dolent del tot, perquè, no, però... perquè a Itàlia li deuen xutar alguna vegada porteria.
0: Sí, sí, porter de França per al Mundial 2016.
2: Segons, 2016. No? Milan?
1: Bueno, i si anem a Espanya així ràpidament al partit d'ahir, si voleu?
0: Sí, bé, fàcil, perfecte,
1: no?
0: Vinga.
1: Va jugar el que havia de jugar. Bueno, és que el primer partit ja, si ens hi posem, amb el seleccionador.
2: Per això.
1: O sigui, si no tens els extrems titulars, poses algú totalment diferent. Per cert, qui va jugar en el lloc de Baén al primer partit? Que no em surt avui. No ho estava pensant. Perquè el Fabián va jugar per l'Olmo, com sigui. O sigui, l'Olmo va entrar pel Fabián. El Lamín jugar... pel Ferran Torres.
2: Aviam. El primer partit juga amb el Rodri Pedri.
1: Fabián
2: i a davant juga el Ferran, el Gavi i el...
1: Ah, Gavi, ja Gavi. Està, ja està, Gavi, exacte. Vale. No tens extrems i
2: com que
1: Cabo Verde són molt físics, perquè això sí que ho tenen, van a totes, surt el Gavi. Perdona, senyor de la gente, Luis de la gente...
2: Sí, Pedri tampoc va jugar a la mateixa posició.
1: I ahir ja vas veure que potser l'Olmo dona aquell puntet, tot i que el Fabián a mi m'encanta,
2: Sí.
1: Però...
2: Estem a lo de sempre, també, que si marques el primer
1: gol,
2: el partit canvia per
1: completa. El Rodri era molt dolent al primer partit i ahir ja va demostrar un altre cop el que és. Pim-pam, pim-pam. Uh-huh. Però bueno, està clar que depèn molt de Lamine.
2: I Messi, doncs, pues, déu-n'hi-do.
1: Messi, bueno, Lucas Zidane el va ajudar amb el primer gol i...
2: Però bueno, els seus 39 que fa d'aquí 15 dies...
1: L'esquerra no es perd.
2: Déu-n'hi-do, marca 3 golets en el
0: avui
2: primer
0: partit. Avui torna
2: a
0: jugar, no?
2: Avui a les 7 de la tarda.
1: Avui a les 7 de la tarda no està mal. Avui també tenim una jornada maca, perquè després parlarem
2: del
1: baloncesto, no? I primer el bàsquet entremig a les 8. Aviam, si avui suposo que el fan en obert del meu Movistar. Perquè el segon partit no, ja em tenen una mica boig amb això. Anem a la notícia important del cap de setmana, per favor, si us plau.
0: I tant.
1: Que ens queda poc temps.
2: Tanquem el Mundial ja.
0: Ens queden 13 minuts.
1: Ens posa l'himne, no?, del centre d'esports.
2: El Sabadell.
1: Per favor, tornem a professionalisme. És segona divisió,
2: no?
1: Home, segona divisió, El més a dalt que ha arribat ton fill.
2: Pues sí.
1: Clar, bueno, ha jugat la Copa Catalunya.
2: La Copa Catalunya.
1: Però això jo crec que és menys que segona divisió.
2: Té un partit al Barça per Copa Catalunya.
1: Sí, per la història...
2: Pots jugar al Legends.
1: Ha debutat amb el primer equip. Jo pots jugar amb el Legends, correcte.
2: Sí,
1: bueno, doncs això, gran centre d'esports Sabadell. Però grandíssim. O sigui, jo que tinc bastants amics del Sabadell... Estic molt, molt content, molt content.
2: Una mica de locura, no?, al final del partit, la invasió de camp...
1: Però és que és
2: Jordi. Hem d'anar en compte amb aquestes coses.
1: Jo estava entrant a treballar.
2: Quedaven 5 minuts pel partit i que després van tindre que seguir. A part, la gent està bé que...
1: Però és que et marques el gol que et dona l'ascens al minut 90, sí, que et tornes locos, i amb un camp que és molt fàcil saltar, clar.
2: Sí, gràcies a Déu, tots eren del mateix equip i tot era celebració.
1: Sí, sí, no va passar res, exacte.
2: Però són imatges que... Volaria que no...
1: La celebració va ser molt maca, fins un càntic al final de la plaça, que no cal ara parlar d'això, perquè no sé, tampoc cal que fiquis la política enmig d'un... Però bueno, coses que passen. Uh-huh. Però molt bé, i això, i no és cap crítica, Richi, al teu estimat aquí Futbol Club Barcelona, però això és una rua. Això és una rua, amb la gent del teu poble, com la rua que va fer el hockey aquí a Sant Just, o els teus amics de l'Atlètic Sant Just. Això és una rua. No una rua per tota Barcelona, que mires la gent i no són socis del Barcelona els que estan allà a la rua. Són estrangers que, ole, ole, veig aquí davant els jugadors. Que
2: ara,
1: ja està.
2: Ara no sé de què em parles.
1: De la rua del Sabadell, que això és una rua, del camp a l'Ajuntament amb la gent del Tocada.
2: Ah, val.
1: D'això en parlo, ja està, de que ole,
0: de que celebra,
1: de que va ser molt maca.
0: Com es celebra un títol, un ascens o...
1: I tenim el tercer equip català que torna a segona divisió, perquè recordem que ha estat 14 temporades a primera divisió, que
2: sí,
1: és que,
2: sí,
1: que, és
2: sí,
1: que
2: sí,
1: això
2: sí.
1: Hi ha molta gent que ens escolta, bueno, la gent que ens escolta acostuma a ser ben gran, però és que el Sabadell és un històric de primera divisió.
2: Aviam si munto un equipet per afiançar-se a la segona, perquè...
1: L'entrenador és el que va estar a l'Andorra, el que va començar a segona divisió amb l'Andorra, Ferran Costa, que és més jove que fins i tot que el Dani, quasi, té 32 anys, si no m'equivoco.
3: No, no, no és més jove que
1: no,
3: jo.
1: No, però... Ja però, ja, bueno, però bueno.
2: Dani, treu el DNI, treu el DNI, no. Dani.
1: I molt, molt bé, molt bé, molt, molt, sí. Content pel Sabadell, i tindran derbi contra el Girona, i és això, desitjant que el Sabadell quedi millor que el Girona. Home, clar, és que el Girona és el sisè equip de Catalunya, com a mínim. I s'han cregut el segon, no, peus a terra, no, peus a terra. 125 anys d'història, quasi, del Sabadell, també, eh?
3: Déu-n'hi-do.
2: I el Cucurella.
1: Cucurella? Què li passa al Cucurella?
2: No sé,
3: hem de parlar de Cucurella ara.
1: Ah, bueno, va marcar un gol que no li van donar perquè realment sí que és en pròpia porta, però... Però bé, bon jugador, bon lateral esquerre pel Real Madrid.
3: Sí, sí. Molt bé, voleu parlar de bàsquet? Vols que comentem una mica el bàsquet? El baloncesto?
1: Sí,
3: que dius que hi ha partit.
1: Sí, Cucurella... Després passarem a un altre esport de quatre rodes. Sí.
3: Espera, que sembla que volen acabar tancant amb Cucurella.
2: Ah, sí, Cucurella. Jo el tema del Cucurella, hi ha una cosa que... No sé si és Cucurella i tal, ara vaig a parlar del Barça. Em sap greu perquè jo crec que hi ha alguna cosa que no m'enquadra. Uh-huh. Passa amb el Cucurella, passa amb el Grimaldo, són els dos laterals esquerra de la selecció, són dos que van... I tal, tot que el Cucurella comença a l'Espanyol, després va al Barça, uh-huh. Barça ve i salta, però són jugadors que, per exemple, el Marc Cucurella... quan ja porta dos anys al Barça B, està bé que tinguis un Jordi Alba, que estigui un fire, que li quedi anys, i que puguis pues, parlar amb aquest jugador de que no tindrà minuts i el millor és que se'n vagi. Però si n'hi hagués un bon rellet, aquest xaval marxaria, estaria 3 o 4 anys i després tornaria sense cap problema. Però el Cucurella d'aquí ja se'n va anar... rondinant del Barça perquè el van fotre fora.
1: No, el van cedir a l'Eibar, el van cedir al Getafe i al final tampoc el repesquen i el Getafe el compra.
2: Sí, però que és una llàstima, el Barça estava aguantant el balde, tinguent a dos laterals esquerres que són els millors de la selecció i no en pots recuperar cap dels dos. Llavors hi ha algú que ho fa malament al Barça o el jugador o el representant. A vegades els representants també es puja molt a la part.
1: Però tampoc pots quedar de tots els canterans. I després, i un que amb 19 anys despunta, després amb 25 s'estanca. I l'altre despunta amb...
2: No, però Cucurella, te'n vas amb 20 anys, vale? Te'n vas amb 20 anys, te'n vas 3 o 4 anys, però estàs en contacte amb nosaltres. Si tu evolucionas bé i d'aquí 3 o 4 anys i hi ha un bon rotllete, tornes a casa i els dos contents.
1: I va evolucionar prou bé. Sí. Tant que del Brighton el va fitxar el Chelsea per una morterada que el Barcelona no tenia. És així de fàcil, també. Que el Chelsea per el va fitxar dic... per 70 quilos,
2: Sí. Que per un lateral esquerre lleig i que aquí, tampoc era res. Hi ha algú aquí, volia parlar d'això perquè... Bueno,
1: és una pena, però ara defensant a un jugador que ni m'agrada, el senyor Valde no és tan dolent.
2: No.
1: Si aprèn una mica a defensar com el Carlos Romero que ha fet aquest any a l'Espanyol, és un lateral esquerre...
2: És
1: un avió per banda
2: esquerra. Sí, no.
1: Sí, ja està.
2: Res més, ja.
3: Molt bé.
2: Canvio, ja.
1: Espera, ja que estem amb la pilota, el vostre amic Rafinha s'ha tornat a lesionar. Dilluns que ve ampliarem perquè no sabem ni què té ben
3: bé. Lesió muscular, no?
1: Sí.
2: Seguiremos. Va.
1: El baloncesto.
2: 1-1.
1: Molt bé, no? Gran primer partit. No sé si el vas poder veure.
2: A la pròrroga.
1: El 102-103 o 112-113. 112-113, no? Una animalada. La va cagar el València. No haurien d'haver arribat ni a la pròrroga.
2: No,
1: però...
2: i el Clyburn que va estar...
1: Clyburn, que és boníssim quan vol. Perquè l'altre dia va fer només 2 punts. Sí. I Panther només van 2 punts i perden de 30 punts. És molt curiós, això, el bàsquet. Que un partit sigui tan així...
2: Sí. Bueno, 1-1, ara venen dos partits al Palau. Avui, jo crec que segueix sent el favorit València, però bueno...
1: A priori és el favorit perquè té una de les millors plantilles físiques que
2: existeix. I la temporada que ha fet, i ha anat a la final fort, i no...
1: Però jo ja quan... Em sembla que t'ho vaig dir. Jo quan vaig veure la final València-Barcelona dic, ojo, que encara guanyarà el Barcelona.
2: Bueno,
1: i confio que avui guanyi València, però bueno, hi ha el factor Palau i està clar que avui tornarà a ser més com el primer partit que com el segon. Bueno, està clar, aviam, mai se sap, però no crec que ningú guanyi de més de 15.
2: També que hi ha des de hockey, també hi ha...
1: Igualada,
2: no?
1: Vas veure, també, gran igualada de hockey.
2: 2-2, anem al cinquè.
1: Després de 8-2 a Riazor. Però jo crec que també influeix molt el parquet.
2: És Riazor, també, allò.
1: Es diu Riazor, sí. La pista d'atletisme, també, indoor. Uh-huh. I molt bé, l'Igualada, ja et dic, va perdre els dos primers partits 8-2, que dius, ui, em sembla que això durarà poc. molt bé l'altre dia, 5-2, però el segon arriba al final de tot, bé.
2: No, el primer partit va ser...
1: I ahir, que va estar molt bé el partit, que
2: sí que
1: el vaig veure també, vaig veure més això que el Bèlgica-Iran.
2: Sí, molt avorrit.
1: Un altre que Bèlgica no n'hem dit res, però de lo bo que havia arribat a ser...
2: Sí, a mi m'agradava de jove.
1: I amb el Roberto Martínez ho va fer molt bé. Doncs això, l'Igualada de... No, perdó, dimecres... No, demà. Demà, la Rebetlla de Sant Joan...
2: Uh-huh. Juguen allà, no?
1: Juguen a la Corunya i aviam si donen la sorpresa. És molt favorit el Liceu, també.
2: Sí, jo crec que sí.
1: Però, bueno, jo crec que aquests dos partits que han guanyat a casa els hi ha de donar molta moral.
2: Que l'arribar a aquest cinquè partit...
1: I hi haurà pinyes per tot arreu, perquè estan havent-hi cosetes a cada partit passant cosetes.
2: Uh-huh. I a Futbol Sala també estan jugant a la final.
1: Ah, Futbol Sala potser avui guanya el Pozo i allarguen el quart partit.
2: 2-0 van, no?
1: Es veu avui... que va ser espectacular la remuntada del primer partit, no? Perdien 0-3, 1-4, 4-1, forcen la pròrroga i guanyen els penals.
2: Els penals.
1: Bueno.
2: I en el segon marca 4 gols.
1: El Touré, un francès que...
2: És com el Dembélé, però en Futbol Sala.
1: Crec que és una mica així de raro, també. No té el coco molt fi, jo crec, perquè el va descobrir amb Sur Antonio, no ho sé, Velasco de cognom, que va entrenar al Barcelona, i va anar a França i va dir, aquest tio és bo, fitxeu-lo. I sí, té cosetes, perquè a més és molt espigat, és molt alt.
2: Sí.
1: Sembla més o de bàsquet o de futbol, un davanter centre de futbol.
2: Sí, sí.
1: Perquè per Futbol Sala normalment no n'hi han de tan alts.
3: Clar.
1: I bé, molt bé, guanyaran la Lliga, sembla. I al final, força bé.
2: Molt bé, i després, sobretot, també, abans que no ens recordem de la volta ciclista femenina que ha acabat...
1: Aquesta noia, mira...
3: Paula Blasi.
1: La ràdio més escoltada de Catalunya ahir li va dir de Cornellà. Quina vergonya.
3: Les Esplugues.
1: Llàstima que no sigui de Sant Just, ja només ens faltaria això.
2: Sí, però, espectacular. Ojo, Volta a Catalunya, 3 etapes, la segona ja la vaig veure, l'arribada a Andorra, duríssima.
1: És que el coll de la Creueta és molt dur, es veu, eh? Van arribar a la Molina, que la Molina es veu que no és res.
2: Va fer dos o tres rebrincades que la van seguir, però al final va tirar, li va treure un minut i mig a la segona i s'emporta la Volta de Catalunya i ara pues, se'n va cap al Tour femení.
1: Aviam el Tour femení, què fa i què li deixen fer l'equip?
2: Sí, perquè jo no crec que vagi com a líder,
1: sèrie. Líder, el cap de files no, però és tan bona que jo no sé com ho faran.
2: Bueno, si veuen que es troba bé i la deixen escapar...
1: Jo crec que la primera etapa de muntanya diran, bueno, ajudeu-vos entre vosaltres i aquí ja decidirem qui és la líder, perquè aquesta noia és bona, 23 anys.
3: Sí,
1: i deu ser el Mallot, perquè saps de quin equip és de l'Emirates, com el senyor Tadej Pogacar, que corre el Tour de Suïssa a preparació pel Tour i a la primera etapa m'ho rebenta tot, ja ataca 70 quilòmetres i els hi treu 2 minuts i pico ja amb tots. De 5 etapes en guanyar 3 i està clar que és el màxim favorit pel Tour, que el dia 5 tenim aquí
3: passa per
1: festa,
3: Sant Just,
1: no?
3: Correcte, sí, al matí amb una celebració a Avinguda Indústria a la placeta del Walden i a partir de les 3...
1: Placeta Walden, espero que sigui més placeta del Walden que Avinguda Indústria, perquè el Tour passa per la carretera.
3: No,
1: la
3: celebració al matí és Avinguda Indústria.
1: I què faran? Sabem què faran?
3: Sí, hi haurà activitats. Les cosetes es regalen amb la passada de la caravana a partir de les 3. Aproximadament.
1: Sí, però això ho regala la caravana.
3: Sí, exacte,
1: i
3: efectivament.
1: I aviam què regala. No?
3: Sí, sí. Més de 150 caravanes que passen cotxes.
2: 3 al migdia, amb tot el caloret.
3: El caloret fa llet.
1: Tan tard passa la caravana, no passen abans.
3: Dos i algo, tres.
2: Digues que el Pol té que ser una mica abans.
3: Sí.
1: Home, sí, digue'ls que abans. No, per tema del calor.
3: Ara
1: parlem.
3: Home, és
1: que jo he hagut de treballar a les 8 i algo.
3: Gestionem, ara gestionem. Companys, gràcies. Ens escoltem la setmana vinent. Bona revetlla.
1: Vinga,
2: bona revetlla.
3: I fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dilluns 22 de juny. Us ha estat parlant Daniel Martínez al llarg d'aquestes 3 hores i de fet avui hem parlat de les notícies de Sant Just com cada dia en el primer tram del programa on també hem destacat les portades dels diaris, hem fet les efemèrides i el temps. Tot seguit, avui a la segona hora del programa hem tingut l'entrevista del dia Luis Alonso, hem parlat del guanyador del cartell de Festa Major 2026 i també hem parlat de ciència, menjant bigata. Hem tancat el magazín d'avui
0: amb Salut al Dia, el programa del mes de juny amb el cap de Sant Just, i també de Tertúlia. Hem estat doncs, fins ara la una del migdia amb Pol Brull i també amb el Richi Gafarot. Hem fet Tertúlia Esportiva. Tornem demà, 23 de juny, aquí a Ràdio d'Esvern. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Les autoritats recorden els requisits per fer fogueres la nit de Sant Joan. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 22 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. El transport públic reforçarà el servei durant la revetlla de Sant Joan. Amb metro, tram, ferrocarrils, rodalies i nitbus amb oferta ampliada. Sant Just acollirà una jornada dedicada al kickboxing i les arts marcials. El poliesportiu La Bonaigua reunirà el 27 de juny combats de taekwondo, low contact, kickboxing i MMA amb exhibicions i activitats durant tot el dia. Luis Alonso guanya el concurs de cartells de la Festa Major de Sant Just 2026.

0: A les portes de la Revetlla de Sant Joan, que se celebrarà aquest 23 de juny, els agents rurals recorden les principals mesures de seguretat i prevenció per l'encesa de fogueres. La campanya insisteix que totes les fogueres han d'estar autoritzades per l'Ajuntament i que si es troben a menys de 500 metres de terreny forestal també necessiten una autorització específica. Els organitzadors han de contactar amb l'Agrupació de Defensa Forestal del municipi, que comprovarà les condicions de seguretat abans de donar el vistiplau. A més, només es poden cremar llenya, brancatge, fustes i paletes sense pintar, mentre que està prohibit llançar-hi plàstics, cartrons, fustes pintades, roba, gomes, escumes o mobles. La campanya també recorda la celebració de la Flama del Canigó, que arribarà als municipis abans de l'inici de la revetlla. La nit del 23 de juny comptarà amb un dispositiu especial de transport públic per facilitar els desplaçaments durant la revetlla de Sant Joan. A Sant Just, la principal afectació serà el servei ininterromput del tram, mentre que també s'ampliaran els horaris del metro, ferrocarrils, rodalies i els autobusos nocturns. Les línies T1, T2 i T3 del tram, que connecten el municipi, funcionaran sense interrupció des de les 5 del matí del 23 de juny fins a les 24 hores del 24 de juny. Durant la matinada, els tramvies circularan cada 15 minuts entre Francesc Macià i Montesa i cada 30 minuts fins a les terminals. A més, el metro prestarà servei durant tota la nit, ferrocarril circularà fins a les 2, Rodalies reforçarà diverses línies amb més places i trens especials i els nitbus de l'àrea metropolitana i de la Generalitat adaptaran l'oferta per donar resposta a l'augment de la demanda durant la revetlla. La pista superior del poliesportiu La Bonaigua acollirà el 27 de juny una vetllada de kickboxing i arts marcials organitzada pel Taekwondo Sant Just, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. La jornada oberta a tots els públics s'allargarà de les 10 del matí a les 10 de la nit. El programa inclou combats de taekwondo i low contact al matí, mentre que a la tarda i al vespre se celebraran els combats de kickboxing i MMA en ring, amb la participació de lluitadors amateurs i professionals. Durant tota la jornada també hi haurà exhibicions i activitats complementàries. Les entrades es poden adquirir anticipadament o a taquilla, tant per assistir a la jornada de matí com a la de la tarda. El santjustenc i dissenyador Luis Alonso Collado ha estat el guanyador del concurs de cartells a la Festa Major 2026. La seva proposta s'ha imposat en una edició molt participativa on es van rebre més de 27 obres diferents. El disseny guanyador es convertirà en la imatge oficial de la festivitat, protagonitzant tota la comunicació exterior, les banderoles, els programes de mà i la contraportada del butlletí municipal del mes de juliol. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, Luis Alonso ha explicat que la inspiració pel cartell va néixer de manera espontània jugant amb les seves filles. L'autor ha volgut combinar tècniques analògiques i digitals per donar vida a la seva obra.
1: Bueno, a mi m'agrada sempre intentar barrejar el que és la tècnica analògica a la digital, no? Perquè si no sempre estàs a la pantalla i acaba cansant. I això va sorgir doncs, perquè tenia aquí uns papers de colors de les meves filles, que sempre estem fent manualitats i història, i vaig pensar, home, la textura i la silueta que queda quan tragues un paper així amb la mà és com molt irregular i molt com juganera. I quasi sembla que sigui com confeti. Aquesta va ser la connexió a la festa. I és com trossets de paper, de colors, que semblen confeti. I ja dona aquest punt de vida. I llavors li posa de color. I després l'altra capa, que són les coses culturals, diguéssim, o el que la gent fa, no? Que són doncs, els gegants i els correfocs i els focs artificials i tal, que és com la festa, no?
0: A sobre del fons colorit, el dissenyador va dibuixar digitalment amb l'iPad diverses figures emblemàtiques de la cultura popular local. Luis Alonso compta amb una dilatada experiència des dels 24 anys en el sector del disseny gràfic i la il·lustració. Després de treballar durant una dècada com a dissenyador intern per una gran empresa, actualment treballa com a professional autònom, col·laborant sovint amb diaris i revistes d'Alemanya. Tot i residir actualment fora, manté un fort lligam amb Sant Just, on viuen els seus pares i germans, fet que converteix aquest premi en un reconeixement molt especial per ell.
1: Normalment em presento a concursos de cartellisme o d'alguna història així. No ho sé, a l'any, dos o tres, cauen segur, perquè m'agrada i normalment hi ha un bon premi. I sí que m'hi dedico a això. No sé, des dels 24 anys treballant d'això. I sí, he estat dissenyador en una empresa gran, fent tot el material de màrqueting i tal, durant quasi 10 anys, i ara últimament faig més il·lustració i més branding o projectes tancats per marques o clients així de freelance, però no per una empresa. Sí, em dedico a il·lustrar i a dissenyar. Les il·lustracions normalment són per diaris o revistes d'aquí d'Alemanya i també algun projecte així que pugui sortir d'algun conegut o alguna empresa que necessiten il·lustracions.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. El Parc de les Basses de Sant Pere acollirà la Revetlla de Sant Pere el divendres 26 de juny amb una programació que combinarà sopar, música en directe i sessió de DJ. L'activitat començarà a les 9 de la nit i s'allargarà fins a les 3 de la matinada de dissabte 27 de juny. La Revetlla començarà amb una botifarrada popular amb un preu de 6 euros, organitzada per l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King. A les 10 de la nit actuarà l'orquestra Orga de Gats i de 12 a 2 quarts de 2 la música anirà a càrrec de DJ Smoked. L'activitat és organitzada per l'Ajuntament de Sant Just amb la col·laboració de l'Associació de Veïns i Veïnes de les Basses de Sant Pere. La regidora de Junts a Sant Just d'Esvern, Raquel del Riu Campillo, ha explicat als micròfons de Ràdio d'Esvern el posicionament del seu grup municipal respecte al ple de maig. Tot i valorar positivament que es dinamitzi l'habitatge de protecció oficial en un context d'emergència residencial, la formació es va abstenir en l'aprovació de les bases generals per l'adjudicació de lloguer públic. El principal motiu de l'abstenció és el requisit d'antiguitat de l'empadronament. Des de Junts reclamen que s'exigeixin 10 anys d'arrelament al municipi per poder accedir a aquests pisos, en lloc dels 3 anys que preveuen les bases aprovades inicialment pel govern local.
2: Com que nosaltres, evidentment, estem a favor que es dinamitzi el tema de l'habitatge de protecció oficial, no? Estem, com sabem tots, en una emergència d'habitatge, doncs en principi és una bona notícia. El que passa que nosaltres ens vam abstenir en aquest punt del ple perquè el que es va portar a aprovació van ser unes bases generals, que està molt bé, però després és molt important que es concretin en cada promoció específica de manera correcta. En concret, a nosaltres ens hauria agradat que es pogués incloure el criteri de 10 anys d'empadronament per poder tenir accés a aquests habitatges, que és una mesura que ja hem portat nosaltres també com a Junts al Parlament, i no els 3 anys que hi havia en aquestes bases. Ens sembla que és un punt molt rellevant perquè la gent de Sant Just pugui accedir a aquests habitatges i per això, doncs, evidentment, no vam votar-hi pas en contra perquè, com he dit, som conscients d'aquesta emergència i s'han de fer passos per tirar endavant l'accés a l'habitatge per la població de Sant Just, però al final ens vam abstenir.
0: Durant l'entrevista, la regidora també ha repassat altres punts clau de l'activitat municipal que es va debatre en la darrera sessió plenària. Va parlar dels horaris d'activitats. Junts ha votat a favor de la mediació de l'ordenança, destacant que finalment s'ha regulat el problema de convivència de les cuines fantasma a la carretera Reial. Pel que fa als equipaments socioculturals, el grup s'ha abstingut en el nou reglament d'ús perquè el consideren massa enrevessat i difícil d'aplicar per les entitats locals. I pel que fa a la diada de l'11 de setembre, del Riu celebra que, gràcies a un prec conjunt de l'oposició, l'acte de reconeixement a entitats es traslladarà al vespre del dia 10 per reservar l'11 exclusivament a la diada.
2: En els últims anys, el dia de l'11 de setembre, s'ha estat celebrant simultàniament, diguéssim, la Diada Nacional de Catalunya i el reconeixement a persones i entitats. Nosaltres, la veritat és que com a iniciativa, aquest reconeixement a persones i entitats el trobem molt encertat i el valorem molt i creiem que s'ha de fer, però ja havíem estat dient des de feia temps que el que no creiem adequat era que es celebrés el mateix dia de la Diada Nacional de Catalunya. La Diada Nacional de Catalunya és una festa de caràcter propi i, a més, reivindicatiu, i hi ha molts altres dies en què es pot arribar a fer el reconeixement a persones i entitats. Al final, en el ple passat, amb un prec conjunt presentat per la CUP Esquerra Republicana i nosaltres, Junts per Catalunya, es va tornar a plantejar aquesta possibilitat i finalment se'ns va confirmar allà mateix en el ple que així es faria. I per tant, se separarà la festa, la celebració o reconeixement a persones i entitats es farà el vespre anterior, el dia 10, i el dia 11 de setembre quedarà reservat exclusivament a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya.

0: de persones i equips homenatjats han estat fetes pels mateixos clubs i entitats esportives del municipi. A l'hora de seleccionar els reconeixements, s'han tingut en compte tant els resultats esportius com valors com l'honestedat, la perseverança, la il·lusió i la convivència. L'acte vol esdevenir un espai de reconeixement al teixit esportiu local, posant en valor la tasca dels clubs i fomentant valors com el respecte, la tolerància i la integració a través de l'esport. L'alcalde de Sant Just, Joan Masaganyes, ha anunciat als micròfons de Ràdio d'Esvern la seva voluntat de presentar-se a la reelecció per les properes eleccions municipals del 2027. Masaganyes ha detallat que, tot i que la decisió final depèn de la militància del Partit dels Socialistes de Catalunya, el procés intern s'iniciarà properament amb la previsió de formalitzar la seva candidatura al febrer de l'any vinent. Durant l'entrevista, l'alcalde ha repassat els principals acords del darrer ple municipal de maig. Entre aquests, destaca l'aprovació inicial de les bases per l'adjudicació d'habitatges de lloguer en protecció oficial de gestió pública, una mesura que pretén agilitzar l'ocupació dels pisos que quedin buits.
1: Era un pas que havíem de fer perquè nosaltres tenim, ja comencem a tenir un parc d'habitatge de lloguer prou significatiu com perquè busquem uns mecanismes a l'hora d'adjudicar habitatges que es van quedar buits que siguin lo suficientment àgils i efectius com perquè, sobretot ara en un moment de molta necessitat d'habitatges, doncs aquest parc estigui al 100% ple. Amb aquestes bases el que intentarem és establir uns mecanismes, insisteixo, que siguin àgils i que ens permetin ocupar de manera molt ràpid els habitatges conforme aquests es vagin quedant buits. No? Uh-huh. Bé, són procediments que estan regulats. De fet, una part molt important d'aquestes bases, al final, és aplicació de normatives superiors, sobretot de la, aprovades pel Parlament de Catalunya o la Generalitat de Catalunya, i precisament el fet de que a vegades no acabin de ser tot lo ràpides que voldríem, ve donat per aquest fet de que s'estableixen uns criteris d'equitat i d'igualtat en l'accés, igualtat d'oportunitats, doncs, molt estrictes i s'han d'acreditar, i això és el que fa que a vegades aquests procediments s'allarguin més al compte. No?
0: Així mateix, s'ha aprovat la modificació de l'ordenança d'horaris d'activitats per regular els serveis de repartiment a domicili. La nova normativa limitarà l'activitat dels repartidors a partir de les 11 per garantir el descans veïnal.
1: El cas de l'ordenança d'activitats, l'objectiu és doncs evitar les molèsties que generen determinades activitats a Sant Just, sobretot activitats que estan en trama urbana, estan en llocs on hi viuen persones i tenen un ús molt orientat a donar servei a domicili. Això vol dir, en el context actual, gran afluència de riders, gran afluència de motocicletes, que evidentment generen molèsties al veïnat. I el que pretenem amb aquesta ordenança és regular millor aquestes activitats, que ara tenien uns horaris molt extensos, perquè a partir de les 11 de la nit, que és una hora que considerem que ha de començar a haver-hi silenci a l'espai públic, doncs quedin limitat aquesta entrada i sortida permanent de vehicles motoritzats, que són els que distorsionen el descans veïnal.
0: Un dels punts més complexos ha estat la ratificació dels decrets d'alcaldia relatius als recursos de cassació davant del Tribunal Suprem pel desenvolupament urbanístic del front nord de la carretera Reial. Segons Masaganyes, aquest pas és clau per guanyar temps i evitar que s'aturin les obres de construcció dels 169 habitatges assequibles previstos a la zona. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les empreses ja poden optar des del 18 de juny a una nova convocatòria d'ajuts per la retirada d'amiant en béns immobles. La línia de subvencions té com a objectiu facilitar la substitució de cobertes amb amiant i afavorir la posterior instal·lació de sistemes d'energia solar. Els ajuts cobreixen la retirada, el transport i la gestió dels residus per part d'empreses autoritzades amb imports de fins a 30.000 euros per immoble, en funció dels metres quadrats retirats. Les subvencions s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a exhaurir el pressupost disponible, fet que permet a les empreses combinar l'eliminació de l'amiant amb la transformació energètica de les seves instal·lacions. Des de la taulada, el Servei Públic d'Assessorament en Energies Renovables de l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'ofereix orientació sobre els requisits de la convocatòria i assessorament per valorar el potencial solar de les cobertes dels edificis. Després de l'èxit assolit amb la producció del musical Matilda, la Factoria de Teatre de l'Ateneu de Sant Just continua apostant pel teatre musical amb un nou projecte adreçat al talent jove del municipi. L'entitat ha obert la convocatòria de càsting per la producció de High School Musical, una versió que serà completament adaptada al català, tant pel que fa al text com a les cançons.

0: Després de l'èxit, perquè va ser fabulós, el musical Matilda, tant a nivell de càsting, que es van apuntar vora 50 nens i nenes d'aquí del municipi. I després de tota la selecció, ens vam quedar amb 25 i el projecte va ser molt, molt, molt, molt preciós.
1: És que ha sigut tan preciós que ara hem pogut obrir un grup de teatre musical amb aquests nens. Fins ara, a final de curs, hem estat això fent teatre amb ells. O sigui, ha sigut com molt, molt preciós i creiem que podem fer això amb nens pues, adolescents, com a la franja no, que ens falta.
0: Sí, perquè vam agafar de 7 a 14, però a partir d'aquí ja hi ha la companyia Mare Meva, que deu d'estar al voltant dels 25 anys, més
1: sí,
0: o menys.
1: No?
0: Més o menys. Després també està Quart Passadís, no? Que potser va fins a... Bueno, jo vaig participar, ja tinc uns anys, però el Roger Cònsol em sembla que és el que està amb vora els 40, una cosa així, aproximadament.
2: I,
0: després,
2: veritat,
0: i després està Just Teatre, també, i bueno, Pastorets, que agafa moltes edats.
1: Sí,
0: i
1: però justament fa... els adolescents és complicat, eh? O sigui, no hi ha tants adolescents. És com que és una etapa que cada cop deixen...
0: Sí, però nosaltres ho hem de provar.
3: El procés de selecció consta de dues fases diferenciades. La primera fase es durà a terme de manera virtual i el termini de presentació de candidatures finalitza el pròxim 30 de juny. Les persones interessades han de tenir entre 13 i 24 anys. Han d'omplir el formulari d'inscripció disponible al lloc web oficial de l'entitat i adjuntar uns materials en concrets. La segona fase consistirà en unes proves presencials que tindran lloc els dies 8 i 9 de juliol a partir de 5:45 de la tarda. En aquesta instància, els joves seleccionats hauran de defensar un monòleg i interpretar un tema del mateix musical. Els assajos de la producció es concentraran durant els mesos de setembre, octubre i novembre. Es duran a terme els dilluns de 8 a 9 de la nit i els dijous de 7 a 10:15. Les representacions finals de l'obra estan programades pels dies 27, 28 i 29 de novembre a la sala del Cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. Amb aquesta nova iniciativa, l'Ateneu busca no només fomentar la pràctica teatral entre els adolescents, sinó també crear nous vincles i aproximar el sector més jove de la població a l'activitat associativa i cultural de l'entitat santjustenca. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Avui a les 7 de la tarda, demà, a les 7 de la tarda, demà dimarts 23 de juny, es rebrà la flama del Canigó a la plaça Malaret. I a les 8 del vespre hi haurà sopa de revetlla a Mas Lluí, al carrer Maria Montessori. I a partir de les 9 de la nit se celebraran també les revetlles de Sant Joan, una al Parc Maragall organitzada per l'Ajuntament i una al Parador organitzada pel Casal Popular La Sala. Dijous 25 de juny a les 6 de la tarda se celebrarà el ple municipal ordinari del mes de juny a la sala de sessions, a les 6 amb el torn obert de preguntes de la ciutadania i a les 7 amb el ple municipal. I divendres 26 a les 5 de la tarda, concert de primavera al Centre Social El Mil·lenari, amb la Coral Harmonia. A les 5 de la tarda, divendres de jocs, a l'Espai Trobada del Casal de Joves, amb activitat de Ciudadeles. I divendres a 8:45 de la nit es farà música en directe al Vinar, al carrer Rosa de Luxemburg, número 2, dins la programació de terrasses musicals. I divendres a partir de les 9 de la nit, revetlla de Sant Pere a les Basses de Sant Pere. I a les 10 de la nit comença la nit oberta al casal el divendres, a la sala Utopia del Casal de Joves. Passem a les activitats del cap de setmana. El dissabte 27 de juny, a partir de les 10 del matí, vetllada de kickboxing i arts marcials a la pista superior del poliesportiu de la Bonaigua. Dissabte a les 12 del matí, música en directe al bar Los Pinos, al carrer Major, número 2, dins la programació de terrasses musicals. I també música en directe a les 8 del vespre, el dissabte, al Sant Boran, al carrer Jacint Benavente, número 3. Diumenge 28 de juny a les 11 del matí se celebrarà el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, a l'esplanada del Casal de Joves. I per acabar, les activitats de la Setmana Sant Just, el diumenge 28 de juny a les 7 de la tarda, música en directe al bar de Can Ginestà dins la programació de terrasses musicals.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Les autoritats recorden els requisits per fer fogueres la nit de Sant Joan. El transport públic reforçarà el servei durant la revetlla de Sant Joan. Metro, tram, ferrocarrils, rodalies i nitbus ampliaran l'oferta la nit del 23 de juny per facilitar els desplaçaments, amb servei ininterromput del tram a Sant Just. Sant Just acollirà una jornada dedicada al kickboxing i les arts marcials. El poliesportiu La Bonaigua reunirà el 27 de juny combats de taekwondo, low contact, kickboxing i MMA, amb exhibicions i activitats durant tot el dia. Luis Alonso guanya el concurs de cartells de la Festa Major de Sant Just 2026.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 22 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. I mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

antigues maneres de transportar-se. Ja no podem més d'haver d'anar a peu, cavall o carruatge. Amb dues rodes i a pedalades i un velocípede que et dugui a totes bandes. Amb aquest ragtime mai no te'n canses.

M'agrada bastant. Porta'm amb el velocípede. Escolta, Carles, porta'm amb el velocípede. Mola més que la màquina de vapor, l'electricitat i els telegrames. Porta'm amb el velocípede. Escolta, Carles, porta'm amb el velocípede. Millor que la penicilina i el sifó.

0: L'exministre i exmà dreta de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, condemnat a 24 anys de presó per corrupció al cas Mascaretes. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Primera condemna per corrupció i, a més, condemna molt dura contra qui va ser estret col·laborador de Pedro Sánchez en el seu camí per recuperar el control del PSOE primer i per arribar a la Moncloa després. El Suprem castiga, com dèiem, amb 24 anys de presó José Luis Ábalos. En canvi, premia el comissionista del cas, Víctor de Aldama, que podrà esquivar la presó, Joan Bota.
2: El Suprem s'agafa a la confessió d'Aldama per fonamentar una sentència per organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació contra Ábalos per haver muntat una trama de cobrament de comissió a canvi de contractes milionaris de mascaretes durant la pandèmia. Coldo García, col·laborador d'Ábalos, ha estat condemnat a 19 anys.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: Desconcert i malestar a les files socialistes per la diferència de condemnes. El PSOE i el govern espanyol es desmarquen d'Ábalos, diuen que qui la fa la paga, però ara posen el focus en la rebaixa a Víctor de Aldama i critiquen que surt a compte ser corruptor per esquivar la presó. El Partit Popular aprofita la sentència per tornar a demanar la dimissió de Pedro Sánchez. Feijóo descarta, però, la moció de censura i demana als socis que moguin fitxa. Sentim Alberto Núñez Feijóo i el ministre Óscar Puente.
4: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
6: A cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: Bé, doncs tot això el mateix dia en què el Consell General del Poder Judicial ha obert la porta a expedientar el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit que els policies que escorten Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja.
7: El sector progressista de l'òrgan de govern dels jutges s'ha imposat amb el vot de qualitat de la seva presidenta i ara serà la comissió disciplinària del Poder Judicial la que decidisca si li obre expedient a Peinado i si el multa per una falta de consideració greu contra la policia espanyola. Però el jutge ja va per feina i ha citat per dimecres que ve la parella de Sánchez perquè li lliure el passaport només hores després que el president espanyol comparegui al Congrés pels casos de corrupció.
0: I el Regne Unit, Keir Starmer, confirma la seva dimissió com a primer ministre britànic i també com a líder del Partit Laborista, després de perdre la confiança dels seus propis companys.
2: Ara els laboristes inicien un procés per buscar-li substitut amb l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, com a favorits.
0: Londres, Quim Olivares.
8: Sí, un procés que començarà el 9 de juliol. Si només hi ha un candidat, el nom que sona és Andy Burnham, l'actual alcalde de Manchester, podria ser primer ministre pocs dies després del 16 de juliol, el dia que acaba el termini per presentar candidatures a les primàries laboristes.
0: Mentrestant, a Colòmbia, l'extremista Abelardo de la Espriella ha guanyat per la mínima les eleccions presidencials en un nou capítol de l'expansió de l'extrema dreta a l'Amèrica Llatina. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
9: Sí, Colòmbia ja té el carnet del club de les extremes dretes llatinoamericanes. Al costat de Xile, l'Equador, El Salvador i l'Argentina, l'esquerra perd el poder aconseguit fa 4 anys per primera vegada al país andí en 200 anys d'història.
0: I de tornada cap aquí, al Catalunya migdia, també us parlarem dels vesprejos.
2: Els empresaris de l'oci nocturn demanen que se'ls apliqui la mateixa regulació que les discoteques pel que fa a les insonoritzacions o a la contractació de personal de seguretat, sobretot quan inclouen punxadiscos o barres, encara que siguin restaurants o clubs esportius.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports que, un dia més, Marta García estaran molt centrats en el Mundial de Futbol.
10: Lamine Yamal, protagonista en la victòria d'Espanya davant l'Aràbia Saudita, i amb Luis de la Fuente, el seleccionador, encantat amb el blaugrana. A les pròximes hores hauran de jugar d'una banda l'Argentina, la vigent campiona, i de l'altra França, una de les favorites, ho repassarem tot. Avui també toca ACB, tercer partit de la final de bàsquet, i també viurem un nou èxit de Marc Márquez el cap de setmana en el Mundial de MotoGP i de Paula Blasi en la Volta Ciclista a Catalunya.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia, doncs complicada, perquè un accident entre dos camions i dos turismes a l'AP7 a Barberà en sentit sud provoca cua de més de 13 quilòmetres des de Granollers. Atenció, perquè la C32 a Mataró està tallada també per un accident sentit Girona i tenim aturades a la C33 i C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, tot d'entrada cap a Barcelona, molt carregades també les dues rondes.
0: I ens falta el tema del que avui tothom parla, el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Tothom en parla, perquè Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Com havíeu anunciat, ja tenim aquí el pic de l'onada de calor.
13: Doncs sí, ara mateix les temperatures són les més altes del que portem d'episodi de calor i demà, atenció, començaran a baixar, però el començar a baixar...
0: No farà fresca, eh? No farà fresca. No.
13: No, no, que ningú s'ho esperi, simplement ho notaran els termòmetres i perdrem un o dos graus dels que tindrem avui. Avui probablement les més altes en alguns observatoris del Segrià al voltant de 42. Si arribéssim a 43,8, cosa que no sembla factible, igualaríem el rècord absolut mai enregistrat en un mes de juny a Catalunya, que data de l'any passat. I és que aquest segle anem rècord rere rècord. Ara mateix 40 a Vinebre i anirà pujant una miqueta més i atenció a la possibilitat d'alguna tempesta d'aquestes seques amb fortes ventades aquesta tarda al Prepirineu o l'àrea del nord de la Catalunya central i Ponent. I la Revetlla de Sant Joan sense pluja i molt càlida.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El Tribunal Suprem condemna a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per la compra irregular de mascaretes durant la pandèmia i a 19 anys de presó el seu exassessor Koldo García. El tribunal ha subscrit al peu de la lletra la petició de penes que demanava la Fiscalia. Condemna, doncs, dura per Ábalos i per García. En canvi, el Suprem salva de la presó el comissionista confés, Víctor de Aldama, per haver col·laborat durant la investigació. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Com argumenta el Suprem aquesta condemna?
3: Doncs és una sentència per unanimitat, és a dir, els 7 magistrats estan d'acord en la condemna i consideren provat que Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama van muntar una organització criminal en plena pandèmia i van aprofitar l'autoritat d'Ábalos com a ministre i la seva influència com a número 3 del PSOE. Gràcies a això, diversos organismes del Ministeri de Transports van comprar 13 milions de mascaretes a l'empresa de Víctor de Aldama i l'empresari pagava comissions al ministre a canvi d'aquests favors. Això és el que diu el Tribunal Suprem, que dona per acreditat que Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys a Ábalos, a més del lloguer del pis de la seva nòvia, Jessica Rodríguez, o un xalet a Cádiz. Els jutges basen aquesta condemna en gran part amb la confessió, les explicacions que va fer Víctor de Aldama, avui en surt premiat, esquiva la presó i ho ha celebrat així.
14: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre Álvaro Secoldo, digo que espero que los demás estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
3: El comissionista confés no trepitjarà la presó a canvi de fer un any de treball en beneficis a la comunitat i tampoc haurà de tornar els 4 milions d'euros de comissions de les mascaretes, un futur en canvi molt diferent per a Ábalos i Koldo García, que recordareu ja fa 7 mesos que estan empresonats. Per ells, el Suprem ha optat pel càstig més dur, 24 anys de presó per l'exministre i 19 pel seu assessor, és la pena exacta que demanava la Fiscalia per ells. Al final del judici, l'exministre Ábalos ja va donar per feta la seva condemna.
15: Es imposible defenderse, porque evidentemente toda esta causa creo que estaba predeterminada. Los juicios paralelos constituyen toda una perversión.
3: I avui, en aquesta sentència de 224 pàgines que firmen, entre d'altres, el jutge Manuel Marchena, acaba també amb un retret polític. Casos de corrupció com aquest erosionen l'arquitectura democràtica de l'Estat, diu el Suprem, i suposen un greu deteriorament de la confiança ciutadana en la política.
0: Aquesta condemna és la primera contra un ministre de Pedro Sánchez. I no estem parlant d'un ministre qualsevol. Ábalos era la mà dreta del president espanyol, tant al govern com al Partit Socialista, durant la primera etapa a la Moncloa, però el PSOE el va deixar caure quan les sospites per corrupció es van fer evidents. Avui la direcció dels socialistes marca distàncies amb Ábalos i fa pinça amb els aliats parlamentaris per criticar la recompensa a Víctor de Aldama, Albert Prat.
16: Sí, el més contundent fins ara ha sigut el ministre Óscar Puente.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
6: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera.
17: ni más ni menos.
16: Els socialistes posen el crit al cel contra el Suprem per haver premiat el Dama sense presó a canvi de confessar els fets d'una sentència que ha enxampat Pedro Sánchez enmig d'un acte sobre fons europeus.
18: El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado.
16: El president espanyol ha evitat fer cap referència sobre la condemna. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha forçat una compareixença per tornar-li a exigir que plegui.
4: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
16: I els aliats del govern espanyol també es fan creus que el Dama hagi sortit ben parat d'aquesta causa, començant per Aina Vidal de Sumar.
19: Insisto en que resulta incomprensible que los defraudadores y corruptores habituales se salgan una vez más de rositas.
16: I el cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, està convençut que investigats com Leire Díez en prendran nota. Això sí, Rufián ha llançat un nou avís a Sánchez. Li pregunta si val la pena aguantar la legislatura o simplement està resistint.
0: Aquesta condemna a José Luis Ábalos ha eclipsat la que havia de ser la notícia judicial del dia i que el govern espanyol rebia amb satisfacció. La decisió del Consell General del Poder Judicial d'obrir el camí per sancionar el jutge del cas Begoña Gómez. L'òrgan de govern dels jutges estudia si empren o no accions disciplinàries contra Juan Carlos Peinado per haver dit que els escortes de la parella de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir i haver justificat així que li retirava el passaport. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja.
7: Què tal? Bon dia. La votació ha tornat a dividir la cúpula del Poder Judicial. Esta vegada s'ha imposat el sector progressista al conservador pel vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló. El que han acordat és traslladar a la Comissió Disciplinària del Poder Judicial la interlocutòria de Peinado per decidir si les seues afirmacions sobre la policia espanyola són una falta de consideració greu contra les institucions de l'Estat. Serà esta comissió que decidirà també si li imposa una sanció, que pot ser una multa econòmica, una suspensió temporal o el trasllat a un altre jutjat. També podria arxivar l'expedient, que en qualsevol cas tindrà un efecte molt limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol i el PSOE confien que el Poder Judicial prengui mesures contra el jutge del cas Begoña Gómez, a la qual continuen defensant davant del que qualifiquen com una investigació anòmala i una campanya de desgast contra la dona del president espanyol. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
20: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
7: Precisament l'Audiència Provincial de Madrid té sobre la taula diversos recursos per decidir si atura o no el judici al jurat popular contra la parella del president del govern espanyol. Peinado ja va per feina i avui mateix ha citat Begoña Gómez per dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport. És el mateix dia que al matí Sánchez compareix al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
0: D'aquí a 2 minuts serà 2:15 de la tarda. Mentrestant, el Regne Unit es prepara per tenir el 7è primer ministre en només una dècada. El laborista Keir Starmer ha anunciat la seva dimissió després d'intenses pressions tant del seu gabinet com del seu propi partit. Es mantindrà el càrrec fins que hi hagi un substitut, un procés que s'obre el dia 9 de juliol. L'únic aspirant i favorit a hores d'ara és l'alcalde de Manchester, Andy Burnham. Starmer va arribar al poder fa 2 anys com a líder del primer govern laborista en 14 anys. Avui ha anunciat la dimissió just la vigília del 10è aniversari del referèndum del Brexit. Londres, Quim Olivares.
8: Hola, bon dia. Starmer dimiteix com a líder del Partit Laborista i com a primer ministre, però no amb efectes immediats. Com li demanava el partit, continuarà al capdavant del país mentre es tria un substitut. Aquí no hi haurà eleccions anticipades, sinó que el Partit Laborista escollirà el substitut. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un candidat, Andy Burnham, ja ha dit que s'hi presenta, podríem tenir primer ministre pocs dies després del 16 de juliol. Starmer, que s'ha emocionat al parlar de la seva família, ha promès tot el suport al substitut.
21: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
8: La dimissió de Starmer portarà el 7è primer ministre en 10 anys al Regne Unit. Andy Burnham és el més ben situat. De fet, un altre dels possibles rivals, l'exministre Wes Streeting, ja ha dit que dona suport a l'alcalde de Gran Manchester.
0: Més coses de la informació internacional. L'extrema dreta llatinoamericana continua avançant, ara a Colòmbia. El president electe, Abelardo de la Espriella, ha anunciat l'inici d'una nova era i el compromís de governar per tothom després del parèntesi de 4 anys d'esquerres. Ha estat de matinada quan s'ha confirmat la seva victòria en la segona volta per un estret marge, uns 250.000 vots, i el seu rival, Iván Cepeda, ha reconegut a mitges la derrota. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca, bon dia.
1: Bon dia. Colòmbia se suma al club de països llatinoamericans d'extrema dreta com El Salvador, l'Equador, Xile i l'Argentina. El recompte de vots aquí a Colòmbia ha estat agònic, milimètric, d'altíssim voltatge i molt ràpid. I és que el sistema colombià es basa en un recompte ràpid en funció de meses electorals, testimoni que marquen tendència. Escoltem el guanyador, el president electe d'extrema dreta de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, i el derrotat a les urnes, excandidat ja presidencial d'Esquerres, Iván Cepeda.
17: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
22: Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio. Vamos a la movilización social. Vamos a continuar construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia.
1: El que ha quedat clar és que...

0: De la Casa Blanca celebra que no hi hagi hagut incidents armats rellevants al sud del Líban en les últimes hores, però admet que aquest front és el més inestable i insta el règim iranià a lligar curt la milícia xiita, però no posa deures a Benjamin Netanyahu.
1: Creiem, és clar, que caldrà molta feina per arribar a un punt on la integritat territorial i la sobirania del Líban estiguin protegides, la seguretat d'Israel estigui protegida, i això requerirà una certa coordinació amb les forces armades libaneses i també requerirà que els iranians controlin Hezbollah.
0: El president iranià Masoud Pezeshkian viatjarà demà al Pakistan, mediador en les converses, per continuar les consultes sobre el procés.
2: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, anem a la publicitat i en tornar posarem xifres a la sensació que tots teniu ara mateix escoltant-nos. Fa molta calor.
3: Catalunya migdia.
4: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
5: Aquest estiu, la gran pregunta és...
6: híbrid o elèctric?
5: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugis climàtics o al telèfon 010.
9: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Ep, esperes les notes de les FAO? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat. Unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: La tarda de Catalunya Ràdio.
13: Com es diu el teu fill?
14: Es diu Fortià.
13: Fortià, ja hem acabat.
14: Ja hem acabat. És que està patint una mica la conciliació familiar.
13: No, molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
14: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
15: Moltes gràcies.
14: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
12: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: La millor hora del dia.
12: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: Falten 9 minuts per arribar a 2:15 de la tarda. L'onada de calor que afecta Catalunya arriba avui al seu punt àlgid. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un episodi d'altes temperatures que s'allargarà com a mínim fins dimecres, Toni Fortesa.
16: Des del Meteocat alerten que avui les temperatures, i posem xifres com deies abans, poden superar els 35 graus a bona part de l'interior del país i que es podrien enfilar per sobre dels 40 al Pla de Lleida, la Catalunya Central i el Prelitoral. Protecció Civil insisteix en la necessitat d'evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i procurar estar-se en espais frescos. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, demana també estar alerta durant tota la setmana.
17: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
2: Però és que, a més de la calor, el risc d'incendis està a nivell molt alt a bona part de Catalunya.
16: Sí, i el cos de bombers està destinant efectius de les zones amb menys risc, com Girona, cap a parcs, on preocupa més que es puguin declarar incendis lligats a la sega del cereal, per exemple, com els parcs de Mollerussa, Cervera i Calaf. A més, Imma Soler alerta que aquesta situació d'alt risc d'incendis coincideix amb la revetlla de Sant Joan i demana precaució.
17: Recordar, sobretot, que no està permès les ignicions de foc ni llançar material pirotècnic a menys de 500 metres del bosc. Fer aquest recordatori, que tothom sigui molt vigilant en aquest ús de pirotècnia, d'on són els llocs adequats.
16: L'onada de calor també continua fent estralls a l'estat espanyol, sobretot al nord, on es registraran temperatures 10 graus superiors al que és habitual. A Europa hi ha avisos de perill per altes temperatures a França, Bèlgica i la Gran Bretanya.
2: Bé, doncs aquesta és la situació i en aquest context de calor extrema els pagesos reclamen instruccions més clares per saber quan han d'aturar la feina al camp. Mentrestant, des de l'entitat Fruita amb Justícia Social insisteixen que ningú pot treballar a 40 graus i insten la inspecció de treball a sortir a les finques per comprovar que es compleix la normativa. Lleida, Estela Bussoms.
18: Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a la finca.
19: És l'Osmane i fa 20 anys que treballa com a temporer. Quan hi ha avisos de perill per calor, els horaris per collir fruita s'avancen i cal garantir gorres, aigua i zones d'ombra per als treballadors. Són aspectes que recullen les avaluacions de riscos que han de fer obligatòriament les empreses i quan la temperatura és extrema els treballs s'han d'aturar del tot, però Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, troba a faltar directrius més concretes. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
20: Ara mos deixem el protocol a les nostres mans i que nosaltres decidiguem si hem de parar o no hem de parar. Demanaríem això, que ara mateix unes recomanacions per dir avui, a partir de la una, no podeu treballar. Clar. O no treballeu, recomanem que no treballeu.
19: Recordem que l'estiu passat un temporer va morir per un cop de calor al Segrià quan collia fruita més de 40 graus. L'empresa per a qui treballava va ser una de les 9 que l'any passat es van sancionar a les comarques de Lleida per no complir la llei. Per evitar casos com aquest, l'activista de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo, fa aquesta crida a la inspecció de treball.
21: Que la inspecció estigui als camps. I no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda.
19: L'entitat també reclama que el protocol del govern inclogui mecanismes àgils per poder denunciar incompliments.
2: I encara més coses derivades d'aquestes temperatures. La contaminació de l'aire repunta a Catalunya, en bona part pel canvi climàtic i per la major combustió de petroli. Un informe elaborat per Ecologistes en Acció conclou que 6 de cada 10 catalans van estar exposats durant l'any 2025 a una contaminació que excedeix els nous límits aprovats per l'any 2030 per la Unió Europea, i que tota la població va estar exposada a uns nivells de contaminació que superen els recomanats per l'Organització Mundial de la Salut, Sara Ganyeté.
22: Sí, l'any passat va ser humit i el quart any consecutiu més càlid des que es tenen registres. Una calor extrema que contribueix a augmentar les concentracions d'ozó, el contaminant que més creix. A la calor se li ha de sumar l'augment de consum de combustibles per l'aviació i l'automoció, que l'any passat també va registrar el seu nivell més alt en 15 anys. En aquest context, des d'Ecologistes en Acció creuen que s'hauria de descartar l'ampliació d'aeroports com el del Prat a Barcelona. Miguel Ángel Ceballos és el coordinador de l'informe.
23: Lo que estamos viendo es que la aviación es el principal agente que está incrementando el consumo de combustibles fósiles. Afortunadamente, entre comillas, buena parte de ese consumo de combustibles fósiles no se produce allí donde está el aeropuerto, sino que se produce posteriormente en vuelo. Con lo cual, el impacto en calidad del aire de los aeropuertos suele estar bastante limitado al entorno inmediato.
22: L'informe també recull que les àrees urbanes de Barcelona i el Vallès Baix Llobregat van incomplir el nou límit legal anual de diòxid de nitrogen, però que segueixen sense implementar mesures per pal·liar-ho, com la zona de baixes emissions.
2: Més coses, els estudiants que van fer la selectivitat ara fa uns dies estan pendents de les notes, les confien a saber entre avui i demà, però aquest curs ha augmentat un 60% respecte a l'any passat als alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la seva nota. En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen en l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arribava la nota d'accés.
22: Sí, aquest és el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina, la carrera més demanada i amb una de les notes més exigents. El curs passat, el centre on va quedar més baixa, de fet, va ser a la Universitat de Girona, amb un 12,45 sobre 14.
24: Jo vaig decidir repetir tota la SELEP perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
22: Entre els aspirants a millorar nota també hi trobem alumnes que ho necessiten perquè ara volen canviar de grau. Aquest és el cas de la Valèria, que vol fer publicitat i relacions públiques i es troba que el nou i mig que li va permetre entrar a Ciències Polítiques ara li ha quedat curt.
25: Jo crec que la clau és tenir una bona mitja de batxillerat i a la Selena a assegurar-t'ho, no a treure el que no has tret mai a batxillerat.
22: Demà surten les notes de selectivitat per alguns alumnes probablement avui a la nit i sabran si han aconseguit o no la nota que volien.
2: D'aquí a 3 minuts seran 2:30 i tornem.
12: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí!
0: Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
1: Petardos TM. Més de 50 lots i packs estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM.

0: Quan falta una setmana perquè acabi el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de la immigració, més de 150.000 persones ja n'han presentat la documentació. Ho ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que també ha revelat que s'han resolt tots els expedients ordinaris que s'acumulaven a estrangeria. Delegació del govern espanyol a Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
1: Hola, bon dia. El delegat del govern no ha volgut ser gaire més explícit en la xifra. Vol reservar l'anunci per quan estigui tancat el procés a partir del 30 de juny. Tot i això, Carlos Prieto admet que van fer curt en les previsions.
2: Tant com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
1: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos han fet net i n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000.
0: L'exconseller d'Interior i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, han declarat com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia. És la causa per suposades irregularitats en adjudicacions de l'Ajuntament d'Altafulla. Elena ha declarat que no coneixia prèviament l'aleshores alcalde d'Altafulla ni tenia cap vincle polític. Barcelona, Cristian Roldán.
3: Tant Elena com Herrera han declarat durant més d'una hora cadascun i han respost a les preguntes de defensa i acusació. L'exconseller assegura que abans de les contractacions no coneixia el llavors alcalde d'Altafulla i ara diputat al Congrés, Félix Alonso, qui també està investigat per aquesta mateixa causa. Elena també ha subratllat que tots dos són de formacions polítiques molt diferents i ha recordat que entre el 2017 i el 2019 Elena ni tan sols militava a Esquerra. El seu testimoni també s'ha remès a l'informe d'antifrau que va detectar irregularitats en la contractació, però cap indici de delicte penal. El seu advocat, a més, afegeix que la responsabilitat administrativa d'aquests contractes suposadament irregulars sumaria prop de 600 euros en matèria dels beneficis que se'n van derivar. L'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui com Elena també figura com a administrador d'aquesta empresa Sinergia, ha titllat les acusacions d'injustícia i assegura que ell es va desvincular d'aquesta mercantil el juliol del 2018 i que mai es va encarregar a més d'aquest tipus de contractes. A tots dos se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions menors irregulars per part de l'Ajuntament d'Altafulla per un valor de més de 30.000 euros, una xifra que duplica el llindar màxim que marca la llei per a aquest tipus de contractacions.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la figura de l'expresident Jordi Pujol i el paper de Convergència Democràtica en la història de Catalunya. Ho ha fet a l'acte d'entrega del fons documental de l'antic partit a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Sant Cugat del Vallès, Marta Vallès.
4: Bon dia. Convergència Democràtica de Catalunya ha lliurat tot el seu fons documental. Textos, cartells electorals, material audiovisual, congressos, militants, altes i baixes, un fons històric que queda sota custòdia de l'Arxiu Nacional de Catalunya. L'acte de lliurament l'ha tancat el president Salvador Illa, que ha reconegut la feina del partit que va fundar Jordi Pujol i la figura de l'expresident.
5: El balanç ha estat positiu al país. És a dir, Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui. Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol.
4: Jordi Pujol ha aparegut amb bon aspecte i d'excel·lent humor i ha estat contundent a l'hora de demanar a les noves generacions que continuïn lluitant pel país.
6: Una proposta que avui es fa a molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser i no ho serem, no serem residual. Ens hem de posar en tota rotunditat.
4: També hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas, entre d'altres personalitats.
0: Passant dos minuts de dos quarts, la companyia automobilística Ebro estrena una segona línia de muntatge que permetrà duplicar la producció de la fàbrica de la Zona Franca a Barcelona. Es preveu passar dels 14.000 cotxes de l'any passat a fabricar fins a 30.000 vehicles enguany. A més, a finals d'aquest 2026 o principis del 2027 s'hi començaran a fabricar els primers cotxes elèctrics purs. Serà un utilitari urbà de la marca Ebro i un vehicle tipus SUV del seu soci xinès Chery, Jordi Canal.
7: Sí, aquesta segona línia de producció culmina una inversió de 150 milions d'euros que també ha servit per fer noves seccions de soldadura i pintura de la planta, que és l'antiga Nissan. Rafael Ruiz, president del grup Ebro Motors.
8: Aquesta línia de producció ens dona una capacitat productiva d'uns 20 cotxes per hora i sumada a la línia anterior ara podem estar fent al voltant de 250 cotxes dia. tot això doncs consolida aquesta inversió que hem fet i consolida la reindustrialització de la planta de Nissan.
7: Ruiz destaca que la renovació de la planta s'ha fet sobretot treballant amb proveïdors locals i que ara també es vol fer el mateix amb els components dels cotxes.
8: Pensem que és part de la nostra missió, no? Generar llocs de feina, generar un bon producte, però també generar feina a la indústria local. I ara, els següents anys, el que anirem treballant també en diferents tier 1s i proveïdors és un augment del procés de localització.
7: Actualment, segons la companyia, Ebro dona feina a uns 2.000 treballadors directes i uns 2.000 més d'indirectes.
0: I empresaris del lleure nocturn demanen regular els vesprejos, igual que les discoteques. La patronal que els agrupa reclama que les administracions han de tenir més control sobre les noves formes de diversió, com ara festes en punxadiscos o en barres, en restaurants, en clubs esportius o en hotels, entre d'altres, Mireia Sala.
9: La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius que acaben funcionant com a oci musical obert al públic, però sense l'exigència d'haver de contractar personal de seguretat o sense haver de pagar insonorització o llicència. Glòria Cabrera és la portaveu.
10: Estem demanant a l'administració un cens d'activitats, vale, perquè cada municipi pues, va per banda, i estem demanant una mica de control que tingui les mateixes condicions normatives, fiscals i tècniques que tenim totes les activitats recreatives musicals.
9: Volen més coordinació entre ajuntaments i la Generalitat per saber quins esdeveniments estan autoritzats, on se celebren i amb quin aforament i horari.
0: Passant 4 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
11: Catalunya migdia.
12: No,
13: el teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
17: I després a cala meva mare, Ula. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
18: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
18: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
19: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
20: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
21: Ho veus? L'anys i anys. Això és molt nostre.
22: Molt.
21: Tant nostre com dir...
22: Posarem llum?
23: A la foscor.
21: O com dir... Aventureres, aventurers.
24: Ens hi apuntem o què?
21: Què dius?
24: Saps que és molt nostre, també?
25: Sou molt bona gent!
21: Xxt, silenci.
24: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
21: O el... Catalunya Ràdio.
26: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
21: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
24: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
21: Molt nostre.
27: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
28: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Comencem la cultura parlant de les estrenes que arriben a les nostres petites pantalles. In a time of fear, when creatures of the night... Per exemple, torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear. Marc Garriga.
29: Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. El format segueix vigent i ho demostren amb nous sketchos on són molts els famosos que no escapen de la mofa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin. I també farà paròdia política, sobretot de la nord-americana, la sèrie Vida, Larry David i la búsqueda de la infelicitat, HBO des de dissabte, que té com a convidat especial Barack Obama. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'últim àpat de Bear, mentre HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'espin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica, transgressora i valenta Rocío Jurado, la dona que va trencar amb els estereotips clàssics de l'artista folklòrica, una cantant moderna, lliure i reivindicativa també com a dona.
0: I de les estrenes a la petita pantalla, anem a la gran pantalla. La pel·lícula La mujer sin nombre, de la directora àrab Haifa al-Mansur, arriba als cinemes aquest cap de setmana amb una història que combina cinema criminal amb la denúncia de l'opressió de les dones a l'Aràbia Saudita. La realitzadora, de 51 anys, és una figura clau del cinema àrab contemporani que ha aprofitat la seva filmografia per donar veu a les dones, Òscar Callau.
1: La cinta arrenca en clau de cinema negre, amb una adolescent assassinada i abandonada al desert que la policia classifica com una víctima anònima que no pot identificar. Quan tot apunta al tancament del cas, una jove funcionària dels arxius policials decideix investigar pel seu compte. Està convençuda que ningú reclama el cos per la vergonya familiar que representa la seva mort a mans d'un amant amb qui mantenia una relació impròpia segons els codis socials del país. Haifa al-Mansur ens explica que vol que la denúncia feminista dels seus films convisqui amb altres gèneres cinematogràfics.
2: Crec que diu molt de la societat saudita i el paper que hi tenen les dones, però també és una pel·lícula d'entreteniment. És un thriller.
1: La filmografia de Haifa al-Mansur té dues línies ben diferenciades. El cinema rodat a Aràbia, més polític i documental, com el seu film de debut La bicicleta verda del 2012, i les produccions Made in Hollywood, com Mary Shelley. En tots dos casos, però, les seves protagonistes són sempre dones que busquen la seva veu en un món que intenta silenciar-les.
0: I una última cosa abans dels esports.
3: Et deia tranqui, sóc un arbre i les arrels...
0: El Festival Grec estrenarà Després de nosaltres, un musical de nova creació i en català amb música de Miquel Tejada i direcció de Jumon Erra, que explora el vincle després de les ruptures. Es podrà veure durant 5 dies dins la programació del Festival d'Estiu i després farà temporada al Teatre Texas a partir del setembre, Marta Vives.
4: Inspirada en la pel·lícula Trio Mi Bemol d'Eric Romer, explica la història de l'Helena i l'Adrià, protagonitzada per la parella Júlia Jové i Xavina Barró, que intenten descobrir de quina manera poden continuar estimant-se després de la fi de la seva relació sentimental. Amb tocs d'humor i amb música en directe interpretada per Andrea Mir, l'obra reflexiona sobre les relacions d'avui en dia. Xavi Navarro explica que el muntatge té una mirada generacional.
5: És una manera d'entendre les relacions i d'entendre l'amor que potser generacionalment l'entenem diferent a com s'entenia en generacions anteriors o fa uns anys, que era tot com molt més compartimentat i tu ets això, tu ets allò. Ara no, ara és més voluble tot, d'alguna manera més transparent.
4: Una mirada, per cert, i sobretot, en la nostra llengua.
5: Penso que és molt interessant tant perquè ens permeten crear espectacles en català per un públic que s'ha de sentir interpel·lat i que, per altra banda, dona espai a que hi hagi teatre català de creació.
4: Les entrades de Després de nosaltres ja estan a la venda.
28: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda, temps per la informació esportiva que ve marcada aquests dies pel Mundial. Després de l'ensopegada del primer dia contra Cap Verd, la selecció espanyola suma ahir la seva primera victòria al Mundial amb Lamine Yamal com a jugador destacat en aquest primer triomf. El jugador del Barça, si és que algú tenia dubtes, és ja la gran figura de la selecció espanyola, Sònia Germà.
6: Ahir Lamine Yamal ja va ser titular i només va necessitar 11 minuts per obrir el marcador, a passar d'Edu Oyarzabal, que va ser un altre dels destacats. Amb 18 anys, el davanter maresmenc, que ha passat de viure al Mundial de Qatar entre classe i classe a ser el crack diferencial de la selecció espanyola als Estats Units.
12: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
16: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
12: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
6: El 3-0 al descans va permetre que Luis de la Fuente reservés Lamine Yamal, que tornarà a ser titular contra Uruguai i ja amb una progressió de minuts que podria ser tot el partit si la cosa va ajustada, si atenem a les paraules de Luis de la Fuente.
22: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo.
7: pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer, seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él, como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere, luego obviamente también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
6: A més de Lamine, Luis de la Fuente també va donar entrada en aquest partit a Pedro Porro, Olmo i Baena per Llorente, Fabián, Ferran i Gavi. Canvis que poden tenir continuïtat contra Uruguai a la tercera jornada amb els 3 punts d'ahir i l'empat a 2 d'Uruguai i Cap Verd. Espanya li val l'empat per ser primera de grup. També és cert que una derrota divendres els podria deixar en tercera posició si Cap Verd guanyés l'Aràbia Saudita, però tot i així passen 8 dels 12 tercers.
0: Doncs així és com ha quedat el grup A, el grup de la selecció espanyola, tot i que avui, Sònia, s'han jugat altres partits.
6: Sí, en un dels grups més oberts, el grup G, Bèlgica, ha empatat a 0 amb l'Iran. Els belgues van jugar l'última mitja hora amb 10 homes. I Egipte va guanyar Nova Zelanda per 3-1. La selecció de Salah se situa ara líder amb 4 punts, però tot queda obert per l'última jornada amb Iran i Bèlgica amb 2 punts cadascuna. Nova Zelanda ja queda última amb 1 punt i poques opcions.
0: Doncs precisament ens fixem ara en aquest Nova Zelanda 1, Egipte 3, perquè a l'equip oceànic hi destaca un jugador que s'ha convertit en una estrella viral i ho ha fet Josep Gaià d'una manera peculiar.
8: Tim Payne s'ha convertit en un fenomen mundial a través de les xarxes socials i ho ha fet gràcies a un influencer argentí, el Scarso, conegut per crear reptes virals de futbol i demanar al seu públic viralitzar jugadors o clubs desconeguts. S'ha fet tan famós que fins i tot li han fet una cançó. No sé!

0: Però com s'ha arribat fins aquí? Doncs resulta que l'Scarso ha demanat a través d'un vídeo popularitzar el jugador del Mundial amb menys seguidors a Instagram, Tim Payne, amb 4.700 seguidors. El vídeo en qüestió ha tingut més de 18 milions de visualitzacions i Payne s'ha convertit en un jugador reconegut mundialment amb gairebé 6 milions de seguidors a Instagram. La dada és que ha aconseguit tenir més seguidors que habitants de Nova Zelanda.
1: Doncs aquesta és la figura d'aquesta selecció de Nova Zelanda. Però no deixem de parlar del Mundial. Potser molts heu reconegut a Víctor Hugo Morales. Avui fa 40 anys d'aquest moment històric, polèmic, que tots els aficionats futbolístics, tinguin l'edat que tinguin, coneixen bé. Partit Argentina-Anglaterra, quarts de final del Mundial de Mèxic, any 1986, just en plena rivalitat entre els dos països per la guerra a les Illes Malvines, Montserraia.
2: I Maradona, que és davant de la porteria anglesa, salta davant del porter Peter Shilton, que és 20 centímetres més alt que ell, i per aconseguir el gol l'argentí estira el braç esquerre i colpeja la pilota. L'àrbitre no veu la picaresca de Maradona i creu que ha fet el gol amb el cap i el dona per bo. Maradona va dir llavors que havia fet el gol amb el cap i amb la mà de Déu. Per això el gol es coneix així. Però molts anys després admet que ho va fer amb la seva pròpia mà.
1: Doncs 40 anys d'aquell partit. Per cert, avui l'Argentina, 40 anys després, té un altre astre futbolístic, Leo Messi.
2: I amb ell afronta el segon partit d'aquest Mundial contra Àustria a les 7 de la tarda. Lionel Scaloni és el seleccionador argentí.
3: Austria es un rival difícil, que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, que es un equipo vertical, ha hecho una gran clasificación y lo hemos estado viendo que es un rival a tener en cuenta. Así que será un partido complicado. Los dos hemos ganado nuestro primer partido, eso puede ser que ayude a que el espectáculo sea aún mejor, así que difícil, duro.
2: Una altra de les seleccions favorites, França, juga contra l'Iraq i el davanter francès Kylian Mbappé, excompany de Messi al PSG, té clar qui és el millor futbolista actual.
4: The best of the four players, you know? Lionel Messi. It's clear.
5: El millor de tots els futbolistes, Lionel Messi, està clar, és el millor del món, amb Cristiano, claríssim. Ha mostrat durant més de 15 anys que té una qualitat excepcional. Pel que fa a mi, jo intento fer el que puc i mostrar la meva qualitat als estadis i ajudar el meu equip a guanyar un altre Mundial.
4: Helping my team to win another World Cup.
2: El partit França-Iraq és a les 11 de la nit. Més tard, a les 2 de la matinada, Noruega juga contra el Senegal i ja demà a les 5 del matí, Jordània-Algèria.
1: Doncs aquesta és l'agenda del Mundial per avui, però no només del Mundial de Futbol viu l'esport. També pot viure de bàsquet, i concretament de la Lliga ACB, que avui disputa el tercer partit de la final, el millor de 5, recordeu. És el primer partit que juga al Palau Blaugrana, i el Barça ha de guanyar per recuperar el factor pista, i sobretot per recuperar la imatge després de la contundent derrota dissabte passat a València, Ernest Macià.
6: Doncs sí, a més fer-ho al Palau Blaugrana, tothom parla del factor Palau, però la veritat és que el Barça dels 40 partits aquesta temporada n'ha perdut 13, és a dir, un de cada 3 els perd. Això, per tant, no garanteix que el Barça tanqui la Lliga a casa, guanyi els dos partits i més si el rival és el València. El Barça va guanyar el València a l'Eurolliga a casa, però a la Lliga CB no. El València va guanyar el Palau. Per tant, estem parlant d'una sèrie tan oberta que fer pronòstics és impossible. Això sí, Tomas Satoranski se sent més aixoplugat a casa.
7: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
6: El Barça només té el dubte de Juani Marcos. I avui hem tingut també un altre tema important, que és el de la selecció catalana. Aquest migdia s'ha fet la presentació dels jugadors del Catalunya-Gran Bretanya, on hi destaquen jugadors importants que potser no hi podran ser, i passo a dir-los: Joel Parra, Pep Busquets, Oriol Paulí, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives, etc. És una bona selecció, Aleix Font, però hi haurà alguns d'aquests jugadors que no hi podran anar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA i Espanya no els deixa anar. És el cas de Parra, Bassas, Oriola i Paulí. No hi seran. Tot i així, Catalunya davant del Regne Unit pot fer un bon planter, i el seu tècnic i el seu assistent seran Jaume Pons Arnau i també el tècnic del Lleida. Escoltem a Pons Arnau.
8: És una oportunitat de representar la feina de tants bons entrenadors catalans que han construït i continuen construint. Jordi Fernández i el Pedro Martínez finalment no podran ser-hi, tot i que eren els primers que hi volien participar. I fins i tot el Xavi Chelling vindrà directament des del draft de la NBA per ajudar tot el que pugui. Amb el Gerard en compte amb el Lluís Ramírez, intentarem donar sentit al nostre atac i a la nostra defensa, ben acompanyats per la resta del nostre staff.
6: La selecció de Jaume Pons Arnau i Gerard Encuentra contra el Regne Unit juga aquest diumenge a les 12, entrada ja a la venda des de 8 euros.
1: Doncs ja ho sabeu, tot el que genera el bàsquet, amb presència de Catalunya Ràdio en els partits del Barça contra el València en aquesta final de la Lliga CB, que el Barça necessita guanyar per tal de tornar a posar-se per davant i esborrar sobretot aquesta mala imatge a la pista del València. 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Més coses? Podríem dir que Marc Márquez està guanyant aquest any quan no toca, perquè físicament no hi està preparat. I a més, diu que no sap com ho està fent. El tro de Cervera es posa a 40 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi. I ara arriba Assen, un circuit on també diu que patirà Dami Aguilar.
9: Amb ell mai no se sap. L'any passat va sumar els 37 punts, però no s'estava recuperant de cap intervenció quirúrgica. És cert que sobre el paper li ha de costar, però de moment la tàctica de fer un divendres en mode eco i atacar dissabte i diumenge li està sortint bé. Ara, no sap com és que li està sortint tot bé.
10: Hay momentos en tu carrera deportiva que es mejor no pensar cómo lo haces o cómo se hace. No sé cómo pues he ganado la carrera y no sé cómo voy rápido en una moto. Entonces, dicho esto, es verdad, y los doctores y la gente más cercana sabe cómo estoy. Entonces, no sé cómo, es mejor no entenderlo.
9: Independentment de les ajudes que rebi d'Aprilia per les errades dels seus pilots oficials, el tro de Cervera no desperdicia cap oportunitat de sumar punts amb el líder a la pista o a la graderia sancionat. El Cerveria ha recuperat 62 punts en dos caps de setmana i es posa a 40 punts del líder Marco Bezzecchi, amb 480 encara en joc.
1: Una altra victòria catalana ahir va ser la de la ciclista Paula Blasi, que es va imposar a la Volta a Catalunya femenina acabada ahir mateix. La ciclista d'Esplugues, Isaac Vilalta, es consolida doncs com una figura mundial i ja mira cap al Tour de França.
11: Doncs sí, victòria amb molta superioritat de Paula Blasi després de guanyar l'etapa reina per davant de la jove francesa Célia Guéry. Blasi, que segueix completant un any màgic amb victòries a l'Amstel, a la Vuelta, Durango, al Tour dels Pirineus i ara a la Volta. Aquesta setmana disputarà els campionats d'Espanya i a partir de l'1 d'agost s'estrenarà al Tour de França.
12: Crec que aquest any he vist en carreres que els límits a vegades els posem nosaltres. Llavors, vaig sense pressió, a part del que em poso jo, però sobretot amb expectatives de jo crec que poder donar el meu 100%. Jo sempre dic en carrera, si he pogut donar el meu 100% i m'ha guanyat perquè algú està més forta, xapó per l'altra noia, no? Però això, jo crec que si puc arribar amb la meva millor versió i puc moure els meus números i allà puc estar lluitant, amb això jo ja estaré contenta.
11: L'última etapa de la Volta, ahir la va guanyar Marian Foss, a la general, Paula Blasi primera i Mireia Benito cinquena.
1: Doncs això, pel que fa referència al ciclisme, però tornem al motor, perquè tant Toni Bou com Berta Avellan segueixen mantenint els lideratges respectius al Mundial de Trial, Marta García.
13: En territori italià, la tercera cita de l'any, el Pierenc i la Terrassenca no han tingut rivals. S'han imposat en les dues jornades de competició. Avellan sempre per damunt la seva rival, Sofia Rabino, de la que ara s'allunya a 23 punts.
14: Ha estat un cap de setmana molt positiu, m'he notat superbé amb la moto, molt concentrada, les zones, la veritat, que requerien estar molt concentrada perquè en general era un trial bastant fàcil i ens jugàvem tot pràcticament a dues o tres zones. He sabut aguantar la pressió, he disfrutat molt sobre la moto i la veritat que això m'he trobat molt còmode.
13: En el cas de Bou, dissabte va ser sobre Gratarola i ahir diumenge sobre el seu company Gabriel Marcelli. El de Piera ha obrit un forat de 66 punts sobre el seu company d'equip gallec. Pròxima cursa a Anglaterra, l'últim cap de setmana de juliol. I pel que fa al Mundial d'Enduro, Josep García torna de Portugal en ple de victòries. Va guanyar el supertest de divendres i dissabte i diumenge s'ha imposat en les dues categories en què competeix, Enduro GP i Enduro 1. El de Surya Terra, 34 punts sobre Andrea Verón en Enduro GP i 43 en l'altra categoria sobre Morgan Lesiardo.
15: Cap de setmana rodó, tornem a fer triplet com el GP de casa, primer el supertest, primer dissabte, primer diumenge, Enduro GP i Enduro 1. Un cap de setmana per emmarcar.
13: La pròxima cursa del Mundial d'Enduro, ja la penúltima del calendari, se disputarà en França del 17 al 19 de juliol.
1: D'aquí una mica més de 5 minuts seran les 3 de la tarda. Tornem al futbol. El Màlaga és l'últim dels equips que ha confirmat la seva presència a la primera divisió la pròxima temporada. Ho ha aconseguit després de superar l'Almeria en la lluita per l'ascens, Carles Vila.
16: Ahir va guanyar per 1-2. El primer partit a Màlaga havia acabat amb empat a 0 gols. L'equip andalús torna a la primera divisió 8 anys després d'haver perdut la categoria i d'ensorrar-se esportivament i econòmicament. De fet, va jugar uns anys fins i tot a la primera federació. Escoltem el tècnic del Màlaga, Juanfran Funes.
17: Orgulloso de nuestros niños, orgulloso de nuestra afición. Creo que este año nos ha dado la oportunidad de conocer de primera mano la fuerza que tiene el malaguismo, la fuerza que tiene Málaga. Lo llevo mucho tiempo diciendo, ¿no? Estamos en la mejor ciudad del mundo y creo que nos merecíamos tener representación en primera división. Así que nada, ahora es momento de disfrutarlo ya con el paso de la hora. Creo que vamos a ser un poco más conscientes de lo que estábamos haciendo. El tiempo, ¿no?, llevará a que disfrutemos de todo mucho más. Y nada, darle las gracias a todos los que han hecho que esto sea posible.
16: La temporada del Málaga ha estat complicada en aquesta segona divisió. Tot just Juanfran va arribar al mes de novembre. Va deixar el filial per entrenar el primer equip que es trobava molt a prop de la zona de descens i amb moltes crítiques pels resultats i també per al joc. Amb una plantilla molt jove, amb jugadors de la cantera, Juanfran ha sabut capgirar aquesta situació. Aquesta tarda, a partir de les 6, es faran les habituals celebracions per l'ascens pels carrers de Màlaga.
1: On no hi haurà celebracions és a Badalona, perquè el seu equip de futbol s'ha quedat a les portes de pujar a la segona federació, tot i que ahir va guanyar per 2-0 el Compostela, al partit de tornada de l'última eliminatòria per l'ascens. A l'anada, els badalonins havien perdut a Galícia per 3-0 i per això no han aconseguit l'ascens. I ja que parlem de futbol, els 7 equips de futbol principals de l'àrea metropolitana de Barcelona generen més de 1.500 milions d'euros anuals i gairebé 28.000 llocs de treball. Així es desprèn d'un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre l'impacte econòmic que té el futbol a Barcelona, Roc Fargas.
18: L'estudi se centra en 7 equips, 2 de primera divisió, el Barça i l'Espanyol, i 5 de proximitat, el Sabadell, recentment ascendit a segona divisió, l'Europa, el Sant Andreu, el Terrassa i l'Hospitalet. Només el Barça genera un impacte de 1.300 milions d'euros, mentre que l'Espanyol n'aporta 200. Els altres 5 clubs n'hi sumen 20 més, a banda dels més de 300 milions que paguen en impostos. L'informe també analitza l'impacte dels drets televisius segons la categoria de cada equip. Joan Ramon Rovira és el director del Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona.
19: Té darrere una infraestructura financera que es diuen drets audiovisuals. I en la mesura que passes de federacions, del futbol federatiu, a la Liga, automàticament això estàs col·locant un coet a la capacitat de les entitats de futbol per projectar-se ja cap a una altra dimensió. I no és un canvi lineal, és un canvi exponencial.
18: Per exemple, l'ascens del Sabadell a segona divisió multiplicarà per 2,4 la riquesa que genera aquest club.
1: Abans d'acabar, expliquem que aquest matí s'ha presentat el Barcelona International Sports Events, el BICE. És una plataforma que aplega els 8 esdeveniments esportius internacionals que se celebren anualment a la capital catalana.
20: Una plataforma formada pels grans premis de MotoGP i Fórmula 1, la Volta Ciclista Catalunya, la Marató i la Mitja Marató, els trofeus Comte de Godó de tennis i vela i el Xió de Salts d'Equitació, i que neix per col·laborar, compartir coneixements i sinergies entre els comitès organitzadors d'aquests esdeveniments. Santiago Mercé, primer president del BICE, ha explicat els factors que han comportat la creació de la plataforma.
21: La inquietud que teníem dels problemes que tenim d'afrontar canviants contínuament, com s'ha vist a la taula rodona, no? Vull dir que els paràmetres que tenim avui no són els que teníem fa 5 anys, ni són els que tindrem d'aquí 5 anys, i aquesta evolució i aquesta forma d'enfocar tot això és més fàcil, vull dir, si comparteixes les experiències amb gent que té molta experiència i que tenen els mateixos problemes.
20: Mercè també ha comentat alguns dels objectius que té el BICE, com ara garantir la continuïtat dels esdeveniments i fer-los créixer.
1: I més coses, perquè demà reprèn la final de la Lliga de Futbol Sala que disputen el Barça i el Pozo de Múrcia, el millor de 5 partits. L'equip blaugrana podria guanyar demà mateix el títol en un partit on Marcos García recupera Pito.
22: Sí, el brasiler torna a la convocatòria després de perdre's el darrer partit per la vermella que va veure en el primer duel d'aquesta eliminatòria. L'entrenador del Barça de Futbol Sala, Javi Rodríguez, valora així el retorn de Pito.
23: Vuelve y vuelve al 100%, vuelve descansado, va a ser una pieza muy importante como lo está siendo durante todo el año para el equipo. Pitor es un jugador diferencial y esperemos que lo sea mañana.
22: El Barça confirma la baixa de Luciano Gauna, demà l'operaran, té trencat el lligament lateral intern del genoll dret. Demà el Pozo Múrcia, Barça.
1: I queden, 40 segons per arribar a les 3 de la tarda. Acabarem, Marta, amb una renovació.
13: Sí, de l'eslové del Barça d'handbol, Blas Jan, que renova fins al 2030, tenia contracte fins al 2028, per tant, amplia 2 temporades més i no és el primer moviment este de l'equip blaugrana en clau de futur, perquè divendres ja va anunciar la renovació del francès Timotei Engessan.
1: Aquesta renovació i aquests moviments de mercat, arribem a les 3 de la tarda, a la final de la primera hora d'aquest Catalunya migdia.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. La primera us hem explicat tots els detalls de la sentència del cas Mascaretes. El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre de Transports i exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos. Una sentència dura per corrupció per qui va ser la mà dreta de Pedro Sánchez a l'hora de recuperar el control del PSOE primer i ascendir a la Moncloa després. També us hem parlat de l'expedient que el Consell General del Poder Judicial ha obert al jutge Juan Carlos Peinado per haver dit que els policies que escorten Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir d'Espanya. I hem connectat amb Londres i amb Bogotà. A Londres, la dimissió del primer ministre Keir Starmer al Regne Unit i també en Bogotà per la victòria de l'extremista Abelardo de la Espriella a Colòmbia. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya Mitjana. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el govern de Pedro Sánchez defensa la seva integritat després d'aquesta sentència contra Ábalos que acabes d'explicar. La Moncloa es desmarca dels comportaments d'Ábalos i recorden que se'l va expulsar del partit quan ni tan sols estava investigat. Connectem amb Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
3: Bona tarda. El govern espanyol condemna sense matisos el comportament de l'exministre Ábalos i lamenten que atemptat contra la transparència, el mèrit i la integritat del servei públic són fons de la Moncloa que afegeixen que l'entorn de Pedro Sánchez es desmarca clarament d'Ábalos. Recorden que se'l va fer fora del govern fa més de 5 anys i que Pedro Sánchez desconeixia els seus comportaments irregulars, però fons socialistes van una mica més enllà i no amaguen el desconcert per la desproporció de condemnes entre Ábalos i Koldo García, 24 i 19 anys de presó, i l'empresari Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i no haurà d'entrar a la presó perquè el Suprem el deslliura d'entrar-hi. Diuen els socialistes que la sentència d'avui convida altra gent a seguir el camí d'Aldama, ja que la sentència dona per provat que va corrompre les institucions.
2: Més qüestions. Després de l'anunci de dimissió del primer ministre britànic Keir Starmer, el líder populista conservador de Reform UK i principal opositor del govern, Nigel Farage, ha reclamat noves eleccions.
4: We vote for somebody.
5: A les eleccions generals votem per algú perquè sigui el nostre primer ministre i esperem que compleixi el seu mandat. El que està passant aquí, francament, recorda una república bananera i devalua totalment el mateix procés d'eleccions generals i la democràcia. Jo reclamo, el partit Reform reclama, la convocatòria d'eleccions.
2: Starmer continuarà el càrrec fins que el Partit Laborista triï el seu substitut, un procés que comença el 9 de juliol. El favorit i fins ara únic aspirant és l'alcalde de Manchester, Andy Burnham. Més qüestions. El president del BBVA, Carlos Torres, defensa la seva política d'hipoteques davant l'expedient que la Comissió del Mercat de la Competència ha obert a les principals entitats financeres del país. N'ha parlat durant la inauguració del curs de l'Associació de Periodistes Econòmics que es fa a Santander i on ha tornat a demanar que no s'intervingui en el mercat hipotecari. Connectem amb Santander. Àngels Lafuente.
6: Bona tarda. Carlos Torres assegura que el BBVA ha actuat correctament pel que fa a la seva oferta de crèdits hipotecaris i defensa el compromís de l'entitat amb el compliment de les normes marcades pels organismes reguladors.
7: Considero que tenemos un firme compromiso con el cumplimiento de las normas y en todo momento hemos actuado correctamente y creo que así se verá en lo que se sustancia en este procedimiento que, como digo, está en sus inicios.
6: Torres diu que l'oferta hipotecària del BBVA no canvia en funció del que diguin els seus competidors i ha demanat al Banc d'Espanya que no intervingui en aquest mercat.
2: En clau econòmica, l'economista Alan Greenspan ha mort als 100 anys. Va ser durant gairebé 20 anys el president de la Reserva Federal nord-americana entre el 1987 i el 2006. La seva gestió al capdavant de l'organisme responsable de la supervisió bancària i de la política monetària va fer possible l'expansió econòmica més llarga de la història dels Estats Units. A Espanya, el Ministeri de Cultura ha posat en marxa aquest dilluns la cinquena edició del Bo Cultural Jove i els nascuts a partir de l'any 2008 ja poden demanar-lo fins al 31 d'octubre. Entre les novetats d'enguany, ja que l'ajuda també servirà per la compra d'instruments musicals, material per la creació artística i cursos culturals. I ara anirem a l'equip viari perquè hi ha problemes a l'AP7, però abans Adif informa que aquest robatori de cable que hi ha hagut aquest matí, n'hi ha hagut dos aquest matí, un ha afectat l'R13 i l'R14 al sud, l'altre ha afectat l'R3, la línia que va a Vic i a Ripoll. Doncs bé, aquest robatori de la part sud entre a la zona de Montblanc, que ha afectat l'R13 i l'R14, trigarà més de 2 mesos en poder ser reparat, perquè sembla que s'ha fet molt mal i hi ha hagut, a més,
0: un incendi
2: a la zona. Per tant, els viatgers afectats que sàpiguen que, a diferència de l'R3, que primer hem dit que era una hora i després ha trigat una mica més, aquest del sud trigarà molt més a poder ser reparat. I ara sí, anem amb l'equip viari, Mar de Luz, perquè tenim problemes a la P7, a la zona de Barberà.
4: Sí, tenim 13 quilòmetres de cua, més de 13 quilòmetres des de Granollers i fins a Barberà del Vallès, en direcció Barcelona-Tarragona, perquè aquest migdia hi ha hagut una topada entre dos camions i dos turismes. Hi ha tallats els dos carrils de l'esquerra. També afecta de retruc la mateixa P7 entre Bellaterra i Barberà, en direcció Girona, i la C-17 de Parets del Vallès a Mollet, en sentit sud. També complicacions a l'autopista del Maresme, la C-32, que fa una hora que es troba tallada a Mataró, en direcció Girona, per un altre accident. Hi ha 4 quilòmetres de cua des de Cabrera de Mar i també afecta la C-60 Argentona, direcció Mataró.
0: Passen 5 minuts de les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
0: L'Alba Alfagema, psicòloga. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: I l'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Esteu bé?
9: Bé. Molt bé. Bé. Calor, no?
0: Bé, però és el que toca. No diràs que t'ha agafat de sorpresa,
9: no,
0: perquè
9: no,
0: mira
9: no,
0: que aquesta onada de calor...
9: M'agrada la calor.
0: Primer, el juny ja se sap que fa calor. Sí. I segon, aquesta onada de calor ja fa dies...
9: La
0: que...
9: veniu avisant.
0: Sí, sí, això està no molt bo. Però vaja. A veure, perquè hi ha algú que està desitjant entrar en antena. Perquè aquesta setmana hi ha canvis a la gent que fa les dèries. Els dilluns habitualment saludem l'Empar Moliner, farem divendres, i avui no hi ha més remei que saludar l'Iu Forn. Iu, bona tarda.
11: Bona tarda, em sap greu.
0: Teníem un altre aquí.
11: Jo aquí no puc treballar.
9: Ja, dura presentació, eh?
11: No, jo dic que si els aquí presents i la gent que s'estigui sentint a casa o al cotxe o a la platja, que ara és la millora per ser-hi, poden tancar, o sigui, podeu marxar vosaltres i la gent pot tancar la ràdio i posar música, que sempre... Sempre està,
0: per què?
11: Sempre està agraït.
0: Per què demans això? Perquè entres tu?
11: Correcte.
0: Bueno, duraràs poquet. I després es queden els altres que diran coses interessants.
10: Serà un pinxasso.
11: Això m'ho va dir el Forense fa poc. Textualment. Doncs mira, avui és un tema seriós.
0: Ah,
11: bé seriós. Intentaré fer una reflexió, aviam si me'n surto. Aquest matí, a més, és un tema que podem explicar-ho, que amb l'Òscar fa dies que estem parlant-ne. Avui el diario.es ha publicat una peça parlant de... I que al fons és la reflexió és la pertinença. D'on som o d'on ens sentim? Resulta que de 1.248 futbolistes que hi ha ara al Mundial, sí, ja són futbolistes, 287 no han nascut al país que representen. I si fas els càlculs, és un 25%.
0: Perquè, és a dir, una quarta part dels jugadors juguen amb una selecció que no és la que representaria
11: nascut
0: allà on ells han nascut.
11: Nascut. I aquí, clar, la primera pregunta és... A l'exemple, primer, Curaçao, per exemple, només un jugador dels 26 que formen part de l'equip ha nascut a Curaçao. I en el cas del Marroc, 19 dels 26 han nascut fora, que és una xifra elevada. Per tant, a partir d'aquí... I Lamine Yamal, per exemple, podria estar jugant, si volgués, amb el Marroc, o tenim el cas dels germans Williams, que juguen a l'Atlètic de Bilbao. Iñaki Williams juga amb Ghana, doncs són originàries els seus pares, i Nico Williams juga amb Espanya.
0: Això va passar fa uns anys amb els Alcántara,
11: correcte,
0: en Thiago i en Rafinha. En Thiago jugava amb Espanya i Rafinha jugava amb Brasil. Tots dos fills de Mazinho, jugador brasiler, tots dos nascuts a Vigo, però un va triar jugar amb Espanya i l'altre va triar jugar amb Brasil.
11: Per tant, aquí la primera, diguéssim, reflexió és d'on som. O sigui, que aquests jugadors, d'on són? Són marroquins, són de... Hi ha altres països, que ara, ara no recordo quin altre, que també té un percentatge altíssim, però són de Curaçao, d'on són? I m'ha vingut al cap el cas del Naïm Smaili, que és d'Avinyó, al Bages, i que es va fer viral fa un període de setmanes perquè sortia al cotxe amb uns col·legues seus cantant unes versions del Joan Petit que eren bastant divertides, perquè al final deia la culpa és del marroquí, perquè ell és d'origen marroquí, clar, dient-se Naïm Smaili, és fàcilment identificable a l'origen de la seva família. Però resulta que com que es va fer viral i tothom veia els vídeos i se'ls anava a passar, mira que divertit aquest noi i els seus amics, doncs el van començar a entrevistar els mitjans de comunicació de Barcelona. I la primera pregunta era, escolta'm, li deien, Naïm, i tu com és que parles tan bé el català? Clar, i la pregunta, perquè sóc català?
0: Perquè he nascut a Catalunya, podria ser perquè m'he educat ser... a Catalunya, perquè la meva llengua és el català.
11: Sí, sí. Podria ser un motiu. Ah, molt bé, molt bé. Escolta, i per què cantes el Joan Petit? Bueno, tenia en compte que he anat aquí a escola, doncs potser estic cantant el Joan Petit perquè eren les cançons que jo cantava i la meva realitat, doncs, és aquesta. Ah, carai, carai. Que bé, no? I era una cosa com... Mira el noi aquest que pintoresc. Mm. Al final, la manera de com preguntes, a vegades també... indica...
0: Més de qui pregunta que no de qui respon.
11: Correcte.
0: A vegades.
11: I llavors, a partir d'aquí, tinc la meva teoria elaborada de el etnocentrisme barceloní, que més enllà del Tibidabo, el Besòs i el Llobregat, no tenen ni idea de la realitat del país. I el següent pas, aquí ara hi haurà molta gent que s'enfadarà, cosa que a mi, com podeu imaginar, m'és completament igual. Vull dir, qui s'enfadi, però no coneixen la realitat del país. I la realitat del país és que en les ciutats mitjanes i petites, en el cas del Naïm, és Avinyó, que és el Bages, és molt fàcil que cercles, que a l'àrea, a la zona de Barcelona, és molt complicat que tu... siguis qui siguis, siguis de l'origen, siguis d'origen marroquí, siguis d'origen hindú, siguis d'origen del que sigui, que el teu cercle intersecti amb altres cercles que no siguin el teu. És difícil perquè es gatitza la situació, o sigui, els barris es gatitzen i no hi ha contacte. Per tant, tu no tens cap idea de com són diferents els teus veïns perquè no tens accés a ells, no els coneixes. En canvi, en un poble hi ha més capilaritat, és més possible que t'acabis al cau amb gent vinguda de qualsevol lloc, al cau, al grup de teatre, al grup de castells, jugant pel carrer, a les colònies, etc. És més fàcil que tu identifiquis que hi ha Naïms Ismaili que canten el Joan Petit, que els seus pares són d'origen marroquí, o que vingui un noi o una noia, que vingui els seus pares siguin hindús i acabi cantant el Joan Petit. Per què? I que parla català, etc. Per què? Doncs ha nascut d'aquí. És d'aquí. Ara, d'on serà? I aquesta és, tornem a l'inici del futbol. Dos germans, Williams o els Alcàntara, cadascú decideix on vol jugar. Ja direu, home, és que ho decideixen, com passa també amb el bàsquet, decideixen perquè tenen més possibilitats de jugar.
0: Que també o de guanyar títols, a vegades.
11: És a dir, molts jugadors que estan jugant al Marroc, potser a la selecció espanyola, havent nascut aquí, no podrien jugar. No podrien jugar per una qüestió de nivell... No, tu no pots jugar, no tens prou nivell. En canvi, en aquella selecció, sí, dic al Marroc, com dic les Illes Feroe, m'invento, o Txakinistan, m'invento el país. Doncs bé, pel final, la reflexió que volia... Ara diré una frase que m'encanta, que és posar sobre la taula, que és la frase que venia dient... Venia pensant, has de dir, posa sobre la taula és aquest, el sentiment de pertinença i el desconeixement d'una certa realitat que és la realitat normal del dia a dia.
0: Doncs a veure.
9: Uf, hi ha bufetades.
0: Hi ha ganes de dir coses.
9: No, a mi m'has fet connectar com amb moltes coses diferents de la meva vida. O sigui, tenint en compte una identitat molt clara, no? El fet de ser català, clar, a mi em passa haver nascut a un lloc, en aquest cas a Martorell, tota la meva família de Balaguer, i jo ara ja he comptat i porto al mateix temps vivint a Martorell que a Barcelona. Per tant, sempre penso, el dia que em mori, que on m'enterraran?
11: A quin territori vaig?
9: Clar, on em toca, no? I pensava molt en això que deies també del centralisme barceloní, tenint en compte que aquest cap de setmana he portat 10 amics meus a Balaguer. 10 persones que mai havien estat a les Terres de Lleida. I per tant,
0: sigut... Haureu estat frescos allà, eh?
9: No, els he portat el pitjor cap de setmana. Immersió completa.
0: Si encara t'estimen després d'haver-nos dut a l'infern pel que fa referència a la temperatura...
9: No, ens hem passat molt bé, però clar, 39 graus hem estat. Durillo. Però és cert, és gent de 30 i pico, no?, que mai havia conegut un espai tan proper de... 1:30, i que a més a la qual Lleida se li posen molts estigmes a sobre, no? Moltes vegades completament irreals. I amb el tema del català es nota molt el fet de quina immersió es fa a altres llocs que no són Barcelona. I moltes vegades, quan parlem d'aquests temes, també pensem només en Barcelona i la seva àrea metropolitana, i no en altres llocs de Catalunya, com d'integrada està certa part, no?, de la nostra societat. I en base a això, d'on som? Jo crec que ets del lloc on et sents teu. I, per tant, pot ser de diferents llocs alhora.
8: Si se't permet. Perquè a vegades no se't
9: deixa. No m'ho permets.
8: No, vull dir que de vegades està prohibit. En el meu cas, jo m'agrada dir que soc de comarques, concretament del barcelonès i concretament de Barcelona. I pel que fa a la identitat, soc un d'aquells tantíssims casos en què he nascut a Espanya, però no soc espanyol. i per tant és una mica difícil trobar una identitat on trobar-te i trobar una selecció nacional que pugui identificar-te una mica. Però sí que és veritat això que dius, a nivell de fora de Barcelona, on la immersió és molt més que una immersió, és una realment es submergeixen en un entorn catalanoparlant, on la naturalitat que això passi i que no hi hagi malentesos és, vaja, es dona per suposat. A Barcelona, que per molt que diguin que Barcelona és un poble, no és un poble, a vegades sembla que ens coneguem tots, però no és tan així, i no és tan permeable, i no hi ha tanta identificació de d'on vens i qui ets i amb què identifiques i on vas, sinó que la gent és més anònima i per tant això pot semblar una mica més exòtic. I això, a vegades, jo he vist bastants vídeos a internet penjats de persones que es nota molt que venen d'un altre lloc o bé que tenen pares d'un altre lloc i que no viuen a Barcelona, però que parlen un català impecable, impecable, i que se sorprenen de la renúncia dels barcelonins a la catalanitat o de l'allunyament d'aquesta mena de condició de pàtrides de molts barcelonins, que troben exòtic que una persona racialitzada de fora de Barcelona parli un català perfectament natural, i aquestes persones justament se'n riuen del camaco que ho troba curiós. Sí, totalment d'acord.
10: Clar, bueno, i el tema de la pertinença també, quan parlàvem d'identitats, és que, clar, una persona, la idea és que estem composades per múltiples identitats. Hi ha unes identitats que estan com donades per allò com vas néixer, però jo crec que és molt bonic que hi ha unes altres identitats que tu pots escollir també sentir-te o no, no? D'aquell lloc, o ara tu deies, no?, on m'enterraran el dia demà. Doncs al final, on tu decideixes al final voler quedar-te o voler deixar el que quedi de tu. Ho dic perquè al final també...
8: Si no ho decidirem nosaltres.
10: Si no, decidiran el teu entorn.
9: Feu una miqueta cada lloc.
10: Sí, una mica... Bueno, hi ha gent que ho fa, no? Perquè al final també és com... És la cosa aquesta... Les identitats són múltiples i per tant a vegades és com la sensació que hi ha... Jo, per exemple, que sóc, com no ho he de dir, gironina, visc a Banyoles, hi ha aquesta realitat que tu parlaves de què és allò que teixeix, i en el nostre cas, jo crec que a Banyoles hi ha una gran

0: idea tan bonica de poder decidir em sento d'aquí o no. I aquí és on hi ha el xoc aquest que a vegades és molt perillós, és terrible, i ara l'estem veient, qui és d'aquí i qui no és d'aquí. I això, no, que a més l'extrema dreta a través d'aquesta polarització que està intentant fer, és com aquesta sensació d'atribuir carnets, però has nascut o no? A Banyoles, així, amb cachondeo, però la gent ho diu, no, no, si tu no tens 7 generacions abans aquí a Banyoles, mai seràs de Banyoles, no? I és una tonteria, però sí que hi ha com a vegades aquesta cosa, la necessitat de construir una identitat que som el nosaltres davant dels que volen formar part d'aquí. I, per tant, tu sí que t'accepto i a tu no. I llavors, jo crec que hauríem de transcendir aquesta idea en el sentit de dir, pues, escolta, si tu et sents català, perquè, no?, perquè dius, la teva família d'origen no sabeu d'on és, però tu... Hòstia, és meravellós que algú es vulgui sentir així, no? Però el que passa que llavors hi ha aquest xoc que crec que és on hi ha una mica el problema de les identitats legitimades o no per determinats grups que construeixen aquest nosaltres respecte al vosaltres, no?
1: Jo estava pensant que a vegades no només és geogràfic tot això, sinó que a vegades jo crec que és molt social. El mateix que li ha passat a la Juliana, a mi em va passar, perquè jo vaig fer amics de... Jo soc de Barcelona tota la vida, del Carmel. Vaig fer amics a la facultat que venien de fora, del que ara se'n diu territori, com si la resta no fos territori, eren de comarques, i els vaig convidar un dia a passar un cap de setmana a Barcelona i van dormir a casa meva al Carmel. I al final del cap de setmana em van dir, ens ha agradat conèixer una altra Barcelona. Perquè ells què coneixien? Doncs el Passeig de Gràcia, les platges, la Rambla i poca cosa més. I llavors els vaig portar fins al Carmel. Si ser barceloní implica tenir casa a la Cerdanya o anar a l'estiu a la Costa Brava, jo no vaig trepitjar ni la Cerdanya ni la Costa Brava fins que tenia 30 anys. No, clar, llavors, què és ser? És ser l'anunci de la cervesa de cada estiu? Doncs jo no ho soc d'aquests. I aquí jo no... Si la manera de ser barcelonina o catalana és aquesta, a mi no m'hi compteu, perquè jo allò que es veu en aquells anuncis de cervesa cada estiu no són els meus estius. No ho han sigut mai. Llavors, clar, la mateixa... dificultat per sentir-se d'una banda o una altra no té per què a veure amb la geografia, si has nascut a Barcelona o si has nascut a comarques, o si és d'una determinada classe social en què has pogut anar a la Cerdanya i a la Costa Brava des de petit, o no hi has anat mai fins que no t'hi has pogut tu desplaçar-te pel teu propi compte. I aquesta diferenciació també trobo que la tenim com molt oblidada. I el mateix desconeixement que hi ha la gent de Barcelona del que passa a comarques... És de comarques cap al que passa a Barcelona, que es pensa que tots els de Barcelona són de l'Eixample. I no, escolti'm, aquí hi ha milions de persones que no viuen a l'Eixample i que no trepitgen la Cerdanya o la P7 per anar al cap de setmana. No, que però de feina poden passar el cap de setmana. Vull dir que aquesta altra realitat també és molt desconeguda.
2: No, i un altre exemple, per exemple, jo va haver un temps que vaig estar pràcticament vivint a Madrid i conec molts companys periodistes que viuen i treballen a Madrid. Han estat molts anys, alguns han tornat. I clar, passa quan tu te'n vas a Madrid de corresponsal amb 25 anys, els teus amics d'aquí van fent i amigues, van fent un recorregut, tu el vas fent allà, vas coneixent gent, etc. I quan tornes al cap de 5 o 6 anys, el món ha canviat. D'on ets tu? Que això ho havia parlat molt amb no diré qui és, però justament és tertulià d'aquesta casa i d'aquest programa, que arriba un punt que dius, d'on no és que no tingui clar d'on sóc, però és que, és clar, la vida ha evolucionat, tots els meus companys amics han fet una vida, que és el moment que més o menys t'emparelles, que potser que comenci a tenir fills o que comenci a treballar, no sé què, o te'n vas a viure fora de Barcelona, o vés a saber què. I mentre tu, clar, vius a Madrid, que està a 3 hores, bueno, ara hi ha dies de tot, però està relativament a prop, i vius una altra realitat absolutament diferent, amb una feina que és molt absorbent, que és, en aquest cas, concreto, perquè és la feina de periodista, és molt intensa, per tant, la relació que tens amb la gent és molt intensa també, es creen unes relacions d'amistat i algunes que van més enllà, que també són molt intenses. I clar, quan tornes aquí, dius, hosti, m'han canviat el paisatge, d'on sóc ara jo? Una mica estàs com fora de lloc.
1: Doncs és la reflexió, un tema d'allò de més profund que ens porta a l'Igor.
3: La identitat és molt, molt complet.
1: És que és molt variant.
4: I molt interessant, eh?
1: Sí. Igor, gràcies.
2: No,
1: bona tarda.
2: Vosaltres.
1: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Una pausa i entrarem en la sentència del cas Mascaretes, que avui ens ha impactat.
5: Catalunya migdia.
6: Atenció, Catalunya! S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
7: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
3: Esport i el periòdic.

0: Deco et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona, Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Evitem el soroll.
2: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: Catalunya Migdia. Amb Òscar Fernández.
5: 7 minuts i seran 3:45 de la tarda. Com dèiem, el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a Koldo García a 19 anys de presó pels delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. En canvi, pel comissionista Víctor de Aldama, la condemna només és de 4 anys i mig i, a més, se li suspèn el compliment de la pena per la seva aportació al descobriment dels delictes. Això en el cas que no torni a delinquir, que presenti informes de les seves activitats i que faci un any de serveis a la comunitat. La sentència s'ha pres per unanimitat i conclou que tots tres van formar una organització criminal amb repartiment de funcions que va cometre delictes de corrupció vinculats a la compra de 13 milions de mascaretes durant la pandèmia. Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
6: Bona tarda, què tal?
5: A veure, les condemnes a Ábalos, 24 anys, i a Koldo García, 19 anys, són les més altes que es podien dictar.
6: No són les més altes perquè les acusacions populars que lidera el Partit Popular, recordareu el seu advocat en el judici, demanava que se'ls condemnés a 30 anys de presó. Per tant, el tribunal s'hagués pogut agafar aquesta petició de pena que feien les acusacions populars, però ha decidit quedar-se amb la pena que li demanava justament la Fiscalia Anticorrupció, aquests 24 anys de presó per Ábalos, aquests 19 i mig per a Koldo García, tot i que és veritat que els jutges del Suprem podrien haver tirat una mica més avall si no haguessin apreciat alguns dels delictes que la Fiscalia apuntava contra ells, però vaja, com tu deies, el Suprem el que fa és que els condemna a una pena molt alta per 8 delictes, 24 anys per l'exministre, 19 per al seu assessor, compliran una pena de presó d'entre 16 i 17 anys. Recordeu també que ja porten en preventiva des del 27 de novembre, si no m'equivoco, per tant fa més de 7 mesos que són a Soto del Real, i és veritat que la condemna, doncs, 24 anys de presó, 19 per a Koldo García, és molt alt.
5: Crida molt l'atenció el cas de Víctor de Aldama. Queda provat que formava part de la trama, però se'n surt prou bé.
6: Sí, és que el Suprem deixa ben clar que Aldama és culpable, que és el corruptor de tot plegat, que és el cervell d'aquesta organització criminal i que amb ell comença tot. És a dir, queda demostrat que va corrompre funcionaris públics durant el pitjor de la pandèmia, recordem, era el 2020, però el que fa el Suprem és premiar la seva confessió. És a dir, diuen que Aldama no s'ha limitat a confessar uns fets, sinó que ha portat dades de com funcionava aquesta organització criminal, i que en un cas així això és molt rellevant perquè són delictes molt difícils de detectar i d'investigar i encara més de condemnar quan el propi ministre de Transports de l'època és qui està a la cúspide de la trama, i per tant diuen que Aldama ha col·laborat, que ha ajudat a resoldre el cas i que ha donat doncs tot de detalls per intentar desmuntar-la. Aquí podem debatre, si vols, si el premi, si aquesta recompensa és massa alta o no. La Fiscalia li demanava 7 anys de presó, se'l condemna a 4, però és que el Suprem li suspèn l'entrada a la presó a canvi de diverses condicions, com que no torni a delinquir o que faci treballs en benefici de la comunitat per un any. Però el que ha fet el tribunal és aplicar allò que tècnicament és un atenuant molt qualificat, i això ho preveu la llei, i per tant resumeix així la condemna al comissionista confés.
5: I a l'hora de les reaccions, òbviament, el Partit Popular s'agafa la condemna i per tant demana eleccions anticipades, perquè això és un atac a la línia de flotació del govern de Pedro Sánchez, i en canvi el Partit Socialista s'agafa aquest perdó a Víctor de Aldama, no?
6: Sí, el que fa el Partit Socialista és d'entrada desmarcar-se clarament d'Ábalos, en recordar que ja se'l va expulsar del partit quan ni tan sols estava investigat, però sí que vull centrar la crítica en aquesta diferència de condemnes, aquest desconcert, sobretot per la desproporció que hi ha en la condemna d'Ábalos i Coldo García i la d'Aldama, sobretot perquè diuen que la sentència el que fa avui és demostrar que si ets un comissionista confés que corromps les institucions, doncs et pots deslliurar d'anar a la presó, i diuen que això doncs envia un missatge negatiu a la ciutadania. Això és el que diu Moncloa, és el que diu el Partit Socialista bàsicament en fons i en alguns tuits que han fet alguns dels ministres més crítics com Òscar Puente, que ha comparat doncs que Víctor de Aldama surt amb una pena molt més baixa que en casos de delictes de sang. Però, a l'altra banda, hi ha el Partit Popular, que el que està fent Alberto Núñez Feijóo és que estableix connexió directa entre Ábalos i Pedro Sánchez, li demana a Sánchez altre cop que assumeixi responsabilitats polítiques, igual que Ábalos assumirà les seves responsabilitats penals, però Feijóo avui tampoc activarà la moció de censura.
5: No sé com ho veieu tot plegat.
7: No, sí que és una mica xocant aquesta atenuant tan qualificada, perquè evidentment que hi ha aquest grau d'excepcionalitat judicial, però a Espanya tot s'ha de llegir en línia política, em temo, i fins i tot les sentències judicials, i en aquest cas és molt xocant. Evidentment no es tracta de disculpar les persones que hagin fet corrupció com la de les mascaretes, que em sembla que l'argument i l'argumentació de la sentència és prou contundent i prou ben provat. Una altra cosa és que els jutges sempre tenen un marge a l'hora d'aplicar les penes i de demostrar si estan, fins a quin punt estan ficats en aquella estratègia del que puede hacer que haga, que sembla que és una estratègia que ve a dir que estem en una mena com d'estat d'excepció on s'hi val una mica tot dintre especialment de l'àmbit judicial i dintre de l'àmbit de les togues. I això vol dir que tothom està més o menys sotmès a un risc, que és que per molt que hagis delinquit, doncs tot això tingui un exponencial, un agreujament justament pel fet de pertànyer a un partit o pertànyer a un altre. I sense voler disculpar Ábalos ni companyia, perquè em sembla que això més aviat indica un finançament del PSOE que podria fins i tot afectar el PSOE i que, per tant, veurem com acaba tot plegat i que, per tant, molt malament pel PSOE, perquè la responsabilitat política em sembla evident, deixant de banda això, que és la interpretació purament jurídica i purament de culpabilitat, després ve el tema polític, que és, ostres, tu, Espanya està en un problema gros, que és, no es pot fer política sense tenir en compte que hi ha una consigna superior, que és el que puede hacer que haga, i que, per tant, tant el PSOE i els seus membres, i les dones, i els germans, etc., estan sotmès a un escrutini fortíssim per part d'alguns jutges, sinó que, a més, el PP també té la seva càrrega de corrupció i, per tant, no pot fer només política, sinó que tenint en compte també tota aquesta motxilla, l'independentisme no pot fer política, o pot fer-la fins a un punt, perquè té una mena de càrrega judicial al damunt, que també, si no hi és, doncs se la inventen, i, per tant, sembla un estat que realment sembla un sistema politico-jurídic amb crisi i amb decadència, i no sé com acabarà, com es plantejarà la següent legislatura l'any que ve, però a mi em té altíssimament ben preocupat, sobretot per la consigna aquesta. El que puede hacer que haga és una consigna que no té límit. No té límit perquè és inconcreta i alhora és hiperconcreta. I per tant estem tots sotmesos a una mena de, ja veurem què és, però té tota la pinta de... Insisteixo, deixant de banda les responsabilitats i les culpes, que ens semblen prou clares, té tota la pinta d'un ambient culpista.
8: No ho sé. És a dir, no sé el que passarà. El que sí que estem veient és el que passa ara, i aquesta és la primera sentència contundent contra el PSOE, i per tant, és cert que no hi ha un finançament de moment irregular, però també és cert que Ábalos era la mà dreta de Pedro Sánchez, i per tant això toca el moll de l'os d'ell mateix i de la seva presidència, i per tant sí que crec que hi ha d'haver aquesta responsabilitat política que deies. Ara bé, en aquesta competició entre el PSOE i el PP a veure aquests casos judicials, quin és pitjor que l'altre, perquè al final amb la tònica verbal ja estan aquí, crec que només guanya Vox. Ja veurem el que fan quan governin, però ara mateix l'escenari és aquest, i el que veig és molt poca reflexió política sobre això. És a dir, al final el discurs d'avui, tot i aquesta sentència, és el mateix que sempre. Feijóo no presentarà la moció de censura perquè no té els vots, l'independentisme el que està fent és criticar aquesta situació,
5: no s'hi sumarà,
8: i tampoc crec que entregui cap rèdit de suma amb el PP, per clar. Tant, inamovible. I el PSOE, avui ha, tot això li ha enganxat a Pedro Sánchez al mig d'un acte, i el que ha dit és, el pla és el mateix, pressupostos, i com que ell mateix ja sap que no els tirarà endavant, llavors convocarà eleccions i ja tindrà la campanya feta en base a aquests pressupostos, i una campanya basada en em volen fer fora a mi i l'ultradereta va contra mi. I crec que al final això, a nivell d'institucions polítiques i de democràcia, deixa bastant que desitjar. És cert que després hi ha altres casos, com el de Begoña Gómez, que avui també hem vist un jutge, bueno, de fet ahir i el dissabte, completament desfermat, fent el que vol, i un poder judicial que de moment és cert que sí que ha fet un moviment i li ha obert un expedient, però que crec que no té res a veure un cas judicial amb l'altre. Quin és el problema? Que hi ha tants casos que ja és molt difícil destriar on hi ha una base sòlida i on no hi és.
9: Jo ho entenc, i realment és com aquesta sensació de que tot cau, però també és cert que al final aquest tipus de sentències contra Ábalos i Koldo, que és el que dèiem, que és un cas totalment diferent que el de la Begoña, però que ens estan portant una mica, en Jordi deia, com tenir la sensació que estem en un sistema corcat, també és cert que condemnar a un exministre després de tot el que ha fet amb aquesta persecució judicial, no? Al final que també hi han hagut doncs, proves, jo allò del Dama també m'ha...
7: Jo t'hi he sobretot per això,
9: al·lucinat
7: per
9: bastant.
7: Per l'atenuant aquesta.
9: Sí, és bastant al·lucinant. Però sí que és cert també que, per altra part, jo crec que hauríem d'intentar també posar algun element positiu, perquè si no dona la sensació de dir, bueno, clar que hi ha corrupció per tot arreu, però aquests personatges se'ls ha enganxat, els han posat 24 anys a Ábalos, 19 a Koldo, tolerància zero davant de la corrupció, defensa dels béns públics, d'alguna forma també hem d'intentar construir allò que dèiem, algun tipus de missatge una mica esperançador, perquè si no vas veient i vas dient, però tot això està ple de merda, sí que està ple de merda tal qual, no? És així, vull dir, directament. Però com a mínim estan passant coses, perquè si més a més això hagués quedat amb que no hi ha cap tipus de condemna, llavors haurem de mirar si això és Quitxa Sánchez, però el fet de dir també intentem donar missatges positius perquè si no dona la sensació que estem en un estat democràtic que està absolutament en fallida, no? I aquí és on l'extrema dreta té tot el camp per recórrer, no? Jo crec que al final també com a ciutadanes hem de dir, bueno, pues escolta, hi ha justícia per tothom, ocupin el càrrec que ocupin, aquests homes a més amb unes actituds barroeres que jo crec que han evidenciat unes estructures de poder, deixeu-me també que posi a la falca, molt masculinitzades, molt jerarquitzades, a més amb un clientelisme, amb una falta de transparència bestial, bueno, i és una manera també d'atacar aquesta corrupció, ho dic també perquè si no tens una sensació de desànim, no?
7: Ja ho sento.
8: Sí,
7: ho sento
8: això és només al principi,
9: Jo he de fer esforços, Jo, la psicologia m'autocida.
5: Espera, que la Paula em sembla que volia dir alguna cosa, Paula.
6: I anava a afegir a tot això que deia l'Alba, que això només és el principi de tot, sí. Perquè, clar, el cas de l'Ábalos podríem dir que és el que s'ha despatxat més ràpid, perquè anava per la via del Suprem i anava més ràpid, però, clar, Ábalos té encara altres casos oberts, per exemple, el cas de les suposades comissions per obres públiques, on també està implicat Santos Cerdán, que també va ser número 3 del Partit Socialista, no? I també una mica el que em sembla que era Gabriel Rufián qui ho plantejava avui, no? Que un cop s'ha obert aquest reconeixement al Dama per col·laborar amb la justícia, no? Què passarà en totes aquestes altres causes que esquitxen, no? L'entorn socialista, si hi haurà més gent disposada o no a estirar de la manta o no. Però sí que és veritat que, clar, aquí no podem amagar que és una condemna molt dura contra un ministre socialista, que és veritat que Pedro Sánchez fa molt de temps que va fer tallafoc amb ell, perquè se'l va fer fora l'estiu del 2021, però és veritat que aquell moment que se'l va fer fora del Consell de Ministres amb altres ministres al·legant un desgast per la pandèmia, no sempre va quedar l'ombra de sospita de si Pedro Sánchez sabia alguna cosa més de la figura i de les conductes de José Luis Ábalos.
5: Per cert, per acabar el poti-poti judicial d'avui, tenim aquesta reunió del Consell General del Poder Judicial que ha decidit obrir un expedient al jutge Juan Carlos Peinado per decidir si el sanciona o no. Els nou membres de la Comissió Permanent del Consell General han votat l'obertura d'aquesta investigació. Ara s'haurà d'avaluar si ha comès o no una falta greu per excés o per abús d'autoritat o una falta greu de consideració cap als ciutadans, institucions i el personal de servei de l'Administració de Justícia arran d'aquesta interlocutòria en què dissabte enviava judici Begoña Gómez i li retirava el passaport per evitar que es fugués i deia que les possibilitats de fuga de Begoña Gómez eren més altes crítiques pel fet que l'esposa del president del govern espanyol té escorta personal, i això no va agradar gens ni mica ni al Ministeri de l'Interior ni als mateixos policies, que a través dels seus sindicats van posar el crit al cel dient si s'estava dubtant de la seva professionalitat. Bé, veurem si això implica o no algun càstig al jutge Peinado.
6: El jutge Peinado, que es jubila en 3 mesos.
8: Sí, és que exacte, anava a dir això, al setembre fa 72 anys i per tant ja no pot continuar exercint. A mi el que em sorprèn de tot això és que ja estem veient no només una lluita entre el poder judicial i el govern espanyol en aquest sentit, sinó ja entre moltes cometes allò que diuen ells mateixos, no? Perquè que el jutge Peinado ara pugui insinuar que un agent de la Policia Nacional en funcions d'escorta de la dona del president pugui ajudar-la a fugir, i això la veritat és que no m'ho esperava, i de fet crec que el PP tampoc, perquè ha hagut de sortir a fer unes declaracions on no sabien ben bé si defensar el jutge Peinado com han fet fins ara o defensar la Policia Nacional, i crec que aquí està bé que el Poder Judicial intervingui, però és cert que de moment no li pot corregir cap decisió. És a dir, tot el que té a veure amb fets factuals, com la retirada del passaport, de moment no ho poden abordar. Mm-hmm. I, encara més, tenint en compte que el jutge Peinado té recursos pendents, el que tot apunta és que ell té molta pressa en poder tancar aquesta instrucció perquè vagi directament a judici abans que ella jubili.
5: Diu la Júlia, el jutge insinua, no insinua, assegura, bueno, perquè diu, no hi ha dubte, textualment, no hi ha dubte, i diu, en un moment determinat poden, bé per iniciativa pròpia, o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics, ser precisament els que col·laborin en l'acció o les accions que es portin a terme per facilitar la fuga, que faci impossible que l'acusada es trobi a disposició de la justícia. Vull dir que no és que ho insinuï, no, diuen totes les lletres, diguem-ne, però vaja.
7: Clar. No sé.
9: Perdó?
7: No, i a més a més, en l'àmbit europeu, tu realment sense passaport pots realment demà mateix estar a l'altra punta de la Unió Europea. Vull dir que això ja sabem com va. El tema és que jo no crec que passi, em sembla que en aquest cas em sembla que sí que haurà d'afrontar el judici de dalt a baix, i que les prevencions que té Peinado em sembla que són, vaja, molt exagerades, fins i tot en un cas on sí que sembla que ja ha passat alguna cosa i que hi ha alguna cosa que s'ha d'aclarir, però és una mesura cautelar terriblement exagerada i molt mal fonamentada, sobretot tenint en compte que està disparant contra la policia al mateix temps defensant-la, i una cosa supercontradictòria que no hi ha per on agafar-ho. I Pedro Sánchez es troba en aquest embolic, en alguns casos ha de no parlar-ne, com el cas de la seva dona, en altres casos intenta, com dèiem abans, fer un tallafoc, en altres casos no fa el tallafoc, en el cas de Zapatero no ha fet un tallafoc. Mm. I per tant a cada cas ha de prendre una actitud A, B o C amb la confiança que realment al final la gent cregui que ell mateix, ell particularment, perquè si us hi fixeu, ell particularment mai surt involucrat en res, i per tant quedarà sol, com amb un manual de resistència absolut de l'home sol davant del perill, i veiem fins on aguanta, i sí, perquè tu pots quedar-te sol, però no el que pots quedar-te sense amics. Tu pots quedar-te sol davant del perill, però no pots quedar-te sol davant dels companys, davant dels socis, davant dels amics i davant de l'opinió pública, com una persona que realment no té res a dir sobre aquests temes. Però sí que és veritat que en aquest cas concret, que ara mateix el Consell General del Poder Judicial estigui valorant si aquesta actitud del jutge Peinado és positiva o no positiva, si és correcta o no és correcta, francament, i estem al cap del carrer, més enllà del Consell General del Poder Judicial, un bloc contra l'altre bloc, què més hi ha? Si això no és un estat en crisi, si això és un estat en decadència, que realment ha arribat a les mans, perquè quan arribes al jutjat vol dir que ja no has pogut fer política, no has pogut pactar, no has pogut tirar les coses endavant, sinó que has anat a les mans, has anat a la lluita, has anat a fer mal a l'altre, aleshores vols dir que realment potser aquest estat ha de tornar a començar. Ho torno a repetir, és que no ens en sortirem si tothom està intentant fer una lluita judicial i deixant la política per ningú. Mm.
9: Bueno, a veure com ho aixequem, no, això? No, és broma. No, però és que en el cas de Peinado jo sí que estic d'acord amb que tens la sensació que has arribat a un extrem d'una politització del sistema judicial tan bèstia que no tinc... que és com la sensació de dir aquí o posem el comptador a zero o no ens en sortirem, perquè és que al final la justícia ha de ser independent però no pot ser impuna. Llavors el que te n'adones és que en aquest sistema, no?, que teòricament hem dit que és un sistema democràtic, ens falten una de mecanismes de control i de rendició de comptes que són bestials, perquè realment és el que deia...
7: El Consell General, que és qui ha de fer aquesta funció, l'acaben de renovar, va costar
9: molt
7: de pactar,
9: està molt polititzat.
7: A veure qui jutja i qui decideix
9: que és el jutge.
7: El que
9: passa que tampoc és normal que no hi hagi ningú que pugui tenir d'alguna forma un cert control sobre els jutges o les jutgesses, no? Sí. I en aquest sentit, al final també la ciutadania ha de poder entendre el que passa. Llavors, tens la sensació que estan passant 10.000 coses en un sistema absolutament opac, que tots i totes estem teòricament regits per un sistema d'escrutini amb tot allò que fem, i que al final hi ha, no, aquests poders judicials que estan, que viuen absolutament a part, no? Llavors, jo crec que la necessitat d'aquesta transparència real amb mecanismes efectius, amb rendició de comptes, aquí sí que és on veig que jo hi ha el cor d'algú tan essencial com és la democràcia. Si no entenem de què va la democràcia, és molt difícil que la puguem defensar, perquè no va únicament d'anar a votar allò cada 4 anys. Llavors, si no tenim cap sistema que pugui protegir també la justícia d'aquesta politització, de tot aquest soroll mediàtic, no? Al final, jo crec que hauria d'haver-hi com algun tipus de pacte que poguéssim enfortir realment aquests sistemes que fossin d'aquesta rendició de comptes a nivell polític, però també a nivell judicial. I tinc la sensació que ens estem enfangant tots plegats amb casos concrets, i en el fons és el que deies, hi ha un sistema, no? El nucli del sistema està molt corcat, perquè és com que hem construït una superficialitat molt bonica, però quan vas a l'essència te n'adones que és que no hi ha cap mecanisme que sigui de transparència, de rendició, de seguiment, i al final tens la sensació d'estar, bueno, sotmès al final a quin jutge
7: majoria
9: jutge
7: progressista, majoria conservadora, i aquí estem, i el mes que ve representa que hi ha una sentència sobre el president Puigdemont i companyia, i veurem, i estem tots pendents de si els jutges espanyols ho aplicaran o no. Clar, és un sistema fallit. És que això no passa en lloc més del món, bueno, molt pocs llocs més del món, que realment els jutges hagin decidit prendre part tan activa amb la política, i per tant la política s'hagi vist incapaç de fer política. I això és perillosíssim, perquè si representa, com tothom diu, que l'any que ve, si tot segueix igual, Vox ha de pujar al poder, vol dir que s'abraçaran jutges i governants.
9: Bueno, i el problema és que quan s'estan laminant les democràcies, el que passa és que en moltes ocasions estem veient que actualment es laminen mentre segueixen mantenint l'etiqueta de democràcia, no? És com que no, estem en un estat democràtic, però no hi ha, no, com si diguéssim, aquesta separació entre poders, no hi ha mecanismes de rendició de comptes, no hi ha mecanismes de transparència. Llavors al final et va quedant allò super estret, aprimat, i dius, bueno, però al final tenim el títol, però quan baixes al detall, a la lletra petita, què ens queda, no? I aquí és on jo veig que hi ha realment el problema que està passant en moltes democràcies, i el que tenim aquí també amb el sistema judicial.
10: Doncs veurem cap on ens porta tot plegat. Paula, estarem distrets aquesta setmana i les
6: que venen. Estarem molt distrets, perquè avui no esperàvem la sentència d'Àvalos, i mira, ja la tenim, per tant, una carpeta arxivada, però en venen...
10: Sí, en venen en tenim unes quantes. Gràcies, Paula, bona tarda.
6: Vinga, bona tarda, adéu.
10: Un minut i seran 3:15. Fem una pausa i anem cap a Londres, perquè allà també la crisi institucional, allà sí que van ràpids, van per feina.
11: Catalunya migdia.
12: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
13: Hola, soy Manu Carreño, y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
14: La nit dels ignorants s'hereda.
15: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
14: Pot arribar a travessar oceans.
16: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
14: Veu com creixen els seus oients màgics.
17: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
14: I posa la pell de gallina.
18: A casa meva els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
19: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
18: És que m'heu posat la pell de gallina.
20: Busca el triple! Triple, triple, triple!
21: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
22: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, el tercer partit de la sèrie, Barça-València.
21: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
23: Molt i molt ben defensat.
22: Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
21: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
22: Catalunya migdia.
10: De D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, l'Alba Alfagema i el Jordi Cabré. Com dèiem, ha dimitit el primer ministre del Regne Unit, que era Starmer, i el procés per rellevar-lo començarà el dia 9 de juliol, quan el Partit Laborista presentarà les candidatures per rellevar-lo. D'aquesta manera s'aplana el camí perquè l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, sigui el pròxim primer ministre, el 7è en només una dècada al país. Anem a Londres. Quim Olivares, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
10: Deu haver-hi molta expectació, perquè mentre feia el Catalunya Migdia, tenim unes teles aquí a l'estudi, ja ho saps, Quim, sí. A banda de tenir la TV3 i teníem altres cadenes catalanes i espanyoles, tinc la BBC, que han estat fent un seguiment per helicòpter del tren, sí, del tren que portava Burnham des de Manchester fins a Londres. Hem vist tots aquells, aquells suburbis de Londres que travessen els trens, els que hem anat a Londres a vegades, sí, de turisme, però hem tingut com 10 minuts, un quart d'hora, seguint aquest primer tren i després el cotxe que el portava cap a West. Mister.
0: Sí, sí, l'expectació, home, és, home, tingues en compte que serà el proper primer ministre si res no canvia, per tant, en certa manera és lògic, no?, que la BBC li faci un seguiment. Ara, això ja no entraré a dir si és excessiu o no l'helicòpter, no?, però
10: M'ha sobtat, però sí, aquest seguiment, perquè clar, això ha anat ràpid, durant el cap de setmana ja es deia, és veritat que Starmer, tot i que va guanyar fa tot just, un parell d'anys les eleccions, i a més amb una majoria prou àmplia i prou còmoda pels laboristes, que feia molt que no tenien la victòria en unes eleccions, però clar, ràpidament el seu bagatge va anar de caiguda i ara últimament estava sota mínims.
0: Sí, de fet, ho deies bé, no? Va guanyar les eleccions del juliol del 24, el 6 de juliol, o sigui, no fa dos anys, i ho va fer de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, des de fa força mesos que tenia una popularitat molt baixa, va haver de fer marxa enrere en algunes decisions, el creixement econòmic aquí al Regne Unit no ha arribat com havia d'arribar per evitar la pujada d'impostos, a més va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer de Peter Mandelson, el recordareu, el que va ser ministre a l'època de Tony Blair, que va ser nomenat ambaixador britànic a Washington, malgrat que se sabia que era amic íntim de Jeffrey Epstein. Amb diversos ministres, primer el de Sanitat, després el de Defensa, ha dimitit del govern de Starmer. Però jo crec que el punt va ser a les eleccions del 7 de maig, que van ser eleccions locals aquí a Anglaterra, però també al Parlament d'Escòcia i de Gales. Allà els laboristes van tenir una patacada enorme, van perdre el poder a Gales i van perdre moltíssims regidors. Des de llavors, això va ser el 7 de maig, pràcticament, no et dic cada setmana, però gairebé se li demanava a Starmer que fes un pas al costat. Finalment ha estat el mateix laborisme que li ha dit: escolta'm, Starmer, amb tu aquí a Downing Street, que és on som ara, no guanyarem les properes eleccions del 2029, per tant, has de cedir el pas.
10: I recordem que el sistema al Regne Unit és així, és a dir, si tu deixes de ser el líder del partit, si el partit tria un altre líder, et canvien, sí, el primer ministre. No és com aquí, que en cas que ara dimitís Pedro Sánchez hi hauria d'haver unes eleccions, etc. No, no, allà, si hi ha un canvi en el partit, hi ha un canvi al govern.
0: Efectivament, podria haver-hi eleccions anticipades. El possible candidat de Starmer, que és Andy Burnham, ja ha dit que ell les descarta. És lògic, no?, perquè fer unes eleccions si pots ser primer ministre sense convocar-les. Però sí, és veritat que aquí no ha passat ara, sinó que ja ha passat altres ocasions. No hi ha eleccions anticipades, com passaria a l'estat espanyol, com passaria a Catalunya, sinó que aquí el que passa és que dins el mateix partit, en aquest cas els laboristes, es busca un candidat i així aniran les coses.
1: I si ho entenc bé, sí, el nou candidat, el Burnham, no cal que sigui diputat, oi?
10: Sinó ha de ser-ho, ha de ser-ho.
0: No, ho ha de ser, ho ha de ser.
1: Però ara ha passat pel Parlament per arribar a ser-ho.
0: Correcte, fins ara no ho era.
1: No ho era,
0: perquè, clar, la història de Burnham, perdona, ell va com a membre del Parlament, com a diputat, el 2001. Va ocupar càrrecs dins el govern de Tony Blair i de Gordon Brown, però va intentar presentar-se com a líder del Partit Laborista el 2010 i el 2015, va perdre les primàries, i el 2010 va decidir me'n torno a Manchester. Allà va guanyar les eleccions a l'alcaldia de Manchester, ha tingut una molt bona gestió, diuen. I clar, aquests últims mesos, quan sonava que Starmer podia sortir del càrrec de primer ministre, Burnham sortia com a candidat, però clar, com no era diputat, perquè les últimes eleccions, les del 2024, no s'hi va presentar i per tant no va guanyar a la seva circumscripció, es va haver d'apanyar, si permeteu l'expressió, unes eleccions a correcuita. Va dimitir el que era diputat per a la circumscripció de Michaelfield, això va ser dijous passat, va dimitir dues setmanes abans, es van convocar eleccions i Burnham va aconseguir el seu escó. El va aconseguir, i això crec que és important dir-ho, derrotant a l'extrema dreta, derrotant a Nigel Farage. Aquest és un element important perquè dins el Partit Laborista han dit, ei, d'acord, és una de les eleccions parcials, una circunscripció petita, però un laborista ha derrotat Reform UK, i cal tenir present que Reform UK en aquesta mateixa circunscripció va guanyar aclaparadorament a les eleccions locals, a les últimes que deia del 7 de maig. Per tant, ha vingut a demostrar Burnham que es pot guanyar a l'extrema dreta.
10: Ara, aquesta capacitat que té el Regne Unit d'anar cremant primers ministres és espectacular, perquè són 7 en 10 anys. Ui, em sembla que hem perdut la comunicació amb el Quim Olivares. Sí, em sembla que hem perdut aquesta comunicació. Sembla que sí, ara sembla que el recuperàvem, a veure si podem...
0: Sí, ara sí,
10: digues aquí.
0: No sé què em preguntaves.
10: Deia que aquesta capacitat d'anar cremant primers ministres, 7 en 10 anys.
0: Sí, és veritat. Clar, algú es pot preguntar si això és herència del Brexit, però sí que és veritat que els fets parlen per si sols, no? Perquè fins a la data del referèndum, que demà farà 10 anys, la successió de primers ministres va ser més o menys cada 5 anys. Però des que David Cameron va dimitir, després del referèndum, ha estat un festival, no? 5 conservadors i ara seran 2 laboristes. El Brexit va enrarir la política britànica, més els conservadors no estaven preparats per negociar amb la Unió Europea, i el mateix Boris Johnson ho ha reconegut fa pocs dies en un documental recent a la BBC. I quan la successió de primers ministres Tories s'havia acabat, ara torna al ball de primers ministres laboristes. Cal tenir present que Starmer, de fet, va prometre el 2024 que ell portaria estabilitat, una estabilitat que ha durat 2 anys, i si és veritat, aquí era un país preparat perquè els seus governants duressin el que tocava, el que diu la legislació, però sí, ha estat un no parar, i bé, esperem, bé, o no ho sé, Burnham ara entrarà a Downing Street, si finalment acaba entrant, i tindrà doncs fins al 2029 per consolidar-se.
10: Doncs veurem, estàs a Downing Street, eh?
0: Sí, és que...
10: Sí, i amb poca cobertura, ja ho veiem. Doncs deixem...
0: Sí, perquè aquí... Ja pots imaginar que les mesures de seguretat són extremes, però si només fer-me un apunt, abans sonava la música quan, no sé si ha estat durant el discurs de Starmer, perquè clar, Downing Street és un carrer més del centre de Londres, però des de fa uns anys que hi vam posar una tanca, però just al costat de la tanca, jo diria que estic a uns 60 metres d'aquesta tanca, hi ha gent que s'hi aplega, hi ha gent que aprofita el que seria aquest altaveu per cridar al màxim possible, posar altaveus i dir coses. Ara justament perquè jo estic parlant, no han parat la música i tot plegat, però és un lloc curiós, no?, de fer sentir la seva veu just també quan el primer ministre estava dimitint, no?
10: Doncs és el Quim Olivares, el deixem pendent de tot plegat, perquè a més entre les mesures de seguretat i la gran quantitat de periodistes, doncs la cobertura és un punt justeta. Gràcies, Quim, n'estarem pendents. Fins ara, bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda.
10: No sé si teniu alguna cosa a dir, sobretot l'embolic que tenen al Regne Unit, però ja al final ens hem acabat acostumant.
8: Sí, a mi el que em sorprèn és que tinc la sensació que allà ho centren molt en la persona, i al final jo crec que nosaltres estem més acostumats a que hi hagi un projecte polític més consolidat i més compartit, no? I potser no tan personalista de si el país considerem que no funciona, et canviem. Ho dic perquè els motius que porten aquestes últimes dimissions, ja no només la de Keir Starmer, clar, penso, perquè què pot fer ara el que serà el nou primer ministre,
10: Burnham,
8: per revertir la situació econòmica, per complir amb promeses com acabar amb la immigració irregular. És a dir, tinc la sensació que és un canvi potser de moment més estètic, més pensant en les eleccions del 29, com estàvem explicant ara, que no pas alguna cosa a curt termini. Ara bé, haurà d'aplicar alguna fórmula molt concreta, molt clara, que en aquest sentit es pugui entendre per part de l'electorat. Ho dic perquè, si no, serà cremar un altre possible dirigent polític.
9: Sí, no, i abans ara comentava, no, el Quim, que demà fa 10 anys el Brexit, i al final és com la sensació per persones que hi viuen com d'un país que està com desubicat, està intentant trobar el nord cap on anar, i aquesta constant, no, aquest recanvi constant de persones, no, el que deies, al final va molt de personalitats, el que evidencia també és com una falta com de projecte de país, no? I llavors és el que una mica dius la Júlia, com engresques també la gent, cap on els fas anar, en un moment on sembla que tothom està una mica a Europa a nivell internacional, i ells que més porten a sobre el Brexit, és complexa.
7: I va molt a persones, i com una concepció una mica futbolera, de bé, tenim un jugador lesionat, fem un recanvi i a veure què tal funciona aquest, no?
10: Ens queden 5 minuts per arribar a les 4. Seré 50 segons de publicitat i li demanarem a Francesc Mauri el que tots sabem, si fa calor.
2: Catalunya migdia.
3: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu.
2: Aquest serà el nostre pou, Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
3: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
4: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
23: Catalunya migdia.
10: Vinga, doncs, 3 minuts per arribar a les 4. Francesc Mauri, bona tarda.
24: Bona tarda.
10: Fa calor, això és evident, i em diuen que ja tenim els primers 40 graus...
24: Sí, uns quants, molts 40 graus, ben bé una vintena d'observatoris, però el top el tenim a Vinebre amb 42, a Torroja del Priorat 42 i 41 a Artés, Tremp o Sant Romà d'Abella, la conca d'allà, també la conca o el Pallars Jussà, en aquest cas. Per tant, valors altíssims que no els hi podem treure mèrit, tot i que el rècord absolut de tot els rècords de tots els mesos de juny dels últims 100 anys va ser l'any passat al Carràs amb 43,8. No va ser fa 50 anys, va ser l'any passat. Vull dir que anem ajuntant aquestes zones onades de calor càlides que la majoria s'agrupen clarament aquest segle i els darrers 10 anys. Estem a un grau i mig del rècord absolut en 100 anys, però, clar, estem en un dels dies de juny més càlids de la història a Catalunya, que no a tots els observatoris, eh? Girona queda al marge.
10: Dèieu que l'onada de calor acaba avui, demà farà fresca, haurem d'agafar una jaqueta. No, és que no.
24: A veure, tècnicament no acaba l'onada de calor demà, perquè continuarem superant el que anomenem percentils estadísticament de valors molt més càlids del normal. Es va iniciar ahir i es mantindrà fins demà i fins i tot fins dimecres. Clar, cada dia anirem perdent una miqueta i el cap de setmana que ve podríem dir que respirarem perquè els valors seran 5 graus més baixos. Però, clar, de 42 a 37 o dels 35 avui de Barcelona a 30, bé, sí, es respirarà una miqueta millor, però, clar, és que no ha arribat el juliol. No ha arribat l'agost, que no vol dir que després no tornem a assolir uns valors com aquests. Podria passar, perquè és que estem fins i tot molt més amunt del que un juliol o agost ens podria portar. Per tant, continuem amb aquesta tònica desbocada.
10: Donant ànims als que no suportem la calor, el Francesc Mori. Vinga, doncs intentarem passar-ho el millor que puguem.
24: A veure, és objectiu el que estic dient. Gra de sensacionalisme com no. Doncs li posa. Vull dir, és exactament el que tenim.
10: Sí, sí, escolta'm, no enganyem a ningú, no enganyem a ningú.
24: No.
10: Francesc, gràcies, bona tarda.
24: Adéu-siau.
10: I també la Júlia Reguer, l'Alba Alfagema i Jordi Cabré. Ara, quan sortiu al carrer, notareu aquests 40 graus.
25: Sí,
10: 35 a Barcelona, ha dit. Aquí estem fresquets, exacte. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
25: Bona tarda.
10: 25 segons per arribar a les 4. 25 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o sentir els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora, i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock, amb en Joan Soto a la Borda i l'Enric Orozco se toca.
2: Tan senzill com que el meu cos és meu.
3: Tan senzill com feminisme.
4: Tan senzill com tenir les mateixes oportunitats.
5: Tan senzill com tornar a casa tranquil·les.
6: Pròxima estació, feminisme.
7: Tan senzill com compartir les tasques de casa.
8: Les dones cobren un 27,8% menys de pensió.
9: Tan senzill com feminisme.
10: 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. El govern de Pedro Sánchez defensa la seva integritat després de la condemna de 24 anys de presó a l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció. La Moncloa es desmarca dels comportaments d'Ábalos i recorden que se'l va expulsar del partit quan ni tan sols estava investigat. Precisament la direcció dels socialistes ha marcat distància amb l'exministre i ha fet pinça amb els aliats parlamentaris per criticar la recompensa a Víctor de Aldama. El més contundent fins ara ha sigut el ministre Óscar Puente.
2: ¿Le parece desproporcionada la condena?
3: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
1: I és que el Suprem ha condemnat Ábalos a 24 anys per la compra irregular de mascaretes durant la pandèmia i a 19 anys el seu exassessor Koldo García. En canvi, ha salvat de la presó el comissionista confés Víctor de Aldama per haver col·laborat durant la investigació. Més notícies amb la Txell Garriga.
4: El Regne Unit es prepara per tenir el setè primer ministre en només una dècada. El laborista Keir Starmer ha anunciat la seva dimissió després d'intenses pressions tant del seu gabinet com del mateix partit. Es mantindrà el càrrec fins que hi hagi substitut, un procés que s'obre el 9 de juliol. L'únic aspirant i favorit a hores d'ara és l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, que just avui s'ha convertit en el diputat del Parlament Britànic.
1: La contaminació de l'aire repunta a Catalunya pel canvi climàtic i també per la major combustió de petroli. Un informe d'ecologistes en acció conclou que 6 de cada 10 catalans van estar exposats durant l'any passat a una contaminació que excedeix els nous límits aprovats per al 2030 per la Unió Europea. Davant d'aquest escenari, des d'Ecologistes en Acció creuen que s'hauria de descartar l'ampliació d'aeroports com el del Prat. A Barcelona, Miguel Ángel Ceballos és el coordinador de l'informe.
5: Lo que estamos viendo es que la aviación es el principal agente que está incrementando el consumo de combustibles fósiles. Afortunadamente, entre comillas, buena parte de ese consumo de combustible fósil no se produce allí donde está el aeropuerto, sino que se produce posteriormente en vuelo, con lo cual el impacto en calidad del aire de los aeropuertos suele estar bastante limitado al entorno inmediato.
4: Una plaga de mosques omple Hostalric a la Selva des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics, d'on, suposadament, en surt el focus. Girona, Laia Claret, bona tarda.
6: Bona tarda. L'alcalde Nil Papiol detalla que van notar l'augment de mosques al cap de setmana anterior i va començar la investigació.
7: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
6: Papiol especifica com s'està treballant per acabar amb la plaga.
7: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
6: Paral·lelament s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis com ara bars o restaurants han hagut de tancar. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Tarda amb força complicacions a les carreteres, especialment a l'AP7, i també amb incidències al transport públic. Ho actualitzem. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Encara uns 10 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Parets del Vallès i Barberà, en direcció Tarragona, perquè encara hi ha dos carrils tallats a la circulació després que aquest migdia hi ha hagut una topada entre dos camions i dos turismes. Encara estan treballant per retirar l'últim camió i està ocupant encara els dos carrils de l'esquerra. També llarga cua en sentit contrari entre Sant Cugat i Barberà, direcció Girona, a causa d'un vehicle avariat i el transport públic. Afectacions i diverses incidències afecten les línies R1, R8 i R14 de Rodalies. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
1: Ara els esports, Sonia Oleart, bona tarda.
9: Bona tarda, Marc. Avui tercer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet a les 8 al Palau Blaugrana, Barça-València amb empat a 1 després dels dos primers enfrontaments. Podeu seguir, com sempre, el Barça-València a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb tot l'equip del Tot Gira, l'Ernest Macià i la Carme Lloberes al capdavant. El Mundial Masculí de Futbol a la set, l'Argentina de Leo Messi s'enfronta a Àustria a les 11 de la nit. Serà el torn de França que s'enfronta a l'Iraq i el Barça d'handbol renova Blas Giants fins al 30 de juny de l'any 2030. En motor, Marc Márquez se situa a només 40 punts del líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi. Márquez va guanyar ahir la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca.
0: Fins aquí les notícies.
10: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La nit del 23 de juny comptarà amb un dispositiu especial de transport públic per facilitar els desplaçaments durant la revetlla de Sant Joan. A Sant Just, la principal afectació serà el servei ininterromput del tram, mentre que també s'ampliaran els horaris del metro, ferrocarrils, rodalies i els autobusos nocturns. Les línies T1, T2 i T3 del tram, que connecten el municipi, funcionaran sense interrupció des de les 5 del matí del 23 de juny fins a les 24 hores del 24 de juny. Durant la matinada, els tramvies circularan cada 15 minuts entre Francesc Macià i Montesa i cada 30 minuts fins a les terminals. A més, el metro prestarà servei durant tota la nit, ferrocarril circularà fins a les 2 de la matinada, Rodalies reforçarà diverses línies amb més places i trens especials i els nitbus de l'àrea metropolitana de la Generalitat adaptaran l'oferta per donar resposta a l'augment de la demanda durant la revetlla. Pel que fa a esports, la pista superior del poliesportiu La Bonaigua acollirà el 27 de juny una vetllada de kickboxing i arts marcials organitzada pel Taekwondo Sant Just, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. La jornada, oberta a tots els públics, s'allargarà de les 10 del matí a les 10 de la nit i el programa inclou combats de taekwondo i low contact al matí, mentre que a la tarda i al vespre se celebraran els combats de kickboxing i MMA en ring amb la participació de lluitadors amateurs i professionals. Durant tota la jornada també hi haurà exhibicions i activitats complementàries. Les entrades es podran adquirir anticipadament o a taquilla, tant per assistir a la jornada de matí com a la de tarda. I en cultura, el santjustenc i dissenyador Lluís Alonso Collado ha estat el guanyador del concurs de cartells de la Festa Major de Sant Just. La seva proposta s'ha imposat en una edició molt participativa, on es van rebre més de 27 obres diferents. El disseny guanyador es convertirà en la imatge oficial de la festivitat, protagonitzant tota la comunicació exterior, les banderoles, els programes de mà i la contraportada del butlletí municipal del mes de juliol. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, Lluís Alonso ha explicat que la inspiració pel cartell va néixer de manera espontània, jugant amb les seves filles. L'autor ha volgut combinar tècniques analògiques i digitals per donar vida a la seva obra. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 8 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs avui dilluns tornem a començar la setmana, reprenem la nostra rutina i ja tornem a ser aquí, amb tots vosaltres durant totes les vostres tardes. Una setmana marcada per la calor, perquè, mare meva, quina calor que fa avui. Però va, ara sí, va, ens deixem de ratllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb el nostre repàs mundialista amb l'Albert Miranda. Seguidament, modelisme ferroviari amb el DJ Jambo Jambito. I posarem fi amb veus de migrants, amb la Consol i el Jordi. I ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom informatiu. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, a 24 anys de presó i el seu exassessor, Coldo García, a 19 anys pel conegut com a cas de les mascaretes. La sentència els considera culpables dels delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències durant l'adjudicació de contractes públics en plena pandèmia. Segons el tribunal, ha quedat acreditat que la trama va obtenir beneficis il·lícits a través de contractes de compra de material sanitari valorats en 13 milions d'euros, així com pagaments mensuals i altres favors relacionats amb càrrecs públics i habitatges sufragats amb diners procedents de la trama. L'empresari Víctor de Aldama, considerat el comissionista de l'operació, ha estat condemnat a 4 anys i mig de presó. Tot i això, el Suprem li ha suspès la pena per la seva col·laboració amb la justícia, que considera clau per aclarir els fets. La sentència és ferma i no es podrà recórrer per la via ordinària. El govern espanyol ha condemnat els fets i ha reiterat el seu compromís amb la transparència i amb la lluita contra la corrupció. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit responsabilitats i també la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tot i que continua descartant una moció de censura. En canvi, els socis d'investidura han defensat la decisió del tribunal, però qüestionen que Aldama, tot i ser el corruptor, eviti la presó. Aquesta sentència podria tenir repercussions i marcar patrons en altres investigacions judicials relacionades amb presumptes casos de corrupció. Catalunya afronta aquest dilluns el punt àlgid de la primera onada de calor de tot l'estiu, amb temperatures que poden arribar als 41 o fins i tot 42 graus a l'interior, especialment a Ponent, la Catalunya central i alguns punts del prelitoral. L'episodi, que va començar diumenge, es mantindrà fins dimecres, coincidint amb la revetlla i la diada de Sant Joan. La calor extrema va acompanyada de nits tropicals i fins i tot tòrrides, amb mínimes superiors als 25 graus en zones com Barcelona, el Garraf o Montserrat, fet que dificulta el descans. El Meteocat alerta també d'una humitat molt baixa, vent de marinada i risc elevat d'incendi, agreujat per les fogueres i els petards de Sant Joan. Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa i demana extremar les precaucions, especialment amb la gent gran, els infants i les persones més vulnerables. Els bombers han reforçat un 30% els seus efectius davant l'alt risc d'incendis forestals. Les primeres conseqüències ja s'estan notant. El SEM ha atès 112 persones relacionades amb la calor entre diumenge i dilluns. tot i que a partir de dimarts les temperatures haurien de començar a baixar lleugerament, es mantindran per sobre de la mitjana habitual, almenys fins a final de mes.

El Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient al jutge Juan Carlos Peinado per una de les seves resolucions dictades en el cas de Begoña Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez. La decisió s'ha pres gràcies al vot de qualitat de la presidenta de l'organisme, Isabel Perello. El Consell estudiarà si Peinado va cometre una falta greu després d'afirmar en una interlocutòria que els agents de l'escorta de Begoña Gómez podrien arribar a facilitar una hipotètica fugida, argument que va utilitzar per justificar la retirada del passaport i altres mesures cautelars. La decisió ha provocat una forta polèmica. La Direcció General de la Policia Nacional ha defensat la professionalitat dels seus agents i ha rebutjat qualsevol sospita sobre la seva actuació. També el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha qualificat la instrucció de Peinado d'anòmala i ha assegurat que algunes resolucions del magistrat estan allunyades del dret. Paral·lelament, l'advocat de Begoña Gómez ha presentat una queixa formal al Consell General del Poder Judicial per possibles irregularitats en la notificació de les resolucions judicials. Tot plegat mentre Peinado manté oberta la causa i vol portar a Gómez a judici per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda. Els Estats Units i l'Iran han acordat un full de ruta per intentar posar fi al conflicte en un termini de 60 dies, tal com es va comprometre en el memoràndum firmat la setmana passada. Les negociacions celebrades a Suïssa amb la mediació del Qatar i el Pakistan han conclòs amb avenços que les dues parts qualifiquen de positius. Segons el comunicat dels mediadors, s'ha pactat crear un comitè d'alt nivell que supervisarà el procés i s'iniciaran immediatament noves converses tècniques per avançar cap a un acord definitiu. També s'ha pactat establir una línia directa de comunicació entre Washington i Teheran per evitar incidents i garantir la seguretat al pas estratègic de l'estret d'Hormuz. El ministre d'Afers Exteriors de l'Iran ha assegurat que s'han aconseguit avenços importants i ha destacat progressos per reduir la tensió al Líban. Tot i això, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit que hi podria haver nous atacs si l'Iran no frena el seu suport a Hezbollah ni garanteix la lliure circulació per l'estret d'Hormuz. Les reunions tècniques continuaran durant tota la setmana als Alps suïssos amb l'objectiu de consolidar els primers acords i evitar així una nova escalada de tensió a l'Orient Mitjà.

El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha anunciat aquest matí que dimitirà com a líder del Partit Laborista. Tot i això, es mantindrà al capdavant del govern de manera interina fins que el partit esculli el seu successor. Starmer ha explicat que ja ha informat el rei Carles III de la seva decisió i ha demanat que s'activi el procés de primàries, que començarà el 9 de juliol. El gran favorit per substituir-lo és Andy Burnham, després de la seva recent victòria electoral i del suport creixent dins de l'entorn laborista. En la seva compareixença, Starmer ha defensat la seva gestió, assegurant que va recuperar el Partit Laborista d'una situació extrema i ha reivindicat els avenços econòmics i socials del seu govern. La seva dimissió arriba després de setmanes de pressió interna i de la victòria de Burnham a Makerfield, que ha accelerat i molt la cursa pel lideratge d'un partit que busca un nou rumb de cara a les pròximes eleccions.

Abelardo de las Priera serà el nou president de Colòmbia. El candidat de dretes s'ha imposat a la segona volta de les eleccions presidencials amb el 49,7% dels vots, davant del 48,7% aconseguit pel candidat d'esquerres i petrista Iván Cepeda. La diferència entre els dos candidats és aproximadament

Les autoritats recorden els requisits per les fogueres la nit de Sant Joan. Les fogueres hauran d'estar autoritzades i si es troben a menys de 500 metres de terreny forestal, també requeriran un permís específic i la supervisió de l'AEDF. El transport públic reforçarà el servei durant la revetlla de Sant Joan. Metro, tram, FGC, Rodalies i Nitbus ampliaran l'oferta la nit del 23 de juny per facilitar els desplaçaments, amb servei ininterromput del tram a Sant Just Desvern. Sant Just acollirà una jornada dedicada al kickboxing i a les arts marcials. El pool esportiu de la Bonaigua reunirà el 27 de juny combats de taekwondo, low contact, kickboxing i MMA, amb exhibicions i activitats durant tot el dia. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

La selecció espanyola va reaccionar ahir al Mundial golejant l'Aràbia Saudí per 4-0 en la segona jornada de la fase de grups. Després de l'empat contra Cap Verd, els de Luis de la Fuente van oferir una imatge molt més convincent, liderada per Mikel Oyarzabal i Lamine Yamal. El jugador del Barça va obrir el marcador al minut 10, mentre que Oyarzabal va ser el gran protagonista amb un doblet abans del descans. A la segona part, un gol en pròpia porta dels saudis va tancar la golejada. Amb aquest triomf, Espanya suma la seva primera victòria del torneig i recupera sensacions i també es posiciona com a clar candidat pel títol. I Marc Márquez ha posat potes a dalt al Mundial de MotoGP després d'imposar-se aquest cap de setmana al Gran Premi de la República Txeca. El pilot de Cervera va aprofitar l'absència del líder del campionat, Marco Bezzecchi, sancionat, per sumar una victòria clau. Márquez va superar el japonès Ai Ogura i l'italià Pecco Bagnaia, i aquest resultat li permet retallar diferències a la classificació general i situar-se quart del Mundial amb 140 punts, a només 40 del líder de Bezzecchi.

Barça i València de bàsquet es disputen avui a les 8 en punt al Palau Blaugrana el tercer partit de la final de la Lliga Endesa, amb l'eliminatòria empatada a una victòria per cadascun. Després del triomf èpic blaugrana al primer duel i la contundent resposta valenciana en el segon, la sèrie arriba a Barcelona completament oberta. Els de Xavi Pasqual buscaran aprofitar el factor pista davant d'un Palau que es preveu ple per recuperar aquest avantatge i situar-se així a només una victòria del títol. Per la seva banda, el València de bàsquet intentarà repetir la gran actuació del segon partit. El guanyador del duel d'avui disposarà dimecres de la primera oportunitat per proclamar-se campió de la Lliga ASB.

I aquest cap de setmana, el Màlaga ha certificat el seu retorn a la primera divisió 8 anys després, gràcies a una victòria agònica al camp de l'Almeria per 1-2. Després de l'empat sense gols de l'anada, els andalusos van aconseguir guanyar un partit que es va decidir en l'última mitja hora. Amb aquest triomf, el conjunt malagueny culmina un espectacular retorn després d'anys molt complicats i aconsegueix l'ascens a la màxima categoria del futbol espanyol, on acompanyarà el Racing i el Deportivo de la Coruña a la pròxima temporada. I ara sí, presentem

I avui comencem la setmana amb un gran artista que s'està fent un nom dins de l'escena indie-pop del país. Recuperem una de les seves cançons més boniques, però que exposa les fragilitats que tots tenim com a éssers humans. La cançó ens parla del que sentim quan perdem algú que hem estimat. No ho fa des de la ràbia ni tampoc des del retret, sinó des de la nostàlgia, des de l'acceptació i des d'aquella tristesa serena que apareix quan entenem que hi ha històries que, tot i haver estat importants, no estaven destinades a durar per sempre. El missatge de la cançó és especialment colpidor. Ens parla d'una relació que ha arribat al seu final, però també del valor de tot allò que es va viure. Aquesta peça ens convida a recordar els moments compartits, perquè estimar algú i perdre'l no significa que aquell amor no hagi valgut la pena. Darrere d'aquesta peça hi trobem un dels artistes emergents més interessants de l'escena pop independent estatal. Amb lletres íntimes, honestes i profundament emocionals, ha aconseguit connectar amb el seu públic. La seva música combina sensibilitat i, sobretot, molta proximitat. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir a finals de febrer del 2026. El videoclip transcorreix a Nova York i l'artista, en realitat, es diu Santi i és de Barcelona. Què? Com ho tenim, això? Doncs vinga, ara sí que soni, ahora que nos perdimos, de A-Kid.

0: vimos.
1: Doncs una cançó molt bonica que ens diu això, que tot i acabar una relació, encara podem conservar un bon record de tot el viscut. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 22 de juny, aprofitant que estem en ple mundial, recordem un dels partits més llegendaris de la història del futbol. Un partit que va transcendir l'esport i que 40 anys després continua impactant-nos. Parlem de l'Argentina-Anglaterra dels quarts de final del Mundial de Mèxic de 1986. Per entendre què va significar aquell partit, cal anar més enllà del futbol. Només 4 anys abans, l'Argentina i el Regne Unit s'havien enfrontat a la Guerra de les Malvines. Per això, quan argentins i anglesos es van trobar sobre la gespa de l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, no era un partit qualsevol. La tensió, el simbolisme i l'expectació eren enormes. I enmig de tot plegat hi havia un home, Diego Armando Maradona. Amb només 25 anys ja era considerat el millor futbolista del planeta. Però aquell dia va signar una actuació que el convertiria definitivament en una llegenda. Al minut 51 va arribar una de les jugades més controvertides de la història. Maradona va saltar a disputar una pilota amb el porter anglès Peter Shilton. I amb un toc de mà, que l'àrbitre no va veure, va enviar la pilota al fons de la xarxa. Anys més tard, el mateix argentí batejaria aquella acció com la mà de Déu. Però només 4 minuts després arribaria l'altra cara de la moneda, la jugada que molts consideren el millor gol de tots els temps. Maradona va rebre la pilota al seu propi camp, va deixar enrere 5 jugadors anglesos, va superar també el porter i va marcar després d'una cursa irrepetible de més de 50 metres. En qüestió de minuts, havia protagonitzat el gol més trampós i possiblement el més extraordinari de la història dels Mundials. Aquell partit va acabar amb victòria argentina per 2-1, però el que realment va quedar gravat en la memòria va ser l'exhibició d'un jugador capaç de resumir totes les contradiccions del futbol en 90 minuts. La picaresca, el talent, la polèmica, la genialitat i l'emoció. L'Argentina acabaria guanyant aquell Mundial amb Maradona com a líder absolut d'una generació irrepetible. I 40 anys després, aquell partit continua recordant-nos perquè el futbol és molt més que un esport. Perquè de vegades és història, és context, és identitat i sobretot és emoció.

0: Jo crec que una de les persones que més ha escoltat aquesta cançó és l'Albert Miranda. Bona tarda, Albert, com estàs?
1: Bona tarda, Gemma, què tal? Sí, sí, en realitat l'hauré escoltat ja 50 cops. Així. No,
0: sí, sí, perquè no l'Albert no s'està perdent gairebé cap partit. No. És el nostre expert, és l'expert del refugi sobre el Mundial. És el que ens posa una mica de context, una mica d'informació, sobretot el que està passant en aquesta cita mundialista, que, escolta, ja està en segona jornada i aquest cap de setmana va tenir plats importants, eh?
1: Sí, ahir va jugar a Espanya, el dissabte va jugar, hi va haver partits molt interessants, però crec que el plat principal d'ahir va ser a Espanya, clar.
0: Sí, sí, sí, vam veure també aquest empat a zero, no?, entre Curaçao i Ecuador, que escolta, està donant la sorpresa a Curaçao amb un porter espectacular, eh?
1: Sí, bueno, de fet va fer el rècord de parades, sí, d'aturades, en un mundial en 90 minuts, que van ser 15 aturades.
0: És brutal.
1: O sigui,
0: és brutal.
1: Una barbaritat.
0: També vam veure el Bèlgica-Iran, 0-0, un partit complicat per la selecció belga.
1: Sí, i també per l'espectador, eh? Sí, va ser un partit...
0: Sí. Jo vaig veure el tram final i va estar divertit perquè Bèlgica, amb un menys, ho va intentar almenys.
1: Sí, això sí, però va ser un partit...
0: Només, sí, sí, sí. Molt bé. Vam veure com Brasil va tornar a ser Brasil, 3-0 contra l'Haití. A veure,
1: contra la gran Haití, no?
0: És Haití.
1: És Haití, sí, sí.
0: Sí, Brasil ja no és Brasil contra Haití, tenim un problema greu. Alemanya, que va guanyar a Costa de Marfil, així...
1: Remuntant.
0: Als últims minuts.
1: Sí, sí, remuntant.
0: Marroc, que va guanyar a Escòcia, Suècia, que va perdre 5-1 contra Holanda.
1: Per mi era un bon partit aquest, eh? O sigui, al final Suècia té Isak i Jokeres a dalt, que, escolta, són noms molt importants. Però una estadística que em va sorprendre molt és que Països Baixos no perd un partit en un Mundial des de la final del 2010 contra Espanya.
0: És molt fort.
1: 16 anys, eh? Buah!
0: És molt fort, és molt fort, és molt fort. Perquè, clar, recordem que el Mundial passat van perdre penals, entenc que l'any anterior també, i
1: sí,
0: així...
1: Sí, sempre que han perdut han sigut en penals.
0: I així ha anat la cosa. Escolta, hem tingut molts partits, però... El que menys...
1: I t'has deixat l'empat a 2 d'Uruguai contra Cabo Verde,
0: cert,
1: eh?
0: Cert,
1: que això és Cabo Verde, ojo, eh?
0: Però aquest partit després ens interpel·larà, així que el traurem més endavant. Hem de parlar del partit del cap de setmana, de la setmana, gairebé del mes, del que portem de Mundial, que va ser aquest Aràbia, bueno, no, Aràbia no, Espanya, Aràbia Saudí, 4-0 a favor de la selecció espanyola, de la selecció de Luis de la Fuente, gols de Lamine Yamal, 2 d'Oyarzabal i una en pròpia porta després d'un xut de Cucurella.
1: Sí, exacte.
0: Què et va semblar aquest partit? Vam tornar a veure l'Espanya que recordàvem, no?
1: Sí, sí, vam tornar a veure l'Espanya que ens va enamorar a l'Eurocopa, no?, del 2024. Uh-huh. Sí que és veritat que Aràbia Saudí no és un rival amb el que pots treure moltes conclusions, però jo crec que la idea principal era com tornar a tenir les bones sensacions, no? A dir, val, nosaltres és aquesta idea, juguem així, som a Espanya, som una de les favorites, i això és el que vam veure ahir, no? De fet, al minut 10, ja, Espanya guanyava 0, al minut 20, 2-0, i al minut 23, 3-0. O sigui,
0: sí. El partit es va acabar al minut 23.
1: Sí, sí, sí. A part, Aràbia, crec que no va tenir un tir a porteria només, crec.
0: Un.
1: Crec que un només, un. I va ser... O dos, però van ser de molt lluny.
0: Un, que tinc aquí les
1: estadístiques. Sí, un, i va ser de 25 metres o així, o sigui que no.
0: Sí, sí, mira, si repassem les estadístiques ràpidament. Sí, possessió, sí. 65 per Espanya, 35 per Aràbia Saudí, un tir a porta per Aràbia Saudí, tirs en totals 21 d'Espanya, sí. 3 d'Aràbia Saudí, per tant, precisió del passe, 92% per Espanya. Vam veure en Espanya que va tornar a dominar, però dominant sent perillosa.
1: Dominant bé. Exacte. O sigui...
0: Que contra Cap Verd van dominar, però no van ser gens perillosos.
1: O sigui, ahir Espanya va jugar molt ràpid en les passades. Sobretot la incursió de Baena a l'extrema esquerra.
0: Em
1: això
0: va agradar?
1: Em va agradar bastant, perquè al final, o sigui, no és un extrem pur, com pot ser Lamine, o pot ser Nico o Víctor Muñoz, però és més extrem que, molt més extrem,
0: sí,
1: que Gavi.
0: Sí, sí,
1: o sigui,
0: sí,
1: és un jugador de tres quarts, que té l'últim passe, l'últim centre, té regat. O sigui, i, de fet, crec que és la jugada del tercer gol... que Baena té la pilota a la banda esquerra i se'n va campar dins i té a Pedri i a Rodri per fer la passada, però la canvia totalment fins a Pedro Porro. Pedri i Rodri es queixen i la pilota acaba en gol.
0: Mira.
1: O sigui, saps? Això que va passar amb Cap Verd, que es feien moltes passades i no saltaven les línies, aquí ho van fer i sí que és veritat que Aràbia defensa molt pitjor que Cap Verd. Qui diria això, eh? Qui ho diria abans del Mundial? Però sí, sí.
0: Totalment. No, la realitat és que vam veure un Espanya que... va convèncer molt més el que vam veure contra Cap Verd. Vam veure un joc una mica més ràpid, vam veure en Espanya doncs això, no? Amb una mica més de picardia, amb, aquest, sí, i... amb aquesta capacitat de trencar línies,
1: sí,
0: que no volen veure.
1: Jo crec que tenien també ràbia, els jugadors. Tenien com moltes ganes de demostrar dir, escolta, això de Cap Verd no va ser la realitat, mm-hmm, sinó que nosaltres lluem així i tal. I sobretot l'efecte de la min de la primera part, sí, sí, que això es nota molt, al final. Sí, sí, home, és que és la min.
0: Sí, sí. A veure, van haver dos partits, la primera part i la segona part.
1: Sí.
0: La primera part va ser molt de domini, la segona va ser molt de domini, però una mica més estèril.
1: Però molt chill, sí. Molt chill.
0: També és normal. Vas guanyant 4-0.
1: Sí,
0: és un mundial.
1: Sí, sí.
0: Són 8 partits. Bueno, ara potser un mes, no? Bueno, no sé. Són 8 o 7 o 9?
1: 8. Són 3 de fase de grups, 700, 800, quarts, semifinals, sí, sí. 8.
0: 8 partits, per tant, tot has de reservar també una mica les sí, energies. Exacte, sí, sí. Anem a començar a desgranar aquest partit. Comencem pels canvis, perquè van ser el més cridaner. 4 canvis.
1: I el més important.
0: El més important.
1: Per mi, bàsicament. Sí, sí, sí. O sigui...
0: Canvis en defensa. Va entrar Pedro Porro per Llorente.
1: Que ho veig bé. Mm-hmm. Ho vaig veure bé, perquè al final... Si vols, repassem un a un o diem tots?
0: Dic tots i després ens anem parant. Al mig del camp va entrar Dani Olmo per Fabián.
1: Sí.
0: I a la davantera, dos canvis. Lamine Yamal per la dreta, que ha de ser el titular.
1: Efectivament.
0: I a l'esquerra, Àlex Baena, que ho estaves comentant.
1: Efectivament.
0: Si vols, comencem per Pedro Porro, sí, que ja havies començat. Et va agradar el canvi, eh?
1: Sí, em va agradar. O sigui, jo no dic que Marcos Llorente sigui pitjor, o sigui, ni molt menys. Jo crec que Marcos Llorente és més polivalent, potser és més físic, no? És... Uh-huh. Però sí que és veritat que ofensivament, o sigui, Marcos Llorente totalment és més dolent, però Pedro Porro té com més creativitat, diria jo. O sigui, les entrades les fa millor, té més tir des de llarga distància... No sé, és com... És un lateral molt més ofensiu que Marcos Llorente, però clar, per exemple, contra Uruguai jo ficaria Marcos Llorente, mm-hmm, perquè és un equip més físic, que al final Uruguai, escolta, està fent les coses malament, però ha de guanyar sí o sí, ells.
0: Sí, sí, sí.
1: I després, per exemple, en 700, en 800, depèn de la selecció a la que t'enfrontis, fots a Llorente o fots a Pedro Porro, depenent.
0: Sí, sí, sí, sí, no, totalment, estic totalment d'acord, crec que són dos perfils de lateral diferents.
1: Exacte.
0: Pedro Porro és bastant més ofensiu, Llorente és polivalent i una mica més de tall defensiu, podríem dir.
1: Sí, és més físic i al final té, sí, això, que pot recuperar més
0: per tant,
1: la pilota.
0: Per tant, sí, sí, si saps que el rival que tens davant no et generarà gaire, potser,
1: exacte,
0: et convé doncs tirar per Pedro Porro. Si saltem de línia, anem al mig del camp.
1: I que va fer un partidàs, eh?
0: Sí,
1: Pedro Porro,
0: no, Pedro Porro va jugar molt bé.
1: Va jugar molt bé.
0: I compte que no s'hagi guanyat el lloc, eh?
1: Compte.
0: Que en el... No sé si va ser l'Eurocopa o en l'altre Mundial... Llorente va començar de titular el primer partit,
1: sí.
0: I no va tornar a jugar
1: no
0: mai més al Mundial. Per tant, compte que no li passi el mateix al pobre Llorente.
1: Seguim... Bueno, també està Carvajal Prime, era a l'Eurocopa.
0: Bueno, sí, això, evidentment. Però saltem de línia, ara sí, sí, anem a la medular, no? És on Espanya té els seus grans homes, no? Els grans creatius.
1: Sí, sí.
0: Rodri, Pedri, són indiscutibles.
1: Indiscutibles, exacte.
0: Hi havia ja Fabián, Olmo, Gavi... teníem dubtes tots, Miquel Merino, que bueno, està una mica entre cotons.
1: Sí, exacte.
0: Però finalment va apostar per Dani Olmo.
1: Per mi la millor opció.
0: Que Dani Olmo a l'Eurocopa va ser espectacular.
1: Sí, sí, o sigui, de fet fica l'1-0 contra Alemanya i salva aquella contra Anglaterra al
0: sí, sí,
1: últim minut.
0: Sí, sí.
1: O sigui, per mi Olmo és essencial a la selecció.
0: És un jugador de selecció total, eh?
1: Sí, sí.
0: I és un jugador que rendeix molt més a la selecció que al club.
1: Sí, però i és primordial per mi, o sigui, és essencial. De fet, ahir sabies que jugaves contra una selecció que es tancaria i Olmo és el millor en espais reduïts. O sigui, mm, és el millor.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, a part, que la defensa de saber... que té un dispar, un tiro, que és vamos, una locura. Després, en espais tancats, té molt, molt bon toc de primer toc. O sigui, fa parets, fa
0: sí, sí,
1: últim passe, bueno, té regat... O sigui, és que...
0: S'ha parlat molt de que... Això ho diu la gent que en sap de futbol, ho diu bastant, no? Que Dani Olmo, amb espais reduïts, és un dels millors del
1: sí
0: món. En aquesta
1: sí, sí
0: característica, és un dels millors del món.
1: És que té molta qualitat. Encara, o sigui, encara que no sigui com Lamine, Nico, que tenen regat, fan, jo què sé, virgueries o el que sigui, Olmo és com... Fa tot molt senzill en espais d'un metre quadrat.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, i a part té un tir descomunal. O sigui,
0: si
1: té una miqueta d'espai, pum, mm-hmm, bombazo. O sigui.
0: Tu el mantindries?
1: Sí, jo sí. Jo sí.
0: Per
1: de
0: tant,
1: fet,
0: creus que li ha guanyat el lloc a Fabián?
1: Sí, és que jo crec que Fabián i Pedri no conjunten bé. No...
0: Mm-hmm.
1: Perquè al final, quan juga Fabián és interior també, és un pelotero,
0: sí, sí,
1: i Pedri avança la seva posició, i això no va bé per Espanya.
0: No.
1: Perquè Pedri ha d'estar a la base,
0: sí, sí,
1: ha d'organitzar.
0: Que,
1: o sigui...
0: que ha estat el descobriment de Hansi Flick, que Pedri,
1: exacte,
0: més enrere, és encara més bo.
1: Sí, sí.
0: Per tant, totalment d'acord. Per
1: o sigui, tant... a Pedri, de mig punta, diguem, és desaprofitar-ho, totalment. O sigui, jo crec que Pedri ha de jugar...
0: En un doble pivot amb Rodri.
1: Sí, o sigui, no d'esquenes a la porteria, sinó amb la porteria d'abans, saps?
0: Sí, totalment. Rodri va rebre crítiques contra Cap Verd.
1: Sí, perquè va jugar molt malament.
0: Què tal aquest partit contra Aràbia?
1: Bueno, va fer la seva feina. O sigui, sí que és veritat que es veia ja més ràpid, però bueno, no el destacaria. O sigui, bé, o sigui, la seva funció bé, vale, saps? No...
0: Passem a la davantera, evidentment, ja hem comentat Àlex Baena i també...
1: Lamine.
0: Doncs Lamine Yamal, que està una mica entre cotons, però va jugar 45 minuts. I quins 45 minuts?
1: Sí, al final, o sigui, si no és el millor del món, és el millor del món. I el que et dona Lamine, que al final han d'estar tres jugadors amb ell. Ell pot... Bueno, de fet, crec que va ser el minut 2 o el minut 1, la primera jugada, que se'n va anar de 2 o de 3, saps? O sigui, això, clar, és un jugador diferencial que ha de ser titular sí o sí, a part que té gol, té assistències, et crea un passe de la nada. O sigui...
0: És molt bo.
1: És molt bo, o sigui...
0: És el millor jugador.
1: Tenim molta sort de tenir-ho. Sí, o sigui, sí, tenim molta sort i ja està. I té 18 anys, que ens donarà moltes alegries. O sigui.
0: Totalment, totalment. Va ser clau, a més, amb aquest primer gol, que és tan important a vegades. Sí. Estrenar el marcador, ja no només en el partit, sinó en tot el Mundial.
1: Exacte, i ben d'hora. En 10 minuts.
0: És molt important.
1: Et deixa ja de complicacions totalment. I dius, escolta, ja... Després ell subirà una mica més i ja està, saps?
0: Sí, totalment. La veritat és que... La Mena és, bueno, és que què hem de dir, la Mena, jo estic enamorat d'aquest jugador.
1: Sí, tots.
0: Està entre cotons, va jugar només 45 minuts.
1: Estan pactats, eh?
0: Sí, 100%.
1: I normal, sí. O sigui, no s'ha d'arriscar.
0: Sí, de fet, contra Cap Verd l'has de treure perquè
1: vas empatar 0.
0: Perquè vas empatar 0, no l'haguessis tret. Veurem com va evolucionant, si contra Uruguai fan servir la mateixa tècnica o ja està per
1: jo crec
0: uns
1: que
0: quants
1: contra,
0: minuts
1: sí, clar,
0: dependrà molt del resultat, també, potser.
1: Sí, però jo crec que... La diferència d'altres mundials és que en aquest hi ha molta distància entre partit i partit. Uh-huh. Clar, com són 48 seleccions, s'han de repartir més, són més grups.
0: Sí.
1: Clar, i Espanya va jugar ahir, però no juga fins divendres a la matinada. O sigui, divendres a dissabte, aquí.
0: Sí, una setmana.
1: Que juga a Guadalajara i ja seran les 6-8 de la tarda, saps? Vull dir que ja té 5 dies per anar-se recuperant i tot això, saps?
0: Veurem com està, això només ho saben els metges de la selecció espanyola. I ell, clar, evidentment. En punta.
1: Per cert, abans que anem en punta, et diré un...
0: Digue'm, que m'agraden aquests datos.
1: Un datín que és molt curiós, o sigui, és una barbaritat, que és una comparació amb Messi de Lamine, val? Uh-huh. A mi no m'agraden les comparacions, però fa gràcia, no? El primer gol de Messi en un Mundial va ser amb el dorsal 19, amb la dreta.
0: Vale.
1: Amb 18 anys. Ahir, Lamine va ficar gol amb la dreta, amb 18 anys, amb el 19 a l'esquena.
0: I a més, vaig veure la dada i són amb pocs dies de diferència.
1: Sí.
0: Crec que 14 dies de diferència.
1: Sí. I els dos són esquerrans, clar. Sí, no són dretans. Sí.
0: No, la realitat és que aquí estan aquestes coses, no? Aquests datins.
1: Exacte.
0: Que ens agraden. No?
1: Sí.
0: No volen dir res, però bueno.
1: Exacte, que em fan gràcia.
0: Ens agraden, sí. Ens agraden. Ara sí, passem a la punta d'atac. Don Mikel Oyarzabal, que...
1: Oyarzabal no
0: va tenir un primer partit fàcil, però escolta, en aquest va demostrar per què és i ha de ser.
1: Exacte.
0: El davanter centre d'aquesta selecció.
1: Sí, ahir el vaig veure molt més àgil, més ràpid, amb més fresc, diria jo. I, bueno, o sigui, el primer gol és passada seva. Molt bona centrada.
0: Una barbaritat. S'ha parlat molt poc d'aquesta assistència.
1: Sí.
0: I és un passe...
1: Per mi és brutal.
0: És tres quarts del gol.
1: Sí. Deixa sol a Lamine sense porter.
0: Sí.
1: I després el segon... Bueno, és un gol de davant de centre. I el tercer més o menys igual. O sigui, va fer la seva feina, va ser l'MVP. I escolta, hi ha una altra cosa. Ja descansa també, perquè crec que venia tocat del genoll. Per això no va jugar tan bé amb Cap Verd.
0: No, serà un jugador molt important, eh?
1: Sí, en aquest
0: Mundial. I és un d'aquests jugadors que també és millor amb la seva selecció que amb el seu club. També perquè, escolta, la selecció està rodejat d'un tal Pedri, d'un tal Lamine, d'un tal Olmo.
1: Però és que la diferència és bestial, eh? De Oyarzabal a la Real Societat amb Espanya. Sí. O sigui, crec...
0: Clar, és que no és el mateix que et posi la pilota a Lamine que te'l... amb tots els respectes del món.
1: Sí.
0: Que te'l posi Viñal Torrientes.
1: Totalment, però em refereixo que, clar, si Espanya demostra que és molt bo, saps? Imagina't, jo crec que podria estar un equip millor que Real Societat.
0: És el gran dubte que jo crec que tenim tots els futboleros, no? Com seria Oyarzabal en un Barça, en un Madrid, en un Liverpool?
1: Sí, totalment. Bueno, de fet, Oyarzabal, crec que va ser ahir amb els dos gols, va superar a Butragueña amb gols de la selecció i va empatar a Morientes. Un gol de Hierro.
0: És espectacular. No, Oyarzabal està fent... Bueno, està escrivint el seu nom a la
1: història. Menys el primer partit,
0: de la
1: espectacular.
0: Home, i va fer el gol de la final de l'Eurocopa, també.
1: De fet, des de la final de l'Eurocopa fins ara, porta 22 gols amb Espanya.
0: No, no, és espectacular.
1: O sigui, vamos.
0: És el gran descobriment de Luis de la Fuente.
1: Sí, sí,
0: això
1: totalment.
0: És claríssim, perquè a veure, Lamine i Nico saps que són molt bons. Sí. Però Oyarzabal ha estat una aposta clara,
1: sí, perquè,
0: del seleccionador.
1: Clar, Morata era el davanter titular, però clar, després de Morata, què? Ara Morata no estava, tal, i mira, es va descobrir a Oyarzabal i escolta.
0: Yeah. I una gran sort.
1: Espectacular,
0: una
1: sí,
0: gran
1: sí.
0: Sort. Si mirem el grup, anem a mirar el grup, perquè ara me'l vull posar aquí, Espanya és primera amb 4 punts,
1: sí.
0: Uruguai és... Bueno, de fet, crec que és qui és... Ara sí, Uruguai és segona amb 2 punts,
1: sí.
0: Cap Verd és tercera amb 2 punts, i Aràbia Saudita, quarta, evidentment, amb un puntet. Uruguai...
1: És el grup de la muerte, eh?
0: 2-2, Uruguai-Cap Verd. Bueno, Uruguai no està, no està ni se l'espera.
1: No. Jo vaig veure...
0: És raríssim com està jugant Uruguai.
1: Sí.
0: Tenen un equip...
1: Tenen un bon equip.
0: No diria que és molt bo, però és un bon equip.
1: És un bon equip.
0: I està, doncs, bueno, jugant molt malament a aquest esport que es diu futbol. I s'està complicant la vida.
1: No, de fet, se l'ha complicat ja.
0: Se l'ha complicat moltíssim.
1: Sí, o sigui, jo vaig...
0: Ara mateix ho té més fàcil Cap Verd que l'Uruguai.
1: Sí, sí, sí, perquè... Perquè la gent ho sàpigui, Uruguai ha de jugar contra Espanya, val? Si Uruguai perd, està eliminada. Si empata, haurà de mirar l'altre partit i, els altres tercers dels altres grups. Mm. Perquè tindria 3 punts,
0: clar, és que,
1: clar, més 0.
0: És cert que si empates, pots arribar a classificar com a segon.
1: Sí. No.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Si Cap, sí, sí. Cap Verd i Aràbia Saudita empaten...
1: Uruguai és segona. I Espanya primera.
0: Mm-hmm. Sí, no, no, és curiós, però clar...
1: Bueno, és que Cap Verd pot ser primera i tot. O sigui, si Cap Verd guanya Aràbia Saudí i Espanya perd...
0: Sí, sí, ja està. O sigui... Sí, sí, sí, no, no, és espectacular.
1: O sigui...
0: És espectacular, és espectacular. Clar, però aquí anem a fer una mica bola.
1: Sí, càmera,
0: bola,
1: sí, sí.
0: Bola del futur. Espanya-Uruguai, el més normal és que Espanya... Bueno, més normal... Wow.
1: Empat o victòria, no sé.
0: El que seria més normal, sí, és que Espanya guanyés a l'Uruguai... Sí. Espanya es posa primera sobrada i Uruguai s'hi perd. Està fora del
1: Està eliminada, està eliminada.
0: Està eliminada.
1: Perquè amb 2 punts i menys 1, menys 2, no ets millor passarà.
0: Imagina't que Cap Verd suma un punt. Treu un empat.
1: 3, queda segona.
0: Queda segona.
1: Queda segona.
0: I Cap Verd...
1: Queda segona.
0: Als setzents de final.
1: Contra Argentina seria.
0: Pels de punta. Pels de punta.
1: No, seria la revelació del Mundial.
0: Sí, sí. Totalment.
1: Però la revelació del Mundial...
0: No, totalment.
1: Totalment.
0: Ara... Tots som absolutament fans de Boisinha i dels seus 10 homes de davant.
1: Bueno, de fet, ahir el partit de Cap Verd és una barbaritat.
0: O sigui, a més, molts de Cap Verd parlen espanyol.
1: Sí, perquè és una colònia portuguesa.
0: Sí,
1: i...
0: més o menys s'entén, no?
1: Sí, exacte. I ja et dic, vaig veure el partit d'ahir i s'avança Cap Verd 0-1.
0: Sí, ho vaig veure.
1: Abans del descans 2-1.
0: I arriba a guanyar Cap Verd i ja està, eh? Ja ho tenen fet.
1: Sí, sí. O sigui, bueno, Espanya està classificada, això segur. Mm-hmm. O sigui, Espanya està classificada. I clar, és això. O sigui, bueno, el primer gol de Cap Verd, o sigui, pots dir, ostres, que golazo. La barrera és un teatro. O sigui, es separa i el tir va com si no hi hagués barrera ni res. Després sí, Muslera se la menja, igual que el segon, no sé on va Muslera el segon gol.
0: Muslera 40 anys.
1: 40 anys, sí, però és que és una... És la cantada que fa, tio.
0: I està no roxet, eh? Està roxet, no?
1: Sí. No ho entenc, no ho entenc. No ho entenc. I a part, Uruguai té un bon equip. O sigui, el mig del camp és...
0: Ara estava mirant l'equip i el mig del camp és el més destacat.
1: Sí.
0: Però la resta, ostres... Evidentment que has de guanyar, Cap Verd i Aràbia Saudí. Sí,
1: no, sobretot Aràbia Saudí.
0: Sí, però, ostres, és que l'equip també és lamentable, eh? En plan, m'agrada només...
1: De fet...
0: Només m'agrada el mig del camp.
1: De fet...
0: La davantera.
1: Hi ha una estadística i és que des de que se'n va anar Luis Suárez de la selecció, Uruguai no ha guanyat cap partit a una Copa del Món.
0: Fort.
1: Ja estem parlant, no sé quan se'n va anar a Luis Suárez, el 2018, no? Mm-hmm. Potser, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs
0: sí.
1: Imagina't.
0: No, no, és, si veus l'equip, evidentment, si la compares amb altres uruguais, és una merda d'equip.
1: Sí, home, clar, és que estem
0: però,
1: parlant...
0: Però
1: que,
0: no és sí. Un mal equip, però no és...
1: No, home, el missatge és Ugarte, Bentancur, Valverde. Sí, I a dalt tens Darwin Núñez, tens el Maxi Rodríguez... No, Maxi Rodríguez no, es diu...
0: Sí, Maxi Araujo.
1: Maxi Araujo, que porta 2 gols i una assistència.
0: Sí, sí. Fedeviñas.
1: Fedeviñas, o sigui... No, i Darwin, o sigui, no és un mal equip. Òbviament no és l'Uruguai amb Luis Suárez, Cavani, Godín...
0: I Forlán,
1: saps?
0: I Cáceres, i seguint
1: gent. I de Arrascaeta, que està lesionat. Però, home...
0: T'hauria de donar.
1: T'hauria de donar per, a menys, guanyar Aràbia Saudí, ara portaries 4 punts. I
0: ja ho tens fet.
1: I Uruguai i Espanya podrien empatar un biscotto i els dos a primer i segon.
0: Sí, sí, saps? Veurem. Però... aquest Uruguai i Espanya serà molt interessant i també decidirà moltes coses, igual que aquest Cap Verd Aràbia Saudí, sí. Que escolta, que Aràbia Saudí no ha fet un bon Mundial, però si guanya contra Cap Verd...
1: Passa.
0: Passa,
1: sí, sí.
0: És espectacular. Així va el Mundial i així també és el que ens agrada. I així és el futbol, que és l'esport més bonic del món, clar que sí. Altres partits que hem de tenir en compte d'aquests pròxims dies.
1: Bueno, avui?
0: Avui què hi ha?
1: Avui juga Argentina a les 7.
0: Uf, Argentina, França i Irak també,
1: França i Irak i les dues Noruega-Senegal.
0: Tres molt bons partits, eh?
1: Sí.
0: Ui, Argentina-Àustria molt xulo perquè...
1: A les 7, eh?
0: Àustria juga molt bé, amb Ralf Rangnick.
1: Sí.
0: Molt bé, m'ha agradat molt el primer partit d'Àustria.
1: O sigui, això sembla que estigui pactat. Acaba el refugi a les 7, Argentina-Àustria.
0: És perfecte. Normalment em posen el partit a les 6.
1: Exacte, i talla. I
0: el
1: talla.
0: Puc veure, i el puc veure.
1: No, exacte, sí.
0: A les 11, França-Iraq, que també és un partit que, a veure, a priori és molt fàcil per França.
1: Sí,
0: però
1: sí,
0: sempre agrada veure França.
1: Sí, sempre.
0: Amb Mbappé, aquesta Olise, davantera, Desiré Doué,
1: Dembélé.
0: Olise, Dembélé, Mbappé és espectacular. A les dues, una de les seleccions revelacions, Noruega, que està fent molt bé les coses, contra Senegal, la campiona d'Àfrica.
1: Que jo crec que jugaran la segona posició aquí del grup.
0: Sí, totalment d'acord, totalment d'acord.
1: Sí, veig un empat.
0: I demà, quan acabi el refugi, Portugal-Uzbekistan.
1: Que aquest el cobreixo jo.
0: Mira, doncs és perfecte això.
1: Sí.
0: Perfecte això. Tu el podràs cobrir a Esport, oi?
1: Al Diari Esport, efectivament.
0: Qui el vulgui seguir, doncs...
1: Exacte, qui el vulgui seguir, allà
0: està. Qui no pugui mirar-lo a casa...
1: Exacte, que segueixi la narració, ja està.
0: Que es posi l'Esport, que estarà l'Albert Miranda posant-ho. I escolta, demà, també, a les 10 de la nit, partidasso, Anglaterra-Ghana.
1: Bon partit.
0: Molt bon partit.
1: Anglaterra és favorita, però bon partit.
0: Albert, tots aquests partits que han estat ja, tots els que han passat...
1: Sí.
0: Quan diries que... No que has mirat, sinó quants no has mirat?
1: Doncs mira, el d'aquesta matinada no l'he vist, perquè avui havia de matinar perquè havia de treballar.
0: És que a veure, un Nova Zelanda d'Egipte...
1: Sí, no és.
0: Ha de tenir...
1: És. Doncs et diria que no he vist 8 partits.
0: Vale.
1: O sigui, no he vist cap de Nova Zelanda.
0: Tim Payne, no has vist a Tim Payne?
1: No he vist a Tim Payne encara.
0: Va fer assistència ahir, eh?
1: Sí o no?
0: Sí.
1: Buah. No he vist... O sigui, de Nova Zelanda serien 2... No he vist cap de Jordània, o sigui, 3. Després no vaig veure ni Ecuador Curaçao ni el de les 5, que no sé quin va ser. Bueno, crec que no he vist 8 o 10.
0: Vale. No.
1: I quan 36,
0: portarem? 36. No, està molt bé, eh?
1: Sí.
0: Està molt bé. Escolta, Albert, hi ha algun altre tema que m'hagi deixat i dius, ostres, això ho hem de comentar sí o sí?
1: No, que jo... Bueno, no. Una de les estadístiques és que avui Messi, si fa assistència... es converteix en el màxim assistent de història dels Mundials.
0: Mira, molt bon dat.
1: I si fica un gol, es converteix en el màxim golejador dels Mundials.
0: Això és veritat.
1: O sigui, si assisteix o marca, serà història avui.
0: Faci el que faci, serà història. Ja així que esperem que Messi marqui o assisteixi. Home, si pot fer les dues...
1: Home, jo crec que ficarà un gol segur.
0: Doncs millor, a veure si és veritat. També estarem atents a aquesta Portugal que juga demà. Que escolta, també ve de gust veure el bitxo, no?
1: I el bitxo, sí, sempre ve de gust.
0: A veure si recuperen una miqueta.
1: Sí, perquè la que es valia també en Portugal...
0: Sí, amb Joao Neves, no? Que suposa que li va dir alguna cosa al bitxo. Què va dir? A roda
1: bàsicament,
0: de premsa.
1: Bàsicament va dir que Cristiano és com... O sigui, és un mes a la selecció, que està aquí per aportar...
0: Que està ben dit.
1: Sí, que és un mes. O sigui, clar,
0: la gent
1: va dir,
0: no és un mes.
1: Exacte, l'afició del bitxo diu... Què dius si Cristiano és una llegenda, tal? Igual que els Messi lovers, que també són radicals, o sigui...
0: No, es van tergiversar molt les paraules del pobre
1: Joan. I després es van fer una foto junts a l'entrenament, o sigui que no...
0: És que no té cap sentit. Molt bé, Albert, doncs gràcies per aquest repàs, digues.
1: Per cert, no, que la pròxima jornada del Mundial, o sigui, quan finalitza aquesta, la segona, la tercera és els dos partits del grup a la mateixa vegada.
0: Vale.
1: El d'Espanya és a les 2 de la matinada, però, o sigui, hi haurà, crec que són... Sí, 6 partits al dia, o sigui...
0: Podríem dir jornada unificada, no?
1: Sí, jornada unificada del grup, sí.
0: Doncs Albert, gràcies per la informació, gràcies per portar-nos tota l'actualitat del Mundial i ens seguim parlant.
1: Sí, ens veiem.
0: Adeu.
1: Adeu.
0: I ara els butlletins informatius.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. Víctor de Aldama celebra que la seva condemna hagi quedat suspesa per haver confessat el pagament de comissions en el cas de les mascaretes. El comissionista confés no trepitjarà la presó a canvi de fer un any de treball en beneficis a la comunitat i tampoc haurà de tornar els 4 milions d'euros de comissions de les mascaretes. L'empresari ha reaccionat així.
4: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre Álvaro Secoldo. Digo que espero que los demás, estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
3: En canvi, el Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció. L'alt tribunal també ha castigat el seu exassessor, Koldo García, a 19 anys. Arran d'aquestes condemnes, el PP insisteix que Pedro Sánchez no pot continuar a la Moncloa. Més notícies amb la Maria Costa.
5: L'Ajuntament de Tarragona es planteja fer formació als joves per conscienciar-los del risc de saltar des de les roques al mar. El consistori demana corresponsabilitat a la ciutadania després de la mort de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada. Tarragona, Ricard Buigas, bona tarda.
6: Bona tarda. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, planteja augmentar la prevenció i fer classes a les escoles per donar a conèixer els riscos reals del mar.
7: El que ens plantegem és establir algun tipus de reforç en la conscienciació i en la pedagogia dels riscos que té el mar a la gent jove de cara a la temporada de l'any que ve.
6: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: Dos nens de 2 i 4 anys han mort a la localitat francesa de Carpentras, al sud-est del país, després de quedar atrapats a l'interior d'un vehicle estacionat en plena onada de calor. Els serveis d'emergència els han intentat reanimar sense èxit. La fiscalia investiga les causes de la mort, tot i que la principal hipòtesi apunta a les altes temperatures. La tragèdia coincideix amb un episodi de calor extrema que afecta França des de la setmana passada. Avui les temperatures han fregat els 43 graus i es podria convertir en el dia més calorós registrat al país.
5: Els joves nascuts el 2008 que hagin fet els 18 anys o que els facin aquest any ja podran sol·licitar fins al 31 d'octubre el Bo Cultural Jove. El Ministeri de Cultura ofereix una ajuda de 400 euros per a productes i activitats culturals. Entre les novetats d'aquest any hi ha que l'ajuda també servirà per la compra d'instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos culturals.
3: El candidat de l'esquerra a Colòmbia, Iván Cepeda, reconeix el resultat provisional de l'escrutini que atorga la victòria de la segona volta a Belardo de la Espriella, el candidat de l'extrema dreta, per un estret marge, uns 250.000 vots. Cepeda ha anunciat, això sí, que no validaran el resultat fins que sigui definitiu i després que s'hagin resolt les més de 57.000 reclamacions que el seu equip de seguretat electoral ha interposat. Joan Biosca, bona tarda.
8: Bona tarda. Des de la coalició d'esquerres que lidera el candidat presidencial progressista Iván Cepeda, reclamen al Consell Nacional Electoral Colombià un exhaustiu recompte de vots. Els resultats que es coneixien en aquestes darreres hores que donaven com a guanyador d'aquestes eleccions presidencials el candidat de l'extrema dreta, Belardo de la Espriella, afirma Cepeda, són provisionals i no són els oficials. Assegura Cepeda que cal esperar uns dies el recompte final de vots i ha demanat serenitat als seus partidaris i seguidors.
9: Va ser un llamado muy cordial a la serenidad, a la calma, ya que si hay expresiones públicas en favor o en contra de tal o cual circunstancia, se haga estrictamente en los marcos de la tranquilidad.
8: Des de la coalició d'esquerres que lidera el candidat presidencial progressista Iván Cepeda han presentat més de 50.000 reclamacions. La diferència de vots entre tots dos candidats és de poc més de 200.000 vots. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Bogotà.
3: Els esports, Sonia Olert, bona tarda.
10: Bona tarda, Marc. Avui, tercer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet. A les 8, al Palau Blaugrana, Barça-València, amb empat a 1 després dels dos primers enfrontaments. Podeu seguir al Barça-València la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb la Carme Lloberes i l'Ernest Macià al capdavant. El Mundial Masculí de Futbol a les 7, l'Argentina de Messi s'enfronta a Àustria. A les 11 de la nit serà el torn de França, que s'enfrontarà a l'Iraq. El Barça d'handbol ha renovat Blas Jans fins al 30 de juny de l'any 2030. En motor, Marc Márquez se situa a només 40 punts del líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi. Márquez va guanyar ahir la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca. El Barça de Futbol Sala prepara ja l'enfrontament de demà a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la final de la Lliga. Recordem que un triomf suposaria el títol per als Blaugrana, mentre que l'Igualada visitarà també demà el Liceu en el cinquè definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina.
2: Fins aquí les notícies.
3: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La nit del 23 de juny comptarà amb un dispositiu especial de transport públic per facilitar els desplaçaments durant la Revetlla de Sant Joan. A Sant Just, la principal afectació serà el servei ininterromput del tram, mentre que també s'ampliaran els horaris del metro, ferrocarrils, rodalies i els autobusos nocturns. Les línies T1, T2 i T3 del tram, que connecten el municipi, funcionaran sense interrupció des de les 5 del matí del 23 de juny fins a les 24 hores del 24 de juny. Durant la matinada, els tramvies circularan cada 15 minuts entre Francesc Macià i Montesa i cada 30 minuts fins a les terminals. A més, el metro prestarà servei durant tota la nit, ferrocarril circularà fins a les 2 de la matinada, Rodalies reforçarà diverses línies amb més places i trens especials i els nitbus de l'àrea metropolitana de la Generalitat adaptaran l'oferta per donar resposta a l'augment de la demanda durant la revetlla. Pel que fa a esports, la pista superior del poliesportiu La Bonaigua acollirà el 27 de juny una vetllada de kickboxing i arts marcials organitzada pel Taekwondo Sant Just, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. La jornada, oberta a tots els públics, s'allargarà de les 10 del matí a les 10 de la nit i el programa inclou combats de taekwondo i low contact al matí, mentre que a la tarda i al vespre se celebraran els combats de kickboxing i MMA en ring amb la participació de lluitadors amateurs i professionals. Durant tota la jornada també hi haurà exhibicions i activitats complementàries. Les entrades es podran adquirir anticipadament o a taquilla, tant per assistir a la jornada de matí com a la de tarda. I en cultura, el Sant Justenc i dissenyador Lluís Alonso Collado ha estat el guanyador del concurs de cartells de la Festa Major de Sant Just. La seva proposta s'ha imposat en una edició molt participativa, on es van rebre més de 27 obres diferents. El disseny guanyador es convertirà en la imatge oficial de la festivitat, protagonitzant tota la comunicació exterior, les banderoles, els programes de mà i la contraportada del butlletí municipal del mes de juliol. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, Lluís Alonso ha explicat que la inspiració pel cartell va néixer de manera espontània, jugant amb les seves filles. L'autor ha volgut combinar tècniques analògiques i digitals per donar vida a la seva obra. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: Són les 6...
1: Tot seguit, les notícies.
0: Són les 6 i 8 minuts i ara comencem la segona hora del refugi. Arrenquem amb modelisme ferroviari amb el DJ Hambo.

0: Doncs escolta, una salutació molt i molt calorosa per Joan Ginesta, per la seva gran botiga, no?
1: I el Joan Cara, l'altre company, el Joan Cara, que són dos socios, i les xiques que estan en casa, que és gente majíssima.
0: Gente majíssima.
1: I jo quiero saludar a mi amigo Carlos Figuera, pues gracias por conseguirme el camino del regional, el azul amarillo, que me consiguió, me costó bastante bien de precio. Gracias, Carlos Figuera, por este tren. Un abrazo.

0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs escolta, pròxima sessió tindrem el Tamagotchi Albino aquí. Explica'ns una mica més, però, Fernando, si tens alguna altra quedada amb l'Associació de Nens Petits o si tens algun altre esdeveniment que hagis de compartir amb nosaltres.
1: Tenemos lo de la asociación los martes por la tarde, pero mañana no tenemos, porque mañana es San Juan, mañana no haremos.
0: És veritat, anem a parlar de Sant Joan.
1: Sí.
0: Què faràs tu per Sant Joan?
1: Demà punxo.
0: Clar, sí, a la discoteca, però vull dir abans allà, o després.
1: Allà, a la nit punxo a la plaça, a part de la Rambla de la Granja, allà a Molins.
0: Mm-hmm.
1: Punxaré per la colla d'en Xuscat, que és una colla de correfoc i de socios.
0: Que guai, que guai.
1: Que dicen juntes i hacemos una cena.
0: Però faràs el sopar amb ells.
1: Sí, cenamos con ellos y luego yo a las 10 y 11, a las 11 o 10 y media de noche, me voy para la cabina y a pinchar hasta las 4 de madrugada.
0: Que guai. I què punxaràs? Què punxaràs?
1: Mándame que pues sí, pachangueo, que no fiquemos de tecno, bueno, que fiquemos pachangueo.
0: El pachangueo també està bé, no?
1: Sí, està xulo.
0: Clar que sí.
1: Luego meto el Spotify y a la cola, pim, pam. Escojo canción, a la cola, pim, pam. Y voy haciendo.
0: Ah, bueno, molt bé, molt bé, molt bé. No les vas fusionar ni res.
1: No.
0: Vale, vale.
1: Porque lo hago con el Spotify. Cuando es pachangueo, con el Spotify.
0: Ah, vale, vale. Y cuando no, amb el pen, ¿no?
1: Sí, cuando es terno, el pendrive. Está buena.
0: A tu t'agrada més això que el pachangueo, no?
1: A mi sí, el tècnic, ja ho sabes tu. Ja ho sabes tu.
0: Home, ja ho sé jo.
1: Però el cliente que quema, si el cliente me ha contratat per això, pues...
0: I tant, i tant, i tant que sí.
1: Jo m'ha adaptat al cliente.
0: No, no, i tant que sí, el Fernando al final és un DJ molt polivalent que pot fer qualsevol cosa, i qualsevol cosa la fa bé.
1: Qualsevol evento.
0: Clar que sí, clar que sí. Molt sí. Bé, molt bé. No, no, la veritat és que molt content, Fernando, eh?
1: Gràcies, sí, sí.
0: Explica'ns alguna cosa més del Platanito o d'alguna altra cosa, algun esdeveniment ferroviari que ens vulguis explicar.
1: Ah, bueno, seguramente en septiembre-octubre haremos en el Molí la fiesta de San Miquel, que es la fiesta de Molins. Farem una exhibición de trens, com el van fer per Candelera.
0: Que guai, tio.
1: Podem fer una a la tardor.
0: Molt bé. Per tant, ens apuntem la tardor perquè faràs una exposició ferroviària, oi?
1: Sí, farem el tren petit.
0: Molt bé. Guai.
1: Però està en el aire. Lo tengo que decir todavía...
0: Se está treballant.
1: Los presidentes con la dita de Molens y toda la pesca.
0: Vale.
1: Ya que diuen.
0: Fernando, tu què t'agrada més ara mateix? Modelisme ferroviari o la música?
1: M'has preguntat l'última vegada el mateix. És bàsic que el modelisme ferroviario, vas dir.
0: No, però...
1: Es como si me corto la vena, me la dejo larga. La broma. broma.
0: No, però és com papà i mamà, no?, una mica.
1: És important, la cosa és molt important.
0: És una decisió molt complicada que, sí. Escolta, a vegades no cal renunciar a una cosa. Pots gaudir de les dues, oi?
1: Que jo disfruto de tot, ¿sabes?
0: Clar que sí.
1: Disfruto la música per l'evento i los trenes per el marketing. Sí.
0: Escolta, Fernando, doncs ens veiem la setmana vinent, sí. Bueno, dintre de dues setmanes,
1: sí.
0: Amb aquest més modelisme ferroviari, però la gent que et vulguin escoltar, demà, no?
1: Demà, sí. Que vingui a la Rambla Gran, ja han juscat.
0: Exacte, demà, qui et vulgui escoltar, qui s'ho vulgui passar molt i molt bé, que vagi...
1: Que vingui a Molins de la Rambla Gran.
0: Clar que sí, clar que sí. Molt bé, Fernando, doncs escolta, si et sembla, ho deixem per aquí.
1: Sí, sí.
0: Que se'ns està menjant el temps. Sí. I ens retrobem, doncs, dintre de dues setmanetes.
1: Perfecte.
0: Ens quedaran pocs programes, ja, Fernando.
1: Sí, hem de fer també la festa que fem.
0: Sí, farem un programa especial estiu, que ja farem més novetats. Encara no...
1: No diguem una que és sorpresa, és sorpresa.
0: Ah, exacte.
1: No, no diguem una sorpresa per als oients.
0: Mira, Fernando, ara ho estava mirant. Et queden només dos programes, eh?
1: Hasta julio.
0: Clar, tens dos programes més al juliol i ja estarà.
1: I ja s'acaba, sí.
0: I ja haurem acabat la temporada, sí, sí.
1: Sí, hasta setembre.
0: Bueno, hasta setembre que farem una altra temporada.
1: Clar, sí, ja volvem, sí.
0: Molt bé,
1: sí.
0: Doncs escolta, no ens quedarem sense Jambo Jambito, oi?
1: Eso, no es libre de mi.
0: Molt bé.
1: No vaig haver d'aguantar muchos años.
0: Que vagi molt bé, Fernando, gràcies.
1: Una abraçada, bona tarda.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: I ara fem una petita pausa musical. Anem a escoltar Ai, ai, ai, quin goig que fas, de Dan Peralbo i el Comboi, una cançó que és espectacular i que us la recomano molt. Si voleu desconnectar i escoltar una mica de Xeinola amb els amics, doncs aquesta de Ai, ai, ai, quin goig que fas, de Dan Peralbo i el Comboi, és perfecta. Va, l'escoltem.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Les autoritats recorden els requisits per fer fogueres la nit de Sant Joan. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 22 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. El transport públic reforçarà el servei durant la revetlla de Sant Joan. Amb metro, tram, ferrocarrils, rodalies i nitbus amb oferta ampliada. Sant Just acollirà una jornada dedicada al kickboxing i les arts marcials. El poliesportiu La Bonaigua reunirà el 27 de juny combats de taekwondo, low contact, kickboxing i MMA amb exhibicions i activitats durant tot el dia. Luis Alonso guanya el concurs de cartells de la Festa Major de Sant Just 2026.

0: A les portes de la Revetlla de Sant Joan, que se celebrarà aquest 23 de juny, els agents rurals recorden les principals mesures de seguretat i prevenció per l'encesa de fogueres. La campanya insisteix que totes les fogueres han d'estar autoritzades per l'Ajuntament i que si es troben a menys de 500 metres de terreny forestal també necessiten una autorització específica. Els organitzadors han de contactar amb l'Agrupació de Defensa Forestal del municipi, que comprovarà les condicions de seguretat abans de donar el vistiplau. A més, només es poden cremar llenya, brancatge, fustes i paletes sense pintar, mentre que està prohibit llançar-hi plàstics, cartrons, fustes pintades, roba, gomes, escumes o mobles. La campanya també recorda la celebració de la Flama del Canigó, que arribarà als municipis abans de l'inici de la revetlla. La nit del 23 de juny comptarà amb un dispositiu especial de transport públic per facilitar els desplaçaments durant la revetlla de Sant Joan. A Sant Just, la principal afectació serà el servei ininterromput del tram, mentre que també s'ampliaran els horaris del metro, ferrocarrils, rodalies i els autobusos nocturns. Les línies T1, T2 i T3 del tram, que connecten al municipi, funcionaran sense interrupció des de les 5 del matí del 23 de juny fins a les 24 hores del 24 de juny. Durant la matinada, els tramvies circularan cada 15 minuts entre Francesc Macià i Montesa i cada 30 minuts fins a les terminals. A més, el metro prestarà servei durant tota la nit, ferrocarril circularà fins a les 2, Rodalies reforçarà diverses línies amb més places i trens especials i els nitbus de l'àrea metropolitana i de la Generalitat adaptaran l'oferta per donar resposta a l'augment de la demanda durant la revetlla. La pista superior del poliesportiu La Bonaigua acollirà el 27 de juny una vetllada de kickboxing i arts marcials organitzada pel Taekwondo Sant Just, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. La jornada oberta a tots els públics s'allargarà de les 10 del matí a les 10 de la nit. El programa inclou combats de taekwondo i low contact al matí, mentre que a la tarda i al vespre se celebraran els combats de kickboxing i MMA en ring, amb la participació de lluitadors amateurs i professionals. Durant tota la jornada també hi haurà exhibicions i activitats complementàries. Les entrades es poden adquirir anticipadament o a taquilla, tant per assistir a la jornada de matí com a la de la tarda. El santjustenc i dissenyador Luis Alonso Collado ha estat el guanyador del concurs de cartells a la Festa Major 2026. La seva proposta s'ha imposat en una edició molt participativa on es van rebre més de 27 obres diferents. El disseny guanyador es convertirà en la imatge oficial de la festivitat, protagonitzant tota la comunicació exterior, les banderoles, els programes de mà i la contraportada del butlletí municipal del mes de juliol. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, Luis Alonso ha explicat que la inspiració pel cartell va néixer de manera espontània jugant amb les seves filles. L'autor ha volgut combinar tècniques analògiques i digitals per donar vida a la seva obra.
1: Bueno, a mi m'agrada sempre intentar barrejar el que és la tècnica analògica a la digital, no? Perquè si no sempre estàs a la pantalla i acaba cansant. I això va sorgir doncs, perquè tenia aquí uns papers de colors de les meves filles, que sempre estem fent manualitats i històries, i vaig pensar, home, la textura i la silueta que queda quan tragues un paper així amb la mà és com molt irregular i molt com juganera. I quasi sembla que sigui com confeti. Aquesta va ser la connexió a la festa. I és com trossets de paper, de colors, que semblen confeti. I ja dona aquest punt de vida. I llavors li posa de color. I després l'altra capa, que són les coses culturals, diguéssim, o el que la gent fa, no? Que són doncs, els gegants i els correfocs i els focs artificials i tal, que és com la festa, no?
0: A sobre del fons colorit, el dissenyador va dibuixar digitalment amb l'iPad diverses figures emblemàtiques de la cultura popular local. Luis Alonso compta amb una dilatada experiència des dels 24 anys en el sector del disseny gràfic i la il·lustració. Després de treballar durant una dècada com a dissenyador intern per una gran empresa, actualment treballa com a professional autònom, col·laborant sovint amb diaris i revistes d'Alemanya. Tot i residir actualment fora, manté un fort lligam amb Sant Just, on viuen els seus pares i germans, fet que converteix aquest premi en un reconeixement molt especial per ell.
1: Normalment em presento a concursos de cartellisme o d'alguna història així. No ho sé, a l'any, dos o tres, cauen segur, perquè m'agrada i normalment hi ha un bon premi. I sí que m'hi dedico a això. No sé, des dels 24 anys treballant d'això. I sí, he estat dissenyador en una empresa gran, fent tot el material de màrqueting i tal, durant quasi 10 anys, i ara últimament faig més il·lustració i més branding o projectes tancats per marca o clients de freelance, però no, no una empresa. Sí, em dedico a il·lustrar i a dissenyar. Les il·lustracions normalment són per diaris o revistes d'aquí d'Alemanya i també algun projecte sí que pugui sortir d'algun conegut o alguna empresa que necessiten il·lustracions.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. El Parc de les Basses de Sant Pere acollirà la Revetlla de Sant Pere el divendres 26 de juny amb una programació que combinarà sopar, música en directe i sessió de DJ. L'activitat començarà a les 9 de la nit i s'allargarà fins a les 3 de la matinada de dissabte 27 de juny. La Revetlla començarà amb una botifarrada popular amb un preu de 6 euros, organitzada per l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King. A les 10 de la nit actuarà l'orquestra Orga de Gats i de 12 a 2 quarts de 2 la música anirà a càrrec de DJ Smoked. L'activitat és organitzada per l'Ajuntament de Sant Just amb la col·laboració de l'Associació de Veïns i Veïnes de les Basses de Sant Pere. La regidora de Junts a Sant Just d'Esvern, Raquel del Riu Campillo, ha explicat als micròfons de Ràdio d'Esvern el posicionament del seu grup municipal respecte al ple de maig. Tot i valorar positivament que es dinamitzi l'habitatge de protecció oficial en un context d'emergència residencial, la formació es va abstenir en l'aprovació de les bases generals per l'adjudicació de lloguer públic. El principal motiu de l'abstenció és el requisit d'antiguitat de l'empadronament. Des de Junts reclamen que s'exigeixin 10 anys d'arrelament al municipi per poder accedir a aquests pisos en lloc dels 3 anys que preveuen les bases aprovades inicialment pel govern local.
2: Com que nosaltres, evidentment, estem a favor de que es dinamitzi el tema de l'habitatge de protecció oficial, no? Estem, com sabem tots, en una emergència d'habitatge, doncs en principi és una bona notícia. El que passa que nosaltres ens vam abstenir en aquest punt del ple perquè el que es va portar a aprovació van ser unes bases generals, que està molt bé, però després és molt important que es concretin en cada promoció específica de manera correcta. En concret, a nosaltres ens hauria agradat que es pogués incloure el criteri de 10 anys d'empadronament per poder tenir accés a aquests habitatges, que és una mesura que ja hem portat nosaltres també com a Junts al Parlament, i no els 3 anys que hi havia en aquestes bases. Ens sembla que és un punt molt rellevant perquè la gent de Sant Just pugui accedir a aquests habitatges i per això, doncs, evidentment, no vam votar-hi pas en contra, perquè, com he dit, som conscients d'aquesta emergència i s'han de fer passos per tirar endavant l'accés a l'habitatge per la població de Sant Just, però al final ens vam abstenir.
0: Durant l'entrevista, la regidora també ha repassat altres punts clau de l'activitat municipal que es va debatre en la darrera sessió plenària. Va parlar dels horaris d'activitats. Junts ha votat a favor de la mediació de l'ordenança, destacant que finalment s'ha regulat el problema de convivència de les cuines fantasma a la carretera Reial. Pel que fa als equipaments socioculturals, el grup s'ha abstingut en el nou reglament d'ús perquè el consideren massa enrevessat i difícil d'aplicar per les entitats locals. I pel que fa a la diada de l'11 de setembre, del Riu celebra que, gràcies a un prec conjunt de l'oposició, l'acte de reconeixement a entitats es traslladarà al vespre del dia 10 per reservar l'11 exclusivament a la diada.
2: En els últims anys, el dia de l'11 de setembre, s'ha estat celebrant simultàniament, diguéssim, la Diada Nacional de Catalunya i el reconeixement a persones i entitats. Nosaltres, la veritat és que com a iniciativa, aquest reconeixement a persones i entitats el trobem molt encertat i el valorem molt i creiem que s'ha de fer, però ja havíem estat dient des de feia temps que el que no creiem adequat era que es celebrés el mateix dia de la Diada Nacional de Catalunya. La Diada Nacional de Catalunya és una festa de caràcter propi i, a més, reivindicatiu, i hi ha molts altres dies en què es pot arribar a fer el reconeixement a persones i entitats. Al final, en el ple passat, amb un prec conjunt presentat per la CUP Esquerra Republicana i nosaltres, Junts per Catalunya, es va tornar a plantejar aquesta possibilitat i finalment se'ns va confirmar allà mateix en el ple que així es faria. I per tant, se separarà la festa, la celebració o reconeixement a persones i entitats es farà el vespre anterior, el dia 10, i el dia 11 de setembre quedarà reservat exclusivament a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Nosaltres això ho valorem molt positivament i pensem que està molt bé que hagi estat possible també gràcies a la iniciativa conjunta de diversos grups de l'oposició.
0: Finalment, de cara a les eleccions municipals del 2027, la regidora ha reafirmat el compromís del partit amb el lideratge de Ramon Figuerola com a cap de llista. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Els clubs i les entitats esportives de Sant Just celebraran un acte de reconeixement als esportistes destacats de la temporada el dijous 2 de juliol a les 7 de la tarda a la Bonaigua. La trobada servirà per distingir els equips i esportistes que han assolit fites destacades al llarg del curs esportiu. Les propostes de persones i equips homenatjats han estat fetes pels mateixos clubs i entitats esportives del municipi. A l'hora de seleccionar els reconeixements, s'han tingut en compte tant els resultats esportius com valors com l'honestedat, la perseverança, la il·lusió i la convivència. L'acte vol esdevenir un espai de reconeixement al teixit esportiu local, posant en valor la tasca dels clubs i fomentant valors com el respecte, la tolerància i la integració a través de l'esport. L'alcalde de Sant Just, Joan Masaganyes, ha anunciat als micròfons de Ràdio d'Esvern la seva voluntat de presentar-se a la reelecció per les properes eleccions municipals del 2027. Masaganyes ha detallat que, tot i que la decisió final depèn de la militància del Partit dels Socialistes de Catalunya, el procés intern s'iniciarà properament amb la previsió de formalitzar la seva candidatura al febrer de l'any vinent. Durant l'entrevista, l'alcalde ha repassat els principals acords del darrer ple municipal de maig. Entre aquests, destaca l'aprovació inicial de les bases per l'adjudicació d'habitatges de lloguer en protecció oficial de gestió pública, una mesura que pretén agilitzar l'ocupació dels pisos que quedin buits.
3: Era un pas que havíem de fer perquè nosaltres tenim, ja comencem a tenir un parc d'habitatge de lloguer prou significatiu com perquè busquem uns mecanismes a l'hora d'adjudicar habitatges que es van quedar buits que siguin lo suficientment àgils i efectius com perquè, sobretot ara en un moment de molta necessitat d'habitatges, doncs aquest parc estigui al 100% ple. Amb aquestes bases el que intentarem és establir uns mecanismes, insisteixo, que siguin àgils i que ens permetin ocupar de manera molt ràpid els habitatges conforme aquests es vagin quedant buits. No? Uh-huh. Bé, són procediments que estan regulats. De fet, una part molt important d'aquestes bases al final és aplicació de normatives superiors, sobretot de la, aprovades pel Parlament de Catalunya o la Generalitat de Catalunya, i precisament el fet de que a vegades no acabin de ser tot lo ràpides que voldríem ve donat per aquest fet de que s'estableixen uns criteris d'equitat i d'igualtat en l'accés, igualtat d'oportunitats, doncs molt estrictes i s'han d'acreditar, i això és el que fa que a vegades aquests procediments s'allarguin més al compte, no?
0: Així mateix, s'ha aprovat la modificació de l'ordenança d'horaris d'activitats per regular els serveis de repartiment a domicili. La nova normativa limitarà l'activitat dels repartidors a partir de les 11 per garantir el descans veïnal.
3: El cas de l'ordenança d'activitats, l'objectiu és doncs evitar les molèsties que generen determinades activitats a Sant Just, sobretot activitats que estan en trama urbana, estan en llocs on hi viuen persones i tenen un ús molt orientat a donar servei a domicili. Això vol dir, en el context actual, gran afluència de riders, gran afluència de motocicletes, que evidentment generen molèsties al veïnat. I el que pretenem amb aquesta ordenança és regular millor aquestes activitats, que ara tenien uns horaris molt extensos, perquè a partir de les 11 de la nit, que és una hora que considerem que ha de començar a haver-hi silenci a l'espai públic, doncs quedin limitat aquesta entrada i sortida permanent de vehicles motoritzats, que són els que distorsionen el descans veïnal.
0: Un dels punts més complexos ha estat la ratificació dels decrets d'alcaldia relatius als recursos de cassació davant del Tribunal Suprem pel desenvolupament urbanístic del front nord de la carretera Reial. Segons Masaganyes, aquest pas és clau per guanyar temps i evitar que s'aturin les obres de construcció dels 169 habitatges assequibles previstos a la zona. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les empreses ja poden optar des del 18 de juny a una nova convocatòria d'ajuts per la retirada d'amiant en béns immobles. La línia de subvencions té com a objectiu facilitar la substitució de cobertes amb amiant i afavorir la posterior instal·lació de sistemes d'energia solar. Els ajuts cobreixen la retirada, el transport i la gestió dels residus per part d'empreses autoritzades amb imports de fins a 30.000 euros per immoble, en funció dels metres quadrats retirats. Les subvencions s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a exhaurir el pressupost disponible, fet que permet a les empreses combinar l'eliminació de l'amiant amb la transformació energètica de les seves instal·lacions. Des de la taulada, el Servei Públic d'Assessorament en Energies Renovables de l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'ofereix orientació sobre els requisits de la convocatòria i assessorament per valorar el potencial solar de les cobertes dels edificis. Després de l'èxit assolit amb la producció del musical Matilda, la Factoria de Teatre de l'Ateneu de Sant Just continua apostant pel teatre musical amb un nou projecte adreçat al talent jove del municipi. L'entitat ha obert la convocatòria de càsting per la producció de High School Musical, una versió que serà completament adaptada al català, tant pel que fa al text com a les cançons.
4: Després de l'èxit, perquè va ser fabulós, el musical Matilda, tant a nivell de càsting, que es van apuntar vora 50 nens i nenes d'aquí del municipi. I després de tota la selecció, ens vam quedar amb 25 i el projecte va ser molt, molt, molt, molt preciós.
5: És que ha sigut tan preciós que ara hem pogut obrir un grup de teatre musical amb aquests nens. Fins ara, a final de curs, hem estat això fent teatre amb ells. O sigui, ha sigut com molt, molt preciós i creiem que podem fer això amb nens doncs, adolescents, com a la franja no, que ens falta.
4: Sí, perquè vam agafar de 7 a 14, però a partir d'aquí ja hi ha la companyia Mare Meva, que deu d'estar al voltant dels 25 anys, més
5: sí,
4: o menys.
5: No?
4: Més o menys. Després també està Quart Passadís, no? Que potser va fins a... Bueno, jo vaig participar, ja tinc uns anys, però el Roger Cònsol em sembla que és el que està amb vora els 40, una cosa així, aproximadament.
6: I després
4: està Just Teatre, també, i bueno, Pastorets, que agafa moltes edats.
5: Sí, però justament fa... els adolescents és complicat, eh? O sigui, no hi ha tants adolescents. És com que és una etapa que cada cop deixen...
4: Sí, però nosaltres ho hem de provar.
0: El procés de selecció consta de dues fases diferenciades. La primera fase es durà a terme de manera virtual i el termini de presentació de candidatures finalitza el pròxim 30 de juny. Les persones interessades han de tenir entre 13 i 24 anys. Han d'omplir el formulari d'inscripció disponible al lloc web oficial de l'entitat i adjuntar uns materials en concrets. La segona fase consistirà en unes proves presencials que tindran lloc els dies 8 i 9 de juliol a partir de 5:45 de la tarda. En aquesta instància, els joves seleccionats hauran de defensar un monòleg i interpretar un tema del mateix musical. Els assajos de la producció es concentraran durant els mesos de setembre, octubre i novembre. Es duran a terme els dilluns de 8 a 9 de la nit i els dijous de 7 a 9:45. Les representacions finals de l'obra estan programades pels dies 27, 28 i 29 de novembre a la sala del Cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. Amb aquesta nova iniciativa, l'Ateneu busca no només fomentar la pràctica teatral entre els adolescents, sinó també crear nous vincles i aproximar el sector més jove de la població a l'activitat associativa i cultural de l'entitat santjustenca. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

al Centre Social, al Mil·lenari, amb la cura a l'Harmonia. A les 5 de la tarda, divendres de jocs, a l'espai trobada del Casal de Joves, amb activitat de Ciudadeles. I divendres a 8:45 de la nit es farà música en directe al Vinar, al carrer Rosa de Luxemburg, número 2, dins la programació de terrasses musicals. I divendres a partir de les 9 de la nit, revetlla de Sant Pere a les Basses de Sant Pere. I a les 10 de la nit comença la nit oberta al casal el divendres, a la sala Utopia del Casal de Joves. Passem a les activitats del cap de setmana. El dissabte 27 de juny, a partir de les 10 del matí, batllada de kickboxing i arts marcials a la pista superior del poliesportiu de la Bonaigua. Dissabte a les 12 del matí, música en directe al bar Los Pinos, al carrer Major número 2, dins la programació de terrasses musicals. I també música en directe a les 8 del vespre el dissabte al Sant Boran, al carrer Jacín Benavente número 3. Diumenge 28 de juny a les 11 del matí se celebrarà el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, a l'esplanada del Casal de Joves. I per acabar, les activitats de la Setmana Sant Just, el diumenge 28 de juny a les 7 de la tarda, música en directe al bar de Can Ginestà, dins la programació de terrasses musicals.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Les autoritats recorden els requisits per fer fogueres la nit de Sant Joan. El transport públic reforçarà el servei durant la revetlla de Sant Joan. Metro, tram, ferrocarrils, rodalies i nitbus ampliaran l'oferta la nit del 23 de juny per facilitar els desplaçaments, amb servei ininterromput del tram a Sant Just. Sant Just acollirà una jornada dedicada al kickboxing i les arts marcials. El poliesportiu La Bonaigua reunirà el 27 de juny combats de taekwondo, low contact, kickboxing i MMA, amb exhibicions i activitats durant tot el dia. Luis Alonso guanya el concurs de cartells de la Festa Major de Sant Just 2026.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 22 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. I mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

m'agrada bastant. Porta'm, porta'm amb el velocípede. Escolta, Carles, porta'm amb el velocípede. Mola més que la màquina de vapor, l'electricitat i els telegrames. Porta'm, porta'm amb el velocípede. Escolta, Carles, porta'm amb el velocípede. Millor que la penicilina i el sifó, que la bombeta i el monocicle.

0: Se notaba mucho.
1: Ràdio Desvern, ens fem escoltar.

0: Gent de Sant Just.
1: Benvinguts i benvingudes al Gent de Sant Just, el programa de ràdio d'Esberra on conversem amb les persones que formen part de la memòria viva del nostre poble. Avui ens visita una dona molt especial, que ens ha ajudat a descobrir la creativitat a diverses generacions de santjustencs. Artista, pedagoga, fundadora del taller municipal Carrau Blau, autor de diversos llibres sobre educació artística i una de les persones que més ha contribuït a fer de Sant Just un municipi compromès amb la cultura i la creativitat. L'any 2002 el poble li va retre un homenatge molt especial posant el seu nom al centre cívic de Mas Lluí. Suposo que a hores d'ara tots i totes ja sabeu que estem parlant de la Soledat Sans. Avui no només volem parlar de la professional, que ho és i molt, sinó també amb la persona. Soledat.
2: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
2: Què tal? Mira, amb més anys, però em sembla que encara tinc el pensament igual.
1: Abans parlàvem fora de micròfon. Quants anys fa que ens coneixem? Des d'aquella època que el Carrau estava sobre la ràdio.
2: Ui, tant,
1: i que
2: tant.
1: Jo era un nen. Quants anys fa que veu marxar d'allà?
2: Mira, doncs...
1: Quan vam marxar a la ràdio, també suposo.
2: Sí, quan veu marxar... Nosaltres vam començar a les golfes de Can Genestar a l'any 80. I després vam estar 10 anys, 15, quan es va fer la biblioteca nova, quan, saps quin any fem,
1: no,
2: va ser?
1: No ho recordo.
2: La
1: no
2: biblioteca recordo. Nova de el nom de Joan Margarit,
1: sí, sí.
2: Que es van fer les obres.
1: Que teníem l'Amèlia al costat, a la casa,
2: sí,
1: i l'Ismael
2: sí.
1: En pau descansi.
2: I llavors allà va ser l'Hecatombe, que es diu.
1: Era diferent, eh?
2: Perquè em vaig enfadar molt perquè em treien d'allà.
1: Però després va anar bé, no?
2: Hombre, després vaig fer venir una vaca perquè ho celebréssim i va venir de Castelló amb un tràiler, vull dir que ja em preguntaràs coses.
1: Ara parlarem sobre els siderals que ha muntat la Sole al poble, però anem als orígens. Abans de parlar amb la pedagoga, amb la mestra, amb l'artista, ens agradaria conèixer la Soledat més personal. Com recordes? Com va ser la infància de la Soledat Sans? Ja eres una nena artista?
2: Home, jo crec que una mica sí, perquè jo tinc records que no els té tothom. I llavors això em fa ser potser un pèl estranya, perquè recordo amb una exactitud tan verídica...
1: Deixa'm que ho endevini, va ser en una comunió.
2: Sí, sí, sí. I sabia que em preguntaries això. Perquè
1: és que m'ho ha dit un ocellet.
2: Molt bé, pels ocellets parlen bé de vegades, eh? Jo ho recordo que al sortir... Nosaltres teníem una caseta a l'estiu a Valldoreix i els meus pares... Ja comença diferent la història de les nenes que fan la comunió a l'escola, perquè jo anava a les Escolàpies del carrer Làuria, de Barcelona. I allà tot era en castellà. Clar, les escoles...
1: En aquella època, no?
2: En l'època era en castellà. I el meu pare no va voler mai que jo aprengués el catecisme en castellà. I va voler fer que jo fes la comunió en català sola, vull dir, no vaig poder fer la comunió amb totes les nenes
1: clar,
2: de l'escola.
1: Això en aquell moment hauria ser...
2: No, però jo ho vaig entendre, sí. Perquè jo sabia que el meu pare amb això era molt curós i a la meva manera ho vaig entendre. Llavors, bueno, vam fer la comunió sola a Valldoreix i recordo el clima. O sigui, el clima d'aixecar-te més d'hora del normal, perquè era més aviat, un setembre, que hi ha un sol i un cel d'aquell blau sense cap núvol i un airet comença a ser fresquet. I vam fer una fotografia al sortir amb el meu pare, la meva mare i jo, i jo recordo el que pensava. Quin temps més bonic, quin aire més fresc, quina llum més maca. O sigui, no són coses que una nena normal...
1: No ho crec.
2: Pensés això...
1: Jo el dia de la meva comunió només pensava que m'havien regalat un Walkman.
2: Bueno,
1: diferent.
2: Però jo vaig centrar-me en la natura, entens? I aquest dit de que vaig centrar en la natura, crec que encara l'arrossego amb els 83 anys que tinc. Admiro molt la natura.
1: És a dir, aquell moment va ser el moment en què va néixer la Sole artista, entre cometes, o com a mínim la Sole que volia ser artista.
2: Bueno, jo encara no sabia si volia ser artista, però sí que tenia els conceptes i les vivències fora de la costum de tothom.
1: I algú a casa et va animar a dibuixar, a crear? O ja, eres la primera de la nissaga?
2: Ja, quan fèiem les deures de l'escola, jo sempre hi posava un dibuixet. Això sí que me'n recordo. Després també m'agradava molt escriure. I ara em faré la pavera, dient el que em va passar, perquè jo recordo una redacció que vaig fer a l'escola i que em van posar en Déu, me la van fer llegir, que bé, les monges la devien trobar en aquella època, doncs, que no estava malament, perquè em van dir: escriu sobre tu deporte favorito. I llavors jo vaig començar. Jo era la... Mis pies se apoyan con fuerza en los pedales. O sigui, ja no començava com tothom, que deia...
0: El baloncesto...
2: Sí, tal. I aquesta redacció encara la tinc, i sí que la guardo com ja la primera acció artística, perquè encara que sigui escritura, és artística, del pensament creatiu que he anat seguint durant tota la meva vida.
1: Tu vas anar a la Massana, no?
2: Sí, vaig anar...
1: Com ho recordes?
2: Extraordinari. Perquè extraordinari en dos sentits, eh? En el sentit de fer pintura, no. Perquè, però va ser una cosa molt maca, que jo vaig poder fer el que vaig voler. O sigui, no seguia les normes d'ells.
1: És a dir, era una zona lliure.
2: Era lliure segons per qui, perquè a la Massana es dedicaven més a fer art aplicat, esmalts, joieria i coses aquestes. I jo vaig fer pintura, però no vaig seguir cap norma. I recordo una reunió en què em vaig posar dreta i vaig criticar molt, perquè jo sempre he criticat, no pensis tu que sé.
1: Treballar amb la Sole, preta molt, encara que sembli aquí...
2: I els hi vaig dir, perquè estaven dient que estaven donant unes pautes perquè els dibuixos i els quadres tinguessin un ritme i tinguessin un format.
1: La part més tècnica, m'imagino.
2: No, ja es ficaven una mica dintre de lo que pot fer un artista i què és el que li pot donar una idea més decorativa de lo que està fent. Uh-huh. I jo em vaig indignar. Llavors em vaig aixecar i vaig dir: escolteu, però com cau de donar unes normes per fer un quadre? Això es dona a cadascú. No hi ha una norma que la tingueu que donar, vosaltres feu una curva cap a la dreta i una cap a l'esquerra.
1: És evident que cada persona, cada estil...
2: Jo em vaig enfadar moltíssim, però després em van donar bona nota.
1: Això, senyal que valies. Escolta'm, parlem de Sant Just.
2: Sí.
1: Com comença la teva relació amb Sant Just? Com arribes al poble?
2: Bueno, arribo al poble amb una formació... Jo tinc que començar dient que jo no tinc cap formació de res. O sigui, la meva formació ve del contacte amb els nens, perquè jo tenia tres fills i a l'escala n'hi vivien quatre o cinc. I al costat, la meva cunyada, en tenia cinc. I tots venien a casa.
1: I tenies un petit que raulava a casa.
2: Sí, i vaig, com que m'agradava ensenyar, doncs m'agradava molt els infants, tots pujaven a casa, els de l'escala, i els hi feia titelles, els hi feia treballs amb pintura, i tota aquesta vivència la tinc molt marcada per lo que les escritures deien i per lo que les escritures volien. I encara és el primer que em va ensenyar algú, que és els mateixos nens, saps? Espera, que ara me n'he anat a...
1: No, estàvem explicant com havies arribat a Sant Just, i deies que hi havia uns antecedents, que era la teva vida.
2: Sí, i després vaig estar donant classes en una escola del barri, de l'Escola Europa, que és una escola petiteta, en què ja no hi havia ni taula per treballar, sinó que eren cadires amb aquelles mica de repisa,
1: sí,
2: per dibuixar.
1: Que durant una època els que som esquerrans teníem un problema. Després ja van aparèixer les cadires per esquerrans, però al principi havíem de treballar torçats.
2: Però bé, amb aquesta escola ja vaig fer els pinitos, que es diu, perquè els vaig aconseguir que tinguéssim un premi, que és de tot Catalunya, que és molt important, sobre Jaume I.
1: Què hi ensenyaves en aquesta escola?
2: Trabajos manuales, en castellà.
1: Que en aquella època
2: li
1: deien plàstica, però era diferent.
2: Jo vaig tenir una dèria, que era: aquí no sortirà cap treball manual que sigui igual per tothom. No farem repeticions. Aquí cada nen farà el seu. I això ho vaig aconseguir.
1: Allò de dir: avui fareu tots un cendrer, que ens feien quan érem petits, no passava amb la Sole.
2: No, podíem fer un cendrer, però tots serien diferents.
1: Correcte.
2: No hi hauria un truco, dit així, que no es diu un truco, però de perquè surtin tots els treballs iguals. Cada un farà el seu.
1: Sole, diguem que fas els teus primers, el teu primer contacte amb la pedagogia en aquesta escola
2: amb
1: Europa.
2: Aquesta escola,
1: però com arribes a Sant Just?
2: Ah, després, espera't. La pedagogia aquesta també te la tinc que tornar a dir perquè és molt important. Per una banda, eren la meva experiència amb els nens que tenia a casa i que fèiem les coses, i l'altra era la natura, sempre que es pot fer una cosa davant de l'objecte. I tiràvem mulletes de pa a fora, a la cera, i venien els coloms. I llavors dibuixaven els nens els coloms, i d'aquí vam guanyar el Premi Jaume I de tot Catalunya, amb una escola petita i tirant molles de pa pels coloms.
1: Que bo.
2: Són anècdotes, però...
1: Ja no eres ortodoxa en aquell moment.
2: No. Ja ho creava i tots sortien amb treballs diferents. Bueno, res, que sempre he estat una mica creativa i m'he inventat i tingut de mirall les criatures.
1: Però centrem-nos a Sant Just. Com arribes? Ens interessa la teva relació amb Sant Just.
2: Sant Just, arribo i veig... El primer contacte amb l'art és... Veig a la Carme Malaret, que tots la coneixeu.
1: Home, ha estat en aquest programa, també.
2: Vale. Amb uns quantes gent més, fent un mural en un indret de Sant Just, no me'n recordo quin, fent un mural. I me'n vaig cap allà. No? Dic, escolta, no el conec, però jo ara vinc a viure aquí i la meva il·lusió seria poder participar en actes artístics del poble. I llavors em va dir la paraula exacta. Mira, vés a l'Ateneu i pregunta per mon germà, no el meu germà, per mon germà, el Toni Maladet, mon germà. I vaig anar al mon germà i em va dir, vols fer un riu Llobregat? Amb les despeses, o sigui, que demostri la brutícia que hi ha en el riu Llobregat i amb coses de reciclatge. Ah, sí, no tinc cap inconvenient. Teniu nens? Dic, porteu-me nens que farem un riu Llobregat. I llavors ens vam fer amb deixalles al cap d'un riu i tots els nens treien el cap i eren peixos. I amb aquesta
1: instal·lació artística vas començar a Sant Just.
2: Vaig començar i vaig arribar a la plaça de l'Ajuntament, i això ho va veure la Marta Balada, que jo no la coneixia.
1: Una persona, però, que ha esdevingut molt important en la teva vida.
2: Clar, molt. Llavors ella em va conèixer perquè va dir, però qui ha fet això? Qui ho ha fet del poble, això? Qui ho ha fet? Perquè tots els nens es havien fet el cap de peix, i total, que l'endemà ja trucava a la meva porta. I d'aquí vam arribar a l'Ajuntament i vam demanar si podíem fer un curs d'estiu. I van venir molts nens i vam fer un curs d'estiu.
1: Es deia Carreu Blau o encara no?
2: No, encara no. Només va ser un curs d'estiu, que van venir molts nens i vam treballar moltíssim. Llavors hi havia l'Antonet Malaret,
1: Alcalde.
2: D'alcalde. I com que va ser un èxit, va acabar amb una gran síndria que la repartien per tothom, doncs es va veure... Era el primer curs d'estiu que es feia mai. O sigui, no s'havia fet mai cap. No existia, i ens va dir que si volíem podíem estar a dalt a les golfes i fer un grupet de nens i nenes i de joves.
1: És a dir, donar-li continuïtat a aquell projecte que havia nascut com una cosa puntual d'estiu,
2: sí.
1: I que com que havia tingut èxit, dic, escolta, anem a continuar.
2: I allà vam estar molts anys, fins que es van fer les obres de la nova biblioteca, que llavors vaig haver de marxar, però deixem-ho estar. Jo vaig demanar una cosa, perquè com vaig enfadar... Jo m'enfadava moltes vegades, eh?
1: Jo t'he vist enfadada.
2: Sí, però sempre era en virtut de alguna cosa positiva, això també...
1: Després la gent t'estimava, però ja ho sabien.
2: Sí, sí, però...
1: Eres protestona.
2: Sí, protestona, perquè m'anava a teniu les nenes que estan treballant, un pis i un altre, no?, i elles ho feien per ordinador, però jo no, jo pujava a l'escala i deia, escolta, que aquí està equivocat això, que no és aquest dia, no, això no ho poseu així amb aquesta taca aquí de color, això, sempre protestava. I em sap, després penso, si em tenien que haver cremat a la plaça pública a mi, si sempre anava de protestona. Però resulta que m'estimeu igual.
1: Resulta que fins i tot van fer un homenatge que després en parlarem molt potent. Escolta, diem que després d'aquest taller d'estiu, feu un taller més permanent,
2: sí,
1: és el naixement de Carreu Blau.
2: És el naixement de Carreu Blau, que...
1: Com a tal, és a dir, amb el nom inclòs.
2: Sí, amb el nom inclòs, que es va votar a casa meva amb un grup de nois i noies de l'institut, que eren amics de la Marta Balada, i va sortir aquest nom perquè és una carraca, saps allò que fa soroll?
1: Sí.
2: I el sentit era que faria molt soroll. O sigui, que no ens quedaríem...
1: I per què blau?
2: Blau, per donar-li una nota de color, que era artístic. O sigui, el soroll seria de color, entens? I vàrem fer un pastís gegant de Can Genestar. De tot, amb sucre cremat, amb les palmeres, amb tot això. I vam guanyar el concurs de pastissos. Bueno, i a partir d'aquí els vam posar a les golfes i va començar una idea de Carrau pròpia. Jo crec que és pròpia, que no té cap secret, que és senzilla. Tothom ho podria fer.
1: Mira, anava a fer una pregunta que em va lligadíssima. Quan algú venia, un nen, una nena, i et deia, Sole, és que jo no sé dibuixar.
2: Sí, jo tampoc en sé. No, en sèrio, segons quines coses les sé fer. Però jo dic, i tu tens que venir aquí a aprendre a dibuixar? Aprendre a el que vulguis fer tu. Ja veuràs com t'ho passaràs bé. Sempre era, t'ho passaràs bé, estaràs en un lloc agradable, podràs expressar-te, encara que sigui fent una ratlla, i donàvem a tothom l'individualitat, saps? O sigui, que no era una massa de gent que feia el mateix, sinó que cada nen, ara anava a dir una paraula molt grossa, l'estimàvem, perquè estimar això és conèixer i saber què és el que vol.
1: Hi ha algun moment durant tots aquests anys que hagi protagonitzat, m'imagino que n'hi ha molts, eh? I que és difícil sintetitzar-ho en una conversa que estem tenint tu i jo durant tan poca estona, no? Però un d'aquells moments protagonitzat per algun infant que se t'hagi quedat gravat, allò de dir, ostres, va passar això aquell dia, aquell
2: sí,
1: nen... Aquell...
2: Sí, n'hi ha molts. Et diré un nen que tenia unes certes deficiències físiques, no? I que no sabia fer l'esquema corporal, de fer un dibuix amb cap i cosa. I cada dia, saps que a dalt al Carrau hi havia tres escaletes i pujaves en una habitació de les golfes i el posàvem a dalt de l'escala i dèiem els braços i obríem els braços i ell feia un salt i venia nosaltres i l'agafàvem. I anàvem fent, un dia fèiem un salt pels peus, un dia fèiem un salt per les mans i un dia, doncs, va fer l'esquema corporal i m'emociono, veus? Això, emocionar-se és molt maco.
1: Home, vol dir que el que feies ho senties i això...
2: Ho senties, això, llavors va ser...
1: No hi ha gaire gent que hagi pogut dir que s'emociona amb la seva feina.
2: Sí, ens va emocionar perquè ho vam escriure, que dic, va ser el premi de tants salts que va saber fer a l'esquema corporal. O sigui, això...
1: Va ser un treball col·lectiu per aconseguir arribar a aquest punt.
2: Sí, i després molts altres de plàstics, de que els nens feien els ocells amb una UV, saps, allò que fan, i nosaltres dèiem...
1: Jo els feia
2: no,
1: així.
2: No els hi podem dir que no facin la UV, tenim que explicar-los què els hi podem ensenyar. Pues anem a veure els ocells, i anem a escoltar els ocells com canten, i vam anar baix a Can Genestar, i vam tornar a pujar... I el bo que t'explicaré és que tenien com una pissarra gran, bueno, com un raspaller, i ara feu els ocells. I aquest nen que feia sempre amb UV va començar a fer nubes. I el pedagògic és que vam callar, no vam dir res. I ell mateix, sense dir res, després va fer un ocell en cap i potes. I plomes, entens? O sigui, el saber callar davant de l'acció d'un infant és una part pedagògica per mi molt important.
1: Quants alumnes? Tens comptat quants alumnes han passat per les teves mans?
2: No.
1: I quan te'ls trobes pel carrer, i m'imagino que molta gent
2: ja
1: et deia...
2: Ja no els conec.
1: Clar, que et diuen, Sole, jo vaig ser alumne teu, clar.
2: És que hi ha quasi tres generacions, eh? Perquè hi ha els pares, els fills i els nets ja. Hi ha tres generacions.
1: M'imagino que ara tot això ha canviat molt. Ara, després en parlarem del llegat, perquè ho porta la teva filla, però amb les pantalles... Ja és difícil que els nens s'embrutin les mans. Costa, i ho dic metafòricament, és a dir, sí. Que els nens baixin a l'arena és més complicat ara mateix, oi?
2: Sí, més que aquí a Sant Just no, perquè nosaltres s'embrutaven sempre les mans i s'embrutaven el que fos, però no passava res. Però quan vas als museus, i això sí que ho tinc que dir, i fan treballs per als nanos petits, no em veuràs que s'embrutin, perquè ja han calculat coses que siguin netes...
1: Per evitar que els pares protestin.
2: Per evitar que... I es fa bastant malament, també t'ho dic, perquè no et deixen llibertat de res i no caldria que... No caldria. Només et donant un full en blanc n'hi hauria prou si els deixessin la llibertat d'acció, no?
1: Has publicat llibres, has fet exposicions, sí, has impartit conferències, bueno, has fet de mestra, ets pedagoga. De què et sents més orgullosa? O és tot un conjunt?
2: És un conjunt de no ser res. O sigui, potser si no tinc tantes estudis, també m'ha anat bé, perquè llavors m'he inventat els meus propis estudis, entens? Vaig tenir la gran sort de trobar la Marta Balada, i llavors, clar, ella tenia més estudis que jo. Però ens venia moltíssim, perquè jo sempre l'interrompia quan estava dient una cosa. Sí, però veus? Ostres, que bé, quina il·lusió, podríem fer, podríem inventar, podríem... Li donava el crit artístic als treballs que fèiem. Tot i amb això, vam fer un llibre que es diu Diàlegs amb la sorra, que són els 10 primers anys de Carrau. I després hem tingut la gran sort que Rosa Sensat ens van encomanar de fer aquesta col·lecció de fragments.
1: Fragments, sí.
2: Que és importantíssima. Jo crec que... Ara et diré una cosa així molt grossa. Jo crec que no hi ha res més a Barcelona d'en pedagogia que sigui tan poc com això. Però la gent no se'n dona en compte.
1: Home, jo crec que sí, que la gent et posa en valor, com a mínim aquí a Sant Just seguríssim,
2: sí,
1: perquè... Volia parlar dels nens, però m'ho poses també amb safata. L'any 2022 el municipi decideix posar el teu nom a un centre cívic. És un homenatge que a més a més es fa en vida, que això encara és més bonic, perquè és típic en aquest país, que només reconeixem la gent quan no hi és, i fer-te aquest reconeixement, deies tu, jo havia protestat molt, però no sé per què es veu que la gent m'estima.
2: Sí, perquè nosaltres estimàvem els nens, ens els estimem, els hi transmetem les vivències que ells m'han ensenyat a mi, no que jo els he ensenyat amb ells, entens? Aquí hi ha la diferència. Potser en una escola és molt difícil que pugui, amb tant número de nens, a 22 o 23 nens, fer programes tan oberts, perquè els nostres programes eren quasi oberts, individualitzats quan calia.
1: Creus que en un entorn diferent, és a dir, en un entorn que no fos com el de Sant Just, el Carrau Blau, li hagués anat tan bé? Ho has pensat alguna vegada? És a dir, que no, vas anar a petar a un lloc on vas encaixar bé, perquè també Sant Just és d'una manera concreta?
2: Oh, i tant. Jo us tinc que agrair moltíssim, primera, per on està ubicat, un entorn creador de natura estupendo, i que vosaltres, només us tinc que agrair que m'hàgiu deixat fer. Vull dir que podia fer el que volia i ningú em posava traves, entens? I el que volia eren coses senzilles. Després, ara tinc que dir, a mi m'han donat el Premi Marta Mata de Pedagogia, que és un premi important, l'any anterior l'havien donat a en Buigues, precisament per aquestes coses senzilles, no? De saber transmetre als nens la meva tipus de creació artística, me la guardava per mi, no la transmetia com jo pintava, però sí que escoltava a cada infant i volia donar-li l'apreci, l'estimació, el coneixement que ell pogués anar endavant d'un per un, saps?
1: Si haguessis de tornar a començar de nou, ho tornaries a fer?
2: Sí.
1: Sens dubte, no?
2: Sí. Ha sigut el que més m'ha marcat a la meva vida. És que...
1: I el futur, perquè la societat canvia, els lideratges canvien, ara la Soledat ja no està al capdavant del Carrau Blau...
2: Però també hi soc.
1: Estic segur que no estàs en un racó a l'ombra, que encara opines...
2: No, encara opino... I
1: no te'n calles ni una.
2: No, perquè...
1: Però tot i així, el Carrau ara l'està portant gent diferent, i per tant, m'imagino que el projecte, malgrat mantenir l'esperit inicial... Estan canviant coses.
2: Sí.
1: Com ho veus, el futur del Carrau?
2: El futur del Carrau el veig bé si les persones que ho porten pensen d'aquesta manera, entens? I sí, per ara pues, va com si jo és fogosa encara, entens? I jo soc a l'ombra, els hi dic idees, em vaig a veure-ho, ara ja saps que fa poc van fer una exposició que en gent està molt maca de tot el que havien fet durant aquest curs, que era preciós, i molt pedagògic i molt social, perquè ja vam trencar motllos no fer per Nadal cap adorno, no es diu adorno?
1: Ornament.
2: Ornament, per protestar contra moltes coses que passaven al món. O sigui que també està imbuït de les coses que passen, no? I com que ha sigut un any molt dur, quan el teníem que preparar amb la Laia a l'estiu, vam dir, jo no puc aquest any, no podem inventar coses alegres, tenim que inventar que se sàpiga que les guerres no...
1: Bé, també
2: no es podia.
1: El pensament crític, no? I que els nanos també pensin, és a dir,
2: en
1: el seu nivell...
2: En el seu nivell ho van entendre tan bé. Vam poder parlar inclús de política, que no en parlem mai.
1: Sole, ens queda molt poca estona i acabarem, vull jugar una miqueta. Si et sembla bé, farem un test amb preguntes i respostes ràpides per jugar, d'acord? Vinga, una paraula que defineixi Sant Just.
2: Magnífic, magnífic.
1: Un color.
2: Verd.
1: Tot i dir-se Carreu Blau, tot i que va haver-hi el projecte Carreu Verd, però no entrarem perquè no tenim temps.
2: No, però verd és totes les...
1: Un paisatge.
2: Una penya del Moro.
1: Un olor.
2: Les plantes quan creixen.
1: Un artista.
2: Un artista. Cézanne.
1: Un llibre.
2: Tota la col·lecció Fragments.
1: Una emoció.
2: Estimar.
1: Crear bé o crear lliurement?
2: Lliurement és bé.
1: I un lloc de Sant Just?
2: El carrer on ho sigui.
1: I una persona que t'hagi inspirat, que t'hagi marcat?
2: Amb la Marta Balada.
1: Doncs abans d'acomiadar-nos, sempre demanem als nostres convidats una cançó que t'hagi acompanyat en algun moment de la vida important, i avui has triat una cançó d'en Raimon, és així, oi?
2: Sí, Raimon, perquè a Can Ginestà vam fer tota una instal·lació de banderoles que anaven al vent i que eren paraules claus amb la creació artística.
1: Doncs, Soledat, gràcies per haver compartit aquesta estoneta amb nosaltres. Gràcies per haver-nos dedicat una vida sencera a despertar la creativitat de tants infants i per demostrar que l'art és sobretot una manera de mirar el món. Ha estat un autèntic plaer convidar-te al programa i a tots vosaltres gràcies per escoltar-nos una setmana més. Soledat, gràcies per haver vingut al Gent de Sant Lluc. Ha estat un privilegi.
2: No tens que donar les gràcies, sinó que jo us tinc que donar les gràcies a vosaltres per haver suportat totes les meves accions, perquè me n'inventava de molt animals.
1: Sí, les hem suportat, però també les hem gaudit, creu-me.
2: Ah, sí, això és veritat.
1: Un petó molt fort.
2: Gràcies,
1: Marco. Adéu-siau. Marco.

Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora, i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock, amb en Joan Soto a la borda i l'Enric Orozco se toca.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins a les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Sessions. Aquesta setmana dediquem el programa a un dels noms més destacats de l'escena house actual, Angelo Ferreri, un productor italià amb un estil inconfusible capaç de combinar l'essència més pura del soulful house amb grups moderns i una sensibilitat musical exquisida. Durant la propera hora, un servidor, en DJ Carlitos, us presenta una sessió especial amb temes del mateix Angelo Ferreri i també produccions d'artistes vinculats al seu univers sonor, ritmes càlids, veu soul i aquell toc elegant que defineix el millor house. Una proposta perfecta per deixar-se portar, sentir i ballar amb classe. Puja el volum. Això és Music Club Mix Sessions.

0: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'en Bici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dóna't d'alta ara a enbici.cat.
2: Als 98.1 de la FM tens la millor música de les últimes 3 dècades i totes les novetats. Ràdio Desvern.
3: Ens agrades tant tu.

0: White Demon, amb aquests que acabem les entrevistes, les segones quatre entrevistes dels grups que aniran a Can Mercader 26. L'altra setmana, la setmana que ve, acabem amb el Can Mercader 26, amb quatre grups més, però a més, és l'última, o és l'últim programa que tenim aquesta temporada. O sigui que, a més, possiblement tinguem una sorpreseta. Podríeu venir aquí i portar-nos a cava i pastís,
1: sí,
0: i etc.
1: Sí, que vindrà la Shakira, potser.
0: Sí, ah, no, no t'ho havia dit, no?
1: Ah, no.
0: Doncs ve la Shakira. Escolta'm, ens despedim?
1: Bueno, pues res, mira, vaig a fer-vos una despedida quasi poètica.
0: Anda.
1: Mira, apaguem els amplificadors, però la distorsió queda amb tots vosaltres. Gràcies per cremar la nit amb el nostre costat. Seguiu en sintonia amb el vostre propi ritme i recordeu, el rock no dorm, només espera el següent acord. Bona nit i molt de soroll.
0: Ahí va. I fins la setmana que ve. Bueno, i
1: bona nit a tothom.
0: Us deixarem amb Colluders, que els amics bascos tenen aquí ara ja una gira. I, en fi, val més que els escolteu, perquè valen la pena. Fins la setmana que ve, salut i siau bonets, roques.
1: Adrià, Enric i el Becari i el Joan.
0: Hola, vinga, pos. Pues.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que Messi s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials, una altra exhibició, ara entrem en detalls, i la nit que és a punt de començar el França-Iraq a Filadèlfia, Condés titular a lateral dret, i França avui juga amb la davantera en Barcola, que li ha tret el lloc a Doué per acompanyar Dembélé, Mbappé i Olise. La selecció francesa busca la segona victòria després d'estrenar-se amb triomf sobre Senegal. L'Iraq va començar perdent contra Noruega. Però torna a ser el dia Messi, perquè aquesta tarda s'ha jugat l'Argentina 2, Àustria 0. Qui ha fet els dos gols de l'Argentina? Messi, que és el millor. Messi, a més, ha fallat un penal als primers minuts de partit, ha fallat alguna ocasió més, però ha acabat marcant el tram final de la primera part un dels seus gols de tota la vida, el primer, l'1-0, el tram final de la primera, i ha tornat a marcar el temps afegit, un gol de davanter voraç, que ha recordat a un que li va fer a l'Arsenal a la Champions un dia que en va fer 4 al Camp Nou, recuperant un refús a l'interior de l'àrea, fintant, xutant, agafant el rebot i fent gol. És un animal. Ja suma 5 gols al Mundial, tots els que ha fet la selecció de l'Argentina, i és el màxim golejador del campionat. Amb els dos d'avui, Messi s'ha convertit en 18 gols en total en el màxim golejador històric dels Mundials. Supera Klose, Miroslav Klose, l'alemany, amb 16. Mbappé n'ha fet 14 i segur que en sumarà més durant aquest Mundial. Ara té una primera oportunitat en aquest partit entre França i l'Iraq, que acaba de començar. Just Fontaine era un altre davanter francès i encara és el màxim golejador en un únic Mundial. Va fer 13 gols a Suècia l'any 1958, el primer Mundial de Pelé. Si Messi igual això en aquest Mundial, si igual els 13 gols, que és molt difícil, encara té 6 partits per davant, no fa tu el bigoti. L'Argentina suma 6 punts en 2 partits i pràcticament té assegurada la primera plaça del seu grup. Més enllà del Mundial, fora del Mundial, estem immersos en la final de l'ACB. Aquest vespre s'ha jugat al Palau el tercer partit de la final i el Barça ha perdut per 8 punts, 80 a 88. El València ha anat al davant la major part del partit. El Barça ha aconseguit retallar 18 punts de diferència a l'últim quart. Ha empatat el partit a falta de només uns minuts, però el València té un ritme altíssim. El sap mantenir, el pot mantenir, s'ha acabat imposant. I a més té Jan Montero, el base dominicà, que s'ha exhibit avui al Palau Blaugrana, 37 de valoració per a Jan Montero. La final està a 2-1 per al València, 2-1 sota per al Barça. El quart partit serà dimecres, en 2 dies, demà passat, el dia de Sant Joan, a les 8 del vespre, també al Palau Blaugrana. La final, la veritat és que s'ha complicat per al Barça. Tornant al Mundial, aquesta matinada hi ha 2 partits, a les 2 al Noruega-Senegal i a les 5 de la matinada al Jordània-Algèria. Resultats de la nit, matinada passada per als més despistats: Uruguai 2, Cap Verd 2, compta amb l'Uruguai, que pot quedar fora, i compta amb Cap Verd, que té opcions fins i tot acabar de primera de grup. I Nova Zelanda 1, Egipte 3, primera victòria d'Egipte en un Mundial, gran victòria d'Egipte amb uns minuts de Hamza Abdelkarim, el davanter del Barça juvenil, a la segona part, com el primer dia, i un resultat que ha deixat molt contenta, sobretot, la Sònia Gelmà. Aquesta nit entrarem, atenció, a la concentració d'una selecció que està disputant el Mundial i que té un entrenador català. Segur que sonarà, ja veureu. Ens està esperant. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: El Mundial, el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial, de dilluns a diumenge, tot el Mundial a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Mundial, dia 12, edició del dilluns 22 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu, sentiu el programa, i també amb la Sònia Salmà, que és dels Estats Units, seguint el Mundial. Sònia, com estàs?
1: Hola, bona nit.
0: Com ha anat el dia?
1: Molt tranquil, perquè de fet aquí encara no ha acabat i la selecció espanyola s'entrenarà després aquesta tarda.
0: També hi haurà el Ricard Torquemada aquesta nit. Ricard, com estàs?
2: Bona nit, Xavi.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Bona nit, molt bé.
0: I aquesta nit tenim un convidat especial a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio. És el Pol Julián i Pedrosa, un estudiant de traducció, apassionat del futbol, amb interès per fer periodisme en un futur i que assegura saber-ho tot d'aquest Mundial i del futbol en general. Pol, bona nit, com estàs?
4: Bona nit, molt bé.
0: Benvingut.
4: Moltes gràcies.
0: Quin partit t'esperes amb més ganes a les pròximes hores?
4: El França-Iraq pinta bé perquè podem veure com se les fa França davant Iraq, amb la gran davantera que té, però jo veig amb més interès el Senegal-Noruega amb aquest gran partit entre el combinat noruec i Senegal, que serà molt apassionant.
0: Escolta'm, però com, és a les dues de la matinada. Senegal-Noruega juga a Holland, que és un al·licient, però vaja, no sé si seràs dels pocs al país que es quedin a veure aquest partit, Senegal-Noruega.
4: Clar, però
0: Ricard, Àlex, aquest és clarament partit a la carta demà al matí.
5: Home, clarament.
6: Aquest és temptació de veure-la avui, eh? Jo entenc perfectament el Pol.
0: Sí?
1: Sí. Home, és que aquest que el França-Iraq acabarà a la una, és estar-te una hora despert, fins que comenci.
0: Sí, però demà no treballes ja, tu.
4: No,
0: i
4: demà
0: has acabat els exàmens.
4: Sí, he acabat ja els exàmens i cal seguir també a prop a Antonio Nusa, que és un bon extrem.
0: Qui?
4: Antonio Muy Nusa. Bo. Que juga per Noruega, que jo crec que el Barça l'hauria de ficar un ull. I a part també amb Odegaard i Sorloth, té molt bon equip. I Senegal també un equip molt físic i que a la contra pot fer molt mal, com ja va demostrar l'altre dia contra
0: aquí França. Tenim la prèvia del Senegal-Noruega, que ningú no ens esperava, i que ens ha fet el Pol Julián, que ens acompanyarà aquesta nit al Club de la Mitjanit. L'Aina Grau és a la producció del programa, el Salva Pou és al control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, i al control central hi tenim el control central, la Júlia Aparicio, que sempre està atenta i sempre fa la feina. I també hi ha amb nosaltres el Damià Aguilar. Damià, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Han passat més coses, hi ha més vida més enllà del Mundial. Ja hem explicat el quart partit de la final de l'ACB entre el Barça i el València, perdut el Barça. Demà, final de l'Hockey Lliga. Cinquè partit, l'Igualada pot guanyar la Lliga, l'Hockey Lliga a la pista del Liceo.
8: Després d'igualar la final a dues victòries amb els dos triomfs a les Comes, l'Igualada té l'oportunitat demà de culminar la remuntada contra el Liceo i guanyar l'Hockey Lliga per primera vegada en 29 anys. El partit es jugarà en plena Revetlla de Sant Joan a Corunya, on la celebren moltíssim, a 8:45 del vespre.
0: I el Barça de Futbol Sala també demà pot ser campió de la Lliga de Futbol Sala a la pista del Pozo Múrcia.
8: Si guanya Múrcia, serà campió després de les dues primeres victòries al Palau Blaugrana. El partit de demà començarà a 8:45. La primera pilota de partit per al Barça de Javi Rodríguez per guanyar la Lliga després de dues temporades sense títol.
0: El Girona ha fet oficial el nom del seu nou entrenador. Serà Quique Álvarez.
8: Les dues últimes temporades havia estat l'entrenador del filial del Girona, amb qui havia aconseguit un ascens. Quique Álvarez serà el successor de Mitchell a la banqueta del Girona a segona. Signa per una temporada i el seu ajudant serà el seu germà Òscar Álvarez. La presentació de Quique serà demà a les 12 a Montilivi.
0: Bona elecció, Quique Álvarez, per al Girona. Ricard i Àlex?
6: Per mi sí, un tècnic jove per entrenar a segona divisió, per començar una etapa de zero. Abans d'anar a buscar fora, doncs millor mirar dintre.
3: Per mi també ho és, perquè és molt bon entrenador, tant ell com el seu germà, que és l'assistent, tenen molt nivell, ho han fet molt bé el filial, i crec que és una aposta arriscada, com dèiem l'altre dia, però crec que si hi ha algun any que es pot fer és aquest any a segona, perquè el Girona crec que haurà de tirar de gent de la casa i ell els coneix molt bé.
0: Damià, fitxatges al mercat futbolístic.
8: Canales ha fitxat pel Racing. Sergi Canales torna al seu club en el retorn del Racing a primera i De Michelis deixa el Mallorca, amb qui havia baixat a segona, i fitxa pel Leipzig.
0: Sergio Canales, ens han corregit Sergio per Sergi, però aquest no és càntabre i li diem Sergio Canales. El Barça d'handbol, Dami, ha renovat Blas Yang.
8: Segona renovació dels últims dies després de la de Ingesan. El lateral dret eslové amplia 2 anys més el seu contracte i signa fins al 2030.
0: I avui s'ha presentat el Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet amistós que jugarà diumenge a Manresa.
8: El seleccionador nacional Jaume Pons Arnau ha donat una llista de 16 jugadors: Pep Busquets, Gerard Fernández, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives, Ayan Platiu, Aleix Font, Jaume Lobo, Adrià Domènech, Ramon Vilà...
0: Digues el que és important, digues el que
8: és
0: important.
8: I Robert Cossiales, entre els quals, l'important, Joel Parra, Ferran Bassas, Pierre Oriola i Oriol Paulí, que segons ha pogut saber 3cat.info, la Federació Espanyola no autoritza jugar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA del premundial.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Pendents del segon partit d'aquest dilluns, el França-Iraq, que s'està jugant a Filadèlfia. Demà, com va el partit?
1: Minut 9 i 20 segons de la primera part, empat a 0.
0: Condé titular a lateral dret.
1: Confirmat, confirmadíssim. Manté la titularitat al lateral dret.
0: I avui França, Deschamps, ha canviat una peça de davantera.
1: Sí, Bradley Barcola substitueix el titular a l'atac esquerre, el seu company del PSG, Désiré Doué. Ousmane Dembélé es queda a la banda dreta, Mbappé a la punta d'atac i Michael Olis va a la mitja punta, just al darrere del davanter del Real Madrid.
0: Olis per dins, ja ho va comentar l'altre dia, Ricard i Àlex, en l'estrena contra Senegal, que a la segona part ja va ocupar aquesta posició, sí. I sembla que se l'ha fet seva.
2: Sí, sí, és que jo crec que és com millor funciona Dembélé a la banda i Olis aquí per darrere d'Mbappé. Aviam com si li pot donar continuïtat avui, aquesta connexió Olis-Mbappé, que va funcionar també aquella segona part contra qui era aquell partit?
0: Senegal.
2: Senegal.
3: Sí. Senegal.
4: Sí, sí.
3: Sí, per mi també és un cas molt similar al d'Espanya amb Dani Olmo, no? Per mi Olise per dins li dona aquest joc fluid que Dani Olmo li vam veure conjuntament amb Lamine en aquest pic dret, no? Ha vingut per quedar-se, ja ho vam dir l'altre dia, jo crec que és un tema molt, molt clar, i compta perquè també novetat al lateral esquerre entra Digne avui.
0: A veure, la Sònia Gelmà m'envia un missatge per via interna, que això queda molt bé dir-ho, però és un WhatsApp, i em diu, pregunta'm per Julián, què ha passat?
5: Que a la zona mixta del partit de l'Argentina ha dit que ha parlat amb el club i que el millor per tots és una transferència. És a dir, que
0: així
5: Julián
0: clau,
5: diu... Mira, és que tinc aquí l'àudio, no sé si...
0: Espera,
5: si...
0: crec que el podem escoltar.
5: El teniu?
0: El Dalet Espocati... m'indica el David Ubac des de la redacció, deu ser l'últim document en aparèixer, és Julián 2, Salva. Ja el podem sentir. A veure què ha dit Julián.
6: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Doncs ha quedat claríssim. O sigui, aquest era el gest que s'havia comentat en les últimes hores que faria Julián Álvarez i ja el tenim aquí, després de la victòria de l'Argentina contra Àustria, dels dos gols de Messi, Julián fa el gest que...
5: És el gest que li reclamava el Barça. Recordaràs que quan explicava la informació, crec que la setmana passada era... Que el Barça esperava un gest de complicitat per part de Julián, que ell havia de forçar una mica per sortir, doncs ja el tenim aquí.
0: Sí, què us sembla, Ricard, Àlex?
2: Doncs era el que semblava que hi era el guió i a la primera que ha pogut ho ha fet. No sé si canviarà gaire les coses, jo tinc la sensació que era el que li tocava a ell, però dubto que això sigui un... punt d'inflexió a la història entre Barça i Atlètic.
0: Sí, a mi em sembla que aquest gest té un valor i no sé si Simeone estarà gaire còmode amb un jugador que diu públicament que prefereix marxar i que ja ho ha parlat amb el club, ho diu amb serenitat.
3: Sí, a mi també em sembla un gest més important del que sembla, eh? És a dir, em sembla que ha fet el que ell li tocava o el que menys li demanava el Barça. És veritat que això no esclareix la seva sortida, però és un gest important perquè posa una mica en entredit això, la seva continuïtat a l'Atlético, i veurem com acaba.
0: A mi em sembla que aquesta nit, després d'aquesta declaració, Julián Álvarez no és tan impossible com el veia per al Barça fins fa unes hores o fins fa uns dies.
5: És que, Xavi, no és gens habitual que un futbolista es mulli fins a aquest punt, perquè, evidentment, ara Julián posa en un compromís al club que no se'l pot quedar. Bé, sí, evidentment, després tot s'oblida
0: sí,
5: ràpid,
0: és veritat.
5: Però que els aficionats no començaran... ni els aficionats ni el seu propi entrenador, vaja, no és la millor de les situacions. Jo crec que en el moment en què ell ha fet aquesta declaració pública... és perquè també té el compromís o la sensació d'algun club, i vull pensar que és el Barça,
0: sí, home, és el Barça
5: d'anar fort per ell.
0: Sí, sí, el Barça de moment crec que vol mantenir la tranquil·litat durant tot l'estiu. Un moment, novetats a Filadèlfia, Damià.
1: Acaba de marcar França, acaba de marcar Mbappé, un golaç amb l'esquerra, un xut fortíssim, minut 14 de la primera part, França 1, Iraq 0.
0: Tercer gol d'Mbappé en aquest Mundial, 15è gol d'Mbappé a la història dels Mundials. Messi en suma 18 amb els dos d'avui. potser avui encara no l'atrapa, però vaja, la pugna pel pitxitxi del Mundial, per màxim golejador d'aquest Mundial, serà dura entre Messi, Mbappé, perquè no Haaland, perquè no Harry Kane. A veure, ens hem trobat amb aquesta declaració de Julián Álvarez, que ens fa pensar que el seu possible fitxatge pel Barça és una miqueta més a prop, o com a mínim que el jugador argentí s'hi posa bé, que ja ho sabíem, però ho ha fet de manera pública, que és un gest significatiu. I el Barça, el que us deia, pel que ens consta, es vol treballar amb tranquil·litat, l'objectiu és Julián Álvarez. A mi, personalment, sovint aquestes setmanes m'ha semblat que era un objectiu gairebé utòpic, molt, molt difícil, per la quantitat de diners que demana l'Atlètic de Madrid, i perquè l'Atlètic de Madrid no el vol vendre a un rival a la Lliga Espanyola com és el Barça. Però vaja, potser això que ha passat aquesta nit canvia les coses.
2: Tant de bo tingueu raó i que ajudi a desencallar-ho. No sé, jo tinc la sensació que el futbol ha canviat molt els últims anys i que els jugadors ja no tenen la paella pel mànec, que hi ha molts interessos, hi ha interessos econòmics, hi ha un grup aquí al darrere que no és ni tan sols el comandament, diríem, de casa de l'Atlètic de Madrid, i que és una cosa que, vaja, jo m'imaginava que passaria, però en el meu horitzó no he tingut la sensació que aquest pas endavant de Julián canviaria les regles del joc. Potser sí, potser era el que esperava l'Atlètic de Madrid, o per afluixar, però tinc la sensació que aleshores ha fet una postura de força que era molt fàcil de...
0: Mira, el tornarem a sentir, serem reiteratius, però és que a mi m'ha semblat entendre... He hablado con mi club y lo que quiero es cumplir mi sueño. Oi que he dit alguna cosa així? Anem a comprovar-ho.
6: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y... Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Vull complir el meu somni. El millor per a tothom és una transferència, és un traspàs. El Barça s'ha compromès amb Julián Álvarez per intentar fitxar-lo aquest estiu. És que és un pas i una declaració important.
5: Una altra la declaració té una lectura que, òbviament, és la des del punt de vista del Barça, de complicitat, perquè d'alguna manera pressiona l'Atleti de Madrid, però també des del punt de vista de l'Atleti de Madrid, quan un jugador ho diu així de clar i públicament, també davant la seva afició, si ara l'Atleti de Madrid accepta vendre'l, diríem que tindrà coartada, l'havia de vendre, nois, sí. Perquè mireu els jugadors que volia marxar, vull dir que no sé fins a quin punt, fins i tot l'Atleti de Madrid és una declaració que li permet rebaixar la seva postura inicial, que probablement sense aquesta declaració era més difícil.
0: A més, Julián Álvarez no és el jugador més popular a la història de l'Atlètic de Madrid, ni el més estimat entre els seguidors matalassers. I aquesta declaració que és serena, no m'ha semblat que vulgui obrir un conflicte molt, molt important, però de fet obre una escletxa entre ell i l'Atlètic de Madrid, segurament als seguidors de l'Atlètic de Madrid no els hi caurà gaire bé. I tampoc no recordo a Simeone gestionant aquest tipus de situacions intentant convèncer a la gent.
2: Com amb Joao Félix va tenir moltes anades i tornades.
0: Sí, però amb Griezmann tampoc el van voler convèncer fins al final perquè es quedés, recordes, no. Fa uns anys?
2: No la convence. El que passa que no sé si és la mateixa situació amb Griezmann que amb Julián. No sé. Bé, cada cas és diferent. El que és evident és que en el full de ruta és aquesta marca es necessitava i ja es té. És a dir, pitjor hauria estat que no l'hagués fet. És evident que si el Barça tenia alguna opció o alguna il·lusió, necessitava aquest pas, i aquest pas Mbappé és el que ha fet el gol.
0: Sí.
2: Julián l'ha fet. Ara falta veure quina importància té per l'Atlètic de Madrid, quina dimensió té per l'Atlètic de Madrid, per Simeone, el gest, que jo crec que per Julián, si tenia aquesta voluntat, com ha demostrat que la té, era imprescindible que ho fes.
0: A veure, seguirem pendents, a veure si arriben més novetats des de Dallas, és on ha jugat l'Argentina, i a veure si hi ha algun altre tipus de declaració de Julián Álvarez, que ja en tenim prou, la veritat. Seguirem en directe al França-Iraq. Damià, en quin minut i amb quin resultat?
1: Minut 19 de la primera part, continua l'1-0 a favor de França.
0: Gol d'Mbappé i continua pressionant la selecció francesa. Ara hem de parlar d'un company de Julián Álvarez a l'Argentina, de Messi.
4: Messi! Gol! para cerrar el asunto.
0: Així ha narrat José Sánchez a DAZN, el company que col·labora també a la TDT. El segon gol de Messi d'avui era el 2-0 contra Àustria. Ha tornat a estar estel·lar. Leo Messi ha fet els dos gols de l'Argentina i en podria haver fet algun més perquè ha fallat un penal només començar els primers minuts. Algun detall més del partit, Damià, molt ràpid?
1: Bé, fallava aquest penal de VAR en el minut 4. En el minut 38 fa aquest primer gol, un gol amb l'esquerra, agafant el porter austríac a contrapeu.
0: Gol de Messi de tota la vida, gol de Messi de tota la vida. Sí, des de l'esquerra, com feia amb Jordi Alba i va fer l'altre dia en el 3-0 en el debut contra Algèria, doncs avui un gol similar.
1: Bé, podria haver marcat més gols, eh? Messi a la primera part, a la segona Àustria ho ha intentat una miqueta més, però sense èxit. Precisament al 63 entra Julián Álvarez per Lautaro, però vaja, avui només hi ha hagut un jugador d'Argentina al terreny de joc, que és Leo Messi, que ha fet el segon gol al 94 al descompte, insistint dins de l'àrea petita rival. L'Argentina, que es classifica per la següent fase i es posa líder en solitari del grup J amb 6 punts per 3 d'Àustria, a l'espera del Jordània i Algèria, dues seleccions que tenen 0 punts. Si vols saber en quin mundial Messi va fer més gols, el Qatar en va fer 7. El Qatar 2022 en va fer 7, de moment aquí, Estats Units, Canadà i Mèxic en porta 5.

0: Vol dir,
1: això vol dir que tu
0: 8.
1: Et vols treure el bigoti una altra vegada.
2: No, no en tinc cap ganes, però crec que aquesta és encara més difícil que la de Qatar 2022. A veure.
0: El tercer partit és contra Jordània, Campos.
2: Bé, doncs començaré.
0: Bé, allà pot caure un altre hat-trick.
2: Sí, sí, començaré a buscar eines.
0: No, però és que tot i així,
2: per preparar la
0: feitada. Tot i així, li en faltarien molts encara.
3: Tot i un hat-trick li quedarien 5,
0: sí, sí, Li en quedarien 5, sí, sí, és que li en quedarien molts. Jo crec que el tens bastant assegurat aquest cop.
2: Però bé, bé, amb Messi jo no estic tranquil del tot. A veure,
0: no t'has de jugar el bigoti.
2: A veure, començaré amb una pregunta molt simple. La pregunta és la següent. Messi és el millor? O sigui, el millor és un concepte molt subjectiu, perquè va a gustos, això del millor. El millor restaurant, a mi m'agrada, doncs, un altre. El millor futbolista, doncs, a mi el millor tenista, qui és millor, Nadal, Federer, Djokovic, doncs, a cadascú el que li agradi. Però és que Messi trenca els esquemes. I amb Messi creieu que ens podem permetre el luxe i la llicència de dir que és el millor, Ricard?
3: Aviam, jo crec que és amb molta diferència qui millor juga a futbol. No sé si és el millor jugador del món ara mateix. Perquè quan tu t'imagines el millor jugador del món, t'imagines capaç de fer moltes coses, i ell és capaç de fer poques, però totes molt bé.
2: I molt incidents en el joc, clar, i en el
3: molt
2: partit.
3: Molt influents. Sí, jo crec que és qui millor juga amb diferència, i que a mi m'agrada més aquest Messi, gairebé que et diria que el Messi de tres quarts de la seva carrera. O sigui, passo del Messi de maduresa a aquest Messi. I en aquest context, ara parlaré de l'obra mestra d'Scaloni, que a mi em sembla que Messi és el Messi que estem veient, perquè l'Argentina, o sigui, és una obra de manual futbolístic, o sigui, és una cosa per emmarcar, impressionant, i li genera les condicions adequades perquè aquest Messi, diríem crepuscular, pugui aparèixer i marcar les diferències. Jo diré que, fins i tot, que per mi és el millor mundial de Messi, aquest. O sigui, jo crec que, o sigui, si tenim en compte quin era el seu sostre futbolístic en cada mundial, aquest, de tot dels sis que ha jugat, és el que està més a prop del seu sostre futbolístic, sense cap mena de dubte.
2: Àlex Dalmas? Messi és el millor? La pregunta era aquesta.
4: Per mi sí. Si és el millor de l'actualitat, per mi Lamine està molt a prop, però si agafem tota la seva trajectòria, per mi, sens dubte, és el millor jugador de la història. Jo crec que no veurem res igual. I
2: pel que estàs veient en aquest Mundial, amb 5 gols en 2 partits... Amb
3: però
2: una...
3: tu no fitxaries Messi ara.
2: Ostres, jo veient-lo, no ho sé.
3: Tu fitxaries Messi pel Barça?
2: És que no ho sé, Ricard, és tan... O sigui,
4: fa dubte,
2: és tan superior.
0: No, clar, hauríem de fitxar Messi i Scaloni, no?
3: No podries fitxar perquè et cansaries de veure el Barça jugant així cada 3 dies. O sigui, et cansaries.
2: Pel ritme, vols dir?
3: Home, clar, perquè és que a l'Argentina juga... O sigui, juga a una cosa que no és el futbol. O sigui, no és el futbol del segle XXI. És un altre futbol, a mi em meravella. O sigui, jo estic enamorat, ja m'he emocionat tant que ja he canviat Portugal per l'Argentina, però no és el futbol del segle XXI, i aquesta és la grandesa d'aquest equip, que està jugant al futbol, a un altre futbol, no sé si és el del segle XXII o el del segle XIX o el del XX, però no és el d'ara. O sigui, veure jugar aquest equip amb aquest ritme, fer caure el rival amb la hipnosi permanent, o sigui, els adorm, els centrals com seleccionen, com repeteixen passades amb McAllister fins que poden filtrar-la. Quan la filtren perfecta. Quan han de defensar al darrere, defensen al darrere, perquè com que Messi no pressiona, va caminant, els altres s'han de recollir, però es recullen acceptant cadascú el seu rol, acceptant que allò forma part del pla, fins a punt que els refusos són orientats sempre per la zona que és Messi. O sigui, el tenen permanentment vigilat. Les finalitzacions de les accions, totes són de Messi. Mira, 16 oportunitats de gol ha tingut l'Argentina en 2 partits. De les 16, 12 les ha acabat Messi.
2: Això és un 75%.
3: És una animalada. És una animalada. Dic 12 perquè avui n'hi ha hagut una que és gairebé en pròpia porta, perquè Alaba ha posat el peu per darrere, Alaba o Schlager, i l'ha tret el porter. 12 de 16. O sigui, vol dir que tot l'equip accepta que al final de l'acció és de Messi. El primer gol, Thiago Almada, abans d'obrir les cames, mira on és Messi, gira el cap i diu: ah, està aquí al darrere, espera, no, jo ni la tocaré, la deixo passar perquè ell finalitzi. Tot això està fet amb una delicadesa, amb una sensibilitat, amb una consciència de les limitacions, que jo crec que és molt difícil que aquesta selecció pugui guanyar el Mundial, perquè vull veure quan li arribi un examen gros com s'ho fa, però que mentre sigui capaç d'arrossegar el rival al seu fang, al seu terreny, és una

0: Selecció imbatible, a mi m'està commovent el que està fent l'equip d'Scaloni. Jo no entenc com es pot fer tan bé o sigui, un pla tan específic, una selecció, no un equip que entrena cada 3 dies. I aleshores et dic, ostres, això cada 3 dies durant 10 mesos, jo no sé si és sostenible. A l'Inter Miami sí.
1: A mi m'està impressionant, Messi. O sigui, el veig levitant i tenint un control sobre tots els aspectes del joc. O els que a ell li toquen de prop. Per mi sorprenent, Àlex.
2: Sí, a veure, és que el Ricard ha tocat diverses coses i totes interessants, no? Primer de tot, a mi el que em té captivat de Messi és la capacitat d'adaptació, és a dir, és un jugador absolutament diferent del que va començar i tots els registres els domina, és a dir, ell ara ja no fa contra uns, ell ara ja no tira transicions, és a dir, el seu segon gol, com deia el Ricard, és un refús orientat que la recull ell i ell, en condicions normals, en una altra època, hagués tirat la cursa, no l'ho contra un, ell frena, busca la jugada i continua sent en el millor amb aquestes altres coses que ara fa i no feia. La segona cosa que em té flipat és que jo em vaig retirar amb 35 cap a 36 anys perquè no podia aguantar el ritme. Ell en té 39 i aguanta cada 3 partits, d'acord que el seu ritme, però...
1: És inferior, encara... i sí que té uns números de quilòmetres recorreguts molt sí, inferiors però, a la mitjana, selecciona, sí, però ja feia fa encara... anys.
2: Però quan arranca i para encara continua sent molt elèctric, sí. Encara continua recuperant molt bé cada 3 dies, a mi això em té captivat. I després, és cert que hi ha un context, i parlarem d'Scaloni, per mi és un entrenador infravalorat, perquè avui, per exemple, fa un moviment que em sembla fantàstic, que és que a Àustria li planteja un partit a l'inici on Argentina es queda trabat fins a la pausa d'hidratació, no? Posant un 4-4-2, molt tancats a dins, i no podia contactar amb Messi, no? El que fa Argentina és fer sortida de 3, com va dir el Ricard ara, o amb McAllister o amb Enzo, fixa les bandes amb els dos laterals, i per tant què fa això? Que crea un espai molt més gran a dins i va insistint en les passades fins que troba Messi. Fixa't que Messi, fins a la pausa d'hidratació, només havia intervingut 15 vegades i des de la pausa d'hidratació fins al final en fa 68, que no és que sigui una barbaritat, però les 68 són de molta qualitat. Arriben els dos gols, arriben les jugades de perill, i per tant és una cosa que es busca Messi. I deixa'm afegir que parlava el Ricard del primer gol. El que fa Almada és que el segon gol crec que és Nico, no? que podia, tenia opció de xut, i busca Messi perquè l'acabi ell.
1: Sí, clar, el busquen. És evident, una mica, a la selecció espanyola passa amb Lamine Yamal, a l'Argentina més accentuat encara amb Messi. Són 11:45 de la nit. Fa uns minuts, Julián Álvarez, des de Dallas, després del partit de l'Argentina, que ha guanyat 2-0 contra Àustria, amb dos gols de Messi, ha dit que ha parlat amb l'Atlètic de Madrid i que la millor sortida per a tothom és sortir traspassat aquest estiu i que aquest seria el seu somni. Ha dit això Julián Álvarez. A veure com afecta això a la seva possible arribada al Barça. Ja estem parlant de Messi. A tu com t'ha deixat l'actuació d'avui, Sònia?
3: Mira, jo ara estava pensant, sentint el Ricard i l'Àlex, de quan el 2013 un Messi que anava coix, la seva entrada al camp va hipnotitzar el PSG fins al punt que el Barça va acabar remuntant aquella eliminatòria.
1: Sí.
3: Crec que ell és que continua generant aquesta sensació als equips rivals, és a dir... tu tens Messi al camp i saps que potser ara ja això no pot fer sprints gaire llargs i no té el que tenia fa 10 anys, però saps que si t'agafa una pilota a la frontal de l'àrea te la clavarà, i estic d'acord amb el Ricard, jo tampoc no el fitxaria, tot i veure'l així, tot i estar d'acord en que fins i tot està jugant millor ell individualment que en el Mundial de Qatar. Jo crec que ja no està per jugar així 9 mesos en aquest nivell i en aquest ritme, però que en aquest Mundial, que és, si abans el Mundial teníem dubtes sobre quin seria, si aquest seria el Mundial de Lamine o si seria el Mundial de Mbappé, jo crec que és l'últim Mundial de Messi.
0: No el tenia apuntat ni a la segona llista de jugadors, o sigui, mi era un repte veure quin paper, no, li donava Scaloni i com s'adaptava el que necessitava l'equip, i a mi és, per mi és clarament el Mundial de Messi, perquè com diu la Sònia, és que ha aparegut, vaja, com a mínim per mi, per sorpresa, per la porta del darrere, però vaja, tirant-ho tot a terra.
1: Pol, tu què has de dir-nos de Messi?
4: Per mi Messi segueix sent el millor i ho podem veure en cada jugada que veiem d'ell. Pot ser que ha perdut aquesta finesa i aquest punt de velocitat, però segueix sent el millor. I també el veig bastant més alliberat, perquè els últims mundials és veritat que tenia aquesta pressió d'Argentina, del país enrere, del fet de no guanyar el mundial i el fet d'haver aconseguit ja el darrer mundial. Jo el veig més alliberat i per això ningú es pensava que jugaria així tan bé, però ho estava mostrant que segueix sent el millor, perquè cada vegada que toca la pilota passen coses i tots els xuts, les jugades d'atac passen per ell i com diuen els companys, segueix sent el millor.
1: A mi m'ha sorprès avui la voracitat del 2-0. O sigui, com ha anat a buscar i a repetir l'acció a l'interior de l'àrea. Era el temps afegit, minut 94, i fins que no ha fet el segon, ha rebentat la bola i ha passat entre les cames d'un defensor i al costat del peu d'un altre que estava sota pals, no ha parat. Messi ha parlat de les decepcions del partit, Damià?
5: Ha parlat. Leo Messi li han demanat per aquests 18 gols que té ara mateix com a màxim golejador històric en Mundials, li han demanat concretament si en tenia algun de favorit.
6: No sé, la verdad que ahora así no recuerdo, la verdad estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
5: I també ha valorat així la victòria que dona a l'Argentina el passaport per la pròxima fase.
6: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
1: Messi suma 5 gols en 2 partits al Mundial. Dues preguntes ràpides. A veure, veient-lo avui, creieu que competirà el Pichichi del Mundial a Mbappé, Haaland, Kane, Sònia?
3: Jo, mira, quan l'última vegada que ens vas preguntar això vaig dir que Mbappé seria el màxim golejador.
1: Comences a dubtar,
3: però, però començo a dubtar.
1: Jo
3: exacte. Jo crec que ho competirà. Continuo pensant que, perquè Mbappé, bé, portem mitja hora de joc i ja en porta un, i és possible que avui torni a marcar-ne 2 més, però continua. Ara ja veig que hi ha partit.
1: Ricard, Àlex...
0: Sí, el competirà clarament.
2: Jo crec que acabarà Kane com a màxim golejador, però que el competeix, d'això no hi ha dubte.
1: I l'utopia dels 13 gols ningú no la veu, no? Puc estar tranquil amb el meu bigoti.
3: Jo crec que pots estar tranquil i jugar-te alguna promesa i tot.
1: Què vols més, Sònia?
3: No sé, sobre qui guanya el Mundial.
0: Però el que has de fer és que no arribi a Messi el repte.
1: Però és que, clar, ara estic en mans de Messi i als peus de Messi.
0: Clar, perquè si se n'assabenta potser sí que te'l vols fer.
1: L'Argentina suma 2 victòries i 6 punts i més que probablement acabarà primera de grup aquesta primera fase. Ara tornem, que encara ens queda Mundial. Espera un moment, que em diuen que podem connectar amb un argentí que ahir va fer 2 gols, que ahir va fer 2 gols. Es tracta del jugador de l'Igualada, Matías Pascual, que demà juga a l'Hockey Lliga al 5è partit de la final a la Coruña, a la pista del Liceo. Matías, bona nit.
7: Hola, buenas noches.
1: Com estàs?
7: Muy bien, muy bien.
1: Hauria de començar per l'hoquei, però hi ha Messi, i Messi trenca tots els esquemes. Com t'has quedat tu amb el que ha fet Messi aquesta tarda contra l'Àustria?
7: No, increíble, la verdad. Bueno, hemos estado acá con la familia viendo el partido y es de loco cómo ha empezado el Mundial, los partidos que lleva, los goles que está marcando y el nivel que tiene, que no deja, creo que no deja de sorprender y a todos los argentinos, obviamente, que nos llena de orgullo.
1: ¿L'has vist en família, el partit?
7: Sí, lo hemos podido ver en familia, ya que el horario lo ha permitido. El primer partido lo vi al final yo solo, que me levanté temprano para verlo, y nada, disfrutándolo muchísimo.
1: ¿Qué os heu dit entre vosaltres? ¿Cómo heu criat els gols de Messi?
7: No, una locura, mi hijo es pequeño también, imagínate, mi hijo juega al fútbol y está como loco con el Mundial, con Messi y todo, y obviamente que bueno, nosotros también. Bueno, cómo se vive, ¿no? Al final, Argentina, bueno, toda la familia se vive muy intenso.
1: ¿Tú el vas a arribar a conèixer, Messi, dels teus anys al Barça?
7: Me crucé con él muy poquitas veces, la verdad. Pero, bueno, porque al final nosotros entrenábamos en el Palau y tampoco teníamos mucho... Nos podíamos llegar a ver, sí, ellos estaban aparte. Y la verdad que no tuve la suerte de poderme cruzar muchas veces, pero sí que alguna vez me he encontrado.
1: ¿Ets molt futboler, tú?
7: No, sabes que no, al final no puedo seguir mucho el fútbol, no lo he seguido y bueno, al final estoy más por el hockey y el deporte en el que me encuentro, pero obviamente que la selección y todo esto lo sigo.
1: I a la selecció argentina, en aquest Mundial de 2026, la veus arribant tan lluny com el Mundial de 2022 a Qatar?
7: Bueno, esperemos que sí, de momento se van dando los resultados y la verdad que se ve con... Hay una buena sensación, ¿no? A nivel de equipo, que por ahí eso es muy importante, ver la solidez del equipo, yo creo que eso es fundamental, ¿no? El apoyo que hay, sobre todo también la contención hacia Messi, y yo creo que eso es fundamental.
1: Vinga, va, parlem d'hoquei. Demà us jugueu l'hoquei lliga amb l'Igualada a Riazor. Nervis, tensió, tranquil·litat, tu ets veterà i tens molta experiència, com estàs vivint aquestes últimes 24 hores abans del partit decisiu de la temporada?
7: Y la verdad que con muchas ganas ya de poder afrontar este partido. Al final es una final, realmente, ya ahora sí que es el último partido de la temporada, por ahí lo comentábamos con algunos compañeros de que hemos llegado hasta el último partido de esta temporada y con posibilidades, ¿no?, de afrontarlo, que esta final no empezamos del todo bien con estos dos partidos que perdíamos. Un escenario duro que tuvimos, pero logramos sobreponernos y llevar al quinto partido y por lo menos hay muchas ganas de poder ya jugarlo y estar ya en la pista.
1: ¿Viatgeu demà mateix el dia del partit?
7: Sí. Sí.
1: Escolta'm, tu vas jugar al Liceu fa uns anys i saps com se celebra la revetlla de Sant Joan a la Corunya. Us han posat un horari una mica estrany, a 8:45 del vespre, el 23 de juny, en plena revetlla que a Corunya se celebra moltíssim.
7: Sí, la verdad que creo que un horario, bueno, no sé si complicado o qué, pero sí que es curioso, ¿no?, porque coincide con esta celebración, que es, como decías, ¿no?, ahí en Corunya se vive mucho, y no solo allí, sino en varias partes. Però bueno, és lo que hay, és lo que toca i tendremos que estar allí.
1: Molta sort en aquest partit definitiu de la final de l'Hockey Lliga. Matías Pascual, moltes gràcies i bona nit. És Matías Pascual, jugador argentí de l'Igualada, que demà juga a l'Hockey Lliga a la pista del Liceu. Damià, com va el França-Iraq?
8: 39 de la primera part, continua la victòria parcial de França per 1-0 davant d'Iraq amb aquest gol que ha fet Mbappé al minut 13 de la primera part. Iraq que ha posat l'autobús al darrere però no renuncien de tant en tant a intentar fer algun contraatac.
1: França 1, Iraq 0, de moment els últims minuts de la primera part. Ara tornem, que encara ens queda Mundial i hem d'anar al bàsquet, que avui el Barça ha perdut contra el València a la final de la CB.
9: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
10: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
11: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
12: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
13: 27 d'agost de 1942.
12: I el número de la sort, el...
13: 7.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
1: En 3 minuts són 3 quarts de 12 de la nit. Som al Mundial, al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Sabeu que cada nit hi som durant tot el Mundial, de dilluns a diumenge a les 11 de la nit, per seguir tot el que dona de si aquest Mundial, que de moment és molt, i també està donant molt de si la final de la CB, tot i que avui no hi ha bones notícies per al Barça, que ha perdut al Palau Blaugrana contra el València, el tercer partit de la final. Ha perdut de 8, Barça 80, València 88. L'Ernest Macià està fent gestions per intentar parlar amb algun jugador del Barça. Em sembla que ara podrem saludar Tomàs Satoranski, però abans, Damià, com continua el França-Iraq? I està plovent molt ara a Filadèlfia.
2: Un aiguat. És que en aquest partit abans hi havia hagut alerta prèvia per mal temps. Ja saps el que passa als Estats Units, que no obren les portes si la cosa no afluixa. Però ara comença a caure un aiguat molt potent. Minut 42 de la primera part. França 1, Iraq 0. Ha marcat Mbappé al minut 14.
1: Tomàs Satoranski, bona nit.
3: Buenas noches.
1: Quina llàstima.
3: Sí, difícil, ¿no? Ahora sentíamos que estuvimos, ¿no?, en un partido al final cuando hemos vuelto, pero con ellos es un partido de parciales. Son muy físico, muy rápido, más jóvenes que nosotros. Si queremos ganar esta serie, esta liga, tenemos que eliminar los parciales suyos, porque eso nos está matando ahora.
1: Hi ha hagut un moment a l'últim quart que ho ha empatat el partit després d'anar perdent de gairebé 15 punts o de 15 punts, que semblava que la remuntada era possible, però després ells no baixen el ritme i fa la sensació que sempre us porten al límit.
3: Sí, bueno, es verdad, normalmente cuando yo creo que estuvimos en un momento 18 puntos abajo y nos echó una defensa especial que nos dio la vida, pero bueno, la clave fue que ellos se han puesto tan pronto por delante de tantos puntos, y luego obviamente cuando te haces una remontada así te quedas muy cansado, ¿no? Y había momentos, algunas posiciones claves donde no hemos atacado bien, y bueno, ellos ya después encontraron la manera de cómo atacar la defensa.
1: I el partit de dimecres, que és molt compromès per vosaltres perquè no teniu marge d'error, com l'afrontes, com te l'imagines?
3: Hay solo una manera de cómo confrontarlo, ¿no?, en una final, y hay que forzar el quinto partido, y realmente la gente estuvo increíble hoy. Espero que lo van a igualar el miércoles, el ambiente, y tenemos que pensar solamente en de cómo eliminar nuestros fallos. Y primero, si quieres ganar contra estos, recuperar bien y poner nivel físico. Creo que podemos subir un poco más todavía, pero ese día y medio será clave en la recuperación, cómo prepararnos, y bueno, intentando forzar este quinto partido, donde obviamente puede pasar de todo, pero solo pensando en eso que te digo.
1: Gracias, Tomás.
3: Vale, muchas gracias. Buenas noches.
1: Ernest, la cosa es complica. Avui el València ha estat superior al Barça. Hi ha hagut un moment que ha empatat el partit a l'últim quart, però el València manté el ritme i el Barça no hi arriba.
4: Avui jo crec que psicològicament ha de desgastar una mica, perquè el Barça perdia de 18 i ha arribat a empatar, i en aquell moment d'embranzida semblava que el Barça guanyava el partit. Ho semblava. Però hi ha hagut un triple i una falta de 3 tirs, i això ha refredat la reacció, i bé, doncs el Barça es queda amb la mel als llavis i amb només un partit, que si perd doncs farà el València campió, i la veritat és que la gent de València ho veuen a tocar, i per tant doncs el Barça haurà de sortir amb una mentalitat de ferro per intentar el que no és gens fàcil, però aquests xavals són molt joves i també han de saber guanyar el títol. Per tant, queda la incògnita de saber què passarà dijous.
1: Vol ser optimista, però costa.
4: Sí, tot costa, però a part que tot costa, jo crec que el físic, havies d'haver vist a Tomàs Satoranski quan estava donant l'entrevista, estava recolzat endavant, amb els colzes sobre una taula, perquè li fa mal l'esquena, òbviament, no? I crec que és encomiable l'esforç que està fent per jugar, i avui ha jugat bastant bé, tenint en compte la lumbàlgia aguda que té des de fa 2 mesos.
1: El quart partit dimecres a les 8 del vespre és el dia de Sant Joan, festiu a Barcelona, al Palau Blaugrana, eh? En directe, com tota la final, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: Sí, Xavi, és així. Recordem que el Barça ja ha perdut una lliga en Sant Joan contra el Madrid. Esperem que no passi... Això va ser el 2007, esperem que no passi aquesta vegada.
1: Gràcies, Ernest, bona nit.
4: Vagi bé.
0: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
5: Petardos CM. Més de 50 lots i packs estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud CM.
0: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
1: Petardos CM, que esclati tot el que vulgui, demà a la nit alguns ho passarem malament. Però vaja, els que no ens agraden tant els petards, els agraïm molt el patrocini, però és que la veritat és que és difícil sortir al carrer, depèn de quines zones, envoltat de sorolls i d'ensurs pirotècnics. Però vaja, Damià, els partits del Mundial a les pròximes hores, quins són?
2: Aquesta matinada a les dues, Noruega-Senegal, a Nova Jersey. Noruega té 3 punts perquè tenen una victòria del mateix grup de França. Els Vikings estan eufòrics i els senegalesos es queixen que no cobren, que mengen malament i el seu entrenador no té contracte. Més tard, gairebé a primera hora del matí, a les 5, hi ha el Jordània-Algèria a Califòrnia. Aquest partit és el que pot marcar que l'Argentina passi de fase com a primera de grup matemàticament en cas d'empat.
1: I aquest dimarts juguen Portugal i Anglaterra.
2: Sí, Portugal a les 7 de la tarda contra l'Uzbekistan amb la intenció de sumar la primera victòria després de l'empat inicial i sorprenent contra el Congo. Veurem si Cristiano es manté com a titular i a les 10 de la nit demà Anglaterra i Ghana van guanyar totes dues el primer partit, Anglaterra contra Croàcia, deixant molt bones impressions, i Ghana contra Panamà.
1: És a punt d'acabar la primera part a Filadèlfia, en aquest França-Iraq.
2: 30 segons perquè han marcat 3 minuts de descompte. 30 segons perquè s'acabi aquest partit, continua guanyant França per 1-0.
1: Ja no plou tant, no? Ha baixat una miqueta la intensitat de la pluja.
2: Una miqueta, és que sí, ha estat un aiguat de 10 minutets, però molt potent.
1: Serà demà, també juga de matinada, la matinada de dimarts a dimecres, a la 1, en plena revetlla, jugarà el Panamà-Croàcia. Serà el segon partit de la selecció de Panamà que entrena Thomas Christiansen, que es va estrenar amb una derrota cruel al temps afegit contra Ghana a la primera jornada d'aquest Mundial. El cos tècnic de Thomas Christiansen, que és ex del Barça, a la selecció de Panamà, hi ha un català. És Javi Sánchez Jara, també ex del Barça, als anys 90, és del Maselles, el Sagrià, molts el recordareu pel bigoti, i el podem saludar. Javi, com estàs?
6: Molt bé, què tal tot?
1: Molt bé. Vosaltres, com va l'experiència al Mundial?
6: Bé, la veritat que molt bé. Bueno, llàstima del primer partit, però bueno, és el que hi ha. Amb aquests nivells, a la mínima que fallis, te condenen. Llavors, bueno, s'aprèn de tot.
1: Clar. El Javi el recordareu, exjugador del Barça, moltes temporades al planter, va debutar amb el primer equip en l'època de Cruyff i del Mini, aquell bigoti inoblidable. Encara el mantens?
6: Sí, no. I això es va acabar fa temps.
1: Quan?
6: Ja fa anys, quan... Quan vaig acabar de jugar al futbol, jo crec que als 2 o 3 anys ja me'l vaig treure.
1: Sí, home, era un gran tret distintiu.
6: I tant que sí, i tant que sí. Bueno, ja va durar anys, eh?
1: El Javi és ajudant del Thomas Christiansen a la selecció del Panamà, que està disputant aquest Mundial. Ja va jugar un partit contra Ghana, va perdre el temps afegit, una llàstima, 1-0 contra la selecció africana. Des de quan ets ajudant del Thomas a Panamà?
6: Pues fa 5 anys i mig. Ja portem 5 anys i mig, sí. Aquest procés i l'anterior que vam arribar... Ben començat el procés anterior del Mundial de Qatar, sí. Ja portem anys, sí.
1: I en què li ajudes, exactament?
6: Bueno, sóc el seu assistent. Bueno, pues, treballem junts, tenim un noi espanyol que fa el preu físic i, bueno, és una federació que no té recursos que poden tenir unes altres. Al final... Tomàs necessita una persona de confiança que li digui si crec que està algo malament, igual jo si li dic, perquè conec fa molt temps, i als altres pues igual els costa una miqueta més, no?
1: Vosaltres us teniu molta confiança. A quina edat us vau conèixer?
6: Pues jo vaig coincidir amb el Tomàs a l'any 89, 90 o així, perquè vam coincidir al Barça B,
1: sí.
6: I vam estar un parell d'anys, com va arribar, me'n recordo el primer dia que va arribar, a més, amb un traje rosa, sí, va ser un fenomen, sí. Aquella època.
1: I fins avui.
6: Sí. I bueno, després vam anar a Osasuna i, bueno, després vam conseguir diversos puestos i amb els veterans, després, bueno, la veritat és que tinc relació de fa molts anys, sí.
1: I ara esteu junts en aquesta aventura a la selecció del Panamà, que es va classificar pel Mundial i que l'està disputant a Estats Units, al Canadà, que és on juga el pròxim partit contra Croàcia i contra Mèxic. A veure, el debut contra Ghana, 1-0, veu defensar molt bé tot el partit i el temps afegit... Els ganesos van fer gol. Quina ràbia. Ara teniu Croàcia i, per tancar sí. la fase de grups, Anglaterra. La veritat és que no heu tingut un grup gaire fàcil, Javi?
6: Bueno, la veritat que no, però bueno, tots els grups són difícils, eh? Tots els que estan aquí, al final, són tots difícils. Però bueno, lo bo és que la sensació que et queda l'altre dia va dir, va, si és gana i és un equip que veus, és que el que és gana el tot el planter sobrepassa amb diners, amb qualitat dels equips on estan, amb tot, i veus que estàs bé i que pots competir amb ells i que els pots... I jo crec que això és una de les coses que Tomàs ha aconseguit aquí a Panamà, fer-li veure al jugador que és capaç de competir qualsevol si estàs ben ficadet, estàs ben defensivament i tu tindràs al final la pilota un moment i si ets capaç de fer cosetes sempre hi ha oportunitat de fer coses. Llavors, anem a veure, ja sé que es toca a Croàcia i ells ho saben i saben el que és, però nosaltres els intentem donar les eines suficients perquè compitin bé i a veure què passa. Hi ha massa sorpreses aquest Mundial, a veure si som capaços de ser un altre nosaltres. Anem a veure.
1: L'objectiu que sembla que teniu a la selecció del Panamà està clar, que és intentar passar a la primera fase i arribar als 7 de final. Per què no? L'obligació, els deures que us posen des de la federació, des de l'afició del Panamà al país, són aquests o ja s'entén que sent el Mundial és una gran fita, és una bona fita i passar la fase de grups amb aquest grup potser seria massa exigent?
6: Nosaltres el que està clar és que hem portat a Panamà al segon Mundial, que és un fet importantíssim del país. Jo crec que a Tomàs això ha canviat la mentalitat. O sigui, ara no hem vingut aquí al Mundial a firmar autògraf, a demanar autògraf amb els altres i fer foto. No, nosaltres hem vingut aquí perquè volem competir, perquè hem demostrat que hem competit amb Estats Units, amb Mèxic, amb Copa Amèrica, amb Uruguai, i hem estat bé. Llavors, si nosaltres hem pogut fer això, és perquè no podem competir amb un Mundial. I el primer partit ho vam demostrar que el futbol és injust a vegades, com va ser l'altre dia, però que no tenim que fer-nos menys amb ningú. I ara tenim Croàcia, clar, que tenim Croàcia, millor. Això és que si juguem contra Croàcia és que ens hem escut estar aquí, clar, per jugar amb Croàcia i amb Anglaterra.
1: I Anglaterra, Anglaterra, digues, de la federació, a veure què
6: diuen. La federació, no es pressiona de cap mena. El que sí, el país està volcadíssim. L'altre dia un noi que és un cantant molt famós aquí a Panamà, que es diu Rookie, que venia amb uns companys i va dir, jo des de que no veia boxear a mano de Pida Durant, nunca havia visto al país tan volcado con algo como ahora con la selección. I és veritat, això ho ha aconseguit Tomàs. Ha aconseguit que tot el país estigui pendent de que el president doni festa als col·legis a la tarda perquè veure com juga la selecció de Panamà. Això ho hem fet nosaltres, sí, és un luxe. Si guanyem un partit, de puta mare, si guanyem els 6 punts, bé, sí, però la gent està contenta
1: Si guanyeu els 6 punts, Javi, es donen les claus del canal de Panamà, tu.
6: Escolta, ojalà. Lo que no quedarà és per nosaltres, això ja t'ho puc dir.
1: Escolta, Anglaterra és el tercer rival, força bé el primer partit contra Croàcia, sobretot la segona part, van augmentar el ritme, i és un altre nivell,
6: No, és una bogeria, i nosaltres vam veure abans, va jugar l'últim partit amb Costa Rica, que és veí nostre i sabem com és, i és que va un ritme però no sol amb la pilota, és que quan no té la pilota encara el ritme és més gran, o sigui, per robar la pilota és un calori. Sí, és un... Anglaterra estarà allà,
1: Sí?
6: Estarà lluitant per lo de més. Jo crec que sí.
1: Quina selecció t'està agradant més?
6: La Terra podria ser, i jo crec que França i Argentina estaran allà. Sí. I Espanya, claro. I Espanya.
1: Teniu gaire temps de veure partits del Mundial, entre la preparació,
6: sí. Sí, perquè tenim moltes hores, Estem al Biscamp i estem concentrats, i hi ha tenis, hi ha ping-pong, hi ha de tot, ho tenim, però clar, al final es fa llarg, perquè són molts dies junts.
1: Escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Dona-li records al Tomàs Cristian, sent de part nostra, d'acord?
6: Li dono de la vostra part, no us preocupeu.
1: Una abraçada i molta sort per el partit contra Croàcia i també contra Anglaterra.
6: Moltes gràcies, una passada molt forta.
1: El Javi Sánchez, que ara el recordàveu,
7: Sí, mira. Defensa paparra.
1: Tant al dret, no? Després de sortir del Barça van a Osasuna, com ens deia ara, recordar algun altre equip de primera divisió. Sònia, molt ràpid, a la selecció espanyola avui, jornada de tranquil·litat i relax després del 4-0 contra l'Aràbia Saudita.
8: Sí, han tornat a calmar-se els ànims, Ja et dic, entrenament aquesta tarda, però tot torna a la normalitat.
1: Tot torna a començar. Ricard, molt ràpid també, l'Uruguai de Bielsa creus que passa la primera fase?
7: S'ha complicat molt la vida.
1: És que si perd contra Espanya està fora, sí, l'empat sí. Encara li donaria alguna opció, però ho té complicat, eh?
7: Sí, s'ha complicat molt la vida, perquè sobretot no sé quin és el sostre possible. Li veig una falta de qualitat a la zona del mig camp, que és on s'emmarquen les diferències, on es poden activar els davanters... molt important, està jugant molt més per fora que per dintre, perquè per dintre és veritat que han hagut de jugar dos partits com a dominadors, sí. I a ells els agrada més ser reactius. Veurem si amb Espanya se senten més còmodes i poden treure més rendiment, però fins ara poca cosa.
1: El divendres a la nit, la nit de divendres a dissabte, juga aquest Espanya-Uruguai. Espanya està classificada per la segona fase i cal veure en quina posició acaba, i Uruguai se la juga, perquè si perd està fora, si empata ho té complicat, i si guanya es classifica, evidentment. Ho hem de deixar aquí la nit, que recordeu, Julián Alers fa només una estona ha dit públicament que li ha demanat a l'Atlètic de Madrid que negociï per ell una sortida, que el traspassin, si us plau. No ha citat el Barça, però ha dit que vol complir el seu somni. Sònia Salmà des dels Estats Units, el Ricard Torquemada i l'Àlex Almas, gràcies una nit més per ser el Mundial al Club de la Mitjanit. Fins demà.
7: Adéu, Xavi.
8: Fins demà.
1: I gràcies també al Pol Julián Pedrosa per acompanyar-nos aquesta nit.
9: A vosaltres.
1: T'ho has passat bé?
9: Sí, molt sí? bé.
1: Doncs quan vulguis, repeteixes.
9: Molt bé, moltes gràcies.

0: moment de tancar el club de la mitjanit, el Mundial, el club de la mitjanit d'avui, i com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, que és el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva Pou ha seleccionat Haya Haya, la cançó oficial del Mundial de Qatar l'any 2022, que van composar Trinidad Cardona, Davido i la cantant qatariana Aisha. Haya Haya en àrab vol dir som-hi, som-hi. Damià, el descans del partit entre França i Iraq.
1: Guanya França 1-0, gol d'Mbappé.
0: Bona nit i que descanseu, si és que no us quedeu a veure la segona part del França-Iraq. El partit és ara al descans, com deia el Damià. O si allargueu fins i tot amb el Noruega-Senegal, que comença a les dues i que seguirà de manera molt pròxima al Pol. O el Jordània-Algèria, que comença a les 5. Aquest ja té delicte. Porteu-vos bé i passeu-ho millor. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El PSOE i els seus socis de govern han marcat distàncies amb l'exministre José Luis Ábalos, sentenciat aquest dilluns a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. Fonts de la Moncloa han censurat el comportament de l'extitular de transports i la resta de condemnats, entre els quals hi ha l'exassessor d'Ábalos, Coldo García, a qui li ha caigut una pena de presó de 19 anys. L'actual ministre de Transports, Óscar Puente, ha respost als periodistes d'aquesta manera.
2: ¿Le parece desproporcionada la condena?
3: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera. Ni más ni menos.
1: La vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz, s'ha mostrat sorpresa pel fet que l'empresari Víctor de Aldama, que va col·laborar amb el Tribunal Suprem, no ingressarà a la presó.
4: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
1: De la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a exigir eleccions.
5: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
1: Tot i això, Feijóo continua descartant una moció de censura contra Pedro Sánchez. Més notícies, Oriol Pujador.
6: Dos nens de 2 i 4 anys han mort al sud-est de França, al municipi de Carpentras, després de quedar atrapats dins d'un vehicle durant l'onada de calor que afecta el país. La fiscalia investiga els fets, tot i que la principal hipòtesi apunta a les altes temperatures. A Catalunya, l'onada de calor marcarà la revetlla de Sant Joan d'aquest dimarts amb temperatures també molt altes i amb risc d'incendi extrem. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida ha registrat aquest dilluns la temperatura més alta amb 42,4 graus, però fins a 10 municipis han superat també els 41.
1: La contaminació de l'aire ha repuntat a Catalunya durant l'últim any. Segons un informe d'Ecologistes en Acció, 6 de cada 10 catalans van respirar el 2025 nivells de contaminació superiors als 9 límits que la Unió Europea aplicarà a partir del 2030. A més, tota la població va estar exposada a valors per sobre del que recomana l'OMS. Miguel Ángel Ceballos és el coordinador de l'informe.
7: La aviació és el principal agent que està incrementant el consum de combustibles fósiles. El impacto en calidad del aire de los aeropuertos suele estar bastante limitado al entorno inmediato.
6: Aquest dimarts es reprenen a Washington les converses entre representants dels governs del Líban i Israel per implementar l'alto el foc pactat a l'abril. Els Estats Units han establert un mecanisme de vigilància de l'alto el foc al país àrab amb l'objectiu d'evitar que els atacs d'Israel i Hezbollah facin descarrilar les negociacions de pau amb l'Iran. Pel que fa a l'acord de pau entre Washington i Teheran, Donald Trump ha dit aquesta nit que si l'Iran el respecta, no hi haurà represàlies.
8: Mentre ens respectin, tot anirà bé. Si no ens respecten, les coses no aniran bé. No oblidem que vam tenir presidents durant 47 anys que ho haurien d'haver fet i no ho va fer ningú.
1: A l'estat espanyol, els joves nascuts el 2008, per tant, els qui enguany fan 18 anys o ja els han fet, ja poden sol·licitar el Bo Cultural Jove al Ministeri de Cultura. Es tracta d'una ajuda de 400 euros per adquirir productes o entrades a activitats culturals. Entre les novetats d'aquest any hi ha que l'ajuda també servirà per la compra d'instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos culturals.

0: Així és com sona Després de nosaltres, un musical de nova creació en català que s'estrenarà al Festival Grec i que explora què passa amb l'amor quan la relació s'acaba. Amb música de Miquel Tejada i direcció de Jumon R, està protagonitzat per Júlia Jové i Xavi Navarro i es podrà veure a l'Espai Texas fins al juliol.
1: Aquest nou musical de creació en català s'inspira lliurement en la pel·lícula francesa Trio en mi bemoll, d'Eric Romer. Com explica la seva protagonista, Júlia Jové, Després de nosaltres, parla sobre com sobreviure al desamor quan encara hi ha un vincle entre l'exparella.
2: Sobre la idea de fer una adaptació o una inspirar-nos, no?, en el Trio mi bemoll de Romer, no? I aleshores que parlava d'una exparella, no?, i d'aquestes visites que ella li feia a ell i de com, no?, miraven de poder subsistir, no sé, o de sobreviure a aquesta sensació de ser ex d'algú, no?
1: Després de la seva estrena al Grec, a finals de juliol, el nou musical Després de nosaltres farà temporada al mateix Espai Texas a partir del setembre.
0: Els esports, el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana, derrota dels locals per 80-88 que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
1: El Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 a Àustria amb doblet de gols de Leo Messi, que es converteix en el màxim golejador històric en Mundials, amb un total de 18 dianes. Per cert, que Julián Álvarez assegura que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que el traspassi. En aquests moments hi ha un partit del Mundial en joc. Està al descans el partit entre França i l'Iraq, amb resultat favorable als francesos, amb un gol d'Mbappé, 1-0 al descans.
0: I el Girona ha confirmat Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip de cara a la temporada segona. Fins ara, Quique Álvarez era el tècnic del filial gironí.
3: Fins aquí les notícies.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
6: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
7: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
8: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat, a Sabadell,
9: sí,
8: i, ostres, era davant del Sant Pare, no?
4: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
10: És veritat que la cara estava rara.
4: Era Shakira o no era Shakira?
10: Jo estic segura que sí.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Havia de ser un dilluns normal, de calorada intensa, ja sense escoles, i deixeu-m'ho dir, amb menys gent de la de sempre a tot arreu i més turistes que mai descarregant maletes dels taxis que venen directament de l'aeroport. He vist cares de sorpresa avui per sobre del que és habitual, per això sí, han estat cares de «oh, que bonic!», o que bé està en aquesta ciutat, i pel volum de l'equipatge he pensat que aquella família de 5 s'hi estarien uns quants dies a Barcelona. Jo havia d'anar per feina, perquè avui la llista de coses a fer era molt més llarga que la resta de dilluns, i ara confessaré per què. Doncs perquè faré 2 dies de vacances just després de Sant Joan. De manera que avui és el meu últim dia de la setmana i tornaré a ser amb tots vosaltres diumenge que ve a les 12 de la nit. Però, com sempre, tranquils, us deixo en bones mans amb en Domènec Subirà, que m'agafarà el relleu les 2 pròximes nits després de la revetlla, que no hi ha ignorants. Per tant, demà a la nit no hi ha ignorants perquè és la revetlla. Per això avui, a més de la jornada laboral, havia de deixar feina feta de la setmana que ve, anar a buscar la coca de llardons per dur-me-la i demà estalviar-me les cues, que la coca de llardons aguanta, eh? Que m'ho ha dit la pastissera, que aguanta, cap problema. Deixar la casa en condicions, fer la maleta i no deixar-me res. I anar a buscar un vestit nou per la graduació de la meva filla, que serà 2 dies després del seu aniversari. I tanta celebració mereixia alguna cosa nova, no sembla? I després d'haver fet una primera incursió en una botiga que no ha acabat amb res que em fes el pes, finalment la segona ha estat un èxit i he fet allò típic que fan les adolescents: fer-me una foto mentre me l'emprovava i enviar-la a la família. I hi ha hagut fumata blanca, tot i que el vestit és negre i que jo al principi el volia de color poma verda. No? Imagina't el canvi. Però al final el mirall decideix. Només espero que la coca de Sant Joan no desmereixi la imatge que avui he vist al mirall. En menjarem poqueta, per si les mosques. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Subirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, com esteu? Són les 12:10. Doncs arrenquem aquest segon dia de la setmana ja per nosaltres, aquest dilluns a la nit, que per nosaltres ja és dimarts. Per tant, nosaltres ja estem en modus pre-revetlla, per entendre'ns. D'aquí unes quantes horetes serà la revetlla de Sant Joan, però per nosaltres ja és dia 23. Us espero al 93-207-474 si encara no heu començat la revetlla allò 24 hores abans per fer preguntes, per dir respostes, reflexions, queixes, felicitacions, tot allò que us vingui de gust a través del 93-207-474 o, com sempre feu, deixar els missatges de WhatsApp al 667-220-148. I avui, això d'aquella frase típica de què s'ha de fer quan perds una cosa i quina oració has de fer, a quin sant has d'encomanar, això continua, porta cua i continua. Han passat els dies, però continua. Perquè avui l'Àngels, des de Lleida, ens explica una altra de nova.
2: Això de trobar les coses, la meva padrina, saps què ens feia fer? Un pare nostre, Santa Helena. I nosaltres, les meves filles, ho fan alguna vegada. I mos dona resultat, eh? Un pare nostre, Santa Helena. I no ho trobem, si no és al moment, d'aquí un rato o el demà.
0: Doncs mira, de Sant Cucufate i aquella oració, diguéssim, peculiar a un pare nostre, Santa Helena, que o sigui, tothom més o menys ens sabem el pare nostre, no? El recordem, el tenim aquí darrere del cervell, que quan l'hem de dir, doncs, acaba sortint. Fàcil, si funciona, escolta'm, doncs, benvingut sigui, Àngels, moltes gràcies per compartir-ho a través del programa. La Menxo, des de Marçà, també diu: la tradició de recitar la fórmula adreçada a Sant Cugat ve, i això és el que explica la Menxo, de la devoció popular a Sant Cugat, un màrtir vinculat a l'actual Sant Cugat del Vallès. Diu, amb el temps, el sant es va convertir folclòricament en un patró d'objectes perduts. Veus? Doncs això funciona així. I l'Eulàlia diu, parlant de refranys per trobar coses perdudes, la meva àvia, que era de Tona, a Osona, en deia una que a la família encara conservem. Veus? Aquí en tenim una altra, eh? No només Santa Helena i Sant Cugat, sinó la Mare de Déu de Puig diu, i ens escriu què deien, eh? Mare de Déu de Puig, l'agulla feu-me trobar, una agulla de cap o de cosí que sigui bona per mi. Ella ho pronunciava amb vi. Mare de Déu de Puig, l'aigua feu-me trobar, una aigua de cap de cosí que sigui bona per mi. Com he dit, la tradició continua amb els seus nets i netes, besnets i besnetes, és ben català i funciona força, també ens diu l'Eulàlia. Crec que aquest santuari està a Sant Julià de Vilatorta. Entenc que és el santuari de Mare de Déu de Puig. Doncs mira, ja tenim una altra manera de trobar objectes perduts. Un, dos, tres, eh? N'hem descobert en aquest programa. Està molt bé. Va, el 932017474 i tenim en Jaume des de Maçanet de la Selva. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal, com estàs?
3: Bé, bé.
0: Molt bé.
3: Bé, gràcies a Déu. Avui he fet servir Renfe.
0: Ah, i què?
3: Bueno, jo de tant en tant el faig servir, eh? No, vull dir, no sóc l'usuari d'aquest de diari, eh? Però hi ha una cosa que jo moltes vegades baixo el clot.
0: Sí.
3: I resulta que una persona allà diu, oye, ¿dónde están los lavabos? Dic, no, ja no ho sé, pregunto aquí al bar, hi ha un bar allà petit.
0: Clar.
3: I el del bar li diu, no, aquí no hi ha lavabos. Dic, conya. Ah. Han estat molts mesos canviant rajoles del costat, han canviat el sostre, han tret les portelles que hi ha per poder sortir, allò que poses el bitllet i surts,
0: sí.
3: Tot això ho han arreglat, el bar de bé. Allà hi ha el centre de, no sé si és d'indigestió o de gestió de Rodalies.
0: De gestió,
3: no sé, eh?
0: De gestió deu ser.
3: Sí, suposo que posa gestió, però bueno, la indigestió t'agafa tu quan has de fer alguna cosa.
0: Ja.
3: L'escala que hi ha mecànica, que puja des de baix de l'andana, quan s'espatlla, bueno, setmana, eh?
0: Ja. No l'arreglen d'un dia per l'altre, no?
3: No, que va. Ja. També han posat també un ascensor que no sé si van estar quasi bé 8 mesos per fer-ho, que va des de del nivell de la planta que va en comunicació amb l'estació de la línia 1 del Clot fins a baix. I després hi ha dues escales mecàniques que una se suposa que un deu ser per pujar i l'altre per baixar. La de pujar algun dia funciona. La de baixar, aquestes, jo per mi que la tenen ja està desconnectada. Però, en fi, és aquell xicot que va sortir amb allò que va... Mm. Que sortia de l'estació de Sants, que va dir, això és Campixi Rellisca?
0: Sí, sí, ja me'n recordo.
3: Clot, lo de relliscar potser sí, eh? L'altre...
0: Campixa no pot ser, no pot ser.
3: Això ja és més difícil. I clar, si han estat fent obres, hi ha espai allà, eh?
0: Ja m'ho penso que hi ha espai.
3: Vull dir, no sé, home, tampoc es tracta de posar jacuzzis.
0: Que no costa tant posar un parell de no?
3: Clar.
0: Una estació que passa molta gent, també.
3: El bar és molt petitot, i clar, tampoc no... Si vas
0: doncs
3: allà,
0: mira,
3: no,
0: ja
3: no
0: sé. Si algú baixa al clot, que sàpiga que no hi ha
3: lavabos. Sí, sí, que o ha de pixar el tren o a la via.
0: D'acord. Espero que ni una cosa ni l'altra, eh? Ni una cosa ni l'altra, però vaja. Jaume,
3: no.
0: Moltes gràcies per fer-ho públic. Per fer-ho públic, així ja sabem... On...
3: Sí, és que, mira, una altra casualitat que avui he anat. Si estic despert, trucaré.
0: Doncs vinga, estàs despert i has trucat. Estupendo.
3: Molt
0: moltes gràcies.
3: Gràcies,
0: que vagi molt bé.
3: Eh?
0: No, i ara només faltaria. Una abraçada, bona
3: vinga,
0: nit.
3: Vinga, a veure. Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu. La Mercè des de Moja, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Què tal, Mercè?
4: Molt bé, molt bé. Només que, Marta, la meva àvia, que tenia moltes frases fetes, ella, si perdia alguna cosa, deia caritat al dimoni, perquè el dimoni no molt de caritat.
0: Ah, sí, sí, això ens ho va dir ahir, em sembla, algú, també. Caritat al dimoni, el mateix, no? I també li funcionava?
4: Sí, sí, a vegades sí, pues, i deia això, caritat al dimoni, perquè el dimoni, nenes, no em vol de caritat.
0: Clar.
4: I diu, bueno, àvia, pues mira, farem cas quan perdíem una cosa.
0: Molt bé.
4: Sí, sí. Doncs... Bueno, que tinguis bona revetlla i
0: igualment.
4: Uns quants dies i bona graduació.
0: Sí,
4: també.
0: Moltes gràcies,
4: vinga,
0: Mercè,
4: bona
0: una abraçada, bona nit.
4: Bona nit.
0: Adéu. En Manel, des de Sant Andreu de la Barca, bona nit.
5: Hola, bona nit. Bé, procuraré ser breu. Com es podria demostrar? Perquè mon germà ha estat a la presó, té una col·lecció de multes, bé, és un fitxatge del bo. Però què ha fet? Que no sé com s'ho ha fet, però s'ha borrat l'historial de tot el seu passat. I ara és un paio normal i corrent com podria ser qualsevol altre, val? Aleshores, què passa? Que s'ha associat, diguem-ho així, amb ma mare i avui mateix li ha dit que ja s'ha anat a la policia i tal. O sigui, això va de debò. I s'han posat d'acord que jo maltracto a ma mare, que jo la crido i que la maltracto, i amb aquest argument, si ve la policia, jo vaig cap a fora, però a l'instant. Vull dir, i això és poca broma, saps que això va de debò.
0: Ja,
5: aleshores, com, la pregunta és, com podria fer perquè si ve la policia, perquè clar, un policia no és un veí, és un policia.
0: No, és una autoritat, està clar.
5: Clar, aleshores, com tindria potestat un policia per esbrinar a veure si és veritat o no, de que s'ha borrat un historial que déu-n'hi-do, o és mentida, perquè jo quedi com un mentider i com un boig, dic amb la veritat per davant, sisplau.
0: Ja.
5: Però clar, si s'ha esborrat l'historial, el que mentiria seria jo, perquè no es pot demostrar que mon germà
0: ha estat a la presó i tot això que dius. Doncs a veure si algú ens pot explicar si això es pot demostrar i si realment es pot fer, això d'esborrar-se un mateix l'historial delictiu a través d'alguna manera. D'acord, Manel?
5: Clar, és que 5 cops a la càrcel, déu-n'hi-do, per això.
0: No, per això. A veure si algú et pot ajudar. Gràcies, Manel.
5: Gràcies.
0: Que vagi bé, bona nit.
5: Moltíssimes gràcies, merci.
0: Adéu. L'Àngel, des de Sant Pere de Ribes, bona nit.
6: Bon dia. Mira, la meva mare, que tenia... Bueno, els avis eren de les Castilles Profundes.
0: Sí.
6: I la meva mare se s'ho repetia de tant en tant, deia. Lo que no se llevan los ladrones aparece por los rincones.
0: Ah, però això no és cap sant ja, eh? Això ja no és cap sant, això.
6: No, era un lladre, pues.
0: Clar, espera, que m'ho estic apuntant.
6: Lo que no se llevan los ladrones aparece por los rincones.
0: Los ladrones... Ah, està bé. Com volem dir? Al final ho trobaràs, no?
6: Ja ho trobaràs.
0: Clar, per los rincones.
6: No t'amoïnis.
0: Està bé, també, aquesta. I deu ser de la zona d'on tenen els avis, no?
6: Sí, de Palència.
0: De Palència. Que bo. Sí. Doncs mira, ja en tenim un altre. Escolta'm, al final farem un llibre de totes les maneres que hi ha de trobar coses. Moltes gràcies, Àngel.
6: Vinga, adéu-siau.
0: Adéu-siau, bona nit. Entre els sants i les frases fetes i les maneres de dir, escolta'm, està molt bé. La Montse, des del barri del Poblenou, a Barcelona, ens ha deixat un missatge, entenc que va escoltar la conversa que vam mantenir ahir amb Jaume Figueres, perquè diu la Montse, fa poc vaig tenir la sort de poder saludar el senyor Jaume Figueres, un boníssim cronista, als Cinemes Renoir. Després d'escoltar l'entrevista, ho entenc, ja que diu que va al cinema 2 cops per setmana. Doncs sí, Montse, és normal que si tu vas al mateix cine, al final un dia o altre acabes coincidint amb en Jaume Figueres, perquè ella està al dia i va com a mínim 2 cops per setmana. L'Arià, una altra pregunta que vam fer, com es deia, els tropezones al gazpacho, i algú ja ens ho va respondre, però l'Arià ens diu, he sentit que se'ls diu entrebancs, que és el mateix que ens deia ahir un oient. La Magda diu, per quin motiu es toleren els petards? Està clar que a la Magda no li agraden gent, perquè si no faria aquest missatge amb aquest to. I l'Àngels, des de Sant Cugat del Vallès, que no és un podcast, però gairebé, perquè és una reflexió molt ben argumentada, una mica llarga, sobre les multes per veure al carrer.
7: La setmana passada, una oient va explicar el cas d'un familiar, crec que era la neta, que havien anat a les portes d'una discoteca o una sala de festes a Barcelona, i que allà doncs, havien fet alguna cosa, havien consumit doncs, alguna cosa, doncs, no sé, una Coca-Cola, refrescos o el que sigui, no sé, i que al cap de moment, no sé,

0: que té la policia recurrent i que és una pràctica que es fa amb mesures recaptatòries totalment. No? És, doncs, igual que es va a vegades, hi ha un tema de multes, de dir, bueno, doncs vinga, hem de trobar una sèrie de persones i els hem de multar i hem d'arribar amb un import determinat, doncs el mateix fan amb la gent jove. Aleshores, el que fan és que a totes les zones on saben que la gent es pot reunir, etc., el que fan és van donant voltes, van vigilant, i quan més o menys ja tenen clar que és un grup que generalment no ho posaran cap mena de resistència, no hi haurà cap mena de problema, probablement les famílies tinguin suficients recursos per pagar aquestes multes, o sigui, llavors ho fan. Van allà i, bueno, i miren que sigui un grup bastant nombrós, perquè, clar, miren això també, que hi hagi bastant... No agafen un o dos, sinó que són grups, doncs 8, 9, 10, 12 persones, cada un, doncs, multipliquem, i aquí ja tenen feta la jornada i aquí s'acaba. I, en canvi, amb una companya que li va passar a la seva filla, a no res, a uns molt pocs metres, hi havia un altre grup que aquests estaven consumint, però fumant marihuana, etc., bueno, amb un aspecte ja molt diferent, persones que podien ser més conflictives, que potser podia haver-hi alguna mena de violència, etc., i no els van multar. Només van multar els que van veure, bueno, no són perillosos, semblen bons nanos, les famílies pagaran les multes si no les poden pagar ells, i, bueno, doncs jo et multo. Llavors, quin sentit té això?
1: Doncs és una reflexió interessant que ens ha deixat l'Àngels, dels que veuen que sí que pagaran, que allà els hi posem la multa, i els que ens porten problemes potser que més val no els hi posem, en fi. I la Fina des de Nou Barris, perquè hi havia alguns oients van trucar queixant-se de la seva reflexió sobre que si a Espanya se li havia de dir la Roja o no, doncs ella ha fet avui aquest missatge i amb això tanquem la polèmica.
2: Escuchaba un señor que discrepaba en su libertad y parece ser que se molestaba de mi intervención. Bueno, este señor le ha interpretado mal. A mí lo que me gusta es llamar a las cosas por su nombre. No me gustan los apodos. La Roja, como otros países, tienen apodos, pues son eso, apodos. Y permítame la libertad de, y el gusto personal y particular de llamar a las cosas eso, por su nombre, como yo le respeto a usted, que no le guste la Roja. Bueno, tiene su gusto personal, adelante, para eso está la sana discrepancia, pero por favor no me meta en política, ninguna connotación política, porque a mí no me gusta, es más, me da asco. Pienso que la política, a mi edad, que tengo unos cuantos años, pues es para cuatro zorros que viven de ella y que regularmente nos hacen eso, enfrentarnos a unos con otros, y eso a mí no me gusta. Dejémoslo para ellos. Nosotros pagamos impuestos y tenemos suficiente. Vivamos felices, alegres, contentos, bailemos y dejemos de meternos unos con otros. Permitirnos unos a los otros discrepar y no amar a las cosas que no nos gusten. Ese creo que es un derecho que tenemos, ¿no es verdad? Por lo tanto, yo a mí no me gusta la Roja, me gusta llamar a las cosas por su nombre, no me gustan los apodos. Mire usted, una libertad y un gusto, pues como otra cualquiera.
1: Cadascú a la seva manera de pensar i de dir les coses, i aquí totes estan permeses, sempre ho dic, sempre que tinguem respecte cap als altres. Va, que d'aquí a 3 minuts, ara ja no sé ni comptar, 3 minuts arribarem a 2:15 de la matinada i arriba aquest moment.

0: Illes de Pau.
1: Avui ens preguntem quina pau pot trobar algú que viu als marges de la societat. Us heu plantejat mai com és el dia a dia d'una persona sense sostre? I com són les seves nits? Més enllà de la intempèrie, de la indiferència i del desarrelament, com es poden sentir segurs? Tenen sempre por de les agressions? En Santi, nascut a Terrassa fa 59 anys,

0: anys, va viure 5 anys al carrer a Barcelona. La nostra companya Judit Perpinyà ha anat a parlar amb ell a la Fundació Arrels. Ell va ser usuari de l'entitat i ara hi fa de voluntari.
1: Bona nit, gent de la nit dels ignorants.
2: Passo el dia a Barcelona col·laborant amb la Fundació Arrels, que havia sigut usuari, i bueno, i això. Yeah. I torno cada dia, i a Terrassa només estic per dormir, perquè allà és molt avorrit.
3: És un pis també de Fundació Arrels?
2: No, és un altell on estaven les golfes, que és el meu germà. Té el segon pis llogat i ja l'estic jo, que era un espai on estaven els antics dipòsits de l'aigua, quan l'aigua no era directa, que era per dipòsits. Mm-hmm. I allà, bueno, allà tinc un espai, no és un habitatge, però, bueno, però jo estic dormint i estic cobert de la pluja i del fred, que és el problema d'estar al carrer, la pluja i el fred i la inseguretat. Clar. Que puguin agredir, o com l'ha passat a molta gent.
3: Havies fet, perquè si tens una incapacitat, tu havies treballat?
2: Sí, 20, quasi 20 anys cotitzats. Vaig començar a treballar als 16 anys. 70% de discapacitat.
3: I, per tant, ara em deies que et falta poc per la jubilació.
2: Bueno, sí, 60 ara al juliol, doncs si és el 67 en queden 7 anys.

0: tu et sona això de la nit dels ignorants?
1: Em sona des dels anys 80, des de que tenia 17 anys o així, l'havia escoltat amb el Cuní, sí, l'havia escoltat molt. Ara ja no tant, perquè ara ja com m'aixeco d'hora i quan treballava doncs m'aixecava d'hora, però abans l'escoltava molt als anys 80, sobretot a l'estiu, quan tenia vacances.
0: I et recordes especialment de l'etapa de la Sílvia Tarragona?
1: Sí, la Sílvia Tarragona, sí, vaig anar a veure el programa en directe abans de l'estiu del 98, seria abril, que estava jo sola als seients.
0: I havies trucat mai al programa, Santi?
1: Això em sembla que no. A trucar, fer preguntes o fer respostes, no.
0: L'escoltaves i prou.
1: L'escoltava i ja està, era oient i ja està. M'agradava molt, sí, estava enganxat.
0: Tothom, segurament tots, no?, tenim moltes vides. Però tu en tens tres. La primera vida,
1: sí,
0: de la que un dia vas sortir i vas passar a una segona vida on vas viure al carrer.
1: Sí.
0: I una tercera, quan vas deixar de viure al carrer, que entenc que és la que vius ara.
1: Sí, des del 2018 ja no vic al carrer.
0: Què tenia de bo la primera, la segona, i què té de bo la tercera?
1: Bueno, jo de nen i d'adolescència, o la primera etapa de la meva vida, la meva cunyada m'ho va dir, que jo vaig tenir una infantesa i una adolescència molt bona. No em faltava de res, el meu pare es guanyava bé la vida, no feia falta que la meva mare treballés, perquè el meu pare era soci fundador d'una empresa de carrosseries, treballàvem per la General Motors i per la Seat, i guanyava bé la vida. Tenim inclús un apartament a Vilanova i la Geltrú, a part de Terrassa, i bueno, no va faltar res, però els problemes van vindre després. Vaig estar bé, tenia a la part de l'adolescència molts amics, moltes amigues, gent sana, i bueno, i anàvem a la discoteca i m'ho passava bé, i no... Bé, sí, sí. Oh, I cannot explain, every time it's the same. Oh, I feel that it's real, take my heart. Dels anys 80 tinc molt bon record de la música d'aquella època. La música dance d'aquella època, la italo-dance, que li dèiem, la música espagueti, sí, que venia d'Itàlia, cantaven en anglès, però es feia a Itàlia. Aquella música era molt maca. Ara a la música no m'agrada. Bueno, tampoc l'escolto, però aquella música a les anys 80 es va fer molt bona música en tots els estils.
0: Recordes una cançó que t'agradés especialment?
1: Sí, un grup que es deia Modern Talking.
0: Sí?
1: Sherry Sherry Lady. Sherry Sherry Lady. Sí, aquell, i després en Mi Commission, que era un cantant italià.

0: Madonna va la seguir molt, que no, Madonna era, jo tenia discos d'ella, era el meu ídol. Sí, sí, sí, aquella època va ser molt maca. Tenia feina, havia estalviat molts diners, me'n vaig anar a l'Emili amb molts diners estalviats, i això que jo gastava molts diners en roba, a mi m'agradava vestir bé. La meva mare es ficava les mans al cap, volia dir, hòstia, com pots pagar això per una camisa o per un pantaló? No, si m'agrada vestir bé. I tot això estalviava, i me'n vaig anar a l'Emili amb un bol coixí. Jo vaig fer els 16, jo faig els anys al juliol, però vaig sortir de FP, I a l'octubre o al novembre vaig entrar a una empresa, una bona empresa, que era la segona o la tercera més important que havia a Espanya, de material clínic per hospitals, que treballaven per molts hospitals del món. A part de l'estat espanyol i Catalunya, pels molts hospitals del món fèiem les mascaretes, les bates, pel clínic també, els guants, les metges, fèiem moltes coses, tot per hospitals.
1: De cop aquesta vida s'acaba i saltes a una altra vida que és molt més fosca.
2: Suposo.
0: Sí, però va ser molt... Això, la més fosca aquesta del tapar al carrer, va ser pel 2011, que tenia uns 40 i pico, 45 o 46 anys. Que, bueno, a mi el que em va passar és que jo tenia la planta baixa amb herència. I jo havia sigut esportista tota la vida, esportista federat, em cuidava bé físicament i tot, i menjava bé.
1: Quin esport practicava, Santi?
0: Taekwondo. Sí, i va haver una època que... Bueno, no va ser això el que explicaré ara, el que em va deixar al carrer. El que em va deixar al carrer és que em vaig quedar sense feina i em vaig quedar sense diners i, bueno... Però també que a mi una noia, entre cometes, una amiga, entre cometes, jo tenia depressions, perquè ho era de la meva mare, tenia problemes. I em va dir, pues jo tinc una cosa que pot ajudar. I em va convidar a cocaïna. I em vaig enganxar a això. I m'ho podia permetre. Tenia estalvis, tenia diners i això, però això és molt car i m'ho vaig fondre tot. I la meva cunyada em va dir que jo li devia diners a CaixaBank, a la Caixa, no amb una quantitat astronòmica, però li devia diners, que m'enviaven cartes que regularitza això, de la visa de crèdit i tot, que té diners a crèdit. I la meva cunyada, que tothom a la família parlava malament d'ella, doncs em va dir que em prendrien la planta baixa al banc. I va dir que se la deixés al seu fill i que a mi em posaria un sufructuari, però se m'han enganyat, no, ni un sufructuari ni res, se la vaig passar directament sense diners ni res, i bueno, i em vaig quedar penjat, vaig quedar sense res, i vaig estar dormint en pis amb ells, però després se'm van anar a Tarragona i bueno, i...
1: Aquesta etapa, no sé quants anys va durar, Santi.
0: El què? L'etapa que... Al carrer?
1: Sí.
0: 5 anys i mig, però s'han de descomptar 8 mesos que vaig estar a un espai del Raval que es diu Vincles, que és de Filles de la Caritat, que encara existeix, que està al carrer Art del Teatre, que allà és un espai que dormen 6 homes i poques dones, i allà ho vaig trobar perquè vaig sortir d'un ingrés del clínic a psiquiatria, perquè vaig tindre un brot psicòtic arrel de la substància aquesta, i van ingressar, i allà en tenien sedat, allà empastillat, i bueno, ja... I vaig sortir d'allà i vaig parlar, i una persona em va dir que allà podia dormir, vaig anar allà, vaig parlar amb un educador social i em va dir, bienvenido.
1: I vas instal·lar 8 mesos, dius.
0: Sí, vaig estar 8 mesos. El que passa, podia estar més, perquè allà no deien, que tal dia s'hi que sortir, allà podies estar... Els vaig a visitar tant en tant, a les monges. I bueno, després ja vaig parlar amb l'altre germà, i on viu, hi ha l'Altell a dalt, i bueno, perquè no tenia... Amb aquell germà no tenia molta relació, no el veia, i a part que quan ets addicte a una substància, doncs la família s'aparta una mica, no ho entenen. I bueno, i després ja vaig parlar, ja vaig deixar, ja vaig dir que havia deixat això, i jo quan em van ingressar al clínic ho vaig passar malament, vaig dir, doncs aquí hem arribat, que no ho passo bé consumint això, és una merda. I bueno, i ara tinc la llibertat de portar pocs o molts diners a la butxaca, i tinc la llibertat de gastar-m'ho amb menús. Ho he anat a esmerçar a una cafeteria per vindre aquí a prop, a Terrassa, quan m'he aixecat a les 7 del matí, que ja em coneixen, que inclús em cobren menys del que val a esmorzar. El jefe em diu, per ser tu, val això. I els cambrers em cobren el que tenen que cobrar, però el jefe em cobra menys.
1: Veig que disfrutes anant a esmorzar, fent un bon esmorzar, trobant molt, un bon lloc de menú.
0: És molt agradable anar fora. El que no era agradable és els menjadors socials, perquè els menjadors socials... I ara, jo des del 2018 no hi vaig... Hi ha molta gent que no hi va per l'ambient que n'hi ha. A part de la qualitat del menjar, que no està fet amb cura, pues la gent que hi va, que si va begut, que si un no s'ha dutxat, que si l'altre es baralla, que si l'altre és violent, que si no sé què. Jo havia vist baralles, jo havia vist inclús un intent d'apunyalament a un menjador que anava a apunyalar un a l'altre, que es va amb el ganivet de menjar, tallar la carn, es veu que es van discutir i l'altre va agafar la taula i la va aixecar, va volcar tot el menjar i tots els plats per posar-se-la d'escut perquè no el punxés. Jo deia, hòstia, vaya merda. I era molt desagradable. I ara, per sort, ja no hi vaig a menjadors, ara m'ho pago jo. I voluntari d'Arrels, que parlo amb ells allà al centre obert, diuen, ens encanta que vagis amunt. I em diuen, si voleu menjar bé, pregunteu-li al Santi, entre ells. El dimecres vaig anar amb una voluntària que ve aquí, que es diu Elena, que em dona repassos d'anglès, perquè a mi la Rocío, aquí de la troballa, em va trobar una escola d'anglès aquí al Gòtic que em toca anar avui, d'una i mitja a tres.
1: Estàs fent cursos d'anglès?
0: Sí, jo havia estudiat anglès al col·legi i tenia, bueno, però passa que en 59 anys costa. I aquesta voluntària que es diu Elena, doncs els dimecres segurament dona repassos del que hem fet la setmana. Doncs aquest dimecres em va dir, un dia tengo que ir contigo a los menús donde vas tu. Quan vaig anar a pagar, no em va deixar pagar, m'ho va pagar ella. I el dimecres d'abans, dos dimecres m'ho va pagar aquest senyor que és economista, i després el dijous aquest voluntari del centre obert que els dimecres em va pagar un altre menú.
1: T'agrada això, de recomanador de menús.
0: Sí. He tingut sort amb els menús, he trobat sort amb els que he trobat, que es menja bé i però competitiu.
1: I d'aquests anys, encara que fossin pocs, que vas estar vivint al carrer,
0: sí,
1: tu tenies alguna activitat, algun moment que estaves tranquil, que et senties segur?
0: Bueno, jo movia molt per la biblioteca, sobretot a l'Eixample, aquella que hi ha entre València i Mallorca. Anava molt a la Pàmia, sense maquers. Sí, per internet, per veure vídeos musicals de Madonna, de l'època aquella de l'Italo Dance. Sí, allò ho veia molt. I per mirar el correu, també. I per les tardes anava arrels, al centre obert. Bueno, allà em dutxava, allà passava la tarda i, bueno... Però sempre estava agotat, trist, agotat físicament, mentalment, amb una motxilla, amb el sac de dormir a sobre que passava lo seu, i em pensava que no podia sortir mai d'allò, esperant perquè jo cobrava treballava alguna vegada a algun lloc, però cobrava el PIRMI, que era una quantitat petita, i només esperant a cobrar per consumir, i era un sense viure. I ara gaudeixo del que hem parlat, dels menús, de vindre aquí a col·laborar amb Arrels, i ara ja estic tranquil i qualitat de vida.
1: Un dia bo vivint al carrer era un dia que no t'agradissin, que poguessis dormir tranquil?
0: Jo no podia dormir tranquil. Jo havia dormit amb un altre company, que era un bon company, al parc de la Ciutadella, davant del Parlament, que estava vigilat pels Mossos. Per tot això em van robar les bambes de sota del banc. I allà havia molta inseguretat, perquè allà roben molt i tal. Dic, me'n tinc anar a un lloc més tranquil, que pugui dormir tranquil. I me'n vaig anar a prop de Sis, del centre aquest on vaig esmorzar. Allà a la Via Augusta, a Sarrià. Com allà és la zona alta, doncs aquesta gent que roba no arriben tant, perquè es mouen més per l'Eixample o per aquí, i allà no arriben tant, i allà no passava ningú per la nit. Podia dormir més tranquil de que no et robessin i que no fessin mal. I allà m'havien ajudat, allà gent, veïns m'havien donat diners per anar, quantitats simbòliques per anar a esmorzar, m'havien portat cafès amb llet, una parella em va portar sopar, que eren de l'església evangèlica, em van portar a la seva església, em vaig vindre a menjar al seu cult a la missa d'ells, però em van donar de sopar, em va donar un senyor un sac de dormir, un lloc que tenia, un coixí, i allà s'estava, entre cometes, més tranquil. Però tot i això, bueno, allà a prop, a la Bona Nova, a un caixer de CaixaBank, el 2006 van cremar una dona, i era zona alta, però no estàs exent a ningú lloc. Però allà estaves, jo on no hagués dormit ni de conya és al Raval o a l'Eixample. I menys en cap de setmana zones que surt la gent de discoteques i van beguts i...
1: Aquest és un problema, és una amenaça.
0: Sí, jo, a mi no m'han agredit, però he escoltat a gent que sí, inclús vaig escoltar a gent, inclús a alguns se li han orinat a sobre.
1: Per tant, no n'hi ha cap d'Illa de Pau.
0: No.
1: Per un sense sostre.
0: No.
1: Però tu vas passar pantalla.
0: Sí.
1: I com es fa això, Santi?
0: A passar pantalla, bueno, pues, demanant... Bueno, ja, com t'he dit abans, amb el meu germà vaig parlar, que no tenia molta relació, i després Arrels m'ha ajudat molt...
1: Què t'agrada d'aquesta vida que tens ara?
0: Pues la tranquil·litat, saludar gent, vindre a dir bon dia a una persona, sí, que no sé, que t'aprecien i que jo els aprecio, I que el dia dilluns a divendres ho tinc planificat i faig coses aquí, vaig a la ferreteria o vaig a portar coses al centre obert o vaig a la llar Pere Barnés i porto els tàpers perquè sopin al pissero. Sempre hi ha feina, sempre hi ha algú que fer.
1: Un dia que t'agradi? Què fas un dia que t'agradi?
0: Llevo ben d'hora, aixecar-me ben d'hora. Inclús agafo el tren a les 5:45 a Terrassa. Arribo a Sarrià a les 5:30, després agafo el metro i vaig a Sarrià a esmorzar a l'entrepà a 6, al centre aquest. Això m'agrada. I veure la treballadora social de 6, que m'havia visitat als hospitals, m'havia ajudat, que és molt maca, es diu Jessica, la conec des del 2011.

0: I parlo amb ella i ella m'havia... Ella patia quan em veia que havia consumit i que tenia psicosis i que li venia, hòstia, que m'estan perseguint, que no sé què, que sento això, que sento l'altre, doncs ella patia, hòstia, i ara està contenta que estic net.
1: Encara hi tens tracte amb ella?
0: Sí, vaig allà cada dia, sí, la vaig a saludar al seu despatx a les 8 del matí, sí, amb les altres educadores.
1: El tracte amb la gent t'agrada?
0: Sí, m'agrada molt. Sí, i jo sigo molt introvertit, molt tímid i molt introvertit, eh? Però ara m'agrada parlar... Ara, per exemple, aquesta entrevista m'agrada explicar la meva vida i amb els voluntaris del centre obert que vaig a parlar allà, doncs m'agrada parlar amb ells. Ah, on has menjat avui? Que has menjat? I bé, no sé què. Sí, m'agrada.
1: Santi, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Aixecar-se d'hora a Terrassa, venir aviat a Barcelona,
0: sí.
1: Anar a veure la Jèssica, que és la treballadora social que el va ajudar,
0: sí.
1: I anar a dinar de menú,
0: sí.
1: És l'Illa de Pau d'en Santi.

0: a escoltar la Madonna, segur que també és la seva illa de pau, la d'en Santi, a qui agraïm moltíssim que hagi dit que sí a fer aquesta conversa amb la Judit. Són 3:15 de la matinada a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-207-474. Ens truca en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit.
1: Bona nit, Aina. Marta.
0: Com estàs?
1: Es veu que és la meva hora, aquesta.
0: És la teva hora, és la teva hora.
1: De fet, deu venir perquè jo, com que vaig néixer a 1:15...
0: Oh, doncs està clar.
1: A la matinada,
0: clar.
1: És l'hora que desperto jo.
0: Clar, és la teva hora, la teva hora punta, és aquesta.
1: Molt bé. Ah, això mateix, deu ser això. Sí, sí. Bueno, allò de trobar les coses.
0: Sí.
1: La meva àvia sempre deia, també com aquella senyora ha dit per d'allò, resarem un pare nostre, Santa Helena Gloriosa, que va fer trobar la creu de Cristo.
0: Veus? Sí. Santa Helena, també. Resar Santa Helena.
1: Santa Helena, que era la mare de l'emperador Constantí, que es va passar al cristianisme.
0: D'acord, molt bé.
1: Bueno, després avui, amb els meus treballs que faig d'això del llibre sobre l'Empordà,
0: sí,
1: he tingut l'ocasió de visitar l'alcaldessa de la Tallada. I després de fer tots les preguntes que jo li tenia sobre els detalls i coses, doncs m'ha cridat l'atenció que ja he vist unes pancartes, si ja sabia alguna cosa, però plàter, no el plàter. I dic, bueno, què és això del plàter? Doncs això del plàter són les sigles d'un pla sectorial territorial de les energies renovables de Catalunya.
0: Sí.
1: Bueno, que està molt bé, això de les energies renovables, però són com els contenidors, que ningú els vol a la porta de casa.
0: Exactament, sí, sí.
1: Però, esclar, aquí què passa? Sobretot de la fotovoltaica i l'eòlica,
0: Sí.
1: Resulta que això ho fa la Generalitat, o ho promou, o imposa. Imposa, més que tot. D'aquí ve, que és com una mena de queixa, no? Per la imposició. La Generalitat ha assignat una quantitat de megabytes d'eòlica per comarca.
0: Sí, sí.
1: I una quantitat de megabytes de fotovoltaica per municipi.
0: Sí.
1: I, esclar, vull dir, mira, te toca, és com d'allò, aquell Mas Ferrer, com fa Mas Ferrer, ho dic bé, allò aquell que fa...
0: El Quim Mas Ferrer.
1: En Quim Mas Ferrer,
0: sí,
1: que tira el dart.
0: Sí, i toca aquí.
1: Els de la Generalitat tiren el dart i va en aquest ajuntament o en aquesta comarca, pam, pam, pam. Suposo que no és exactament així, perquè hi deuen haver estudis i tot això, no? Però, que esclar, que allà volen posar, doncs, els molins de vents, aquí a la Tallada.
0: A la Tallada d'Empordà.
1: A la Tallada d'Empordà. Per què els volen posar aquí? Perquè aquesta està situada una subestació elèctrica des de fa molt temps, que ja és per l'electricitat convencional, no? Ja serveix per això, però se n'aprofiten d'això perquè que està a Bellcaire, aquesta subestació. Doncs, mira, entre la Tallada i Bellcaire, doncs hi posarem els no sé quants molins
0: de vent, sí, sí.
1: I ja està. És clar, ningú els vol. Inclús han fet una consulta ciutadana i amb un 63% de participació i amb un 98% d'en contra.
0: Clar. Sí.
1: Però, és clar, això vull dir, han donat 3 mesos per fer al·legacions i, bueno, i no han consultat els ajuntaments ni res. O sigui que és la llei d'en Barons, que fan el que els hi passa pels papam.
0: Papam. Allò que...
1: Que penja.
0: Anava a dir, allò que amb el sant Cucufate se li lliga, doncs això mateix.
1: Sí.
0: Anava a fer aquest link.
1: Sí, també.
0: Perquè ens entenguem. Doncs, molt bé.
1: Doncs és una queixa contra la imposició. Uh-huh. Vull dir que ens queixem, digui, a vegades que ens han imposat des de Madrid, des de Brussel·les, però és que des d'aquí també imposem, o també ens imposen, governi qui governi, i això sense consultar, i... Bueno. Sí. I aquí el teniu.
0: Aquí eh? Teniu, aquí sí, sí. Doncs feta la queixa, Joaquim. Moltes gràcies.
1: Sí. No es mereixen.
0: Vinga, que vagi molt bé, bon cap de setmana. No, bon cap de setmana bona no, nit, bona jo. Revella, volia dir.
1: Bueno, bona revella.
0: Jo ja estic eufòrica perquè tinc dos dies de festa, mare meva. Vinga, una abraçada. Ja. Bona nit.
1: Adéu, igualment, adéu. Catalunya
2: Ràdio. La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3Cat. La investigació respon.
3: Catalunya Ràdio.
4: Ja és aquí el primer mundial amb 48 seleccions.
5: No, no, en falta una.
4: Ah, clar, la del tot costa.
5: Doncs som-hi, convocatòria.
6: Ahora bien lo bonito, atacantes.
5: Marc Crosas.
4: Natàlia Arroyo.
5: Gemmarí Dongu.
4: Bruna Vilamala.
5: Damià Abella. Ion Vaquero.
4: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el mundial.
4: Al tot costa.
8: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el mundial.
9: Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
10: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
9: Per orelles fines i cors oberts.
10: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
9: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
10: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
10: Però què pensava que era la intel·ligència?
0: 8 minuts i arribarem a la 1 de la matinada, 93207474, i si no, els whatsapps del programa. Però ara us explico una cosa, perquè la setmana passada diversos oients vau explicar que sou fans de la Renaixença, que alguns fins i tot l'escolteu al migdia a la ràdio i després el torneu a mirar al vespre a la tele, allò en companyia d'algú més de la família. Però més enllà de les floretes, que és evident que n'hi ha moltíssimes dels oients dels ignorants cap en Peyu, alguns de vosaltres us vau queixar del vocabulari, dient que a vegades en Peyu se li escapa una mica, que és una mica barroer. I jo vaig dir, escolta'm, li direm a en Peyu, a veure si vol dir alguna cosa, alguna cosa. I el noi, doncs, ens ha volgut respondre aquí a la nit dels ignorants.
11: Bona nit, gent de la nit dels ignorants, estimats. Aviam, mira, és un problema meu, el tema del... Primer, agrair-vos que ens escolteu a la Renaixença i que ens mireu a la tele i on te sigui. El problema del vocabulari barroer assumeixo que és un problema meu, és genètic. Vaig explicar-vos una anècdota que li va passar al meu avi, que teníem un restaurant a Cal Peyu, i el meu avi renegava molt, sempre feia el cago amb Déu, el feia anar tota l'estona. I llavors un guàrdia civil, en aquella època on aquí governava en Paquito, li va dir una vegada, diu, senyor Esteban, oiga, no puede ser, cago en Déu todo el rato, cago en Déu. I el meu avi li va contestar textualment, ja lo sé, ja, però és que cago en Déu, me sale. Per tant, ho intentaré corregir, però serà difícil perquè, va, ho portem a la sang. Una abraçada a tots.
0: Doncs mira, l'avi també es va quedar descansat, eh? Ja està, ja, per tots els que veu dir que l'escoltàveu i això, doncs ja enteneu una mica el tema genètic que té, però que ho procurarà. Per tant, nosaltres ja hem fet la nostra feina, ara ja depèn d'uns i dels altres. Va, que us dic alguna pregunta que encara no té resposta del que hem fet les últimes setmanes, per si algú s'inspira i ens vol contestar i vol trucar al 93207474 o deixar un missatge al WhatsApp del programa. Per exemple, en Martí, des de Sant Pere de Riudebitlles, demanava, és veritat que els peixets de plata fan malbé els llibres? Els peixets de plata són aquells bitxets que apareixen en els moments més inoportuns, en llocs que dius, ara, aquest bitxo què fa aquí? Sí, és veritat, entre els llibres, però a vegades també per la humitat o en algun lloc allò que apareix, que dius, ara què fa aquí? I corren molt. Quan el vols enxampar, la feina que tens. Això és el que demana el Martí. En Josep Lluís, des d'Horta, diu, encara existeixen els locals after hours, aquests cobren tardíssim i encara tanquen molt més tard. En Joaquim, justament des de la Bisbal d'Empordà, ens deia: si cau un llamp o un cable d'electricitat en un llac o en un riu i algú s'està banyant, a quina distància d'estar per no electrocutar-se? Aquesta encara no ha fet ningú la reflexió, ningú ens ha contestat què pot passar aquí. En Miquel de Sabadell vol saber què és la serotonina i com afecta les emocions. L'Àngels, des de Lleida: com és que els jugadors de golf només porten un guant? I la Maria, des del barri de Gràcia de Barcelona, diu: algú coneix un remei casolà per pal·liar les molèsties de l'hèrnia de hiat? Remei casolà per la hèrnia de hiat. Tot això són preguntes que, si us ve de gust, doncs 93-201-7474. I ara us convido a això.

Dijous 2 de juliol a les 12 de la nit, que per nosaltres ja serà divendres, farem l'últim programa d'aquesta primera temporada amb una servidora al capdavant. Per tant, l'última nit dels ignorants d'aquesta temporada. I què volem? Doncs volem fer una festa. Una festa en petit comitè i tothom a casa també, però una festa aquí. Per això ens hem decidit a fer el programa en públic, fins a ocupar les 16, 18 cadires màxim dels màxims per venir a compartir aquestes dues últimes hores de la nit dels ignorants. És evident que aquell dia podeu continuar trucant al 93-201-7474, però farem un final de festa pels de casa, com deia, i un final de festa pels que hi hagi aquí. Què heu de fer si voleu venir? Doncs escriure un correu electrònic a ignorants@catradio.cat dient que voleu venir de públic, però sobretot, molt important, necessitem el vostre nom complet i el número del DNI, perquè són instruccions de seguretat per poder entrar a la casa. Si hi ha més persones que cadires, doncs farem un sorteig, us trucarem, us ho direm per antena, les dues coses, ens assegurarem que heu rebut el vistiplau final i que podreu ser aquí amb una part de l'equip del programa. Si hi ha algú que vol venir i que no té possibilitat d'escriure el correu electrònic perquè no en té, no en sap, que li digui a l'Aina, i ho tindrem també en compte. Però vaja, que principalment ho volem a través del correu. Recordeu que la cita és dijous 2 de juliol, de 12 a 2 de la matinada, que per nosaltres, com us deia, ja serà divendres dia 3. Estem preparant coses diferents, estem preparant converses, direm ignorants, alguna actuació, no vull donar masses detalls, i alguna altra sorpresa, que jo us dic que us agradarà molt, perquè ja ho sé que us agradarà molt, i a nosaltres ens fa molta il·lusió. Per tant, aconseguirem omplir aquestes cadires, encara que sigui de 12 a 2 de la matinada. Tenim oients que en lloc d'estar al llit amb la ràdio sota el coixí s'atreveixen a venir aquestes dues hores aquí. Si no volen les dues hores i volen marxar abans, tampoc ho tindrem en compte, però i fer la festa final de temporada de la primera temporada dels ignorants, omplirem? Vosaltres què creieu? Va, doncs ignorants@catradio.cat, i si algú no sap escriure un mail, doncs que truqui a l'Aina a la via tradicional i li digui. I com que ja m'he fotut aquí un podcast jo també explicant tot això, Oriol, hem de canviar el Show Must Go On de Queen per la sintonia final, perquè no, com ho veus això? Perquè és que arribem al final, gairebé és la una de la matinada, tinc ja aquí els companys dels serveis informatius i ara el que no farem és passar una trucada perquè no tenim temps de passar cap altra trucada. Si algú ens vol trucar al 93-201-7474 serà a partir de la una, perquè ara ja no tenim temps perquè arriben les notícies. I tornem a la segona hora de la nit dels ignorants. Tenim molta feina per fer encara, perquè no hem sentit a la Sílvia Andrés amb el que ha decidit fer abans de l'estrena. Tenim un altre capítol del Tercera Generació, l'Aina, que evidentment té el seu resum de la setmana passada. Tenim moltes coses per fer i poc temps. Així que, si voleu, 93-201-7474, després del butlletí de la una. Fem aquesta petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els líders europeus i el president ucraïnès Volodymyr Zelensky han agraït aquest dilluns la feina de Keir Starmer al capdavant del govern britànic després que el primer ministre hagi anunciat que deixarà el càrrec. Després de 2 anys al capdavant del primer govern laborista del Regne Unit post-Brexit, Starmer fa un pas al costat per la pressió del partit davant les últimes desfetes electorals. Garanteix que hi haurà una transició ordenada amb el seu substitut.
2: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
1: L'home que es perfila com a substitut de Starmer, el fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha pres possessió del seu escó al Parlament aquest dilluns. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el PP insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
1: El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado.
3: Catalunya supera el pic de l'onada de calor amb temperatures superiors als 40 graus en diversos punts del país. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida és la que ha registrat una temperatura més alta, amb 42,4 graus. El govern demana extremar les precaucions durant la revetlla de Sant Joan perquè el perill d'incendi és molt alt.
1: El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica proves sense corregir, un thriller ple d'errors que el lector ha d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que Pau Vidal ha adaptat al català. Ebro preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar així fins a les 30.000 unitats.
3: La companyia automobilística ha estrenat una segona línia de muntatge que a ple rendiment li permetria produir encara més, tot i que la fabricació s'anirà compassant amb les xifres de vendes. Rafael Ruiz, president del grup Ebro Motors.
4: L'any passat vam estar al voltant unes vendes del voltant de 14.000 cotxes. Aquest any volem estar entre 25 i 30.000 unitats. Aquest és el nostre objectiu i la companyia doncs, és molt important perquè això, aquestes vendes, l'augment de les vendes de vehicles Ebro també s'està traduint a treballadors.
3: El pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Seran un vehicle urbà amb marca pròpia i un altre de tipus SUV del seu soci xinès Chery.
1: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi. Diu que ho fa per complir el seu somni.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina per 2-0 contra Àustria amb un doblet de gols del Leo Messi que converteix l'ex blaugrana en el màxim golejador històric dels Mundials amb un total de 18 gols.
3: Per cert, la selecció espanyola s'ha vist obligada a suspendre l'entrenament d'aquest dilluns per una tempesta elèctrica.
1: I una tempesta elèctrica, precisament, és que el que està fent endarrerir la represa del partit que enfronta a aquesta hora França amb l'Iraq. A la mitja part hi ha hagut aquesta tempesta, s'ha hagut de suspendre el partit que s'està jugant a Filadèlfia. El resultat parcial a la mitja part és d'1-0 a favor de França amb gol de Kylian Mbappé.
3: El Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana, derrota dels locals per 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pascual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
0: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
7: Però va anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
8: Bueno,
7: què vull dir?
8: De fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica.
7: Ah,
8: i els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
7: Que maco.
9: Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
8: Exacte. Exacte.
9: No?
6: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
11: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
12: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
13: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
11: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
14: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
11: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Una de la matinada i pràcticament 8 minuts. Va, que tornem a ser aquí. Segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Al 93207474 veig l'Aina, que no està parlant amb ningú. Com és possible? Com és possible que ningú estigui trucant en aquests moments quan sempre que fem el butlletí de la una ja comencen a sonar els telèfons i l'Aina no dona l'abast? Què està passant abans de la revetlla de Sant Joan? Que esteu ja de descans, de relax, que tothom dorm bé a partir d'ara ja. Mira que amb aquesta calor no hi ha Déu que dormi, eh? O sigui, aquesta nit, jo no sé, ni, o sigui, m'he llevat... A les 9 del matí estava desperta perquè no es podia dormir més. Era inviable dormir amb aquesta calorada, que no sé... Oriol, com ho fas tu per dormir al revés del món amb aquesta calorada? Perquè, clar, dormir amb l'aire condicionat tampoc seria bo. Jo tenia un ventilador, però llavors també em fa por el ventilador, perquè si et toca molt directament el coll o la cara, després la gent té tortícolis i coses rares, o t'agafa un cop d'aire, que diuen, un cop de... Em sembla que es diu així. No, vull dir que tampoc m'agrada dormir amb molt d'aire a la cara, però sí que costa una mica dormir amb aquesta calor, però veig que no, que ja comenceu a despertar-vos i que comenceu a trucar al 93207474. Saludem en Jaume des de Reus. Bona nit, Jaume.
1: Bona nit, Marta.
0: Què tal, com estàs?
1: Mira, bé, aquí esperant les festes de Sant Joan.
0: Aviam, oh, si les festes, saltareu els focs i hi haurà foc a l'ambient també, mare de Déu, amb aquesta calor, pobres.
1: Oh, vaja, que és veritat. Ara que el més greu fora que hi hagués un pam de neu, en aquest temps.
0: No, això no ho volem.
1: Llavors fora molt complicat, això.
0: No.
1: Mira, jo et vull tornar a felicitar perquè, si recordes, un dia vaig estar parlant amb tu sobre les sardanes,
0: sí.
1: i he vist que de tant en tant poso sardanes,
0: sí.
1: I bueno, això és una cosa molt bonica i molt bona per la sardana, ja que semblava que estava encara una mica amagada. Veig que comença a sortir alguna...
0: Treu el nas. Sí. Però saps què ens passa a vegades, Jaume, ara que treus el tema? Que busquem coses noves i hi ha molta gent nova que està fent sardanes i que després no les trobem per poder posar-les. No estan editades o no estan a les plataformes i costa, saps? És curiós. Perquè l'Oriol ha fet l'exercici d'anar a buscar fins i tot joves compositors que en fan i després no les trobes per poder emetre-les per la ràdio. I això fa molta ràbia.
1: Sí. Jo, modestament ho dic, en tinc unes 20.000, 20 no sé quantes mil de sardanes.
0: 20.000 sardanes tens, mare meva? Potser que et demanem el llistat a tu? Perquè, clar, Déu-n'hi-do.
1: Sí. Bueno, és que estem connectats amb autors, amb gent, i sempre ens envien una estrena d'aquí, una altra estrena d'allà. Després envia aquestes altres persones que les col·leccionen i vas preguntant, escolta, i si en té aquesta sardana, no la tindries pas, i te l'envien.
0: Però potser no estan editades, no?
1: No, sí, normalment si te les envien és perquè hi ha hagut alguna cobla que les ha registrat.
0: Ja.
1: Sí, si no, no estarien. El que passa és que potser a vegades hi ha títols una mica desconeguts i bueno, pues costen de trobar i, clar, això si estàs dins el món de la sardana, sí que coneixes molts títols, molts autors, molta gent, i llavors pots començar a deliberar, a parlar, a explicar i coses d'aquestes.
0: Clar. Doncs escolta'm, si un dia ens calgui et farem una consulta perquè ens tinguis alguns títols, Jaume?
1: Ah, sí, tant, amb molt de gust.
0: Molt bé.
1: I si no els tinc jo, sé'm trobar-los també, perquè jo conec
0: perfecte.
1: Un senyor que en té 40 no sé quantes mil, les té totes.
0: Mare meva, doncs mira.
1: Són un grup de persones que quan hi ha una estrena, un o altre grava aquella sardana.
0: Està bé.
1: I les tenen totes col·leccionades, totes.
0: Perfecte.
1: totes. N'hi ha un munt. I llavors...
0: Clar, però també ha de tenir un so bo per poder emetre's, Vull dir, que, saps què vull dir?
1: Bueno, ho tenen molt com a col·lecció, perquè són 3 o 4 que sempre van... Sempre se n'estrena de sardanes.
0: Sí, ho hem vist.
1: Allà on vas, estrena una sardana.
0: Ho hem vist. Molt bé, Jaume.
1: I és un món molt bonic.
0: Molt bé.
1: Bueno, avui estava pensant en una anècdota que vaig tindre i vam posar una sardana que porta per títol Alegoria.
0: Sí.
1: I espera que no sortirà el to. No és igual. Alegoria.
0: Te la busco.
1: És una sardana molt bonica i penso que sí que la tindreu perquè és bastant popular, aquesta sardana.
0: Josep Albertí, pot ser?
1: Albertí, sí. Sí, Josep Albertí. Sí, sí, segur. Bueno, doncs pues mira, si la poses l'escoltarem.
0: Doncs vinga, apuntada queda, perfecta. Molt bé, Jaume.
1: Que tingueu una bona revella, passeu-ho bé i a disfrutar de la vida aquí a ballar sardanes.
0: Sí, senyor, molt bé. Gràcies, molt bé. Jaume. Bona nit.
1: A tu.
0: Adéu-siau, bona nit. Doncs mira, la buscarem. Aquesta, jo diria que aquesta no l'hem posada mai, perquè a vegades en posem alguna i dic aquesta ja l'hem posat alguna vegada. Però diria que aquesta, prenem nota, no l'hem posada mai. Però abans, perquè ara és la 1:13, jo crec que és el moment de deixar passar la Sílvia Andrés.
2: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
3: Penúltima setmana de la temporada i arriba un poti-poti de recomanacions i curiositats culturals en forma de cinema i dansa. L'estiu és l'època ideal per gaudir tranquil·lament de la cultura. Comencem amb el cinema. Si hi ha un clàssic entre clàssics de l'estiu a Barcelona són les nits de cinema a la Sala Montjuïc. 23 anys celebrant-se i són un èxit de públic que omple el Castell de Montjuïc d'algunes de les millors pel·lícules de l'any i també grans clàssics. Hem parlat amb la directora de Sala Montjuïc, Nathalie Modigliani, que ens comenta el calendari d'enguany, que no és l'habitual.
4: Doncs aquest any arrenquem una mica més tard, perquè hi ha hagut obres a Montjuïc i, per tant, hem hagut d'esperar una mica a tenir l'okay del districte i de l'Ajuntament, i arrenquem el 10 de juliol. Cicle dura fins al 5 d'agost. Aquest any concentrat una mica les sessions, perquè normalment en fèiem 3 a la setmana, aquest any són 4, i tenim sessions els dilluns, dimecres, divendres i dissabte.
3: La Nathalie ens presenta la programació d'aquest any.
4: La programació està en la línia de totes les edicions passades, és a dir, és una barreja de bons títols que han passat per la cartellera d'aquest últim any, i alguns clàssics que sempre recuperem i que penso que és bastant màgic tornar-los a veure en pantalla gran, com poden ser Thelma i Louise o Fargo i aquesta de los Tenenbaums que fa 25 anys.

0: Jo crec que la peculiaritat d'aquest any és que hi ha una collita molt bona de pel·lícules espanyoles. Normalment no acostumem a projectar-ne tantes, però obrim el festival amb Flores para Antonio, que és un documental preciós, i després seguirem amb Los Domingos, Tres Adioses, de la Cuixet, i Sirat, que ens agrada barrejar títols així més antics, i aquest tipus de cinema que li diem una mica comercial de qualitat, no? A vegades doncs, hi ha pel·lícules d'autor, però sempre mirem que pugui arribar a un públic molt ampli.
1: Recordem que les entrades van dels 9 euros als 12, depenent de si porteu de casa la tombona o no. Podeu comprar les entrades al web del Sala Montjuïc, però alerta, perquè hi ha sessions, com per exemple les de la pel·lícula Martí Suprem o Hamed, que ja no queden entrades.
0: Ara mateix tenim, em sembla que 5 o 6 soldats. És veritat que hem començat a vendre molt d'hora perquè alguna sessió forma part del grec i llavors, tal com va anunciar la seva programació al grec, nosaltres també vam sortir cap a mitjans d'abril. Però sí que és veritat que bueno, ja portem uns anys que abans de començar el festival ja està tot venut. I bueno, doncs és una alegria i una tranquil·litat. I pensem que tornarà a passar el mateix aquest any, que el 10 de juliol jo veig que sí que un altre cop ho tindrem tot venut, no? I us animo molt a comprar de forma anticipada perquè s'acabaran les entrades segurament aviat.
1: La Natalia ens explica quin creu que és el secret de l'èxit del cinema a la fresca.
0: La gràcia de Sala Montjuïc és el pack, gent que ve amb el seu pícnic, deixem que la gent entri amb el seu propi pícnic. El fossat del castell de Montjuïc és un espai màgic, que n'hi ha pocs a la ciutat, la veritat. L'any passat, que vam haver de buscar un lloc alternatiu perquè es feien obres, doncs ens va ser molt complicat trobar un lloc també emblemàtic amb aquest tipus d'aforament, no? Vam acabar les tres xemeneies i també va anar molt bé, però el fossat del castell, realment, bueno, de fet, el nostre Tyler ja ho diu, tornem a casa. És un entorn espectacular. La fórmula, aquesta fórmula de concert, pícnic, concert i cine, és la mateixa des de fa 23 anys. És un cinema a la fresca, però realment amb unes condicions gairebé d'una sala de cinema tancada, no?
1: A més, a la Sala Montjuïc, com sempre, acaben amb una sessió sorpresa. Tota una tradició.
0: És una pel·li que compleix 10 anys aquest any i que va ser un gran èxit el 2016. Que podeu seguir les pistes de les xarxes socials, anirem desvelant a poc a poc de quin tipus de pel·lícula es tracta, i així és com tanquem cada any el festival.
1: Però l'estiu també significa que, com cada any, fidel a la seva cita, torna un altre dels clàssics a la ciutat de Barcelona. És el moment de saltar de les pantalles del cinema a les sabatilles de ballet per ballar amb el Llac dels Cignes. Al final d'agost, el ballet de Kif és fidel a la seva cita amb la ciutat condal. L'Ignacio Iturrarte és coordinador general d'Espanya i Portugal del ballet de Kif i presenta els trets principals del Llac dels Cignes.
2: El título más interpretado de ballet clásico en el mundo, la obra más universal de un compositor universal como es Tchaikovsky. Una compañía que cuida enormemente el cuerpo de baile, que cuida a los solistas, que cuida todos los detalles y que la suma de cada uno de los detalles, desde cuerpo de baile, solistas, atrezzo, vestuario, telones, hace que el resultado final sea absolutamente extraordinario. Y sí que quizás haría un llamamiento, ¿no?, al público que no va a ver ballet porque cree que esto es para entendidos. Creo que debemos derribar esos muros en las artes escénicas en general.
1: També ens reflexiona sobre el director de la companyia.
2: El Ballet de Kif és una companyia fundada por Víctor Ishuk, que es también su director artístico, fundador y director artístico. Víctor Ishuk es una eminencia del ballet en Ucrania. Es un artista muy joven, 41 años, pero que ha tenido la suerte de formarse, de vivir, de beber, dijéramos, de las mejores maestras y maestros del ballet clásico. Él es muy talentoso. Para Víctor, la dirección de su compañía y el estar trabajando meticulosamente en absolutamente todo con su compañía, porque el Ballet de Kif no es una compañía que se formó hace muchísimos años. tiene 10 años largos de vida.
1: Com ens agrada saber coses dels aspectes més desconeguts dels espectacles, vam voler saber quan es comença a preparar una gira d'estiu com la que porta durant dues setmanes el Ballet de Kiev a Barcelona.
2: Però la génesis d'un espectáculo de estos, estamos hablando de que comienza como año y medio, dos años antes. Es empezar a ver cómo podemos estar en Barcelona, en qué fechas podemos estar en Barcelona. Luego está todo el trabajo artístico, desde la dirección artística. Para que un espectáculo en el teatro funcione, se empieza a trabajar como año y medio, dos años antes, pero no se deja de trabajar hasta el último minuto en el que salen los artistas.
1: I també vam voler descobrir si els papers dels ballarins i ballarines principals tenen covers i com es preparen els espectacles. L'Ignacio ens desvella alguns d'aquests misteris que rodegen el món de la dansa.
2: En los papeles principales hay entre dos y tres parejas, dijera. Papeles principales que hay hasta tres solistas y hay hasta dos. Entonces se van rotando y turnando. Pero sí que quiero explicar una cosa. La bailarina, el bailarín, el artista en general, lo que quiere es estar en el escenario. Esa artista necesita salir a bailar. Esa artista necesita que el público se emocione con su arte. Entonces, para que entendamos qué ocurre, ahora ya solo hablo de una bailarina o un bailarín antes de que salga a bailar. Ha tenido hora y media de

0: Una de la matinada, 23 minuts. Gràcies, Sílvia. 93207474, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Ara hi tenim en Magí Anguet des de Vilafranca. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal?
1: Mira,
0: com? Digues, dic, com estàs?
1: Ah, bé, bé.
0: Bé.
1: Sí.
0: Digues.
1: Ahir que vaig veure que havies dit que el dia 2 plegaves per vacances, però...
0: No, no, jo no plego. La programació acaba aquella setmana. La programació d'hivern,
1: diguéssim. El programa acaba el dia 2, no?
0: Sí, el 3.
1: No, bueno, jo...
0: La nit del 2 al 3, sí.
1: Volia preguntar, doncs, bueno, que no vas dir quin dia tornareu a engegar. No sé si teniu preparats els ignorants, la Catalunya Ràdio, suposo que com sempre serà música, o sigui que sou un genis, 20 emissores que emeten 24
0: no,
1: hores.
0: No, música, vaja, no sé, hi ha una programació d'estiu que jo ara no me la sé, a partir de la setmana següent. Uh-huh. Diguéssim, nosaltres la programació acaba, ara t'ho dic, diguéssim que acaba el 5 de juliol, perquè és diumenge, per entendre'ns tothom. Per tant, nosaltres acabem la nit del 2 al 3, correcte, i llavors comença la programació d'estiu. I tornem el diumenge 30 d'agost. Tornem,
1: ah, bueno.
0: Tornem a estar aquí.
1: No, com que això no ho havies dit.
0: No, no ho havia, no ho havia dit, no, no.
1: Sí,
0: no.
1: Per això, dic, ens fotran, com sempre, música aquí, que bueno, de música hi ha d'allò, dic, per què no poseu algun programa, o per què no poseu la nit dels ignorants de fa 35 anys, que, bueno, vull dir, suposo que faria gràcia en tothom.
0: Ah, què vols dir, la repetició de fa 30 anys, no?
1: Sí, home, també serà que no repetiu programes a Catalunya Ràdio i totes, vaja.
0: No, bueno, jo crec que a la nit, a les 12, faran programes diferents, cada dia un programa diferent, diria,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però de música.
0: No, no, no, no, perquè jo sé que, per exemple, les dones i els dies el repeteixen de matinada. Vull dir que no, no són de música. Segur, segur que no. Vull dir que no. Però no em sé la programació, eh?
1: No, no, millor, no millor que no hagi. Perquè, si no, clar, s'ha de tirar de les espanyoles, perquè llavors les
0: no,
1: de més ja no...
0: No, no, tu aquí, a Catalunya.
1: Sí, home, sí. Sí, sí, si no m'agrada, jo vaig allà on m'adon l'agrada.
0: Ah, exacte, això
1: sí.
0: També, només faltaria.
1: Bueno, veure, aquesta digues. Pregunta ja està contestada, però aquesta no conta, perquè te l'he fet en tu i sí que no conta.
0: No
1: eh,
0: conta,
1: ara.
0: No conta, no pateixis.
1: Oh. L'altre volia dir que fa, ara fa 60 o 70 anys, inclús més, no? Que quan algú tenia hepatitis, se'l feia anar cada dia al riu o a la riera, durant 3 o 4 hores cada dia, a veure com corria l'aigua.
0: Ah, sí?
1: Normalment ja es buscaven un salt d'aigua i asseguts allà en una cadira, doncs se l'anaven mirant i sembla ser que a còpia de mesos, doncs mira, es curaven. Llavors això en deien, que l'hepatitis no ho deien, deien icterícia, tot i que la gent en deien que es tornaven grocs perquè estaven histèrics. O sigui que llavors la canalla ens deien que no ens hi acostéssim, que s'encomanava, però nosaltres, com que no havíem vist mai una persona groga, ens hi acostàvem a poc perquè no ens veiessin i que si se'n donava compte aquell que estava assegut allà, ens fotia fora. Bueno, la qüestió que mai havíem pogut veure un home de color groc. No sé si algun ignorant se'n recorda d'això, perquè clar, ja fa anys, però bueno...
0: Jo no havia sentit mai això del salt d'aigua.
1: Bé, tu ets més jove que jo, esclar.
0: Però me'n fa gràcia, i ho trobo interessant.
1: Sí, vull dir, havia d'anar a veure l'aigua com corria, però 3 o 4 hores cada dia allà assegut i no treure la vista de l'aigua. I mira, no sé quants mesos trigaven, però es veu que es curaven, no sé.
0: Ja,
1: els pobles que no hi havia riu devien morir. No,
0: pobra gent. Ah, doncs va, a veure si algú recorda i ho pot compartir.
1: Doncs res més, vinga, bones vacances.
0: Que vagi bé, adéu-siau. Bona nit. Mira, com veus, sempre aprenem coses. Això jo no ho havia sentit mai de ningú. De ningú, de ningú. Vull dir que és interessant, si algú recorda. Suposo que és que, clar, és estar-te a l'aire lliure, no? Que toqui l'aire i... Però mirar l'aigua com corre, això no ho havia sentit mai. Ho trobo graciós, interessant, vaja. Va, que d'aquí 3 minuts arribarem a 2:15 i ja som en disposició d'oferir-vos un nou capítol del Tercera Generació.
2: Tercera Generació.
0: L'Eugènia, de 78 anys, i en David i en Joan, de 17, són tres dels protagonistes del Tercera Generació d'aquest mes de juny. Ells són usuaris del projecte de salut que uneix la gent gran de Sallent i els alumnes del PFI de l'Institut Llobregat. Cada setmana comparteixen una estona d'exercici físic i conversa al Parc de Salut del municipi. L'Eugènia està tan contenta que l'any que ve hi vol continuar.
3: I tant, ja ho vaig demanar, aviam si podria.

0: i entrar. Sí, sí, sí. És que jo abans de jove havia nedat, era nedadora, i llavors ja ho vaig deixar i ara estic bastant cascada de l'esquena i tinc de fer coses perquè no pot ser.
1: I li puc demanar al seu entorn familiar què pensa d'aquesta activitat que està fent vostè?
0: Estupendo. Sí, tant el meu fill com la meva filla, sí, sí, volen que surti i que em distregui.
1: Aquest curs ja s'acaba, però quina és la via perquè la gent gran de Sallent pugui participar d'aquesta activitat? Respon l'Esther Vila, la infermera responsable del projecte.
2: Clar, tot depèn, per exemple, ella, que ja ho ha comentat, va sorgir de la Laia, la fisioterapeuta, d'aquí al CAP fa unes grupals, doncs, per gent que té mal d'espatlla o té mal de cadera, i llavors ella mateixa ja valora que aquelles persones se'n poden beneficiar. També nosaltres, a nivell de consulta, tant metges com infermeres, quan passem consulta, que veiem que aquella persona se'n pot beneficiar, tot l'equip sap que hi ha aquesta activitat a fora i que se'n poden beneficiar. Llavors és simplement el que se n'encarrega, no? Diu, aquesta persona voldria participar-hi. Doncs cap problema. En principi no hem hagut de dir mai a ningú que no. Per què? Perquè tampoc no hi ha hagut molt volum de persones, no? Vam dir que com a molt 15 persones, doncs de moment a 15 tampoc hi hem acabat arribant.
1: I ara que això ho poden estar escoltant altres responsables de salut d'altres poblacions, potser es pot exportar a altres municipis?
2: Bueno, tothom que vulgui, que disposi. És important també tenir un bon parc de salut perquè realment aquest parc que tenim aquí muntat és molt xulo. Vull dir, hi ha moltes màquines, hi ha molta varietat i el lloc on està posat, que sí que queda una mica apartat, però et dona també opció a que de seguida ets a la natura, no? Fan la caminada i fan la caminada per camp, no fan la caminada per... com es diu?
1: Sobre asfalt,
2: no? Exacte, sí. Per asfalt. Fan una caminada per camp, que això també sempre és d'agrair. I suposo que això també ho afavoreix, no? I tenir un bon parc, que jo, per exemple, soc d'un altre poble, visc en un altre poble i no hi ha aquest parc que hi ha aquí. Hi ha dues màquines i prou. I aquí, clar, hi ha tanta varietat que tots els usuaris, no?, tenen una màquina alhora, que no han de fer cua per entrar a la màquina, i això crec que també és important.
1: Un parc que està obert sempre a qualsevol persona que el vulgui utilitzar, sempre que tinguin clar com funcionen les màquines que hi ha, esclar.
2: Jo de vegades sí que veig gent, i també t'he de dir que veig gent d'altres temporades, val, que ara no venen. Per exemple, jo tinc una pacient meva que va dir, és que a mi aquell horari no m'acaba d'anar bé, va anar-hi uns quants dies l'any passat, i ara ella, quan li va bé, se n'hi va. Per què? Perquè ja sap com funcionen les màquines, ja sap quina li va més bé, quina li va més malament. Vull dir que també ens serveix, no, com per empoderar les mateixes persones, que quan no hi ha l'activitat també poden anar, i ara ja sabeu com funcionen, no?, aquelles màquines també.
1: Tots els alumnes que participen al projecte tenen una nota d'aquesta activitat, ens deia el Xavi, el seu professor, perquè forma part del currículum dels estudis. Una activitat, diu el Xavi, que suposa que el comportament dels nois i noies amb la gent gran sigui molt diferent del que després tenen a l'aula de l'Institut Llobregat.
3: Aquests alumnes, quan van a fer l'activitat física i es troben allà amb els usuaris que són gent gran, canvien automàticament el seu comportament total. Vull dir, són unes altres persones, i ho dic així davant d'ells també, perquè és així, vull dir, no són els mateixos, no tenen la mateixa actitud a la classe amb mi i amb els meus companys que quan estan, doncs, amb els usuaris. Vull dir, l'actitud canvia cap a bé, vull dir, són molt més respectuosos, el seu vocabulari és molt més dòcil, ells també, doncs, baixen una mica les revolucions i, òbviament, com que al final agafen confiança, doncs, amb les persones que estan, doncs segur que parlen de moltes més coses que poder amb mi no parlarien.
1: I en Joan i en David hi estarien d'acord?
4: Bueno, no és que a classe ens portem malament, però bueno, no estem com amb pressa d'acabar. O sigui, tenim més paciència. Tenim més paciència, fem les coses amb més calma, però bueno, a classe tampoc és que ens portem malament.
5: Jo la veritat és que parlo per mi, jo sóc molt transparent, i com sóc a classe, sóc a casa i sóc amb els avis, i parlo com si estigués parlant amb amics normal.
1: I arriba l'hora de fer-ne les valoracions. L'Ester Vila ha vingut amb els deures fets i el resultat no pot ser més esperançador.
2: Bé, vam fer una avaluació en la prova pilot i ara aquest any ho hem tornat a fer, que de moment només hem fet abans de la intervenció, diguéssim, hem fet com si fos un estudi, no? I vam fer una avaluació del nivell de risc social, del nivell d'activitat física que feien i també vam fer el benestar emocional, risc social i activitat física. Els hi fem un mini qüestionari abans i llavors, ara quan acabin l'activitat, l'últim dia passarem una altra vegada exactament els mateixos qüestionaris i llavors veurem la diferència que hi ha abans i després d'haver fet l'activitat. Sí que és cert que la primera vegada amb la prova pilot ho vam fer i realment hi va haver un augment tant de socialització com el benestar emocional també va millorar. I llavors l'últim dia també els hi fem una enquesta de satisfacció per saber, a veure com s'han sentit durant l'activitat, i aquesta enquesta també la passem amb ells i amb tots, diguéssim, tant amb els usuaris com amb els joves.
1: Una enquesta que l'Eugènia respon sense dubtes.
0: Ai, doncs jo estic molt contenta i em trobo molt més bé i, no sé, i amb aquest jovent ho passo bé.
1: I el Joan i el David, que esperen que el Xavi els posi una bona nota, quina valoració en fan de l'exercici cada setmana amb la gent gran de Sallent?
4: Jo la valoro molt positivament. La veritat que, bueno, també a vegades aquí a l'institut doncs pots estar una mica més estressat. També totes les 6 hores aquí tancat us ofusca una mica. I així és una mica de desconnexió, també. I, bueno, també va bé per socialitzar més. I també al final et sents orgullós de fer feliç a la gent gran.
6: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
6: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Com es diu el teu fill?
12: Es diu Fortià.
11: Fortià, ja hem acabat.
12: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica la conciliació familiar.
11: No, molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
13: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
14: Moltes gràcies.
12: Adéu.
13: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: La millor hora del dia.
1: Dos quarts i 6 minuts de dues, hora de saber quins moments de la setmana anterior destaca l'Aina Grau.
15: Bona nit, Marta. Quants Sant Cucufats ha resat els darrers dies o, per sort, no has perdut res? Aquest màrtir cristià del segle IV, originari del nord d'Àfrica, evangelitzador a Barcelona i mort decapitat, va ser el protagonista de l'última nit de la setmana. Ens el presentava la Carmen des d'Andorra.
16: Jo m'he encomanat a Sant Cucufat i jo voldria fer la pregunta. Per què no s'encomanden al Sant Cucufato quan se nos perd algo perquè no els busqui, no ajudi a trobar-lo?
1: Que això deu ser Sant Cugat, no?, en català, Sant Cucufato, o no?
16: Sant sí, Cucufato, no sé, no l'he sentit en castellano, no sé com se diu.
15: La trucada de la Carmen va generar diverses respostes i experiències.
17: Sant Cucufat és el lluita, és Sant Cugat.
18: La meva sogra em va ensenyar l'oració de Sant Cucufat. Un mocador o algo,
1: sí,
18: un tros de roba i se li fa un nos. I llavors es diu Sant Cucufat, Sant Cucufat, los cojones te ato. Si no aparece, no te los desato. Quan s'espera algo, agafem un mocador, li fem un nos i el deixem amb algun rato. Costa que apareix.
1: I apareix? També et funciona o no?
18: Llavors ja s'ha de fer el nos, pobret.
19: Acabo de llegir que aquest sant el van matar, el van degollar. I diu que era patró dels japruts i dels petits robatoris.
15: Però de totes les aportacions referents a Sant Cucufat, em quedo amb el missatge final de la Marisol, que ens trucava des del Pallars Jussà.
20: Tenia un familiar i en tinc un altre que els hi funciona. Però també s'ha de dir ben dit i ben fet, eh? Jo no hi soc gaire fanàtica perquè em diuen tu és que no ho fas bé perquè això es fan fer. S'ha de tenir fe, o ja en tinc de fer, però mira, penso, i ho acabo trobant també. Sí,
21: veus?
20: Sí,
21: doncs trobant. Et funciona, ja està, això és el que compta, tu. És el que compta.
20: I sembla tonteries, però són tonteries que ajuden a viure.

0: No sé si a l'Amèrica del Sud també veneren Sant Cucufat, però sí que veneren l'expressió a su orden. Això és el que ens explicaven els oients.
1: Mira, jo fa res poquet, el pare té 88 anys, i fa res poquet que hem curat una cuidadora, i aquesta noia és de Venezuela. I a mi també em va sobtar, però sempre que parlem, a tu orden, a tu orden. Quan m'acomiado d'ella, per exemple, dic, bueno, ja fins al migdia, eh? A tu orden, a tu orden.
2: Vol dir disposició per servir, una cosa com d'educació, que pot ser de diversos països latinoamericans, Mèxic, Colòmbia, Venezuela, Argentina, o sigui, és una resposta que poden dir-ho ells perfectament com una senyal d'educació.
3: Mira, l'expressió aquesta de suordes és una expressió de cortesia, eh? És com estic al teu servei i m'entens, vull dir, és la manera de donar les gràcies.
4: Jo em sembla que aquí a Catalunya tenim una expressió que no és que es faci servir molt sovint, però algunes persones sí que la fan servir o la fan servir. I és que quan algú et diu això, gràcies, no? Doncs nosaltres diem a disposar. A disposar vol dir el teu servei, el que deia aquella noia, o a tu disposició en castellà, però és una expressió que es fa servir i que doncs semblaria una mica relacionada amb aquest a su orden, oi?
0: Per saber-ne més detalls, li consultem a José Enrique Gargallo, que és catedràtic de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB.
5: A la orden, per a la nit dels ignorants. Cerco el Diccionario de Americanismos, que coordinen les diverses acadèmies de la llengua espanyola, de fet, l'Associació d'Acadèmies de la Llengua Espanyola, sota l'entrada Orden, i em trobo un munt d'informació relativa a països de l'Amèrica hispana, d'Hispanoamèrica. A la Orden, com a fórmula, com a locució, s'atribueix a més de mitja dotzena de països com a resposta de cortesia a paraules de gratitud i es remeta a sus órdenes, també com a manera d'oferir-se a una altra persona. I així com de a la orden es fa una remissió a sus órdenes, passa recíprocament el mateix. De a sus órdenes es fa una remissió a la orden amb atribució a diversos països de l'Amèrica hispana, resposta cortès, expressió de cortesia per respondre a la presentació d'una altra persona, fins i tot a Costa Rica i Bolívia, ús per a presentar-se davant una persona fins ara desconeguda, com és el meu cas, davant de vostès, a la orden.

0: Breument entrem al món religiós, perquè la Constança, des de Sabadell, va demanar per què enterren els papes amb tres taüts diferents. Aquesta és la resposta que li va donar el Quim des del barri de Sant Andreu de Barcelona.
1: Hi ha una explicació per cada taüt, diguem, no? I llavors això ve de, dels enterraments del papes, ve d'unes diferents orles i cada taüt compleix una funció pràctica, diguem, no?
2: Sí.
1: El primer taüt és de xiprer i forrat amb vellut. En vellut cromagí. I el cos del papa és a dins d'aquest taüt, diguem, no?
2: Uh-huh.
1: I també s'hi col·loquen tres medalles que es van imprimir durant el seu pontificat. I també es col·loca també, sí, un tub de metall amb un pergamí que té la, detallada la seva vida i obres, diguem, no?
2: Déu-n'hi-do.
1: Aquest és el primer.
2: Aquest és el primer. Molt bé.
1: El segon taüt està fet amb metall de zinc, i aquest taüt de zinc va col·locat dintre d'un tabú de xiprer i se segella. Sí. I s'introdueix dins el cos del papa, diem,
2: sí,
1: entre aquest desenc i el de fusta.
2: I el de fusta, molt bé.
1: Que amb aquest això té una funció totalment hermètica i higiènica, ja que aquest evita l'entrada d'aire i garanteix la conservació del cos durant el llarg del temps, diguem, no? I el tercer i últim taüt està fet amb una fusta d'humaller, que és una fusta molt robusta i molt dura, es veu, no? I aquest taüt és el que és l'exterior, diguéssim, no? I que proporciona pes, protecció addicional i rigor estructural.
2: Uh-huh.
1: I és el que s'hi grava a sobre una placa amb el nom del papa i l'escut pontifici d'ell. I una creu. Yeah.

0: I amb aquesta música de l'infern acabem, com sempre, recuperant una pregunta que espera resposta. Ens la feia l'Osval, des de Planoles.
1: M'agrada molt un grup de música que és els AC/DC.
2: Sí.
1: I el nom no sé massa ben bé de on...
2: D'on ve?
1: Que s'asseu, you know,
2: perquè... Sí, de què vol dir exactament, no? Sí.
1: Sí.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?
1: Sí.

0: Va, que canviarem de ritme absolutament perquè arriba l'hora del conte.
1: El conte per anar a dormir.
0: Aquesta setmana dediquem els últims minuts del programa al relat del llibre Quan arriba la penombra, de Jaume Cabré, un dels grans novel·listes del país i un dels més traduïts. Aquí trobem contes que exploren la maldat humana i la història que llegirem avui es titula Teseu. Té una dedicatòria que diu: per molts teòrics que els assassins caiguin sovint en la temptació de tornar a l'escenari del crim, no és més que una convenció literària. Teseu. I comença així. 1. T'agrada Petrarca? Silenci. Es va ajupir per posar-hi el nivell de la dona, que estava en una posició molt incòmoda, amb les mans lligades al darrere, per evitar el cara a cara, malgrat que ell s'ocultava rere una màscara que recordava un heroi grec, ella a calar els ulls. Estava a punt de dir-li alguna cosa, però s'hi va repensar. Llambregar cap a l'intrus i abaixar els ulls una altra vegada. Sí, moltíssim, va confessar amb un fil de veu. L'home va agafar el llibre i el va llançar a la llar de foc. Ella es va limitar a empassar-se la saliva i a esforçar-se per no vessar ni mitja llàgrima de più belli occhi che mai splendesse. Perdoneu el meu italià, eh? No hauries de ser aquí, tu, va dir l'home, com si la renyés. Això és casa meva. Què hi heu vingut a fer? Quina mariconada, Petrarca, va fer ell, pensarós, mentre s'incorporava. Mira que torno a cridar. L'home ni es va tombar mentre revisava l'estanteria. Es va limitar a dir: ja t'he advertit que com facis un altre crit, et mato. Però què heu vingut a fer, eh? Què voleu? Jo no tinc... Volem alliberar-te de 3 pintures molt valuoses i de 5 incunables preciosos. Llavors ella no es va poder estar de fer un crit i l'home se li acostà i li pegà un cop de puny a la boca. A dalt, la fressa dels seus companys va aturar-se per uns segons. Tranquils, va dir Teseu cap amunt des del primer graó de l'escala, i a la dona, que sagnava i tenia un parell de dents trencades, jo ja t'havia avisat. Si ho tornes a provar, et taparé la boca i t'ofegaràs. Tu decideixes. Una estona de silenci, la dona esverada mirant cap al sostre perquè sentia la fressa que feien els de dalt i dient en una mena de gemec inacabable: no us endugueu els incunables, que moriré de pena. Com si li vingués de lluny, va sentir com l'home de la màscara deia: t'agrada, Monteverdi? Però va decidir no respondre. L'home se li va posar al davant amb un LP i el va treure de la funda, i ella va tenir esma de pensar: oh, no, no, no, aquest no. T'he preguntat si t'agrada Monteverdi, estimada. Ariadna el va mirar desafiadora. Ja el pots llançar al foc, va respondre. Amb les dents trencades no se t'entén gens. I posant-se-li a la vora, amb el disc a la mà, sacrílega, va repetir sense cridar, però molt enervat, que si t'agrada o no, només et pregunto això, cony. Mira que és fàcil de contestar. I se li va atensar agafant el disc amb els dits, protegits amb guants finíssims, grapejant els solcs sagrats com si la volgués fer testimoni privilegiat de la profanació, i va dir amb heroica paciència: t'agrada o no t'agrada, sí o no? Tant a la vora de la cara que li podia llançar capellans als ulls. La dona va dir i es va arronsar d'espatlles abatuda. L'home, com a resposta, li va esberlar el disc al cap i ella va sentir com Volgigi, Teseo mio, Volgiti, Teseo, oh Dio, li vessava pels cabells gastats, amb els bocins del disc destrossat, i va pensar: maleït siguis, com si fos Anaxos maleint Teseu, assassí de monstres i del meu cor. I el favor que et vaig fer portant-te a la vora del Minotaure només va valdre un bon clau, estimat Teseu maleït. Jo, en canvi, i Ariadna no va poder més i es va posar a plorar. I a dir, que volia dir, per què em feu això? Què us he fet jo? Que si t'agrada Ligeti, o com collons es digui. Van passar-se sang i mocs i algun tros de dent. Va respirar fondo i va dir de manera prou entenedora: m'encanta, estimat Teseu. Què has dit? Que m'encanta. No, no. Després. Després de quan? No em prenguis el número. Teseu va seure davant d'Ariadna, aixarrencat, provocatiu, amb un somriure, a punt de jubilar-te i te m'insinues? Et va la marxeta, oi, iaia? La resposta d'Ariadna va ser un udol profund, potent, enrabiat, mostrant la boca ensangonada. La reacció de l'heroi i atenent fill d'Egeu va ser tan ràpida i contundent que quan baixaven els argonautes amb el velló d'or, Ariadna ja havia solcat l'Àqueron i era a l'Hades. Què has fet, animal? Per què heu trigat tant? La caixa era molt malparida i, assenyalant Ariadna, què li has fet? Re. No acabeu mai i ella vinga a cridar. Està avornida, tranquils. Vinga, fotem el camp. Dos. La senyora de qui no he retingut el nom i que exercia de mestra de cerimònies va dir, i ara, per acabar l'acte, dues intervencions més. Prendran la paraula dos exalumnes, un de recent i un d'antic, en representació de les moltes generacions que han tingut la sort de ser alumnes de la professora Granell. La primera era una noieta que es veia molt afectada, quasi superada per la mort de la Granell i, sobretot, per les circumstàncies tràgiques que l'envoltaven. Va llegir en veu tremolosa un text molt previsible, interromput per un parell d'empassades de saliva per evitar el plor. Per sort, va ser breu, perquè hauria incomodat tots els presents que qui venia a col·laborar es convertís en protagonista d'un espectacle no demanat i lamentable. Al final va repetir allò de les circumstàncies tràgiques i es va treure amb rapidesa un mocador. Quan van dir el meu nom, em vaig aixecar i vaig anar cap on era la noia que encara no aconseguia desar el mocador i doblegar el full amb el breu text que havia ploriquejat. Amb un gest quasi paternal, li vaig xiu-xiuejar: "Ho has fet molt bé, estigues tranquil·la." I la noieta va sortir disparada cap a la seva cadira perquè no volia de cap manera ser a la vista de tothom quan esclatés a plorar. Un cop sol, davant del perill, vaig evitar de mirar el taüt. En canvi, vaig passejar els ulls per tota la sala, plena com un ou, i tothom mirant-me. Vaig ficar les dues mans a les butxaques de l'americana. En una hi tenia dos recordatoris dels dos últims funerals, a l'altra no hi havia res. Em vaig cordar el botó central de l'americana i, mirant els presents als ulls, vaig dir: "T'agrada, Petrarca?" Silenci. Estic convençut que aquest inici els va desconcertar. Vaig mirar a banda i banda. La nena dels ploricons em mirava amb la boca oberta, sense pensar i sense parar de plorar. La resta, si fa no fa. Després d'aquests moments de silenci vaig repetir la pregunta i llavors vaig continuar la improvisació. Ariadna Granell, la mestra de molts dels presents, em va preguntar això el primer dia de classe quan va començar el curs ja fa una bona colla d'anys. No va dir "us agrada Petrarca", sinó que em va mirar i em va preguntar si m'agradava Petrarca. Glups, vaig pensar. Jo què sé, i ara què li dic? Després he esbrinat que cap primera classe del curs no començava amb aquesta pregunta, però en cada primera classe mirava de desconcertar l'audiència amb una altra pregunta o un gest o una imatge per tenir-los al puny. Vaig fer el gest del puny tancat envoltant d'un silenci dens perquè sabia que els tenia a la butxaca i vaig reblar el concepte: per tenir-nos al puny durant tot el curs. Això va anar així, i puc dir sense mentir que ens vam arribar a fer amics en la mesura que una dona sàvia i generosa es pot fer amiga d'un pelacanyes ignorant, atònit, perquè la primera pregunta que em feia a l'esperada classe d'Història de l'Art era sobre literatura. Si m'hagués preguntat "t'agrada l'embol", no m'hauria estranyat tant. Jo? Doncs que si t'agrada Petrarca, suposo que sí. Ho suposes? Què vols dir? És que encara no l'he llegit. Doncs hi posarem remei. Escolta això. Escolteu-ho tots, és clar. I l'Ariadna Granell es va posar a recitar passejant per l'aula i mirant-nos als ulls. "Da più belli occhi a dal più chiaro viso, che mai splendese e da più bei capelli, che facean loro el sol pare membelli, dal più dolce parlare e dolce riso." I no us puc recitar el sonet sencer perquè he de reconèixer avergonyit que, tot i que l'havia memoritzat convençut que en ma vida no l'oblidaria, fa temps que no sóc capaç de reproduir-lo sencer. Algun company imprudent va dir: però això és literatura i no art, oi? La Granell li va somriure i va dir-nos a tots, però mirant-lo a ell: si el miracle s'esdevé mitjançant les paraules, en diem literatura. Si s'esdevé etèriament durant un temps concret, en diem música. I si el miracle s'esdevé en un espai material concret, en diem pintura, fresc, retaula, escultura. I si el miracle és l'espai que crees, en diem arquitectura. El cas és que hi hagi un miracle. I la meva feina durant aquest curs, si en sé prou, és la d'explicar-vos miracles. Va mirar els alumnes amb un somriure dissimulat. Potser hauríem de demanar que ens canviïn el nom de l'assignatura. Davant d'aquella audiència dolorosa que em mirava amb ulls plorosos, vaig haver de callar perquè, tot i que presumeixo d'home dur, m'havia emocionat amb la simple rememoració d'una història inventada. És que sóc molt sensible. I per no espatllar l'atmosfera i, sobretot, per evitar de dir alguna inconveniència o fer una relliscada de la qual m'hagués de penedir més endavant, vaig decidir plegar amb un gràcies per haver-nos obert els ulls, estimada Ariadna Granell, inoblidable professora d'Història dels Miracles. I vaig fugir, mirant de no imitar en excés els moviments de l'estudiant tendre que m'havia precedit. A la sortida de la capella on s'havia celebrat el cerimonial laic, en repartien el recordatori que vaig guardar a la butxaca corresponent. Quasi de seguida em va abraçar furiosament una parenta de la difunta i em va dir a cau d'orella que estava convençuda que la policia els acabaria trobant. Jo li vaig respondre que n'estava convençut també. I després un senyor que em va assegurar que era el degà em va dir que era ell el qui m'havia convençut per telèfon d'intervenir avui. Ah, tant de gust, li vaig respondre. I vam encaixar i em va felicitar per uns mots tan ben dits. I té la meva targeta, que algun dia em plauria tenir una xerrada més distesa. Ja m'havien dit alguns companys teus que ets bo parlant en públic i molt agraït per haver-hi accedit, i etcètera, etcètera. Em vaig guardar la targeta a la butxaca dels recordatoris, vaig mirar de fugir barrejant-me amb la multitud supervivent que se saludava amb entusiasme, com si a dintre no haguessin estat amb el cor encongit. Vaig sentir damunt meu mirades de solidaritat, de simpatia, d'agraïment, mentre jo m'esmunyia cap cot, el cor bategant perquè trobava extraordinari, fins a un extrem inimaginable, que 300 o 400 persones, moltes de les quals antics alumnes, s'haguessin empassat aquella bola sobre les classes de la Granell. Com que sabia que havia comès el gran disbarat de la meva vida, vaig entendre que el que havia de fer amb urgència era tocar el dos. Vaig dirigir-me cap a l'avinguda i vaig fer aturar un taxi providencial. Un cop dins el cotxe, es va posar suaument en marxa i em va allunyar dels grups de gent que davant del tanatori s'acomiadaven amb aquella alegria. I tres, per a molts teòrics, que els assassins caiguin sovint en la temptació de tornar a l'escenari del crim no és més que una convenció literària. Senyal que només són teòrics. Els més perspicaços, però, defensen que qui ho fa és perquè sap que viurà una sotregada tan intensa i única, un pessigolleig a l'estómac tan profund, que seria un error renunciar a viure'l. Quan vaig rebre la trucada del degà invitant-me a participar activament en el funeral que s'endevinava massiu, vaig comprendre que em confonia amb el meu cosí, que fa 20 anys que viu al Canadà i que es diu com jo. Podem comptar amb tu? Vaig sentir una batzegada d'una intensitat tan bèstia que no vaig ser capaç de negar-m'hi, i el resultat ha estat brutal. Visc una convulsió, un daltabaix d'adrenalina, que em durarà anys, i m'agrada. Em sento invencible, com si fos un heroi grec sempre victoriós. Digueu-me Teseu. Doncs acabem així. La nit dels ignorants torna el 24 de juny, Sant Joan, a les 12 de la nit. Però, com us he dit, es deixo en bones mans. Tant la nit de dimecres com la de dijous, el programa el farà el Domènec Sobirà. Cuideu-lo molt. Una servidora tornarà diumenge dia 28 a les 12 de la nit. Bona revetlla i, per avançat, felicitats a tots els Joans i Joanes. Bona nit.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell General del Poder Judicial ha obert la porta aquest dilluns a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària del Poder Judicial decidir si el jutge va incórrer en una falta greu de consideració cap a la policia espanyola. Una decisió que, en tot cas, tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prengui mesures contra Peinado perquè considera que la causa contra la parella de Pedro Sánchez és anòmala. Félix Bolaños es el ministro de Justicia.
4: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
3: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha citat per a aquest dimecres Begoña Gómez perquè li lliuri el passaport en compliment de les mesures cautelars que li ha aplicat el jutge. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció. El Suprem sentencia a 24 anys de presó l'exministre del PSOE José Luis Ábalos per corrupció pel cas Mascaretes i el seu exassessor Koldo García a 19, mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó. El Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
5: Washington suspèn durant 2 mesos les sancions al petroli iranià. Durant aquest període, la República Islàmica ha de permetre el lliure trànsit naval per l'estret d'Hormuz, segons el memoràndum d'entesa signat la setmana passada. Els Estats Units anuncien que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
3: Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats per un incendi vinculat al robatori de cable de Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverta augmenti uns 10 minuts.
5: Aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat que van fer a principis d'aquest mes de juny més de 45.000 estudiants catalans. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.